0: fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al paralitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana de Barcelona. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
2: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent ha donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
3: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
2: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
4: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
2: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Al País Valencià, els bombers han aconseguit controlar l'incendi forestal de Sogorba, a la comarca de l'Alt Palància. L'incendi, que va ser causat per un llamp fa gairebé una setmana, ha cremat 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Encara el País Valencià, ara que fa un mes de l'incendi que va calcinar la Vall d'Uixó, calculen que els danys que ha causat superen els 40 milions d'euros. Les ajudes perquè es pugui superar aquesta situació i el municipi se'n pugui refer econòmicament no acaben d'arribar. A Eslida, Pepa Ferrer.
5: A Eslida, Huartana, dues de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó, l'agricultura ha quedat molt tocada. A banda de les muntanyes cremades, ara han de reactivar l'economia. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida.
6: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
5: Són poblacions que viuen pendents del foc, però temen no tenir prou paciència per suportar-ne tants.
6: El bosc mediterrani, i més el bosc de la Serra Espadà, està molt acostumbrat al foc. El foc torna a crear un altre tipus de vida i un altre tipus de paisatge. De quina manera o quina paciència tenim que tindre nosaltres per aquests canvis de paisatge?
5: A Begís, fa 4 anys, un incendi va cremar unes 20.000 hectàrees. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya, encara no s'ha repoblat i les ajudes promeses no han arribat. Maria José Madrid n'és l'alcaldessa.
7: Un millón de euros para arreglar planta embotelladora, el camino y tal y cual. Y ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís. Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían.
5: Critiquen que després de tants incendis no s'aprèn i que caldria aplicar més mesures per evitar-ne la severitat.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
9: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
10: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
8: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
9: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
8: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
11: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
12: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
13: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que, diuen, anirà en augment. I en plena crisi migratòria a Ceuta, el govern espanyol engega els tràmits per fer més restrictives les lleis d'estrangeria i d'asil. El Consell de Ministres ha aprovat dos avantprojectes per adaptar la legislació a la nova normativa europea. Els textos preveuen una fase de triatge per a persones que hagin travessat il·legalment la frontera de màxim 3 dies, que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes. Tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. A l'espera dels redactats definitius, que el Congrés haurà d'avalar, i malgrat que el govern espanyol ho nega, juristes i ONGs sospiten que les reformes poden afeblir els drets dels immigrants. Sentim Quim Claveguera, de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i Yolanda Nieves, advocada de SEAR Catalunya.
14: I llavors aquí és on hem de veure aquesta detenció en quines condicions es farà, no? Aquest està en instal·lacions policials, com es faran? De què estem parlant?
15: Hi ha terminis que s'acurten molt més, el qual va en detriment d'aquestes persones.
0: En paral·lel, l'executiu espanyol també ha tirat endavant el comandament únic per gestionar la crisi de Ceuta. En prioritat, insisteixen, per retornar tots els que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió del govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
16: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SAL-ER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein. Són declaracions a 3CAT Info.
17: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
18: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre afectats per la pedregada de dilluns avaluen els danys en propietats públiques i privades. Hi ha alcaldes que demanaran al govern que gestioni ajudes per al territori. Tarragona, Ricard Buigas.
19: Les brigades municipals de l'Ajuntament tarragoní han treballat tot el dia per recuperar la normalitat en els punts claus de la ciutat. Parcs i alguns monuments patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Barris i urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per retirar els arbres, com els que van caure a casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
20: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bé, en tenim dos, eh? Ha caigut un per cada cantó, un veí del lateral i un de darrere.
19: El barri de la Mora, que s'ha vist moltes vegades afectat per les tempestes, el vent va fer estralls, com explica el president de l'Associació de Veïns, Albert Franquès.
21: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
19: La pedregada també va afectar greument poblacions de la Ribera d'Ebre com Móra d'Ebre. El seu alcalde, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
22: Demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
19: Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, al Tarragonès, les dues dones ferides per la caiguda d'un mur al port estan en estat crític. Són la mare i la filla de 18 anys. L'Ajuntament de Roda de Barà ha comunicat aquest dimarts que se'ls havia retirat el suport vital i que decretava dos dies de dol. Després ha hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
23: Els núvols han anat a un augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada i pot haver alguna gota cap al Pirineu Occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Preguntat aquest dimarts per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès la possibilitat que la policía se extralimités, tot i que ha evitat condemnar l'actuació policial.
24: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
0: El ministre de l'Interior ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Per la seva banda, els comuns han registrat a la cambra espanyola una bateria de preguntes demanant a Grande Marlaska si considera que l'actuació va ser adequada i proporcionada. Qui la va ordenar i sota quin criteri i per què no es requisen símbols preconstitucionals i d'exaltació del nazisme que apareixen en alguns estadis? Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. L'executiu considera que cal investigar-la i que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. D'altra banda, l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que hi respondrà amb el repartiment de 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous.
1: 3Cat Info.
0: Rússia podrà confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Wildberries, Ara ha posat al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Moscou, Cristina Solias.
2: Des de dissabte, Ucraïna ja ha atacat almenys 6 magatzems d'Ozon, però els drons no són l'única amenaça que sobrevola els empresaris russos. En comptes de protegir-los, el Kremlin primer va exigir-los que compressin les seves pròpies defenses antiaèries i ara Putin ha firmat un decret que permet confiscar-los qualsevol actiu de refineries, magatzems o fàbriques si no garanteixen la protecció de les seves instal·lacions o si triguen massa a fer reparacions. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que es tracti d'una nacionalització i llança les culpes als negocis.

0: pres a Moscou aquest dimarts per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans. Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada. El motiu de la possible visita és a hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre, la guerra amb l'Iran. Un tercer escenari són les negociacions per un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units, condemnat a 5 anys de presó a Rússia per tinença i tràfic il·legal d'armes. Aquesta seria la primera visita coneguda a la capital russa d'un cap de l'agència d'espionatge nord-americana des que el seu predecessor, William Burns, es va reunir amb Putin el novembre del 2021. 3 mesos després, Rússia va iniciar els atacs contra Ucraïna. I encara en plana internacional, la Xina adverteix als Estats Units que prendrà les mesures que calguin per preservar els seus interessos l'endemà que Washington anuncia sancions contra els països que facin negocis amb l'Iran. El gegant asiàtic és el principal soci comercial de la República Islàmica i el 90% de les exportacions de petroli iranià van al mercat xinès. En termes de volum, el petroli iranià no és fonamental per a l'abastiment de la Xina, però, en canvi, per a Teheran, els ingressos pel petroli que ven a Pequín són fonamentals. L'anunci de sancions nord-americanes contra els països que tenen vincles econòmics amb l'Iran es produeix quan falta un mes per la visita del president xinès Xi Jinping a Washington. En qualsevol cas, la guerra econòmica oberta pels Estats Units contra l'Iran es produeix mentre el mediador pakistanès entre els dos països hauria fet arribar un missatge sobre la Casa Blanca que vol reprendre les converses de pau amb Teheran. Això, segons assegura un alt càrrec iranià. D'altra banda, aquest dimarts, els caps de la diplomàcia de l'Iran i Oman s'han reunit per explorar l'obertura d'un corredor temporal per al trànsit naval a l'estret d'Hormuz i un pla per eliminar les mines marítimes que hi ha en aquesta zona. 3CAT Info. Ha mort la icona de la música country Dolly Parton als 80 anys. Venerada i respectada com a icona cultural dels Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar al cinema i la televisió. Marc Ruiz.
1: Va començar a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants, com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022.
2: Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys en una ràdio local i una televisió i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta i estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo.
1: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascut en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositor i empresària d'èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

0: Ramon Margalef d'Ecologia 2026, que atorga a la Generalitat per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Concretament ha estudiat la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. Tot plegat fonamental per entendre l'evolució del clima. El jurat també ha destacat la seva capacitat per coordinar equips de recerca d'arreu del món. Josep Canadell es va formar a l'Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth. El premi està dotat amb 80.000 euros.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arribarà procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, pendent de la primera jornada. Rodri disposarà molt probablement dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, destaquem que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
2: El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
3: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
2: Més futbol. Aquest dimarts s'ha disputat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat i en la prèvia el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
4: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
5: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar en la nostra etapa a Can Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
2: En l'acte, des de la Federació Neerlandesa, han sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona. Xavi substitueix Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. I a la Premier League anglesa, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat al Manchester City cap al Tottenham, per 87 milions d'euros, més 13 en variables. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Pas de gegant de Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa, de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella, i ha refermat el seu lideratge a la general. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons als seus perseguidors més immediats, Mas, Roglic, Kuss, Onligal i Vidar. Pogačar s'ha donat per satisfet, han acabat.
6: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressant.
2: A la general, Pogacar conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, el també eslové Primoz Roglic, del Red Bull. Aquest dimecres, cinquena etapa, 173 quilòmetres en territori català, entre Falset i Roquetes. Del ciclisme al bàsquet.
1: 3CAT Info.
2: A la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica de 24 anys, Jaciel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia, en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zsombor Piros, 2-6 i 1-6.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 2:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora, una seixantena de dotacions dels bombers treballen per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu, però en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La consellera Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions. A partir d'ara també explicarem que el govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat, arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. I parlarem del cineasta nord-americà Robert Eggers, que rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el porter internacional croat Dominic Livakovic ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip.
0: I al temps, aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol. Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent ha donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació i hi havia una masia que que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen amb versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant, i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Saindeaja.
6: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
7: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
8: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
6: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
7: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
6: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
1: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
9: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
10: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment.
11: 3CAT Info.
0: El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió de govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
12: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir, el Tarragonès i el Baix Camp, van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein són declaracions a 3CAT Info.
13: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
14: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Les pluges de dilluns han afectat els pagesos del Priorat. La zona amb danys més importants és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més perjudicats s'ha perdut més de la meitat de la collita. Tarragona, Jordi Barranca.
15: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Després d'un primer balanç, els danys són desiguals. Es concentren sobretot al sud de la comarca del Priorat, al voltant de Falset. Josep Ramon Sedó, responsable comarcal del BID Unió de Pagesos.
16: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara lo raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot el raïm.
15: Els propers dies seran importants també perquè els pagesos puguin acabar d'entrar tot el raïm abans que es faci malbé. Altres cultius tocats han estat les oliveres i els ametllers.
0: Unes tempestes que també van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters al Segrià i a la Noguera. El municipi amb danys més importants ha estat el Manà, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% de la fruita. La pedregada, però, arriba a la recta final de la campanya i per això l'afectació ha estat menor, com destaca Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
17: Hem trobat baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat doncs, a principis de temporada, possiblement doncs, parlaríem d'una afectació més gran.
0: Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssecs tardans i pera, que quedava per collir. I creix el conreu de la figa a Catalunya, on es colliran aquest any 5.000 tones d'aquesta fruita, la majoria a les comarques de Lleida. L'augment d'hectàrees cultivades en altres països europeus, però, n'ha fet baixar els preus al mercat. Lleida, Júlia Albacar.
18: La producció de figa ha crescut en els darrers anys a Catalunya, tot i que també ha augmentat en països com Grècia i Turquia i altres zones de la península Ibèrica. Això ha fet que n'hi hagi més quantitat al mercat i que el preu s'hagi reduït. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes d'aquest cultiu.
19: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé escàs.
18: La collita comença aquest any 2 setmanes més aviat per les temperatures altes de l'estiu, que també han provocat que els fruits siguin més petits.
20: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coegi l'amenaça de sindicats com l'USTEC, el majoritari, de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. N'ha parlat la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
12: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
0: El govern defensa que està desenvolupant l'acord al qual va arribar al maig amb 3 sindicats i l'escola concertada. Un acord, però, que no van ratificar els mestres en la consulta que va fer l'USTEC. Els veïns del Putxet, que continuen desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona, tindran divendres més detalls del retorn a casa seva. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat.
12: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari doncs podem donar.
0: Fins ara, el 60% dels residents afectats ja han rebut l'autorització per tornar a casa, però encara falta saber quan ho podran fer el 40% restant. L'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'incorporen noves exigències, com per exemple portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris i reclamen a l'administració que també n'assumeixi. Manel Pérez és membre del col·lectiu 1.000 revolts de motoristes de Catalunya.
21: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general. I crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
0: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència.
20: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El Canadà rebel·la contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provinents del veí del sud. Tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop va fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
22: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
0: Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li llac Amèrica.
20: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc, i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre, entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada, i pot haver alguna gota cap al Pirineu occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
20: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: A Palma, la policia ha detingut un entrenador de vòlei acusat de violar una de les seves jugadores menors d'edat, de 15 anys. L'acusat s'ha negat a declarar davant del jutge, que li ha imposat un ordre d'allunyament. Caterina Carmen Jaume.
4: L'home feia 3 anys que entrenava l'equip i va convidar una de les jugadores a sopar a casa seva. Després la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. També li va exigir que no digués res a ningú. La família va sospitar que alguna cosa li havia passat a la nina perquè va canviar de caràcter, fins que ho va confessar. La policia va detenir l'entrenador i després de passar a disposició judicial i de no declarar, li han imposat un ordre d'allunyament.
20: 3CAT Info.
0: La residència de gent gran de Gràcia, a Barcelona, s'ha convertit en el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ i més. És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics i de gestió pública catalans. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
5: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
0: Entre les residents hi ha la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu, que viu al centre des de fa 3 anys.
23: Home, em sembla fantàstic que puguin tractar tots d'home igual, depèn del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
0: La residència ha aconseguit el reconeixement amb l'elaboració de protocols i un reglament que garanteix un espai segur, inclusiu i respectuós. I l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, acollirà d'aquí 3 anys habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. Algunes de les antigues naus es transformaran en pisos per una 70 de persones que, pel seu estat, no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis de l'antic patrimoni industrial es destinaran a projectes de cooperativisme i a un centre d'innovació gastronòmica. Dues naus ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde, Jaume Collboni, considera que el projecte aplega dues aspiracions.
24: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
0: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament al 2029. Alguns ajuntaments comencen a contractar eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Girona, Núria Peraire.
25: Una 50 d'entitats, com Consells Comarcals i Municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín, i el primer tinent d'alcalde de turisme de Blanes, persones, Joan Felip.
1: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
3: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
25: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu. Do not dread darkness.
0: El director del Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Li entregaran una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria perquè, segons el festival, Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. El cineasta nord-americà, a més, presentarà la seva nova pel·lícula, Licantropo, que s'estrenarà el 8 de gener. És una història de terror folklòric sobre un home llop ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Willem Dafoe torna a treballar amb Eggers després dels seus papers a El Faro, Nosferatu i El Hombre del Norte. En aquesta ocasió comparteix protagonisme amb Lily Rose Depp i Aaron Taylor Johnson. Serà el segon cop que Eggers visitarà Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima, La Bruja. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges es farà del 8 al 18 d'octubre.
6: Hey, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
0: Arriba als cinemes la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones. Aquest cop, l'arqueòleg més despistat del món és pare d'una nena de 2 anys. La presència de la petita farà embogir de gelosia la mòmia, un dels millors amics del Tadeu, i tot plegat acabarà en un gir amb el temps. Montse Pujol.
7: Trescat Info ha parlat amb el director de la saga, Enrique Gato, que argumenta que era el moment de plantejar el tema de la paternitat.
8: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje.
7: El director de la saga afegeix que en aquest film hi ha diverses referències cinematogràfiques.
8: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, sí, hay unos cuantos en esta película.
7: Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa s'estrena doblada al català en 40 sales.
9: Meravellosa. Obra de Paití! Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep hereu.
0: Oliana a l'Alt Urgell i Oliena a Sardenya s'uniran a través d'un gegant creat amb intel·ligència artificial. Una figura que han construït entre els dos pobles i que s'estrenarà aquest mes de setembre. Oliana, Joaquim Albalate.
26: La figura es diu Lusuriu i està inspirada en Sant Lusori, el patró d'Oliena. La seva cara, però, està feta amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar figures de persones reals. S'ha construït a Catalunya, però amb tots dos pobles col·laborant. El vestit i la música són de Sardenya i la figura i el ball, catalans. L'Anna i el Bastiano són dos dels participants.
27: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
28: Ha estat una bella cosa.
29: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
26: Els dos pobles estaran agermanats des del 2018. La figura s'estrenarà a Oliena aquest setembre i el Lusuriu hi viatjarà acompanyat dels 5 gegants d'Oliana.
0: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc, que sol cremar-se més fàcilment. Mitjançant una aplicació, es limita el perímetre per pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF i un dels responsables del projecte.
30: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
0: Els collars de les vaques són gratuïts per als participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 euros per unitat. Malgrat que l'import és elevat, el sindicat Unió de Pagesos espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar entre pastors i ramaders.
20: Esports.
0: Amb David Ubach.
10: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per si el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, un duel pendent de la primera jornada. Rodri disposarà, molt probablement, dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, afegim que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem ara a l'Espanyol. El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Reial Societat.
11: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
10: Més futbol.
20: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Aquest dimarts s'ha jugat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Reial Societat. En la prèvia, el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
12: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
20: 3CAT Info.
10: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. En l'acte, Xavi ha assegurat que vol implementar el model de joc del Barça i la seva experiència a la banqueta blaugrana ara amb el combinat neerlandès en aquesta nova etapa canseta. També en l'acte, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, per la seva banda, que és Nigel de Jong, ha sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, la segona.
13: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs.
10: Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
20: 3CAT Info.
10: I del pas de gegant, doncs, que ha fet Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella i ha refermat així el seu lideratge a la general. Pogačar, atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons els seus perseguidors més immediats. A la general, Pogačar, com dèiem, conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, que és el també eslové Primo Roglic, del Red Bull. Tercer és el balear del Movistar, Enric Mas, a 3 minuts i 32 segons. El nord-americà del Visma, Sepp Kuss, és quart a 3:44 i veu Pogačar imbatible en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
14: Es imbatible, si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
10: Parlem ara de tenis. A l'Open dels Estats Units, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zsombor Piros, 2-6 i 1-6. I als vuitens de final dels dobles mixtos, el murcià Carlos Alcaraz ha reaparegut després de 4 mesos de baixa per lesió. Fent parella amb Serena Williams, han accedit als quarts de final. En bàsquet, a la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà de 24 anys, Hasel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico, però que la temporada passada també va jugar al Granada. Hasel Pérez firma per dues temporades amb els gironins. I al Mundial de MotoGP, l'escuderia KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó, que es disputarà aquest proper cap de setmana. Viñales continua recuperant-se d'una lesió.
20: Trescat Info. Trescat Info.

0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona i també s'han desallotjat 35 veïns de la primera fila d'habitatges. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern espanyol fa el primer pas per endurir la legislació migratòria d'acord amb la normativa europea. El govern ha defensat la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions per si cal introduir canvis de cara al futur. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre comencen a avaluar els danys pel temporal que els va tornar a colpejar dilluns, principalment per les pedregades i les fortes ratxes de vent. Els alcaldes demanen al govern ajudes per poder sufragar-ne els danys. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol. El president rus Vladimir Putin amenaça de confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Tot plegat mentre Kiev posa al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Mor als 80 anys la icona de la música country Dolly Parton. Autora d'èxits com Jolene i I Will Always Love You, va guanyar 11 premis Grammy i va triomfar també al cinema i la televisió. El president Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.
1: Esports.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip. L'Espanyol està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una obligació de compra al final de la temporada. I Tadej Pogačar s'ha imposat en solitari a la quarta etapa a la Volta Ciclista a Espanya, de 104 km de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I a la general, avantatge ara de 3 minuts i 21 segons al segon, que és el també eslové Primoz Roglič.
0: El temps aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana de Barcelona. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent han donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Riu, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent, i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Al País Valencià, els bombers han aconseguit controlar l'incendi forestal de Sogorba, a la comarca de l'Alt Palància. L'incendi, que va ser causat per un llamp fa gairebé una setmana, ha cremat 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Encara al País Valencià, ara que fa un mes de l'incendi que va calcinar la Vall d'Uixó, calculen que els danys que ha causat superen els 40 milions d'euros. Les ajudes perquè es pugui superar aquesta situació i el municipi se'n pugui refer econòmicament no acaben d'arribar. A Eslida, Pepa Ferrer.
6: A Eslida, Huertana, dues de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó, l'agricultura ha quedat molt tocada. A banda de les muntanyes cremades, ara han de reactivar l'economia. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida.
7: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
6: Són poblacions que viuen pendents del foc, però temen no tenir prou paciència per suportar-ne tants.
7: El bosc mediterrani, i més el bosc de la Serra Espadà, està molt acostumbrat al foc. El foc torna a crear un altre tipus de vida i un altre tipus de paisatge. De quina manera o quina paciència tenim que tindre nosaltres per aquests canvis de paisatge?
6: A Begís, fa 4 anys, un incendi va cremar unes 20.000 hectàrees. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya, encara no s'ha repoblat i les ajudes promeses no han arribat. María José Madrid n'és l'alcaldessa.
8: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís. Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían.
6: Critiquen que després de tants incendis no s'aprèn i que caldria aplicar més mesures per evitar-ne la severitat.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
10: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
11: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
9: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
10: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
9: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
12: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
13: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
14: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment. I en plena crisi migratòria a Ceuta, el govern espanyol engega els tràmits per fer més restrictives les lleis d'estrangeria i d'asil. El Consell de Ministres ha aprovat 2 avantprojectes per adaptar la legislació a la nova normativa europea. Els textos preveuen una fase de triatge per a persones que hagin travessat il·legalment la frontera de màxim 3 dies que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes. Tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. A l'espera dels redactats definitius, que el Congrés haurà d'avalar, i malgrat que el govern espanyol ho nega, juristes i ONGs sospiten que les reformes poden afeblir els drets dels immigrants. Sentim Quim Claveguera, de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i Yolanda Nieves, advocada de SEAR Catalunya.
15: I llavors aquí és on hem de veure aquesta detenció en quines condicions es farà, no? Aquest està en instal·lacions policials, com es faran? De què estem parlant?
16: Hi ha terminis que s'acurten molt més, el qual va en detriment d'aquestes persones.
0: En paral·lel, l'executiu espanyol també ha tirat endavant el comandament únic per gestionar la crisi de Ceuta. En prioritat, insisteixen, per retornar tots els que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió del govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
17: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein. Són declaracions a 3CAT Info.
18: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
19: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre afectats per la pedregada de dilluns avaluen els danys en propietats públiques i privades. Hi ha alcaldes que demanaran al govern que gestioni ajudes per al territori. Tarragona, Ricard Buigas.
20: Les brigades municipals de l'Ajuntament tarragoní han treballat tot el dia per recuperar la normalitat en els punts claus de la ciutat. A parcs i alguns monuments patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Barris i urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per retirar els arbres, com els que van caure a casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
21: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bé, en tenim dos, eh? Ha caigut un per cada cantó, un veí del lateral i un de darrere.
20: El barri de la Mora, que s'ha vist moltes vegades afectat per les tempestes, el vent va fer estralls, com explica el president de l'Associació de Veïns, Albert Franquès.
22: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
20: La pedregada també va afectar greument poblacions de la Ribera d'Ebre com Móra d'Ebre. El seu alcalde, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
23: Demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
20: Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, al Tarragonès, les dues dones ferides per la caiguda d'un mur al port estan en estat crític. Són la mare i la filla de 18 anys. L'Ajuntament de Roda de Barà ha comunicat aquest dimarts que se'ls havia retirat el suport vital i que decretava dos dies de dol. Després ha hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada i pot haver alguna gota cap al Pirineu Occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Preguntat aquest dimarts per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès la possibilitat que la policía se extralimités, tot i que ha evitat condemnar l'actuació policial.
3: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
0: El ministre de l'Interior ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Per la seva banda, els comuns han registrat a la cambra espanyola una bateria de preguntes demanant a Grande Marlaska si considera que l'actuació va ser adequada i proporcionada. Qui la va ordenar i sota quin criteri i per què no es requisen símbols preconstitucionals i d'exaltació del nazisme que apareixen en alguns estadis. Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. L'executiu considera que cal investigar-la i que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. D'altra banda, l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que hi respondrà amb el repartiment de 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous.
1: 3Cat Info.
0: Rússia podrà confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Wildberries, ara ha posat al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Moscou, Cristina Solias.
4: Des de dissabte, Ucraïna ha ja atacat almenys 6 magatzems d'Ozon, però els drons no són l'única amenaça que sobrevola els empresaris russos. En comptes de protegir-los, el Kremlin primer va exigir-los que compressin les seves pròpies defenses antiaèries i ara Putin ha firmat un decret que permet confiscar-los qualsevol actiu de refineries, magatzems o fàbriques si no garanteixen la protecció de les seves instal·lacions o si triguen massa a fer reparacions. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que es tracti d'una nacionalització i llança les culpes als negocis.
5: Ens enfrontem a una clara amenaça d'atacs de drons contra infraestructures i instal·lacions crítiques per a la nostra economia. I sovint, els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
4: El Kremlin vol pressionar així les companyies perquè restaurin els seus serveis de seguida. Per exemple, 9 de les 32 principals refineries de petroli han quedat inoperatives, però quin sentit té reparar-les si els drons les poden tornar a destruir al cap de pocs dies? Ara l'incentiu serà mantenir-ne la propietat.
0: El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorprendre

0: a 5 anys de presó a Rússia per tinença i tràfic il·legal d'armes. Aquesta seria la primera visita coneguda a la capital russa d'un cap de l'agència d'espionatge nord-americana des que el seu predecessor, William Burns, es va reunir amb Putin al novembre del 2021. 3 mesos després, Rússia va iniciar els atacs contra Ucraïna. I encara en plana internacional, la Xina adverteix als Estats Units que prendrà les mesures que calguin per preservar els seus interessos l'endemà que Washington anuncia sancions contra els països que facin negocis amb l'Iran. El gegant asiàtic és el principal soci comercial de la República Islàmica i el 90% de les exportacions de petroli iranià van al mercat xinès. En termes de volum, el petroli iranià no és fonamental per a l'abastiment de la Xina, però en canvi, per a Teheran, els ingressos pel petroli que ven a Pequín són fonamentals. L'anunci de sancions nord-americanes contra els països que tenen vincles econòmics amb l'Iran es produeix quan falta un mes per la visita del president xinès Xi Jinping a Washington. En qualsevol cas, la guerra econòmica oberta pels Estats Units contra l'Iran es produeix mentre el mediador pakistanès entre els dos països hauria fet arribar un missatge sobre la Casa Blanca que vol reprendre les converses de pau amb Teheran. Això, segons assegura un alt càrrec iranià. D'altra banda, aquest dimarts, els caps de la diplomàcia de l'Iran i Oman s'han reunit per explorar l'obertura d'un corredor temporal per al trànsit naval a l'estret d'Hormuz i un pla per eliminar les mines marítimes que hi ha en aquesta zona. 3CAT Info. Ha mort la icona de la música country Dolly Parton als 80 anys. Venerada i respectada com a icona cultural als Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar al cinema i la televisió. Marc Ruiz. Back
1: through the years, I go wandering once again. Va començar a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants, com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022. I started singing when
2: I was 10 years old. Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys, en una ràdio local i una televisió, i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta. I estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo. And I thank you.
1: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascut en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositor i empresària d'èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

I abans dels esports, encara us expliquem que el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026, que atorga a la Generalitat per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Concretament ha estudiat la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. Tot plegat fonamental per entendre l'evolució del clima. El jurat també ha destacat la seva capacitat per coordinar equips de recerca

0: d'arreu del món. Josep Canadell es va formar a l'Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth. El premi està dotat amb 80.000 euros.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arribarà procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, pendent de la primera jornada. Rodri disposarà molt probablement dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana destaquem que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem a l'Espanyol.
1: 3Cat Info.
2: El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
3: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
2: Més futbol. Aquest dimarts s'ha disputat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat i en la prèvia el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
4: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
2: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
5: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar en la nostra etapa a Camp Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Camp Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
2: En l'acte, des de la Federació Neerlandesa, han sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona. Xavi substitueix Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. I a la Premier League anglesa, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat al Manchester City cap al Tottenham, per 87 milions d'euros, més 13 en variables. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Pas de gegant de Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa, de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella, i ha refermat el seu lideratge a la general. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons als seus perseguidors més immediats, Mas, Roglic, Kus, Onligal i Vidar. Pogačar s'ha donat per satisfet, han acabat.
6: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressant.
2: A la general, Pogačar conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, el també eslové Primoz Roglic, del Red Bull. Aquest dimecres, cinquena etapa, 173 quilòmetres en territori català, entre Falset i Roquetes. Del ciclisme al bàsquet.
1: 3Cat Info.
2: A la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica de 24 anys, Jacel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico. I al pont dels Estats Units de tenis, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia, en caure en 2 sets enfront de l'hongarès Zombor Piros, 2-6 i 1-6.
1: 3Cat Info. 3Cat Info. Són 2:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora. Una seixantena de dotacions dels bombers treballen per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu, però en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona. Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La consellera Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions. A partir d'ara també explicarem que el govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. I parlarem del cineasta nord-americà Robert Eggers, que rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip.
0: I el temps, aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol. Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent han donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació i hi havia una masia que han que també s'ha hagut de protegir i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska s'emboliquen amb versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera de nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Saindeaja.
6: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora i des de la Moncloa, Fernando Grande-Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
7: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
8: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
6: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
7: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
6: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
1: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
9: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
10: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment.
11: 3CAT Info.
0: El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió de govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
12: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir, el Tarragonès i el Baix Camp, van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein són declaracions a 3CAT Info.
13: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
14: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Les pluges de dilluns han afectat els pagesos del Priorat. La zona amb danys més importants és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més perjudicats s'ha perdut més de la meitat de la collita. Tarragona, Jordi Barranca.
15: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Després d'un primer balanç, els danys són desiguals. Es concentren sobretot al sud de la comarca del Priorat, al voltant de Falset. Josep Ramon Sedó, responsable comarcal del BID Unió de Pagesos.
16: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot el raïm.
15: Els propers dies seran importants també perquè els pagesos puguin acabar d'entrar tot el raïm abans que es faci malbé. Altres cultius tocats han estat les oliveres i els ametllers.
0: Unes tempestes que també van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters al Segrià i a la Noguera. El municipi amb danys més importants ha estat Almenar, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% de la fruita. La pedregada, però, arriba a la recta final de la campanya i per això l'afectació ha estat menor, com destaca Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
17: Hem trobat baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat doncs, a principis de temporada, possiblement doncs, parlaríem d'una afectació més gran.
0: Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssecs tardans i pera, que quedava per collir. I creix el conreu de la figa a Catalunya, on es colliran aquest any 5.000 tones d'aquesta fruita, la majoria a les comarques de Lleida. L'augment d'hectàrees cultivades en altres països europeus, però, n'ha fet baixar els preus al mercat. Lleida, Júlia Albacar.
18: La producció de figa ha crescut en els darrers anys a Catalunya, tot i que també ha augmentat en països com Grècia i Turquia i altres zones de la península Ibèrica. Això ha fet que n'hi hagi més quantitat al mercat i que el preu s'hagi reduït. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes d'este cultiu.
19: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé escàs.
18: La collita comença aquest any 2 setmanes més aviat per les temperatures altes de l'estiu, que també han provocat que els fruits siguin més petits.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coegi l'amenaça de sindicats com l'USTEC, el majoritari, de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. N'ha parlat la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
12: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
0: El govern defensa que està desenvolupant l'acord al qual va arribar al maig amb 3 sindicats i l'escola concertada. Un acord, però, que no van ratificar els mestres en la consulta que va fer l'USTEC. Els veïns del Putxet, que continuen desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona, tindran divendres més detalls del retorn a casa seva. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat.
12: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari doncs podem donar.
0: Fins ara, el 60% dels residents afectats ja han rebut l'autorització per tornar a casa, però encara falta saber quan ho podran fer el 40% restant. L'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'incorporen noves exigències, com per exemple portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris i reclamen a l'administració que també n'assumeixi. Manel Pérez és membre del col·lectiu 1.000 revolts de motoristes de Catalunya.
20: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general. I crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
0: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència.
11: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El Canadà rebel·la contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provinents del veí del sud. Tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop va fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
21: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
0: Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li llac Amèrica.
11: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc, i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre, entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada, i pot haver alguna gota cap al Pirineu occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: A Palma, la policia ha detingut un entrenador de vòlei acusat de violar una de les seves jugadores menors d'edat, de 15 anys. L'acusat s'ha negat a declarar davant del jutge, que li ha imposat un ordre d'allunyament. Caterina Carmen Jaume.
4: L'home feia 3 anys que entrenava l'equip i va convidar una de les jugadores a sopar a casa seva. Després la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. També li va exigir que no digués res a ningú. La família va sospitar que alguna cosa li havia passat a la nina perquè va canviar de caràcter, fins que ho va confessar. La policia va detenir l'entrenador i després de passar a disposició judicial i de no declarar, li han imposat un ordre d'allunyament.
11: 3CAT Info.
0: La residència de gent gran de Gràcia, a Barcelona, s'ha convertit en el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ i més. És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics i de gestió pública catalans. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
22: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
0: Entre les residents hi ha la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu, que viu al centre des de fa 3 anys.
23: Home, em sembla fantàstic que puguin tractar tots del meu igual, depèn del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
0: La residència ha aconseguit el reconeixement amb l'elaboració de protocols i un reglament que garanteix un espai segur, inclusiu i respectuós. I l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, acollirà d'aquí 3 anys habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. Algunes de les antigues naus es transformaran en pisos per una 70 de persones que, pel seu estat, no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis de l'antic patrimoni industrial es destinaran a projectes de cooperativisme i a un centre d'innovació gastronòmica. Dues naus ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde, Jaume Collboni, considera que el projecte aplega dues aspiracions.
24: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
0: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament al 2029. Alguns ajuntaments comencen a contractar eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Girona, Núria Peraire.
25: Una 50 d'entitats, com Consells Comarcals i Municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín, i el primer tinent d'alcalde de turisme de Blanes, persones, Joan Felip.
1: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
3: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
25: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu. Do not dread the darkness.
0: El director del Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Li entregaran una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria perquè, segons el festival, Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. El cineasta nord-americà, a més, presentarà la seva nova pel·lícula, Licantropo, que s'estrenarà el 8 de gener. És una història de terror folklòric sobre un home llop ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Willem Dafoe torna a treballar amb Eggers després dels seus papers a El Faro, Nosferatu i El Hombre del Norte. En aquesta ocasió comparteix protagonisme amb Lily Rose Depp i Aaron Taylor Johnson. Serà el segon cop que Eggers visitarà Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima, La Bruja. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges es farà del 8 al 18 d'octubre.
5: Hey, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
0: Arriba als cinemes la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones. Aquest cop, l'arqueòleg més despistat del món és pare d'una nena de 2 anys. La presència de la petita farà embogir de gelosia la mòmia, un dels millors amics del Tadeu, i tot plegat acabarà en un gir amb el temps. Montse Pujol.
6: Trescat Info ha parlat amb el director de la saga, Enrique Gato, que argumenta que era el moment de plantejar el tema de la paternitat.
7: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje.
6: El director de la saga afegeix que en aquest film hi ha diverses referències cinematogràfiques.
7: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, sí, hay unos cuantos en esta película.
6: Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa s'estrena doblada al català en 40 sales.
8: Meravellosa! Obra de Paití! Reverenciar! Veu tots la nova simfonia del príncep Hereu.
0: Oliana a l'Alt Urgell i Oliena a Sardenya s'uniran a través d'un gegant creat amb intel·ligència artificial. Una figura que han construït entre els dos pobles i que s'estrenarà aquest mes de setembre. Oliana, Joaquim Albalate.
26: La figura es diu Lusurio i està inspirada en Sant Lusori, el patró d'Oliena. La seva cara, però, està feta amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar figures de persones reals. S'ha construït a Catalunya, però amb tots dos pobles col·laborant. El vestit i la música són de Sardenya i la figura i el ball, catalans. L'Anna i el Bastiano són dos dels participants.
27: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
28: Ha estat una bella cosa.
29: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
26: Els dos pobles estaran agermanats des del 2018. La figura s'estrenarà a Oliena aquest setembre i a Lusurio hi viatjarà acompanyat dels 5 gegants d'Oliana.
0: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc, que sol cremar-se més fàcilment. Mitjançant una aplicació, es limita el perímetre per pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF i un dels responsables del projecte.
30: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
0: Els collars de les vaques són gratuïts per als participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 euros per unitat. Malgrat que l'import és elevat, el sindicat Unió de Pagesos espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar entre pastors i ramaders.
11: Esports.
0: Amb David Ubach.
9: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per si el suplent de Joan García o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, un duel pendent de la primera jornada. Rodri disposarà, molt probablement, dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, afegim que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem ara a l'Espanyol. El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
10: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
9: Més futbol.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Aquest dimarts s'ha jugat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat. En la prèvia, el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
12: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
11: 3CAT Info.
9: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. En l'acte, Xavi ha assegurat que vol implementar el model de joc del Barça i la seva experiència a la banqueta blaugrana ara amb el combinat neerlandès en aquesta nova etapa canseta. També en l'acte, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, per la seva banda, que és Nigel de Jong, ha sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, la segona.
13: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs.
9: Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
11: 3CAT Info.
9: I del pas de gegant, doncs, que ha fet Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella i ha refermat així el seu lideratge a la general. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons els seus perseguidors més immediats. A la general, Pogačar, com dèiem, conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, que és el també eslové Primo Roglic, del Red Bull. Tercer és el balear del Movistar, Enric Mas, a 3 minuts i 32 segons. El nord-americà del Visma, Sepp Kuss, és quart a 3:44 i veu Pogačar imbatible, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
14: Es imbatible, si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
9: Parlem ara de tenis. A l'Open dels Estats Units, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zsombor Piros, 2-6 i 1-6. I als vuitens de final dels dobles mixtos, el murcià Carlos Alcaraz ha reaparegut després de 4 mesos de baixa per lesió, fent parella amb Serena Williams en accedir als quarts de final. En bàsquet a la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica de 24 anys, Hasel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico, però que la temporada passada també va jugar al Granada. Hasel Pérez firma per dues temporades amb els gironins. I al Mundial de MotoGP, l'escuderia KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó, que es disputarà aquest proper cap de setmana. Viñales continua recuperant-se d'una lesió.
11: Trescat Info. Trescat Info.

0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona i també s'han desallotjat 35 veïns de la primera fila d'habitatges. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern espanyol fa el primer pas per endurir la legislació migratòria d'acord amb la normativa europea. El govern ha defensat la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions per si cal introduir canvis de cara al futur. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre comencen a avaluar els danys pel temporal que els va tornar a colpejar dilluns, principalment per les pedregades i les fortes ratxes de vent. Els alcaldes demanen al govern ajudes per poder sufragar-ne els danys. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol. El president rus Vladimir Putin amenaça de confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Tot plegat mentre Kiev posa al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Mor als 80 anys la icona de la música country Dolly Parton. Autora d'èxits com Jolene i I Will Always Love You, va guanyar 11 premis Grammy i va triomfar també al cinema i la televisió. El president Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.
1: Esports.
2: El porter internacional croat Dominic Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip. L'Espanyol està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnic per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una obligació de compra al final de la temporada. I Tadej Pogačar s'ha imposat en solitari a la quarta etapa a la Volta Ciclista a Espanya, de 104 km de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I a la general, avantatge ara de 3 minuts i 21 segons al segon, que és el també eslové Primoz Roglič.
0: El temps aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana de Barcelona. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent han donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent, i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Al País Valencià, els bombers han aconseguit controlar l'incendi forestal de Sogorba, a la comarca de l'Alt Palància. L'incendi, que va ser causat per un llamp fa gairebé una setmana, ha cremat 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Encara al País Valencià, ara que fa un mes de l'incendi que va calcinar la Vall d'Uixó, calculen que els danys que ha causat superen els 40 milions d'euros. Les ajudes perquè es pugui superar aquesta situació i el municipi se'n pugui refer econòmicament no acaben d'arribar. A Eslida, Pepa Ferrer.
6: A Eslida, Huertana, dues de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó, l'agricultura ha quedat molt tocada. A banda de les muntanyes cremades, ara han de reactivar l'economia. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida.
7: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
6: Són poblacions que viuen pendents del foc, però temen no tenir prou paciència per suportar-ne tants.
7: El bosc mediterrani, i més el bosc de la Serra Espadà, està molt acostumbrat al foc. El foc torna a crear un altre tipus de vida i un altre tipus de paisatge. De quina manera o quina paciència tenim que tindre nosaltres per aquests canvis de paisatge?
6: A Begís, fa 4 anys, un incendi va cremar unes 20.000 hectàrees. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya, encara no s'ha repoblat i les ajudes promeses no han arribat. María José Madrid n'és l'alcaldessa.
8: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís. Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían.
6: Critiquen que després de tants incendis no s'aprèn i que caldria aplicar més mesures per evitar-ne la severitat.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
10: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
11: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
9: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
10: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
9: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'anexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
12: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
13: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
14: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment. I en plena crisi migratòria a Ceuta, el govern espanyol engega els tràmits per fer més restrictives les lleis d'estrangeria i d'asil. El Consell de Ministres ha aprovat 2 avantprojectes per adaptar la legislació a la nova normativa europea. Els textos preveuen una fase de triatge per a persones que hagin travessat il·legalment la frontera de màxim 3 dies que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes. Tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. A l'espera dels redactats definitius, que el Congrés haurà d'avalar, i malgrat que el govern espanyol ho nega, juristes i ONGs sospiten que les reformes poden afeblir els drets dels immigrants. Sentim Quim Claveguera, de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i Yolanda Nieves, advocada de SEAR Catalunya.
15: I llavors aquí és on hem de veure aquesta detenció en quines condicions es farà, no? Aquest està en instal·lacions policials, com es faran? De què estem parlant?
16: Hi ha terminis que s'acurten molt més, el qual va en detriment d'aquestes persones.
0: En paral·lel, l'executiu espanyol també ha tirat endavant el comandament únic per gestionar la crisi de Ceuta. En prioritat, insisteixen, per retornar tots els que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió del govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
17: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein. Són declaracions a 3CAT Info.
18: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
19: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre afectats per la pedregada de dilluns avaluen els danys en propietats públiques i privades. Hi ha alcaldes que demanaran al govern que gestioni ajudes per al territori. Tarragona, Ricard Buigas.
20: Les brigades municipals de l'Ajuntament tarragoní han treballat tot el dia per recuperar la normalitat en els punts claus de la ciutat. Parcs i alguns monuments patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Barris i urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per retirar els arbres, com els que van caure a casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
21: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bé, en tenim dos, eh? Ha caigut un per cada cantó, un veí del lateral i un de darrere.
20: El barri de la Mora, que s'ha vist moltes vegades afectat per les tempestes, el vent va fer estralls, com explica el president de l'Associació de Veïns, Albert Franquès.
22: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
20: La pedregada també va afectar greument poblacions de la Ribera d'Ebre com Móra d'Ebre. El seu alcalde, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
23: Demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
20: Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, al Tarragonès, les dues dones ferides per la caiguda d'un mur al port estan en estat crític. Són la mare i la filla de 18 anys. L'Ajuntament de Roda de Barà ha comunicat aquest dimarts que se'ls havia retirat el suport vital i que decretava dos dies de dol. Després ha hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc, i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre, entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada, i pot haver alguna gota cap al Pirineu occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Preguntat aquest dimarts per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès la possibilitat que la policía se extralimités, tot i que ha evitat condemnar l'actuació policial.
11: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
0: El ministre de l'Interior ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Per la seva banda, els comuns han registrat a la Cambra espanyola una bateria de preguntes demanant a Grande Marlaska si considera que l'actuació va ser adequada i proporcionada, qui la va ordenar i sota quin criteri, i per què no es requisen símbols preconstitucionals i d'exaltació del nazisme que apareixen en alguns estadis. Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. L'executiu considera que cal investigar-la i que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. D'altra banda, l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que hi respondrà amb el repartiment de 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous.
1: 3Cat Info.
0: Rússia podrà confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Wildberries, ara ha posat al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Moscou, Cristina Solias.
3: Des de dissabte, Ucraïna ha atacat almenys 6 magatzems d'Ozon, però els drons no són l'única amenaça que sobrevola els empresaris russos. En comptes de protegir-los, el Kremlin primer va exigir-los que compressin les seves pròpies defenses antiaèries i ara Putin ha firmat un decret que permet confiscar-los qualsevol actiu de refineries, magatzems o fàbriques si no garanteixen la protecció de les seves instal·lacions o si triguen massa a fer reparacions. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que es tracti d'una nacionalització i llança les culpes als negocis.
4: Ens enfrontem a una clara amenaça d'atacs de drons contra infraestructures i instal·lacions crítiques per a la nostra economia. I sovint, els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
3: El Kremlin vol pressionar així les companyies perquè restaurin els seus serveis de seguida. Per exemple, 9 de les 32 principals refineries de petroli han quedat inoperatives, però quin sentit té reparar-les si els drons les poden tornar a destruir al cap de pocs dies? Ara l'incentiu serà mantenir-ne la propietat.
0: El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou aquest dimarts per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans. Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada. El motiu de la possible visita és a hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre, la guerra amb l'Iran. Un tercer escenari són les negociacions per un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units, condemnat

0: amb l'Iran. El gegant asiàtic és el principal soci comercial de la República Islàmica i el 90% de les exportacions de petroli iranià van al mercat xinès. En termes de volum, el petroli iranià no és fonamental per a l'abastiment de la Xina, però, en canvi, per a Teheran, els ingressos pel petroli que ven a Pequín són fonamentals. L'anunci de sancions nord-americanes contra els països que tenen vincles econòmics amb l'Iran es produeix quan falta un mes per la visita del president xinès Xi Jinping a Washington. En qualsevol cas, la guerra econòmica oberta pels Estats Units contra l'Iran es produeix mentre el mediador pakistanès entre els dos països hauria fet arribar un missatge sobre la Casa Blanca que vol reprendre les converses de pau amb Teheran. Això, segons assegura un alt càrrec iranià. D'altra banda, aquest dimarts, els caps de la diplomàcia de l'Iran i Oman s'han reunit per explorar l'obertura d'un corredor temporal per al trànsit naval a l'estret d'Hormuz i un pla per eliminar les mines marítimes que hi ha en aquesta zona. 3CAT Info. Ha mort la icona de la música country Dolly Parton als 80 anys. Venerada i respectada com a icona cultural als Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar al cinema i la televisió. Marc Ruiz.
1: Va començar a tenir problemes de salut a tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants, com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022. I started singing
2: when I was 10 years old. Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys en una ràdio local i una televisió i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta i estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo. And I thank you.
1: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascut en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositor i empresària d'èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

0: I abans dels esports, encara us expliquem que el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026, que atorga a la Generalitat per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Concretament ha estudiat la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. Tot plegat fonamental per entendre l'evolució del clima. El jurat també ha destacat la seva capacitat per coordinar equips de recerca d'arreu del món. Josep Canadell es va formar a l'Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth. El premi està dotat amb 80.000 euros.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà

0: la revisió mèdica aquest dimecres i arribarà procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Livakovic va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, pendent de la primera jornada. Rodri disposarà molt probablement dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana destaquem que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
0: El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
2: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
0: Més futbol. Aquest dimarts s'ha disputat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat i en la prèvia el preparador blanc Josep Mourinho ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
3: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
4: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar a la nostra etapa a Can Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
0: En l'acte, des de la Federació Neerlandesa, han sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona. Xavi substitueix Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. I a la Premier League anglesa, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat al Manchester City cap al Tottenham, per 87 milions d'euros, més 13 en variables. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Pas de gegant de Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Volta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa, de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella, i ha refermat el seu lideratge a la general. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons als seus perseguidors més immediats, Mas, Roglic, Kuss, Onligal i Vidar. Pogačar s'ha donat per satisfet, han acabat.
5: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressant.
0: A la general, Pogačar conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, el també eslové Primoz Roglic, del Red Bull. Aquest dimecres, cinquena etapa, 173 quilòmetres en territori català, entre Falset i Roquetes. Del ciclisme al bàsquet.
1: 3CAT Info.
0: A la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica de 24 anys, Jaciel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico. I al pont dels Estats Units de tenis, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia, en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zombor Piros, 2-6 i 1-6.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 4:45.

0: Principals titulars d'aquesta hora, una seixantena de dotacions dels bombers treballen per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu, però en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona. Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La consellera Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions. A partir d'ara també explicarem que el govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat, arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. I parlarem del cineasta nord-americà Robert Eggers, que rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el porter internacional croat Dominic Livakovic ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip.
0: I al temps, aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol. Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent ha donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia que en riu que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska s'emboliquen amb versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera de nedant que es va acabar desbordant, i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Saindeaja.
6: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora i des de la Moncloa, Fernando Grande-Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
7: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
8: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
6: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
7: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
6: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'anexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
1: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
9: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
10: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment.
11: 3Cat Info.
0: El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió de govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
12: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir, el Tarragonès i el Baix Camp, van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils, Raül García i Oliver Klein. Són declaracions a 3Cat Info.
13: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
14: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Les pluges de dilluns han afectat els pagesos del Priorat. La zona amb danys més importants és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més perjudicats s'ha perdut més de la meitat de la collita. Tarragona, Jordi Barranca.
15: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Després d'un primer balanç, els danys són desiguals. Es concentren sobretot al sud de la comarca del Priorat, al voltant de Falset. Josep Ramon Sadó, responsable comarcal del Vi d'Unió de Pagesos.
16: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? Vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull d'avui o demà, o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar cap producte i es farà malbé tot el raïm.
15: Els propers dies seran importants també perquè els pagesos puguin acabar d'entrar tot el raïm abans que es faci malbé. Altres cultius tocats han estat les oliveres i els ametllers.
0: Unes tempestes que també van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters al Segrià i a la Noguera. El municipi amb danys més importants ha estat el Manar, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% de la fruita. La pedregada, però, arriba a la recta final de la campanya i per això l'afectació ha estat menor, com destaca Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
17: Hem trobat baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat doncs, a principis de temporada, possiblement doncs, parlaríem d'una afectació més gran.
0: Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssecs tardans i pera, que quedava per collir. I creix el conreu de la figa a Catalunya, on es colliran aquest any 5.000 tones d'aquesta fruita, la majoria a les comarques de Lleida. L'augment d'hectàrees cultivades en altres països europeus, però, n'ha fet baixar els preus al mercat. Lleida, Júlia Albacar.
18: La producció de figa ha crescut en els darrers anys a Catalunya, tot i que també ha augmentat en països com Grècia i Turquia i altres zones de la península Ibèrica. Això ha fet que n'hi hagi més quantitat al mercat i que el preu s'hagi reduït. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes d'este cultiu.
19: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé escàs.
18: La collita comença aquest any 2 setmanes més aviat per les temperatures altes de l'estiu, que també han provocat que els fruits siguin més petits.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coegi l'amenaça de sindicats com l'USTEC, el majoritari, de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. N'ha parlat la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
12: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
0: El govern defensa que està desenvolupant l'acord al qual va arribar al maig amb 3 sindicats i l'escola concertada. Un acord, però, que no van ratificar els mestres en la consulta que va fer l'USTEC. Els veïns del Putxet, que continuen desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona, tindran divendres més detalls del retorn a casa seva. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat.
12: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari doncs podem donar.
0: Fins ara, el 60% dels residents afectats ja han rebut l'autorització per tornar a casa, però encara falta saber quan ho podran fer el 40% restant. L'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'incorporen noves exigències, com per exemple portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris i reclamen a l'administració que també n'assumeixi. Manel Pérez és membre del col·lectiu 1.000 revolts de motoristes de Catalunya.
20: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general. I crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
0: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència.
11: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El Canadà rebel·la contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provinents del veí del sud. Tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop va fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
21: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
0: Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li Llac Amèrica.
11: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Els núvols han anat a augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc, i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada, hi pot haver alguna gota cap al Pirineu occidental, i diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @trescatinfoviari.
0: A Palma, la policia ha detingut un entrenador de vòlei acusat de violar una de les seves jugadores menors d'edat, de 15 anys. L'acusat s'ha negat a declarar davant del jutge, que li ha imposat un ordre d'allunyament. Caterina Carmen Jaume.
4: L'home feia 3 anys que entrenava l'equip i va convidar una de les jugadores a sopar a casa seva. Després la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. També li va exigir que no digués res a ningú. La família va sospitar que alguna cosa li havia passat a la nina perquè va canviar de caràcter, fins que ho va confessar. La policia va detenir l'entrenador i després de passar a disposició judicial i de no declarar, li han imposat un ordre d'allunyament.
11: 3CAT Info.
0: La residència de gent gran de Gràcia, a Barcelona, s'ha convertit en el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ i més. És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics i de gestió pública catalans. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
22: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
0: Entre les residents hi ha la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu, que viu al centre des de fa 3 anys.
23: Home, em sembla fantàstic que puguin tractar-nos del meu igual, depèn del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
0: La residència ha aconseguit el reconeixement amb l'elaboració de protocols i un reglament que garanteix un espai segur, inclusiu i respectuós. I l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, acollirà d'aquí 3 anys habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. Algunes de les antigues naus es transformaran en pisos per una 70 de persones que, pel seu estat, no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis de l'antic patrimoni industrial es destinaran a projectes de cooperativisme i a un centre d'innovació gastronòmica. Dues naus ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde, Jaume Collboni, considera que el projecte aplega dues aspiracions.
24: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
0: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament el 2029. Alguns ajuntaments comencen a contractar eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Girona, Núria Peraire.
25: Una 50 d'entitats, com Consells Comarcals i Municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín, i el primer tinent d'alcalde de turisme de Blanes, Mitjanes, Joan Felip.
1: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
3: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
25: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu.
5: Do not dread the darkness.
0: El director del Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Li entregaran una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria perquè, segons el festival, Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. El cineasta nord-americà, a més, presentarà la seva nova pel·lícula, Licántropo, que s'estrenarà el 8 de gener. És una història de terror folklòric sobre un home llop ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Willem Dafoe torna a treballar amb Eggers després dels seus papers a El Faro, Nosferatu i El Hombre del Norte. En aquesta ocasió comparteix protagonisme amb Lily Rose Depp i Aaron Taylor-Johnson. Serà el segon cop que Eggers visitarà Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima, La Bruja. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges es farà del 8 al 18 d'octubre.
6: Hey, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta dels meus followers!
0: Arriba als cinemes la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones. Aquest cop, l'arqueòleg més despistat del món és pare d'una nena de 2 anys. La presència de la petita farà embogir de gelosia la mòmia, un dels millors amics del Tadeu, i tot plegat acabarà en un gir amb el temps. Montse Pujol.
7: 3Cat Info ha parlat amb el director de la saga, Enrique Gato, que argumenta que era el moment de plantejar el tema de la paternitat.
8: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje.
7: El director de la saga afegeix que en aquest film hi ha diverses referències cinematogràfiques.
8: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, hay unos cuantos en esta película.
7: Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa s'estrena doblada al català en 40 sales.
26: Meravellosa. Opra de Paití! Reverència! Veu tots la nova sinfonia del príncep Ariel.
0: Oliana a l'Alt Urgell i Oliena a Sardenya s'uniran a través d'un gegant creat amb intel·ligència artificial. Una figura que han construït entre els dos pobles i que s'estrenarà aquest mes de setembre. Oliana, Joaquim Albalate.
27: La figura es diu Lusurio i està inspirada en Sant Lusori, el patró d'Oliena. La seva cara, però, està feta amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar figures de persones reals. S'ha construït a Catalunya, però amb tots dos pobles col·laborant. El vestit i la música són de Sardenya i la figura i el ball, catalans. L'Anna i el Bastiano són dos dels participants.
28: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
29: Ha estat una bella cosa.
30: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
27: Els dos pobles estaran agermanats des del 2018. La figura s'estrenarà a Oliena aquest setembre i a Lusurio hi viatjarà acompanyat dels 5 gegants d'Oliana.
0: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc, que sol cremar-se més fàcilment. Mitjançant una aplicació, es limita el perímetre per pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF i un dels responsables del projecte.
31: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
0: Els collars de les vaques són gratuïts per als participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 euros per unitat. Malgrat que l'import és elevat, el sindicat Unió de Pagesos espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar entre pastors i ramaders.
11: Esports.
0: Amb David Ubach.
9: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, un duel pendent de la primera jornada. Rodri disposarà, molt probablement, dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, afegim que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem ara a l'Espanyol. El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Reial Societat.
10: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
9: Més futbol.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Aquest dimarts s'ha jugat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat. En la prèvia, el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
12: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
11: 3CAT Info.
9: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al...
12: Oscuro de personalidad.
11: 3CAT Info.
9: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al...
12: Oscuro de personalidad.
11: 3CAT Info.
9: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al...
12: Oscuro de personalidad.
11: 3CAT Info.
9: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos. És el balear del Movistar, Enric Mas, a 3 minuts i 32 segons. El nord-americà del Bisma, Sepp Kuss, és quart a 3:44 i veu Pogacar imbatible, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
13: Es imbatible, si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
9: Parlem ara de tenis. A l'Open dels Estats Units, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zsombor Piros, 2-6 i 1-6. I als vuitens de final dels dobles mixtos, el murcià Carlos Alcaraz ha reaparegut després de 4 mesos de baixa per lesió, fent parella amb Serena Williams, han accedit als quarts de final. En bàsquet de la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà de 24 anys, Hasel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico, però que la temporada passada també va jugar al Granada. Hasel Pérez firma per dues temporades amb els gironins. I al Mundial de MotoGP, l'escuderia KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó, que es disputarà aquest proper cap de setmana. Viñales continua recuperant-se d'una lesió.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.

Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona i també s'han desallotjat 35 veïns de la primera fila d'habitatges. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern espanyol fa el primer pas per endurir la legislació migratòria d'acord amb la normativa europea.

0: Europea. El govern ha defensat la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions per si cal introduir canvis de cara al futur. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre comencen a avaluar els danys pel temporal que els va tornar a colpejar dilluns, principalment per les pedregades i les fortes ratxes de vent. Els alcaldes demanen al govern ajudes per poder sufragar-ne els danys. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol. El president rus Vladimir Putin amenaça de confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Tot plegat mentre Kiev posa al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Mor als 80 anys la icona de la música country Dolly Parton. Autora d'èxits com Jolene i I Will Always Love You, va guanyar 11 premis Grammy i va triomfar també al cinema i la televisió. El president Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana. Esports.
1: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip. L'Espanyol està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una obligació de compra al final de la temporada. I Tadej Pogačar s'ha imposat en solitari a la quarta etapa a la Volta Ciclista a Espanya, de 104 quilòmetres de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I a la general, avantatge ara de 3 minuts i 21 segons al segon, que és el també eslové Primoz Roglič.
0: El temps aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al paralitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana de Barcelona. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent ha donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Al País Valencià, els bombers han aconseguit controlar l'incendi forestal de Sogorba, la comarca de l'Alt Palància. L'incendi, que va ser causat per un llamp fa gairebé una setmana, ha cremat 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Encara el País Valencià, ara que fa un mes de l'incendi que va calcinar la Vall d'Uixó, calculen que els danys que ha causat superen els 40 milions d'euros. Les ajudes perquè es pugui superar aquesta situació i el municipi se'n pugui refer econòmicament no acaben d'arribar. A Eslida, Pepa Ferrer.
6: A Eslida, Huertana, dues de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó, l'agricultura ha quedat molt tocada. A banda de les muntanyes cremades, ara han de reactivar l'economia. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida.
7: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
6: Són poblacions que viuen pendents del foc, però temen no tenir prou paciència per suportar-ne tants.
7: El bosc mediterrani, i més el bosc de la Serra Espadà, està molt acostumbrat al foc. El foc torna a crear un altre tipus de vida i un altre tipus de paisatge. De quina manera o quina paciència tenim que tindre nosaltres per aquests canvis de paisatge?
6: A Begís, fa 4 anys, un incendi va cremar unes 20.000 hectàrees. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya, encara no s'ha repoblat i les ajudes promeses no han arribat. María José Madrid n'és l'alcaldessa.
8: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís. Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían.
6: Critiquen que després de tants incendis no s'aprèn i que caldria aplicar més mesures per evitar-ne la severitat.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
10: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
11: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
9: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
10: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
9: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
12: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
13: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
14: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment. I en plena crisi migratòria a Ceuta, el govern espanyol engega els tràmits per fer més restrictives les lleis d'estrangeria i d'asil. El Consell de Ministres ha aprovat 2 avantprojectes per adaptar la legislació a la nova normativa europea. Els textos preveuen una fase de triatge per a persones que hagin travessat il·legalment la frontera de màxim 3 dies, que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes. Tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. A l'espera dels redactats definitius, que el Congrés haurà d'avalar, i malgrat que el govern espanyol ho nega, juristes i ONGs sospiten que les reformes poden afeblir els drets dels immigrants. Sentim Quim Claveguera, de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Yolanda Nieves, advocada de SEAR Catalunya.
15: I llavors aquí és on hem de veure aquesta detenció en quines condicions es farà, no? Aquest està en instal·lacions policials, com es faran? De què estem parlant?
16: Hi ha terminis que s'acurten molt més, el qual va en detriment d'aquestes persones.
0: En paral·lel, l'executiu espanyol també ha tirat endavant el comandament únic per gestionar la crisi de Ceuta. En prioritat, insisteixen, per retornar tots els que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió del govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
17: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SAlert, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein. Són declaracions a 3CAT Info.
18: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
19: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre afectats per la pedregada de dilluns avaluen els danys en propietats públiques i privades. Hi ha alcaldes que demanaran al govern que gestioni ajudes per al territori. Tarragona, Ricard Buigas.
20: Les brigades municipals de l'Ajuntament tarragoní han treballat tot el dia per recuperar la normalitat en els punts claus de la ciutat. Parcs i alguns monuments patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Barris i urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per retirar els arbres, com els que van caure a casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
21: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bé, en tenim dos, eh? Ha caigut un per cada cantó, un veí del lateral i un de darrere.
20: El barri de la Mora, que s'ha vist moltes vegades afectat per les tempestes, el vent va fer estralls, com explica el president de l'Associació de Veïns, Albert Franquès.
22: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
20: La pedregada també va afectar greument poblacions de la Ribera d'Ebre com Móra d'Ebre. El seu alcalde, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
23: Que demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
20: Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, al Tarragonès, les dues dones ferides per la caiguda d'un mur al port estan en estat crític. Són la mare i la filla de 18 anys. L'Ajuntament de Roda de Barà ha comunicat aquest dimarts que se'ls havia retirat el suport vital i que decretava dos dies de dol. Després ha hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
24: Els núvols han anat a augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant durant bona part de la tarda, amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a Ponent o interior de l'Ebre entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada i pot haver alguna gota cap al Pirineu Occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Preguntat aquest dimarts per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès la possibilitat que la policía se extralimités, tot i que ha evitat condemnar l'actuació policial.
11: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
0: El ministre de l'Interior ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Per la seva banda, els comuns han registrat a la cambra espanyola una bateria de preguntes demanant a Grande Marlaska si considera que l'actuació va ser adequada i proporcionada, qui la va ordenar i sota quin criteri i per què no es requisen símbols preconstitucionals i d'exaltació del nazisme que apareixen en alguns estadis. Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. L'executiu considera que cal investigar-la i que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. D'altra banda, l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que hi respondrà amb el repartiment de 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous.
2: 3Cat Info.
0: Rússia podrà confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Wildberries, ara ha posat al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Moscou, Cristina Solias.
1: Des de dissabte, Ucraïna ha ja atacat almenys 6 magatzems d'Ozon, però els drons no són l'única amenaça que sobrevola els empresaris russos. En comptes de protegir-los, el Kremlin primer va exigir-los que compressin les seves pròpies defenses antiaèries i ara Putin ha firmat un decret que permet confiscar-los qualsevol actiu de refineries, magatzems o fàbriques si no garanteixen la protecció de les seves instal·lacions o si triguen massa a fer reparacions. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que es tracti d'una nacionalització i llança les culpes als negocis.
3: Ens enfrontem a una clara amenaça d'atacs de drons contra infraestructures i instal·lacions crítiques per a la nostra economia. I sovint, els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
1: El Kremlin vol pressionar així les companyies perquè restaurin els seus serveis de seguida. Per exemple, 9 de les 32 principals refineries de petroli han quedat inoperatives, però quin sentit té reparar-les si els drons les poden tornar a destruir al cap de pocs dies? Ara l'incentiu serà mantenir-ne la propietat.
0: El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou aquest dimarts per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans. Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada. El motiu de la possible visita és a hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre, la guerra amb l'Iran. Un tercer escenari són les negociacions per un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units, condemnat a 5 anys de presó a Rússia pertinença i tràfic il·legal d'armes. Aquesta seria la primera visita coneguda a la capital russa d'un cap de l'agència d'espionatge nord-americana des que el seu predecessor, William Burns, es va reunir amb Putin al novembre del 2021. 3 mesos després, Rússia va iniciar els atacs contra Ucraïna. I encara en plana internacional, la Xina adverteix als Estats Units que prendrà les mesures que calguin per preservar els seus interessos l'endemà que Washington anuncia sancions contra els països que facin negocis amb l'Iran. El gegant asiàtic és el principal soci comercial de la República Islàmica i el 90% de les exportacions de petroli iranià van al mercat xinès. En termes de volum, el petroli iranià

0: hauria fet arribar un missatge sobre la Casa Blanca que vol reprendre les converses de pau amb Teheran. Això, segons assegura un alt càrrec iranià. D'altra banda, aquest dimarts, els caps de la diplomàcia de l'Iran i Oman s'han reunit per explorar l'obertura d'un corredor temporal per al trànsit naval a l'estret d'Hormuz i un pla per eliminar les mines marítimes que hi ha en aquesta zona.
1: 3CAT Info.
0: Ha mort la icona de la música country Dolly Parton als 80 anys. Venerada i respectada com a icona cultural als Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar al cinema i la televisió. Marc Ruiz.
2: Back through the years, I go wandering once again.
3: Va començar a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country.
2: Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man.
3: Jolene és un altre dels seus hits versionats per cantants, com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022.
2: I started singing when I was 10 years old.
4: Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys en una ràdio local i una televisió i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta i estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo.
2: And I thank you.
3: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascut en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositor i empresària d'èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

0: I abans dels esports, encara us expliquem que el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026, que atorga a la Generalitat per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Concretament ha estudiat la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. Tot plegat fonamental per entendre l'evolució del clima. El jurat també ha destacat la seva capacitat per coordinar equips de recerca d'arreu del món. Josep Canadell es va formar a l'Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth. El premi està dotat amb 80.000 euros.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arribarà procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, pendent de la primera jornada. Rodri disposarà molt probablement dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana destaquem que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3

0: El 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
0: El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
2: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
0: Més futbol. Aquest dimarts s'ha disputat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat i en la prèvia el preparador blanc Josep Mourinho ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
3: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
4: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar en la nostra etapa a Camp Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Camp Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar això.
0: En l'acte, des de la Federació Neerlandesa, han sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona. Xavi substitueix Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. I a la Premier League anglesa, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat al Manchester City cap al Tottenham per 87 milions d'euros, més 13 en variables. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Pas de gegant de Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa, de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella, i ha refermat el seu lideratge a la general. Pogačar, atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons als seus perseguidors més immediats, Mas, Roglic, Kuss, Onligal i Vidar. Pogačar s'ha donat per satisfet, han acabat.
5: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressant.
0: A la general, Pogačar conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, el també eslové Primoz Roglic, del Red Bull. Aquest dimecres, cinquena etapa, 173 quilòmetres en territori català, entre Falset i Roquetes. Del ciclisme al bàsquet.
1: 3CAT Info.
0: A la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica de 24 anys, Jacel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico. I al pont dels Estats Units de tenis, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia, en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zombor Piros, 2-6 i 1-6.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 6:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora. Una seixantena de dotacions dels bombers treballen per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu, però en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona. Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La consellera Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions. A partir d'ara també explicarem que el govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. I parlarem del cineasta nord-americà Robert Eggers, que rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip.
0: I al temps, aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol. Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent han donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació i hi havia una masia que en riu que també s'ha hagut de protegir i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bovés, el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska s'emboliquen amb versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Saindeaja.
6: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora i des de la Moncloa, Fernando Grande-Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
7: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
8: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
6: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
7: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
6: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
1: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
9: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
10: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment.
11: 3Cat Info.
0: El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió de govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
12: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir, el Tarragonès i el Baix Camp, van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils, Raül García i Oliver Klein. Són declaracions a 3Cat Info.
13: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
14: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Les pluges de dilluns han afectat els pagesos del Priorat. La zona amb danys més importants és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més perjudicats s'ha perdut més de la meitat de la collita. Tarragona, Jordi Barranca.
15: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Després d'un primer balanç, els danys són desiguals. Es concentren sobretot al sud de la comarca del Priorat, al voltant de Falset. Josep Ramon Sedó, responsable comarcal del Vi d'Unió de Pagesos.
16: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull d'avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar cap producte i es farà malbé tot el raïm.
15: Els propers dies seran importants també perquè els pagesos puguin acabar d'entrar tot el raïm abans que es faci malbé. Altres cultius tocats han estat les oliveres i els ametllers.
0: Unes tempestes que també van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters al Segrià i a la Noguera. El municipi amb danys més importants ha estat Almenar, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% de la fruita. La pedregada, però, arriba a la recta final de la campanya i per això l'afectació ha estat menor, com destaca Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
17: Hem trobat baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat a principis de temporada, possiblement parlaríem d'una afectació més gran.
0: Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssecs tardans i pera, que quedava per collir. I creix el conreu de la figa a Catalunya, on es colliran aquest any 5.000 tones d'aquesta fruita, la majoria a les comarques de Lleida. L'augment d'hectàrees cultivades en altres països europeus, però, n'ha fet baixar els preus al mercat. Lleida, Júlia Albacar.
18: La producció de figa ha crescut en els darrers anys a Catalunya, tot i que també ha augmentat en països com Grècia i Turquia i altres zones de la península Ibèrica. Això ha fet que n'hi hagi més quantitat al mercat i que el preu s'hagi reduït. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes d'este cultiu.
19: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé escàs.
18: La collita comença aquest any 2 setmanes més aviat per les temperatures altes de l'estiu, que també han provocat que els fruits siguin més petits.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coegi l'amenaça de sindicats com l'USTEC, el majoritari, de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. N'ha parlat la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
12: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
0: El govern defensa que està desenvolupant l'acord al qual va arribar al maig amb 3 sindicats i l'escola concertada. Un acord, però, que no van ratificar els mestres en la consulta que va fer l'USTEC. Els veïns del Putxet, que continuen desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona, tindran divendres més detalls del retorn a casa seva. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat.
12: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari doncs podem donar.
0: Fins ara, el 60% dels residents afectats ja han rebut l'autorització per tornar a casa, però encara falta saber quan ho podran fer el 40% restant. L'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'incorporen noves exigències, com per exemple portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris i reclamen a l'administració que també n'assumeixi. Manel Pérez és membre del col·lectiu 1.000 revolts de motoristes de Catalunya.
20: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general. I crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
0: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència.
11: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El Canadà rebel·la contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provinents del veí del sud. Tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop va fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
21: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
0: Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li Llac Amèrica.
11: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Els núvols han anat a un augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc, i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada i pot haver alguna gota cap al Pirineu Occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
11: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: A Palma, la policia ha detingut un entrenador de vòlei acusat de violar una de les seves jugadores menors d'edat, de 15 anys. L'acusat s'ha negat a declarar davant del jutge, que li ha imposat un ordre d'allunyament. Caterina Carmen Jaume.
4: L'home feia 3 anys que entrenava l'equip i va convidar una de les jugadores a sopar a casa seva. Després la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. També li va exigir que no digués res a ningú. La família va sospitar que alguna cosa li havia passat a la nina perquè va canviar de caràcter, fins que ho va confessar. La policia va detenir l'entrenador i després de passar a disposició judicial i de no declarar, li han imposat un ordre d'allunyament.
11: 3CAT Info.
0: La residència de gent gran de Gràcia, a Barcelona, s'ha convertit en el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ i més. És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics i de gestió pública catalans. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
22: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
0: Entre les residents hi ha la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu, que viu al centre des de fa 3 anys.
23: Home, me sembla fantàstic que puguin tractar tots del meu igual, depèn del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
0: La residència ha aconseguit el reconeixement amb l'elaboració de protocols i un reglament que garanteix un espai segur, inclusiu i respectuós. I l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, acollirà d'aquí 3 anys habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. Algunes de les antigues naus es transformaran en pisos per una 70 de persones que, pel seu estat, no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis de l'antic patrimoni industrial es destinaran a projectes de cooperativisme i a un centre d'innovació gastronòmica. Dues naus ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde, Jaume Collboni, considera que el projecte aplega dues aspiracions.
24: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
0: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament al 2029. Alguns ajuntaments comencen a contractar eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Girona, Núria Peraire.
25: Una 50 d'entitats, com consells comarcals i municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín, i el primer tinent d'alcalde de turisme de Blanes, persones, Joan Felip.
1: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
3: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
25: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu. Do not dread the darkness.
0: El director del Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Li entregaran una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria perquè, segons el festival, Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. El cineasta nord-americà, a més, presentarà la seva nova pel·lícula, Licántropo, que s'estrenarà el 8 de gener. És una història de terror folklòric sobre un home llop ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Willem Dafoe torna a treballar amb Eggers després dels seus papers a El Faro, Nosferatu i El Hombre del Norte. En aquesta ocasió comparteix protagonisme amb Lily Rose Depp i Aaron Taylor-Johnson. Serà el segon cop que Eggers visitarà Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima, La Bruja. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges es farà del 8 al 18 d'octubre.
5: Hey, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
0: Arriba als cinemes la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones. Aquest cop, l'arqueòleg més despistat del món és pare d'una nena de 2 anys. La presència de la petita farà embogir de gelosia la mòmia, un dels millors amics del Tadeu, i tot plegat acabarà en un gir amb el temps. Montse Pujol.
6: 3Cat Info ha parlat amb el director de la saga, Enrique Gato, que argumenta que era el moment de plantejar el tema de la paternitat.
7: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje.
6: El director de la saga afegeix que en aquest film hi ha diverses referències cinematogràfiques.
7: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, sí, hay unos cuantos en esta película.
6: Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa s'estrena doblada al català en 40 sales.
8: Meravellosa. Obra de Paití! Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep Ariel.
0: Oliana a l'Alt Urgell i Oliena a Sardenya s'uniran a través d'un gegant creat amb intel·ligència artificial. Una figura que han construït entre els dos pobles i que s'estrenarà aquest mes de setembre. Oliana, Joaquim Albalate.
26: La figura es diu Lusurio i està inspirada en Sant Lusori, el patró d'Oliena. La seva cara, però, està feta amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar figures de persones reals. S'ha construït a Catalunya, però amb tots dos pobles col·laborant. El vestit i la música són de Sardenya i la figura i el ball, catalans. L'Anna i el Bastiano són dos dels participants.
27: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
28: Ha estat una bella cosa.
29: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
26: Els dos pobles estaran agermanats des del 2018. La figura s'estrenarà a Oliena aquest setembre i a Lusurio hi viatjarà acompanyat dels 5 gegants d'Oliana.
0: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc, que sol cremar-se més fàcilment. Mitjançant una aplicació, es limita el perímetre per pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF i un dels responsables del projecte.
30: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
0: Els collars de les vaques són gratuïts per als participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 euros per unitat. Malgrat que l'import és elevat, el sindicat Unió de Pagesos espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar entre pastors i ramaders.
11: Esports.
0: Amb David Ubach.
9: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per si el suplent de Joan García o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, un duel pendent de la primera jornada. Rodri disposarà, molt probablement, dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, afegim que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem ara a l'Espanyol. El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
10: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
9: Més futbol.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Aquest dimarts s'ha jugat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat. En la prèvia, el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
12: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
11: 3CAT Info.
9: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. En l'acte, Xavi ha assegurat que vol implementar el model de joc del Barça i la seva experiència a la banqueta blaugrana ara amb el combinat neerlandès en aquesta nova etapa canseta. També en l'acte, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, per la seva banda, que és Nigel de Jong, ha sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, la segona.
13: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs.
9: Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
11: 3CAT Info.
9: I del pas de gegant, doncs, que ha fet Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I ha refermat així el seu lideratge a la general. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons els seus perseguidors més immediats. A la general, Pogačar, com dèiem, conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, que és el també eslové Primo Roglic, del Red Bull. Tercer és el balear del Movistar, Enric Mas, a 3 minuts i 32 segons. El nord-americà del Visma, Sepp Kuss, és quart a 3:44 i veu Pogačar imbatible, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
14: Es imbatible, si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
9: Parlem ara de tenis. A l'Open dels Estats Units, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zsombor Piros, 2-6 i 1-6. I als vuitens de final dels dobles mixtos, el murcià Carlos Alcaraz ha reaparegut després de 4 mesos de baixa per lesió, fent parella amb Serena Williams, han accedit als quarts de final. En bàsquet de la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica de 24 anys, Hasel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico, però que la temporada passada també va jugar al Granada. Hasél Pérez firma per dues temporades amb els gironins. I al Mundial de MotoGP, l'escuderia KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó, que es disputarà aquest proper cap de setmana. Viñales continua recuperant-se d'una lesió.
11: Trescat Info. Trescat Info.

Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona i també s'han desallotjat 35 veïns de la primera fila d'habitatges. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar

0: d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern espanyol fa el primer pas per endurir la legislació migratòria d'acord amb la normativa europea. El govern ha defensat la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions per si cal introduir canvis de cara al futur. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre comencen a avaluar els danys pel temporal que els va tornar a colpejar dilluns, principalment per les pedregades i les fortes ratxes de vent. Els alcaldes demanen al govern ajudes per poder sufragar-ne els danys. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava estelades en la prèvia del partit contra l'Elx. A Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació i assegura que no es poden prohibir estelades als camps de futbol. El president rus Vladimir Putin amenaça de confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Tot plegat mentre Kiev posa al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Mor als 80 anys la icona de la música country Dolly Parton. Autora d'èxits com Jolene i I Will Always Love You, va guanyar 11 premis Grammy i va triomfar també al cinema i la televisió. El president Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.
1: Esports.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip. L'Espanyol està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una obligació de compra al final de la temporada. I Tadej Pogačar s'ha imposat en solitari a la quarta etapa a la Volta Ciclista a Espanya, de 104 quilòmetres de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I a la general, avantatge ara de 3 minuts i 21 segons al segon, que és el també eslové Primoz Roglič.
0: El temps aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana de Barcelona. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent ha donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Al País Valencià, els bombers han aconseguit controlar l'incendi forestal de Sogorba, a la comarca de l'Alt Palància. L'incendi, que va ser causat per un llamp fa gairebé una setmana, ha cremat 630 hectàrees del Parc Natural de la Serra Calderona. Encara el País Valencià, ara que fa un mes de l'incendi que va calcinar la Vall d'Uixó, calculen que els danys que ha

0: rebutjat superen els 40 milions d'euros. Les ajudes perquè es pugui superar aquesta situació i el municipi se'n pugui refer econòmicament no acaben d'arribar. A Eslida, Pepa Ferrer.
1: A Eslida, Huartana, dues de les poblacions més afectades per l'incendi de la Vall d'Uixó, l'agricultura ha quedat molt tocada. A banda de les muntanyes cremades, ara han de reactivar l'economia. Lucía Doñate és l'alcaldessa d'Eslida.
2: Fins als cultius que abans paraven el foc han sigut cremats. Aleshores, el problema que tenim ara és l'abandó de tot el camp.
1: Són poblacions que viuen pendents del foc, però temen no tenir prou paciència per suportar-ne tants.
2: El bosc mediterrani, i més el bosc de la Serra Espadà, està molt acostumbrat al foc. El foc torna a crear un altre tipus de vida i un altre tipus de paisatge. De quina manera o quina paciència tenim que tindre nosaltres per aquests canvis de paisatge?
1: A Begís, fa 4 anys, un incendi va cremar unes 20.000 hectàrees. Només s'ha recuperat un 5% de la muntanya, encara no s'ha repoblat i les ajudes promeses no han arribat. María José Madrid n'és l'alcaldessa.
3: 1 milió d'euros per arreglar planta embotelladora, el camino i tal i qual, i ese dinero, a pesar de estar en los presupuestos, jamás llegó a Begís. Todavía no se han acabado de retirar árboles caídos que habían.
1: Critiquen que després de tants incendis no s'aprèn i que caldria aplicar més mesures per evitar-ne la severitat.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Saindeaja.
4: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora, i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
5: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
6: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
4: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
5: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
4: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
7: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
8: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
9: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre Defensa i Interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment. I en plena crisi migratòria a Ceuta, el govern espanyol engega els tràmits per fer més restrictives les lleis d'estrangeria i d'asil. El Consell de Ministres ha aprovat 2 avantprojectes per adaptar la legislació a la nova normativa europea. Els textos preveuen una fase de triatge per a persones que hagin travessat il·legalment la frontera de màxim 3 dies, que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes. Tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. A l'espera dels redactats definitius, que el Congrés haurà d'avalar, i malgrat que el govern espanyol ho nega, juristes i ONGs sospiten que les reformes poden afeblir els drets dels immigrants. Sentim Quim Claveguera, de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i Yolanda Nieves, advocada de SEAR Catalunya.
10: I llavors aquí és on hem de veure aquesta detenció en quines condicions es farà, no? Aquest està en instal·lacions policials, com es faran? De què estem parlant?
11: Hi ha terminis que s'acurten molt més, el qual va en detriment d'aquestes persones.
0: En paral·lel, l'executiu espanyol també ha tirat endavant el comandament únic per gestionar la crisi de Ceuta. En prioritat, insisteixen, per retornar tots els que van entrar a la ciutat autònoma a finals de juliol. El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió del govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
12: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir al Tarragonès i al Baix Camp van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils. Raül García i Oliver Klein. Són declaracions a 3CAT Info.
13: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
14: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre afectats per la pedregada de dilluns avaluen els danys en propietats públiques i privades. Hi ha alcaldes que demanaran al govern que gestioni ajudes per al territori. Tarragona, Ricard Buigas.
15: Les brigades municipals de l'Ajuntament tarragoní han treballat tot el dia per recuperar la normalitat en els punts claus de la ciutat. Parcs i alguns monuments patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Barris i urbanitzacions de Llevant amb molta massa forestal estaran dies per retirar els arbres, com els que van caure a casa de l'Anna Rosa, que viu a Montnars.
16: Mira, això d'aquí és la xemeneia que va volar del pi que va caure a dalt. Bé, en tenim dos, eh? Ha caigut un per cada cantó, un veí del lateral i un de darrere.
15: El barri de la Mora, que s'ha vist moltes vegades afectat per les tempestes, el vent va fer estralls, com explica el president de l'Associació de Veïns, Albert Franquès.
17: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
15: La pedregada també va afectar greument poblacions de la Ribera d'Ebre com Móra d'Ebre. El seu alcalde, Rubén Viernés, ha dit que demanaran ajudes.
18: Demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
15: Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, al Tarragonès, les dues dones ferides per la caiguda d'un mur al port estan en estat crític. Són la mare i la filla de 18 anys. L'Ajuntament de Roda de Barà ha comunicat aquest dimarts que se'ls havia retirat el suport vital i que decretava dos dies de dol. Després ha hagut de rectificar perquè el Departament de Salut ha concretat que continuaven en estat crític.
0: El temps. Sentim la previsió de Gemma Puig.
19: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant durant bona part de la tarda, amb temperatures que al matí no baixaran tant. Tindrem un matí menys fresc i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a Ponent o interior de l'Ebre entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada i pot haver alguna gota cap al Pirineu Occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
20: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elche. Preguntat aquest dimarts per la qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha admès la possibilitat que la policía se extralimites, tot i que ha evitat condemnar l'actuació policial.
6: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
0: El ministre de l'Interior ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Per la seva banda, els comuns han registrat a la cambra espanyola una bateria de preguntes demanant a Grande Marlaska si considera que l'actuació va ser adequada i proporcionada. Qui la va ordenar i sota quin criteri? I per què no es requisen símbols preconstitucionals i d'exaltació del nazisme que apareixen en alguns estadis? Des de Catalunya, el govern ha condemnat l'actuació policial. L'executiu considera que cal investigar-la i que no es poden prohibir les estelades als camps de futbol. D'altra banda, l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat que hi respondrà amb el repartiment de 10.000 estelades a l'exterior del Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous.
20: 3Cat Info.
0: Rússia podrà confiscar empreses si considera que no han protegit prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Wildberries, ara ha posat al centre dels seus atacs la segona gran empresa russa de comerç electrònic, Ozon. Moscou, Cristina Solias.
21: Des de dissabte, Ucraïna ha atacat almenys 6 magatzems d'Ozon, però els drons no són l'única amenaça que sobrevola els empresaris russos. En comptes de protegir-los, el Kremlin primer va exigir-los que compressin les seves pròpies defenses antiaèries i ara Putin ha firmat un decret que permet confiscar-los qualsevol actiu de refineries, magatzems o fàbriques si no garanteixen la protecció de les seves instal·lacions o si triguen massa a fer reparacions. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, nega que es tracti d'una nacionalització i llança les culpes als negocis.
22: Ens enfrontem a una clara amenaça d'atacs de drons contra infraestructures i instal·lacions crítiques per a la nostra economia. I sovint, els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
21: El Kremlin vol pressionar així les companyies perquè restaurin els seus serveis de seguida. Per exemple, 9 de les 32 principals refineries de petroli han quedat inoperatives, però quin sentit té reparar-les si els drons les poden tornar a destruir al cap de pocs dies? Ara l'incentiu serà mantenir-ne la propietat.
0: El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou aquest dimarts per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans. Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada. El motiu de la possible visita és a hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre, la guerra amb l'Iran. Un tercer escenari són les negociacions per un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units, condemnat a 5 anys de presó a Rússia pertinença i tràfic il·legal d'armes. Aquesta seria la primera visita coneguda a la capital russa d'un cap de l'agència d'espionatge nord-americana des que el seu predecessor, William Burns, es va reunir amb Putin al novembre del 2021. 3 mesos després, Rússia va iniciar els atacs contra Ucraïna. I encara en plana internacional, la Xina adverteix als Estats Units que prendrà les mesures que calguin per preservar els seus interessos l'endemà que Washington anuncia sancions contra els països que facin negocis amb l'Iran. El gegant asiàtic és el principal soci comercial de la República Islàmica i el 90% de les exportacions de petroli iranià van al mercat xinès. En termes de volum, el petroli iranià no és fonamental per a l'abastiment de la Xina, però, en canvi, per a Teheran, els ingressos pel petroli que ven a Pequín són fonamentals. L'anunci de sancions nord-americanes contra els països que tenen vincles econòmics amb l'Iran es produeix quan falta un mes per la visita del president xinès Xi Jinping a Washington. En qualsevol cas, la guerra econòmica oberta pels Estats Units contra l'Iran es produeix mentre el mediador pakistanès entre els dos països

0: Com a icona cultural dels Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar al cinema i la televisió. Marc Ruiz. Back
1: through the years, I go wandering once again. Va començar a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Per tant, va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants, com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022.
2: Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys en una ràdio local i una televisió i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta i estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo.
1: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascut en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositor i empresària d'èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

0: I abans dels esports, encara us expliquem que el biòleg Josep Canadell rebrà el Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2026, que atorga a la Generalitat per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Concretament ha estudiat la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis de carboni a la Terra. Tot plegat fonamental per entendre l'evolució del clima. El jurat també ha destacat la seva capacitat per coordinar equips de recerca d'arreu del món. Josep Canadell es va formar a l'Autònoma de Barcelona i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia, on és investigador del Centre de Ciències del Clima de l'Organització de Recerca Científica i Industrial de la Commonwealth. El premi està dotat amb 80.000 euros.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
2: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arribarà procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per ser el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, pendent de la primera jornada. Rodri disposarà molt probablement dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana destaquem que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem a l'Espanyol.
1: 3Cat Info.
2: El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Real Societat.
3: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
2: Més futbol.

0: Aquest dimarts s'ha disputat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Real Societat i en la prèvia el preparador blanc Josep Mourinho ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
1: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos.
3: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar a la nostra etapa a Can Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
0: En l'acte, des de la Federació Neerlandesa, han sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona. Xavi substitueix Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. I a la Premier League anglesa, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat al Manchester City cap al Tottenham per 87 milions d'euros, més 13 en variables. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Pas de gegant de Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Volta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa, de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella, i ha refermat el seu lideratge a la general. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons als seus perseguidors més immediats, Mas, Roglic, Kuss, Onligal i Vidar. Pogačar s'ha donat per satisfet, han acabat.
4: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressant.
0: A la general, Pogačar conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, el també eslové Primoz Roglic, del Red Bull. Aquest dimecres, cinquena etapa, 173 quilòmetres en territori català, entre Falset i Roquetes. Del ciclisme al bàsquet.
2: 3CAT Info.
0: A la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominica de 24 anys, Jaciel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico. I al pont dels Estats Units de tenis, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia, en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zombor Piros, 2-6 i 1-6.
2: 3CAT Info. 3CAT Info. Són 2:15 de 7.

0: Principals titulars d'aquesta hora, una seixantena de dotacions dels bombers treballen per apagar l'incendi que crema al Parc Natural de Collserola. El foc continua actiu, però en fase d'estabilització i ja ha calcinat almenys 35 hectàrees. S'han confinat els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró de Barcelona. Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen sobre les advertències del CNI per l'entrada massiva a Ceuta. La ministra de Defensa assegura que es va informar d'una convocatòria, però el titular d'Interior nega avisos d'un assalt tan multitudinari. El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp. La consellera Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions. A partir d'ara també explicarem que el govern posarà sobre la taula nous incentius per als docents per tal de garantir que aquest curs es puguin fer les colònies amb normalitat, arran de l'amenaça del col·lectiu si no s'arriba a acords estructurals. I parlarem del cineasta nord-americà Robert Eggers, que rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el porter internacional croat Dominic Livakovic ja és a Barcelona per fitxar pel Barça. Passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el cedeix a un altre equip.
0: I al temps, aquest dimecres tindrem un matí més ennuvolat amb algun ruixat dispers que podria anar acompanyat de fang. Matí menys fresc i les màximes quedaran més baixes al litoral i al prelitoral. Els valors més alts seran de 33 o 34 graus. A la tarda, més estones de sol. Una seixantena de dotacions dels bombers continuen treballant per apagar l'incendi de Collserola, que ja ha arrasat 35 hectàrees. El foc està en vies d'estabilització i hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. També s'han desallotjat 35 persones preventivament. Collserola, Cristian Roldán.
3: L'activitat al voltant del centre de comandament instal·lat a Collserola ha baixat respecte a les últimes hores. La humitat de la nit i la davallada de les ratxes de vent han donat una treva i els bombers ara treballen amb més marge. De fet, el cap de Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamú, explicava que el vent ha provocat que aquest foc es descontrolés durant la tarda.
4: Avui el problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació i hi havia una masia que han que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
3: Durant la nit, els esforços se centren en remullar els focus secundaris, localitzar punts calents i, sobretot, consolidar el perímetre de l'incendi. Si les condicions evolucionen favorablement, el foc es podria donar per estabilitzat durant el matí. Això sí, la nit serà clau. Sergi Bové és el cap d'intervenció dels bombers de Barcelona.
5: El que hem de procurar és que no hi hagi un canvi de condicions a la nit a pitjor, que no hi hagi un canvi de vent i que ens descontroli els dos flancs, perquè no els tenim controlats encara. Estem treballant, estan a punt.
3: Mentrestant, es manté el confinament de les prop de 15.000 persones dels barris de Ciutat Meridiana i de Torre Baró de Barcelona. Precisament en aquest darrer barri s'ha evacuat una trentena de persones per precaució.
0: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen amb versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, Dani Saindeaja.
6: Era la primera de les 8 compareixences dels ministres al Congrés per la crisi de Ceuta i Robles ha admès errors, però n'ha exculpat el CNI. La ministra ha explicat que els serveis d'intel·ligència van detectar un augment de les arribades per mar i que van alertar Interior el dia abans, però admet que l'efecte crida a les xarxes i l'absència de policies marroquins van desencadenar una allau de persones impossible de preveure i d'aturar. A la mateixa hora i des de la Moncloa, Fernando Grande Marlaska s'ha agafat al fet que no hi havia cap informació que apuntés a una arribada tan massiva de migrants.
7: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
8: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
6: I tot i evitar les acusacions directes contra el Marroc, Robles n'ha insinuat una responsabilitat per omissió.
7: No me corresponde a mí hablar del país vecino. El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho.
6: Això el dia que diversos ministres marroquins han tornat a reivindicar l'annexió de Ceuta i Melilla, Robles els ha replicat que les dues ciutats són espanyolíssimes.
0: Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, l'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet fins ara el govern espanyol. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz, del PP, Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra, i Isidre Gavín, de Junts.
1: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
9: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
10: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment.
11: 3Cat Info.
0: El govern ha sortit al pas de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos que han afectat el sud del país. L'executiu ha al·legat que aquestes decisions es prenen de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat. Ho ha dit aquest dimarts la consellera portaveu, Sílvia Paneque, després de la primera reunió de govern del curs. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu ha assegurat que s'analitzaran les actuacions.
12: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal d'ahir, el Tarragonès i el Baix Camp, van trobar a faltar l'enviament d'alertes. És el cas dels de Torredembarra i Cambrils, Raül García i Oliver Klein. Són declaracions a 3Cat Info.
13: Un cop, tot i que estigués ja desenvolupant-se aquesta tempesta, doncs un missatge potser hagués anat bé a la població, simplement per garantir que la gent no es mogués.
14: Si hi hagués una previsió més clara, un avís més nítid, doncs evidentment ens estalviaria i ens ajudaria molt en la nostra tasca.
0: En canvi, l'alcalde de Tarragona, el socialista Rubén Viñuales, deia al matí de Catalunya Ràdio que no es podia preveure la dimensió del fenomen i que seria cínic i injust demanar responsabilitats al govern. Pel que fa a l'oposició, els grups parlamentaris de Junts, els Comuns, el PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per explicar la gestió d'aquests darrers episodis de pluges. Els juntaires i els comuns també volen les explicacions de la directora de Protecció Civil, Marta Cassany. Les pluges de dilluns han afectat els pagesos del Priorat. La zona amb danys més importants és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més perjudicats s'ha perdut més de la meitat de la collita. Tarragona, Jordi Barranca.
15: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Després d'un primer balanç, els danys són desiguals. Es concentren sobretot al sud de la comarca del Priorat, al voltant de Falset. Josep Ramon Sedó, responsable comarcal del Vid Unió de Pagesos.
16: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara lo raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot el raïm.
15: Els propers dies seran importants també perquè els pagesos puguin acabar d'entrar tot el raïm abans que es faci malbé. Altres cultius tocats han estat les oliveres i els ametllers.
0: Unes tempestes que també van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters al Segrià i a la Noguera. El municipi amb danys més importants ha estat el Manà, el Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% de la fruita. La pedregada, però, arriba a la recta final de la campanya i per això l'afectació ha estat menor, com destaca Elisabet Porta, de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
17: Hem trobat baixa afectació, ja que molts cultius estaven ja collits. Però si aquesta pedregada hagués estat doncs, a principis de temporada, possiblement doncs, parlaríem d'una afectació més gran.
0: Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssecs tardans i pera, que quedava per collir. I creix el conreu de la figa a Catalunya, on es colliran aquest any 5.000 tones d'aquesta fruita, la majoria a les comarques de Lleida. L'augment d'hectàrees cultivades en altres països europeus, però, n'ha fet baixar els preus al mercat. Lleida, Júlia Albacar.
18: La producció de figa ha crescut en els darrers anys a Catalunya, tot i que també ha augmentat en països com Grècia i Turquia i altres zones de la península Ibèrica. Això ha fet que n'hi hagi més quantitat al mercat i que el preu s'hagi reduït. Àlex Lladonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes d'aquest cultiu.
19: Anys enrere la figa es pagava amb uns preus bastant alts, estem parlant de 4 euros, podria ser un bon preu, però aquests anys enrere, inclús aquest any, estem parlant d'euro i mig, 2 euros, però ja et dic, el marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc, per dir quasi bé escàs.
18: La collita comença aquest any 2 setmanes més aviat per les temperatures altes de l'estiu, que també han provocat que els fruits siguin més petits.
20: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coegi l'amenaça de sindicats com l'USTEC, el majoritari, de no fer-les si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. N'ha parlat la consellera portaveu, Sílvia Paneque.
12: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació doncs fora de casa. Doncs des del departament, com dic, es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi, perquè, en fi, forma part de l'oferta educativa i de lleure de moltes escoles i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
0: El govern defensa que està desenvolupant l'acord al qual va arribar al maig amb 3 sindicats i l'escola concertada. Un acord, però, que no van ratificar els mestres en la consulta que va fer l'USTEC. Els veïns del Putxet, que continuen desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro de Barcelona, tindran divendres més detalls del retorn a casa seva. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat.
12: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari doncs podem donar.
0: Fins ara, el 60% dels residents afectats ja han rebut l'autorització per tornar a casa, però encara falta saber quan ho podran fer el 40% restant. L'1 d'octubre entrarà en vigor el nou Reglament General de Circulació de la DGT, que posarà al centre la protecció dels usuaris més vulnerables a la via. Els col·lectius de motoristes veuen insuficient la reforma de la normativa. Entre d'altres, s'incorporen noves exigències, com per exemple portar guants a totes les vies o no circular amb calçat obert. Tot i valorar positivament aquestes mesures, el col·lectiu considera que la reforma posa massa el focus en la responsabilitat individual dels usuaris i reclamen a l'administració que també n'assumeixi. Manel Pérez és membre del col·lectiu 1.000 revolts de motoristes de Catalunya.
21: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general. I crec que el pes a nivell de seguretat és més gran el de l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
0: Els cascos homologats passaran a ser obligatoris i els guants també hauran de complir aquest requisit. A partir de l'1 d'octubre, els motoristes tindran un any per adaptar-se a aquesta nova exigència.
20: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El Canadà rebel·la contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes lactis, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provinents del veí del sud. Tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop va fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
22: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
0: Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li llac Amèrica.
20: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Els núvols han anat en augment i mantindrem aquest cel ennuvolat, força tapat durant aquest dimecres a bona part del matí, fins i tot amb alguna gota, amb algun ruixat irregular, més probable cap a punts de la Catalunya central, punts del prelitoral o Pirineu. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de fang. Tenim aquesta entrada de pols sahariana, vent de sud, que es bufarà amb més intensitat cap a ponent, però també cap a les cotes altes del Pirineu, i es mantindrà aquí amb cops de 80-90 km per hora durant bona part de la tarda. Amb temperatures que al matí no baixaran tant, tindrem un matí menys fresc, i al migdia la temperatura sí que quedarà més baixa a la costa i al prelitoral. Els valors més alts demà cap a ponent o interior de l'Ebre, entre els 33, potser algun valor arribant als 34 graus. A la tarda alguna nuvolada, i pot haver alguna gota cap al Pirineu occidental. I diumenge mantindrem els núvols a la costa, però les temperatures començaran a pujar altre cop una mica més.
20: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: A Palma, la policia ha detingut un entrenador de vòlei acusat de violar una de les seves jugadores menors d'edat, de 15 anys. L'acusat s'ha negat a declarar davant del jutge, que li ha imposat un ordre d'allunyament. Caterina Carmen Jaume.
4: L'home feia 3 anys que entrenava l'equip i va convidar una de les jugadores a sopar a casa seva. Després la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. També li va exigir que no digués res a ningú. La família va sospitar que alguna cosa li havia passat a la nina perquè va canviar de caràcter, fins que ho va confessar. La policia va detenir l'entrenador i després de passar a disposició judicial i de no declarar, li han imposat un ordre d'allunyament.
20: 3CAT Info.
0: La residència de gent gran de Gràcia, a Barcelona, s'ha convertit en el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ i més. És un distintiu pioner que inclou la formació de més de 2.500 professionals del sector amb l'objectiu de garantir tots els drets LGTBI als centres públics i de gestió pública catalans. Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
5: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
0: Entre les residents hi ha la Carme, de 89 anys, membre del col·lectiu, que viu al centre des de fa 3 anys.
23: Home, em sembla fantàstic que puguin tractar tots del meu igual, dependre del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
0: La residència ha aconseguit el reconeixement amb l'elaboració de protocols i un reglament que garanteix un espai segur, inclusiu i respectuós. I l'antic recinte industrial de l'Escocesa, al Poblenou de Barcelona, acollirà d'aquí 3 anys habitatge per persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius vulnerables, innovació alimentària i creació cultural. Algunes de les antigues naus es transformaran en pisos per una 70 de persones que, pel seu estat, no podrien accedir a altres promocions. Estaran assistits per la Fundació Empans, que acompanya persones amb risc d'exclusió. Altres edificis de l'antic patrimoni industrial es destinaran a projectes de cooperativisme i a un centre d'innovació gastronòmica. Dues naus ja funcionen com a centres de creació artística. L'alcalde, Jaume Collboni, considera que el projecte aplega dues aspiracions.
24: Fer possible el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
0: S'invertiran prop de 52 milions d'euros i es crearan més de 500.000 de llocs de treball, tot plegat amb l'objectiu que estigui en ple funcionament al 2029. Alguns ajuntaments comencen a contractar eines d'intel·ligència artificial per gestionar el turisme, sobretot a la Costa Brava. Fan servir una plataforma que els permet saber, sense intermediaris, d'on són els turistes i quants dies es queden a la zona. Girona, Núria Peraire.
25: Una 50 d'entitats, com consells comarcals i municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre si els turistes s'allotgen en hotels o apartaments o de quins països són. Els ajuda, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant a promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Ho expliquen el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín, i el primer tinent d'alcalde de turisme de Blanes, persones, Joan Felip.
1: Fins ara les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així. Aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable.
3: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema.
25: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala mostren que creixen els turistes al maig, fora de la temporada d'estiu. Do not dread the darkness.
0: El director del Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà un dels premis honorífics del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Li entregaran una màquina del temps en reconeixement a la seva trajectòria perquè, segons el festival, Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. El cineasta nord-americà, a més, presentarà la seva nova pel·lícula, Licantropo, que s'estrenarà el 8 de gener. És una història de terror folklòric sobre un home llop ambientada a l'Anglaterra del segle XIV. Willem Dafoe torna a treballar amb Eggers després dels seus papers a El Faro, Nosferatu i El Hombre del Norte. En aquesta ocasió comparteix protagonisme amb Lily Rose Depp i Aaron Taylor-Johnson. Serà el segon cop que Eggers visitarà Sitges després que el 2015 inaugurés la 48a edició del festival amb la seva òpera prima, La Bruja. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges es farà del 8 al 18 d'octubre.
6: Hey, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
0: Arriba als cinemes la quarta entrega de la saga de Tadeu Jones. Aquest cop, l'arqueòleg més despistat del món és pare d'una nena de 2 anys. La presència de la petita farà embogir de gelosia la mòmia, un dels millors amics del Tadeu, i tot plegat acabarà en un gir amb el temps. Montse Pujol.
7: 3Cat Info ha parlat amb el director de la saga, Enrique Gato, que argumenta que era el moment de plantejar el tema de la paternitat.
8: Un poco porque ha crecido conmigo, ¿no? Y porque yo también he sido papá hace ya muchos años y ahora puedo hablar con autoridad de este tema y muy en primera persona, ¿no? Que no quería hacerlo despegado del personaje, sino quería hacerlo muy, muy metido en el personaje.
7: El director de la saga afegeix que en aquest film hi ha diverses referències cinematogràfiques.
8: Pues me gusta aprovechar cualquier hueco, cualquier resquicio que hay por ahí para hacer el homenaje más evidente todavía, ¿no? Si puede ser, en forma de imagen y de hacer pequeños guiños a secuencias que están grabadas en la cabeza de la gente. Y sí, sí, hay unos cuantos en esta película.
7: Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa s'estrena doblada al català en 40 sales.
9: Obra de Paití! Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep hereu.
0: Oliana a l'Alt Urgell i Oliena a Sardenya s'uniran a través d'un gegant creat amb intel·ligència artificial. Una figura que han construït entre els dos pobles i que s'estrenarà aquest mes de setembre. Oliana, Joaquim Albalate.
26: La figura es diu Lussuriu i està inspirada en Sant Lussori, el patró d'Oliena. La seva cara, però, està feta amb intel·ligència artificial perquè a Sardenya no es poden venerar figures de persones reals. S'ha construït a Catalunya, però amb tots dos pobles col·laborant. El vestit i la música són de Sardenya i la figura i el ball, catalans. L'Anna i el Bastiano són dos dels participants.
27: Ells no saben ni que era un gegant fins al moment que han arribat aquí i no l'havien provat mai. I ha sigut una experiència, crec que bastant maca per tots, tant per naltres com per ells.
28: Ha estat una bella cosa.
29: Ha estat bonic provar coses noves i les tradicions d'altres llocs. Sempre és bonic veure joves que mantenen vives les tradicions, com nosaltres intentem fer al nostre país.
26: Els dos pobles estaran agermanats des del 2018. La figura s'estrenarà a Oliena aquest setembre i a Lussuriu hi viatjarà acompanyat dels 5 gegants d'Oliana.
0: I un grup d'investigadors catalans del CREAF estudia com prevenir incendis guiant des de la distància vaques que pasturen. Ho fan mitjançant collars amb sensors GPS per controlar el moviment del ramat amb senyals acústics. La prova es fa amb la vaca de l'Albera, una raça que pastura per aquesta zona de l'extrem més oriental del Pirineu i que s'alimenta de la vegetació del sotabosc, que sol cremar-se més fàcilment. Mitjançant una aplicació, es limita el perímetre per pasturar i es donen instruccions a l'animal a través del collar. Ho explica Eduard Pla, investigador del CREAF i un dels responsables del projecte.
30: La vaca, quan s'atansa aquest límit, rep un advertiment sonor. Si arriba al límit estricte, rep com una enrampada, com si hagués tocat el fil elèctric.
0: Els collars de les vaques són gratuïts per als participants de la investigació, però tenen un preu de mercat que ronda els 300 euros per unitat. Malgrat que l'import és elevat, el sindicat Unió de Pagesos espera que aquesta tecnologia es pugui consolidar entre pastors i ramaders.
20: Esports.
0: Amb David Ubach.
10: El porter internacional croat Dominik Livaković ja és a Barcelona des d'aquest dimarts per fitxar pel Barça. Livaković, de 31 anys, passarà la revisió mèdica aquest dimecres i arriba procedent del Fenerbahçe turc. En paral·lel, el club blaugrana valora si el manté en plantilla per si el suplent de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick prepara el partit de Lliga de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, un duel pendent de la primera jornada. Rodri disposarà, molt probablement, dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana després d'iniciar aquest dilluns els entrenaments amb el grup. En canvi, Gavi es dubta per una contusió al genoll que l'obliga a entrenar-se al marge. I del femení blaugrana, afegim que el clàssic de la Lliga contra el Real Madrid del 3 o 4 d'octubre es disputarà al Camp Nou. Del Barça passem ara a l'Espanyol. El club blanquiblau està en negociacions avançades amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el davanter de l'Espanyol, Pere Milla, s'ha mostrat optimista respecte de la visita del proper dissabte al camp de la Reial Societat.
11: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
10: Més futbol.
20: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Aquest dimarts s'ha jugat un partit més, pendent de la primera jornada a la primera divisió, el València 0, Betis 1. Aquest dimecres es disputarà el Madrid-Reial Societat. En la prèvia, el preparador blanc, Josep Mourinho, ha assegurat que voldria que la seva actual plantilla quedés intacta en el que queda de mercat de fitxatges, sense arribades ni sortides, per tant. I el portuguès també ha parlat de la seva personalitat en comparació amb la seva primera etapa a la banqueta del Madrid.
12: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
20: 3CAT Info.
10: En futbol internacional, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. En l'acte, Xavi ha assegurat que vol implementar el model de joc del Barça i la seva experiència a la banqueta blaugrana ara amb el combinat neerlandès en aquesta nova etapa canseta. També en l'acte, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, per la seva banda, que és Nigel de Jong, ha sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per al càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, la segona.
13: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs.
10: Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir després del Mundial. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
20: 3CAT Info.
10: I del pas de gegant, doncs, que ha fet Tadej Pogačar de cara a assolir el triomf final a la Vuelta a Espanya. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari a la quarta etapa de 104 quilòmetres de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. I ha refermat així el seu lideratge a la general. Pogačar ha atacat a 50 quilòmetres de l'arribada, ha marxat en solitari i ha avantatjat de 2 minuts i 39 segons els seus perseguidors més immediats. A la general, Pogačar, com dèiem, conserva el mallot vermell de líder, ara amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte del segon, que és el també eslové Primo Roglic, del Red Bull. Tercer és el balear del Movistar, Enric Mas, a 3 minuts i 32 segons. El nord-americà del Visma, Sepp Kuss, és quart a 3:44 i veu Pogačar imbatible, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
14: Es imbatible, si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
10: Parlem ara de tenis. A l'Open dels Estats Units, el barceloní Max Alcalá ha quedat eliminat a la fase prèvia en caure en dos sets enfront de l'hongarès Zsombor Piros, 2-6 i 1-6. I als vuitens de final dels dobles mixtos, el murcià Carlos Alcaraz ha reaparegut després de 4 mesos de baixa per lesió. Fent parella amb Serena Williams, han accedit als quarts de final. En bàsquet, a la Lliga CB, el Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà de 24 anys, Hasel Pérez, que arriba de la Lliga de Puerto Rico, però que la temporada passada també va jugar al Granada. Hasel Pérez firma per dues temporades amb els gironins. I al Mundial de MotoGP, l'escuderia KTM ha anunciat que Pol Espargaró tornarà a substituir Maverick Viñales al Gran Premi de l'Aragó, que es disputarà aquest proper cap de setmana. Viñales continua recuperant-se d'una lesió.
2: Trescat Info.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
5: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dimecres a tothom. Una jornada que ens llevem amb 17 graus a Olot, 21 graus a Figueres i 22 graus a Gandesa. I sobretot ens llevem amb la mirada posada a la Serra de Collserola, a Barcelona. Una 60ena de dotacions dels bombers continuen treballant per intentar estabilitzar el foc forestal que es va declarar ahir al vespre, que en principi es deia ahir a última hora que estava en vies d'estabilització. Veurem quina és l'última hora, així que comencin a donar explicacions i així que puguin també reprendre la feina als mitjans aeris, però el que sí que sabem és que hi ha 35 persones desallotjades i 15.000 de confinades. 15.000 veïns de dos barris a qui s'ha demanat que es quedin a casa. De seguida en parlarem, però abans, Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com pinta això avui?
1: Respecte a l'incendi, jo crec que pinta bé, perquè ara el vent és molt feble, les humitats són molt altes, fins i tot pot escapar-se alguna goteta, i això doncs serien condicions bones perquè els bombers poguessin treballar en l'extinció d'aquest incendi al llarg d'aquest matí. I seguirà així, avui el dia serà variable, més nuvolada, sobretot al matí, amb algunes gotetes, amb alguns petits ruixadets que apareixeran al litoral i prelitoral i que reapareixeran d'un altre cop a la propera nit. A la tarda hi haurà més clarianes i avui serà un dia entrenyinat, una miqueta encalitjat per la presència de pols en suspensió i amb xafogor acusada. Per tant, un dia que no semblarà d'estiu, però que serà estiu perquè farà una mica de calor.
0: Gràcies, Tomàs. Per tant, per l'incendi, deies, raonablement bones perspectives, meteorològicament
1: parlant.
0: Sí, sí,
1: jo crec que aquest matí, sí, treballaran bé.
0: Que bé. Gràcies, Tomàs. Fins ara. Bones notícies, per tant, d'això. Avui els bombers, en teoria, ja ens havien dit a última hora d'ahir això, que podrien donar per estabilitzat aquest incendi que va neguitejar bona part de Barcelona, bàsicament perquè la fumarada se la veia des de diferents punts de la ciutat. Insistem que aquest foc va fer confinar 15 veïns dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana davant del risc. 15.000 veïns dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, 15.000 persones a qui ara mateix s'ha demanat que es confinin, davant, evidentment, del risc que les flames s'acostessin a les seves cases o de respirar molt de fum. Hi ha 35 persones a qui es van desallotjar de manera preventiva.
2: Hemos visto el fuego, hemos subido y eso está tremendo. Sí, sí. Ahí está, hay bastante movimiento de bomberos, de policía.
3: Quan hem sortit ja estava tot en foc, des d'aquí fins al final del barri, que es veu des de dalt, i ja està. O sigui, però a més ha sigut en un moment, tot ha sigut superràpid. No sé si és per l'aire o el que sigui, però superràpid.
0: És el que explicaven alguns d'aquests veïns. Veurem què passa avui, perquè insistim que els bombers deien ahir a última hora que estaven vies d'estabilització. Això vol dir que encara no està estabilitzat i molt menys controlat, però que les coses no pintaven del tot malament a l'espera de què passés aquesta nit en què la humitat havia de baixar. El Tomàs Molina ens deia ara que les previsions d'avui són raonablement optimistes i anirem en directe de seguida a Collserola per veure quina és l'última hora d'aquest incendi que, insistim, manté confinats 15.000 veïns i 35 persones desallotjades. Un incendi que ahir va generar no una, sinó dues avisos al mòbil. Va haver-hi dues alertes als mòbils als veïns de Collserola i això, evidentment, s'està comparant amb el que ha passat aquests dies a Tarragona, amb els últims episodis d'aiguats, el de dilluns i el del cap de setmana, on no es va enviar aquestes alertes al mòbil. El govern de la Generalitat insisteix que tot es basa en unes previsions meteorològiques molt precises, però que, evidentment, tot això pot canviar en qüestió de minuts.
4: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: És el que deia la portaveu del govern, Sílvia Paneque. Alguns alcaldes dels municipis més afectats diuen que sí que van trobar a faltar algun avís. En canvi, per exemple, l'alcalde de Tarragona, aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, evitava fer sang.
5: En aquest cas, sortia que nosaltres estàvem fora de perill. I no, òbviament, no ha estat així, però ara seria molt injust i fins a quin punt seria una mica cínic ara demanar responsabilitats quan ells ho fan en base també a la previsió científica. No?
0: És el que ens deia aquí l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en declaracions aquí, dèiem, al Matí de Catalunya Ràdio. I el que continua embolicant-se i embolicant-se i embolicant-se és l'actuació de la Policia Nacional contra un jove aficionat del Barça abans del partit amb l'Elx. És aquest nano a qui li van fer treure l'estelada, és un nano a qui es retira del grup amb el qual estava, a qui es colpeja amb porres, a qui redueix a terra i fins i tot un cop el tenen reduït, se li continua pagant.
6: en les imatges, de fet, es veu clar com, de fet, altres agents de policia intenten, en certa manera, frenar l'actitud, diguem-ne, desproporcionada dels seus companys, no? I, evidentment, doncs, aquest és un dels casos claríssims d'un ús desproporcionat.
0: Això és el que ens deia el Xavi Torrents, que és sociòleg, professor de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, que va ser assessor del Congrés en la llei justament sobre la xenofòbia i sobre la intolerància a l'esport, i que ens deia això, que és un cas de desproporció policial de manual. El que sabem d'aquesta història és que el Ministeri de l'Interior ha obert una investigació per si va haver-hi aquest ús desproporcionat de la força. Avui en parlarem amb el Josep Rosell i Foses, que és advocat i cofundador d'Acció Cassandra. Acció Cassandra és qui ha presentat una denúncia per aquests fets. Avui, que al matí de Catalunya Ràdio, també a les 9, parlarem amb la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres. Li preguntarem per diverses qüestions sobre la taula, aquest inici del curs polític, aquesta polèmica, per exemple, sobre les estelades. Junts ha demanat explicacions al Ministeri de l'Interior, però també parlarem d'immigració, perquè l'altre gran tema dels últims dies, de fet, de les últimes setmanes, per descomptat, continua sent Ceuta.
7: No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos. Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para poder entrar a nado.
8: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
0: I embolica cap a bord. Primer sentíem la ministra de Defensa dient que el CNI, els serveis secrets espanyols, sí van fer informació, sí van traslladar informació que s'estava preparant aquesta entrada massiva a Ceuta procedent del Marroc, i després el ministre de l'Interior dient que no tenia cap informe sobre la taula al voltant d'aquesta qüestió. En qualsevol cas, després, la ministra Robles sí que és veritat que va matisar, que va dir el CNI fa tot tipus d'informació, és a dir, no té per què ser un informe escrit que arribés a la taula del Ministeri de l'Interior, però la ministra de Defensa, de qui depèn els serveis secrets, insistia que sí que hi va ser aquesta informació. Avui, per cert, un altre ministre, la de Migracions, Elma Saiz, tornarà a Ceuta, en teoria, per fer seguiment d'aquesta crisi. I també és notícia d'aquestes últimes hores, el Canadà contraataca i planta cara als aranzels de Donald Trump.
9: Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, effective September 8.
0: És el ministre de Finances canadenc, François-Philippe Champagne, que anuncia aranzels de represàlia a partir del 8 de setembre. De les últimes hores també hem d'explicar i de lamentar molt la detenció d'un entrenador de vòlei acusat de violar una noia de 15 anys a Palma. El jutge també li ha imposat una ordre d'allunyament. Tot això marca les primeres hores d'aquest dimecres. Ho expliquem aquí al matí de Catalunya Ràdio, un dia en què després de la pedregada es reprèn també, una vegada més, i es va reprendre ahir. Però avui tenim una única etapa de la Vuelta que es disputa a Catalunya. Els ciclistes sortiran des de Falset i acabaran a Roquetes. I si parlem d'esports, a banda de la polèmica de les estelades, a banda de la pròxima jornada de Lliga, una de les declaracions que han circulat més a les últimes hores és aquesta.
10: Xavi Hernández.
11: Xavi.
10: Okay. Yeah, Xavi like chocolate.
11: Yes, okay, thank you very much.
0: És el que deia Xavi Hernández ahir en la presentació com a nou seleccionador dels Països Baixos quan li demanaven com es pronuncia el seu nom i el seu cognom. I sobretot, una altra de les notícies tristes de les últimes hores, l'adeu a la reina del country.

Ha mort Dolly Parton als 80 anys d'un càncer. Durant una setmana s'abaixarà la bandera americana a tots els Estats Units, segons ha anunciat Donald Trump. Paul McCartney, Beyoncé, Sabrina Carpenter, o, evidentment, Taylor Swift, han lamentat la seva mort. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain. And I cannot compete with you, Jolene. Per cert, ara que parlàvem de Beyoncé. La cantant nord-americana ha anunciat que donarà $1 milió a Colòmbia per ajudar a la reconstrucció del país després del terratrèmol.

0: Les 7 i 10 minuts, així comença el dimecres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Un dia que a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio tindrem Aitor Arriaga, Carlos Tavera, Eva Pomares i Joan Guirado, però de moment fem un cop d'ull als titulars. M'has espantat, Marc. Fem un cop d'ull als titulars, deia. Marta Viana, Sílvia Solanes, Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia.
0: En vies d'estabilització.
2: Una seixantena de dotacions dels bombers han treballat aquesta nit a Collserola per apagar l'incendi que ja ha arrasat 35 hectàrees.
3: El foc està en vies d'estabilització i n'hi ha més de 15.000 veïns confinats dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana de Barcelona. També s'han desallotjat 35 persones preventivament.
0: Anem a Collserola, Cristian Roldán.
4: Durant tota la nit, els bombers han treballat per consolidar el perímetre de l'incendi de Collserola i evitar que les flames tornessin a avançar. Les tasques s'han centrat sobretot a remullar els focus secundaris, buscar punts calents i reforçar els diferents flancs del foc. Una feina que s'ha pogut fer amb unes condicions de vent més favorables que les de les hores anteriors. El cap del Servei d'Acció Territorial del Consorci del Parc de Collserola, Joan Vilamut, detallava la importància del vent.
5: El problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació, hi havia una masia, Can Rius, que també s'ha hagut de protegir, i llavors doncs, ha agafat el vent, l'ha anat empenyent més, ha començat a fer salts en focus secundaris cap a la cara nord, que és molt més forestal, i és el que ha estat donant problemes des de mitja tarda.
4: Ara, amb les primeres hores de llum, els mitjans aeris tornaran a la zona i serà el moment de valorar l'evolució del perímetre. Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es defensa.
6: El govern de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, deia ahir que l'enviament d'aquests missatges es decideix de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i d'utilitat.
2: Paneque afegia que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu assegura que s'analitzarà el que ha passat.
7: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
3: Pràcticament tots els grups han demanat la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè expliqui com s'han gestionat aquests darrers episodis de pluja.
0: Demanen ajudes.
6: Els municipis del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, afectats per la pedregada de dilluns, avaluen els danys en propietats públiques i privades. Hi ha alcaldes que demanen al govern que gestioni ajudes per al territori.
0: Anem a Tarragona, Ricard Boigas.
8: A Móra d'Ebre, la pedregada va causar molts desperfectes. L'alcalde Rubén Viernés diu que demanaran ajudes.
9: Que demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si hi ha alguna línia de zona catastròfica, etc.
8: A Tarragona, parts i alguns monuments patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, les dues dones ferides, mare i filla, per la caiguda d'un mur al port estan en estat crític. L'Ajuntament de Roda va comunicar ahir que se'ls havia retirat el suport vital. Després van haver de rectificar perquè Salut va concretar que continuaven en estat crític. Des de Tarragona, Ricard Boigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan falten dos minuts per un quart de vuit, s'emboliquen.
2: Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar.
3: La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el Diario assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones.
0: Madrid, Dani Sainz de Aja.
10: En la primera de les 8 compareixences de ministres al Congrés, Robles ha admès errors però no exculpa el CNI. Diu que van avisar a Interior que s'estava preparant una entrada de migrants però admet que l'efecte crida a les xarxes va desencadenar una allau de persones impossible d'aturar. És el fet al que s'agafa Fernando Grande Marlaska per negar que tingués informació del que va acabar passant.
11: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
12: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
10: I tot i evitar acusacions directes contra el Marroc, Robles s'hi ha insinuat la seva responsabilitat per omissió i ha retirat una vegada més que Ceuta i Melilla són espanyolíssimes. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Coincideixen.
6: Tant oposició com socis d'investidura han criticat la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet el govern espanyol. Durant la compareixença de Margarita Robles al Congrés, han retret a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz del Partit Popular, Francesc Marc Álvaro d'Esquerra i Isidre Gavín de Junts.
13: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
14: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé. ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
15: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
2: Els socis de Suma han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà un augment.
0: Doncs parlant justament d'això, endureix.
3: El govern espanyol, les polítiques migratòries, tal com li demana la Unió Europea.
0: Àlex Giral Robert.
16: El Consell de Ministres ha aprovat dos avantprojectes per fer més restrictives les lleis d'estrangeria i d'asil. Els textos preveuen un primer filtre a la frontera com a màxim de 3 dies i la retenció de determinats immigrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes, tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. A l'espera dels redactats definitius, juristes i ONGs temen que les reformes puguin afeblir els drets dels immigrants. Quim Claveguer, advocat expert en estrangeria, i Yolanda Nieves, advocada de SEAR Catalunya.
17: Aquest està en instal·lacions policials, com es farà?
18: Hi ha terminis que s'acurten molt més en detriment d'aquestes persones.
16: El govern espanyol encara ha d'enllestir les propostes abans d'enviar-les al Congrés. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Investiga.
6: El Ministeri de l'Interior s'hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada abans del partit contra l'Elx.
0: Joan Vilaplana.
19: El ministre Fernando Grande Marlaska ha evitat condemnar-ho, tot i que admet la possibilitat que la policia s'extralimités.
20: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza.
19: Marlaska ha obert la porta a donar explicacions al Congrés. Des dels comuns li han demanat que expliqui si considera l'actuació policial adequada i proporcionada, qui la va ordenar i sota quin criteri. A Catalunya el govern sí que ha condemnat l'actuació policial i també han mogut fitxa alguns col·lectius. El grup d'advocats Acció Cassandra ha presentat una denúncia pels fets i l'Assemblea Nacional Catalana ha anunciat el repartiment de 10.000 estelades al Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao de dijous. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I per sorpresa...
2: El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans. Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada que hauria estat ahir.
3: El motiu de la possible visita és a hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre la guerra amb l'Iran.
0: Amenaça.
6: Putin amenaça les empreses de confiscar-les si no protegeixen prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Wilberries, ara ataca la competència. Ozone.
0: Moscou, Cristina Solies.
21: Els drons no són l'única amenaça per als empresaris russos. Putin, en comptes de protegir-los, ha firmat un decret que permet confiscar qualsevol actiu d'una empresa si no garanteix la protecció de les seves instal·lacions o eternitza les reparacions. La mesura inclou refineries, magatzems o fàbriques. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, defensa que no han tingut alternativa.
22: Sovint els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
21: D'aquesta manera, el Kremlin obliga les empreses a restaurar les seves plantes, tot i el risc que els drons ucraïnesos les tornin a atacar. L'incentiu principal serà mantenir-ne la propietat. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Idol als Estats Units. Back.

0: A box of rags someone gave us, and how my mama put the rags to use.
1: Per la mort de Dolly Parton als 80 anys, a més de ser la reina del country, la cantant va ser una icona cultural venerada al país.
2: Marc Ruiz.
3: Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb I Will Always Love You, que dècades després va versionar Whitney Houston. És només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i una també de les 25 que va col·locar el número 1 de les llistes de country. Jolene és un altre dels seus hits versionats per cantants com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama del 2022.
4: Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys, en una ràdio local i una televisió, i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta.
3: El president nord-americà Donald Trump ha anunciat a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I nous incentius.
5: El govern en posarà sobre la taula per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara coegi l'amenaça de sindicats com l'Obstec, el majoritari, de no fer-la si no s'arriba a acords estructurals amb el departament.
2: Més detalls, Maria Costa.
6: Falten gairebé 15 dies perquè comenci el curs escolar i el més calent és a l'Aigüera. Els sindicats mantenen la vaga prevista pel 8 de setembre, mentre el govern diu que ha treballat intensament perquè l'inici del curs escolar sigui amb la màxima normalitat possible. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, diu que procuraran incentius per les colònies.
7: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació fora de casa. Des del departament es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora, doncs, que pugui fer que aquesta situació reverteixi.
6: El govern defensa que està desenvolupant l'acord al qual va arribar al maig amb tres sindicats i l'escola concertada. Un acord, però, que no van ratificar els mestres en la consulta que va fer l'USTEC. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Detingut.
8: Un entrenador de vòlei acusat de violar una menor d'edat a Palma. Els fets es remunten al mes de juny, quan l'home, que tenia 23 anys, va convidar la noia de 15 a dinar a casa seva. Feia 3 anys que l'entrenava.
2: Caterina Carmen Jaume.
9: L'entrenador va convidar la nina i una amiga a sopar, però l'amiga se'n va anar abans i quan la jugadora va quedar tota sola, ell la va tancar a una habitació, la va immobilitzar i la va violar. Després la va amenaçar perquè no ho expliqués a ningú, però el canvi de caràcter de la nina de 15 anys va despertar sospites a la família fins que ho va denunciar. Aquest cap de setmana l'home ha passat a disposició judicial i li han imposat un ordre d'allunyament. Des de Mallorca, Caterina Carmen Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I atenció amb això, nou reglament.
1: Col·lectius de motoristes critiquen la nova normativa de circulació que els obliga, per exemple, a portar guants a totes les vies interurbanes o que els prohibeix conduir amb sandàlies o xancletes.
5: Troben que el nou reglament general de circulació de la DGT és insuficient perquè posa massa el focus en la responsabilitat individual dels conductors i reclamen a l'administració que també assumeixi la seva part. Manel Pérez és membre del col·lectiu Mil Revolts de Motoristes de Catalunya.
10: Només es mira la seguretat a nivell d'usuari personal, però la seguretat és general i crec que el pes a nivell de seguretat és més gran a l'administració que el nostre. Pues l'estat de les carreteres, molta falta de manteniments, hi ha factors molt més perillosos que no depèn de nosaltres, sinó que és l'administració qui té les eines per solucionar aquests temes.
8: El nou reglament entrarà en vigor l'1

0: Home, sembla fantàstic que puguin tractar tots d'home igual, depèn del seu inclinació sexual. Ho trobo perfecte.
1: A les 7 i 22 minuts parlem d'afectacions.
2: Les pluges de dilluns han afectat els pagesos del Priorat. La zona amb més danys és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més malmesos s'ha perdut més de la meitat de la collita.
1: Jordi Barranca.
3: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Els danys es concentren sobretot al voltant de Falset. Josep Ramonsador, responsable comarcal del Vi d'Unió de Pagesos.
4: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar cap producte i es farà malbé tot el raïm.
3: La pluja també ha tocat cultius com l'olivera i els ametllers. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: També el Segrià i la Noguera.
2: Aquí les tempestes van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters. El municipi amb danys més importants ha estat el Manal, Segrià, amb afectacions d'entre el 50 i el 70% a la fruita. Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssec tardans i pera que quedava per collir.
1: 5.000 tones de figues.
5: És el que es preveu collir aquest any a Catalunya, la majoria a les comarques de Lleida. És un cultiu a l'alça i això n'ha fet baixar els preus. La collita, que acaba de començar, s'ha avançat, de fet, un parell de setmanes per la calor.
1: Noèlia Caselles.
6: En els últims anys s'han multiplicat les hectàrees dedicades a la producció de figues a Catalunya, però també han crescut en d'altres zones de la península i a països com Grècia i Turquia. I que n'hi hagi més quantitat fa que en baixi el preu, cosa que perjudica els pagesos que s'hi dediquen. Àlex Lledonosa és productor de figues al Guaire, una de les zones més reconegudes per aquest cultiu.
7: El marge que et quede, si acabes aplicant tots els costos de caixa, transport i totes aquestes coses, el marge és bastant poc. Per dir quasi bé, és cas.
6: La calor, a banda d'avançar la collita, també ha provocat que els fruits siguin més petits. Això sí, no ha afectat la dolçor. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 5 minuts, ara mateix falten de 7:45. Parlàvem abans de tot aquesta història al voltant de les estelades abans del partit del Barça. Bon, l'informació estrictament esportiva. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
8: Bon dia.
1: Sabem que el Barça ha fitxat un porter per ser suplent de Joan Garcia. L'ex del Girona, fins ara el Fenerbahçe, Livakovic, passa avui revisió mèdica.
8: La intenció és no cedir-lo, però la seva incorporació dependrà de el fair play. El porter de 31 anys li costa al Barça 2 milions d'euros i mig milió més en variables, firmarà per 4 temporades. Xavi Espar tindrà fitxa del primer equip.
1: I després tenim una altra polèmica que veiem com evoluciona, però el Barça medita si fer demà el partit a l'estadi contra l'Atlètic Club l'homenatge que tenia previst fer als jugadors que van guanyar el Mundial.
8: Tot això arran de l'actuació contundent de la policia contra els aficionats del Barça. A ells, dins la directiva blaugrana, hi ha dubtes de la viabilitat d'aquest reconeixement als 8 jugadors que van aconseguir ser campions del món.
1: Veurem què passa. Hi ha una campanya organitzada al voltant d'aquestes protestes de la Policia Nacional, ho dèiem abans, en fi. I, mira, parlant de polèmiques, Mourinho debuta avui al Bernabéu en partit de Lliga.
8: Ja no és polèmic davant la Real Societat. Això és el que diu, davant la Real Societat a partir de les 9. És un Mourinho conciliador.
9: Desde hace años, no solamente ahora que he llegado aquí, me siento más tranquilo, más control de mis emociones. A lo mejor son los jugadores que me están también protegiendo y la gente que trabaja aquí que me están protegiendo de mi lado oscuro de personalidad.
8: Aquest nou Mourinho afirma que respecta els àrbitres, que no veuen el col·lectiu arbitral Amics de Negreira. Jugat a primera, València 0, Betis 1. El València arriba a un acord amb el Girona per fitxar el defensa Renau Martínez.
1: I Xavi assegura en la seva presentació com a tècnic dels Països Baixos que serà fidel a l'estil Barça.
8: Diu que el futbol del Barça i el dels Països Baixos s'han retroalimentat.
10: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar a la nostra etapa a Camp Barça, i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
8: A la Premier, el brasiler Savinho, ex del Girona, l'han traspassat del City al Tottenham, 87 milions d'euros, més 13 en variables, i a la Vuelta Pogacar guanya la quarta etapa, surt avui com a líder de la General, gairebé 3 minuts i mig d'avantatge sobre Roglic. Avui cinquena etapa, 173 quilòmetres a Catalunya, entre Falset i Roquetes.
11: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
12: Ei, ei, a Bezoya som molt de dir que sí a tot. I tu? És dels qui diuen avui de tranquis i acabes cantant Glòria a ple pulmó. Dels de platja, passejar, d'amics, un altre pla més i un altre i un altre. Perquè aleshores ets molt de viure molt fort. Molt de Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
13: Què et passa?
14: Que no em tanca la maleta.
13: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió.

0: no tancarà mai de la vida.
1: Bé, si trec uns quants banyadors...
0: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
2: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
0: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
5: 4, 5, 7, 48 i 50. I els sols, el 4 i el 5.
4: Consulta si n'has resultat guanyador, al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs, avui mai més ben dit, amb el Giovanni i companyia.
8: Hola, nen, va. Está todo acabado. Venga, Pere. Bueno, yo... Vinga, cony.
7: Un dels objectius d'aquest curs serà millorar els resultats educatius dels alumnes, que en els últims anys són dramàtics.
9: Sí, com dèiem, hi haurà més professors a disposició dels centres educatius i tirant endavant mesures com la prohibició de l'ús del mòbil a primària o secundària.
10: Molt bé, a poc, se'n van adonant de les coses.
9: Ex-consellera Irene Rigau, bon dia.
10: Ara a veure si pel curs que ve incorporem una novetat, que serà no tractar els nens com si fossin idiotes.
11: Bueno, no es faci il·lusions, exconsellera, que...
10: A mi no em parlis així, maco.
11: Ai, perdó, però sí.
10: A mi no em parlis així. Però si vols alguna cosa, aixeques el dit. Doncs com ho fas, molt bé. Que no et van ensenyar mòduls a classe,
11: no,
10: o què?
11: Perdoni'm, sí, perquè sí, no... Sí. És veritat que no...
10: Quant de temps hem estat fent el burro, fent classes amb les pantalletes i els mòbils i els ordinadors i les PlayStations, o com es digui.
11: Les PlayStations, no, jo diria que no n'hi ha a les classes.
9: No, s'ha arribat a fer classe PlayStation.
10: I després, l'educar generació...
12: Game Boy sí que hi havia, a l'època nostra,
11: sí,
12: Game Boy sí.
11: Sí. Home, però no les podies treure a mitja classe, la Game Boy, no?
10: No, Ricard,
11: ah, sí?
12: No. Bueno, fes allà
11: una mica així,
10: no? Mai ha sigut allò una eina educativa. I després d'educar generacions senceres inútils, i de fer 1.000 informes, 1.000 estudis, 1.000 exàmens, arribem a la conclusió que hem de tirar enrere i fer-ho com abans.
7: Amb això arribarem a dos quarts de vuit.

0: Ara mateix són 8:15 i tenim novetats importants i novetats positives sobre l'incendi de Collserola. Última hora, Marc Riera, bon dia.
1: Bon dia, doncs sembla que estaria estabilitzat. Una 60 de dotzons dels bombers han treballat tota la nit i han pogut estabilitzar les flames. Ara al matí s'enlairaran els drons per veure els focus que encara continuen actius i després s'activaran els mitjans aeris. Tots els detalls de la feina feta aquesta nit els donarà a partir de les 8 del matí el tinent d'alcalde de Barcelona, Albert Batlle.
0: Gràcies, Marc Riera. Aquesta és l'última hora. Tenim estabilitzat l'incendi de Collserola i els bombers esperen controlar-lo aquest matí. Ahir ja s'apuntava que la cosa pintava raonablement bé. El Tomàs Molina ens deia a primeríssima hora que les condicions avui serien favorables, les condicions meteorològiques. Un incendi que, de moment, manté 15.000 veïns confinats i 35 evacuats.
2: Hemos visto el fuego, hemos subido y eso está tremendo. Sí, sí. Ahí está, hay bastante movimiento de bomberos, de policía.
3: Quan hem sortit ja estava tot en foc, des d'aquí fins al final del barri, que es veu des de dalt, i ja està. O sigui, però a més ha sigut en un moment, tot ha sigut superràpid. No sé si és per l'aire o el que sigui.
0: És el que deien alguns dels veïns al voltant d'aquest incendi de Collserola. L'alcalde Collboni agraïa la col·laboració del personal.
4: Agraï també molt especialment a les entitats veïnals que ens estan ajudant a l'Ajuntament a transmetre aquesta informació a tots els veïns i veïnes que en aquests moments des de casa doncs estan veient la columna de foc.
0: I mentrestant cueix encara la polèmica per no enviament d'alertes al mòbil, de les famoses S-alert, per advertir de les fortes tempestes dels últims dies a la Costa Daurada. Ahir se'n van enviar dues S-alert als veïns més afectats per aquest incendi, però en les pluges dels últims dies a Tarragona, el cap de setmana passat o dilluns, no va ser el cas. Ahir des del govern, la consellera Sílvia Paneque advertia.
5: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un S-alert, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: I avui, sobre la crisi de Ceuta, la Diputació Permanent del Congrés votarà la compareixença de Pedro Sánchez i 10 dels seus ministres. Serà després que dos d'aquests ministres, els titulars de Defensa i Interior, oferissin versions bastant diferents de si els serveis secrets espanyols havien avisat o no que s'estava preparant una entrada massiva de persones des del Marroc cap a Ceuta.
6: No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos. Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para poder entrar a nado.
7: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
0: Tot això mentre es multipliquen a aquesta hora les mostres de condol, de reconeixement, de record, cap a Dolly Parton.

0: llegenda del country, figura venerada dins i fora dels Estats Units, ha mort als 80 anys. El propi Donald Trump deia que durant una setmana les banderes a tots els Estats Units estaran a mig pal. També hi ha hagut homenatges d'altres cantants que alguns consideren hereves de Dolly Parton, com la pròpia Taylor Swift. I quan passen 4 minuts de 7:45, els esports que tenim, Robert Prat?
1: Doncs que l'exporter del Girona, Livakovic, passa avui revisió mèdica prèvia al seu fitxatge pel Barça. La seva inscripció dependrà del fair play financer. Mourinho debuta avui al Bernabéu, un partit de Lliga a les 9 davant la Real Societat. I dubtes al Barça de fer l'homenatge als mundialistes demà contra l'Atlètic Club arran de la contundència policial a Elx contra aficionats blaugranes.
0: Ens falta el temps. Tomàs Molina, com estàs?
2: El dia comença avui amb alguns núvols que fins i tot estan donant alguna precipitació de caràcter feble en punts de la Costa Daurada, en àrees de la Catalunya central. A mesura que avanci el matí, aquests núvols s'aniran trencant, s'aniran obrint clarianes i la tarda serà en conjunt assolellada però amb un sol esmorteït, entrenyinat per la presència de núvols prims i fins i tot per pols en suspensió. Avui la temperatura quedarà una miqueta més baixa que la d'ahir, que finalment es va enfilar força. Avui la calor serà una miqueta menys intensa. De cara a demà, serà un dia de nou variable, un dia amb sol, però amb alguns intervals en núvols que aniran apareixent i desapareixent al llarg del dia a la façana litoral. En principi no esperem precipitació, també demà podria escapar-se alguna petita goteta, amb un ambient que tant avui com demà serà força, força càlid.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Actualitzem la mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, molt bon dia.
3: Bon dia. Comencem la jornada amb els retards habituals a Rodalies, però no hi ha cap incidència rellevant. Destaca que el tren que havia d'arribar a Lleida des de Manresa a 7:45 ho farà finalment a 8:45. A la capital catalana, l'incendi forestal a Collserola fa que els trens de la línia 11 de metro no parin a les estacions de Torre Baró, Vallbona i Ciutat Meridiana.
0: Gràcies, Sílvia. Les carreteres com les tenim? Mariluz García, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·les, però amb algunes incidències. Hi ha tallada l'autopista AP7 a Montroig del Camp en direcció Barcelona per la retirada de dos camions accidentats ahir a la tarda. Es desvia la circulació per la sortida 281 a l'Hospitalet de l'Infant cap a l'autovia A7. També hi ha cua a la mateixa autopista a Barberà del Vallès, direcció Girona, per un nou accident d'aquest matí. Hi ha un carril tallat. I es manté tallada a Sant Pere de Torelló, la BV-5224, per un camió accidentat també ahir a la tarda. Aquí es fan desviaments senyalitzats.
0: Gràcies, Marilu. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Avui a l'Hora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta amb el Contada, Aitor Arriaga, Carlos Tavera, Eva Pomares i Joan Guirado, però de moment fem un cop d'ull als diaris. Començant, com sempre, per les portades i les opinions més destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui amb les explicacions sobre la crisi de Ceuta i, evidentment, l'incendi de Collserola.
6: Xoc entre Robles i Marlaska pel paper del CNI a Ceuta és el titular d'obertura del diari Ara.
7: Marlaska i Robles discrepen sobre si el CNI va avisar de l'allau de Ceuta. Llegim a La Vanguardia.
6: Interior rebutja la versió de defensa i afirma que no es va alertar d'un assalt massiu, afegeix el diari del Grup Godó.
7: Precisament en aquest diari, article d'opinió de la seva directora adjunta. Es titula Senyals de fum.
6: Lola García lamenta la confusió que estan generant els ministres i considera que ho fan per tapar responsabilitats.
7: Si cal avisar d'una amenaça d'anar endavant, sentencia que qui sigui aixequi el telèfon fins que l'escolti no faci senyals de fum.
6: El periódico dedica a prop de mitja pàgina una foto de l'incendi de Collserola vist des del mirador de Torre Baró.
7: El foc amenaça Collserola, titula el diari, un foc a Collserola posa en alerta Torre Baró. Llegim a l'Ara.
6: Tema propi a l'obertura, precisament del periódico Barcelona, ampliarà el pagament amb targeta a tot el transport públic al 2027.
7: És un mètode que ja funciona en altres grans ciutats com Madrid o Londres.
6: No serveix per comprar abonaments, però sí per pagar bitllets senzills directament i estableix, atenció, les bases per una futura tarifació per ús, que ajustarà el cost del transport a la demanda de cada viatger.
7: Ras i curt, que es pagui a tant la parada i no per zones en què es paga el mateix tant si fas dues parades com si en fas 13.
6: Tot això en un dia que totes les portades recorden Dolly Parton.
7: La reina indiscutible del country que ha mort als 80 anys.
6: Una reina estimada per les dues Amèriques.
0: Seguim repassant la premsa i anem a altres notícies que hem trobat avui. I què hem trobat a la premsa digital? Vaja, que han trobat la Sílvia Solanes i la Sílvia Creus. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Busca inspiració a la NASA.
8: El mago pop, Antonio Díaz, ha visitat el centre per preparar el seu pròxim espectacle que preveu fer en estadis. Ho explica La Vanguardia, on se'l veu parlant amb enginyers del Johnson Space Center. Entre el cel, les estrelles i els viatges espacials seran una de les fonts d'inspiració del nou projecte. El van rebre amb la salutació Welcome to el mago pop, impresa a la mateixa pantalla que utilitzen per seguir les missions espacials.
0: Turisme funerari a Mallorca, nova tendència. tendència.
5: És una moda que creix. Persones que visiten l'illa per acomiadar els seus éssers estimats amb una cerimònia en alta mar per llançar-hi les cendres. El 80% són espanyols, però la resta estrangers, i molts ni tan sols viuen a les Balears. Per entre 360 i 600 euros tenen un vaixell per 10-15 persones, hi ha música, paraules, vídeos, imatges de record. Si hi ha sort, poden aparèixer fins i tot dofins durant la travessia. Després es llença l'urna en una àrea concreta, complint tots els requisits legals i mediambientals, i pètals, perquè, evidentment, com subratllen els organitzadors, no es poden llançar rams sencers ni corones. Ho recull el Diari de Mallorca.
0: I qui busca ajuda?
8: La Unió Esportiva Sants, el club de futbol barceloní, assegura que viu un dels moments més delicats de la història de l'entitat. Llegim a BTV que ha començat una campanya de socis 2026-2027 per garantir la viabilitat del club. Han empaparat els carrers del barri, fan córrer un vídeo que diu, entre d'altres, que és molt de Sants ser dels Sants.
0: Un gegant dissenyat amb intel·ligència artificial viatjarà de Catalunya a Sardenya.
5: Concretament des d'Oliana, a l'Alt Urgell, fins al poble sard agermanat d'Oliena. El gegant es diu Lusorio i l'han hagut de dissenyar el seu rostre amb intel·ligència artificial, ja que el seu nom fa referència a Sant Lusori, un soldat i màrtir romà del segle IV, i a Sardenya no es poden venerar imatges de persones reals. En Lusorio viatjarà l'11 de setembre en un tràiler per ser lliurat a Oliena amb motiu de les festes locals de les Cortes Abertes. Ho explica el Regió 7.
0: I aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i la Marisa Gil.
9: Avui, bona part de la premsa internacional es fa ressò de la mort de Dolly Parton i també de la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà, que cada vegada puja més de to i més ara, després que el Canadà hagi contraatacat i anunciat aranzels de represàlia contra diversos productes nord-americans. Més enllà d'això, però, el New York Times expliquen que Trump amenaça d'enderrocar el Kennedy Center si no es fa una renovació de 250 milions de dòlars, tot plegat després que el president dels Estats Units vulgui canviar el nom d'aquest espai i posar-li el seu. Al Financial Times expliquen que SpaceX, l'empresa espacial d'Elon Musk, invertirà 100.000 milions de dòlars per construir la base de llançament espacial més gran del món a Louisiana. Es començarà a construir l'any que ve i, segons Musk, s'hi faran milers de vols pel Megawatt Starship. Acabem amb un apunt a Venezuela perquè el principal diari de Caracas informa que l'aeroport internacional Simón Bolívar, el més important del país, reprendrà l'activitat a partir de l'1 de setembre després d'arreglar tots els danys provocats pel terratrèmol del passat mes de juny. Fins ara només servia per vols humanitaris i ara s'hi habilitaran terminals temporals per operar amb normalitat.
10: A la premsa econòmica, Expansión afirma en portada que les grans empreses de distribució disparen els seus beneficis. El diari assenyala que Inditex ha guanyat un 42% més en el darrer any. Mercadona, El Corte Inglés, IKEA i Leroy Merlin han superat el 20% i MediaMark i Decathlon incrementen beneficis un 10%. El creixement de l'economia espanyola i l'increment del turisme internacional són, segons Expansions, els motius principals de l'augment de les vendes. L'Economista destaca el reial decret que el Consell de Ministres va aprovar a tramitar ahir i que afectarà els centres de dades. Es regularan els requisits de sostenibilitat energètica, mediambiental, de resiliència i sobirania digital de tots els centres de dades que tinguin més d'un megawatt de potència. La intenció és avançar-se al boom d'aquest sector que consumeix gran quantitat d'aigua i electricitat i tensionarà les xarxes de distribució. Finalment, Cinco Días alerta sobre les reserves de gas a Europa. Són el moment més baix des de l'any 2009, amb un nivell d'emmagatzematge del 63%. El preu no para de pujar des del 2023 i durant el mes d'agost ha augmentat un 14% fins a arribar als 68 euros per megawatt hora. Tot plegat provocat per la guerra a l'Iran podria comportar talls de subministrament a Europa quan arribi l'hivern.
0: Anem a la premsa esportiva, Robert Prat.
1: El Barça, que reforça amb un nou porter, Livakovic, l'ex del Girona, un fitxatge sorpresa d'última hora, publica el diari Esport. La seva inscripció dependrà del fair play. El Mundo Deportivo xifra en 4 milions l'operació, amb variables incloses. El porter acabarà cedit aquesta temporada si no se'l pot inscriure. La Vanguardia diu que Xavi surt, parla i es diverteix. El nou seleccionador dels Països Baixos es presenta a la Universitat del Futbol.

Xavi diu que als Països Baixos hi ha menys soroll que el Barça, que farà un futbol atractiu, d'atac i de possessió. El periòdico remarca les declaracions de Xavi, que diu que el Barça i els Països Baixos parlen el mateix idioma, el de Cruyff. El diari assegura que Pep Guardiola era la primera opció per ocupar la banqueta Orange i Xavi la tercera.

0: I un altre nom. L'Esport i el Marca coincideixen a dir que Laporta i Deco no contemplen cap pla B si Julián Álvarez no arriba al Barça. El País assegura que el Barça es comença a oblidar del jugador. Albert Masnou escriu al diari Esport que té un problema personal que no sap si li pot resoldre el metge. Aquest nou Mourinho, conciliador, li comença a agradar. Pel Marca és un repte la connexió Vinícius Mbappé en l'estrena del Madrid de Mourinho al seu estadi. El diari es diu que 13 anys després el Bernabéu es retroba amb Mourinho. I el diari Ara assegura que el Barça es planteja suspendre l'homenatge als mundialistes campions en la prèvia del partit contra l'Atlètic Club. La junta directiva té dubtes arran de la contundència policial contra els aficionats del Barça Elx.
1: Qui ens fa la premsa del cor? Sílvia Andrés, bon dia.
2: El rei Harald de Noruega, de 89 anys, està hospitalitzat i el seu estat de salut és delicat. La seva història d'amor amb la reina Sònia és de pel·lícula. Durant 10 anys van amagar que eren parella. Sònia no era ben vista per la família reial noruega. El jove Harald se li va suggerir que festegés amb la princesa Sofia de Grècia, després reina d'Espanya. La relació no va quallar. Al final, Harald i Sònia es van casar i aquests dies molts han mostrat el seu respecte pel matrimoni. Però ahir el seu fill, Håkon, va i ho esguerra. Els prínceps hereus, per celebrar els seus 25 anys de matrimoni, van decidir publicar un àlbum familiar. Incís, potser no és el millor moment quan tens el pare a l'hospital força greu, però l'errada més garrafal és que entre les fotografies se n'inclou una amb el fill d'ella, Màrius, condemnat per violació a dues dones. En fi, n'hi ha que neixen estrellats reialment parlant.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot és possible un dia de partit. Comença un nou repte pel Barça de Hansi Flick. És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Dijous a partir de les 8, la TDT del Barça Athletic Club a Catalunya Ràdio.
4: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
5: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
6: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
7: Què us poso?
8: Per mi una estrella.
7: I per tu?
9: Jo també una estrella.
8: Ara estem d'acord.
9: Estem d'acord?
10: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
11: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
12: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
13: Torna a casa i compra bé amb el 3x2 en tots els productes Pantene. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha millor preu que gratis. Fins al 9 de setembre.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Marta Viana, bon dia de nou.
14: Bon dia.
1: Aniversaris, qui fa anys avui?
14: Va, aquesta t'agradarà. A Maya Montero.
1: Home.
15: Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión.
1: Aquesta em passa que ho he vist mirant els diaris.
14: Ja, ja, és que li han dedicat bones...
1: Fa 50, no?
14: 50
1: clavats. 50 rodons, molt bé.
14: Seguim amb Jorge Sanz, l'actor.
1: Jorge Sanz, és bona aquesta. 64?
14: 57.
1: Ai, pobre.
14: Ai, pobre.
1: Em sap greu, Jorge, des d'aquí.
14: Si ens està escoltant, sí. Jorge, em sap greu. Sí. I acabem amb Macaulay Culkin, que em fa quants?
1: 43.
14: Sí, 46.
1: 46, bé, Macaulay Culkin. Vinga, Sant Oral.
14: Avui és Santa Teresa, Sant Juniper, Sant Alexandre, Sant Balduí i Sant Zeferí.
1: I ja sabeu que aquest estiu, a aquesta hora, fem una recomanació literària des d'una llibreria.
16: Soc Carme Pedrola, llibretera de la Pila de Llibres, llibreria de segona mà al barri del Congrés Indians a Barcelona. La recomanació que us faig és llegir amb els vostres infants, contant contes il·lustrats, explicant els clàssics i obrint els títols de tota la vida. Avui, remenant les caixes, m'ha cridat l'atenció el titulat Míriam, de Somiatruites a Rodamont, un conte enfocat a transmetre valors humans i la il·lusió per les petites coses de la vida. Escrit per la narradora oral i guionista Ruth Tururuz i il·lustrat i signat pel pintor Miquel Cazanya. Teniu present que si veniu i descobriu un llibre, no espereu gaire, potser demà ja no hi serà. Aquest és l'encant de la llibreria de segona mà. Cada visita és diferent i sempre hi ha alguna sorpresa.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Cometa ens proposa la docu-sèrie La Tierra según Filomena Kang.
17: Documental de comèdia en format de fals documental que repassa la història de la humanitat. Aparenta ser un programa històric convencional i seriós, però trenca constantment les expectatives gràcies a la sàtira i l'humor absurd. La protagonista, interpretada per Diane Morgan, visita llocs emblemàtics i entrevista historiadors, científics i altres experts reals a qui formula preguntes bastant ridícules. El contrast entre el rigor acadèmic dels entrevistats i la ignorància de Filomena Kang és el motor de la sèrie. Té dues temporades a Netflix.
1: Ara mateix falten 10 minuts per les 8. Aquests són els sons del matí.
3: Els sons del matí.
18: Durant tota la nit, els bombers han treballat per consolidar el perímetre de l'incendi de Collserola i evitar que les flames tornessin a avançar.
19: El problema ha estat que quan ha arribat a dalt ha agafat una mica més de vegetació.
20: Els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
21: Que demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
22: Los servicios de inteligencia realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
23: No hay ningún informe de esas características.
24: In my coat of many colors, mama made for me, 'cause she made it just for me.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia. Amb el Marc Jurado, enredar.
25: Enxarxar o ficar algú en algun embolic per embolir que el dels ministres Robles i Grande Marlaska, que han donat versions ben diferents sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Ell assegura que el CNI va informar d'un intent. Ell nega cap informació.
1: Col·legiat.
25: Pertanyent a un col·legi, com un metge col·legiat o alguna cosa constituïda per diversos components, com una direcció col·legiada, un òrgan col·legiat o una decisió col·legiada. Així es decideix, precisament, si s'envien o no alertes amb mòbils des de Protecció Civil. Així és com justifica el govern que no es fes en cap de les dues darreres grans tempestes.
1: Xancleta.
25: Sabata lleugera, sense taló, que es porta a retaló. Les portem aquestes setmanes per anar a la platja o a la piscina, però ja no es podran dur els peus si conduïm una moto, segons la nova normativa que també obligarà a dur guants a totes les vies urbanes. Les sandàlies també prohibides.
1: Posem-hi ara tres xifres amb la Sílvia Creus. 6.509.
26: És l'últim i esgarrifós balanç oficial de morts provocats pel terratrèmol que va tenir lloc a Veneçuela el 24 de juny. La xifra encara podria créixer perquè, tot i que fins ara s'han tret prop de 600.000 tones de runa, el total estimat que encara queda acumulat és de més del triple i es calcula que trigaran un any a treure-la tota.
1: 49.600.
26: És el nombre de persones que ha arrestat el Servei d'Immigració del Govern dels Estats Units, l'ICE, el mes de juliol, la xifra més alta de la segona administració de Donald Trump, un 15% més que el juny i un 70% més que el febrer. Més del 50% de les detencions van ser a individus sense antecedents penals.
1: 80.
26: És l'edat en què ho estem dient ha mort la reina del country, Dolly Parton, per culpa d'un càncer en un hospital de Nashville. La família en va informar ahir i el dol s'ha estès no només al món de la música, sinó a tot Hollywood i a molts racons i àmbits del món, ja que era coneguda per la seva bonomia i generositat i per la seva defensa de causes diverses.
1: Tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera veiem en un pla un conjunt de cases disseminades per un turó i just per sobre un hidroavió llançant aigua sobre una espessa columna de fum que surt enmig de la vegetació.
27: Segon, en surten poques setmanes a Collserola. La bona notícia és que a primera hora d'aquest matí el foc ha quedat estabilitzat. D'aquí poca estona seguirem en directe l'actualització que en facin els bombers. Ahir, recordem, es va haver de confinar els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana i fins i tot desallotjar una trentena de veïns. Havien cremat 35 hectàrees.
1: A la segona imatge hi veiem una casa d'una sola planta. De la teulada només en queda l'esquelet. Moltes de les teules són a terra. Al voltant de l'habitatge, on s'amunteguen amb més runa, hi ha dos homes amb una escombra i un carretó retirant-ne una part.
27: És un dels 300 habitatges afectats pel tornado que hi va haver dilluns a la tarda al petit poble de Pomars, al sud de França, molt a prop de Carcassona. Un fenomen meteorològic extrem i violent que també va deixar una quarantena de ferits. Les tasques de neteja i reconstrucció s'allargaran durant mesos.
1: I a la tercera imatge veiem el sostre de fibrociment d'un gran magatzem foradat a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. Dins hi ha uns operaris que s'ho miren amb cara de preocupació. Què fan, Ricard Boigues?
0: Doncs mira, estan avaluant els danys causats per la pedregada de dimarts. Hi ha tants forats que deixen passar filets de llum que sembla que els hagin metrallat. És un exemple del que es van trobar moltes empreses de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona quan van obrir les portes i van tornar a la feina després de la pedregada. A l'exterior s'acumulen molts vehicles amb vidres trencats i la carrosseria abunyegada. Ara tocarà començar el Ferragós paperam amb les asseguradores.
1: 6 minuts per arribar a les 8, titulars en 2 minuts. El repassem ara mateix amb la Marta Viana i el Marc Jurado. Novetat de fa, bé, poqueta estona, l'incendi de Collserola, i és bona notícia, ja està estabilitzat.
14: S'espera que aquest matí pugui quedar controlat quan s'incorporin els mitjans aeris. Una seixantena de dotacions dels bombers hi han treballat tota la nit. Més de 15.000 veïns han quedat confinats als barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana. L'alcalde Jaume Collboni agraïa la col·laboració.
2: Agraï també molt especialment a les entitats veïnals que ens estan ajudant a l'Ajuntament a transmetre aquesta informació a tots els veïns i veïnes que en aquests moments des de casa doncs estan veient la columna de fum.
1: El govern defensa la decisió de no enviar cap alerta als mòbils per les pluges dels últims dies al Tarragonès i al Baix Camp.
25: La portaveu Sílvia Paneque ho ha atribuït a criteris tècnics i s'ha compromès a revisar les actuacions.
20: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER més enllà dels protocols són tècnics, continuaran sent tècnics.
1: I avui la Diputació Permanent del Congrés vota la compareixença de Pedro Sánchez i de 10 ministres més per la crisi de Ceuta.
14: Ahir els titulars de Defensa Interior van embolicar-se en versions sobre l'entrada massiva de migrants i no van aclarir si l'haurien pogut evitar Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska.
4: No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos. Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para poder entrar a nado.
23: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
1: El Ministeri de l'Interior investiga si va haver un ús desproporcionat de la força contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx.
25: Des de Catalunya, el govern ha condemnat els fets.
1: I el director de la CIA ha viatjat a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans.
14: Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada, ni tampoc ha transcendit el motiu de la visita de John Ratcliffe a la capital russa, on podria haver abordat la guerra d'Ucraïna o la de l'Iran.
1: Dol als Estats Units per la mort de Dolly Parton, tenia 80 anys.
25: L'agenda de la música country també va triomfar al cinema i la televisió. Era una filàntropa compromesa amb moltes causes, venerada per milions de persones.
1: I distingeixen la residència de gent gran de Gràcia, a Barcelona, com el primer centre respectuós amb el col·lectiu LGTBIQ+.
14: Ho ha explicat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
5: I és important que quan nosaltres arribem a aquestes residències, les nostres parelles puguin venir a veure'ns, que puguem expressar-nos de manera natural.
6: Comencem el dia i ho fem amb un cel bastant ennuvolat, fins i tot que està deixant alguna goteta, alguna petita gotellada. La tendència serà que a mesura que avanci el matí les nuvolades, aquests núvols, es vagin trencant i vagin deixant pas a un migdia amb moltes més estones amb sol. Però un sol esmorteït, entrenyinat per la presència de núvols prims i també per ponts de suspensió, que farà que l'ambient es vegi una miqueta terrós. Una tarda de temperatures relativament altes, amb màximes que arribaran als 34-35 graus en alguns casos, amb un ambient que tornarà a ser una miqueta xafogós.
1: Actualitzem la situació del trànsit ara mateix. Mariluz García, bon dia de nou.
7: Hola, bon dia. Doncs continua tallada l'autopista P7 amb Mont-roig del Camp en direcció a Barcelona i segurament durarà estona per la retirada de dos camions que van tenir un accident ahir a la tarda. Es desvia el trànsit 10 quilòmetres més enrere, a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant, cap a l'autovia A7. També aturant-se a la mateixa autopista P7 entre Bellaterra i Barberà del Vallès en direcció a Girona per un accident d'aquest matí que talla un carril. I continua tallada Sant Pere de Torelló, la B-5224, també per un camió accidentat ahir a la tarda. També s'hi fan desviaments senyalitzats.
1: Gràcies, Mariluz. Atenció amb això, a Mont-roig és on està tallada la P7 per aquest accident d'ahir de tarda. El transport públic, com el tenim a aquesta hora? Sílvia Andrés, bon dia.
8: Bon dia, Rodalies. No hi ha els retards habituals, cap incidència rellevant, però el tren que havia d'arribar a Barcelona-Sants des de la plana a Picamoixons a les 8:07 ho farà un quart d'hora més tard. Recordem que l'incendi forestal a Collserola fa que els trens de la línia 11 de metro no parin a les estacions Torre Baró, Vallbona i Ciutat Meridiana.
1: Un incendi que ara hi anirem en directe, però recordem que la bona notícia del matí és que està estabilitzat. I arribarem a les 8 amb una cançó dedicada, una cançó que podeu dedicar, encara teniu un parell de dies per fer-ho, al 636-360609, 636-360609. Ens envieu una nota de veu, ens dieu quina cançó li voleu dedicar i aquí.
9: Bon dia a tots. Em dic Mireia i sóc de Blanes. Us felicito pel programa d'estiu. M'encanta. M'agradaria dedicar Vestida de nit de Sílvia Pérez Cruz a la meva filla Ivet. Us desitjo un bon matí. Gràcies.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, Mariluz García, bon dia.
1: Autopista P7 a Mont-roig del Camp en direcció a Barcelona per la retirada de dos camions que van tenir un accident ahir a la tarda. Es desvia la circulació per la sortida 281 a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant cap a l'autovia A7. A la mateixa autopista també aturats de Bellaterra a Barberà del Vallès en direcció a Girona per un accident d'aquest matí que talla un carril. Afectacions al transport públic per l'incendi de Collserola. La línia L11 del metro no s'atura a les estacions Torre Baró, Vallbona ni Ciutat Meridiana. L'R4 de Rodalies no s'atura a Torre Baró i els autobusos de la línia 182 acaben a Karl Marx.
0: Estabilitza l'incendi que creme des d'ahir al Parc Natural de Collserola i que ha obligat a confinar els barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró de Barcelona al llarg del matí. Es confia poder donar el foc per controlat i poder aixecar també les mesures cautelars. Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera de Nadan, que es va acabar desbordant. El d'Interior, en canvi, assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. El Ministeri de l'Interior investiga si hi va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la policia espanyola contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Des de Catalunya, el govern ha condemnat els fets i l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia per aquesta actuació policial.
2: 3CAT Info.
0: Doncs bé, anem en directe a la compareixença d'Albert Batlle, de responsable de l'Ajuntament de Barcelona, que ens dona informació sobre aquest incendi a Collserola.
3: Ara, actius, però està perimetrat, i per tant encara que es continuarà treballant al llarg de les properes hores per previndre qualsevol reiniciació que es pogués produir. El nombre d'hectàrees en aquest moment encara no es pot fixar, el cos de gent rurals ho dirà, doncs, suposem que a mig matí, però calculem en aquests moments per sobre de les 45 hectàrees. Recordin que la xifra que havíem donat ahir a última hora de la tarda era de 35, un petit increment durant totes aquestes hores. Dir també que els confinaments que es van produir doncs, a última hora de la tarda d'ahir doncs, es van aixecar, és a dir, que en aquests moments tothom ha pogut dormir a casa seva i esperem doncs, que la normalització es pugui produir doncs, també a l'hora del matí en tots els barris afectats, bàsicament el barri de Torre Baró i de Ciutat, Ciutat Meridiana. Extremar la prudència, continuem estant en una situació doncs, de molta calor, de molta sequera, i per tant també hem d'extremar qualsevol vigilància que es pugui, qualsevol comportament que pugui doncs, afectar doncs, en aquest entorn tan delicat, que és aquesta zona periurbana entre els barris de muntanya i aquesta meravella natural que és el parc de Collserola. Hem tingut dos incidents greus en les últimes tres setmanes i, per tant, aquí hem d'extremar la vigilància i el control de tots plegats. Evidentment, la feina que fan de prevenció doncs, les diverses agències i per escoltar també el control que han de fer els cossos de seguretat. Dit això, doncs, estarem esperant a les properes hores l'evolució de tot plegat. Esperem també que en pocs minuts, o poc abans d'aquí, en una hora i quart, es puguin enlairar els mitjans aeris que han estat participant en les diverses fases d'extinció d'aquest incendi i que, doncs, amb l'ajuda de tots plegats, doncs, al llarg de les properes hores poguéssim arribar doncs, ja no tan sols a l'estabilització, sinó al control i ha arribat el moment també doncs, a l'extinció. Recordar que encara hi ha focus actius, focus secundaris actius en el perímetre de l'incendi i això doncs, ens obliga a ser molt prudents a tots plegats doncs, i a demanar aquesta col·laboració ciutadana que fins ara hem tingut i que esperem que es pugui continuar doncs, en les properes hores. No sé si vols demanar
4: des d'aquesta informació, si ho pots veure per tu.
5: Sí.
6: Va, bon dia. Com bé ha comentat el tinent d'alcalde, l'incendi ho tenim estabilitzat. Al llarg de la nit, tant Bombers de la Generalitat com Bombers de Barcelona han treballat conjuntament per reforçar aquest perímetre. Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet. Això ens fa ser molt prudents, com bé ha comentat el tinent, a fer de donar-lo per controlat. Vull dir, ara ens queden hores de treball, ens queden hores de vetllar aquests focus secundaris, però sí que el perímetre el tenim encerclat, el tenim perimetrat, tenim punts d'emplaçament al llarg de tot el perímetre, i que, també, com bé ha dit el tinent, hem aixecat el que eren els confinaments dels veïns. Sí que mantenim una sèrie de punts o de xarxes elèctriques diguéssim tancades, perquè treballaran els mitjans aèris i això ens obliga a l'hora de les descargues de vetllar per aquest tema. Som optimistes, però hem de ser ferms amb el tancament del perímetre i també tenir clar que segurament tindrem algun aixecament d'alguna fumarola o d'algun focus secundaris, i per això ara les properes hores estarem intensificats sobretot amb aquests punts de la capçalera que eren la vessant de Ciutat Meridiana.
3: Molt bé, doncs, a disposició. Nosaltres mateixos, si alguna pregunta a fer. Bueno, decíamos que el fuego está estabilizado.
0: Doncs bé, deixem aquí aquesta compareixença que ha fet el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, i també Sebastià Massagué, que serà el cap de bombers de Barcelona, en el que s'han mostrat optimistes que al llarg del dia d'avui es pugui arribar fins i tot a no només a controlar, sinó també a extingir aquest foc de Collserola. El confinament, ha dit, s'ha aixecat i tothom ha pogut dormir a casa seva, i esperé que al llarg del matí es normalitzi la situació a Torre Baró i a Ciutat Meridiana. Els continuem escoltant en aquests moments.
2: Quan surten, abans de sortir i de marxar, han de desinfectar les rodes i d'això. I bueno, i recordar a la població que no pot entrar dintre de l'incendi, que hem vist que hi ha alguns veïns que s'ha estat prohibit, i que hem demanat als Mossos i a la Guàrdia Urbana, pues, que vigilin que ningú se'ns coli a dintre d'aquesta zona.
3: Ja en castellano...
5: Sí, podem fer alguna pregunta?
3: Acabem fent la presentació i després fem les preguntes, eh? El incendio está en fase de estabilización.
7: Doncs fins aquí la compareixença.
0: Doncs veu, deixem aquí. Era un membre dels agents rurals que demanava, sobretot, que no s'entri en aquesta zona afectada encara per aquest incendi. 8 i 8 minuts en plena crisi migratòria. Ceuta, Junts per Catalunya torna a portar al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Segons us avança 3CatInfo, aquest matí registrarà el text al Congrés. És a grans trets el mateix text que el Congrés va tombar aviat farà un any, però a diferència de llavors, aquesta vegada els de Carles Puigdemont presenten en solitari el document que en el seu dia van consensuar amb el PSOE. El preàmbul de la proposició de llei, el que va generar amb crítiques de racisme al rebuig frontal de Podem, és sensiblement més curt. Els juntaires reconeixen que ho han fet, diuen textualment, per deixar sense arguments Podem. Per això ha desaparegut, per exemple, la referència al fet que els governs tenen la responsabilitat d'evitar possibles efectes de la immigració que puguin representar un risc per la convivència i la cohesió social. El nou redactat és molt més tècnic i cauen les referències a drets i deures o a la protecció de la cohesió de la societat d'acollida, la llengua i la cultura. Pel que fa a l'articulat de la llei, el que tindria efectes pràctics, Junts continua reclamant el traspàs a la Generalitat de les competències estatals per tramitar els permisos de residència temporal i de llarga durada i la contractació de treballadors estrangers en origen. La Generalitat també podria executar els procediments sancionadors en matèria d'estrangeria i també les expulsions i tramitacions que no requereixin expedient. Els Mossos assumirien funcions de policia integral en port i aeroports com el corresponent control fronterer en col·laboració amb la policia espanyola i la Guàrdia Civil. La Generalitat també assumiria la gestió dels centres d'internament d'estrangeria, els polèmics CIE. Cal veure si en el context polític actual la proposició de llei aconsegueix aquesta vegada els suports polítics necessaris dins el bloc de la investidura. Junts registra de nou la proposició de llei la vigília que el govern espanyol reuneix les comunitats autònomes per parlar del repartiment dels migrants que van entrar a Ceuta. Els de Carles Puigdemont mantenen que Catalunya no n'ha d'assumir més. Doncs bé, parlem de Ceuta perquè els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'han embolicat en versions sobre l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Anem cap a Madrid, Anaïs Sáenz Viaja.
8: En la primera de les 8 compareixences de ministres al Congrés, Robles ha admès errors, però no exculpa el CNI. Diu que van avisar a Interior que s'estava preparant una entrada de migrants, però admet que l'efecte crida a les xarxes va desencadenar una allau de persones impossible d'aturar. És el fet al que s'agafa Fernando Grande Marlaska per negar que tingués informació del que va acabar passant.
9: Nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y, obviamente, el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
10: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
8: I tot i evitar acusacions directes contra el Marroc, Robles s'hi ha insinuat la seva responsabilitat per omissió i ha retirat una vegada més que Ceuta i Melilla són espanyolíssimes.
0: El Ministeri de l'Interior investiga si va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la policia espanyola contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Preguntat per aquesta qüestió, el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, va admetre ahir la possibilitat que la policía se extralimites, tot i que va evitar condemnar-ho.
10: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
0: Els comuns han registrat al Congrés una bateria de preguntes de Grande Marlaska sobre l'actuació. Des de Catalunya, el govern ha condemnat els fets i ha dit que s'han d'investigar.
11: 3CAT Info.
0: El govern es defensa de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils en els últims episodis d'aiguats intensos. La consellera portaveu Sílvia Paneque assegura que l'enviament d'aquests missatges es decideix de manera col·legiada seguint criteris tècnics i d'utilitat. Paneque ha afegit que les previsions meteorològiques no apuntaven a un risc màxim de pluges torrencials. Amb tot, la portaveu assegura que s'analitzarà el que ha passat.
12: Revisió sempre de cada fenomen i serà, i si hi ha mesures de millora, es comunicaran, però els criteris pels quals s'envia un SALER, més enllà dels protocols, són tècnics, continuaran sent tècnics.
0: Alguns alcaldes de municipis afectats pel temporal al Tarragonès i al Baix Camp creuen que es podria haver enviat un SALER quan la tempesta ja estava desenvolupada perquè els ciutadans poguessin reaccionar. Doncs bé, els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre afectats per la pedregada de dilluns avaluen els danys en propietats públiques i privades i alcaldes que demanaran al govern que gestioni ajudes pel territori. Tarragona, Ricard Boigues.
13: A Móra d'Ebre, la pedregada va causar molts desperfectes. L'alcalde Rubén Viernes diu que demanaran ajudes.
14: Que demanarem aquesta previsió de que es pugui traure alguna línia especial, si alguna línia de zona catastròfica, etc.
13: A Tarragona, parts i alguns monuments patrimonials han estat tancats fins que els tècnics han determinat que eren segurs. Pel que fa al temporal de dissabte passat a Roda de Barà, les dues dones ferides, mare i filla, per la caiguda d'un mur al port estan en estat crític. L'Ajuntament de Roda va comunicar ahir que se'ls havia retirat el suport vital. Després van haver de rectificar perquè Salut va concretar que continuaven en estat crític.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: De la crònica internacional, el director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans. Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada que hauria estat ahir. El motiu de la possible visita és, hores d'ara, una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre, la guerra amb l'Iran. També les negociacions per a un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units condemnat a 5 anys de presó a Rússia per tinença i tràfic il·legal d'armes. Aquesta seria, que se sàpiga, la primera visita a la capital russa d'un cap de l'agència d'espionatge nord-americana des que el seu predecessor es va reunir amb Putin al novembre del 2021. 3 mesos després, Rússia va iniciar els atacs contra Ucraïna. I la Xina no se sent al·ludida per l'amenaça dels Estats Units de sancionar els països que no tallin qualsevol mena de relació comercial amb l'Iran. El gegant asiàtic és el principal soci comercial de la República Islàmica, diu que prendrà les mesures que calgui per preservar els seus interessos. Una postura que és un valor d'oxigen per Teheran, sobretot si tenim en compte que el 90% del petroli iranià va parar a la Xina. A l'horitzó hi ha, a més, la visita del líder xinès Xi Jinping a Washington d'aquí un mes, on, evidentment, el conflicte a l'Orient Mitjà serà un dels grans temes sobre la taula. Mentrestant, des del Pakistan, país que fa de mediador entre l'Iran i els Estats Units, apunten que la Casa Blanca vol reprendre les converses de pau amb Teheran. Un quart de nou del matí, fem ara atenció al trànsit i al temps. Situació a aquesta hora, carreteres i autopistes i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
15: Hola, bon dia. Doncs pel que fa al transport públic, ja ha quedat normalitzada la circulació per Torre Baró i Ciutat Meridiana després que ha quedat estabilitzat l'incendi de Collserola. Ja hi tornen a aturar-se el metro, rodalies i autobusos. D'altra banda, hi ha retards de 15 minuts a la línia R1 de Rodalies a causa d'un tren avariat entre Clot i Sant Adrià. A les carreteres, continua tallada l'autopista AP7 a l'altura de Mont-roig del Camp en direcció Barcelona per la retirada de dos camions que ahir a la tarda van tenir un accident. Es desvia la circulació 10 quilòmetres més enrere, a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant, a la sortida 281, per enllaçar amb l'autovia A7. També aturats a la mateixa autopista AP7, entre Bellaterra i Barberà del Vallès, en direcció Girona, per un accident que ha passat aquest matí. Hi ha un carril tallat a la circulació. Afecta la C58 també amb lentitud a l'altura de Badia per enllaçar amb l'AP7. També a l'àrea de Barcelona, aturats a la mateixa C58, entre la sortida de Barcelona pel Nus de la Trinitat i Montcada, en direcció Terrassa-Sabadell a causa d'alguna possible incidència, mentre que la resta de l'àrea de Barcelona es manté encara la circulació tranquil·la. I es manté tallada també a Sant Pere de Torelló la BB-5224 per un camió accidentat també ahir a la tarda. Es fan desviaments que ja estan senyalitzats. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
11: El temps.
0: Amb el Tomàs Molina.
16: Avui serà un dia força variable, amb la presència de núvols prims que aniran passant. En algun moment es poden fer més espessos, fins i tot poden deixar alguna gotellada, algun petit ruixat. Això és fruit d'una borrasca que hi ha a l'oest de la península Ibèrica, que no ens acaba d'afectar, però sí que ens donarà també al llarg del dia d'avui presència de vents de garbí que poden bufar amb algunes ràfegues moderades a fortes. A partir de migdia, les clarianes s'aniran imposant a les nuvolades, però no acabarà de fer net. Hi haurà encara bandes de núvols prims i també presència de pols en suspensió que mantindran un aspecte terrós al cel. No descartaríem algun ruixat a la tarda en àrees del Pirineu. De cara a demà, el temps continuarà encara variable, més clarianes potser al matí, més estones amb sol, però amb intervals en núvols a la façana litoral i amb aquesta presència poden haver d'algun ruixadet, d'alguna petita precipitació, en temperatura tant avui com demà, que continuarà relativament alta, però sobretot xafogosa.
17: Fresca Info.
18: Què et passa?
19: Que no em tanca la maleta.
18: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
19: Bé, si trec uns quants banyadors...
18: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
20: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
18: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Fresca Info.
0: Més coses. El desequilibri entre municipis dificulta la protecció d'alguns espais amb boies al litoral del Baix Empordà. Els més petits es queixen del cost de reposar-les quan les roben o les vandalitzen i els ajuntaments més grans i amb més recursos també reclamen més vigilància i sancions. Entitats com SOS Costa Brava proposen una gestió conjunta d'aquest litoral protegit Girona Maria Rovira.
22: Tot i que ja existeix l'anomenada taula de cogestió d'aquest litoral amb entitats i administracions, des d'ajuntaments petits com el de Mont-ras, la que no tingui capacitat jurídica ni econòmica. L'alcaldessa Vanessa Peiró es queixa del cost de reposar les boies fetes malbé, reclama més implicació de la Generalitat i videovigilància.
23: Fer un pla d'usos en un municipi com Mont-ras que no tenim ni tècnic de medi ambient representa una epopeia. Jo no sé si som entre tots plegats capaços de repensar una mica el model i d'entendre que no es pot exigir el mateix en municipis amb uns recursos molt limitats a d'altres que tenen una infraestructura tècnica o econòmica molt molt superior.
22: Des de Palafrugell valoren la feina de la taula de cogestió per preservar el litoral, però reconeixen diferències entre municipis per actuar. Xavier Rangel és regidor d'Urbanisme de Palafrugell.
1: Conjuntament amb el departament, el que sí que estem és valorant totes aquestes accions i actuacions, quin ha de ser l'ajut o el finançament per a aquests municipis que no tenen aquesta capacitat econòmica que podem tenir els ajuntaments amb més possibilitats. Però per la resta, jo crec que en quant a accions i actuacions, crec que el camí que hem encetat és bo.
22: Des de SOS Costa Brava alerten que la continuïtat de l'espai protegit del litoral del Baix Empordà fa necessària una gestió global davant els efectes d'embarcacions que fondegen en llocs prohibits, tant per la seguretat com per la Posidònia. Jordi Cruz, de la Comissió de Medi i Marí de SOS Costa Brava.
2: Cal saber què està passant i disposar de plans de gestió, d'òrgan gestor i sobretot tenir recursos econòmics i humans per dur-ho a terme. Per això reclamem una gestió conjunta de tot el litoral del Baix Empordà, amb una visió de conjunt i recursos suficients, perquè la natura no entén de límits municipals.
22: Aquest debat sobre la gestió del litoral ha ressorgit aquest estiu després dels últims actes de vandalització de boies a les zones de bany entre Palamós i Mont-ras.
0: A Juncos, a les Garrigues, l'Ajuntament ofereix casa i escola a la família que reobri el bar casal del poble tancat des del juliol. A la crida hi han respost una trentena de candidats i el consistori dona per feta la reobertura de l'establiment, que també funciona com a centre social al municipi. Lleida, Julià Albacar.
4: Un dels requisits és que coneguin el món de l'hostaleria i que puguin obrir gairebé tot el dia. A canvi, l'Ajuntament ofereix un lloguer social d'uns 300 euros i la possibilitat d'escolarització dels fills. Fins ara han rebut una trentena de peticions, per tant, donen per assegurat el traspàs del bar. Meritxell Montagut és la regidora de promoció econòmica.
6: Tindrem salvat el bar, seguríssim. Les diverses entrevistes que han fet, vull dir, n'hi ha no només un, sinó hi ha diverses persones que encaixen molt bé amb el perfil.
4: A Juncosa, el bar casal funciona com a punt de trobada social i per això Montagut recorda que disposa de serveis és clau per evitar el despoblament en un municipi tan petit de només 400 habitants.
11: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Amor, la icona de la música country, Dolly Parton, als 80 anys, venerada i respectada als Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar al cinema i la televisió. Artistes com Taylor Swift, Beyoncé o Paul McCartney, entre d'altres, han lloat la seva figura. Ens ho explica el Marc Ruiz.
24: Va començar a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Que dècades després

0: vida perquè m'encanta i estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo.
1: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascut en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositor i empresària d'èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

0: Esports.
1: Audal Serra, bon dia.
2: Bon dia. El porter croat Dominik Livaković ja és des d'ahir a la tarda a Barcelona per fitxar per l'equip blaugrana. Livaković, de 31 anys i que arriba procedent del Fenerbahçe, té previst avui mateix passar la revisió mèdica. Un cop finalitzat el fitxatge, el Barça decidirà si l'incorpora a la plantilla del primer equip, com a segon de Joan Garcia, o bé si el cedeix a un altre equip. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick farà aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, en partit pendent de la primera jornada de Lliga. I en acabat, el tècnic alemany farà l'habitual roda de premsa prèvia. Rodri ja podria entrar a la convocatòria i jugar els primers minuts com a blaugrana, mentre que Gavi segueix sent dubte, després d'haver-se entrenat al marge els últims dos dies.
0: 3CAT Info.
2: Ahir al vespre el Betis va guanyar per 0-1 al València a Mestalla en un altre dels partits pendents de la primera jornada de Lliga que juguen aquesta setmana. A l'acabar-se aquest partit, el tècnic del València, Carlos Corberán, va reconèixer que el club valencianista està molt a prop de tancar el fitxatge del defensa del Girona, Arnau Martínez.
3: En cuanto es verdad que bueno, que la situación con Arnau, como habéis dicho, es una situación que está cerca, no se ha producido todavía, pero bueno, está cerca, con eso queda cerrada la parte defensiva del equipo y es verdad que el foco ahora mismo está más en la parte de arriba del equipo.
2: No es descarta que Arnau ja pugui passar avui mateix la revisió mèdica amb el València. D'altra banda, avui ha jugat un altre partit pendent d'aquesta primera jornada de Lliga, en aquest cas el que enfrontarà el Madrid i la Reial Societat a partir de les 9 del vespre. En la prèvia, el tècnic portuguès José Mourinho ha donat per tancada la plantilla del Madrid.
4: En mi cabeza, plantilla cerrada, no tengo ninguna petición, estoy muy contento con los jugadores que tengo. Y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento. Me gustaría de quedar con esta plantilla durante la temporada y mismo con mercado abierto.
2: El d'avui serà el primer partit de Mourinho al Bernabéu en la seva segona etapa com a tècnic de l'equip blanc. Mentrestant, l'Espanyol continua les negociacions amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit però amb una obligació de compra al final de la temporada. D'altra banda, el primer equip blanc i blau segueix preparant el pròxim partit de Lliga. Dissabte que ve el camp de la Reial Societat. N'ha parlat precisament el davanter Pere Milla.
5: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
2: I a la segona divisió, el Sabadell presentarà aquest migdia la nova Creu Alta dos dels nous reforços d'aquest estiu, el davanter Nikolaj Obolski i el també davanter Nicolas Joaquini.
0: 3CAT Info.
2: Encara en futbol, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, va ser presentat ahir a la tarda com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030.
6: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar a la nostra etapa a Can Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
2: En l'acte de presentació, el director esportiu de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, ha sorprès admetent que Xavi era la tercera opció pel càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona.
7: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa.

0: pel Manchester City. Arne Slot era un altre candidat després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs.
1: Xavi substituirà en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir a l'acabar-se l'últim Mundial de Futbol.
2: Trescat Info.
1: En ciclisme, Tadej Pogačar fa un pas de gegant de cara a adjudicar-se la Vuelta a Espanya després de guanyar i en solitari i amb molta autoritat la quarta etapa a la primera de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. Pogačar va atacar 50 quilòmetres de l'arribada i va entrar a la meta en 2 minuts i 39 segons sobre els seus perseguidors més immediats, Enric Mas, Roglic, Only, Gal, Vidar i Sepp Kuss. Sentim el ciclista eslové.
3: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressant.
1: Precisament el nord-americà Sepp Kuss, en declaracions a 3Cat Info, veu més que difícil poder superar a hores d'ara l'eslové.
4: És imbatible. Si no tiene contratiempos o problemas, és imbatible, però ja sabíamos eso.
1: A la general, Pogačar es referma com a líder amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte al segon classificat. El també eslové Primoz Roglic i el tercer és el balear Enric Mas a 3:32. Avui es disputarà la cinquena etapa de la Vuelta íntegrament per territori català amb 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes.
2: 3Cat Info.
1: I a l'Open de tennis dels Estats Units avui han de jugar partit de la segona ronda prèvia de classificació els catalans David Jordà a la categoria masculina i Marina Bassols i Guiomar Maristany a la femenina. Jordà s'enfrontarà al serbi Dusan Lajovic, Bassols a la polonesa Kupka i Maristany a l'eslovena Zidanec.
5: Dos quarts de nou del matí, fem un repàs a les notícies més destacades a aquesta hora, que passem per Collserola. Estabilitzat i en fase de control l'incendi a Collserola, Barcelona. L'evolució dels treballs d'extinció també han permès aixecar el confinament de 15.000 veïns de Torre Baró i de Ciutat Meridiana. I Junts registra aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, segons us avança 3Cat Info. En plena crisi migratòria a Ceuta, els juntaires hi tornen a portar el text, aquest cop en solitari, sense el PSOE, i retallant el preàmbul que va provocar el rebuig frontal de Podem. Notícies que hem destacat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que el municipi de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, ha capturat 300 coloms en el que portem d'any, un 17% més que en tot l'any passat. Ho fa amb un sistema de gàbies per acabar amb el que diuen és un problema de salut pública. La cartellera de cinema renova avui. Entre les estrenes que s'avancen hi ha El ser querido, l'última pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen i l'últim títol de Ridley Scott, La constel·lació del perro, i el quart capítol de la saga d'animació Tadeu i Jones. I la Gamescom, la fira d'oci i interactiu i videojocs de referència a Europa, comença avui a Colònia, Alemanya, i ho fa amb la presència d'una quarantena de companyies catalanes. En esports, Eudald, el porter Dominic Livakovic aterra a Barcelona per fitxar pel Barça.
1: El croat té previst passar avui mateix la revisió mèdica. L'entitat blaugrana valora ara si el cedeix un altre club o bé l'incorpora al primer equip. Mentrestant, els jugadors de Hansi Flick faran aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà l'Atlètic Club de Bilbao.
5: I el temps, matí molt variable, amb un cel molt entrenyinat i algun ruixat feble que donarà pas a una tarda més sol, però amb núvols alts i pols en suspensió. La temperatura serà més baixa que ahir, però això sí, encara farà aixafegor. I fem ara un cop d'ull al trànsit. Mariluz, bon dia.
6: Hola, bon dia. Es manté tallada la P7 a Mont-ras del Camp, direcció Barcelona, per la retirada de dos camions que van topar a la tarda. Es desvia la circulació per la sortida de l'Hospitalet de l'Infant cap a l'autovia A7 i a uns 2 quilòmetres de cua. També retencions a la T11 a l'altura de Reus en aquesta direcció per una nova topada i tallada a Sant Pere de Torelló, la BV-5224, per un camió accidentat ahir a la tarda.
5: Dos quarts de nou i pràcticament tres minuts. Marxem cap al centre de control de l'incendi a Collserola. Està estabilitzat i en fase de control. Segons dades encara provisionals, ha cremat unes 45 hectàrees. Ja s'ha aixecat el confinament dels 15.000 veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana i els bombers esperen poder extingir el foc, vaja, al llarg del dia d'avui. Al centre de control de Collserola hi tenim a la Mar Riera i al José Antonio Rodríguez.
7: Bon dia. El foc està estabilitzat. El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Albert Batlle, ha explicat que està en fase de control, però que encara hi ha algun focus actiu. Ara se l'ha irarat mitjans aeris per acabar de treballar en aquest incendi que podria haver cremat unes 45 hectàrees, segons estimacions dels agents rurals. Sentim Albert Batlle.
8: El foc està en fase de control, amb uns focus encara actius, però està perimetrat i, per tant, encara es continuarà treballant al llarg de les properes hores per previndre qualsevol reiniciació que es pogués produir.
7: Els bombers han treballat tota la nit i el que més preocupa ara és la zona entre Torre Baró i Ciutat Meridiana, com explica Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona.
9: I ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
7: El confinament s'ha aixecat i ara està previst que s'enviï un SLR als veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana confirmant aquest aixecament de les restriccions. Tot i les millores de la situació, Batlle ha demanat no abaixar la guàrdia i continuar en alerta per l'elevat risc d'incendi.
5: Gràcies, Mar. L'altra notícia destacada del dia és aquesta. En plena crisi migratòria a Ceuta, Junts per Catalunya torna a portar avui al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Segons us avança 3cat Info, aquest matí registrarà el text. És a grans trets el mateix articulat que la cambra va tombar aviat farà un any, però a diferència de llavors, aquesta vegada els de Carles Puigdemont la presenten en solitari, aquesta llei que en el seu dia va ser consensuada amb el PSOE. Jordi Corbalan.
10: El preàmbul de la proposició de llei, el que va generar el rebuig frontal de Podem, fins i tot amb crítiques de racisme, sí que és sensiblement més curt. Ha desaparegut, per exemple, la referència al fet que els governs tenen la responsabilitat d'evitar possibles efectes de la immigració que poden representar un risc per a la convivència i la cohesió social. El nou redactat és tècnic, cauen les referències més polítiques, a drets i deures o a la protecció de la cohesió de la societat d'acollida, la llengua i la cultura. De fet, fonts de Junts admeten que la retallada del preàmbul pretén deixar sense arguments a Podem. Pel que fa a l'articulat de la llei, que de fet és el que ha de tenir efectes pràctics, el text és idèntic. Junts continua reclamant el traspàs a la Generalitat de les competències estatals per tramitar els permisos de residència temporal i de llarga durada, l'emissió de les targetes d'identificació i la contractació de treballadors estrangers en origen. La Generalitat també podria tramitar els procediments sancionadors en matèria d'estrangeria i també les expulsions i devolucions en els casos on no calgui instruir el corresponent expedient. Els Mossos assumirien funcions de policia integral a ports i aeroports amb el corresponent control fronterer en col·laboració amb la policia espanyola i la Guàrdia Civil. La Generalitat assumiria també la gestió dels centres d'internament d'estrangeria. Els polèmics sí és. Caldrà veure si en el context polític actual, amb la crisi migratòria a Ceuta, la proposició de llei aconsegueix aquesta vegada els suports polítics necessaris dins del bloc de la investidura de Pedro Sánchez. Junts registra de nou la proposició de llei al Congrés, a la vigília que el govern espanyol reuneixi les comunitats autònomes per parlar del repartiment dels migrants que van entrar a Ceuta. Els de Puigdemont mantenen que Catalunya no n'ha d'assumir més.
5: Doncs bé, sobre Ceuta, els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen amb versions sobre l'entrada massiva de migrants a la comunitat autònoma i aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant, i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. Madrid, ara, Dani Sainz de Aja.
11: En la primera de les 8 compareixences de ministres al Congrés, Robles ha admès errors, però no exculpa el CNI. Diu que van avisar a Interior que s'estava preparant una entrada de migrants, però admet que l'efecte crida a les xarxes va desencadenar una allau de persones impossible d'aturar. És el fet al que s'agafa Fernando Grande Marlaska per negar que tingués informació del que va acabar passant.
12: Nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y, obviamente, el CNI realizaron la labor que competencialmente le será y es exigible.
13: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
11: I tot i evitar acusacions directes contra el Marroc, Robles s'hi ha insinuat la seva responsabilitat per omissió i ha retirat una vegada més que Ceuta i Melilla són espanyolíssimes.
5: L'oposició i els socis de la investidura coincideixen en crítica a la gestió de la crisi de Ceuta, que ha fet que el govern espanyol durant aquesta compareixença de Robles al Congrés. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions molt poc convincents. Sentim Esther Muñoz del PP, Francesc Marc Álvaro d'Esquerra i Isidre Gavín de Junts.
14: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
15: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé, ell personalment. Ha estat absent o no ha estat prou present?
16: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
5: Els socis de Suma han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que, segons diuen, anirà en augment.
2: 3CAT Info.
5: Les pluges de dimarts han afectat els pagesos del Priorat, la zona més afectada és la dels municipis de Falset i Marçà. Als camps més afectats s'ha perdut més de la meitat de la collita. Tarragona, Jordi Barranca.
17: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Els danys es concentren sobretot al voltant de Falset. Josep Ramon Sador, responsable comarcal del Vi d'Unió de Pagesos.
18: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot el raïm.
17: La pluja també ha tocat cultius com l'olivera i els ametllers.
5: Unes tempestes que també van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters al Segrià i la Noguera. El municipi amb danys més importants ha estat Almenar el Segrià amb afectacions d'entre el 50 i el 70% a la fruita. Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssecs tardans i pera que quedava per collir. Falten 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí. Sortim a l'exterior. Putin amenaça les empreses de confiscar-les si no protegeixen prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Wilberries, ara ataca la competència a Oson, Moscou. Cristina Solías.
19: Els drons no són l'única amenaça per als empresaris russos. Putin, en comptes de protegir-los, ha firmat un decret que permet confiscar qualsevol actiu d'una empresa si no garanteix la protecció de les seves instal·lacions o eternitza les reparacions. La mesura inclou refineries, magatzems o fàbriques. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, defensa que no han tingut alternativa.
20: Sovint els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
19: D'aquesta manera, el Kremlin obliga les empreses a restaurar les seves plantes, tot i el risc que els drons ucraïnesos les tornin a atacar. L'incentiu principal serà mantenir-ne la propietat.
5: El Canadà rebel·la contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del dia 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravaments que afectaran els productes làctics, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provinents del veí del sud, tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop van fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
21: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
5: A mig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li llac Amèrica. I almenys 15 nadons han mort en un incendi en un hospital públic d'Islamabad, la capital del Pakistan. Segons les televisions locals, el foc ha afectat la planta de ginecologia per culpa d'una avaria en el sistema d'aire condicionat. En el moment de l'incendi hi havia 16 nadons en aquesta planta del centre sanitari i només se n'ha pogut rescatar un amb vida.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El conseller delegat de Volkswagen ha defensat la retallada de 50.000 llocs de treball a Alemanya en una reunió amb 10.000 treballadors de la companyia que l'han escridassat. L'alcalde ha reiterat que l'automobilística necessita estalviar per sobreviure davant els reptes geopolítics i la competència. La companyia pretén acomiadar 100.000 treballadors a tot el món i tancar 4 plantes a Alemanya. Els acomiadaments no afecten la fàbrica de Martorell, de Seat i Cupra, marques que estan sota el paraigua de Volkswagen. El govern es reunirà divendres amb els veïns del Putxet afectats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro. La portaveu de l'executiu, Sílvia Pànic, assegura que els treballs d'estabilització del terreny avancen segons el que estava planificat i que durant la trobada els explicaran quan podran tornar a casa seva.
0: Els treballs continuen, les lectures es mantenen estables i el que queda per veure en aquests moments és, de les que queden, quin calendari podem donar.
5: Encara hi ha 22 famílies desallotjades des del 7 de juliol passat. Marxem cap a Girona, al municipi de Cornellà del Terri. El Pla de l'Estany ha capturat 300 coloms en el que portem d'any. És un 17% més que en tot l'any passat. Ho fa amb un sistema de gàbies per acabar amb el que diuen que és un problema de salut pública. Fa un temps que hi ha hagut una proliferació de coloms que els provoca acumulació d'excrements. Núria Peraire.
3: Els problemes es concentren sobretot en alguns carrers i a la zona de l'escola. L'acumulació d'excrements causa un problema de salubritat, segons l'alcalde Salvador Coll.
22: És un tema ja de salut pública. Per tant, hem tingut que actuar, doncs, provoquen salut pública més que res, doncs, en llocs tan importants com és amb l'escola. Estem parlant d'una gran volada de coloms. Semblaven, quan s'aixecaven els coloms, aquestes grans onades d'estornells que tenim al gener, doncs una situació preocupant en el municipi.
3: Han col·locat dues gàbies a la zona de l'escola i n'hi ha una altra més gran en un altre punt estratègic. Dins hi ha menjar per coloms, que així hi entren i ja no en poden sortir. Segons l'alcalde, han contractat una empresa de plagues que ha fet un estudi per saber on era més eficient col·locar-les. En tot l'any passat van capturar 250 coloms i en el que portem de 2026 ja n'han capturat 300. Enguany han posat gàbies més modernes que són més efectives.
22: I a partir d'aquí, utilitzant, no, aquest estudi que hem elaborat de saber exactament quin és el seu hàbit i comportament, doncs col·locar estratègicament i no començar a col·locar gàbies dispersades pel municipi que haguessin tingut un resultat, doncs, que no hagués funcionat.
3: A tocar del poble hi ha alguns magatzems i masies en desús on els coloms hi han entrat. Això fa que s'hi quedin i es reprodueixin amb facilitat. L'Ajuntament de Cornellà del Terri ja ha contactat amb els propietaris dels immobles perquè els tanquin. L'acumulació d'excrements també provoca un problema quan s'acumulen sobre les plaques solars de la comunitat energètica del municipi, perquè els baixa la producció. Fa un temps van tenir falcons per espantar els coloms, però no va funcionar.
5: 8:45 del matí. Cop d'ull a carreteres i autopistes del país i al transport públic. Actualitzem dades. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
23: Hola, bon dia. En general, la circulació fluida i només afectada per diverses incidències per accidents. Continua tallada l'autopista P7 a l'altura de Mont-roig del Camp en sentit nord en direcció Barcelona-Tarragona per retirar dos camions que van tenir una topada ahir a la tarda. Es desvia el trànsit per la sortida 281 a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant per enllaçar amb l'autovia A7. Hi ha uns 2 quilòmetres de cua a l'altura de Mont-roig del Camp on es fa el desviament. A la mateixa autopista AP7 també encara alguna complicació a l'altura de Barberà del Vallès en direcció Girona després que han retirat el voral els vehicles que han tingut un accident. També retencions a la mateixa zona, a la B30, a la calçada lateral de l'autopista AP7, a l'altura de Barberà del Vallès en sentit sud. També aturants a la T11, a l'altura de Reus, en sentit nord, d'entrada a la població a causa d'un accident que talla un carril. I també es manté tallada a Sant Pere de Torelló la carretera local en BV-5224 perquè ahir a la tarda un camió va tenir un accident. S'estan fent desviaments que estan senyalitzats. A la resta de carreteres i autopistes del país, de moment la circulació còmoda i el transport públic continuen els retards d'uns 15 minuts a la línia R1 de Rodalies a causa d'un tren avariat entre les estacions de Sant Adrià i Clot. Més informació renovada al punt de les 9.
5: El temps. Tomàs Molina.
1: Avui serà un dia de temps canviant amb aquests intervals en núvols que continuaran presents al llarg del matí migdia, cel bastant ennuvolat, amb alguna clariana, però també esporàdicament amb ruixats o amb alcotallades que aniran apareixent i desapareixent de forma irregular. Un dia també ventós, amb vent del sud-oest que tindrà algunes ràfegues moderades a fortes i tendència a l'obertura de clarianes de cara a la tarda, però unes clarianes, un sol que tornarà a veure's entrenyinar per la presència de núvols prims i també de pols en suspensió. De cara a demà, doncs el temps continuarà encara variable, amb més intervals en núvols, sobretot a la façana litoral, que al llarg del dia poden guanyar terreny cap a àrees de l'interior. No descartaríem també de nou algunes gotellades, alguns petits ruixats, encara amb pols en suspensió i amb temperatures sense canvis, però amb un ambient que es mantindrà força xafogós.
4: Les tasques d'extinció van bé.
6: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
8: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
8: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
6: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
8: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
5: Les estrenes de cinema s'avancen avui aquesta setmana. L'inici de la nova temporada cinèfila ve encapçalat per El ser queridos, l'última pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, que va triomfar al Festival de Cannes, tot i no endur-se cap premi. L'acompanyen l'últim títol de Ridley Scott i el quart capítol de la saga de Tadeu Jones. Ens ho explica el Marc Garriga.
24: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli. ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
25: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber.
26: Rodrigo Sorogoyen torna a demostrar la seva solvència com a director amb l'esplèndida El ser querido, una història sobre un pare absent que intenta recuperar el contacte amb la seva filla quan tot apunta que el distanciament és irrecuperable. Ell és un director de cinema de prestigi reconegut i ella intenta ser actriu, de manera que el progenitor li vol donar l'oportunitat professional de la seva vida. Però amb les bones intencions no n'hi ha prou i el xoc entre ells dos es farà evident durant el rodatge. La pel·lícula parla de com cadascú construeix la seva memòria en funció dels seus records particulars i també de com cal afrontar els abusos de poder en l'entorn laboral. És un film pràcticament rodó, recolzat en dues interpretacions extraordinàries de Javier Bardem i Victoria Luengo i dues escenes al voltant d'una taula que ja són història del cinema espanyol.
27: Before the world ended, kissing my wife.
26: Ridley Scott dirigeix als 88 anys La constelación del perro, un interessant thriller postapocalíptic introspectiu sobre l'efecte que tindria una pandèmia mundial i altament mortífera en l'estat d'ànim dels supervivents. El film explora de forma convincent si el planeta sucumbiria irremeiablement a la violència desenfrenada o hi quedaria un bri d'humanitat esperançadora. És un film absolutament connectat amb el present, que es deté a mostrar la bellesa de la natura com a antídot de la barbària, però que té alguns problemes de to i un guió que sembla incomplet. Almenys, això sí, compta amb un repartiment infal·lible amb Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley i Guy Pearce.
28: Hey, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
29: Estem en perill.
26: A Tadeu Jones i la llàntia meravellosa, el protagonista de la saga és ara pare d'una nena de 2 anys. És el quart capítol de la saga, el més madur fins ara, que gira al voltant de com la paternitat condiciona la vida del progenitor. Una maduresa que es fa palesa en tots els aspectes del film. De fet, Enrique Gatto ha aconseguit segurament la millor entrega de totes gairebé 15 anys després de la primera. També s'estrena la fluixa Erupja, un drama sentimental protagonitzat per la cantant Charlie XCX, la comèdia romàntica Una noche al año amb el nou galant de Hollywood Callum Turner i el drama dirigit per Gabriel Azorín, Anoche conquisté Tebas.
30: Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep Ariel.
5: 46 empreses catalanes participen aquest any a la Gamescom, la fira d'oci interactiu i videojocs de referència a Europa. Ho fan sota el paraigua de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals. La fira arrenca avui a Colònia, Alemanya, i s'allargarà fins dissabte. Clàudia Roses.
7: És el tercer any consecutiu que l'ISEC, a través de la marca Catalana Arts, munta aquest estand a la zona de negoci de la Fira, un punt de trobada per fer reunions amb inversors i altres professionals del sector, que també es converteix en un espai interactiu on es podran provar els videojocs que s'hi presenten. Eva Colom és tècnica de desenvolupament de mercat a l'ISEC i valora en declaracions a Catalunya Ràdio que en aquesta edició s'hi hagin sumat 13 empreses noves.
9: És la primera vegada que tenim tantes empreses apuntades. És un èxit i creiem que és degut a la bona experiència que han tingut les empreses que han vingut a les edicions anteriors i després l'ecosistema a Catalunya és important, tenen molts espais per trobar-se, es parlen de la presència en aquesta fira i cada vegada són més que volen ser-hi presents.
7: Per a les empreses, participar-hi pot ser un trampolí per als seus projectes, però també els suposa molta feina, tal com ha explicat David Jaume Andreu, d'Undercoders a l'ESN.
10: Molts dies hi ha molta gent. Molta gent. Lo qual és positiu, perquè tenim a Europa i molt a prop la fira més important probablement de videojocs, tant en la part de business com de públic. I llavors realment és una sort, però és cansant.
7: L'ISEC busca desenvolupar el treball, la presència i la visibilitat de l'ecosistema dels videojocs de Catalunya en una fira com el Gamescom.
5: Els directors Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis, rebran el Premi a Millor Direcció en la sisena edició dels Premis de la Crítica Cinematogràfica i Televisiva dels Estats Units per la pel·lícula La Bola Negra de Netflix. La gala d'aquests premis es farà el 2 d'octubre a Beverly Hills. La pel·lícula La Bola Negra ja va triomfar al Festival de Cannes, on va obtenir el Premi a la Millor Direcció i és una de les 16 produccions que formaran part de la secció per l'AC del Festival de Cinema de Sant Sebastià.
11: Dread darkness. Embrace it.
5: I el director d'El Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà el premi Màquina del Temps del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Es tracta d'un guardó honorífic en reconeixement a la seva trajectòria. L'organització del festival remarca que Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. A banda de recollir aquest premi, el cineasta nord-americà també presentarà a Sitges la seva nova pel·lícula Licàntropo, que s'estrenarà el 8 de gener. La pel·lícula és una història de terror folclòric sobre un home llop ambientada a l'Anglaterra del segle XIV i protagonitzada per William Dafoe. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
11: My soul is cursed.
6: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. A Trescat Info,
12: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
6: Insostenibles.
13: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
6: El retrat d'un planeta en crisi.
14: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
15: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
6: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
5: I encara podem afegir, abans que arribi l'au del Serra amb la informació esportiva, una altra qüestió també de l'àmbit de l'àmbit cultural. I us podem dir que el premi... Parla del premi Marc Galef. El biòleg Josep Canadell rebrà aquest premi d'Ecologia 2026 que atorga la Generalitat per la seva trajectòria en l'estudi del canvi climàtic. Les seves investigacions han contribuït a conèixer millor com està canviant el planeta i especialment la zona del Mediterrani. Concretament ha estudiat la dinàmica dels embornals naturals de carboni, les reserves globals de carboni i els processos que impulsen els ecosistemes i els intercanvis canvis de carboni a la Terra. Tot plegat, fonamental per entendre l'evolució del clima. El jurat també ha destacat la seva capacitat per coordinar equips de recerca d'arreu del món. Josep Canadell es va formar a la UAB i actualment treballa entre Catalunya i Austràlia.
6: Esports.
5: Eudald Serra, bon dia.
16: Bon dia. El
0: El porter croat Dominik Livaković és des d'ahir a la tarda a Barcelona per fitxar per l'equip blaugrana. Livaković, de 31 anys i que arriba procedent del Fenerbahçe, té previst avui mateix passar la revisió mèdica. Un cop oficialitzat el fitxatge, el Barça decidirà si l'incorpora a la plantilla del primer equip com a segon de Joan García o bé si el cedeix a un altre club. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick farà aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, en partit pendent de la primera jornada de Lliga. I en acabat, el tècnic alemany farà l'habitual roda de premsa prèvia. Ahir al vespre, mentrestant, el Betis va guanyar per 0-1 al València Mestalla en un altre dels partits pendents de la primera jornada de Lliga que es van jugant durant aquesta setmana. A l'acabar-se aquest maig, el tècnic del València, Carlos Corberán, va reconèixer que el club valencianista està a punt de fitxar el defensa del Girona, Arnau Martínez.
2: En cuanto es verdad que la situación con Arnau, como habéis dicho, es una situación que está cerca, no se ha producido todavía, pero bueno, está cerca, con eso queda cerrada la parte defensiva del equipo y es verdad que el foco ahora mismo está más en la parte de arriba del equipo.
0: No es descarta que Arnau ja pugui passar avui mateix la revisió mèdica amb el València. D'altra banda, avui es juga un altre partit pendent d'aquesta primera jornada de Lliga, en aquest cas el que enfrontarà el Madrid i la Reial Societat a partir de les 9 del vespre. En la prèvia, el tècnic portuguès José Mourinho ha donat per tancada la plantilla del Madrid.
3: En mi cabeza, plantilla cerrada, no tengo ninguna petición, estoy muy contento con los jugadores que tengo. Y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento. Me gustaría de quedar con esta plantilla durante la temporada y mismo con mercado abierto.
0: El d'avui serà el primer partit de José Mourinho al Bernabéu en la seva segona etapa com a tècnic de l'equip blanc.
6: 3CAT Info.
0: Mentrestant, l'Espanyol continua les negociacions amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit amb una obligació de compra a final de temporada. D'altra banda, el primer equip blanquiblau segueix preparant el pròxim partit de Lliga dissabte que ve al camp de la Reial Societat. N'ha parlat precisament el davanter Pere Milla.
16: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
0: I a segona divisió, el Sabadell presentarà aquest migdia a la nova Creu Alta dos dels nous reforços d'aquest estiu, els davanters Nikolaj Obolski i Nicolas Joachini. I encara en futbol, exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, va ser presentat ahir a la tarda com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030.
17: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar a la nostra etapa a Can Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
0: En ciclisme, Tadej Pogačar fa un pas de gegant de cara a adjudicar-se a la Vuelta a Espanya després de guanyar i en solitari i amb autoritat la quarta etapa, la primera de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. Pogačar va atacar 50 quilòmetres de l'arribada i va entrar amb gairebé 3 minuts d'avantatge sobre els seus perseguidors. A la general té ara mateix 3 minuts i 21 segons de marge sobre el també eslové Primo Roglic, tercer és el balear Enric Mas a 3:32. Avui es disputa la cinquena etapa de la Vuelta íntegrament per territori català entre Falset i Roquetes de 173 quilòmetres.
6: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9 del matí. Primer titular pel trànsit, equip viari, Mariluz García. Bon dia.
1: Bon dia. Es manté tallada a Mont-roig del Camp l'autopista AP7 en direcció Barcelona per retirar dos camions que van tenir un accident ahir a la tarda. Es desvia la circulació per la sortida 281 a l'Hospitalet de l'Infant cap a l'autovia A7 i a uns 2 quilòmetres de cua. El transport públic, l'RAU de Rodalia, circula amb 2 trens per hora i sentit a causa de l'avaria d'un comboi entre Clot i Sant Adrià.
0: Estabilitzat i en fase de control l'incendi de Collserola a Barcelona, que segons les últimes estimacions ha cremat unes 45 hectàrees. L'evolució dels treballs d'extinció també han permès aixecar el confinament de 15.000 veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Junts registra aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, segons us avança 3Cat Info. En plena crisi migratòria a Ceuta, els juntaires hi tornen a portar el text, aquest cop en solitari sense el PSOE i retallant el preàmbul que va provocar el rebuig frontal de Podem. El president espanyol Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés per informar sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Sánchez fa el pas poques hores abans que la cambra voti la petició del PP per forçar-lo a donar explicacions. Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant. El d'Interior, en canvi, assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. El Ministeri de l'Interior investiga si va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Des de Catalunya, el govern ha condemnat els fets i l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia per aquesta actuació policial. El director de la CIA, John Redfi, ha viatjat per sorpresa a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos. Ho revelen mitjans nord-americans i russos, però no hi ha confirmació oficial. Haurien abordat les guerres d'Ucraïna i l'Iran. Seria la primera visita d'un cap de la CIA a Moscou des del 2021. Dol als Estats Units per la mort de la cantant Dolly Parton als 80 anys. A més de ser la reina del country, va ser una icona cultural venerada al país i també va triomfar com a actriu en el cinema i la televisió. El president Donald Trump ha lamentat la mort anunciant que la bandera americana s'abaixarà durant una setmana a tots els Estats Units.
2: Esports. El porter croat Dominic Livakovic aterra a Barcelona i avui passarà la revisió mèdica abans de fitxar pel Barça. L'entitat blaugrana valora ara si el cedeix a un altre club o bé l'incorpora al primer equip. Mentrestant, els de Hansi Flick fan avui l'últim entrenament abans de rebre demà l'Atlètic Club de Bilbao. El Betis guanya per 0-1 al València en partit pendent de la primera jornada de Lliga. Avui també s'ha de jugar al Madrid, Real Societat. I precisament el tècnic del València, Carlos Corberán, dona gairebé per tancat el fitxatge del defensa del Girona, Arnau Martínez, que avui mateix podria passar ja la revisió mèdica amb l'equip valencianista.
0: I el temps, molt matí, molt variable, amb un cel enteranyinat i algun ruixat feble que donarà pas una tarda amb més sol, però amb núvols alts i pols en suspensió. La temperatura serà més baixa que ahir, però encara farà xafogor.
3: 3Cat Info.
0: 9 del matí, 4 minuts. Salutacions a qui us parla des d'ara i fins al punt de les 10. Nàtia Dell.
3: 3Cat Info.
4: 3Cat Info.
0: Com us dèiem, l'estabilitzat ja i en fase de control l'incendi que es va declarar ahir a la tarda a Collserola i que, segons les últimes estimacions, ha cremat unes 45 hectàrees. Una seixantena de dotacions terrestres dels bombers segueixen treballant-hi i esperen poder extingir el foc al llarg del dia d'avui. De seguida anirem cap allà. Abans d'explicar-vos que en plena crisi migratòria a Ceuta, Junts per Catalunya torna a portar avui al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Segons us avança 3Cat Info, aquest matí registrarà el text. És a grans trets el mateix articulat que la cambra va tombar aviat fa un any. Però a diferència d'aleshores, aquesta vegada els de Puigdemont presenten en solitari la llei que en el seu dia van consensuar amb el PSOE. Jordi Corbalan.
4: El preàmbul de la proposició de llei, el que va generar el rebuig frontal de Podem, fins i tot amb crítiques de racisme, sí que és sensiblement més curt. Ha desaparegut, per exemple, la referència al fet que els governs tenen la responsabilitat d'evitar possibles efectes de la immigració que poden representar un risc per a la convivència i la cohesió social. El nou redactat és tècnic, cau en les referències més polítiques, a drets i deures o a la protecció de la cohesió de la societat d'acollida, la llengua i la cultura. De fet, fonts de Junts admeten que la retallada del preàmbul pretén deixar sense arguments a Podem. Pel que fa a l'articulat de la llei, que de fet és el que ha de tenir efectes pràctics, el text és idèntic. Junts continua reclamant el traspàs a la Generalitat de les competències estatals per tramitar els permisos de residència temporal i de llarga durada, l'emissió de les targetes d'identificació i la contractació de treballadors estrangers en origen. La Generalitat també podria tramitar els procediments sancionadors en matèria d'estrangeria i també les expulsions i devolucions en els casos on no calgui instruir el corresponent expedient. Els Mossos assumirien funcions de policia integral a ports i aeroports amb el corresponent control fronterer en col·laboració amb la policia espanyola i la Guàrdia Civil. La Generalitat assumiria també la gestió dels centres d'internament d'estrangeria, els polèmics CIES. Caldrà veure si en el context polític actual, amb la crisi migratòria a Ceuta, la proposició de llei aconsegueix aquesta vegada els suports polítics necessaris dins del bloc de la investidura de Pedro Sánchez. Junts registra de nou la proposició de llei al Congrés a la vigília que el govern espanyol reuneixi les comunitats autònomes per parlar del repartiment dels migrants que van entrar a Ceuta. Els de Puigdemont mantenen que Catalunya no n'ha d'assumir més.
0: Gairebé un mes després de l'inici de la crisi migratòria a Ceuta, Pedro Sánchez ha presentat avui la petició al Congrés per comparèixer donar explicacions. Justament avui, la Diputació Permanent havia de votar la petició del PP per forçar la compareixença. La mesa del Congrés i la Junta de Portaveus hauran de fixar la data perquè Sánchez doni detalls de com s'ha gestionat la crisi i respondre a les crítiques sobre per què no va suspendre les vacances per ocupar-se'n. El ministre Ángel Víctor Torre, responsable del Comandament Únic per Gestionar la crisi, ha justificat a la SER que el govern espanyol no s'ha desentès mai de la situació.
5: Hemos tenido un permanente contacto con la ciudad de Ceuta. Yo mismo estuve aquí, pero muchos otros ministros también, en semanas en las que hemos trabajado para aprobar medidas económicas como los 25 millones de euros que ayer se aprobó en el Consejo de Ministros, habilitar espacios, dar comida a estas personas con todo el carácter humanitario, traer recursos de otros lugares para habilitar esos espacios y en permanente contacto con la ciudad de Ceuta.
0: D'altra banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la convocatòria immediata de la Comissió de Secrets Oficials arran de les versions contraposades entre els ministres de Defensa, Margarita Robles, i el d'Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre el paper del Centre Nacional d'Intel·ligència abans de l'arribada massiva de migrants. Doncs justament han estat versions embolicades sobre aquesta entrada massiva de migrants, sense aclarir si haurien pogut evitar-se aquesta entrada massiva. La titular de Defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant, que es va acabar desbordant, i el d'Interior assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud d'aquest allau de persones. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
6: En la primera de les 8 compareixences de ministres al Congrés, Robles ha admès errors, però no exculpa el CNI. Diu que van avisar a Interior que s'estava preparant una entrada de migrants, però admet que l'efecte crida a les xarxes va desencadenar una allau de persones impossible d'aturar. És el fet al que s'agafa Fernando Grande Marlaska per negar que tingués informació del que va acabar passant.
7: Nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
8: No hay ningún informe de esas características con algo relativamente similar a lo que pasó.
6: I tot i evitar acusacions directes contra el Marroc, Robles s'hi ha insinuat la seva responsabilitat per omissió i ha retirat una vegada més que Ceuta i Melilla són espanyolíssimes.
0: L'oposició i els socis de la investidura han coincidit a criticar la gestió de la crisi a Ceuta que ha fet el govern espanyol durant la compareixença de Robles al Congrés. Retreuen a la Moncloa haver reaccionat tard i malament, sense coordinació i amb explicacions poc convincents. Sentim Esther Muñoz del PP, Francesc Marc Álvaro d'Esquerra i Isidre Gavín de Junts.
9: Ustedes no hicieron nada. Era evitable. Ya había ocurrido. Había precedentes. Tenían que estar preparados.
10: Diria que el president Sánchez no ho ha fet bé. Ell personalment ha estat absent O no ha estat prou present?
11: La descoordinació entre unitats i organismes del propi govern, especialment greu entre defensa i interior. Infravalorar possibles amenaces híbrides com la utilització de la frontera.
0: Els socis de Sumar han descarregat la responsabilitat en el Marroc i en una pressió migratòria que diuen anirà en augment.
3: 3CAT Info.
0: Ara sí, ampliem aquesta informació que fa referència a aquest incendi a Collserola, que està ja estabilitzat i en fase de control. Es va declarar ahir a la tarda, recordem, i segons les últimes estimacions ha cremat unes 45 hectàrees. Una seixantena de dotacions terrestres segueixen dels bombers, segueixen treballant-hi i esperen poder extingir el foc al llarg del dia d'avui. Unitat mòbil al centre de control d'aquest incendi. José Antonio Rodríguez i Marc Riera.
12: El foc de Collserola està en fase de control després de cremar unes 45 hectàrees, segons estimacions dels agents rurals. Ara s'enlairaran els mitjans aeris per reforçar el perímetre, ja que encara queden alguns focus actius. El que més preocupa és una zona entre Torre Baró i Ciutat Meridiana, com explica el cap dels bombers Sebastià Massaguer.
13: I ens preocupa principalment la zona de focus secundaris, que ahir la tarda va llançar sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Vetllarem al llarg del dia que no tinguem possibles represes i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
12: El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Albert Batlle, ha explicat que s'han aixecat totes les restriccions fetes des d'ahir.
14: Els confinaments que es van produir a última hora de la tarda d'ahir es van aixecar, és a dir, que en aquests moments tothom ha pogut dormir a casa seva i esperem que la normalització es pugui produir també al llarg del matí amb tots els barris afectats, bàsicament al barri de Torre Baró i de Ciutat Meridiana.
12: Aquest mateix matí s'ha enviat un SLR informant d'aquest aixecament del confinament a tots els veïns. Tot i la millora de la situació i les condicions meteorològiques, Batlle ha demanat no abaixar la guàrdia i sobre l'origen del foc, el segon que es declara aquest mes d'agost a Collserola, ha assegurat que s'investiga i no ha volgut avançar cap tipus d'hipòtesis.
0: 9 i 12 minuts, anem a altres qüestions. El Ministeri de l'Interior investiga si va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada a la prèvia del partit contra l'Elx. Pregunta per aquesta qüestió, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, va admetre ahir la possibilitat que la policia s'extralimités, tot i que va evitar condemnar-ho.
8: Nosotros hemos hecho lo que procede ante unos hechos donde puede haber, digo que puede haber, un uso desproporcionado de la fuerza. Somos los más interesados y la propia Policía Nacional es la más interesada en la pulcritud y que su actuación, como ocurre siempre, sea proporcional.
0: Els comuns han registrat al Congrés una bateria de preguntes contra Grande Marlaska sobre l'actuació. Des de Catalunya, el govern ha condemnat els fets i ha dit que s'han d'investigar i l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia per aquesta actuació. L'Assemblea Nacional Catalana hi respondrà repartint 10.000 estelades al Camp Nou abans del partit entre el Barça i l'Atlètic Club de demà. Parlem d'educació. El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara cuegi l'amenaça del sindicat com l'USTEC, el majoritari, de no fer-ne si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. N'ha parlat la consellera portaveu Sílvia Paneguer.
15: Havíem activat, com saben, el mecanisme d'aquells 50 euros per pernoctació fora de casa. Es traslladarà si pot haver-hi alguna altra millora que pugui fer que aquesta situació reverteixi i és una qüestió que efectivament preocupa el govern.
0: El govern defensa que està desenvolupant l'acord a què va arribar el maig amb tres sindicats i l'escola concertada, un acord però que no van ratificar els mestres a la consulta que va fer la USTEC. El govern es defensa de les crítiques per no haver enviat alertes als mòbils als últims episodis d'aiguats intensos. La consellera portaveu Sílvia Paneque deia ahir que l'enviament d'aquests missatges es decideix de manera col·legiada i seguint criteris tècnics i també d'utilitat. Alguns alcaldes dels municipis afectats pel temporal, el Tarragonès i el Baix Camp, creuen que es podria haver enviat un SLR quan la tempesta ja estava desenvolupada perquè els ciutadans poguessin reaccionar. Els municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre afectats per la pedregada de dilluns han avalat els danys en propietats públiques i privades i alcaldes que demanaran al govern que gestioni ajudes pel territori. En la pàgina internacional, dir-vos abans d'obrir àrea de servei que el director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans i russos. Ni Washington ni Moscou han confirmat la trobada que hauria estat ahir. El motiu de la possible visita és, a hores d'ara, una incògnita. Per sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions tancades de pau entre Rússia i Ucraïna impulsades pels Estats Units i l'altre, la guerra amb l'Iran. També les negociacions per a un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units condemnat a 5 anys de presó a Rússia per tinença i tràfic il·legal d'armes. Així arribem a 9:15 del matí. Saludem a aquesta hora la Mariluz García, que té tota la informació actualitzada de la mobilitat a aquesta hora. Bon dia.
10: Hola, bon dia. Continua tallada l'autopista AP7 a l'altura de Mont-roig del Camp, en sentit nord, en direcció Barcelona-Tarragona, per retirar 2 camions que ahir a la tarda van tenir un accident. Es desvia la circulació uns 10 quilòmetres més enrere, a la sortida 281, a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant, cap a l'autovia A7. Hi ha uns 2 quilòmetres de retenció en aquesta zona, uns 3 ja quilòmetres de cua fins a l'Hospitalet de l'Infant. També es manté tallada per un accident amb un camió implicat, la B-5224 a Sant Pere de Torelló. Aquí també desviaments senyalitzats. A l'àrea de Barcelona, de moment, es manté la circulació fluida i sense incidències. I el transport públic, recordem que la línia R1 de Rodalies circula amb 2 trens per hora i sentit, perquè hi ha un comboi avariat entre les estacions de Clot i Sant Adrià de Besòs. Renovem dades d'aquí a 30 minuts.
3: El temps.
0: Amb Tomàs Molina.
16: Avui serà un dia força variable, amb la presència de núvols prims que aniran passant. En algun moment es poden fer més espessos, fins i tot poden deixar alguna gotellada, algun petit ruixat. Això és fruit d'una borrasca que hi ha a l'oest de la península Ibèrica, que no ens acaba d'afectar, però sí que ens donarà també al llarg del dia d'avui presència de vents de garbí que poden bufar amb algunes ràfegues moderades a fortes. A partir de migdia, les clarianes s'aniran imposant a les nuvolades, però no acabarà de fer net. Hi haurà encara bandes de núvols prims i també presència de pols en suspensió que mantindran un aspecte terrós al cel. No descartaríem algun ruixat a la tarda en àrees del Pirineu. De cara a demà, el temps continuarà encara variable. Més clarianes potser al matí, més estones amb sol, però amb intervals en núvols a la façana litoral i amb aquesta presència poden haver d'algun ruixadet, d'alguna petita precipitació, en temperatura tant avui com demà, que continuarà relativament alta, però sobretot xafogosa.
17: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
18: Però si a aquesta hora la platja està buida.
17: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
18: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
17: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
19: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
18: Val més que en busquem un altre.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: 3CAT Info.
0: 3CAT Info. 3:43 de 10 del matí. Continuem repassant temes d'actualitat aquí a 3CAT Info. Putin amenaça les empreses de confiscar-les si no protegeixen prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar el límit de la fallida Will Berries, ara ataca la competència. Ozon, Moscou, Cristina Solies.
21: Els drons no són l'única amenaça per als empresaris russos. Putin, en comptes de protegir-los, ha firmat un decret que permet confiscar qualsevol actiu d'una empresa si no garanteix la protecció de les seves instal·lacions o eternitza les reparacions. La mesura inclou refineries, magatzems o fàbriques. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, defensa que no han tingut alternativa.
22: Sovint els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
21: D'aquesta manera, el Kremlin obliga les empreses a restaurar les seves plantes, tot i el risc que els drons ucraïnesos les tornin a atacar. L'incentiu principal serà mantenir-ne la propietat.
0: La Xina no se sent al·ludida per l'amenaça dels Estats Units de sancionar els països que no tallin qualsevol mena de relació comercial amb l'Iran. El gegant asiàtic, que és el principal soci comercial de la República Islàmica, diu que prendrà les mesures que calgui per preservar els seus interessos. Una postura que és un baló d'oxigen per a Teheran, sobretot si tenim en compte que el 90% del petroli iranià va a parar a la Xina. A l'horitzó hi ha, a més, la visita del líder xinès Xi Jinping a Washington, d'aquí un mes, on evidentment el conflicte de l'Orient Mitjà serà un dels grans temes que hi haurà sobre la taula. Mentrestant, des del Pakistan, país que fa de mediador entre l'Iran i els Estats Units, apunten que la Casa Blanca vol reprendre les converses de pau amb Teheran. I el Canadà, que es rebel·la contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir ja del 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravàmens que afectaran els productes làctics, els equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provinent del veí del sud. Tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop van fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
1: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
0: Enmig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li llac Amèrica. Almenys 15 nadons han mort en un incendi en un hospital públic d'Islamabad, a la capital del Pakistan. Segons les televisions locals, el foc ha afectat la planta de ginecologia per culpa d'una avaria en el sistema d'aire condicionat. En el moment de l'incendi hi havia 16 nadons en aquesta planta del centre sanitari i només se n'han pogut rescatar un amb vida. I de l'àmbit econòmic, a nivell internacional, el conseller delegat de Volkswagen ha defensat la retallada de 50.000 llocs de treball a Alemanya en una reunió amb 10.000 treballadors de la companyia que l'han, per cert, escridassat. L'alt càrrec ha reiterat que l'automobilística necessita estalviar per sobreviure davant els reptes geopolítics i la competència. La companyia, recordem, pretén acomiadar 100.000 treballadors a tot el món i tancar 4 plantes a Alemanya. Els acomiadaments no afecten però la fàbrica de Martorell, de Seat i de Cupra, marques que estan sota el paraigües de Volkswagen.
3: 3CAT Info.
0: I en l'àmbit cultural, un nom propi, el de Dolly Parton, ha mort, la icona de la música country als 80 anys. Venerada i respectada molt als Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar el cinema i la televisió. Artistes com Taylor Swift, Beyoncé o Paul McCartney, entre d'altres, han lloat la figura de Parton. Ens en parla el Marc Ruiz.
2: Va començar a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants, com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022. I started singing
4: when I was 10 years old. Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys en una ràdio local i una televisió i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta.

èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

0: I de l'àmbit cultural, encara explicar-vos que els directors Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis, rebran el premi a millor direcció a la 6a edició dels Premis de la Crítica Cinematogràfica i Televisiva dels Estats Units per la pel·lícula La Bola Negra, de Netflix. La gala d'aquests premis s'ha de fer el 2 d'octubre a Beverly Hills. La pel·lícula ja va triomfar al Festival de Cannes, on va obtenir el premi a la millor direcció i és una de les 16 produccions que formaran part de la sessió per l'acte de Festival de Cinema de Sant Sebastià. Esports. Amb l'Eudald Serra, que ja tenim a punt. Informació fins a 2:15. Bon dia.
1: Bon dia, bona hora. El porter croat Dominik Livaković ja és des d'ahir a la tarda a Barcelona per fitxar per l'equip blaugrana. Livaković, de 31 anys i que arriba procedent del Fenerbahçe, té previst avui mateix passar la revisió mèdica. Un cop oficialitzat el fitxatge, el Barça decidirà si incorpora a la plantilla del primer equip, com a segon de Joan Garcia, o bé si el cedeix a un altre equip. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick farà aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, en partit pendent de la primera jornada de Lliga, i en acabat, el tècnic alemany farà l'habitual roda de premsa prèvia. Rodri ja podria entrar a la convocatòria i jugar els seus primers minuts com a blaugrana, mentre que Gavi segueix sent dubte després d'haver-se entrenat al marge els dos últims dies. És més que probable també que finalment l'acte d'homenatge als campions del món blaugranes previst pel club per demà a l'estadi no s'acabi fent després que membres de la Policia Nacional agredissin a un seguidor blaugrana diumenge passat per portar una estelada a les rodalies del camp de l'Elx.
2: 3CAT Info.
1: Ahir al vespre el Betis va guanyar per 0-1 al València Mestalla en un altre dels partits pendents de la primera jornada de Lliga que juguen aquesta setmana. A l'acabar-se aquest partit, el tècnic del València, Carlos Corberán, va reconèixer que el club valencianista està a punt de fitxar el defensa del Girona, Arnau Martínez.
3: En cuanto es verdad que bueno, que la situación con Arnau, como habéis dicho, es una situación que está cerca, no se ha producido todavía, pero bueno, está cerca, con eso queda cerrada la parte defensiva del equipo y es verdad que el foco ahora mismo está más en la parte de arriba del equipo.
1: No es descarta que Arnau ja pugui passar avui mateix la revisió mèdica amb el València. D'altra banda, avui es juga un altre partit pendent d'aquesta primera jornada de Lliga, en aquest cas el que enfrontarà el Madrid i la Reial Societat a partir de les 9 del vespre. En la prèvia, el tècnic portuguès José Mourinho ha donat per tancada la plantilla del Madrid.
4: En mi cabeza, plantilla cerrada, no tengo ninguna petición, estoy muy contento con los jugadores que tengo. Y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento. Me gustaría de quedar con esta plantilla durante la temporada y mismo con mercado abierto.
1: El d'avui serà el primer partit de Mourinho al Bernabéu en la segona etapa com a tècnic de l'equip blanc. Mentrestant, l'Espanyol continua avançant en les negociacions amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que arribaria cedit, però amb una obligació de compra final de temporada. D'altra banda, el primer equip blanc i blau segueix preparant el pròxim partit de Lliga dissabte que ve al camp de la Reial Societat. N'ha parlat precisament el davanter de l'Espanyol, Pere Milla.
5: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any toca guanyar.
1: I a segona divisió, el Sabadell presentarà aquest migdia la nova Creu Alta, dos dels nous reforços d'aquest estiu. Parlem dels davanters Nikolaj Obolski i Nicolas Joaquini. I encara en futbol, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, va ser presentat ahir a la tarda com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030.
6: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar a la nostra etapa a Can Barça, i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
1: En l'acte de presentació, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, ha sorprès admetent que Xavi era la tercera opció pel càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona.

0: És un contracte per
1: Pep. La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs.
2: En ciclisme, Tadej Pogačar fa un pas de gegant de cara a adjudicar-se la Volta a Espanya després de guanyar i en solitari amb molta autoritat la quarta etapa, amb sortida i arribada a Andorra la Vella. Pogačar va atacar 50 quilòmetres de l'arribada i va entrar a la meta amb 2 minuts i 39 segons sobre els seus perseguidors més immediats, Mas, Roglic, Only, Gal, Vidar i Sepkus.
3: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressant.
2: A la general, Pogačar es referma com a líder amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte al segon classificat, el també eslové Primoz Roglic, i avui es disputa la cinquena etapa de la Vuelta íntegrament per territori català, amb 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. Mentrestant, avui també comença a Poznan, Polònia, el Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint. Només hi participa una piragüista catalana, Laia Pèlex, del Club Natació Banyoles.

0: Són 9:15 del matí d'aquest dimecres 26 d'agost. A aquesta hora recapitulem i repassem les informacions més destacades a aquesta hora. Estabilitzat i en fase de control, incendi de Collserola a Barcelona, l'evolució dels treballs d'extinció també han permès aixecar el confinament de 15.000 veïns de Torre Baró i de Ciutat Meridiana. En parlarem. També us estem explicant que Junts ha registrat aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, segons avança 3cat Info. En plena crisi migratòria de Ceuta, els juntaires tornen a portar el text, aquest cop en solitari, és a dir, sense el PSOE, i retallant el preàmbul que va provocar el rebuig justament frontal de Podem. També us estem explicant que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 9 de setembre per donar explicacions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El president espanyol fa el pas poques hores abans que la cambra voti la petició del PP per forçar-lo a donar explicacions. A partir d'ara i fins al punt de les 10, també us explicarem que ha mort la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur pels aiguats de dissabte a Roda de Barà, segons acabem de saber. Les dues víctimes, que estaven en estat crític, han mort aquesta matinada a l'Hospital Joan 23, a Tarragona. En parlarem. El govern posarà sobre la taula nous incentius per als mestres per garantir que les colònies es facin amb normalitat. Això després que encara cuegi l'amenaça del sindicat com la USTEC, el majoritari, de no fer-ne si no s'arriba a acords estructurals amb el departament. També passarem per Juncosa, per les Garrigues. L'Ajuntament ofereix casa i escola a la família que reobri el bar casal del poble, tancat des del juliol. A la crida hi han respost una trentena de candidats i el consistori dona per feta la reobertura de l'establiment, que també funciona com a centre social al municipi. Passarem, doncs, aquí una estona per les Garrigues. I pel que fa als esports, Audal, el porter Dominic Livakovic aterra a Barcelona per fitxar pel Barça.
1: El croat té previst passar avui mateix la revisió mèdica. L'entitat blaurana valora ara si el cedeix a un altre club o bé l'incorpora al primer equip. Mentrestant, els jugadors de Hansi Flick faran aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà l'Atlètic Club de Bilbao.
0: I pel que fa al temps, matí molt variable, amb un cel enteranyinat i algun ruixat feble que donarà pas a una tarda amb més sol, però amb núvols alts i pols en suspensió. La temperatura serà més baixa que ahir, però encara farà xafogor. Com us dèiem, estabilitzat ja en fase de control l'incendi que es va declarar ahir a la tarda a Collserola i que, segons les últimes estimacions, ha cremat unes 45 hectàrees. Una seixantena de dotacions terrestres dels bombers segueixen treballant-hi i esperen poder extingir el foc al llarg del dia d'avui. Unitat mòbil al centre de control d'aquest incendi, José Antonio Rodríguez i Marriera.
2: El foc de Collserola està en fase de control després de cremar unes 45 hectàrees, segons estimacions dels agents rurals. Ara s'enlairaran els mitjans aeris per reforçar el perímetre, ja que encara queden alguns focus actius. El que més preocupa és una zona entre Torre Baró i Ciutat Meridiana, com explica el cap dels bombers Sebastià Massaguer.
3: I ens preocupa principalment la zona de focus secundaris, que ahir la tarda va llançar sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Vetllarem al llarg del dia que no tinguem possibles represes i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
2: El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Albert Batlle, ha explicat que s'han aixecat totes les restriccions fetes des d'ahir.
4: Els confinaments que es van produir doncs, a última hora de la tarda d'ahir doncs, es van aixecar, és a dir, que en aquests moments tothom ha pogut dormir a casa seva i esperem doncs, que la normalització es pugui produir doncs, també al llarg del matí en tots els barris afectats, bàsicament el barri de Torre Baró i de Ciutat Meridiana.
2: Aquest mateix matí s'ha enviat un SLR informant d'aquest aixecament del confinament a tots els veïns. Tot i la millora de la situació i les condicions meteorològiques, Batlle ha demanat no abaixar la guàrdia i sobre l'origen del foc, el segon que es declara aquest mes d'agost a Collserola, ha assegurat que s'investiga i no ha volgut avançar cap tipus d'hipòtesis.
0: En plena crisi migratòria a Ceuta, Junts per Catalunya torna a portar avui al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Segons us ha avançat 3Cat Info, els de Puigdemont tornen a registrar el text. És el mateix articulat que la cambra va tombar aviat farà un any, però hi ha una diferència. D'aleshores, aquesta vegada, els de Puigdemont presenten en solitari la proposició de llei que en el seu dia van consensuar amb el PSOE. Junts ha optat per retallar el preàmbul. En el seu dia Podem va qualificar de racista aquest preàmbul i va motivar, això va motivar que en tombés la tramitació. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha dit que ara Podem no té cap excusa per votar a favor de la delegació de competències.
5: Podríem entrar al fang, però que ens interessa resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències. Per tant, ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
0: En canvi, l'articulat de la llei, el que té efectes pràctics, es manté intacte. Junts continua reclamant el traspàs a la Generalitat de les competències estatals per tramitar els permisos de residència temporal i de llarga durada, l'emissió de targetes d'identificació i també la contractació de treballadors estrangers en origen. La Generalitat també podria tramitar els procediments sancionadors en matèria d'estrangeria i també les expulsions i devolucions en els casos que no calgui instruir l'expedient corresponent. Els Mossos assumirien funcions de policia integral en ports i aeroports, amb el corresponent control fronterer en col·laboració amb la policia espanyola i la Guàrdia Civil. La Generalitat també assumiria la gestió dels centres d'internament d'estrangeria, els polèmics CIE. Junts confia que el PSOE hi tornarà a votar a favor, encara que aquesta vegada no han presentat conjuntament aquesta llei. A tot això, Pedro Sánchez, que compareixerà al Congrés, com us dèiem, el 9 de setembre, justament per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. Gairebé un mes després de l'arribada massiva de milers de migrants a aquesta ciutat autònoma, el president espanyol ha entrat avui la petició per compareixer hores abans que la Diputació Permanent votés la petició del PP per forçar-ne la compareixença. I ja s'hi ha fixat data, aquest 9 de setembre, com dèiem, perquè Sánchez doni detalls a tot com s'ha gestionat aquesta crisi migratòria. També haurà de respondre a les crítiques sobre per què no va suspendre les vacances per ocupar-se'n. El ministre Ángel Víctor Torres, responsable del comandament únic per gestionar la crisi, ha justificat a la SER que el govern espanyol sempre ha estat al peu del canó.
6: Hemos tenido un permanente contacto con la ciudad de Ceuta. Yo mismo estuve aquí, pero muchos otros ministros también. En semanas en las que hemos trabajado para aprobar medidas económicas como los 25 millones de euros que ayer se aprobó en el Consejo de Ministros, habilitar espacios, dar comida a estas personas, traer recursos de otros lugares para habilitar esos espacios y en permanente contacto con la ciudad de Ceuta.
0: D'altra banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la convocatòria immediata de la Comissió de Secrets Oficials arran de les versions contraposades entre els ministres de Defensa, Margarita Robles, i el d'Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre el paper justament del Centre Nacional d'Intel·ligència abans de l'arribada massiva de migrants.
7: 3Cat Info.
0: Marxem cap a Tarragona perquè, segons acabem de saber, han mort dues dones, mare i filla, a conseqüència de les fortes pluges de dissabte a Roda de Berà, al Tarragonès, quan els va caure sobre una paret que es va esfondrar per la força de l'aigua. L'Ajuntament d'aquest municipi ha convocat dos dies de dol oficial avui i demà, i aquesta tarda s'ha de fer un minut de silenci. Ens ho explica des de Tarragona la Clara Echevarría. Domingo, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs sí, el Departament d'Interior ha confirmat fa uns minuts la mort de mare i filla que van resultar ferides durant els aiguats de dissabte. La família tenia una paradeta al port de Roda de Berà. Estaven dormint dins d'aquesta parada i els va caure un mur a sobre a causa, com dèieu, de la força de l'aigua. Totes dues van quedar atrapades i van ingressar en estat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. En l'incident també va quedar ferit de menys gravetat l'avi de la família.
0: Gràcies, Clara. Qualsevol novetat? No sé si volies ampliar alguna cosa?
8: No, simplement hauríem recordat que Roda va ser un dels punts que va registrar més incidències a causa del temporal d'aigua, que va deixar més de 100 litres per metre quadrat.
0: Perfecte, doncs Clara, moltes gràcies. Qualsevol cosa, línies obertes. Fins ara.
8: Molt bé, fins ara.
0: Les pluges de dimarts van afectar també els pagesos del Priorat. La zona més afectada és la dels municipis de Falset i de Marçà. Als camps més afectats s'ha perdut més de la meitat de la collita. No ens movem, doncs, a Tarragona. Ara ens amplia aquesta informació el Jordi Barranca, quan vulguis.
9: La tempesta va ser forta i la pedregada més localitzada. Els danys es concentren sobretot al voltant de Falset. Josep Ramon Sadó, responsable comarcal del BID d'Unió de Pagesos.
10: Aquí es va concentrar bastant a Falset i Marçà, entre un 40 i un 60%. Estàvem collint, saps? I vull dir, si això se fa un mes abans, hi ha productes que ho cicatrisen, se salva la collita, però és que ara el raïm que té un 25% de fet malbé, si no es cull avui o demà o passat demà, se podrirà i ja no pots tirar aquest producte i es farà malbé tot el raïm.
9: La pluja també ha tocat cultius com l'olivera i els ametllers.
0: Unes tempestes que també van afectar fins a 340 hectàrees de conreus fruiters del Segrià i de la Noguera. El municipi amb danys més importants ha estat el Manar, el Segrià, amb afectacions entre el 50 i el 70% a la fruita. Pel que fa als cultius, els danys s'han registrat principalment en varietats de préssecs tardans i pera que quedaven per collir. I ara anem cap a les comarques de Girona. El desequilibri entre municipis dificulta la protecció d'alguns espais amb boies al litoral del Baix Empordà. Els més petits es queixen del cost de reposar-les quan les enroben i les banalitzen, i els ajuntaments més grans i amb més recursos també reclamen, per la seva banda, més vigilància i més sancions. Entitats com SOS Costa Brava proposen una gestió conjunta d'aquest litoral protegit. Girona, Maria Rovira.
11: Tot i que ja existeix l'anomenada taula de cogestió d'aquest litoral amb entitats i administracions, des d'ajuntaments petits com el de Mont-ras lamenten que no tingui capacitat jurídica ni econòmica. L'alcaldessa Vanessa Peiró es queixa del cost de reposar les boies fetes malbé, reclama més implicació de la Generalitat i videovigilància.
12: Fer un pla d'usos en un municipi com Mont-ras, que no tenim ni tècnic de medi ambient, representa una epopeia. Jo no sé si som entre tots plegats capaços de repensar una mica el model i d'entendre que no es pot exigir el mateix municipis amb uns recursos molt limitats a d'altres que tenen una infraestructura tècnica o econòmica molt superior.
11: Des de Palafrugell valoren la feina de la taula de cogestió per preservar el litoral, però reconeixen diferències entre municipis per actuar. Xavier Rangel és regidor d'Urbanisme de Palafrugell.
13: Conjuntament amb el departament, el que sí que estem és valorant totes aquestes accions i actuacions, quin ha de ser l'ajut o el finançament per aquests municipis que no tenen aquesta capacitat econòmica que podem tenir els ajuntaments amb més possibilitats. Però per la resta, jo crec que en quant a accions i actuacions, crec que el camí que hem encetat és bo.
11: Des de SOS Costa Brava alerten que la continuïtat de l'espai protegit del litoral del Baix Empordà fa necessària una gestió global davant els efectes d'embarcacions que fondegen en llocs prohibits, tant per la seguretat com per la Posidònia. Jordi Cruz, de la Comissió de Medi i Marí de SOS Costa Brava.
14: Cal saber què està passant i disposar de plans de gestió, d'òrgan gestor i sobretot tenir recursos econòmics i humans per dur-ho a terme. Per això reclamem una gestió conjunta de tot el litoral del Baix Empordà, amb una visió de conjunt i recursos suficients, perquè la natura no entén de límits municipals.
11: Aquest debat sobre la gestió del litoral ha ressorgit aquest estiu després dels últims actes de vandalització de boies a les zones de bany entre Palamós i Mont-ras.
0: I a l'Ametlla de Mar, el Baix Ebre revocarà el contracte del servei d'aigua a la urbanització de les Tres Cales i passarà a mans municipals. L'Ajuntament fa el pas després d'haver detectat deficiències en el servei. Jordi Barranca.
9: Els serveis territorials de la Subdirecció General de Protecció de la Salut hi havien fet inspeccions i havien detectat problemes, sobretot per la manca de conservació dels dipòsits d'aigua i de la xarxa d'aigües. Tot plegat generava un alt risc per la salut pública, segons l'Ajuntament. El pas iniciat ara és l'última decisió presa pel consistori per resoldre la situació. El servei d'aigua a la urbanització gestiona la companyia Aigües Tres Cales S.A. Jordi Gazeni és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
15: Es tracta de l'expedient de revocació de l'autorització a gestionar l'aigua de les Tres Cales. Ara el procediment iniciat continuarà havent demanat informe a Aqualia sobre l'estat actual de la xarxa. S'atendran les al·legacions que puguin presentar l'empresa en qüestió i serà el plenari qui decidirà la revocació d'aquesta autorització perquè el propi Ajuntament passi a gestionar el servei.
9: Fins ara s'havien imposat 11 multes de 3.000 euros a l'empresa i diverses ordres d'execució de les millores. El servei d'aigua de la urbanització estava en mans d'aquesta empresa adjudicatària des de l'any 1984. Gairebé una cinquena part dels habitants empadronats de l'Ametlla de Mar al Baix Ebre viuen en aquesta urbanització.
16: Les tasques d'extinció van bé.
17: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
18: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
17: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
18: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
17: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
18: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: 9:45 del matí. Àrea de servei, comencem amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
19: Hola, bon dia. Es manté en general la tranquil·litat a les carreteres catalanes, amb un punt especialment conflictiu, la P7, que des d'ahir a la tarda es manté tallada a Mont-roig del Camp en sentit nord, direcció Barcelona-Tarragona, perquè han de retirar dos camions que van tenir un accident. S'està desviant la circulació 10 quilòmetres més cap al sud, a la sortida 281, a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant, cap a l'autovia A7. Això provoca uns 3 quilòmetres de cua a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant fins al punt del desviament. També continua tallada a Sant Pere de Torelló la B-5224 per un camió que també va tenir un accident ahir a la tarda. S'estan fent desviaments senyalitzats a la zona. Al transport públic continuen les afectacions a la línia R1 de Rodalies per un comboi avariat entre les estacions de Clot i Sant Adrià. La línia R1 circula amb només dos trens per hora i sentit. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
17: El temps.
0: Tomàs Molina.
20: Avui serà un dia de temps canviant, amb aquests intervals en núvols que continuaran presents al llarg del matí migdia, cel bastant ennuvolat, amb alguna clariana, però també esporàdicament amb ruixats o amb cotallades que aniran apareixent i desapareixent de forma irregular. Un dia també ventós, amb vent del sud-oest, que tindrà algunes ràfegues moderades a fortes i tendència a l'obertura de clarianes de cara a la tarda, però unes clarianes, un sol, que tornarà a veure's entrenyinar per la presència de núvols prims i també de pols en suspensió. De cara a demà, doncs el temps continuarà encara variable, més intervals en núvols, sobretot a la façana litoral, que al llarg del dia poden guanyar terreny cap a àrees de l'interior. No descartaríem també de nou algunes gotellades, alguns petits ruixats, encara amb pols en suspensió i amb temperatures sense canvis, però amb un ambient que es mantindrà força xafogós.
17: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Són 9:45 de 10 del matí. Anem ara cap a Juncos, cap a les Garrigues, on l'Ajuntament ofereix casa a la família que reobri el bar casal del poble, tancat des del juliol. Mentre els veïns troben a faltar l'establiment, el consistori dona per feta la seva reobertura, perquè ja hi ha candidats entre la trentena de famílies que s'hi han interessat fins ara. Lleida, per a Joan Álvarez.
21: Uns requisits que passen per conèixer el món de l'hostaleria i la disponibilitat d'obertura durant gairebé tot el dia i pràcticament tota la setmana. Tot plegat després que la convocatòria per adjudicar l'explotació del bar quedés és deserta, després que la família que el gestionava marxés el 31 de juliol. En poc més d'una setmana, l'Ajuntament, que va fer una crida a xarxes socials i mitjans, ja ha rebut l'interès d'una trentena de famílies. Aquests dies ja s'estan fent entrevistes a candidats procedents, entre d'altres, de les Garrigues, de Girona o de l'Aragó. La regidora de Promoció Econòmica, Meritxell Montagut, afirma que més d'un candidat ja compleix els requisits, fet que garanteix la reobertura del bar.
22: Tindrem salvat el bar, seguríssim. Les diverses entrevistes que han fet, vull dir, n'hi ha no només un, sinó hi ha diverses persones que encaixen molt bé amb el perfil.
21: Els veïns asseguren que el bar és imprescindible per al poble.
23: Que vinc sol, si vull companyia, i d'anar al bar. Per jo, concretament, és la segona casa. Si vull dir, si vols parlar o dialogar amb algú o algo, has d'anar al bar.
24: Que en un poble, un bar és un lloc social. La gent ja no es troba a les cases. Quedem a les 4, fem un talladet.
25: Anima més al poble, també. Hi ha més animació, que hi hagi un bar obert.
21: Als interessats els ofereix habitatge amb un lloguer social d'entre 250 i 350 euros i la possibilitat d'escolarització dels fills. De moment, a Juncos està obert el bar de les piscines, tot i que tancarà el 13 de setembre.
0: I ara ens ocupem de la cultura, en concret del cinema, a 10 minuts per les 10 del matí. Les estrenes de cinema s'avancen, atenció, a avui, aquesta setmana. L'inici de la nova temporada cinèfila ve encapçalat per aquest títol, El ser querido, l'última pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, que va triomfar al Festival de Cannes, tot i no endur-se cap premi. L'acompanyen l'últim títol de Ridley Scott i el quart capítol de la saga de Tadeu Jones. El resum ens el fa el Marc Garriga.
1: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli. ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
2: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber.
3: Rodrigo Sorogoyen torna a demostrar la seva solvència com a director amb l'esplèndida El ser querido, una història sobre un pare absent que intenta recuperar el contacte amb la seva filla quan tot apunta que el distanciament és irrecuperable. Ell és un director de cinema de prestigi reconegut i ella intenta ser actriu, de manera que el progenitor li vol donar l'oportunitat professional de la seva vida. Però amb les bones intencions no n'hi ha prou i el xoc entre ells dos es farà evident durant el rodatge. La pel·lícula parla de com cadascú construeix la seva memòria en funció dels seus records particulars i també de com cal afrontar els abusos de poder en l'entorn laboral. És un film pràcticament rodó, recolzat en dues interpretacions extraordinàries de Javier Bardem i Victoria Luengo i dues escenes al voltant d'una taula que ja són història del cinema espanyol.
4: Before the world ended, kissing my wife.
3: Ridley Scott dirigeix als 88 anys La constelación del perro, un interessant thriller postapocalíptic introspectiu sobre l'efecte que tindria una pandèmia mundial i altament mortífera en l'estat d'ànim dels supervivents. El film explora de forma convincent si el planeta sucumbiria irremeiablement a la violència desenfrenada o hi quedaria un bri d'humanitat esperançadora. És un film absolutament connectat amb el present, que es deté a mostrar la bellesa de la natura com a antídot de la barbària, però que té alguns problemes de to i un guió que sembla incomplet. Almenys, això sí, compta amb un repartiment infal·lible amb Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley i Guy Pearce.
5: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta dels meus followers!
6: Estem en perill.
3: A Tadeu Jones i la llàntia meravellosa, el protagonista de la saga és ara pare d'una nena de 2 anys. És el quart capítol de la saga, el més madur fins ara, que gira al voltant de com la paternitat condiciona la vida del progenitor. Una maduresa que es fa palesa en tots els aspectes del film. De fet, Enrique Gatto ha aconseguit segurament la millor entrega de totes gairebé 15 anys després de la primera. També s'estrena La fluixa erupgia, un drama sentimental protagonitzat per la cantant Charlie XCX, la comèdia romàntica Una noche al año, amb el nou galant de Hollywood Callum Turner, i el drama dirigit per Gabriel Azorín, Anoche conquisté Tebas.
26: Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep Ariel.
0: Doncs ja ho heu sentit, recordeu, aquesta setmana les estrenes de cinema que s'avancen avui. Ens ocupem d'altres temes. 46 empreses catalanes participen aquest any a la Gamescom, que és la fira d'oci interactiu i videojocs de referència a Europa. Ho fan sota el paraigües de l'ICEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals. La fira arrenca avui a Colònia, això és a Alemanya, i durarà fins dissabte. Ens fa un resum, ens fa 5 cèntims la Clàudia Roses.
27: És el tercer any consecutiu que l'ISEC, a través de la marca Catalan Arts, munta aquest stand a la zona de negoci de la fira, un punt de trobada per fer reunions amb inversors i altres professionals del sector, que també es converteix en un espai interactiu on es podran provar els videojocs que s'hi presenten. Eva Colom és tècnica de desenvolupament de mercat a l'ISEC i valora en declaracions a Catalunya Ràdio que en aquesta edició s'hi hagin sumat 13 empreses noves.
28: És la primera vegada que tenim tantes empreses apuntades, és un èxit, i creiem que és degut a la bona experiència que han tingut les empreses que han vingut en les edicions anteriors, i després l'ecosistema a Catalunya és important, tenen molt d'espais per trobar-se, es parlen de la presència en aquesta fira i cada vegada són més que volen ser-hi presents.
27: Per a les empreses, participar-hi pot ser un trampolí per als seus projectes, però també els suposa molta feina, tal com ha explicat David Jaume Andreu, d'Undercoders a l'escena.
29: Molts dies hi ha molta gent, el qual és positiu, perquè tenim a Europa i molt a prop la fira més important probablement de videojocs, tant en la part de business com de públic, i llavors realment és una sort, però és cansant.
27: L'ISEC busca desenvolupar el treball, la presència i la visibilitat de l'ecosistema dels videojocs de Catalunya en una fira com el Gamescom.
0: El director del Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà el Premi Màquina del Temps del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Es tracta d'un guardó honorífic en reconeixement a la seva trajectòria. L'organització del festival remarca que Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. A banda de recollir aquest premi, el cineasta nord-americà també presentarà a Sitges la seva nova pel·lícula, Licantropo, que s'ha d'estrenar el 8 de gener.
17: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
7: Bon dia. El porter croat Dominic Livaković ja és des d'ahir a la tarda a Barcelona per fitxar per l'equip blaugrana. Livaković, de 31 anys, que arriba procedent del Fenerbahçe, té previst avui passar la revisió mèdica. Un cop oficialitzat el fitxatge, el Barça decidirà si l'incorpora a la plantilla del primer equip, com a segon de Joan García, o bé si el cedeix a un altre club. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick fa aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, en un partit pendent de la primera jornada de Lliga. En acabat aquest entrenament, el tècnic alemany, cap als vols de les 12 del migdia, farà l'habitual roda de premsa prèvia. Rodri ja podria entrar a la convocatòria i jugar els primers minuts com a blaugrana, mentre que Gavi segueix sent dubte després d'haver-se entrenat al marge els dos últims dies. D'altra banda, és més que probable que finalment l'acte d'homenatge als campions del món blaugranes previst pel club per demà a l'estadi no s'acabi fent després que un grup de membres de la Policia Nacional agredissin a un seguidor blaugrana diumenge passat després de retirar-li una estelada a les rodalies del Camp de l'Elx. Ahir al vespre el Betis va guanyar per 0-1 al València, Mestalla, en un altre dels partits pendents de la primera jornada de Lliga que juguen aquesta setmana. A l'acabar-se aquest maig, el tècnic del València, Carlos Corberán, va reconèixer que el club valencianista està a punt de fitxar el defensa del Girona, Arnau Martínez.
8: En cuanto es verdad que bueno, que la situación con Arnau, como habéis dicho, es una situación que está cerca, no se ha producido todavía, pero bueno, está cerca, con eso queda cerrada la parte defensiva del equipo y es verdad que el foco ahora mismo está más en la parte de arriba de l'equip.
7: No es descarta que Arnau ja pugui passar avui mateix la revisió mèdica amb el València. D'altra banda, avui es juga un altre partit pendent d'aquesta primera jornada de Lliga, en aquest cas el que enfrontarà el Madrid i la Reial Societat a partir de les 9 del vespre. En la prèvia, el tècnic portuguès José Mourinho ha donat per tancada la plantilla del Madrid.
9: En mi cabeza, plantilla cerrada, no tengo ninguna petición, estoy muy contento con los jugadores que tengo, y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento. Me gustaría de quedar con esta plantilla durante la temporada y mismo con mercado abierto.
7: El d'avui serà el primer partit de Mourinho al Bernabéu en la segona etapa com a tècnic del club blanc.
17: 3CAT Info.
7: Mentrestant, l'Espanyol continua avançant en les negociacions amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza. El davanter andalús arribaria cedit, però amb una obligació de compra a final de temporada. I a la segona divisió, el Sabadell presentarà aquest migdia a l'estadi de la Nova Creu Alta dos dels nous reforços d'aquest estiu, els davanters Nikolai Obolski i Nicolas Gioacchini.
17: L'actualitat esportiva a fons.
7: Més futbol, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, va ser presentat ahir a la tarda com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030.
10: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar en la nostra etapa a Can Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
7: En l'acte de presentació, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, va sorprendre admetent que Xavi era la tercera opció pel càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona.
11: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat, després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs.
7: Parlem ara de ciclisme.
17: 3CAT Info.
7: Perquè Tadej Pogačar fa un pas de gegant de cara a adjudicar-se la Volta a Espanya després de guanyar i en solitari amb molta autoritat la quarta etapa a la primera de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. Pogačar va atacar 50 quilòmetres de l'arribada i va entrar a la meta en 2 minuts i 39 segons sobre els seus perseguidors més immediats.
12: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressant.
7: El ciclista nord-americà Sepp Kuss, en declaracions a 3CAT Info, veu més que difícil poder superar hores d'ara el ciclista eslové.
13: És imbatible. Si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
7: A la general, Pogačar es referma com a líder amb 3 minuts 21 segons de marge respecte al segon classificat, el també eslové Primoz Roglic. Avui es disputa la cinquena etapa de la Vuelta, íntegrament per territori català, amb 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes.
17: Trescat Info.

0: En punt les 10 del matí. Junts registra aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, segons us avança 3cat Info. En plena crisi migratòria a Ceuta, els juntaires hi tornen a portar el text, aquesta vegada en solitari, sense el PSOE, i retallant el preàmbul que va provocar el rebuig frontal de Podem. Pedro Sánchez anirà al Congrés el 9 de setembre per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. Una compareixença que ell mateix ha demanat avui, gairebé un mes després de l'entrada massiva de milers de migrants a la ciutat autònoma i poques hores abans que la cambra voti la petició del PP per forçar-lo a donar explicacions. Moren les dues dones, mare i filla, que van quedar ferides a conseqüència de les fortes pluges de dissabte a Roda de Berà, al Tarragonès. L'Ajuntament del municipi ha decretat dos dies de dol i aquesta tarda farà un minut de silenci per les víctimes. Estabilitzat i en fase de control l'incendi de Collserola a Barcelona, que segons les últimes estimacions ha cremat unes 45 hectàrees. L'evolució dels treballs d'extinció també ha permès aixecar el confinament de 15.000 veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana. El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos. Ho revelen mitjans nord-americans i russos i el Kremlin es limita a negar un contacte amb Putin. La missió seria per parlar de les guerres d'Ucraïna i l'Iran. Seria la primera visita d'un cap de la CIA a Moscou des del 2021. Inundació sobtada al nord del Nepal per desbordament d'un riu. El govern es reuneix d'urgència per respondre al desastre i ha ordenat el desplegament dels equips d'emergència. Les imatges mostren una gran onada que ho destrueix tot al seu pas. Encara no hi ha cap balanç oficial. L'any que ve es podrà pagar el bitllet senzill amb targeta bancària a tot el transport públic de l'àrea de Barcelona als lectors de T-Mobilitat. S'ha obert la licitació per adjudicar a finals d'aquest any el servei bancari que ho implanti i que beneficiarà els usuaris esporàdics. Dol als Estats Units per la mort de la cantant Dolly Parton. Als 80 anys, a més de ser la reina del country, va ser una icona cultural venerada al seu país i també va triomfar com a actriu en el cinema i la televisió. El president nord-americà Donald Trump ha lamentat la mort, anunciant que la bandera americana s'abaixarà durant una setmana a tot el país.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia al porter croat Dominic Livakovic, a terra Barcelona, i avui passa revisió mèdica abans de fitxar pel Barça. L'entitat blaugrana valora ara si el cedeix a un altre club o bé l'incorpora al primer equip. Mentrestant, els de Hansi Flick fan avui l'últim entrenament abans de rebre demà l'Atlètic Club de Bilbao. El Betis guanya per 0-1 al València en partit pendent de la primera jornada de Lliga. Avui també s'ha de jugar al Madrid-Reial Societat. I el tècnic del València, Carlos Corberán, dona gairebé per fet el fitxatge del defensa del Girona, Arnau Martínez, que avui mateix podria passar ja la revisió mèdica amb l'equip valencianista.
0: I el temps, el dia continuarà molt variable, amb núvols més abundants al litoral, fins i tot amb alguna gota i més clarianes al nord i de cara a la tarda a tot el país. Vent del sud-oest moderat a ponent i temperatura una mica més baixa que ahir.
1: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. En plena crisi migratòria a Ceuta, Junts per Catalunya torna a registrar avui al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, tal com us ha avançat 3cat Info. És el mateix articulat que la cambra va tombar aviat farà un any. Junts ha optat, però, per retallar el preàmbul de la llei que Podem va qualificar de racista i va motivar que en tombés la tramitació. Sentim Míriam Nogueres en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
3: Ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
0: Junts, com figa el PSOE, tornarà a votar a favor, encara que aquesta vegada no han presentat conjuntament el text que en el seu dia sí que van consensuar.
3: Aquest és un dels temes que queda pendent i ells ho saben. I nosaltres ja vam dir que nosaltres volem tornar a Catalunya quan s'acabi la legislatura amb els deures fets. Entenem que el Partit Socialista hi votarà que sí, perquè ja va votar que sí a l'anterior, que a més està negociada amb ell. Ara el tema és el que farà Podemos.
0: Junts continua reclamant el traspàs a la Generalitat de les competències estatals per tramitar els permisos de residència temporal i de llarga durada, l'emissió de les targetes d'identificació i la contractació de treball treballadors estrangers en origen. La Generalitat també podria executar les sancions en matèria d'estrangeria i les expulsions i devolucions quan no calgui tramitar un expedient. Els Mossos assumirien funcions de policia integral en ports i aeroports com el corresponent control fronterer en col·laboració amb la Policia Espanyola i la Guàrdia Civil. La Generalitat també assumiria la gestió dels centres d'internament d'estrangeria als polèmics CIE. Doncs bé, Pedro Sánchez, en aquest context, compareixerà al Congrés el dia 9 de setembre per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. Gairebé un mes després de l'arribada massiva de milers de migrants a la ciutat autònoma, el president del govern espanyol ha entrat avui la petició per compareixer hores abans que la Diputació Permanent votés la petició del PP per forçar-ne la compareixença. I ja s'ha fixat data, com us dèiem, el 9 de setembre, perquè Sánchez doni detalls de com s'ha gestionat tot plegat. També haurà de respondre a les crítiques sobre per què no va suspendre les vacances per ocupar-se'n. El ministre Ángel Víctor Torres, responsable del Comandament Únic per gestionar la crisi, ha justificat a la cadena SER que el govern espanyol sempre ha estat al peu del canó.
4: Hemos tenido un permanente contacto con la ciudad de Ceuta. Yo mismo estuve aquí, pero muchos otros ministros también. En semanas en las que hemos trabajado para aprobar medidas económicas como los 25 millones de euros que ayer se aprobó en el Consejo de Ministros, habilitar espacios, dar comida a estas personas, traer recursos de otros lugares para habilitar esos espacios y en permanente contacto con la ciudad de Ceuta.
0: D'altra banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la convocatòria immediata de la Comissió de Secrets Oficials arran de les versions contraposades entre els ministres de Defensa i el d'Interior sobre el paper del CNI abans de l'arribada massiva de migrants.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Anem ara cap a Tarragona. Han mort dues dones, mare i filla, a conseqüència de les fortes pluges de dissabte a Roda de Berà, al Tarragonès, quan els va caure a sobre una paret que es va ensorrar per la força de l'aigua. Clara Chavarría, Domingo, bon dia.
5: Hola, bon dia a la família. Tenia una paradeta al port de Roda de Berà i aquella nit hi dormien dins amb l'avi i quan els va caure un mur a sobre a causa de la força de l'aigua. Totes dues van quedar greument ferides i van ingressar a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. L'avi va quedar ferit menys greu. L'Ajuntament ha anunciat aquest matí que aquesta tarda es faran un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament i ha decretat dos dies de dol avui i demà, durant els quals les banderes onejaran a mig pal. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, a través d'una piulada X, ha lamentat la notícia i ha traslladat el seu condol a la família. Roda va ser un dels punts que va registrar més incidències a causa del temporal d'aigua que va deixar de més de 100 litres per metre quadrat aquella nit.
0: Clara, gràcies. Bon dia.
5: Adéu, bon dia.
0: Doncs bé, anem a parlar ara de l'incendi de Collserola. Els bombers l'han pogut estabilitzar. Creme, com us dèiem, a la serra de Collserola, al Barcelonès, i ja ha calcinat 45 hectàrees. S'ha aixecat el confinament dels veïns per bé que se'ls demani precaució. Els efectius aeris treballen conjuntament amb les dotacions terrestres per atacar els focus secundaris que encara cremen. Al centre de control d'aquest incendi tenim una unitat mòbil amb el José Antonio Rodríguez i la Mar Riera. Mar, bon dia.
6: Molt bon dia. Ara està plovent aquí al centre de control i això ajudarà i molt a la seixantena de dotacions terrestres dels bombers que treballen per controlar l'incendi. Ara s'han enlairat els mitjans aeris i tots els esforços se centren en tancar el perímetre del foc. Sebastià Massaguer és el cap dels bombers de Barcelona.
7: Som optimistes, però hem de ser ferms amb el tancament del perímetre i també tenir clar que segurament tindrem algun aixecament d'alguna fumarola o d'algun focus secundaris i per això ara les properes hores estarem intensificats sobretot amb aquests punts de la capçalera que eren la vessant de Ciutat Meridiana.
6: Aquest matí la millora de la situació i les condicions meteorològiques ha permès aixecar tots els confinaments de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Sentim Valèria Ortiz, presidenta de l'Associació de Veïns de Torre Baró, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
8: Estamos pues aún preocupados, con poquita información. Ya ha llegado la alerta de que se levanta el confinamiento y nosotros desde la Asociación de Vecinos estamos intentando enviar mensajes de sobre todo que se respeten las zonas perimetradas y actuar con sentido común.
6: Les flames s'han cremat unes 45 hectàrees, segons estimacions dels agents rurals, que investiguen l'origen d'aquest foc, el segon que afecta Collserola aquest mes d'agost.
0: Gràcies, companys. Bon dia.
6: Bon dia.
1: 3Cat Info.
9: Què et passa?
10: Que no em tanca la maleta.
9: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
10: Bé, si trec uns quants banyadors...
9: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: 3GAT Info.
0: Obrim crònica internacional. El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans i russos. En declaracions a una cadena russa, el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, ha confirmat la presència d'aquest alt càrrec dels Estats Units, però ha negat que es reunís amb el president Vladimir Putin. El motiu de la visita és, hores d'ara, una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre, la guerra amb l'Iran. També les negociacions per a un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units, condemnat a 5 anys de presó a Rússia i que en aquests moments encara continua en aquesta situació. Canviem ara de qüestió, marxem cap a un altre indret. La Xina no se sent al·ludida per l'amenaça dels Estats Units de sancionar els països que no tallin qualsevol mena de relació comercial amb l'Iran. El gegant asiàtic, que és el principal soci comercial de la República Islàmica, diu que prendrà les mesures que calgui per preservar els seus interessos. Una postura que és un valor d'oxigen per Teheran, sobretot si tenim en compte que el 90% del petroli iranià va parar a la Xina. A l'horitzó hi ha, a més, la visita del líder xinès Xi Jinping a Washington, d'aquí un mes, on, evidentment, el conflicte a l'Orient Mitjà serà un dels grans temes sobre la taula. Mentrestant, des del Pakistan, país que fa de mediador entre l'Iran i els Estats Units, apunten que la Casa Blanca vol reprendre les converses de pau amb Teheran. I hem de parlar d'una inundació massiva sobtada al nord del Nepal, a la frontera amb el Tíbet, que ha arrasat pobles sencers i de la qual encara no hi ha cap balanç. El govern ha convocat una reunió de la Unitat de Gestió de Desastres. Tot i que la policia diu que ha ordenat evacuar les riberes del riu, les imatges a les xarxes socials mostren com una gran onada engoleix tot el que troba al seu pas. Els equips d'emergència, la Creu Roja i l'Exèrcit s'han desplegat per començar les feines de rescat en una zona on hi viuen unes 50.000 persones. Hi ha hagut talls d'electricitat, ponts i carreteres destruïts i edificis ensorrats. El viceprimer ministre xinès s'està desplaçant a la zona pròxima a la frontera, que també podria haver quedat afectada. L'any passat, el mateix riu que neix al Tibet i desemboca a l'Índia es va desbordar de forma sobtada, un fet que es va atribuir al desguàs d'un llac glacial. En aquella ocasió va provocar 9 morts i 24 persones van desaparèixer.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A casa nostra, el desequilibri entre municipis dificulta la protecció d'alguns espais amb boies al litoral del Baix Empordà. Els més petits es queixen del cost de reposar-les quan les roben o les vandalitzen, i els ajuntaments més grans i amb més recursos també reclamen més vigilància i sancions. Entitats com Sos Costa Brava proposa una gestió conjunta d'aquest litoral protegit. Girona, Maria Rovira.
5: La família tenia una parada al port de Roda de Barà i aquí... Tot i que ja existeix l'anomenada taula de cogestió d'aquest litoral amb entitats i administracions, des d'ajuntaments petits com el de Mont-ras lamenten que no tingui capacitat jurídica ni econòmica. L'alcaldessa Vanessa Pairó es queixa del cost de reposar les boies fetes malbé, reclama més implicació de la Generalitat i videovigilància.
13: Fer un pla d'usos en un municipi com Mont-ras, que no tenim ni tècnic de medi ambient, representa una epopeia. Jo no sé si som, entre tots plegats, capaços de repensar una mica el model i d'entendre que no es pot exigir el mateix a municipis amb uns recursos molt limitats a d'altres que tenen una infraestructura tècnica o econòmica molt superior.
5: Des de Palafrugell valoren la feina de la taula de cogestió per preservar el litoral, però reconeixen diferències entre municipis per actuar. Xavier Rangel és regidor d'Urbanisme de Palafrugell.
14: Conjuntament amb el departament, el que sí que estem és valorant totes aquestes accions i actuacions, quina ha de ser l'ajut o el finançament per aquests municipis que no tenen aquesta capacitat econòmica que podem tenir els ajuntaments amb més possibilitats. Però per la resta, jo crec que en quant a accions i actuacions, crec que el camí que hem encetat és bo.
15: Des de SOS Costa Brava alerten que la continuïtat de l'espai protegit del litoral del Baix Empordà fa necessària una gestió global davant els efectes d'embarcacions que fondegen en llocs prohibits, tant per la seguretat com per la Posidònia. Jordi Cruz, de la Comissió de Medi i Marí de SOS Costa Brava.
16: Cal saber què està passant i disposar de plans de gestió, d'òrgan gestor i, sobretot, tenir recursos econòmics i humans per dur-ho a terme. Per això reclamem una gestió conjunta de tot el litoral del Baix Empordà, amb una visió de conjunt i recursos suficients, perquè la natura no entén de límits municipals.
15: Aquest debat sobre la gestió del litoral ha ressorgit aquest estiu després dels últims actes de vandalització de boies a les zones de bany entre Palamós i Mont-ras.
0: Un quart d'11 i pràcticament un minut. Anem a l'àrea de servei. Actualitzem de test pel que fa al trànsit i al transport públic. Equip viari, Marilut García, bon dia.
17: Hola, bon dia. Pel que fa a incidències, continua tallada l'autopista P7 a Mont-roig del Camp, en sentit nord, direcció Barcelona-Girona, on treballen per retirar dos camions que van tenir un accident ahir a la tarda. Es desvia la circulació 10 quilòmetres més cap al sud, a la sortida 281, a l'Hospitalet de l'Infant, en direcció a l'autovia A7. Això genera uns 3 quilòmetres de cua a la P7 fins a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant, en sentit nord. També continua tallada a Sant Pere de Torelló, la B-5224, on també hi ha la tarda un camió va tenir un accident. S'estan fent desviaments senyalitzats a la zona. També aturada a Salena 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera d'entrada a França. A Barcelona, la Ronda Litoral, amb aturades entre Poble Nou i la Barceloneta en direcció Llobregat per alguna possible incidència. I ara també es comencen a aturar els vehicles a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, en direcció Llobregat. A compte per si també hi ha hagut alguna incidència en aquest punt. El transport públic, la línia R1 de Rodalies, recupera de forma progressiva la normalitat, després que han retirat un comboi avariat entre les estacions de Clot i Sant Adrià. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
0: Amb el Tomàs Molina.
18: Les properes hores el cel continuarà amb força núvols, sobretot a la línia de la costa, al prelitoral, fins i tot amb alguna precipitació, amb alguna gota, més que no pas pluja, i amb un cel força entrenyinat per la presència de pols en suspensió i també de núvols prims, que a la tarda seran més freqüents. De fet, a la tarda creiem que hi haurà grans clarianes, però amb aquest sol entrenyinat pels núvols prims, amb vent del sud-oest, que bufarà amb algunes ràfegues moderades al matí cap al Pla de Lleida i durant tot el dia en tota l'àrea del Pirineu. La temperatura serà avui una miqueta més baixa que la d'ahir, però amb ambient de xafogó a la façana litoral. Entre dijous i divendres torna a passar una línia d'inestabilitat. De fet, a l'oest de la península Ibèrica hi ha una borrasca que no ens afecta, però que fa que passin aquestes bandes de núvols, que farà que demà al matí hi hagi potser més estones amb sol, però amb nuvolades al litoral, que es faran més abundants durant la tarda i el vespre i fins a divendres al matí. La temperatura es mantindrà sense canvi, potser amb una mica de tendència a pujar a partir de divendres a la tarda, i de fet, de cara a dissabte, diumenge, dilluns de la setmana vinent, parlaríem de força sol i de temperatures que seran clarament més altes.
0: Reprenem el relat de l'actualitat. Els préstecs hipotecaris continuen creixent. Cada vegada se'n firmen més i de més quantia. Segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística, ara aquests crèdits ja freguen els 195.000 euros de mitjana. Com que les entitats financeres només cobreixen el 80% del cost total del pis, qui en vulgui comprar un ja ha de portar prop de 50.000 euros d'entrada. Una suma que no està a l'abast de tothom i, malgrat tot, el nombre d'operacions, com dèiem, va a l'alça. El juny s'han tornat a firmar més de 8.000 hipoteques a Catalunya després de dos mesos seguits per sota d'aquesta xifra. El conjunt de l'Estat només ho supera Andalusia. I si ens fixem en l'acumulat de l'any, l'increment en relació amb l'any passat és del 13%. En total s'han concedit 47.000 préstecs per la compra d'habitatges. El repunt més fort d'aquest semestre s'ha donat a les comarques gironines. L'Ametlla de Mar al Baix Ebre revocarà el contracte del servei d'aigua, l'urbanització de les Tres Cales i passarà a mans municipals. L'Ajuntament fa el pas després d'haver detectat deficiències en el servei Tarragona Jordi Barranca.
19: Els serveis territorials de la Subdirecció General de Protecció de la Salut hi havien fet inspeccions i havien detectat problemes sobretot per la manca de conservació dels dipòsits d'aigua i de la xarxa d'aigües. Tot plegat generava un alt risc per la salut pública, segons l'Ajuntament. El pas iniciat ara és l'última decisió presa pel consistori per resoldre la situació. El servei d'aigua, la urbanització, el gestiona la companyia Aigües Tres Cales S.A. Jordi Gazeni és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
20: Es tracta de l'expedient de revocació de l'autorització a gestionar l'aigua de les Tres Cales. Ara el procediment iniciat continuarà. Havent demanat informe a Aqualia sobre l'estat actual de la xarxa, s'atendran les al·legacions que puguin presentar l'empresa en qüestió i serà el plenari qui decidirà la revocació d'aquesta autorització perquè el propi Ajuntament passi a gestionar el servei.
19: Fins ara s'havien imposat 11 multes de 3.000 euros a l'empresa i diverses ordres d'execució de les millores. El servei d'aigua de la urbanització estava en mans d'aquesta empresa adjudicatària des de l'any 1984. Gairebé una cinquena part dels habitants empadronats a l'Ametlla de Mar al Baix Ebre viuen en aquesta urbanització.
0: Al llarg de l'any que ve es podrà pagar amb targeta el transport públic de l'àrea de Barcelona. Els actuals lectors de la T-Mobilitat acceptaran també les targetes de crèdit o de dèbit més habituals. L'Autoritat del Transport Metropolità ha obert la licitació per adjudicar a finals d'aquest any el servei bancari que ho implanti, segons avança el periòdico i ha confirmat Trescat Info de fons del govern. Servirà només per viatjar amb bitllet senzill. Amb això es vol afavorir l'usuari esporàdic. Com ja passa en ciutats com Madrid o Londres, l'usuari acostarà la targeta bancària o el mòbil pels lectors d'accés de qualsevol mitjà de transport públic i ho tornarà a fer abans de baixar. El sistema detectarà si l'usuari ha canviat de zona o no per determinar els diners que ha de pagar. Els autobusos de TMB ja es poden comprar bitllets senzills amb targeta bancària amb un lector propi situat al costat del conductor que desapareixeran quan s'hagi implantat el nou sistema als lectors de la T-Mobilitat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ha mort la icona de la música country, Dolly Parton, als 80 anys, venerada i respectada als Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar al cinema i la televisió. Artistes com Taylor Swift, Beyoncé o Paul McCartney, entre altres, han lloat la figura de Parton. Ens ho explica el Marc Ruiz. Back
21: through the years, I go wandering once again. Va començar a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants, com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022. I started singing
22: when I was 10 years old. Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys en una ràdio local i una televisió i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta i estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo.
21: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country.

0: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El porter croat Dominik Livaković és des d'ahir a la tarda a Barcelona per fitxar per l'equip blaugrana. Livaković, de 31 anys i que arriba procedent del Fenerbahçe, té previst avui passar la revisió mèdica. Un cop oficialitzat el fitxatge, el Barça decidirà si l'incorpora a la plantilla del primer equip com a segon de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada sense arribar a debutar. Mentrestant, l'equip de Hansi Flick fa a hores d'ara l'últim entrenament abans de rebre demà l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, en partit pendent de la primera jornada de Lliga. I en acabat, el tècnic alemany farà l'habitual roda de premsa prèvia. Rodi ja podria entrar a la convocatòria i jugar els seus primers minuts com a blaugrana, mentre que Gavi segueix sent dubte després d'haver-se entrenat al marge els dos últims dies. És més que probable que finalment, d'altra banda, l'acte d'homenatge als campions del món blaugranes previst pel club per demà a l'estadi no s'acabi fent després que un grup de membres de la Policia Nacional agredissin a un seguidor blaugrana diumenge passat després de retirar-li una estelada a les rodalies del camp de l'Elx. Ahir al vespre el Betis va guanyar per 0-1 al València, a Mestalla, en un altre dels partits pendents de la primera jornada de Lliga que juguen aquests dies. A l'acabar-se aquest maig, el tècnic del València, Carlos Corberán, va reconèixer que el club valencianista està a punt de fitxar el defensa del Girona, Arnau Martínez.
3: En cuanto es verdad que bueno, que la situación con Arnau, como habéis dicho, es una situación que está cerca, no se ha producido todavía, pero bueno, está cerca, con eso queda cerrada la parte defensiva del equipo y es verdad que el foco ahora mismo está más en la parte de arriba del equipo.
2: No es descarta que Arnau ja pugui passar avui mateix la revisió mèdica amb el València. D'altra banda, avui es juga un altre partit pendent d'aquesta primera jornada, en aquest cas el que enfrontarà el Madrid i la Reial Societat a partir de les 9 del vespre. En la prèvia, el tècnic portuguès José Mourinho ha donat per tancada la plantilla del Madrid.
4: En mi cabeza, plantilla cerrada, no tengo ninguna petición, estoy muy contento con los jugadores que tengo y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento. Me gustaría de quedar con esta plantilla durante la temporada y mismo con mercado abierto.
2: El d'avui serà el primer partit de Mourinho al Bernabéu en la segona etapa com a tècnic de l'equip blanc.
0: 3CAT Info.
2: Mentrestant, l'Espanyol continua avançant en les negociacions amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza. El davanter andalús arribaria cedit, però amb una obligació de compra a final de temporada. I a la segona divisió, el Sabadell presentarà aquest migdia a la nova Creu Alta dos dels nous reforços d'aquest estiu. Parlem dels davanters Nikolaj Obolski i Nicolas Gioacchini. I encara en futbol, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, va ser presentat ahir a la tarda com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030.
5: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar a la nostra etapa a Can Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar això.
2: En l'acte de presentació, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, ha sorprès admetent que Xavi era la tercera opció pel càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona.
6: La primera opció era Pep Guardiola, però volia agafar-se un any sabàtic després de la seva etapa al Manchester City. Arne Slot era un altre candidat després de la seva estada al Liverpool, però volia seguir en el futbol de clubs.
2: Xavi substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir a l'acabar-se l'últim Mundial de Futbol.
0: 3CAT Info.
2: I en ciclisme, Tadej Pogačar fa un pas de gegant de cara a adjudicar-se la Volta a Espanya després de guanyar ahir en solitari i amb molta autoritat la quarta etapa, la primera de muntanya amb sortida i arribada a Andorra la Vella. Pogačar va atacar 50 quilòmetres de l'arribada i va entrar a la meta amb 2 minuts i 39 segons sobre els seus perseguidors més immediats.
7: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressant.
2: El ciclista nord-americà Sepp Kuss, en declaracions a 3CAT Info, veu més que difícil poder superar a hores d'ara l'eslovè.
8: És imbatible. Si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
2: A la general, Pogačar es referma com a líder amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte al segon classificat, el també eslovè Primoz Roglič, i tercer és el balear Enric Mas a 3:30.

0: 32. Avui es disputa la cinquena etapa d'aquesta Vuelta, íntegrament per territori català, amb 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: I avui comença a Poznan, a Polònia, el Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint. Només hi participa una piragüista catalana, Laia Pèlex, del Club Natació Banyoles, que participarà a partir d'aquest migdia en les sèries de la prova de K1-1000. Si es classifiqués per semifinals, aquestes les disputaria demà al vespre.

0: 2:15 del matí, repassa les principals informacions a aquesta hora. Junts registra aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, segons us avança 3cat Info. En plena crisi immigratòria a Ceuta, els juntaires hi tornen a portar el text, aquesta vegada en solitari, sense el PSOE, i retallant el preàmbul que va provocar el rebuig frontal de Podem. Per cert que Pedro Sánchez anirà al Congrés el 9 de setembre per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria de Ceuta. Moren les dues dones, mare i filla, que van quedar ferides a conseqüència de les fortes pluges de dissabte a Roda de Berà, al Tarragonès. L'Ajuntament del municipi ha decretat 2 dies de dol. I ha estabilitzat i en fase de control l'incendi de Collserola a Barcelona, que segons les últimes estimacions ha cremat unes 45 hectàrees. De tot això us n'hem parlat a la primera mitja hora. A partir d'ara també us volem explicar que Cervera, la Segarra, escalfa motors per la festa del foc i les bruixes, l'Aquelarre, que comença demà passat divendres. Aquests dies, centenars d'infants ja participen en els tallers de l'Aquelarre, que van des de la confecció de disfresses i capgrossos a les classes de percussió o d'aprendre a caminar amb xanques. I la cartellera de cinema renova avui, entre les estrenes que s'avancen, i El ser querido, l'última pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen. En esports autal, el porter Dominic Livakovic aterra a Barcelona per fitxar pel Barça.
1: El croat té previst passar avui mateix la revisió mèdica. L'entitat blaurana valora ara si el cedeix a un altre club o bé l'incorpora al primer equip. Mentrestant, els jugadors de Hansi Flick fan aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà l'Atlètic Club de Bilbao.
0: I el temps, el dia continuarà molt estable, amb núvols més abundants al litoral, fins i tot amb alguna gota, i més clarianes al nord i de cara a la tarda de tot el país. Vent del sud-oest moderat a ponent i temperatura una miqueta més baixa que ahir. Dos quarts d'onze i dos minuts, com us estem explicant, en plena crisi migratòria, Ceuta, Junts per Catalunya, ha tornat a registrar aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Us ho avance, 3cat Info. És el mateix articulat que la cambra va tombar aviat farà un any. Junts ha optat, però, per retallar el preàmbul de la llei que Podem va qualificar de racista i va motivar que en tombés la tramitació. Sentim Míriam Nogueres en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
0: Junts confia que el PSOE tornarà a votar a favor, encara que aquesta vegada no han presentat conjuntament el text que en el seu dia sí que van consensuar.
2: Aquest és un dels temes que queda pendent, i ells ho saben, i nosaltres ja vam dir que nosaltres volem tornar a Catalunya quan s'acabi la legislatura amb els deures fets. Entenem que el Partit Socialista hi votarà que sí, perquè ja va votar que sí a l'anterior, que a més està negociada amb ell. Ara el tema és el que farà Podemos.
0: Junts continua reclamant el traspàs a la Generalitat de les competències estatals per tramitar els permisos de residència temporal i de llarga durada, l'emissió de les targetes d'identificació i la contractació de treballadors estrangers en origen. La Generalitat també podria executar les sancions en matèria d'estrangeria i les expulsions i devolucions quan no calgui tramitar un expedient. Els Mossos assumirien funcions de policia integral en ports i aeroports amb el corresponent control fronterer en col·laboració amb la policia espanyola i amb la Guàrdia Civil. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 9 de setembre per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. Gairebé un mes després de l'arribada massiva de milers de migrants a la ciutat autònoma, el president del govern espanyol ha entrat avui la petició per compareixer hores abans que la Diputació Permanent votés la petició del PP per forçar-ne la compareixença. I com dèiem, ja hi ha data, el 9 de setembre. Sánchez haurà de donar detalls de com s'ha gestionat la crisi. També haurà de respondre a les crítiques sobre per què no va suspendre les vacances per ocupar-se'n. El ministre Ángel Víctor Torres, responsable del Comandament Únic per gestionar la crisi, ha justificat a la cadena SER que el govern espanyol sempre ha estat al peu del canó.
3: Hemos tenido un permanente contacto con la ciudad de Ceuta. Yo mismo estuve aquí, pero muchos otros ministros también. En semanas en las que hemos trabajado para aprobar medidas económicas como los 25 millones de euros que ayer se aprobó en el Consejo de Ministros, habilitar espacios, dar comida a estas personas, traer recursos de otros lugares para habilitar esos espacios y en permanente contacto con la ciudad de Ceuta.
0: D'altra banda, el president del PP ha demanat la convocatòria immediata de la Comissió de Secrets Oficials arran de les versions contraposades entre els ministres de Defensa Margarita Robles i el d'Interior Fernando Grande Marlaska sobre el paper del CNI abans de l'arribada massiva de migrants. I encara una cosa més sobre aquesta qüestió. Juristes i ONGs consultades per 3cat Info sospiten que les reformes del dret d'asil que ahir va aprovar el Consell de Ministres poden afeblir els drets dels immigrants. Sentim Quim Claveguera, de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i Yolanda Nieves, advocada de CEAR Catalunya.
4: I llavors aquí és on hem de veure aquesta detenció en quines condicions es farà, no? Aquest està en instal·lacions policials, com es faran? De què estem parlant?
5: Hi ha terminis que s'acurten molt més, el qual va en detriment d'aquestes persones.
0: Recordem que el govern espanyol va engegar ahir els tràmits per fer més restrictives les lleis d'estrangeria i d'asil. Els textos preveuen una fase de triatge per a persones que hagin travessat de forma il·legal la frontera de màxim 3 dies, que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats migrants fins que resolguin els seus expedients en un termini de 12 setmanes. Tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional.
6: 3cat Info. 3cat Info.
0: Han mort les dues dones, mare i filla, que van quedar ferides greus durant l'episodi de fortes pluges de dissabte a Roda de Berà, al Tarragonès. A les víctimes els va caure sobre una paret que es va ensorrar per la força de l'aigua. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
7: La família tenia una parada al port de Roda de Berà i aquella nit hi estaven dormint dins amb l'avi, quan els va caure un mur a sobre a causa de la força de l'aigua. Totes dues van quedar greument ferides i van ingressar a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. L'avi va quedar ferit menys greu. L'Ajuntament ha anunciat que aquesta tarda faran un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament i ha decretat 2 dies de dol avui i demà, durant els quals les banderes onejaran a mig pal. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, a través d'una piulada X, ha lamentat la notícia i ha traslladat el seu condol a la família. Roda va ser un dels punts que va registrar més incidències a causa del temporal d'aigua, que va deixar més de 100 litres per metre quadrat.
0: 11:15, els bombers han estabilitzat l'incendi que des d'ahir crema a la Serra de Collserola, al Barcelonès, i que ha cremat 45 hectàrees. S'ha aixecat el confinament dels veïns per bé que se'ls demani precaució. Els efectius aeris treballen conjuntament amb les dotacions terrestres per atacar els focus secundaris que encara cremen. Tenim una unitat mòbil al centre de control d'aquest incendi amb el José Antonio Rodríguez i la Marriera.
8: Ara està plovent aquí al centre de control i això ajudarà i molt a la 60ena de dotacions terrestres dels bombers que treballen per controlar l'incendi. Ara s'han enlairat els mitjans aeris i tots els esforços se centren en tancar el perímetre del foc. Sebastià Massaguer és el cap dels bombers de Barcelona.
9: Som optimistes, però hem de ser ferms amb el tancament del perímetre i també tenir clar que segurament tindrem algun aixecament d'alguna fumarola o d'algun focus secundaris, i per això ara, les properes hores, estarem intensificats sobretot amb aquests punts de la capçalera que eren la vessant de Ciutat Meridiana.
8: Aquest matí, la millora de la situació i les condicions meteorològiques ha permès aixecar tots els confinaments de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Sentim Valèria Ortiz, presidenta de l'Associació de Veïns de Torre Baró, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
10: Estamos pues aún preocupados, con poquita información. Ya ha llegado la alerta de que se levanta el confinamiento y nosotros desde la Asociación de Vecinos estamos intentando enviar mensajes de, sobre todo, que se respeten las zonas perimetradas y actuar con sentido común.
8: Les flames han cremat unes 45 hectàrees, segons estimacions dels agents rurals, que investiguen l'origen d'aquest foc, el segon que afecta Collserola aquest mes d'agost.
6: 3cat Info.
0: Primera denúncia per l'agressió policial a un menor, un culer que portava una estelada a ells abans del partit de futbol del Barça contra l'equip local diumenge passat. L'ha presentat l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. Josep Rosell, cofundador de l'Acció Cassandra, ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
11: Hi ha un ús desproporcionat de la força, però és que és molt més que això. Tenia el delicte contra l'integritat moral, però que se subsumiria dintre del delicte de tortures. Llavors nosaltres l'hem presentat, la denúncia, per diferents delictes, però entenem que el jutge no es podrà substreure és precisament aquest, perquè, esclar, estem parlant d'uns fets molt greus i davant d'un menor.
0: I sosté que l'origen de l'actuació policial és que el menor és català. Sortim ara a l'exterior. Putin, Vladimir Putin, amenaça les empreses de confiscar-les si no protegeixen prou bé les seves infraestructures dels drons ucraïnesos. Això mentre Kiev, després de deixar límit de la fallida Wilburys, ara ataca la competència. Oson, Moscou, Cristina Solías.
12: Els drons no són l'única amenaça per als empresaris russos. Putin, en comptes de protegir-los, ha firmat un decret que permet confiscar qualsevol actiu d'una empresa si no garanteix la protecció de les seves instal·lacions o eternitza les reparacions. La mesura inclou refineries, magatzems o fàbriques. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, defensa que no han tingut alternativa.
13: Sovint els empresaris no prenen les mesures adequades per garantir la seguretat contra els drons.
12: D'aquesta manera, el Kremlin obliga les empreses a restaurar les seves plantes, tot i el risc que els drons ucraïnesos les tornin a atacar. L'incentiu principal serà mantenir-ne la propietat.
0: El Canadà rebel·le contra Donald Trump i anuncia aranzels de represàlia contra els Estats Units a partir del dia 8 de setembre. Ottawa aplicarà gravàmens que afecten els productes làctics als equips agrícoles, la indústria paperera i l'electrònica provinents del veí del sud. Tot com a represàlia pels aranzels del 50% que Donald Trump els va imposar un cop van fracassar les negociacions comercials. François-Philippe Champagne és el ministre de Finances canadenc.
14: Avui anuncio que el Canadà igualarà els aranzels dels Estats Units dòlar per dòlar. A partir del 8 de setembre, el Canadà imposarà gravàmens per valor de 27.500 milions de dòlars que aniran del 15 al 25 i fins al 50% en represàlia als dels Estats Units.
0: A mig d'aquesta guerra comercial, Trump diu que es planteja canviar el nom del llac Ontario per posar-li Llac Amèrica.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: I ara anem a Juncos, a les Garrigues, on l'Ajuntament ofereix casa a la família que reobri el bar Casal del Poble, tancat des del juliol. Mentre els veïns troben a faltar l'establiment, el consistori dona per feta la seva reobertura perquè ja hi ha candidats entre la trentena de famílies que s'hi han interessat fins ara. Anem, doncs, a Lleida per a Joan Álvarez.
15: Uns requisits que passen per conèixer el món de l'hostaleria i la disponibilitat d'obertura durant gairebé tot el dia i pràcticament tota la setmana. Tot plegat després que la convocatòria per adjudicar l'explotació del bar quedés deserta, després que la família que el gestionava marxés el 31 de juliol. En poc més d'una setmana, l'Ajuntament, que va fer una crida a xarxes socials i mitjans, ja ha rebut l'interès d'una trentena de famílies. Aquests dies ja s'estan fent entrevistes a candidats procedents, entre d'altres, de les Garrigues, de Girona o de l'Aragó. La regidora de Promoció Econòmica, Meritxell Montagut, afirma que més d'un candidat ja compleix els requisits, fet que garanteix la reobertura del bar.
16: Tindrem salvat el bar, seguríssim. Les diverses entrevistes que han fet, vull dir, n'hi ha no només un, sinó hi ha diverses persones que encaixen molt bé amb el perfil.
15: Els veïns asseguren que el bar és imprescindible per al poble.
17: Que vinc sol, si vull companyia, he d'anar al bar. Per jo, concretament, és la segona casa. Si vull dir, si vols parlar o dialogar amb algú o algo, has d'anar al bar.
18: Que en un poble, un bar és un lloc social. La gent ja no es troba a les cases. Quedem a les 4, fem un talladet.
19: Anima més al poble, també. Hi ha més animació, que hi hagi un bar obert.
15: Als interessats els ofereix habitatge amb un lloguer social d'entre 250 i 350 euros i la possibilitat d'escolarització dels fills. De moment, a Juncos està obert el bar de les piscines, tot i que tancarà el 13 de setembre.
0: Els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dilluns, segons ha transcendit avui, un home igualat a la noia que s'estava barallant amb un altre. Els fets van passar en el context de la festa major. Els agents el van detenir perquè els va llançar diversos objectes per bé que cap mosso va resultar ferit, segons han informat aquesta emissora a fons del cos. L'home està en llibertat pendent que se'l jutgi. I els directors Javier Calvo i Javier Ambrosi, els Javis, rebran el premi a millor direcció en la sisena edició dels Premis de la Crítica Cinematogràfica i Televisiva dels Estats Units per la pel·lícula La Bola Negra de Netflix. La gala d'aquests premis es farà el dia 2 d'octubre a Beverly Hills. La pel·lícula La Bola Negra ja va triomfar al Festival de Cannes, on va obtenir el premi a la millor direcció i és una de les 16 produccions que formaran part de la selecció Perlac del Festival de Cinema de Sant Sebastià. We have failed to ensure we remain below 1.5 degrees.
6: A 3Cat Info.
20: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
6: Insostenibles.
21: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
6: El retrat d'un planeta en crisi.
22: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
23: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
6: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: 3:15 del matí, fem atenció ara al trànsit i al temps. Situació a aquesta hora, carreteres i autopistes del país i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
24: Hola, bon dia. Doncs la incidència més destacable en un matí de moment tranquil és que continua tallada l'autopista AP7 a l'altura de Mont-roig del Camp, on ahir dos camions van topar a la tarda a la calçada en direcció Barcelona-Girona. Es fan desviaments uns 10 quilòmetres més enrere, a la sortida 281 a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant per enllaçar amb l'autovia A7. Hi ha uns 3 quilòmetres de cua en aquesta zona, a l'AP7 fins a l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord. També continua tallada per accident d'un camió i a la tarda la BV-5224 a Sant Pere de Torelló. Aquí també s'hi estan fent desviaments que es troben senyalitzats. Pel que fa a noves incidències, un carril tallat a l'autovia 2 a Cervera, direcció Barcelona, a causa d'un vehicle avariat. Hi ha petites retencions a la Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera, d'entrada a França. I a Barcelona, aturats a la Ronda a Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, en direcció Llobregat, per alguna possible incidència. Al transport públic, la línia R1 de Rodalies continua recuperant de forma gradual la normalitat. Recordem que fa una hora han retirat un tren avariat entre les estacions de Clot i Sant Adrià. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
6: El temps.
0: Amb Tomàs Molina.
25: Els núvols continuaran passant les properes hores creuant el país. Són núvols alts, núvols mitjans, en algun moment núvols que fins i tot poden donar alguna petita gotellada, algun petit ruixadet, poca importància, amb també presència de pols en suspensió i això li dona un aspecte terrós en el cel. Continuarà així al llarg de la tarda, tot i que la tendència serà que s'obrin més clarianes, que hi hagi més ullades amb sol. Atenció a la situació de vent de ponent al sud-oest, de sud-oest a l'oest, que es notarà sobretot al Pla de Lleida del matí i durant tot el dia en tot el Pirineu perquè pot fer augmentar el risc d'incendis. De cara demà, el matí començarà amb sol, però un altre cop una línia d'inestabilitat tornarà a creuar el país que farà que hi hagi aquests intervals en núvols que tornaran a ser presents a bona part del Principat. No descartaríem alguna petita goteta entre el dijous i també el matí de divendres. A partir de llavors, però, divendres a la tarda s'anirà un altre cop imposant el cel més trencat, amb més clarianes, i, de fet, al cap de setmana, dissabte o diumenge, parlaríem de força sol i de temperatures amb una clara tendència a pujar.
0: A Cervera ja està tot en marxa per començar aquest divendres la gran festa del foc i les bruixes, l'Aquelarre.
26: Aquí aquests dies el que fem és preparar-nos per després sortir a l'Aquelarre.
0: La Bruna forma part del centenar d'infants que aquests dies participen en els tallers de l'Aquelarre, fent disfresses i capgrossos, practicant percussió o aprenent a caminar amb xanques. Lleida, Noelia Casellers.
27: És la gran festa de Cervera i, tot i que el foc no s'encendrà fins divendres a la tarda, ara ja han començat les activitats per als més petits. Nens i nenes d'entre 3 i 13 anys participen en els tallers de la Calarret. L'objectiu l'explica Anna Llort, que n'és la coordinadora.
28: Els més petits fan una disfresseta i surten també a la cercavila. Llavors, a mesura que es van fent grans, doncs construïm doncs, elements que són representatius de la Calarret, diferents bèsties, i aleshores, a mesura que pugen les edats, doncs aprenen a anar amb gegantons o aprenent a fer el toc d'aquelarre amb el tabal o anar amb xanques.
27: L'Aquelarret forma part del programa oficial de la festa des del 1998 i, de fet, a banda del centenar d'infants que participen en els tallers, a la festa n'hi ha molts més.
28: Estem parlant que la participació activa a la festa és sobre les 300 persones, entre 250 i 300 nens. Sí, perquè de diables ja en venen molts, ja són 100 i pico, més els de fora, més els grups locals de jovent que també hi participen.
27: La cercavila de la Calarret obrirà els actes de dissabte, el dia central de la festa, i una part dels tallers serveix justament per preparar les disfresses que hi portaran, per exemple, la Bruna i la Clara.
26: Estem preparant les disfresses i uns paraigües que decorem com aquest perquè surti més divertit. També estem fent aranya. Aquest any ens disfressarem de caçadors d'ànimes.
27: La Calarret donarà pas a la nit als actes centrals de la festa, que començaran amb l'encesa de la universitat. La culminació es viurà ja ben entrada la matinada amb l'aparició i escorreguda del Mascle Cabró.
0: Les estrenes de cinema s'avancen avui, aquesta setmana, a l'inici de la nova temporada cinèfila, ben encapçalada per El ser querido, l'última pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, que va triomfar al Festival de Cannes, tot i no endur-se cap premi. L'acompanyen l'últim títol de Ridley Scott i el quart capítol de la saga de Tadeu Jones. Ens ho explica el Marc Garriga.
1: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli. ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
2: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber.
3: Rodrigo Sorogoyen torna a demostrar la seva solvència com a director amb l'esplèndida El ser querido, una història sobre un pare absent que intenta recuperar el contacte amb la seva filla quan tot apunta que el distanciament és irrecuperable. Ell és un director de cinema de prestigi reconegut i ella intenta ser actriu, de manera que el progenitor li vol donar l'oportunitat professional de la seva vida. Però amb les bones intencions no n'hi ha prou i el xoc entre ells dos es farà evident durant el rodatge. La pel·lícula parla de com cadascú construeix la seva memòria en funció dels seus records particulars i també de com cal afrontar els abusos de poder en l'entorn laboral. És un film pràcticament rodó, recolzat en dues interpretacions extraordinàries de Javier Bardem i Victoria Luengo i dues escenes al voltant d'una taula que ja són història del cinema espanyol. Before the world ended, Ridley Scott dirigeix als 88 anys La constelación del perro, un interessant thriller postapocalíptic introspectiu sobre l'efecte que tindria una pandèmia mundial i altament mortífera en l'estat d'ànim dels supervivents. El film explora de forma convincent si el planeta sucumbiria irremeiablement a la violència desenfrenada o hi quedaria un bri d'humanitat esperançadora. És un film absolutament connectat amb el present, que es deté a mostrar la bellesa de la natura com a antídot de la barbària, però que té alguns problemes de to i un guió que sembla incomplet. Almenys, això sí, compta amb un repartiment infal·lible amb Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley i Guy Pearce.
4: Hey, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
5: Estem en perill.
3: A Tadeu Jones i la llàntia meravellosa, el protagonista de la saga és ara pare d'una nena de 2 anys. És el quart capítol de la saga, el més madur fins ara, que gira al voltant de com la paternitat condiciona la vida del progenitor. Una maduresa que es fa palesa en tots els aspectes del film. De fet, Enrique Gato ha aconseguit segurament la millor entrega de totes gairebé 15 anys després de la primera. També s'estrena la fluixa Erupja, un drama sentimental protagonitzat per la cantant Charlie XCX, la comèdia romàntica Una Noche al Año, amb el nou galant de Hollywood Callum Turner, i el drama dirigit per Gabriel Azorín, Anoche conquisté Tebas.
7: Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep Ariel.
0: 46 empreses catalanes participen aquest any en la Gamescom, la fira d'oci interactiu i videojocs de referència a Europa. Ho fan sota el paraigua de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals. La fira arrenca avui a Colònia, Alemanya, i s'allargarà fins dissabte. Clàudia Roses.
8: És el tercer any consecutiu que l'ISEC, a través de la marca Catalana Arts, munta aquest stand a la zona de negoci de la fira, un punt de trobada per fer reunions amb inversors i altres professionals del sector, que també es converteix en un espai interactiu on es podran provar els videojocs que s'hi presenten. Eva Colom és tècnica de desenvolupament de mercat a l'ISEC i valora en declaracions a Catalunya Ràdio que en aquesta edició s'hi hagin sumat 13 empreses noves.
9: És la primera vegada que tenim tantes empreses apuntades, és un èxit, i creiem que és degut a la bona experiència que han tingut les empreses que han vingut a les edicions anteriors, i després l'ecosistema a Catalunya és important, tenen molts espais per trobar-se, es parlen de la presència en aquesta fira i cada vegada són més que volen ser-hi presents.
8: Per a les empreses, participar-hi pot ser un trampolí per als seus projectes, però també els suposa molta feina, tal com ha explicat David Jaume Andreu, d'Undercoders a l'escena.
10: Molts dies hi ha molta gent. Molta gent. El qual és positiu, perquè tenim a Europa i molt a prop la fira més important probablement de videojocs, tant a la part de business com de públic. I llavors realment és una sort, però és cansat.
8: L'ISEC busca desenvolupar el treball, la presència i la visibilitat de l'ecosistema dels videojocs de Catalunya en una fira com el Gamescom.
0: I encara abans dels esports...
29: Do not drag.
0: El director del Faro i Nosferatu, Robert Eggers, rebrà el Premi Màquina del Temps del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Es tracta d'un guardó honorífic en reconeixement a la seva trajectòria. L'organització del festival remarca que Eggers ha contribuït de forma decisiva a la renovació del cinema fantàstic i de terror. A banda de recollir aquest premi, el cineasta nord-americà també presentarà a Sitges la seva nova pel·lícula Licàntropo, que s'estrenarà el 8 de gener. La pel·lícula és una història de terror folklòric sobre un home llop ambientada a l'Anglaterra del segle XIV i protagonitzada per William Dafoe. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges se celebrarà del 8 al 18 d'octubre.
6: Esports.
0: Marta García, bon dia.
11: Hola, bon dia. El porter croat Dominik Livaković ja és des d'ahir a la vesprada a Barcelona per fitxar per l'equip blaugrana. Livaković, de 31 anys i que arriba procedent del Fenerbahçe, té previst passar la revisió mèdica avui mateix. Un cop oficialitzat el fitxatge, el Barça decidirà si l'incorpora a la plantilla del primer equip com a segon de Joan García esta mateixa temporada o bé si el cedeix a un altre equip. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar. Mentrestant, el Barça fa avui l'últim entrenament abans de rebre demà l'Atlètic Club de Bilbao en el Camp Nou. És el partit pendent de la primera jornada de Lliga. En acabar aquest entrenament del matí, el tècnic alemany Hansi Flick farà l'habitual compareixença prèvia al partit. Rodri, per cert, ja podria entrar en la convocatòria i jugar els primers minuts com a blaugrana, mentre que Gavi segueix sent dubte després d'haver-se entrenat al marge els dos últims dies. Per cert, que la directiva del Barça se planteja no celebrar l'acte d'homenatge dels campions del món blaugranes previst pel club per demà en l'estadi. De moment se ho està plantejant arran dels fets ocorreguts al voltant del camp de l'Elx quan un grup de membres de la Policia Nacional van agredir un seguidor blaugrana diumenge passat després de retirar-li una estelada en les rodalies del camp de l'Elx. Ahir en primera el Betis va guanyar 0-1 el València amb Mestalla en un altre dels partits que encara estan pendents de la primera jornada de Lliga i que se disputen esta setmana. A l'acabar-se, el tècnic del València, Carlos Corberán, va reconèixer que el club valencianista està a punt de fitxar el defensa del Girona, Arnau Martínez.
12: En cuanto es verdad que bueno, que la situación con Arnau, como habéis dicho, es una situación que está cerca, no se ha producido todavía, pero bueno, está cerca, con eso queda cerrada la parte defensiva del equipo y es verdad que el foco ahora mismo está más en la parte de arriba del equipo.
11: Arnau, de fet, ja està en València per passar la revisió mèdica. Avui, per cert, se juga un altre partit pendent d'esta primera jornada de Lliga. En este cas, el que enfrontarà el Madrid i la Real Societat a partir de les 9. En la prèvia, el tècnic portuguès José Mourinho ha donat per tancada la plantilla del Madrid.
13: En mi cabeza, plantilla cerrada. No tengo ninguna petición. Estoy muy contento con los jugadores que tengo. Y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento. Me gustaría de quedar con esta plantilla durante la temporada y mismo con mercado abierto.
11: El d'avui serà el primer partit de Mourinho en el Bernabéu en la seva segona etapa com a tècnic de l'equip blanc. Mentrestant, l'Espanyol segueix avançant en les negociacions amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza. El davanter andalús arribaria cedit però amb una obligació de compra al final de temporada. En segona divisió, el Sabadell presentarà este migdia en la nova Creu Alta dos dels nous reforços d'est estiu. Els dos davanters, Nikolaj Obolski i Nicolás Joaquini. I encara en futbol, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, ja l'han presentat com a nou seleccionador dels Països Baixos fins al 2030.
14: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar a la nostra etapa a Can Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
11: En la presentació feta ahir, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, ha sorprès admetent que Xavi era la tercera opció per a este càrrec després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona. Xavi, per cert, substitueix en el càrrec Ronald Koeman, que va dimitir a l'acabar-se l'últim Mundial de Futbol.
6: 3CAT Info.
11: Parlem ara de ciclisme. Tadej Pogačar fa un pas de gegant de cara a adjudicar-se la Vuelta a Espanya després de guanyar ahir en solitari i amb molta autoritat la quarta etapa, la primera de muntanya, amb eixida i arribada a Andorra la Vella. Pogačar va atacar a 50 quilòmetres de l'arribada i va entrar a la meta amb 2 minuts i 39 segons sobre els seus perseguidors més immediats, Mas, Roglic, Only, Gall, Vidar i també Sepp Kuss.
15: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressant.
11: En la general, Pogacar se referma, per tant, com a líder. Ara té 3 minuts i 21 segons de marge respecte al segon classificat, el també eslové Primo Roglic. El tercer és el balear Enric Mas. Avui se disputa la cinquena etapa íntegrament ja per territori català, 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes.
16: Trescat Info.

0: Bon dia, en punt. Són les 11. Junts ha registrat aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, tal com us ha avançat 3CAT Info. En plena crisi migratòria, Ceuta, els juntaires hi tornen a portar el text, aquest cop en solitari, sense el PSOE, i retallant el preàmbul que va provocar el rebuig frontal de Podem. Pedro Sánchez anirà al Congrés el 9 de setembre per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta, una compareixença que ell mateix ha demanat avui, gairebé un mes després de l'entrada massiva de milers de migrants a la ciutat autònoma i poques hores abans que la cambra voti la petició del PP per forçar-lo a donar explicacions. Moren les dues dones, mare i filla, que van quedar ferides a conseqüència de les fortes pluges de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i aquesta tarda farà un minut de silenci per a les víctimes. Ha estabilitzat i en fase de control l'incendi de Collserola a Barcelona, que segons les últimes estimacions ha cremat unes 45 hectàrees. L'evolució dels treballs d'extinció també han permès aixecar el confinament de 15.000 veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana. El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos. Ho revelen mitjans nord-americans i russos i el Kremlin es limita a negar un contacte amb Putin. La missió seria per parlar de les guerres d'Ucraïna i l'Iran. Seria la primera visita d'un cap de la CIA a Moscou des del 2021. Augmenta la firma d'hipoteques i la quantia dels préstecs. Al juny s'han firmat a Catalunya més de 8.000 hipoteques amb un import mitjà que frega els 195.000 euros. En el primer semestre s'han tancat un 13% més d'operacions que en el mateix període de l'any passat. Cervera la Segarra escalfa motors per la Festa del Foc i les Bruixes, l'Aquelarre, que comença demà passat. Aquests dies, centenars d'infants participen en els tallers de l'Aquelarret, que van des de la confecció de disfresses i capgrossos a classes de percussió o d'aprendre a caminar amb xanques.
1: Esports.
0: El porter croat Dominik Livakovic aterra a Barcelona i avui passarà la revisió mèdica abans de fitxar pel Barça. L'entitat blaugrana valora ara si el cedeix a un altre club o bé l'incorpora al primer equip. Mentrestant, els de Hansi Flick fan avui l'últim entrenament abans de rebre demà l'Atlètic Club de Bilbao. El Betis guanya per 0-1 al València en partit pendent de la primera jornada de Lliga. Avui també s'ha de jugar al Madrid Real Societat. I el tècnic del València, Carlos Corberán, dona gairebé per tancat el fitxatge del defensa del Girona, Arnau Martínez, que avui mateix podria passar ja la revisió mèdica amb l'equip valencianista. I l'últim titular del temps. El dia continuarà molt variable, amb núvols més abundants al litoral, fins i tot amb alguna gota, i més clarianes al nord i de cara a la tarda a tot el país. Vent del sud-oest moderat a ponent i temperatura una mica més baixa que ahir.
1: 3CAT Info.
0: Ara són les 11 del matí, gairebé 4 minuts. Salutacions de Nàtia Dell, que us explicarà les notícies des d'ara i fins al punt de les 12. Benvinguts.
1: 3CAT Info.
2: 3CAT Info.
0: Som-hi. En plena crisi migratòria, Ceuta, Junts per Catalunya, ha tornat a registrar aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, tal com us ha avançat 3CAT Info. És el mateix articulat que la cambra va tombar aviat farà un any. Junts ha optat, però, per retallar el preàmbul de la llei que Podem va qualificar de racista i va motivar, justament, que en tombés la tramitació. Sentim Míriam Nogueres en declaracions a l'MCR.
3: Ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
0: Junts confia que el PSOE hi tornarà a votar a favor, encara que aquesta vegada no han presentat conjuntament el text que en el seu dia van consensuar.
3: Aquest és un dels temes que queda pendent, i ells ho saben, eh? I nosaltres ja vam dir que nosaltres volem tornar a Catalunya quan s'acabi la legislatura amb els deures fets. Entenem que el Partit Socialista hi votarà que sí, perquè ja va votar que sí, a l'anterior, que a més està negociada amb ell. Ara el tema és el que farà Podemos.
0: Junts continua reclamant el traspàs a la Generalitat de les competències estatals per tramitar els permisos de residència temporal i de llarga durada, l'emissió de les targetes d'identificació i la contractació de treballadors estrangers en origen. La Generalitat també podria executar les sancions en matèria d'estrangeria i les expulsions i devolucions quan no calgui tramitar un expedient. Els Mossos assumirien funcions de policia integral en ports i aeroports amb el corresponent control fronterer en col·laboració amb la policia espanyola i la Guàrdia Civil. La Generalitat també assumiria la gestió dels centres d'internament d'estrangeria, els polèmics sí. I Pedro Sánchez, que anirà al Congrés el 9 de setembre per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. Gairebé un mes després de l'arribada massiva de migrants a la ciutat autònoma, el president espanyol ha demanat compareixer a la Cambra Baixa. I ho fa hores abans que la Diputació Permanent voti la petició del PP per forçar la seva presència al Congrés. Mentre serà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la convocatòria immediata de la Comissió de Secrets Oficials arran de les versions contraposades dels ministre de Defensa, Margarita Robles, i de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre el paper que ha tingut el Centre Nacional d'Intel·ligència abans de l'arribada massiva de migrants. El ministre Ángel Víctor Torres, coordinador de la gestió d'aquesta crisi, ha fet costat al titular d'Interior. N'ha parlat a la cadena SER.
2: Si hubiésemos tenido constancia de que se iba a producir una llegada de decenas de miles de personas, pues automáticamente la actuación tendría que haber sido otra. Primero, comunicación directa al presidente y actuaciones de todos los mandos del gobierno y de cualquier institución. Eso no se produjo porque se hubiese reaccionado de otra manera, como ayer dijo perfectamente el ministro del Interior.
0: Sobre el terreny, Torres espera concretar les pròximes hores els espais habilitats per acollir 2.000 migrants més per poder-los registrar i donar-los allotjament, alimentació i assistència sanitària. A tot això, juristes i ONGs consultades per 3Cat Info sospiten que les reformes del dret d'asil que ahir va aprovar el Consell de Ministres poden afeblir els drets dels immigrants. Sentim Quim Claveguera, de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi d'Advocacia de Barcelona, i Yolanda Nieves, advocada del CER Catalunya.
4: I llavors aquí és on hem de veure aquesta detenció en quines condicions es farà, no? Aquest està en instal·lacions policials, com es faran? De què estem parlant?
5: Hi ha terminis que s'acurten molt més, el qual va en detriment d'aquestes persones.
0: Recordem que en plena crisi migratòria el govern espanyol va engegar ahir els tràmits per fer més restrictives les lleis d'estrangeria i d'asil. Els textos preveuen una fase de triatge per a persones que hagin travessat il·legalment la frontera de màxim 3 dies, que inclourà un reconeixement mèdic i un examen de vulnerabilitat. També contemplen la retenció en dependències policials de determinats immigrants fins que es resolguin els seus expedients, en un termini en aquest cas de 12 setmanes. Tot plegat enfocat a accelerar les expulsions de tothom a qui es denegui la protecció internacional. I això afegim que els governs de Castella i Lleó, Extremadura i Aragó, que comparteixen PP i Vox, impugnaran cada expedient que rebin per acollir menors no acompanyats que van arribar a Ceuta durant l'entrada massiva de finals de juliol, segons ha comunicat a la ministra d'Infància, Síria Rego. I també li han fet saber que no assistiran a la reunió convocada per demà en totes les autonomies per parlar de la situació dels menors a la ciutat autònoma. Consideren que el govern espanyol ha d'agilitar els tràmits per estudiar de manera individual cada cas per tornar els infants amb les seves famílies al Marroc abans de plantejar repatriar-los per les diferents autonomies. Andalusia, on també governen PP i Vox, no s'hi ha sumat.
1: 3Cat Info.
0: Marxem a Tarragona perquè han mort les dues dones, mare i filla, que van quedar ferides greus durant l'episodi de les fortes pluges de dissabte a Roda de Barà. A les víctimes els va caure sobre una paret que es va ensorrar per la força de l'aigua. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
6: La família tenia una parada al port de Roda de Barà i aquella nit hi estaven dormint dins amb l'avi quan els va caure un mur a sobre a causa de la força de l'aigua. Totes dues van quedar greument ferides i van ingressar a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. L'avi va quedar ferit menys greu. L'Ajuntament ha anunciat que aquesta tarda faran un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament i ha decretat dos dies de dol avui i demà, durant els quals les banderes onejaran a mig pal. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, a través d'una piulada X, ha lamentat la notícia i ha traslladat el seu condol a la família. Roda va ser un dels punts que va registrar més incidències a causa del temporal d'aigua, que va deixar més de 100 litres per metre quadrat.
0: Hores clau per aconseguir controlar l'incendi que des d'ahir crema a la Serra de Collserola, a Barcelona, i que ha cremat 45 hectàrees de bosc. El foc està estabilitzat, però ara els bombers treballen per reduir els focus secundaris que encara estan actius. Tots els veïns ja han pogut dormir a casa. Unitat mòbil al centre de control d'aquest incendi, José Antonio Rodríguez i Mar Riera. Bon dia.
7: Molt bon dia. Una seixantena de dotacions terrestres dels bombers treballen per tancar el perímetre d'aquest foc i acabar d'apagar tots els focus actius que encara cremen, sobretot entre els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró, tot i que, com dèieu, ja s'ha aixecat el confinament dels veïns. Avui les condicions meteorològiques són molt més bones que les d'ahir, no fa vent i està plovisquejant des de fa ja una estona. Les flames, recordem, van començar ahir a la tarda molt a prop de les cases al barri de Canyelles, com ens explicava un veí.
8: Un ensurt molt fort, perquè des de la meva finestra es veia com res, com començar a fer un foc important i clar, que no es podia ni parar. El que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest, però bueno, i és una pena perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
7: El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Albert Batlle, ha demanat als veïns que respectin les restriccions d'accés a la zona de Collserola per deixar treballar els bombers.
9: Extremar la prudència, continuem estant en una situació doncs, de molta calor, de molta sequera, i per tant també hem d'extremar qualsevol vigilància que es pugui, qualsevol comportament que pugui doncs, afectar doncs, en aquest entorn tan delicat, que és aquesta zona periurbana entre els barris de muntanya i aquesta meravella natural que és el parc de Collserola.
7: Les flames han afectat unes 45 hectàrees, segons els agents rurals que investiguen l'origen del foc, i és que fa poc més de 10 dies es va declarar un altre incendi aquí a Collserola.
0: I aquesta és l'última hora, doncs, des del lloc dels fets de Collserola. Seguint-ho, la Mar Riera, gràcies, bon dia, qualsevol cosa, línies obertes. Fins ara.
7: Molt bé, bon dia.
0: I ara parlem de temes econòmics, perquè els préstecs hipotecaris continuen creixent. Cada vegada se'n firmen més i de més quantia. Segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística, ara aquests crèdits ja freguen els 195.000 euros de mitjana. Com que les entitats financeres només cobreixen el 80% del cost total del pis, qui en vulgui comprar un ja ha de portar prop de 50.000 euros d'entrada. Una suma que no està a l'abast de tothom i, malgrat tot, el nombre d'operacions, com dèiem, va a l'alça. Al juny s'han tornat a firmar més de 8.000 hipoteques a Catalunya després de dos mesos seguits per sota d'aquesta xifra. Al conjunt de l'Estat només ho supera Andalusia i, si ens fixem en l'acumulat de l'any, l'increment en relació amb l'any passat és del 13%. En total s'han concedit 47.000 préstecs per la compra d'habitatges. És el volum més elevat des del 2010. Tot plegat en un context de pujada de tipus d'interès que ha portat els bancs a endurir lleugerament les condicions dels crèdits. Ara, l'interès mitjà gairebé és del 3%, amb un termini mitjà de tornar-lo als 25 anys. Més del 60% són a tipus fix. I segons acabem de saber, la Generalitat torna a obrir la convocatòria dels ajuts PUA per a persones amb discapacitat. Els ajuts serveixen per assumir despeses vinculades amb la mobilitat, l'autonomia personal i la comunicació. Per exemple, poden cobrir el transport per anar a atenció precoç, als estudis postobligatoris o a cursos de formació. També inclouen ajuts per a persones amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o mental que necessitin suport per ser més autònomes. La convocatòria té una dotació de pràcticament 7 milions d'euros i cada persona pot sol·licitar fins a 9.500 euros. El programa permet cobrir despeses fetes durant els tres últims anys. La darrera convocatòria es va fer el 2023.
1: 3Cat Info.
10: 3Cat Info.
0: Anem encara a una altra informació abans de l'àrea de servei. Al llarg de l'any que ve es podrà pagar amb targeta bancària el transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Els actuals lectors de la T-Mobilitat acceptaran també les targetes de crèdit o de dèbit més habituals. L'autoritat del transport metropolità ha obert la licitació per adjudicar a finals d'aquest any el servei bancari que ho implanti, segons avança el periòdico, i ha confirmat 3Cat Info de fonts del govern. servirà només per viatjar amb bitllet senzill. Amb això es vol afavorir l'usuari esporàdic. Com ja passa en ciutats com Madrid o com Londres, l'usuari acostarà la targeta bancària o el mòbil pels lectors d'accés de qualsevol mitjà de transport i ho tornarà a fer abans de baixar. El sistema detectarà si l'usuari ha canviat de zona o no per determinar els diners que ha de pagar finalment. Els autobusos de TMB ja es poden comprar bitllets senzills amb targeta bancària amb un lector propi situat al costat del conductor que desapareixeran quan s'hagi implantat aquest nou sistema que us explicàvem als lectors de la T-Mobilitat. I amb aquesta informació obrim ja àrea de servei. Aquí Viari, Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. De moment encara poques complicacions perquè hi ha un baix volum de trànsit. Pel que fa a incidències, sí que cal destacar que es manté tallada l'autopista AP7 a l'altura de Mont-roig del Camp, en sentit nord, en direcció Barcelona. I és que treballen per retirar dos camions que van tenir una topada ahir a la tarda. Es desvia la circulació més cap al sud, uns 10 quilòmetres abans, a la sortida 281 a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant per enllaçar amb l'autovia A7. Aquest desviament provoca uns 3 quilòmetres de cua a l'AP7 a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord. També es manté tallada Sant Pere de Torelló, la B-5224, on un camió també va tenir un accident ahir a la tarda. Es fan desviaments senyalitzats. Trobem lentitud a l'autopista AP7, a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit sud, en direcció Barcelona-Tarragona, i a la Nacional 2, aturants a la frontera del Portús, a la Jonquera, en sentit nord, d'entrada a França. Pel que fa a obres, provoquen retencions a la C-25, l'eix transversal, a l'altura de Sant Bartomeu del Grau, en direcció Manresa-Lleida. El transport públic, la línia R1 de Rodalies, continua recuperant progressivament la normalitat després que a 9:45 han retirat un tren avariat entre les estacions de Clot i Sant Adrià de Besòs. Renovem dades d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
0: Tomàs Molina.
11: Les properes hores el cel continuarà amb força núvols, sobretot a la línia de la costa, al prelitoral, fins i tot amb alguna precipitació, amb alguna gota, més que no pas pluja, i amb un cel força entrenyinat per la presència de pols en suspensió i també de núvols prims, que a la tarda seran més freqüents. De fet, a la tarda creiem que hi haurà grans clarianes, però amb aquest sol entrenyinat pels núvols prims, amb vent del sud-oest, que bufarà amb algunes ràfegues moderades al matí cap al Pla de Lleida i durant tot el dia en tota l'àrea del Pirineu. La temperatura serà avui una miqueta més baixa que la d'ahir, però amb ambient de xafogor a la façana litoral. Entre dijous i divendres torna a passar una línia d'inestabilitat. De fet, a l'oest de la península Ibèrica hi ha una borrasca que no ens afecta, però que fa que passin aquestes bandes de núvols, que farà que demà al matí hi hagi potser més estones amb sol, però amb nuvolades al litoral, que es faran més abundants durant la tarda i al vespre i fins a divendres al matí. La temperatura es mantindrà sense canvi, potser una mica de tendència a pujar a partir de divendres a la tarda i, de fet, de cara a dissabte, diumenge, dilluns de la setmana vinent, parlaríem de força sol i de temperatures que seran clarament més altes.
12: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
13: Però si aquesta hora la platja està buida.
12: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
13: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
12: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
14: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
13: Val més que en busquem un altre.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
17: Hola a tothom.
16: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un quart i quatre minuts de 12 del migdia. Hem d'anar cap a la Vall d'Aran perquè veïns de Tor, el Pallars Sobirà, denuncien que alguns copropietaris de la muntanya volen vetar sense el consens de tota la comunitat el pas de vehicles. El camí que dona accés a Andorra a través del port de Cabús hi han aparegut cartells que en prohibeixen la circulació. Un fet que reobre conflictes latents en aquest petit nucli d'apenes 20 habitants. Anem a cap a Viella, al Pallars Sobirà, amb la Sofia Cabanes.
7: Sí, ara estos cartells ja han desaparegut, però els veïns contraris asseguren que esta mesura va en contra dels avantpassats de Tor, que defensen van lluitar per l'obertura del poble cap a Andorra. Així ho expressa Pablo Moreno, hereu de Palanca, que no dubta acusar, entre d'altres, un vell enemic, el Sansa.
17: La problemàtica que tenemos aquí són les mismas tres cases que han tenido tenido, Sansa, Sardà i la Pereta. Són tres cases que busquen el follón como los antepasados que teníamos. Habían luchado por tener el paso abierto hacia Andorra, que no molestan, mientras que esta gente que han puesto el corte desde prohibido el paso y tonterías.
7: La Pili, propietària de Casa Sisqueta, és la veïna que més dies passa al poble i reivindica que en comptes d'invertir el temps en disputes, caldria invertir en serveis per al poble.
18: Jo penso que primer torn s'hauria de pensar en el poble. No tenim llum, no tenim cap servei. Els pocs diners que hi ha a la comunitat haurien de servir per això. No per fer, no per malgastar-los amb coses com aquestes, que no serveixen de res, i l'únic que és prohibir el pas. Si prohibim el pas a la gent d'Andorra, que són els nostres veïns, estem prohibint primer el meu negoci, i a part d'aquí, doncs, tots els negocis de la vall.
7: A 3,5 km del poble de Tor, a peu de carretera, ja des de fa temps, hi ha un cartell que adverteix als visitants que el camí és privat i que els propietaris de la muntanya no es fan responsables de possibles danys.
0: A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, revocarà el contracte de servei d'aigua a l'urbanització de les Tres Cales i passarà a mans municipals. L'Ajuntament fa el pas després d'haver detectat deficiències en el servei. Tarragona, Jordi Barranca.
19: Els serveis territorials de la Subdirecció General de Protecció de la Salut hi havien fet inspeccions i havien detectat problemes, sobretot per la manca de conservació dels dipòsits d'aigua i de la xarxa d'aigües. Tot plegat generava un alt risc per la salut pública, segons l'Ajuntament. El pas iniciat ara és l'última decisió presa pel consistori per resoldre la situació. El servei d'aigua a la urbanització gestiona la companyia Aigües Tres Cales S.A. Jordi Gazeni és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
20: Es tracta de l'expedient de revocació de l'autorització a gestionar l'aigua de les Tres Cales. Ara el procediment iniciat continuarà havent demanat informe a Aqualia sobre l'estat actual de la xarxa. S'atendran les al·legacions que puguin presentar l'empresa en qüestió i serà el plenari qui decidirà la revocació d'esta autorització perquè el propi Ajuntament passi a gestionar el servei.
19: Fins ara s'havien imposat 11 multes de 3.000 euros a l'empresa i diverses ordres d'execució de les millores. El servei d'aigua de la urbanització estava en mans d'aquesta empresa adjudicatària des de l'any 1984. Gairebé una cinquena part dels habitants empadronats a l'Ametlla de Mar al Baix Ebre viuen en aquesta urbanització.
0: I a Cervera ja està tot en marxa per començar aquest divendres la gran festa del foc i les bruixes, l'Aquelarre.
21: Aquí aquests dies el que fem és preparar-nos per després sortir a l'Aquelarre.
0: La Bruna forma part del centenar d'infants que aquests dies participen en els tallers de l'Aquelarret, fent disfresses i capgrossos, practicant també percussió o aprenent a caminar amb xanques. Ens ho explica des de Lleida la Noelia Casellas.
22: És la gran festa de Cervera i tot i que el foc no s'encendrà fins divendres a la tarda, ara ja han començat les activitats per als més petits. Nens i nenes d'entre 3 i 13 anys participen en els tallers de l'Aquelarret. L'objectiu l'explica Anna Llort, que n'és la coordinadora.
23: Els més petits fan una disfresseta i surten també a la cercavila. Llavors, a mesura que es van fent grans, doncs construïm doncs, elements que són representatius de l'Aquelarret, diferents bèsties, i aleshores, a mesura que pugen les edats, doncs aprenen a anar amb gegantons o aprenen a fer el toc d'Aquelarret amb el tabal o anar amb xanques.
22: L'Aquelarret forma part del programa oficial de la festa des del 1998 i, de fet, a banda del centenar d'infants que participen en els tallers, a la festa n'hi ha molts més.
23: Estem parlant que la participació activa a la festa és sobre les 300 persones, entre 250 i 300 nens. Sí, perquè de diables ja en venen molts, ja són 100 i pico, més els de fora, més els grups locals de jovent que també hi participen.
22: La cercavila de l'Aquelarret obrirà els actes de dissabte, el dia central de la festa, i una part dels tallers serveix justament per preparar les disfresses que hi portaran, per exemple, la Bruna i la Clara.
21: Estem preparant les disfresses i uns paraigües que decorem com aquest perquè surti més divertit. També estem fent aranyes. Aquest any ens disfressarem de caçadors d'ànimes.
22: L'Aquelarret donarà pas a la nit als actes centrals de la festa, que començaran amb l'encesa de la universitat. La culminació es viurà ja ben entrada la matinada amb l'aparició i escorreguda del mascle cabró.
0: I encara informació de la pàgina internacional. Abans d'esports, el director de la CIA, Joan Radcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos, segons ha informat diversos mitjans nord-americans i russos. En declaracions a una cadena russa, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha confirmat la presència

0: Esports. Eudald Serra, bon dia.
1: Bon dia, bona hora. El Barça fa aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, en partit pendent de la primera jornada de Lliga. I han acabat, el tècnic alemany Hansi Flick farà l'habitual roda de premsa prèvia. Gavi continua entrenant-se al marge del grup i sembla, per tant, més que complicat que demà pugui entrar a la convocatòria. Per la seva part, Marc Casador, a qui se li busca una sortida, s'entrena en horaris diferents a la resta del grup. També és més probable que finalment l'acte d'homenatge als campions del món blaugranes previst pel club per demà a l'estadi no s'acabi fent després que un grup de membres de la Policia Nacional agredissin un seguidor blaugrana diumenge passat, després de retirar-li una estelada a la rodalia del camp de l'Elx. Mentrestant, el porter croat Dominik Livaković passa avui la revisió mèdica amb el Barça. Un cop finalitzat o tancat el fitxatge, el Barça decidirà si l'incorpora a la plantilla del primer equip com a segon de Joan Garcia o bé si el cedeix a un altre equip. Livaković va formar part de la plantilla del Girona la temporada passada, però sense arribar a debutar.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: D'altra banda, avui es juga un altre partit pendent d'aquesta primera jornada de Lliga, en aquest cas el que enfrontarà el Madrid i la Reial Societat a partir de les 9 del vespre. En la prèvia, el tècnic portuguès José Mourinho ha donat per tancada la plantilla del Madrid.
2: En mi cabeza, plantilla cerrada, no tengo ninguna petición, estoy muy contento con los jugadores que tengo y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento. Me gustaría de quedar con esta plantilla durante la temporada y mismo con mercado abierto.
1: El d'avui serà el primer partit de Mourinho al Bernabéu en la segona etapa com a tècnic de l'equip blanc. Ahir, també en partit pendent de la primera jornada, el Betis va guanyar el València per 0-1. Precisament el València està a punt d'incorporar el defensa del Girona, Arnau Martínez, que ja ha viatjat fins a la capital valenciana per passar avui la revisió mèdica. El Girona el traspassaria per 6 milions fixos més un amb variables. Precisament el tècnic del València, Carlos Corberán, ja ho donava per fet ahir a l'acabar el partit amb el Betis.
3: En cuanto es verdad que bueno, que la situación con Arnau, como habéis dicho, es una situación que está cerca, no se ha producido todavía, pero bueno, está cerca, con eso queda cerrada la parte defensiva del equipo y es verdad que el foco ahora mismo está más en la parte de arriba del equipo.
1: El Girona, per cert, ja té un substitut d'Arnau Martínez, es tracta del lateral dret de l'Atlètic de Madrid, Julio Boñar, que avui també ha de passar la revisió mèdica.
0: 3CAT Info.
1: Mentrestant, l'Espanyol continua avançant en les negociacions amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza. El davanter andalús arribaria cedit, però amb una obligació de compra al final de la temporada. I a la segona divisió, el Sabadell presentarà aquest migdia a la nova Creu Alta dos dels nous reforços d'aquest estiu, els davanters Nikolaj Obolski i Nicolas Joachini. Encara en futbol, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, va ser presentat ahir a la tarda com a nou seleccionador dels Països Baixos.
4: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar a la nostra etapa a Can Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar a això.
1: En l'acte de presentació, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, va sorprendre admetent que Xavi era la tercera opció pel càrrec després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona. I en ciclisme, avui es disputarà la cinquena etapa de la Volta a Espanya, íntegrament per territori català, amb 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. Ahir, Tadej Pogacar va fer un pas de gegant de cara a adjudicar-se aquesta Volta després de guanyar en solitari i amb molta autoritat la quarta etapa amb sortida i arribada a Andorra la Vella. Pogacar va atacar 50 quilòmetres de l'arribada i va entrar amb 2 minuts i 39 segons d'avantatge sobre els seus perseguidors.
5: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressant.
1: A la general, Pogacar es referma com a líder amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte al segon classificat, el també eslové Primoz Roglic. I en bàsquet, l'Uni Girona acaba d'anunciar fa uns minuts un nou fitxatge, incorpora la pivot sudanesa Adut Bulkak, que firma per una temporada i arriba procedent de la Fulmarina Mallorca-Palma. Mentrestant, en futbol sala, el Barça presentarà a quarts de dues del migdia dos dels nous reforços d'aquest estiu, el pivot brasiler Igor Ribeiro i el tanca francès

0: Són 2:15 del migdia d'aquest dimecres 26 d'agost. Aquí a 3CAT Info, repassant les informacions més destacades que us estem explicant a aquesta hora. Junts ha registrat aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, segons us ha avançat 3CAT Info. En plena crisi migratòria a Ceuta, els juntaires hi tornen a portar el text, aquest cop en solitari, és a dir, sense el PSOE, i retallant el preàmbul, que és el que va provocar, recordeu, el rebuig frontal de Podem. Pedro Sánchez anirà al Congrés el 9 de setembre per donar explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta. Una compareixença que ell mateix ha demanat, ho ha fet avui, gairebé un mes després de l'entrada massiva de milers de migrants i poques hores abans que la cambra voti la petició dels populars per forçar-lo justament a donar explicacions. Han mort les dues dones, mare i filla, que van quedar ferides a conseqüència de les fortes pluges de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol oficial i aquesta tarda farà 1 minut de silenci. A banda d'aquestes qüestions, des d'ara i fins al punt de les 12, també parlarem d'altres temes com aquests. Primera denúncia per agressió policial a un menor, un culer que portava una estelada a Elx abans del partit de futbol del Barça contra l'equip local diumenge passat. L'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. També us parlarem del Pla de l'Estany, al municipi de Cornellà del Terri, en concret, que ha capturat 300 coloms en el que portem d'any. És un 17% més que en tot l'any passat. Ho fa amb un sistema de gàbies per acabar amb el que diuen que és un problema de salut pública. I també passarem pel Tibet, perquè hi ha inundacions sobtades al nord del Nepal pel desbordament d'un riu fronterer. El govern es reuneix d'urgència per respondre al desastre i ha ordenat el desplegament dels equips d'emergència. Les imatges mostren una gran onada que ho destrueix tot al seu pas. El primer balanç oficial, de moment, és de 8 morts. En parlarem. I pel que fa als esports, Audal, el porter Dominic Livakovic, a punt de fitxar pel Barça.
1: El croat té previst passar avui mateix la revisió mèdica. L'entitat blaugrana valorarà si el cedeix un altre club o bé l'incorpora al primer equip. Mentrestant, els jugadors de Hansi Flick acaben ara l'últim entrenament abans de rebre demà l'Atlètic Club de Bilbao en partit de Lliga.
0: I el temps, el dia que continuarà sent molt variable, amb núvols més abundants al litoral, fins i tot amb alguna gota, i més clarianes al nord i de cara a la tarda a tot el país. Vent del sud-oest moderat a ponent i temperatures una mica més baixes que ahir. Ens hi posem en plena crisi migratòria a Ceuta. Junts per Catalunya ha tornat a registrar aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, tal com us ha avançat 3CAT Info. És el mateix articulat, de fet, que la cambra va tombar aviat farà un any. Junts ha optat, però en aquest cas, per retallar el preàmbul de la llei que Podem va qualificar de racista i va motivar que tombés aquesta tramitació. Sentim Míriam Nogueres en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
0: Junts confia que el PSOE hi tornarà a votar a favor, encara que aquesta vegada no han presentat conjuntament el text que en el seu dia van consensuar.
2: Aquest és un dels temes que queda pendent, i ells ho saben, eh? I nosaltres ja vam dir que nosaltres volem tornar a Catalunya quan s'acabi la legislatura amb els deures fets. Entenem que el Partit Socialista hi votarà que sí, perquè ja va votar que sí, a l'anterior, que a més està negociada amb ell. Ara el tema és el que farà Podemos.
0: Junts continua reclamant el traspàs a la Generalitat de les competències estatals per tramitar els permisos de residència temporal i de llarga durada, l'emissió de les targetes d'identificació i també la contractació de treballadors estrangers en origen. A més, la Generalitat també podria executar les sancions en matèria d'estrangeria i les expulsions i devolucions quan no calgui tramitar un expedient. Els Mossos d'Esquadra assumirien funcions de policia integral en ports i en aeroports amb el corresponent control fronterer fronterer en col·laboració amb la policia espanyola i la Guàrdia Civil. La Generalitat també assumiria la gestió dels centres d'internament d'estrangeria, que són els polèmics CIE. I ja hi ha data per la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés la setmana vinent, el 3 de setembre, en concret, per donar explicacions justament sobre aquesta crisi migratòria a Ceuta. Gairebé un mes després de l'arribada massiva de milers de migrants a la ciutat autònoma, el president espanyol demana comparèixer a la cambra baixa i ho ha fet a petició pròpia hores abans que la Diputació Permanent voti la petició del PP per forçar la seva presència al Congrés. Mentrestant, el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat la convocatòria immediata de la Comissió de Secrets Oficials arran de les versions contraposades entre el ministre de Defensa, Margarita Robles, i l'Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre el paper que ha tingut el Centre Nacional d'Intel·ligència abans de l'arribada massiva de migrants. El ministre Ángel Víctor Torres, que està coordinant aquesta crisi, ha fet costat al titular d'Interior. N'ha parlat a la cadena SER.
3: Si hubiésemos tenido constancia de que se iba a producir una llegada de decenas de miles de personas, pues automáticamente la actuación tendría que haber sido otra. Primero, comunicación directa al presidente y actuaciones de todos los mandos del gobierno y de cualquier institución. Eso no se produjo porque se hubiese reaccionado de otra manera, como ayer dijo perfectamente el ministro del Interior.
0: Sobre el terreny, Torres espera concretar les pròximes hores els espais habilitats per acollir 2.000 migrants més per poder-los registrar i donar-los allotjament, alimentació i assistència sanitària.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: 12:30, hores clau per aconseguir controlar l'incendi que des d'ahir a la tarda crema la serra de Collserola a Barcelona i que ha calcinat 45 hectàrees de bosc. El foc ja està estabilitzat, però ara els bombers estan treballant per reduir els focus secundaris que encara estan actius. Tots els veïns ja han pogut dormir a casa. Unitat mòbil al centre de control, en José Antonio Rodríguez i Marriera.
5: Una seixantena de dotacions terrestres dels bombers treballen per tancar el perímetre d'aquest foc i acabar d'apagar tots els focus actius que encara cremen, sobretot entre els barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró, tot i que, com dèieu, ja s'ha aixecat el confinament dels veïns. Avui les condicions meteorològiques són molt més bones que les d'ahir, no fa vent i està plovisquejant des de fa ja una estona. Les flames, recordem, van començar ahir a la tarda molt a prop de les cases al barri de Canyelles, com ens explicava un veí.
6: Un ensurt molt fort, perquè des de la meva finestra es veia com res, com començar a fer un foc important i clar, que no es podia ni parar. El que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest, però bueno. I és una pena perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
5: El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Albert Batlle, ha demanat als veïns que respectin les restriccions d'accés a la zona de Collserola per deixar treballar els bombers.
7: Extremar la prudència, continuem estant en una situació doncs, de molta calor, de molta sequera, i per tant també hem d'extremar qualsevol vigilància que es pugui, qualsevol comportament que pugui doncs, afectar doncs, en aquest entorn tan delicat que és aquesta zona periurbana entre els barris de muntanya i aquesta meravella natural que és el parc de Collserola.
5: Les flames han afectat unes 45 hectàrees, segons els agents rurals que investiguen l'origen del foc, i és que fa poc més de 10 dies es va declarar un altre incendi aquí, a Collserola.
0: Gràcies, Mar. Han mort les dues dones, mare i filla, que van quedar ferides greus durant l'episodi de fortes pluges dissabte a Roda de Barà, tarragonès. A les víctimes els va caure sobre, recordem, una paret que es va ensorrar per la força de l'aigua. Clara Chavarría de Domingo ens ho explica.
8: La família tenia una parada al port de Roda de Barà i aquella nit hi estaven dormint dins amb l'avi, quan els va caure un mur a sobre a causa de la força de l'aigua. Totes dues van quedar greument ferides i van ingressar a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. L'avi va quedar ferit menys greu. L'Ajuntament ha anunciat que aquesta tarda faran un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament i ha decretat dos dies de dol avui i demà, durant els quals les banderes onejaran a mig pal. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, a través d'una piulada X, ha lamentat la notícia i ha traslladat el seu condol a la família. Roda va ser un dels punts que va registrar més incidències a causa del temporal d'aigua, que va deixar més de 100 litres per metre quadrat.
0: Primera denúncia per l'agressió policial a un menor, un culer, que portava una estelada a ells abans del partit de futbol del Barça contra l'equip local diumenge passat. L'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. Josep Rosell, cofundador d'Acció Cassandra, ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Hi ha un ús desproporcionat de la força, però... Però és que és molt més que això. Tenia el delicte contra l'integritat moral, però que se subsumiria dintre del delicte de tortures. Llavors nosaltres l'hem presentat la denúncia per diferents delictes, però entenem que el jutge no es podrà substreure és precisament aquest, perquè, esclar, estem parlant d'uns fets molt greus i davant d'un menor.
0: I sosté que l'origen de l'actuació policial és que el menor és català. Els Mossos d'Esquadra van detenir la matinada de dilluns, segons ha transcendit avui, un home a Igualada, la noia, que s'estava barallant amb un altre. Uns fets que van passar en el context de la Festa Major. Els agents el van detenir perquè els va llançar diversos objectes, però per bé que cap mosso va resultar ferit, segons han informat aquesta emissora fonts del cos. L'home està en llibertat pendent que se'l jutgi. I ara passarem per les comarques gironines, en concret a la comarca del Pla de l'Estany, perquè el municipi de Cornellà del Terri ha capturat 300 coloms en el que portem d'any. Això és un 17% més que en tot l'any passat. Ho fa amb un sistema de gàbies per acabar amb el que diuen que és un problema de salut pública. Fa un temps que hi ha hagut una proliferació de coloms que els provoca acumulació d'excrements. Girona, Núria Pereira.
10: Els problemes es concentren sobretot en alguns carrers i a la zona de l'escola. L'acumulació d'excrements causa un problema de salubritat, segons l'alcalde Salvador Coll.
11: És un tema ja de salut pública. Per tant, hem tingut que actuar, doncs, provoquen salut pública més que res, doncs, en llocs tan importants com és en l'escola. Estem parlant d'una gran volada de coloms. Semblaven, quan s'aixecaven els coloms, aquestes grans onades d'estornells que tenim al gener, doncs una situació preocupant en el municipi.
10: Han col·locat dues gàbies a la zona de l'escola i n'hi ha una altra més gran en un altre punt estratègic. Dins hi ha menjar per coloms, que així hi entren i ja no en poden sortir. Segons l'alcalde, han contractat una empresa de plagues que ha fet un estudi per saber on era més eficient col·locar-les. En tot l'any passat van capturar 250 coloms i en el que portem de 2026 ja n'han capturat 300. Enguany han posat gàbies més modernes que són més efectives.
11: I a partir d'aquí, utilitzant aquest estudi que hem elaborat de saber exactament quin és el seu hàbit i comportament, doncs col·locar estratègicament i no començar a col·locar gàbies dispersades pel municipi que haguessin tingut un resultat que no hagués funcionat.
10: A tocar del poble hi ha alguns magatzems i masies en desús on els coloms hi han entrat. Això fa que s'hi quedin i es reprodueixin amb facilitat. L'Ajuntament de Cornellà del Terri ja ha contactat amb els propietaris dels immobles perquè els tanquin. L'acumulació d'excrements també provoca un problema quan s'acumulen sobre les plaques solars de la comunitat energètica del municipi, perquè els baixa la producció. Fa un temps van tenir falcons per espantar els coloms, però no va funcionar.
0: I parlem ara de música, que pren protagonisme aquest dimecres amb concerts arreu de Catalunya amb propostes que van del pop i la festa a la música clàssica i la recuperació de patrimoni musical. Adrià Clotet.

Girona posa el punt final al cicle Notes al Parc. La violinista vigatana Anna Rupina presentarà Les Chants del Moisès, un projecte dedicat a recuperar música de dones compositores del període barroc. Acompanyaran Nicola Brovelli al violoncel barroc i Eva del Campo al clavicèmbal.

0: Abella Bertran, la Xubertia, de proposa una ballada de música a la Canònica de Santa Maria. Aquest vespre, sis músics interpretaran obres d'Erwin Schulhoff i Tchaikovsky. El programa inclou el sextet de Schulhoff i el conegut Souvenir de Florència, opus 70, de Tchaikovsky.
1: Baixa del camp, vine a la ciutat, que aquí jo t'espero, podem anar a sopar.
0: El grup de Folcalosa actua aquesta nit al Festival de Música de Begur. El duet femení, format per Julieta Vidal i Irene Romo, interpretaran el primer cant del matí, el seu primer àlbum complet, que combina música d'arrel tradicional catalana amb noves sonoritats.
2: Posa't les mans al cap, ja és aquí.
0: També hi haurà música en directe a Vilassar de Dalt, en plena festa major de Sant Genís. El Parc de Can Rafar acollirà un concert de buhos que celebra 20 anys de trajectòria amb una gira de només 20 concerts per Catalunya. El grup compartirà nit amb la banda de versions Coco. La Festa Major de Sants a Barcelona també viuran una nit de música. Al carrer Vallespir de Valls de Cabrians actuaran en un concert especial d'aniversari després de l'actuació de Red Tide. La banda de Mataró, que combina ska i reggae, celebra els seus 25 anys de trajectòria.
3: 3:15. Amb música arribem a aquesta hora, 3:15, que és el moment d'obrir àrea de servei. Comencem pel trànsit. Mariluz García, bon dia.
4: Hola, bon dia. Continuen les feines per retirar dos camions que van topar ahir a la tarda a l'autopista AP7 a l'altura de Mont-roig del Camp, en sentit nord, en direcció Barcelona-Tarragona. Es fan desviaments per la sortida 281 a l'Hospitalet de l'Infant cap a l'autovia A7 perquè l'autopista es manté tallada des de fa hores. Hi ha uns 3 quilòmetres de cua fins al punt del tall. També continua tallada a Sant Pere de Torelló la carretera local B-5224, on també ahir a la tarda un camió va tenir un accident. Es fan desviaments que ja estan senyalitzats. D'altra banda, trobem algunes aturades a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, en direcció d'entrada a França, per obres, aturats a l'eix transversal, la C25 a Sant Bartomeu del Grau, en direcció Lleida. Mentre que a l'àrea de Barcelona només trobem intensitat a l'autopista AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit sud per enllaçar amb la B30, on es fan obres. També per obres, aturats a l'eix transversal, la C25 a Sant Bartomeu del Grau, direcció Lleida. I el transport públic, la línia R1 de Rodalies, recupera progressivament la normalitat després que a 9:45 han retirat un tren avariat entre les estacions de Clot i Sant Adrià de Besòs. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
3: El temps. Tomàs Molina.
5: Els núvols continuaran passant les properes hores creuant el país. Són núvols alts, núvols mitjans, en algun moment núvols que fins i tot poden donar alguna petita gotellada, algun petit ruixadet, poca importància, amb també presència de pols en suspensió i això li dona un aspecte terrós en el cel. Continuarà així al llarg de la tarda, tot i que la tendència serà que s'obrin més clarianes, que hi hagi més ullades amb sol. Atenció a la situació de vent de ponent al sud-oest, de sud-oest a l'oest, que es notarà sobretot al Pla de Lleida del matí i durant tot el dia en tot el Pirineu perquè pot fer augmentar el risc d'incendis. De cara a demà, el matí començarà amb sol, però un altre cop una línia d'inestabilitat tornarà a creuar el país que farà que hi hagi aquests intervals en núvols que tornaran a ser presents a bona part del Principat. No descartaríem alguna petita goteta entre el dijous i també el matí de divendres. A partir de llavors, però, divendres a la tarda s'anirà un altre cop imposant el cel més trencat, amb més clarianes i, de fet, el cap de setmana, dissabte o diumenge, parlaríem de força sol i de temperatures amb una clara tendència a pujar.
3: 3CAT Info. Un apunt de la pàgina internacional, inundació massiva sobtada al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, que ha arrasat pobles sencers. De moment, se sap que ha provocat 8 morts i que hi ha desenes de desapareguts. El govern ha convocat una reunió de la unitat de gestió de desastres. Tot i que la policia diu que ha ordenat evacuar les riberes del riu, les imatges a les xarxes socials mostren com una gran onada engoleix tot el que troba al seu pas. Els equips d'emergència, la Creu Roja i l'Exèrcit s'han s'han desplegat per començar les feines de rescat en una zona on hi viuen unes 50.000 persones. Hi ha hagut talls d'electricitat, ponts i carreteres destruïts i edificis ensorrats. El viceprimer ministre xinès s'està desplaçant a la zona pròxima a la frontera, que també podria haver quedat afectada. L'any passat, el mateix riu, que neix al Tibet i desemboca a l'Índia, es va desbordar de forma sobtada, un fet que es va atribuir al desguàs d'un llac glacial. En aquella ocasió va provocar 9 morts i 24 persones van desaparèixer.
6: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
7: Obrim l'aula per parlar de poesia i arts visuals. Anem a l'Institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter, a Osona, que en col·laboració amb la cooperativa cultural Cardan Cultura han dissenyat un projecte que uneix llengua, creació artística i territori, a partir d'una selecció de poemes de l'obra La fàbrica, del poeta de Roda de Ter. Miquel Martí i Pol, els alumnes creen instal·lacions artístiques i reflexionen sobre el passat industrial del territori. Per començar, l'Institut ha escollit 5 poemes de Miquel Martí i Pol que retraten com és la vida a la fàbrica. Glòria Pedrós és professora de Llengua i Literatura.
8: I vam fer amb la meva companya, la Marta, una selecció de 5 poesies, una mica doncs, que dibuixessin diferents aspectes, no? Per exemple, doncs, la rutina, una altra seria la maquinària, permetia treballar l'alienació, això, aspectes diferents, i llavors el que fèiem era llegir-los a classe, comentar les paraules difícils, contextualitzar-los, i a partir d'aquí doncs van fer grups i els alumnes van decidir una mica quin era el poema que el més els agradava per treballar.
7: El projecte treballa les arts visuals, però també la comprensió lectora.
8: Aquí el que fem és que els alumnes es barallen, no?, amb el poema, perquè han d'anar pensant, repensant, impregnar-se de les paraules, no només el significat, sinó el que els transmet. I penso que això doncs, és una excusa molt bona, no?, per poder treballar-ho.
7: I és que aquesta comprensió lectora és un pas previ i necessari per arribar al nivell d'abstracció que demana el projecte, com expliquen l'Àlex i l'Ismail.
9: Perquè tu, quan per primera vegada llegeixes el poema, no l'entens. Però si després vas mirant paraula per paraula, si no saps el que significa i tot això, doncs t'ajuda més a entendre molt més bé el poema.
10: Per exemple, si hi havia una paraula complicada, la vam entendre. Vam saber algunes frases que eren més difícils, algunes frases que no es podien entendre del tot, ens les va explicar i allò, per venir aquí després a Plàstica i escoltar el poema i poder decidir-nos, ens va servir bastant.
7: Amb els grups fets i el poema escollit, el procés continua amb la creació artística. Irene Bernedes és la professora de Visual i Plàstica.
11: Els alumnes, sobretot, estan molt acostumats a fer servir el dinar 4 sempre, per fer dibuixos, per fer pintures, làmines, i és la manera de sortir una mica d'aquest paper i de fer coses en 3D, de fer coses grans, perquè la sala d'exposicions és molt gran i han hagut d'obrir molt la seva ment, i també això ha estat molt bé.
7: Aquest exercici, passar d'un poema a una instal·lació artística, és molt poc habitual i és la part que més ha costat als alumnes. Clara Montserrat és membre de la cooperativa Cardan Cultura.
12: Per intentar sortir una mica del que era la literalitat del poema i del que ells representaven, perquè tenien tendència a representar, doncs, no?, a dibuixar, no?, doncs, si parlem del poema que parla de les màquines, doncs clar, immediatament una persona treballant amb una màquina. Clar, això ja ho diu el poema.
7: Com explica l'Ismail, superar aquesta literalitat ha estat un autèntic repte.
10: Però clar, nosaltres dibuixàvem directament el poema representant-lo en dibuix, i ens van venir les professores i ens van explicar que no es tenia que fer així, que teníem que dibuixar el que ens representés o el que ens vingués, el sentiment que ens donés escoltar aquest poema.
7: I és on els alumnes han necessitat més acompanyament.
12: Els hi van fer tot un treball de quines sensacions els hi transmetien, que es posessin una mica al lloc de les persones que treballaven o que tenien aquestes rutines de vida, o que tenien aquest estil de vida. També intentar trobar elements que poguessin expressar la mateixa sensació, però que fossin elements més abstractes. Fugir una mica de la figuració.
7: Al final n'han sortit obres interessants que reivindiquen la força del col·lectiu o representen el pes de la rutina, com explica la Bruna.
13: El nostre poema és la gent i, bueno, hem fet com un cercle de tela que s'hi pugui posar a dins, i a dins el que intentem representar és la soledat i hi haurà una pregunta que posarem: t'has sentit mai sol? I tu hauràs de marcar en pintura un punt. I per fora hi haurà un fanal, una cigarreta, una persona i una sirena que representa que cada dia repeteix el mateix.
7: El projecte es tanca amb una exposició de les instal·lacions dels alumnes a la seu de Cardan Cultura, a l'antiga fàbrica tèxtil de Can Grau.
14: M'ha agradat més el tema de plàstica, que era fer doncs les escultures i tot això.
13: Jo crec que el que fa més il·lusió del projecte és anar-ho a exposar a Can Grau i que les famílies o la gent que vulgui venir ho pugui venir a veure.
9: El que m'ha agradat més no és exposar, sinó entendre el poema i entendre el que era doncs aquesta fàbrica, que jo no la coneixia.
10: Poder representar, per exemple, un poema que normalment tu dius és avorrit o no és interessant de llegir, poder-lo expressar de la teva manera i poder-te aixecar, poder-ho dibuixar, poder pintar.
7: Una proposta ambiciosa i poc convencional que uneix llengua, arts visuals i territori. Amb ells, tanquem l'aula.
6: Aula oberta.

0: Esports. Fins al punt de les 12, Eudald Serra, bon dia.
1: Bon dia. El Barça ha completat aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, en partit pendent de la primera jornada de Lliga. I ara, d'aquí uns minuts, cap als vols de les 12, està prevista la roda de premsa prèvia del tècnic Hansi Flick. Gavi s'ha continuat entrenant al marge del grup i sembla, per tant, més que complicat que demà pugui entrar a la convocatòria, ja que no ha fet cap sessió amb el grup. Per la seva part, Marc Casado, a qui se li busca una sortida, s'entrena en horaris diferents a la resta del grup. A tot això, el porter croat Dominik Livaković passa avui la revisió mèdica amb el Barça. Un cop oficialitzat el seu fitxatge, el Barça ha de decidir si l'incorpora a la plantilla del primer equip o bé si el cedeix a un altre club. I d'altra banda, la directiva del Barça es planteja no celebrar l'acte d'homenatge als campions del món blaugranes previst pel club per demà a l'estadi. Tot això arran dels fets ocorreguts al voltant del camp de l'Elx, quan un grup de membres de la Policia Nacional agredissin a un seguidor blaugrana després de retirar-li una estelada abans d'entrar a l'estadi.
0: 3CAT Info.
1: Avui es juga un altre partit pendent d'aquesta primera jornada de Lliga, en aquest cas el que enfrontarà el Madrid i la Reial Societat a partir de les 9 del vespre. En la prèvia, el tècnic portuguès José Mourinho ha donat per tancada la plantilla del Madrid.
2: En mi cabeza, plantilla cerrada, no tengo ninguna petición, estoy muy contento con los jugadores que tengo y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento. Me gustaría de quedar con esta plantilla durante la temporada y mismo con mercado abierto.
1: El d'avui serà el primer partit de Mourinho al Bernabéu en la segona etapa com a tècnic de l'equip blanc. Ahir el Betis, mentrestant, va guanyar el València per 0-1. Precisament el València està a punt d'incorporar el defensa del Girona, Arnau Martínez, que ja ha viatjat fins a la capital del País Valencià per passar avui la revisió mèdica. L'operació es tancarà per uns 6 milions d'euros més un altre en variables. Ahir, després del València-Betis, el tècnic dels valencianistes, Carlos Corberán, ya lo donaba por fet.
3: En cuanto es verdad que bueno, que la situación con Arnau, como habéis dicho, es una situación que está cerca, no se ha producido todavía, pero bueno, está cerca, con eso queda cerrada la parte defensiva del equipo y es verdad que el foco ahora mismo está más en la parte de arriba del equipo.
1: Per la seva banda, el Girona ja té un substitut d'Arnau. Es tracta del lateral dret de l'Atlètic de Madrid, Julio Boñar, que avui també té previst passar ja la revisió mèdica. Pel que fa a l'Espanyol, continua avançant en les negociacions amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza. I a la segona divisió, el Sabadell presentarà aquest migdia a la nova Creu Alta dos dels nous reforços d'aquest estiu, els davanters Nikolaj Obolski i Nicolas Joaquini. I encara en futbol, l'exentrenador i exjugador del Barça, Xavi Hernández, va ser presentat ahir a la tarda com a nou seleccionador dels Països Baixos fins l'any 2030.
4: Va ser un aprenentatge molt gran, va ser un màster quan vam estar en la nostra etapa a Can Barça i nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa i el que volem és d'alguna manera tornar això.
1: En l'acte de presentació, el director tècnic de la Federació Neerlandesa, Nigel de Jong, va sorprendre admetent que Xavi era la tercera opció pel càrrec, després de Pep Guardiola, que era la primera, i d'Arne Slot, que era la segona.
0: 3CAT Info.
1: En ciclisme, avui es disputa la cinquena etapa de la Vuelta a Espanya, íntegrament per territori català, amb 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. Tadej Pogacar sortirà com a líder reforçat de la General després que ahir guanyés en solitari amb molta autoritat la quarta etapa, la primera de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella.
5: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressant.
1: A la General, Pogacar és líder amb 3 minuts i 21 segons de marge sobre el segon classificat, el també eslové Primoz Roglic, i tercer és el balear Enric Mas a 3:32. I en bàsquet, l'Uni Girona incorpora la pivot sudanesa Adut Bulcac, que firma per una temporada i arriba procedent de l'Azul Marina Mallorca-Palma. En dona més detalls el director esportiu de l'Uni Girona, Pere Puig.
6: Amb l'arribada de Dubulga, que incorporem la darrera pressa que ens mancava, una jugadora que de ben segur ens ajudarà moltíssim en el rebot, amb molt bona mà des de la línia de 3, és un fet indispensable de que buscava Roberto de que una de les interiors, com a mínim, pogués jugar des de la ratlla de 3 i obrir el camp. De ben segur que ens ajudarà i serà una jugadora important dintre els esquemes d'en Roberto.
1: I en futbol sala, el Barça presentarà a quarts de dues del migdia dos dels nous reforços d'aquest estiu. Parlem del pivot brasiler Igor Ribeiro i el tanca francès Suheil Mujudin. Avui comença també a Poznan, Polònia, el Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint. Només hi participa una piragüista catalana, Laia Palacs, del Club Natació Banyoles.
7: Trescat Info.

0: En punt les 12 del migdia. I Junts ha registrat aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, tal com us ha avançat Rescat Info. En plena crisi migratòria a Ceuta, els juntaires hi tornen a portar el text, aquest cop en solitari, sense el PSOE, i retallant el preàmbul que va provocar el rebuig frontal de Podem. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés finalment el 3 de setembre, dijous de la setmana que ve, per donar explicacions a la crisi de Ceuta. La Moncloa havia demanat anar a la cambra el dia 9, però alguns socis s'han queixat a la mesa que era tard i s'han vist forçats a avançar-ho. L'Ajuntament de Barcelona ha rebaixat d'emergència a alerta el pla d'actuació municipal per risc d'incendis un cop s'ha estabilitzat el de la Serra de Collserola. Els bombers continuen treballant per controlar els focus secundaris mentre demanen prudència als veïns. Moren les dues dones, mare i filla, que van quedar ferides a conseqüència de les fortes pluges de dissabte a Roda de Berà, al Tarragonès. L'Ajuntament del municipi ha decretat dos dies de dol i aquesta tarda farà un minut de silenci en memòria de les víctimes. Augmenta la firma d'hipoteques i la quantia dels préstecs al juny. S'han firmat a Catalunya més de 8.000 hipoteques amb un import mitjà que frega els 195.000 euros. En el primer semestre s'han tancat un 13% més d'operacions que en el mateix període de l'any passat. El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos. Ho revelen mitjans nord-americans i russos i el Kremlin es limita a negar un contacte amb Putin. La missió seria per parlar de les guerres d'Ucraïna i l'Iran. És la primera visita d'un cap de la CIA a Moscou des del 2021. Inundació sobtada al nord del Nepal pel desbordament d'un riu a la frontera amb el Tibet i almenys 9 morts i desenes de desapareguts. El govern es reuneix d'urgència per respondre al desastre i ha ordenat el desplegament dels equips d'emergència. Les imatges mostren una gran onada que ho destrueix tot al seu pas. I la cartellera de cinema renova avui. Entre les estrenes que s'avancen hi ha El ser querido, l'última pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, l'últim títol de Ridley Scott, La constel·lació del perro, i el quart capítol de la saga d'animació Tadeu Jones.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça completa l'últim entrenament abans de rebre demà al Camp Nou l'Atlètic Club amb partit pendent de la primera jornada de Lliga. Gavi s'ha continuat entrenant al marge del grup. Per la seva banda, el porter croat Livakovic ha passat aquest matí la revisió mèdica i s'espera que avui firmi per les pròximes quatre temporades. Avui ha jugat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga. És el que jugaran aquest vespre el Bernabéu, el Madrid i la Reial Societat. I el defensa del Girona, Arnau Martínez, és a punt de fitxar pel València. El jugador passa avui la revisió mèdica amb el club valencianista i l'operació es podria tancar per uns 6 milions d'euros més un en variables. El lateral de l'Atlètic de Madrid, Julio Boñar, serà el seu substitut al club gironí.
0: Després d'un matí ennuvolat, la tarda portarà de forma progressiva més sol, sobretot a les meitats oest i sud. La temperatura màxima avui una mica més baixa.
1: Rescat Info.
0: 12 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. En plena crisi migratòria a Ceuta, Junts per Catalunya ha tornat a registrar aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, tal com us ha avançat Rescat Info. És el mateix articulat que la cambra va tombar aviat farà un any. Junts ha optat, però, per retallar el preàmbul de la llei que Podem va qualificar de racista i va motivar que en tombés la tramitació. Sentim Míriam Nogueres en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
3: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències. Per tant, ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
0: però Podem no en té prou amb els canvis al preàmbul de la llei. Sentim la diputada i secretària general del partit, Ione Belarra.
1: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
0: Junts confia que el PSOE tornarà a votar a favor, encara que aquesta vegada no han presentat conjuntament el text que en el seu dia sí que van consensuar. Pedro Sánchez compareixerà finalment al Congrés el 3 de setembre, per tant, la setmana que ve, per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. Els socis l'han forçat a avançar la data, ja que pretenia anar-hi el dia 9 de setembre. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
4: Sí, què tal? Bon dia. La pressió dels socis ha forçat Pedro Sánchez a canviar de plans i avança la compareixença a dijous de la setmana que ve, després que tots els grups, excepte Sumar, els seus socis, li hagin retret, li hagin criticat que ajornés les explicacions fins al 9 de setembre. El president del govern espanyol ha demanat a primera hora compareixer a petició pròpia i ha fet aquest moviment abans que avui a la Diputació Permanent, el Partit Popular, Vox i també alguns dels seus aliats parlamentaris els forcessin a compareixer per aquesta crisi. La portaveu dels populars, Esther Muñoz, carrega contra el president del govern espanyol per anar tan tard.
5: Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones. Ha disfrutado de la playa y ahora quiere disfrutar de la montaña. Quiero pensar que ahora que todos los españoles nos hemos enterado de que se pretendía ir a Andorra a pasar todavía unos días más de asueto, tenga un poco de vergüenza y no se vaya.
4: Una guerra civil, deia la portaveu del PP al Congrés en referència a les versions contraposades dels ministres de Defensa, Margarita Robles, i de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre el PP i els avisos del CNI en l'arribada massiva de migrants a Ceuta. El Partit Popular ja ha demanat la convocatòria immediata de la Comissió de Secrets Oficials aquí al Congrés. Mentrestant, Sánchez s'explicarà finalment el 3 de setembre. Això serà un mes més tard d'aquesta entrada massiva i ho farà després que compareguin 8 dels seus ministres.
0: Paula, gràcies. Bon dia.
4: Adéu, bon dia.
6: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha rebaixat d'emergència a alerta el pla d'actuació municipal per risc d'incendis, un cop s'ha estabilitzat el de la Serra de Collserola. Els bombers continuen treballant per controlar els focus secundaris mentre demanen prudència als veïns. El foc ha calcinat 45 hectàrees de bosc, algunes ha tocat les cases. Unitat mòbil a Torre Baró, José Antonio Rodríguez i Mar Riera, bon dia.
7: Molt bon dia. L'últim carrer de Torre Baró, a tocar ja de Collserola, és un anar i venir de camions dels bombers que carreguen l'aigua per poder perimetrar tot aquest foc. Uns treballs que durant una estona també s'hi han sumat un helicòpter bombarder que ha anat remullant, sobretot la zona que separa Torre Baró amb Ciutat Meridiana. Els veïns desallotjats ahir segueixen de prop les feines d'extinció i contemplen resignats l'espart del bosc que s'estan cremant a tocar de les cases. Sentim la Montse i en Ramon.
8: Sí, porque vivimos aquí al lado del fuego, en primera línea. Cogimos los coches y nos fuimos. Estábamos en la calle, en otro barrio, porque tenemos animales y no los llevamos también. Porque la asociación de vecinos también estaba llena, nos dijeron. Y luego ya volvimos y hemos estado toda la noche despiertos.
9: Ahora no ha pasado nada. No ha pasado nada, ni ha habido heridos, ni ha habido nada, no. Aquí no ha pasado nada. Pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. Hay 15 metros de las casas, ni que sea un parque nacional ni que sea internacional, es igual.
7: Les flames han afectat més de 45 hectàrees, segons els agents rurals que investiguen l'origen d'aquest foc, el segon que es declara aquest mes d'agost a Collserola.
0: Gràcies, Marc. Fins ara, bon dia.
7: Bon dia.
0: I han mort les dues dones, mare i filla, que van quedar ferides greus durant l'episodi de les fortes pluges de dissabte a Roda de Berà, al Tarragonès. A les víctimes els va caure a sobre una paret que es va ensorrar per la força de l'aigua. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
10: La família tenia una parada al port de Roda de Berà i aquella nit hi estaven dormint dins amb l'avi quan els va caure un mur a sobre a causa de la força de l'aigua. Totes dues van quedar greument ferides i van ingressar a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. L'avi va quedar ferit menys menys greu. L'Ajuntament ha anunciat que aquesta tarda faran un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament i ha decretat dos dies de dol avui i demà, durant els quals les banderes onejaran a mig pal. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, a través d'una piulada X, ha lamentat la notícia i ha traslladat el seu condol a la família. Roda va ser un dels punts que va registrar més incidències a causa del temporal d'aigua, que va deixar més de 100 litres per metre quadrat.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els préstecs hipotecaris continuen creixent, cada vegada s'enfirmen més i de més quantia. Segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística, ara aquests crèdits ja freguen els 195.000 euros de mitjana. Com que les entitats financeres només cobreixen el 80% del cost total del pis, qui en vulgui comprar un ja ha de portar prop de 50.000 euros d'entrada. Una suma que no està a l'abast de tothom i, malgrat tot, el nombre d'operacions, com dèiem, va a l'alça. Al juny s'han tornat a firmar més de 8.000 hipoteques a Catalunya, després de dos mesos seguits per sota d'aquesta xifra. El conjunt de l'Estat només ho supera Andalusia. I si ens fixem en l'acumulat de l'any, l'increment en relació amb l'any passat és el 13%. En total s'han concedit 47.000 préstecs per la compra d'habitatges, el volum més elevat des del 2010. Tot plegat en un context de pujada de tipus d'interès que ha portat als bancs a endurir lleugerament les condicions dels crèdits. Ara l'interès mitjà de les hipoteques gairebé és del 3%, amb un termini mitjà per tornar-lo de 25 anys. Més del 60% són a tipus fix. Canviem de qüestió. Primera denúncia per l'agressió policial a un menor, un culer que portava una estelada a Elx abans del partit de futbol del Barça contra l'equip local diumenge passat. L'ha presentat l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. Josep Rossell, cofundador d'Acció Cassandra, ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
11: Hi ha un ús desproporcionat de la força, però és que és molt més que això. Tenia el delicte contra l'integritat moral, però que se subsumiria dintre del delicte de tortures. Llavors nosaltres l'hem presentat la denúncia per diferents delictes, però entenem que el jutge no es podrà substreure és precisament aquest, perquè, esclar, estem parlant d'uns fets molt greus i davant d'un menor.
0: I sosté que l'origen de l'actuació policial és que el menor és català. 12 i 12 minuts, obrim crònica internacional. El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans i russos. En declaracions a una cadena russa, el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, ha confirmat la presència d'aquest alt càrrec dels Estats Units, però ha negat que es reunís amb el president Putin. El motiu de la visita és hores d'ara una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren als dos països. Un són les negociacions estancades de pau entre Rússia i Ucraïna, impulsades pels Estats Units, i l'altre, la guerra amb l'Iran. També les negociacions per un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units condemnat a 5 anys de presó a Rússia per tinença i tràfic il·legal d'armes. Aquesta seria, que se sàpiga, la primera visita a la capital russa d'un cap de l'agència d'espionatge nord-americana des que el seu predecessor, William Burns, es va reunir amb Putin al novembre del 2021. Tres mesos després, Rússia va iniciar els atacs contra Ucraïna.
12: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
6: De dilluns a divendres a 8:45
12: a Catalunya Ràdio i 3CAT Info. Catalunya Vespre.
6: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
12: Ningú et donarà més.
6: Ningú t'ho explicarà millor.
0: Tornem ara cap a casa nostra i parlarem de l'ametlla.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Ametlla de Mar al Baix Ebre revocarà el contracte del servei d'aigua a la urbanització de les Tres Cales i passarà a mans municipals. L'Ajuntament fa el pas després d'haver detectat deficiències en el servei Tarragona. Jordi Barranca.
13: Els serveis territorials de la Subdirecció General de Protecció de la Salut hi havien fet inspeccions i havien detectat problemes, sobretot per la manca de conservació dels dipòsits d'aigua i de la xarxa d'aigües. Tot plegat generava un alt risc per la salut pública, segons l'Ajuntament. El pas iniciat ara és l'última decisió presa pel consistori per resoldre la situació. El servei d'aigua a la urbanització el gestiona la companyia Aigües Tres Cales S.A. Jordi Gazeni és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
14: Es tracta de l'expedient de revocació de l'autorització a gestionar l'aigua de les Tres Cales.
15: Ara el procediment iniciat continuarà havent demanat informe a Qualia sobre l'estat actual de la xarxa. S'atendran les al·legacions que puguin presentar l'empresa en qüestió i serà el plenari qui decidirà la revocació d'aquesta autorització perquè el propi Ajuntament passi a gestionar el servei.
13: Fins ara s'havien imposat 11 multes de 3.000 euros a l'empresa i diverses ordres d'execució de les millores. El servei d'aigua de la urbanització estava en mans d'aquesta empresa adjudicatària des de l'any 1984. Gairebé una cinquena part dels habitants empadronats a l'Ametlla de Mar al Baix Ebre viuen en aquesta urbanització.
0: Un quart d'una de la migdia. Actualitzem les dades pel que fa al trànsit i al transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
16: Hola, bon dia. Sense noves incidències, sí que es manté tallada l'autopista AP7 a Montroig del Camp en direcció Barcelona, on treballen encara per retirar dos camions que van topar ahir a la tarda. Es fan desviaments 10 quilòmetres més al sud, a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant cap a l'autovia A7 des de la sortida 281. Això genera uns 3 quilòmetres de cua en aquesta zona. En canvi, ja ha pogut reobrir la carretera local B-5224, que es trobava tallada des d'ahir a la tarda a Sant Pere de Torelló, també per un camió accidentat. Per tant, ja s'han aixecat els desviaments. Cues també a l'autovia A2, a l'altura de Collbató, en direcció Barcelona, causa d'obres, també per treballs a la calçada, l'eix transversal de C25 a Sant Bartomeu del Grau, en direcció Lleida. També aturats a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera d'entrada a França, i també a l'entrada de la població de la Jonquera en tots dos sentits. I el transport públic encara pot haver-hi afectacions a la línia R1 de Rodalies després que fa estona que han retirat un tren avariat entre les estacions de Sant Adrià de Besòs i Clot. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
6: El temps.
0: Amb el Francesc Mauri.
17: Després d'un matí força ennuvolat, amb quatre gotes, algun petit plogim o ruixadet, acompanyat de fang i més clarianes al Pirineu Occidental, la tarda es presenta més assolellada, però no farà net del tot. De fet, pot ser que quedin alguns núvols prims, que quedi el cel una mica enterbolit, però aquests núvols més amenaçadors del matí, més gruixuts, aniran disminuint. La temperatura màxima avui es queda més curta. Demà recuperarà el que hagi perdut avui, amb un dia bàsicament assolellat, amb alguns núvols costaners i potser un cel una mica entelat durant la tarda a punts interiors. Es podria reforçar d'una manera notable el vent en punts de l'Aran i l'Alt Pirineu. I demà passat divendres i dissabte tindríem un nou descens de la temperatura. Temperatura, sobretot màxima i sobretot a punts interiors i del Pirineu.
0: Veïns de Tor, al Pallars Sobirà, denuncien que alguns copropietaris de la muntanya volen vetar, sense el consens de tota la comunitat, el pas de vehicles. El camí que dona accés a Andorra a través del port de Cabús hi han aparegut cartells que en prohibeixen la circulació. Un fet que reobre conflictes latents en aquest petit nucli d'apenes 20 habitants. Viella, Sofia Cabanes.
18: Sí, ara estos cartells ja han desaparegut, però els veïns contraris asseguren que esta mesura va en contra dels avantpassats de Tor, que defensen, van lluitar per l'obertura del poble cap a Andorra. Així ho expressa Pablo Moreno, hereu de Palanca, que no dubta acusar, entre d'altres, un vell enemic, el Sansa.
19: La problemàtica que tenim aquí són les mismes tres cases que han tingut també, Sansa, Sardà i la Pereta. Són tres cases que busquen el follón com els antepassats que teníem. Havien luchat per tenir el pas abierto hacia Andorra. Que no molestan, mientras que esta gente que han puesto el corte desde prohibido el paso y tonterías.
18: La Pili, propietària de Casa Sisqueta, és la veïna que més dies passa al poble i reivindica que en comptes d'invertir el temps en disputes, caldria invertir en serveis per al poble.
20: Jo penso que primer torn s'hauria de pensar en el poble. No tenim llum, no tenim cap servei. Els pocs diners que hi ha a la comunitat haurien de servir per això. No per fer, no per malgastar-los amb coses com aquestes, que no serveixen de res, i l'únic que és prohibir el pas. Si prohibim el pas a la gent d'Andorra, que són els nostres veïns, estem prohibint primer el meu negoci, i a part d'aquí, doncs, tots els negocis de la vall.
18: A 3,5 quilòmetres del poble de Tor, a peu de carretera, ja des de fa temps, hi ha un cartell que adverteix als visitants que el camí és privat i que els propietaris de la muntanya no es fan responsables de possibles danys.
0: Parlem ara de cinema. Les estrenes s'avancen avui aquesta setmana a l'inici de la nova temporada Cinefela, ben encapçalat pel Ser Querido, l'última pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, que va triomfar al Festival de Cannes, tot i no emportar-se cap premi. L'acompanyen l'últim títol de Ridley Scott i el quart capítol de la saga de Tadeu. Junts ens ho explica el Marc Garriga.
2: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli. ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
21: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber.
22: Rodrigo Sorogoyen torna a demostrar la seva solvència com a director amb l'esplèndida El ser querido, una història sobre un pare absent que intenta recuperar el contacte amb la seva filla quan tot apunta que el distanciament és irrecuperable. Ell és un director de cinema de prestigi reconegut i ella intenta ser actriu, de manera que el progenitor li vol donar l'oportunitat professional de la seva vida. Però amb les bones intencions no n'hi ha prou i el xoc entre ells dos es farà evident durant el rodatge. La pel·lícula parla de com cadascú construeix la seva memòria en funció dels seus records particulars i també de com cal afrontar els abusos de poder en l'entorn laboral. És un film pràcticament rodó, recolzat en dues interpretacions extraordinàries de Javier Bardem i Victoria Luengo i dues escenes al voltant d'una taula que ja són història del cinema espanyol.
23: Before the world ended,
22: Ridley Scott dirigeix als 88 anys La constelación del perro, un interessant thriller postapocalíptic introspectiu sobre l'efecte que tindria una pandèmia mundial i altament mortífera en l'estat d'ànim dels supervivents. El film explora de forma convincent si el planeta sucumbiria irremeiablement a la violència desenfrenada o hi quedaria un bri d'humanitat esperançadora. És un film absolutament connectat amb el present que es deté a mostrar la bellesa de la natura com a antídot de la barbària, però que té alguns problemes de to i un guió que sembla incomplet. Almenys, això sí, compta amb un repartiment infal·lible amb Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley i Guy Pearce.
24: Hey, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta dels meus followers!
25: Estem en perill!
22: A Tadeu Jones i la llàntia meravellosa, el protagonista de la saga és ara pare d'una nena de 2 anys. És el quart capítol de la saga, el més madur fins ara, que gira al voltant de com la paternitat condiciona la vida del progenitor. Una maduresa que es fa palesa en tots els aspectes del film. De fet, Enrique Gato ha aconseguit segurament la millor entrega de totes gairebé 15 anys després de la primera. També s'estrena La fluixa erupja, un drama sentimental protagonitzat per la cantant Charlie XCX, la comèdia romàntica Una noche al año, amb el nou galant de Hollywood Callum Turner, i el drama dirigit per Gabriel Azorín, Anoche conquisté Tebas.
26: Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep Ariel.
0: Però si no voleu anar al cinema, avui teniu altres alternatives. La música pren protagonisme aquest dimecres amb concerts arreu de Catalunya amb propostes que van del pop i la festa, la música clàssica i la recuperació de patrimoni musical. Adrià Clotet.

Girona posa el punt final al cicle Notes al Parc. La violinista vigatana Anna Rupina presentarà Les Chants del Moisès, un projecte dedicat a recuperar música de dones compositores del període barroc. Acompanyaran Nicola Brovelli al violoncel barroc i Eva del Campo al clavicèmbal.

0: A Vilabertran, la Xubertia de proposa una ballada de música a la Canònica de Santa Maria. Aquest vespre, sis músics interpretaran obres d'Erwin Schulhoff i Tchaikovsky. El programa inclou el sextet de Schulhoff i el conegut Souvenir de Florència, opus 70, de Tchaikovsky.
1: Baixa del camp, vine a la ciutat, que aquí jo t'espero, podem anar a sopar.
0: El grup de folk Alosa actua aquesta nit al Festival de Música de Begur. El duet femení, format per Julieta Vidal i Irene Romo, interpretaran el primer cant del matí, el seu primer àlbum complet, que combina música d'arrel tradicional catalana amb noves sonoritats.
2: Posa't les mans al cap, ja és aquí.
0: També hi haurà música en directe a Vilassar de Dalt, en plena festa major de Sant Genís. El Parc de Can Rafar acollirà un concert de buhos que celebra 20 anys de trajectòria amb una gira de només 20 concerts per Catalunya. El grup compartirà nit amb la banda de versions Coco. La Festa Major de Sants a Barcelona també viuran una nit de música. Al carrer Vallespir de Valls de Cabrians actuaran en un concert especial d'aniversari després de l'actuació de Red Tide. La banda de Mataró, que combina ska i reggae, celebra els seus 25 anys de trajectòria.
3: Eudald Serra, bon dia.
4: Bon dia, bona hora. El Barça ha completat aquest matí l'últim entrenament

0: Robalde ha dit Flick que demà formarà part de la llista, que ha parlat amb ell i que està content amb Alejandro Valde.
1: He's a part of the team
2: forma
1: tomorrow,
2: part de so l'equip demà. Si juga o no, ja ho decidirem demà. Però el que puc dir és que sí, que he parlat amb ell. I per mi l'important és que estigui compromès al 100% amb nosaltres i també amb la seva situació.
0: Flick també ha confirmat que demà Rodri tindrà els primers minuts amb la samarreta del Barça. En canvi, qui no jugarà demà és Gavi. Ha dit el tècnic alemany que està bé, Gavi, que no té un problema greu, però que necessitarà una setmana per recuperar-se del problema al genoll que va patir al camp de l'Elx. També un dels noms sobre la taula, el de Lamine Yamal. Estava trist Lamine Yamal després de la victòria al camp de l'Elx. Doncs bé, Hansi Flick ha dit que no li passa res, que a poc anirà millorant i que el necessiten per guanyar tots els títols possibles.
3: Gràcies, Joan Fitó.
4: 3Cat Info.
3: A tot això, el porter croat Dominik Livaković ha passat aquest matí la revisió mèdica amb el Barça. S'espera que avui firmi per les pròximes 4 temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros, més 2 en variables, pel seu traspàs. I d'altra banda, la directiva del Barça es planteja no celebrar l'acte d'homenatge als campions del món blaugranes previst pel club per demà a l'estadi, tot això arran dels fets ocorreguts al voltant del camp de l'Elx quan un grup de membres de la Policia Nacional van agredir un seguidor blaugrana després de retirar-li una estelada abans d'entrar al camp.
4: L'actualitat esportiva a fons.
3: Avui es juga un altre partit pendent d'aquesta primera jornada de Lliga, en aquest cas el que enfrontarà el Madrid i la Reial Societat a partir de les 9 del vespre. En la prèvia, el tècnic portuguès José Mourinho ha donat per tancada la plantilla del Madrid.
5: En mi cabeza, plantilla cerrada, no tengo ninguna petición, estoy muy contento con los jugadores que tengo y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento. Me gustaría de quedar con esta plantilla durant la temporada i mismo con mercado abierto.
3: En un altre partit pendent, ahir el Betis va guanyar el València per 0-1. Precisament el València està a punt d'incorporar el defensa del Girona Arnau Martínez, que ja ha viatjat fins a la capital del País Valencià per passar avui la revisió mèdica. L'operació es tancarà per uns 6 milions d'euros més un en variables. Ahir, després del València-Betis, el tècnic dels valencianistes Carlos Corberán ja ho donava per fet.
6: En cuanto es verdad que la situación con Arnau, como habéis dicho, es una situación que está cerca, no se ha producido todavía, pero bueno, está cerca, con eso queda cerrada la parte defensiva del equipo y es verdad que el foco ahora mismo está más en la parte de arriba del equipo.
3: Per la seva banda, el Girona ja té un substitut d'Arnau, es tracta del lateral dret de l'Atlètic de Madrid, Julio Boñar, que avui també té previst ja passar la revisió mèdica. L'Espanyol, per la seva banda, continua avançant en les negociacions amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza. I a segona, el Sabadell presentarà aquest migdia a la nova Creu Alta dos dels nous reforços d'aquest estiu, els davanters Nikolaj Obolski i Nicolas Joachini.
4: 3Cat Info.
3: En ciclisme, avui es disputa la cinquena etapa de la Volta a Espanya, íntegrament per territori català, amb 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. Tadej Pogacar sortirà com a líder reforçat de la General després que ahir guanyés en solitari molta autoritat la quarta etapa, la primera de muntanya, amb sortida i arribada a Andorra la Vella.
0: Qualsevol avantatge és més que suficient. És molt bo perquè ara puc estar més tranquil i confiat. Ara toca seguir treballant dia a dia, però segur que serà menys estressat.
3: A la General, Pogacar és líder amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte al segon classificat, el també eslové Primoz Roglic, i tercer és el balear Enric Mas. I en bàsquet, l'Uni Girona ha incorporat la pivot sudanesa Adut Bulkak, que firma per una temporada i arriba a l'equip gironí procedent de l'Azul Marina Mallorca-Palma.

Dos quarts d'una del migdia, repàs a les principals informacions a aquesta hora. Junts ha registrat aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, tal com us ha avançat Trescat Info. En plena crisi migratòria a Ceuta, els juntaires hi tornen a portar el text, aquest cop en solitari, sense el PSOE i retallant el preàmbul que va provocar el rebuig.

0: frontal de Podem. En aquest context, Pedro Sánchez compareixerà al Congrés finalment el 3 de setembre, és a dir, dijous de la setmana que ve, per donar explicacions d'aquesta crisi migratòria. I l'Ajuntament de Barcelona ha rebaixat d'emergència alerta al pla d'actuació municipal pel risc d'incendis, un cop s'ha estabilitzat el de la Serra de Collserola. De tot això us n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us volem explicar que l'any que ve es podrà pagar el bitllet senzill amb targeta bancària a tot el transport públic de l'àrea de Barcelona. Els lectors de la T-Mobilitat s'ha obert la licitació per adjudicar a finals d'aquest any el servei bancari que ho implanti i que beneficiarà bàsicament als usuaris esporàdics. I Cervera, la Segarra escalfem motors per la Festa del Foc i les Bruixes, l'Aquelarre, que comença demà passat. Aquests dies, centenars d'infants ja participen en els tallers de l'Aquelarret, que van des de la confecció de disfresses i capgrossos a les classes de percussió o d'aprendre a caminar amb xanques. En esports, Eudal, Hansi Flick no vol parlar de Julián Álvarez.
1: El tècnic alemany diu que només se centra en la plantilla que té i que per ara està satisfet amb els reforços aconseguits. Confirma que Balde i Rodri seran a la convocatòria pel partit de demà contra l'Atlètic Club de Bilbao i que Gavi està descartat. D'altra banda, el porter Livakovic ha passat ja aquest matí la revisió mèdica. S'espera que avui firmi per les pròximes 4 temporades.
0: Dos quarts d'una i dos minuts, en plena crisi migratòria, Ceuta, Junts per Catalunya ha tornat a registrar aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, tal com us ha avançat Rescat Info. És el mateix articulat que la cambra va tombar aviat farà un any. Junts ha optat, però, per retallar el preàmbul de la llei que Podem va qualificar de racista i va motivar que en tombés la tramitació. Sentim Míriam Nogueres en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
2: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències. Per tant, ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
0: Però Podem no en té prou amb els canvis al preàmbul de la llei. Sentim la diputada i secretària general del partit, Ione Belarra.
3: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
0: Junts confia que el PSOE tornarà a votar a favor, encara que aquesta vegada no han presentat conjuntament el text. Mentrestant, Pedro Sánchez compareixerà finalment al Congrés el 3 de setembre per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. L'oposició, però també els socis de la investidura, l'han forçat a avançar la data, ja que pretenia anar-hi el dia 9 de setembre. Madrid, Paula Brujats.
4: La pressió dels socis ha forçat Pedro Sánchez a canviar de plans i avança la compareixença a dijous de la setmana que ve, després que tots els grups, excepte Sumar, els seus socis, li hagin retret, li hagin criticat que ajornés les explicacions fins al 9 de setembre. El president del govern espanyol ha demanat a primera hora compareixer a petició pròpia i ha fet aquest moviment abans que avui a la Diputació Permanent, el Partit Popular, Vox i també alguns dels seus aliats parlamentaris els forcessin a compareixer per aquesta crisi. La portaveu dels populars, Esther Muñoz, carrega contra el president del govern espanyol per anar tan tard.
5: Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones. Ha disfrutado de la playa y ahora quiere disfrutar de la montaña. Quiero pensar que ahora que todos los españoles nos hemos enterado de que se pretendía ir a Andorra a pasar todavía unos días más de asueto, tenga un poco de vergüenza y no se vaya.
4: Una guerra civil, deia la portaveu del PP al Congrés en referència a les versions contraposades dels ministres de Defensa Margarita Robles i de l'Interior Fernando Grande Marlaska sobre el PP i els avisos del CNI en l'arribada massiva de migrants a Ceuta. El Partit Popular ja ha demanat la convocatòria immediata de la Comissió de Secrets Oficials aquí al Congrés. Mentrestant, Sánchez s'explicarà finalment el 3 de setembre. Això serà un mes més tard d'aquesta entrada massiva i ho farà després que compareguin 8 dels seus ministres.
0: Encara una cosa més sobre aquesta qüestió. Els governs de Castella i Lleó, Extremadura i Aragó, que comparteixen PP i Vox, impugnaran cada expedient que rebin per acollir menors no acompanyats que van arribar a Ceuta durant l'entrada massiva de finals de juliol, segons han comunicat a la ministra d'Infància, Asira Rego. I també li han fet saber que no assistiran a la reunió convocada per demà amb totes les autonomies per parlar de la situació dels menors a la ciutat autònoma. Consideren que el govern espanyol ha d'agilitar els tràmits per estudiar de manera individual cada cas per tornar els infants amb les seves famílies al Marroc abans de plantejar repartir-los per les diferents autonomies. A Andalusia, on també governen PP i Vox, no s'hi ha sumat.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha rebaixat d'emergència a alerta el pla d'actuació municipal per risc d'incendi un cop s'ha estabilitzat el de la Serra de Collserola. Els bombers continuen treballant per controlar els focus secundaris mentre demanen prudència als veïns. Unitat mòbil a Torre Baró, José Antonio Rodríguez i Mar Riera.
7: L'últim carrer de Torre Baró, a tocar ja de Collserola, és un anar i venir de camions dels bombers que carreguen l'aigua per poder perimetrar tot aquest foc. Uns treballs que durant una estona també s'hi han sumat un helicòpter bombarder que ha anat remullant, sobretot la zona que separa Torre Baró amb Ciutat Meridiana. Els veïns desallotjats ahir segueixen de prop les feines d'extinció i contemplen resignats l'espart del bosc que s'estan cremant a tocar de les cases. Sentim la Montse i en Ramon.
8: Sí, porque vivimos aquí al lado del fuego, en primera línea. Cogimos los coches y nos fuimos. Estábamos en la calle, en otro barrio, porque tenemos animales y no los llevamos también. Porque la asociación de vecinos también estaba llena, nos dijeron. Y luego ya volvimos y hemos estado toda la noche despiertos.
9: Ahora no ha pasado nada. No ha pasado nada, ni ha habido heridos, ni ha habido nada, no. Aquí no ha pasado nada. Pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. Hay 15 metros de las casas. Ni que sea un parque nacional, ni que sea internacional. Hey,
7: les flames han afectat més de 45 hectàrees, segons els agents rurals que investiguen l'origen d'aquest foc, el segon que es declara aquest mes d'agost a Collserola.
0: I hem de parlar d'una inundació massiva sobtada al nord del Nepal, a la frontera amb el Tíbet, que ha arrasat pobles sencers. De moment se sap que ha provocat 9 morts i que hi ha desenes de desapareguts. Les autoritats del país han assegurat que la crescuda d'un riu no ha estat causada per les pluges i no han determinat l'origen, però entre les possibilitats hi ha el desbordament o ruptura d'un llac glacial al Tibet. Les imatges a les xarxes socials mostren com una gran onada engoleix tot el que troba al seu pas. Els equips d'emergència, la Creu Roja i l'Exèrcit s'han desplegat per començar les feines de rescat en una zona on hi viuen unes 50.000 persones. Hi ha hagut talls d'electricitat, ponts i carreteres destruïts i també edificis ensorrats. El viceprimer ministre xinès s'està desplaçant a la zona pròxima a la frontera, que també podria haver quedat afectada. L'any passat, el mateix riu que neix al Tibet i desemboca a l'Índia es va desbordar de forma sobtada, un fet que es va atribuir al desglaç d'un llac. En aquella ocasió va provocar 9 morts i 24 persones van desaparèixer. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat construiran 4 noves residències públiques per gent gran. Els equipaments tindran places residencials i de centre de dia i es faran a casernes, l'Esquerra de l'Eixample, la Marina del Prat Vermell i l'entorn de Glòries. L'acord estableix una nova fórmula de col·laboració per accelerar els projectes. L'Ajuntament, a través del BIMSA, assumirà la contractació i execució de les obres, mentre que la Generalitat en garantirà el finançament, la posada en funcionament i també la gestió. Barcelona compta actualment amb prop de 6.000 places públiques per gent gran. Al llarg de l'any que ve es podran pagar amb targetes bancàries al transport públic de l'àrea de Barcelona. Els actuals lectors de la T-Mobilitat acceptaran també les targetes de crèdit o de dèbit més habituals. L'Autoritat del Transport Metropolità ha obert la licitació per adjudicar a finals d'aquest any el servei bancari que ho implanti, segons avança el periòdico, i ha confirmat 3CAT Info de fons del govern. Serviran només per viatjar amb bitllet senzill. Amb això es vol afavorir l'usuari esporàdic, sobretot. Com ja passa en ciutats com Madrid o Londres, l'usuari acostarà la targeta bancària o el mòbil pels lectors d'accés de qualsevol mitjà de transport públic i ho tornarà a fer abans de baixar. El sistema detectarà si l'usuari ha canviat de zona o no per determinar els diners que ha de pagar. Els autobusos de TMB ja es poden comprar bitllets senzills amb targeta bancària amb un lector propi situat al costat del conductor que desapareixeran quan s'hagi implantat el nou sistema als lectors de la T-Mobilitat.
6: Cada setmana, les claus per entendre millor el món.
10: Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3Cat Info.
0: L'Alhambra es torna a obrir al públic a partir d'avui, tot i que de manera gradual, ho ha anunciat el patronat de l'Alhambra i el Generalife després que s'hagi confirmat que ha baixat l'activitat sísmica a la zona. Així es podrà accedir a espais com el Passeig de les Torres i la Sala de la Barca. En canvi, encara estaran tancades la Sala del Tron i l'Alcabassa com a mesura de prudència. El conjunt monumental de Granada es va haver de desallotjar el 18 d'agost per un sisme de magnitud 4,7 i 4 rèpliques que van provocar 3 ferits a la ciutat andalusa. El moviment de terra no va provocar danys estructurals al monument a l'Alhambra. I ha mort la icona de la música country, Dolly Parton, als 80 anys. Venerada i respectada als Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar al cinema i la televisió. Artistes com Taylor Swift, Beyoncé o Paul McCartney, entre altres, han lloat la figura de Parton. Ens ho explica el Marc Ruiz. Back through
11: the years, I go wandering once again. Va començar a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You. Que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants, com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022. I started singing
12: when I was 10 years old. Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys en una ràdio local i una televisió i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta i estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo. And I thank you. Working
11: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascut en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositor i empresària d'èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar de la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

0: Colònia Alemanya acull des d'avui el Gamescom, la fira de videojocs més important d'Europa. Catalunya hi arriba amb 46 empreses de la mà de l'Institut Català de les Empreses Culturals. La cita s'allargarà fins dissabte. Clàudia Roses.
1: És el tercer any consecutiu que l'ISEC, a través de la marca Catalana Arts, munta aquest stand a la zona de negoci de la fira, un punt de trobada per fer reunions amb inversors i altres professionals del sector, que també es converteix en un espai interactiu on es podran provar els videojocs que s'hi presenten. Eva Colom és tècnica de desenvolupament de mercat a l'ISEC i valora en declaracions a Catalunya Ràdio que en aquesta edició s'hi hagin sumat 13 empreses noves.
2: És la primera vegada que tenim tantes empreses apuntades, és un èxit, i creiem que és degut a la bona experiència que han tingut les empreses que han vingut en les edicions anteriors i després l'ecosistema a Catalunya és important, tenen molts espais per trobar-se, es parlen de la presència en aquesta fira i cada vegada són més que volen ser-hi presents.
1: Per a les empreses, participar-hi pot ser un trampolí per als seus projectes, però també els suposa molta feina, tal com ha explicat David Domandreu, d'Undercoders a l'escena.
3: Molts dies hi ha molta gent. Molta gent. El qual és positiu, perquè tenim a Europa i molt a prop la fira més important probablement de videojocs, tant en la part de business com de públic. I llavors realment és una sort, però és cansat.
1: L'ISEC busca desenvolupar el treball, la presència i la visibilitat de l'ecosistema dels videojocs de Catalunya en una fira com el Gamescom.
0: Hem arribat a 1:15 del migdia. Compte la situació del trànsit i el transport públic. Aquesta hora, equip viari, Mariluz García, bon dia.
4: Hola, bon dia. Augmenten les complicacions a causa del tall a l'autopista AP7 a Montroig del Camp en sentit nord, on treballen encara per retirar dos camions que van tenir un accident ahir a la tarda. Es desvia la circulació, recordem-ho, per la sortida 281 a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant cap a l'autovia A7. Ara ja hi ha uns 8 quilòmetres de cua força compacta des de Calafat i fins l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord. I també uns 3-4 quilòmetres de retenció a l'Ametlla de Mar, també en sentit nord, per enllaçar amb l'N340. Pel que fa a la resta, poques complicacions i a petites retencions a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera d'entrada a França, i per obres, l'autovia A2 a l'altura de Collbató, direcció Barcelona, i l'est transversal de C25 a l'altura de Sant Bartomeu del Grau, en direcció Lleida. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Francesc Mauri.
5: Previsió de cara a aquesta tarda que ens porta, a diferència del matí, més sol, o com a mínim ressol, perquè poden quedar alguns núvols. No farà net del tot. Tot això després d'una petita línia d'inestabilitat que ens ha creuat, que ha deixat gotellades acompanyades de fang, en alguns casos, i molts núvols, i que frena la temperatura màxima. Demà tornarà a pujar la temperatura diurna, sobretot la calor s'intensificarà a l'espera que les màximes de divendres i sobretot de dissabte baixin d'una manera altre cop una mica evident. De moment, de cara a demà, un cop s'hagi retirat aquesta pertorbació, ja aquesta tarda, demà tindrem més sol, alguns intervals de núvols matinals a la costa i a la tarda alguns núvols prims a l'oest. També destacar el vent, que pot bufar en algun sector, sobretot elevats de l'Aran i l'Alt Pirineu, amb una certa intensitat.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Cervera ja està tot en marxa per començar aquest divendres la Festa Gran del Foc i les Bruixes, l'Aquelarre.
7: Aquí aquests dies el que fem és preparar-nos per després sortir a l'Aquelarre.
0: La Bruna forma part del centenar d'infants que aquest dia participen en els tallers de l'Aquelarret fent disfresses i capgrossos, practicant percussió o aprenent a caminar amb xanques. Lleida, Noelia Caselles.
8: És la gran festa de Cervera i, tot i que el foc no s'encendrà fins divendres a la tarda, ara ja han començat les activitats per als més petits. Nens i nenes d'entre 3 i 13 anys participen en els tallers de la Calarret. L'objectiu l'explica Anna Llort, que n'és la coordinadora.
9: Els més petits fan una disfresseta i surten també a la cercavila. Llavors, a mesura que es van fent grans, doncs construïm doncs, elements que són representatius de la Calarret, diferents bèsties, amb I aleshores, a mesura que pugen les edats, doncs aprenen a anar amb gegantons o aprenen a fer el toc d'aquelarre amb el tabal o anar amb xanques.
8: La Calarret forma part del programa oficial de la festa des del 1998 i, de fet, a banda del centenar d'infants que participen en els tallers, a la festa n'hi ha molts més.
9: Estem parlant que la participació activa a la festa és sobre les 300 persones, entre 250 i 300 nens. Sí, perquè de diables ja en venen molts, ja són 100 i pico, més els de fora, més els grups locals de jovent que també hi participen.
8: La cercavila de la Calarret obrirà els actes de dissabte, el dia central de la festa, i una part dels tallers serveix justament per preparar les disfresses que hi portaran, per exemple, la Bruna i la Clara.
7: Estem preparant les disfresses i uns paraigües que decorem com aquest perquè surti més divertit. També estem fent aranyes. Aquest any ens disfressarem de caçadors d'ànimes.
8: La Calarret donarà pas a la nit als actes centrals de la festa, que començaran amb l'encesa de la universitat. La culminació es viurà ja ben entrada la matinada amb l'aparició i escorreguda del Mascle Cabró.
6: Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
10: Avui viatgem fins a la comarca del Pla d'Urgell, que ha engegat una iniciativa per promoure el turisme de proximitat. La proposta l'han batejat amb el nom d'Itineraris i recorre aquest territori a través de 5 rutes que reivindiquen l'autenticitat, la història i el seu paisatge. En parlem amb el Pere Joan Álvarez. Hola, Pere Joan.
11: Hola, Fèlix.
10: Hi ha, com dèiem, 5 itineraris. Explica'ns.
11: Exacte. Per situar-nos, estem parlant de l'itinerari Fem un mos, dedicat als esmorzars de Forquilla. Anar fent per conèixer l'essència i els valors. Fem memòria, focalitzat en el patrimoni històric. Fem un tomb per gaudir del paisatge tant a peu com en bicicleta. I fem relat, centrat en els museus, la cultura i l'oferta artística de la comarca. Itineraris l'impulsa el Consell Comarcal del Pla d'Urgell en col·laboració amb empreses i entitats del territori.
10: Una proposta turística que, entenc, també va destinada als veïns del mateix Pla d'Urgell.
11: Sí, podríem dir que el que es vol és tocar l'orgull de comarca als mateixos ciutadans del territori amb el concepte d'autenticitat molt present. Sentim Jordi Martínez, vicepresident del Consell Comarcal del Pla d'Urgell.
12: Autèntics és la marca, eh? O sigui, quan vols que la comarca s'enorgulleixi, necessites trobar un tret diferencial. Vale? I aquí teníem un gran dilema que era, sí, vale, volem explicar fora què és la comarca, però sobretot el que volem és explicar-ho a dins, perquè volem que la gent de la comarca sàpigui doncs, que pot anar a visitar doncs, l'Estany de Bars, que pot anar a visitar el Parc de les Olors, que pot anar a visitar la Serra.
11: Aquesta autenticitat va de la mà d'un altre eslògan, el miracle de l'Oest. L'Oest és evident i el miracle refereix a la gran transformació que va representar per aquest territori la construcció del canal d'Urgell a mitjans del segle XIX. Un canal que va transformar un territori de secà que a l'edat mitjana es coneixia com el Clot del Dimoni, que té al centre d'interpretació el nucli de Vallverd, un poble de 200 habitants del municipi d'Ivars d'Urgell. Ens en parla l'Antoni Costa, que n'és regidor.
13: El Clot del Dimoni és com es coneixia aquest territori de la plana d'Urgell a l'edat mitja, però hi era un renom, un malnom, una mica provocador, perquè en el fons el que és un territori que era molt inhòspit, molt sec, i que lògicament tothom sabem que amb la transformació del canal d'Urgell això va canviar de dalt a baix.
11: També podem sentir l'Eric Garcia, que juntament amb la seva germana difon els atractius de la comarca a través d'un compte d'Instagram. Assegura que abans de difondre el patrimoni del Pla d'Urgell cal que els mateixos veïns el coneguin i se'l facin seu.
14: Tenim coses que s'han d'exposar i ensenyar a la gent, però sembla que ens fa com a vergonya o donem tant per suposat la gent de cada poble que el que tenim, que a vegades no li donem aquesta importància perquè és una cosa que ha estat sempre allí, no? I crec que la idea d'aquests diferents itineraris és molt bona perquè va recollint diferents punts interessants de tota la comarca.
11: Una bona manera de conèixer el Pla d'Urgell és fer-ho a través de la Catigat, una marxa ciclista que aplega cada any 1 miler de ciclistes, una ruta que recorre tots els pobles de la comarca. L'Àlex Masses n'és el promotor.
15: La Catigat obligat a estar senyalitzada físicament ara des de fa 3 anys, que es pot fer durant tot l'any. És la ruta mare, diguéssim, de totes les rutes que dels diferents pobles i del Consell Comarcal s'han anat articulant al llarg d'aquests anys, no? I a part de passar per tots els pobles, el bosc també intentem passar per diferents elements emblemàtics de la comarca.
11: Uns itineraris que també poden ser gastronòmics amb la promoció dels típics esmorzars de Forquilla. Roger Riu, tècnic del Consell Comarcal.
16: Descobreixes la cuina de les padrines. Descobreixes el producte de proximitat. I el que proposem nosaltres és una ruta d'establiments on tu pots tindre aquesta experiència gastronòmica, gaudir dels productes de la terra i recuperar i donar més visibilitat al porró.
11: Per acabar, una dada. El Pla d'Urgell és administrativament de creació recent. Existeix des del 1988 i la seva capital és Mollerussa.
17: Una comarca que està comunicada per carretera bàsicament a través de l'autovia A2. El muntatge musical d'aquest programa és de Toni Subirats.
6: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.

0: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El tècnic del Barça, Hansi Flick, no vol parlar de Julián Álvarez i assegura que només es vol centrar en la plantilla que actualment té. Són declaracions del tècnic alemany a la conferència de premsa prèvia al partit pendent de Lliga de demà davant l'Atlètic Club de Bilbao.
3: For me, it's like that. I don't want to speak about...
4: Jo no vull parlar del Julián. Només vull parlar de la situació del club. Nosaltres hem fet fitxatges molt bons durant aquest mercat. El nostre objectiu és ben clar, però al final el club també ha de pensar en el futur. Clar, com a entrenador jo diré, doneu-me, porteu-me el millor que tingueu i més, i més, i més. Potser funciona, potser no.
2: Flick també ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria i tindrà els seus primers minuts demà com a blaugrana i que Alejandro Valde també serà a la llista després d'haver parlat amb ell.
4: Forma part de l'equip demà. Si juga o no, ja ho decidirem demà. Però el que puc dir és que sí, que he parlat amb ell. I per mi l'important és que estigui compromès al 100% amb nosaltres i també amb la seva situació.
2: Gavi, en canvi, s'ha continuat entrenant al marge del grup i està descartat per jugar demà, tot i que s'espera que en una setmana ja estigui a punt. Per la seva part, Marc Asador, a qui se li busca una sortida, s'ha entrenat o s'entrena en horaris diferents a la resta del grup. A tot això, el porter croat Dominik Livaković ja ha passat aquest matí la revisió mèdica amb el Barça. S'espera que avui firmi per les pròximes 4 temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros, més 2 en variables, pel seu traspàs. En aquest sentit, Hansi Flick ha explicat que decidiran en els pròxims dies si Livaković serà cedit a un altre club o bé s'incorporarà a l'equip. I d'altra banda, la directiva del Barça es planteja no celebrar l'acte d'homenatge als campions del món blaugranes previst pel club per demà a l'estadi. Tot això arran dels fets ocorreguts al voltant del camp de l'Elx, quan un grup de membres de la Policia Nacional van agredir un seguidor blaugrana després de retirar-li una estelada abans d'entrar al camp.
0: Trescatinfo.
2: Avui es juga un altre partit pendent d'aquesta primera jornada de Lliga, en aquest cas el que enfrontarà el Madrid i la Reial Societat a partir de les 9 del vespre. En la prèvia, el tècnic portuguès José Mourinho ha donat per tancada la plantilla del Madrid.
5: En mi cabeza, plantilla cerrada, no tengo ninguna petición, estoy muy contento con los jugadores que tengo y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento. Me gustaría de quedar con esta plantilla durante la temporada y mismo con mercado abierto.
2: El d'avui serà el primer partit de Mourinho al Bernabéu en la seva segona etapa com a tècnic de l'equip blanc. Ahir, mentrestant, també en partit pendent, el Betis va guanyar el València per 0-1. Precisament el València està a punt d'incorporar el defensa del Girona Arnau Martínez, que ja ha viatjat fins a la capital del País Valencià per passar avui la revisió mèdica. L'operació es tancarà per uns 6 milions d'euros més un en variables. Ahir, després del València-Betis, el tècnic dels valencianistes, Carlos Corberán, ja ho donava per fet.
6: En cuanto es verdad que la situación con Arnau, como habéis dicho, es una situación que está cerca, no se ha producido todavía, pero bueno, está cerca, con eso queda cerrada la parte defensiva del equipo y es verdad que el foco ahora mismo está más en la parte de arriba del equipo.
2: Per la seva banda, el Girona ja té un substitut d'Arnau, es tracta del lateral dret de l'Atlètic de Madrid, Julio Boñar, que avui també té previst passar revisió mèdica.
0: Trescat Info.
2: Mentrestant, l'Espanyol continua avançant en les negociacions amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza. El davanter andalús arribarà cedit, però amb una obligació de compra a final de la temporada. I a la segona divisió, el Sabadell presentarà 1/4 del migdia a la nova Creu Alta 2 dels seus nous reforços d'aquest estiu, els davanters Nikolai Obolski i Nicolas Joachini. En ciclisme, avui es disputa la 5ª etapa de la Volta a Espanya íntegrament per territori català, amb 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. Tadej Pogacar sortirà com a líder reforçat de la General després que ahir guanyés en solitària i amb molta autoritat la 4ª etapa amb final a Andorra la Vella. A la general, Pogačar és líder amb 3 minuts i 21 segons de marge respecte al seu compatriota Primoz Roglic. I en bàsquet, l'Uni Girona incorpora la pivot sudanesa Adut Bulkak, que firma per una temporada i arriba procedent de l'Azul Marina Mallorca-Palma. Mentrestant, en futbol sala, el Barça també presentarà quarts de dues del migdia dos dels reforços d'aquest estiu. Parlem del pivot brasiler Igor Ribeiro i el tanca francès Suheil Mujudine.

0: Bon dia, és la una del migdia. Junts ha registrat aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, tal com us ha avançat 3Cat Info. En plena crisi migratòria a Ceuta, els juntaires hi tornen a aportar el text, aquest cop en solitari, sense el PSOE, i retallant el preàmbul que va provocar justament el rebuig frontal de Podem. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés finalment el 3 de setembre, això és dijous de la setmana que ve, per donar explicacions de la crisi de Ceuta. La Moncloa havia demanat anar a la cambra el dia 9, però alguns socis s'han queixat a la mesa que era massa tard i l'han forçat a avançar-ho. L'Ajuntament de Barcelona ha rebaixat d'emergència a alerta el pla d'actuació municipal per risc d'incendis un cop s'ha estabilitzat el de la Serra de Collserola. Els bombers continuen treballant per controlar el focus secundari mentre demanen prudència als veïns. Ha mort les dues dones, mare i filla, que van quedar ferides a conseqüència de les fortes pluges de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i aquesta tarda farà un minut de silenci. Augmenta la firma d'hipoteques i la quantia dels préstecs. Al juny s'han firmat a Catalunya més de 8.000 hipoteques amb un import mitjà que frega els 195.000 euros. Al primer semestre s'han tancat un 13% més d'operacions que al mateix període de l'any passat. Almenys 9 morts i centenars de desapareguts en una inundació massiva sobtada al Nepal, a la frontera amb el Tibet, que ha arrasat pobles sencers. Hi ha uns 400 viatgers amb els quals s'ha perdut contacte ara mateix a l'àrea afectada. El ministre d'Afers Estrangers del Nepal apunta que la crescuda del riu hauria tingut l'origen en un terratrèmol i una posterior esllavissada. I a Cultura, Cervera, la Segarra escalfa motors per la Festa del Foc i les Bruixes, l'Aquelarre, que comença demà passat. Aquests dies, centenars d'infants ja participen en tallers que van des de la confecció de disfresses i capgrossos a classes de percussió o d'aprendre a caminar amb xanques.
1: Esports.
2: Hansi Flick no vol parlar de Julián Álvarez i sobre el fitxatge d'un davanter centre diu que el club ha de pensar en el futur i no només en el present. Confirma que Valde i Rodri seran a la convocatòria per demà i que Gavi està descartat. D'altra banda, el porter Livakovic ha passat ja aquest matí la revisió mèdica. S'espera que avui firmi per les pròximes 4 temporades. Avui es juga un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga. És el que disputaran aquest vespre el Bernabéu, el Madrid i la Reial Societat. I el defensa del Girona, Arnau Martínez, està a punt de fitxar pel València. El jugador passa avui revisió mèdica amb el club valencianista. El lateral de l'Atlètic de Madrid, Julio Boñar, serà el seu substitut al club gironí.
0: Després d'un matí ennuvolat, la tarda portarà de forma progressiva més sol, sobretot a les meitat oest i sud. La temperatura màxima avui més baixa.
1: 3Cat Info.
0: Bon dia, passen 4 minuts de la una del migdia. Salutacions de la Nàtia Dell, que us acompanyarà des d'ara fins al punt de les dues. Benvinguts.
1: 3Cat Info.
3: 3Cat Info.
0: Junts ha tornat a presentar al Congrés la llei per delegar a la Generalitat les competències d'immigració, modificant el preàmbul per aconseguir el suport de Podem. Malgrat els canvis, els morats, que fa un any ja van tombar el text, tornen a refredar el seu suport. Sentim la juntaire Míriam Noguera i la secretària general de Podem, Ione Belarra.
4: Ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
5: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería.
0: Junts no ha registrat aquesta vegada la llei de la mà del PSOE, encara que fonts socialistes expliquen que n'estaven al cas i que hi donen suport. Pedro Sánchez compareixerà finalment al Congrés el 3 de setembre i ho farà per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. L'oposició, però també els socis d'investidura, l'han forçat a avançar la data, ja que ell pretenia anar-hi el 9 de setembre. A Madrid, Paula Brujats.
6: La pressió dels socis ha forçat Pedro Sánchez a canviar de plans i avança la convocatòria
0: compareixença a dijous de la setmana que ve, després que tots els grups, excepte Sumar, els seus socis, li hagin retret, li hagin criticat que ajornés les explicacions fins al 9 de setembre. El president del govern espanyol ha demanat a primera hora compareixer a petició pròpia i ha fet aquest moviment abans que avui a la Diputació Permanent, el Partit Popular, Vox i també alguns dels seus aliats parlamentaris els forcessin a compareixer per aquesta crisi. La portaveu dels populars, Esther Muñoz, carrega contra el president del govern espanyol per anar tan tard.
3: Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones. Ha disfrutado de la playa y ahora quiere disfrutar de la montaña. Quiero pensar que ahora que todos los españoles nos hemos enterado de que se pretendía ir a Andorra a pasar todavía unos días más de asueto, tenga un poco de vergüenza y no se vaya.
0: Una guerra civil, deia la portaveu del PP al Congrés en referència a les versions contraposades dels ministres de Defensa Margarita Robles i de l'Interior Fernando Grande Marlaska sobre el PP i els avisos del CNI en l'arribada massiva de migrants a Ceuta. El Partit Popular ja ha demanat la convocatòria immediata de la Comissió de Secrets Oficials aquí al Congrés. Mentrestant, Sánchez s'explicarà finalment el 3 de setembre. Això serà un mes més tard d'aquesta entrada massiva i ho farà després que compareguin 8 dels seus ministres. Els governs de Castella i Lleó, Extremadura i Aragó, que comparteixen PP i Vox, impugnaran cada expedient que rebin per acollir menors no acompanyats que van arribar a Ceuta durant l'entrada massiva de finals de juliol, segons han comunicat a la ministra d'Infància, Cira Rego. I també li han fet saber que no assistiran a la reunió convocada per demà amb totes les autonomies per parlar de la situació dels menors a la ciutat autònoma. Consideren que el govern espanyol ha d'agilitzar els tràmits per estudiar de manera individual cada cas per tornar els infants amb les seves famílies al Marroc abans de plantejar repatriar-los per les diferents autonomies. A Andalusia, on també governen PP i Vox, no s'hi han sumat.
1: 3Cat Info.
0: I atenció, perquè hi ha almenys 9 morts i centenars de desapareguts en una inundació massiva sobtada al Nepal, a la frontera amb el Tibet, que ha arrasat pobles sencers. Hi ha uns 400 viatgers ara mateix amb els quals s'ha perdut contacte a l'àrea afectada, segons informa l'Oficina de Turisme del país. El ministre d'Afers Estrangers del Nepal hauria assegurat a mitjans locals que els primers informes apunten que la crescuda del riu no ha estat causada per les pluges, sinó que hauria tingut l'origen en un terratrèmol i una esllavissada posterior. Les imatges a les xarxes socials mostren amb gran impacte com una gran onada engoleix tot el que està trobant el seu pas. Els equips d'emergència, la Creu Roja i l'Exèrcit s'han desplegat per les feines de rescat en una zona on hi viuen unes 50.000 persones. Hi ha hagut talls d'electricitat, ponts i carreteres destruïts i també edificis ensorrats. El viceprimer ministre xinès s'està desplaçant ara mateix a la zona pròxima a la frontera, que també podria haver quedat afectada. L'any passat va ser el mateix riu, el que neix al Tibet i desemboca a l'Índia, que també va desbordar-se de manera sobtada, un fet que es va atribuir al desguàs d'un llac glacial. En aquella ocasió va provocar 9 morts i 24 persones van desaparèixer.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Anem a d'altres qüestions. A aquesta hora, un matrimoni irlandès de 50 i 45 anys han aparegut morts en un habitatge de Cullera, al País Valencià. Els seus dos fills menors van trobar els cossos ahir a la tarda al costat del jacuzzi de la casa que la família havia llogat per passar-hi les vacances. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir les causes de les morts. De moment no se'n saben els motius i no es descarta que hagin estat accidentals. Els fills que tenen necessitats especials reben ara mateix atenció dels serveis socials de l'Ajuntament de Cullera. De seguida anirem cap a Barcelona, cap a Collserola. Els bombers continuen treballant per controlar l'incendi d'aquesta serra de Collserola, Barcelona, que està estabilitzat ja des d'aquest matí. Els veïns ja han pogut passar la nit a casa, però denuncien la deixadesa del bosc com una de les causes que han provocat aquest incendi que va començar ahir a la tarda. Tenim una unitat mòbil des de primera hora del matí al centre de control d'aquest incendi, d'aquest foc, amb el José Antonio Rodríguez i la Mar Viera, que ens expliquen l'última hora respecte a aquest incendi. Bon dia, Mar.
6: Hola, molt bon dia. Doncs mira, una seixantena de mitjans terrestres dels bombers de Barcelona continuen remullant la zona per perimetrar tot el foc i evitar revifades ara que és migdia i són les hores més crítiques del dia. Fins la tarda no es preveu que pugui quedar del tot controlat, tot i la millora de les condicions meteorològiques. Sebastià Massaguer, el cap dels bombers de Barcelona.
7: Som optimistes, però hem de ser ferms amb el tancament del perímetre i també tenir clar que segurament tindrem algun aixecament d'alguna fumarola o d'algun focus secundaris, i per això ara, les properes hores, estarem intensificats amb, sobretot amb aquests punts de la capçalera que eren la vessant de Ciutat Meridiana.
6: Tots els veïns de Torre Baró desallotjats ahir ja han pogut tornar a casa. És el cas de la Montse, que aquest matí contemplava resignada com els arbres s'han cremat just a tocar de casa seva.
8: Sí, porque vivimos aquí, al lado del fuego, en primera línea. Cogimos los coches y nos fuimos. Estábamos en la calle, en otro barrio, porque tenemos animales y nos los llevamos también. Porque la asociación de vecinos también estaba llena, nos dijeron. Y luego ya volvimos y hemos estado toda la noche despiertos.
6: Les flames han cremat 45 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals, que conjuntament ara amb els Mossos investiguen l'origen del foc a tocar de diversos blocs de pisos del barri de Canyelles. Aquest és el segon incendi que es declara aquest mes d'agost a Collserola.
0: Gràcies, Marc. Bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Han mort les dues dones, mare i filla, que van quedar ferides greus durant l'episodi de les fortes pluges de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. A les víctimes els va caure sobre una paret que es va ensorrar per la força de l'aigua. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
9: La família tenia una parada al port de Roda de Barà i aquella nit hi estaven dormint dins amb l'avi, quan els va caure un mur a sobre a causa de la força de l'aigua. Totes dues van quedar greument ferides i van ingressar a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. L'avi va quedar ferit menys greu. L'Ajuntament ha anunciat que aquesta tarda faran un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament i ha decretat dos dies de dol avui i demà, durant els quals les banderes onejaran a mig pal. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, a través d'una piulada X, ha lamentat la notícia i ha traslladat el seu condol a la família. Roda va ser un dels punts que va registrar més incidències a causa del temporal d'aigua, que va deixar més de 100 litres per metre quadrat.
1: 3CAT Info.
0: Crònica del món. El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos, segons han informat diversos mitjans nord-americans i russos. En declaracions a una cadena russa, el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, ha confirmat la presència d'aquest al càrrec dels Estats Units, però ha negat que reunís amb el president Putin. El motiu de la visita és, a hores d'ara, una incògnita, però sobre la taula hi ha diversos assumptes que involucren els dos països. Un són les negociacions tancades de pau entre Rússia i Ucraïna impulsades pels Estats Units. I l'altra, la guerra amb l'Iran. També les negociacions per a un possible alliberament de Charles Zimmerman, un veterà de l'exèrcit dels Estats Units condemnat a 5 anys de presó a Rússia per tinença i tràfic il·legal d'armes. Aquesta seria, que se sàpiga, la primera visita a la capital russa d'un cap de l'agència d'espionatge nord-americana des que el seu predecessor, William Burns, es va reunir amb Putin el novembre del 2021. Tres mesos després, Rússia va iniciar els atacs contra Ucraïna. La Xina no se sent al·ludida per l'amenaça dels Estats Units de sancionar els països que no tallin qualsevol mena de relació comercial amb l'Iran. El gegant asiàtic, que és el principal soci comercial de la República Islàmica, diu que prendrà les mesures que calgui per preservar els seus interessos. Almenys 15 nadadors han mort en un incendi en un hospital públic d'Islamabad, la capital del Pakistan. Segons les televisions locals, el foc ha afectat la planta de ginecologia per culpa d'una avaria en el sistema d'aire condicionat. En el moment de l'incendi hi havia 16 nadons en aquesta planta d'aquest centre i només se n'ha pogut rescatar un de nadó amb vida. I abans d'obrir àrea de servei, informar-vos que l'Alhambra es torna a obrir al públic a partir d'avui, tot i que ho fa de manera gradual. Ho ha anunciat el patronat de l'Alhambra i el Generalife després de que s'hagi confirmat que ha baixat l'activitat sísmica a la zona. Així es podrà accedir ja a espais com el Passeig de les Torres i la Sala de la Barca. En canvi, encara estaran tancades la Sala del Tron i l'Alcassaba com a mesura de prudència. El conjunt monumental de Granada, que es va fer de desallotjar el 18 d'agost per un sisme de magnitud 4,7 i 4 rèpliques que va provocar 3 ferits a la ciutat andalusa. Els moviments de terra no van provocar danys estructurals a l'Alhambra. un quart de dues del migdia. Equip Viari, Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Destaquem que han pogut ja reobrir l'autopista AP7, que ha estat tallada més de 6 hores a l'altura de Mont-roig del Camp, en sentit nord, per retirar dos camions que van tenir un accident ahir a la tarda. Ara ja la via completament oberta a la circulació. Persisteixen encara uns 4 quilòmetres de cua a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant i també uns 3 quilòmetres més de retenció a l'altura de l'Ametlla de Mar, però ja tendeix a normalitzar-se de forma progressiva. Ara també tallada a Sarral, a la Conca de Barberà, per un foc de vegetació, la carretera comarcal 241D. Fora d'incidències, aturats a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, en sentit nord d'entrada a França. A l'àrea de Barcelona, la circulació força fluida i per obres, aturats a l'autovia 2, a Collbató, direcció Barcelona, i a l'est transversal, la C25, a Sant Bartomeu del Grau, en direcció Lleida. El transport públic, la línia R11 de Rodalies, ha estat interrompuda durant una estona entre Girona i Caldes de Malavella perquè hi havia una persona a la zona de vies. Els trens ara recuperen la normalitat de forma progressiva. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: Fins ara, Mariluz.
10: Bon dia.
1: El temps.
0: Ara la crònica meteorològica amb el Francesc Mauri.
11: Després d'un matí força ennuvolat, amb quatre gotes, algun petit plogim o ruixadet, acompanyat de fang i més clarianes al Pirineu Occidental, la tarda es presenta més assolellada, però no farà net del tot. De fet, pot ser que quedin alguns núvols prims, que quedi el cel una mica enterbolit, però aquests núvols més amenaçadors del matí, més gruixuts, aniran disminuint. La temperatura màxima avui es queda més curta. Demà recuperarà el que hagi perdut avui, amb un dia bàsicament assolellat, amb alguns núvols costaners i potser un cel una mica entelat durant la tarda a punts interiors. Es podria reforçar d'una manera notable el vent en punts de l'Aran i l'Alt Pirineu. I demà passat divendres i dissabte tindríem un nou descens de la temperatura, sobretot màxima i sobretot a punts interiors i del Pirineu.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Continuem repassant temes d'actualitat. Ara és un quart i tres minuts de dues del migdia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat les sancions imposades a Cabify i a tres empreses vinculades a la seva xarxa de conductors per un valor de més de mig milió d'euros. Acabem de saber. Les multes eren per una infracció vinculada amb la cessió il·legal de treballadors. Ara, però, han quedat sense efecte perquè el Tribunal considera que les actuacions d'inspecció de treball van superar el termini màxim legal. Segons l'Agència Catalana de Notícies, la resolució deixa sense efecte 6 actes de sanció i el Departament de Treball ha informat que la Generalitat, que també l'ha rebuda, està estudiant el text. Encara en la pàgina econòmica, els préstecs hipotecaris continuen creixent. Cada vegada se'n firmen més i de més quantia. Segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística, ara aquests crèdits ja freguen els 195.000 euros de mitjana. Es tracta de primeres residències, la immensa majoria, com ha explicat a 3Cat Info Albert Domingo, membre de la Junta Directiva del Col·legi de Notaris.
12: Jo diria que per primera residència es firma el 90% dels préstecs, o 80%, el 90%. És a dir, préstecs d'habitatge, primera residència, 90%. Segona residència no necessiten tant la finançació exterior.
0: Com que les entitats financeres només cobreixen el 80% del cost total del pis, qui en vulgui comprar un ja ha de portar prop de 50.000 euros d'entrada. Una suma que no està a l'abast de tothom. Una persona sola ho té molt i molt difícil. El perfil majoritari són parelles joves d'entre 28 i 40 anys, en molts casos no casats i amb una aportació dels pares. Segons Domingo, les administracions haurien de ser més generoses, tant amb les ajudes d'emancipació com reduint els impostos en el cas de les donacions.
12: Tindria que estar bonificat i no et bonifiquen aquesta donació, sí que hi ha una certa rebaixa, però jo crec que tindria que haver una ajuda.
0: Tot i les dificultats, com dèiem, el nombre d'hipoteques va a l'alça. El juny s'han tornat a firmar més de 8.000 hipoteques a Catalunya després de dos mesos seguits per sota d'aquesta xifra. El conjunt de l'Estat només ho supera Andalusia. I si ens fixem en l'acumulat de l'any, l'increment en relació a l'any passat és del 13%. En total, s'han concedit 47.000 préstecs, el volum més elevat des del 2010. Tot plegat en un context de pujada de tipus d'interès que ha portat els bancs a endurir lleugerament les condicions dels crèdits. Ara l'interès mitjà de les hipoteques gairebé és del 3%. I una informació de servei: al llarg de l'any que ve es podrà pagar amb targeta bancària el transport públic de l'àrea de Barcelona. Els actuals lectors de la T-Mobilitat acceptaran també les targetes de crèdit o bé de dèbit més habituals. L'Autoritat del Transport Metropolità ha obert la licitació per adjudicar a finals d'aquest any el servei bancari que ho implanti. Segons avança el periòdico, i ha pogut confirmar 3Cat Info de fonts del govern. Servirà només per viatjar amb bitllet senzill. Amb això es vol afavorir l'usuari esporàdic. Com ja passa en ciutats com Madrid o Londres, l'usuari acostarà la targeta bancària o el mòbil pels lectors d'accés de qualsevol mitjà de transport i ho tornarà a fer abans de baixar. El sistema detectarà si l'usuari ha canviat de zona o no ho ha fet per determinar els diners que finalment ha d'acabar pagant. Els autobusos de TMB ja es poden comprar bitllets senzills amb targeta bancària amb un lector propi situat al costat del conductor, que desapareixeran quan s'hagi implantat aquest nou sistema als lectors de la T-Mobilitat.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Veïns de Tor, al Pallars Sobirà, denuncien que alguns copropietaris de la muntanya volen vetar, sense el consens de tota la comunitat, el pas de vehicles. El camí que dona accés a Andorra a través del port de Cabús hi han aparegut cartells que en prohibeixen la circulació. Un fet que reobre conflictes latents en aquest petit nucli de venes 20 habitants. Viella, Sofia Cabanes.
13: Sí, ara estos cartells ja han desaparegut, però els veïns contraris asseguren que esta mesura va en contra dels avantpassats de Tor, que de Fensen van lluitar per l'obertura del poble cap a Andorra. Així ho expressa Pablo Moreno, hereu de Palanca, que no dubta acusar, entre d'altres, un vell enemic, el Sansa.
14: La problemàtica que tenemos aquí son las mismas tres casas que han tenido también, Sansa, Sardà y la Pereta. Son tres casas que buscan el follón como los antepasados que teníamos. Habían luchado por tener el paso abierto hacia Andorra. Que no molestan, mientras que esta gente que han puesto el corte desde prohibido el paso y tonterías.
13: La Pili, propietària de Casa Sisqueta, és la veïna que més dies passa al poble i reivindica que en comptes d'invertir el temps en disputes, caldria invertir en serveis per al poble.
15: Jo penso que primer torn s'hauria de pensar en el poble. No tenim llum, no tenim cap servei. Els pocs diners que hi ha a la comunitat haurien de servir per això, no per malgastar-los amb coses com aquestes, que no serveixen de res, i l'únic que és prohibir el pas. Si prohibim el pas a la gent d'Andorra, que són els nostres veïns, estem prohibint primer el meu negoci, i a part d'aquí, pues, tots els negocis de la vall.
13: A 3,5 km del poble de Tor, a peu de carretera, ja des de fa temps, hi ha un cartell que adverteix als visitants que el camí és privat i que els propietaris de la muntanya no es fan responsables de possibles danys.
0: I a Cervera ja està tot en marxa per començar aquest divendres la gran festa del foc i de les bruixes, l'Aquelarre. Formen part diferents nens, d'infants, centenars d'infants, que aquests dies participen als tallers d'Aquelarret fent disfresses i capgrossos i també practicant percussió o aprenent a caminar amb xanques. Lleida, Noelia Casellas.
16: És la gran festa de Cervera i, tot i que el foc no s'encendrà fins divendres a la tarda, ara ja han començat les activitats per als més petits. Nens i nenes d'entre 3 i 13 anys participen en els tallers de la Calarret. L'objectiu l'explica Anna Llort, que n'és la coordinadora.
17: Els més petits fan una disfresseta i surten també a la cercavila. Llavors, a mesura que es van fent grans, doncs construïm doncs elements que són representatius de la Calarret, diferents bèsties, i aleshores, a mesura que pugen les edats, doncs aprenen a anar amb gegantons, o aprenent a fer el toc d'Aquelarre amb el tabal o anar amb xanques.
16: L'Aquelarret forma part del programa oficial de la festa des del 1998 i, de fet, a banda del centenar d'infants que participen en els tallers, a la festa n'hi ha molts més.
17: Estem parlant que la participació activa a la festa és sobre les 300 persones, entre 250 i 300 nens. Sí, perquè de diables ja en venen molts, ja són 100 i pico, més els de fora, més els grups locals de jovent que també hi participen.
16: La cercavila de la Cala Raet obrirà els actes de dissabte, el dia central de la festa, i una part dels tallers serveix justament per preparar les disfresses que hi portaran, per exemple, la Bruna i la Clara.
18: Estem preparant les disfresses i uns paraigües que decorem com aquest perquè surti més divertit. També estem fent aranya. Aquest any ens disfressarem de caçadors d'ànimes.
16: La Cala Raet donarà pas a la nit als actes centrals de la festa, que començaran amb l'encesa de la universitat. La culminació es viurà ja ben entrada la matinada amb l'aparició i escorreguda del mascle cabró.
0: Esports. Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El tècnic del Barça, Hansi Flick, no vol parlar del possible fitxatge de Julián Álvarez i sobre l'adquisició d'un davanter centre diu que el club ha de pensar en el futur i no només en el present. Afegeix que només

0: potser funciona, potser no.
1: Flick també ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria pel partit de demà i tindrà els seus primers minuts com a blaugrana, i que Alejandro Valde també serà a la llista després d'haver parlat amb ell.
2: Ell
0: forma part de l'equip demà. Si juga o no, ja ho decidirem demà. Però el que puc dir és que sí, que he parlat amb ell. I per mi l'important és que estigui compromès al 100% amb nosaltres i també amb la seva situació.
1: Gavi, en canvi, s'ha continuat entrenant al marge del grup i està descartat per jugar demà, tot i que s'espera que en una setmana ja estigui a punt. Per la seva part, Marc Casado, a qui se li busca una sortida, s'entrena en horaris diferents a la resta del grup. A tot això, el porter croat Dominik Livaković ja ha passat aquest matí la revisió mèdica amb el Barça i s'espera que avui firmi per les pròximes 4 temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros, més 2 més en variables pel seu traspàs. En aquest sentit, Hansi Flick ha explicat que decidiran en els pròxims dies si Livaković serà cedit a un altre club o bé s'incorporarà a l'equip. I d'altra banda, la directiva del Barça es planteja no celebrar l'acte d'homenatge als campions del món blaugranes previst pel club per demà a l'estadi, tot això arran dels fets ocorreguts al voltant del camp de l'Elx, quan un grup de membres de la Policia Nacional van agredir a un seguidor blaugrana després de retirar-li una estelada abans d'entrar al camp. Avui es juga un altre partit pendent d'aquesta primera jornada de Lliga, en aquest cas el que enfrontarà el Madrid i la Real Societat a partir de les 9. En la prèvia, el tècnic portuguès Mourinho ja ha donat per tancada la plantilla del Madrid.
3: En mi cabeza, plantilla cerrada, no tengo ninguna petición, estoy muy contento con los jugadores que tengo, y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento. Me gustaría de quedar con esta plantilla durante la temporada y mismo con mercado abierto.
1: El d'avui serà el primer partit de Mourinho al Bernabéu en la segona etapa com a tècnic blanc. Ahir, també en partit pendent, el Betis va guanyar el València per 0-1. Precisament el València està a punt d'incorporar el defensa del Girona, Raúl Martínez, que ja ha viatjat fins a la capital del País Valencià per passar avui la revisió mèdica. L'operació està encara per uns 6 milions d'euros més un mes amb variables. Ahir, després del València-Betis, el tècnic dels valencianistes, Carlos Corberán, ja ho donava per fet.
4: En cuanto es verdad que bueno, que la situación con Arnau, como habéis dicho, es una situación que está cerca, no se ha producido todavía, pero bueno, está cerca, con eso queda cerrada la parte defensiva del equipo, y es verdad que el foco ahora mismo está más en la parte de arriba del equipo.
1: Per la seva banda, el Girona ja té un substitut d'Arnau, es tracta de lateral dret de l'Atlètic de Madrid, Julio Boñar, que avui també té previst passar revisió mèdica. Per la seva banda, l'Espanyol continua avançant en les negociacions amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza. I a la segona divisió, el Sabadell presenta hores d'ara dos dels nous reforços d'aquest estiu, els davanters Nikolai Obolski i Nicolas Joaquini. I en ciclisme, avui es disputa la 5a etapa de la Vuelta a Espanya, de fet ha de començar d'aquí 5 minuts mal comptats. És una etapa íntegrament per territori català, amb 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. Tadej Pogacar sortirà encara com a líder més reforçat de la general, després d'haver guanyat ahir a Andorra la Vella. En bàsquet, l'Uni Girona incorpora la pivot sudanesa Adut Bulkak, que firma per una temporada més i arriba procedent de l'Azul Marina Mallorca-Palma. I avui ha començat a Poznan, a Polònia, el Mundial de Piragüisme, la modalitat d'esprint. L'única catalana present, la banyolina Laia Pèlex, ha acabat segona a la seva sèrie al K1000 i s'ha classificat per les semifinals.

Són dos quarts de dues del migdia. Repassem a aquesta hora les informacions més destacades que us estem explicant. Almenys 9 morts i centenars de desapareguts en una inundació massiva sobtada al Nepal, a la frontera amb el Tibet, que ha arrasat pobles sencers. Hi ha uns 400 viatgers amb els quals s'ha perdut contacte ara mateix a l'àrea afectada. El ministre d'Afers Estrangers del Nepal apunta que la crescuda del riu hauria tingut l'origen en un terratrèmol i una posterior esllevada.

0: apunta que la crescuda del riu hauria tingut l'origen en un terratrèmol i una posterior esllavissada. Diputat autònoma i poques hores abans que la cambra voti la petició del PP per forçar-lo a donar explicacions. A banda d'aquestes qüestions, fins al punt de les dues, també us explicarem que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat construiran 4 noves residències públiques per a gent gran. Els equipaments tindran places residencials i de centre de dia i es faran a Casernes, l'Esquerra de l'Eixample, la Marina del Prat Vermell i l'Entorn de Glòries. També ens farem ressò de la mort de la icona de la música country, Dolly Parton, als 80 anys. Venerada i respectada als Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar al cinema i a la televisió. Artistes com Taylor Swift, Beyoncé o Paul McCartney, entre altres, han lloat la figura de Parton. La Gamescom, la fira d'oci interactiu i de videojocs de referència a Europa, comença avui a Colònia, Alemanya, i ho fa en presència d'una quarantena de companyies catalanes sota el paraigües de l'Institut Català de les Empreses Culturals. En parlarem. Pel que fa als esports, Hansi Flick no vol parlar de Julián Álvarez.
1: El tècnic alemany diu que només se centra en la plantilla que té i que per ara està satisfet amb els reforços fets. Confirma que Valde i Rodri seran a la convocatòria per demà i que Gavi està descartat. D'altra banda, el porter Livakovic ha passat aquest matí la revisió mèdica. S'espera que avui firmi per les pròximes 4 temporades.
0: I després d'un matí ennuvolat, la tarda portarà de forma progressiva més sol, sobretot a les meitats oest i sud. La temperatura màxima, avui, més baixa. Dos quarts i 3 minuts de 2 del migdia. Almenys 9 persones mortes i centenars de desaparegudes en una inundació massiva sobtada al Nepal, a la frontera amb el Tibet, que ha arrasat pobles sencers. Hi ha ara mateix uns 400 viatgers amb els quals s'ha perdut contacte a l'àrea afectada, segons ha informat l'Oficina de Turisme del país. El ministre d'Afers Estrangers nepalí hauria assegurat a mitjans locals que els primers informes apunten que la crescuda del riu no ha estat causada per les pluges, sinó que hauria tingut l'origen en un terratrèmol i una esllavissada. Les imatges a les xarxes socials mostren com una gran onada engoleix tot el que troba al seu pas. Els equips de l'emergència, la Creu Roja i l'exèrcit s'han desplegat per les feines de rescat en una zona on hi viuen unes 50.000 persones. Hi ha hagut talls d'electricitat, ponts i carreteres destruïts i edificis ensorrats. El viceprimer ministre xinès s'està desplaçant a la zona pròxima a la frontera, que també podria haver quedat afectada. L'any passat, el mateix riu que neix al Tibet i que desemboca a l'Índia es va desbordar de forma també sobtada, un fet que es va atribuir en aquell cas al desguàs d'un llac glacial. En aquella ocasió va provocar 9 morts i 24 persones van desaparèixer. I el poble occità de Pomàs intenta recuperar-se del tornado que dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre uns 300 habitatges. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i els veïns treballen a contrarrellotge perquè demà es preveuen pluges i es vol evitar que l'aigua agreugi els danys. Des de Pomàs ens parla la Laura Bertran.
2: El poble de Pomàs, el que hem vist aquest matí és molta solidaritat, jugadors de rugbi, de Carcassona, evidentment molts habitants de les poblacions veïnes, bombers, les forces de l'ordre, empreses privades que ajuden per mirar de protegir el que queda de les habitacions encara no destruïdes, perquè la previsió anuncia pluja per demà i perquè no es dani més el que ha quedat dret, intenten cobrir-ho a totes avui a contrarrellotge. Mentrestant, els bombers segueixen anant casa per casa per poder donar el vistiplau si la gent pot tornar a entrar o no en la part que queda dreta. El que és segur és que l'escola, ella, no podrà reprendre en aquesta tornada del nou curs, que ha de començar el dimarts 1 de setembre. Hauran d'anar els alumnes fins a un dels pobles veïns per seguir els primers dies d'escola. Hem pogut parlar amb l'Ani, és ferida a l'ull dret i ens explica com està vivint i què està sentint en aquests dies d'angoixa.
3: Com vols que em senti? Ho he perdut tot, el cotxe també, tot i que això no és tan greu, però he perdut tot el que tenia.

0: N'hi ha només en 2 minutes. Tot, no em queda res.
1: Més enllà de l'escola, que ha quedat molt damnificada, l'església també ha patit problemes a la seva coberta i està sent tapada, així com una part d'un castell que està classificat en part, tot i que pertany a un privat, i encara s'estan avaluant els danys i si es podrà o no tornar a construir la part que ha caigut a causa d'aquest tornado.
2: I aquí a Barcelona els bombers continuen treballant per controlar l'incendi de la Serra de Collserola, que està estabilitzat des d'aquest matí. Els veïns ja han pogut passar la nit a casa, però denuncien la deixadesa del bosc com una de les causes que han provocat el foc. Unitat mòbil al centre de control, José Antonio Rodríguez i Marc Riera.
3: Doncs mira, una 60 de mitjans terrestres dels bombers de Barcelona continuen remullant la zona per perimetrar tot el foc i evitar revifades ara, que és migdia i són les hores més crítiques del dia. Fins la tarda no es preveu que pugui quedar del tot controlat, tot i la millora de les condicions meteorològiques. Sebastià Massagués, el cap dels bombers de Barcelona.
4: Som optimistes, però hem de ser ferms amb el tancament del perímetre i també tenir clar que segurament tindrem algun aixecament d'alguna fumarola o d'algun focus secundaris, i per això ara, les properes hores, estarem intensificats amb, sobretot amb aquests punts de la capçalera que eren la vessant de Ciutat Meridiana.
3: Tots els veïns de Torre Baró desallotjats ahir ja han pogut tornar a casa. És el cas de la Montse, que aquest matí contemplava resignada com els arbres s'han cremat just a tocar de casa seva.
5: Sí, porque vivimos aquí, al lado del fuego, en primera línea. Cogimos los coches y nos fuimos. Estábamos en la calle, en otro barrio, porque tenemos animales y nos los llevamos también. Porque la asociación de vecinos también estaba llena, nos dijeron. Y luego ya volvimos y hemos estado toda la noche despiertos.
3: Les flames han cremat 45 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals, que conjuntament ara amb els Mossos investiguen l'origen del foc a tocar de diversos blocs de pisos del barri de Canyelles. Aquest és el segon incendi que es declara aquest mes d'agost a Collserola.
2: Més coses.
6: 3CAT Info.
2: Junts ha tornat a presentar al Congrés la llei per delegar a la Generalitat les competències d'immigració, modificant el preàmbul per aconseguir el suport de Podem. Malgrat els canvis, els morats, que fa un any ja van tombar el text, tornen a refredar el suport. El seu suport, sentim la juntaire Míriam Nogueras i la secretària general de Podem, Ione Belarra.
7: Ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
8: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería.
2: Junts no ha registrat aquesta vegada la llei de la mà de la PSOE, encara que fonts socialistes expliquen que n'estaven al cas i que hi donen suport. Pedro Sánchez, com us dèiem, compareixerà finalment al Congrés el 3 de setembre per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. L'oposició, però, també els socis de la investidura l'han forçat a avançar la data, ja que pretenia anar-hi el 9 de setembre. I una informació que us avançàvem, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat construiran 4 noves residències públiques per a gent gran. Els equipaments tindran places residencials i de centre de dia i es faran al districte de Sant Andreu, l'Esquerra de l'Eixample, la Marina del Prat Vermell i l'entorn de les Glòries. L'acord estableix una nova fórmula de col·laboració per accelerar aquests projectes. L'Ajuntament, a través de BIMSA, assumirà la contractació i execució de les obres, mentre que la Generalitat en garantirà el finançament, la posada en funcionament i també la seva gestió. Barcelona compta actualment amb prop de 6.000 places públiques per a gent gran.
6: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Cultura ha mort, com us dèiem, la icona de la música country Dolly Parton als 80 anys. Venerada i respectada als Estats Units, més enllà de la música, també va triomfar el cinema i la televisió. Artistes com Taylor Swift, Beyoncé o Paul McCartney, entre altres, han lluat la figura de Parton. Ens ho explica, ho repassem amb Marc Ruiz.
9: Back through the years, I go wandering once again.
10: Va començar a tenir problemes de salut la tardor de l'any passat i això la va obligar a cancel·lar la sèrie de 6 concerts que havia de fer a Las Vegas. Parton va tenir el primer gran èxit el 1974 amb la cançó I Will Always Love You.
9: Always love you.
10: Que dècades després va versionar Whitney Houston. Aquesta és només una de les més de 3.000 cançons que va arribar a escriure i també una de les 25 que va col·locar en el número 1 de les llistes de country. Jolene, Jolene, Jolene. Jolene és una altra dels seus hits versionats per cantants, com la seva fillola Miley Cyrus o Beyoncé. Parton resumia així la seva carrera en la cerimònia d'introducció al Saló de la Fama el 2022.
11: Vaig començar a cantar quan tenia 10 anys, en una ràdio local i una televisió, i ho he estat fent tota la meva vida perquè m'encanta. I estic tan orgullosa que fins i tot molts de vosaltres heu cantat moltes de les meves cançons i us ho agraeixo.
10: A més d'aconseguir 11 premis Grammy per la seva música, va treballar al cinema i la televisió, amb nominacions als Globus d'Or i als Oscars. I va ser una icona estètica nord-americana gràcies a la seva cabellera rossa, sovint amb crepats impossibles, el seu físic exuberant i l'estil de roba basat en la tradició country. Dolly Parton va ser també un exemple de dona feta a si mateixa. Nascut en una família extremadament pobra de Tennessee, va acabar reunint una fortuna com a compositor i empresària d'èxit. Això li va permetre dedicar part del seu patrimoni a causes socials. Mai no es va casar amb cap partit polític, tot i que va acabar reconeixent que havia estat una feminista per la via dels fets. El president nord-americà Donald Trump va anunciar a la seva xarxa social que baixarà la bandera americana a tots els Estats Units durant una setmana.

0: Colònia Alemanya acull des d'avui el Gamescom, la fira de videojocs més important d'Europa. Catalunya hi arriba amb 46 empreses de la mà de l'Institut Català de les Empreses Culturals. La cita s'allargarà fins dissabte, Clàudia Roses.
1: És el tercer any consecutiu que l'ISTEC, a través de la marca Catalan Arts, munta aquest stand a la zona de negoci de la fira, un punt de trobada per fer reunions amb inversors i altres professionals del sector, que també es converteix en un espai interactiu on es podran provar els videojocs que s'hi presenten. Eva Colom és tècnica de desenvolupament de mercat a l'ISTEC i valora en declaracions a Catalunya Ràdio que en aquesta edició s'hi hagin sumat 13 empreses noves.
2: És la primera vegada que tenim tantes empreses apuntades, és un èxit, i creiem que és degut a la bona experiència que han tingut les empreses que han vingut en les edicions anteriors i després l'ecosistema a Catalunya és important, tenen molts espais per trobar-se, es parlen de la presència en aquesta fira i cada vegada són més que volen ser-hi presents.
1: Per a les empreses, participar-hi pot ser un trampolí per als seus projectes, però també els suposa molta feina, tal com ha explicat David Jaume Andreu, d'Undercoders a l'escena.
3: Molts dies hi ha molta gent, el qual és positiu, perquè tenim a Europa i molt a prop la fira més important probablement de videojocs, tant a la part de business com de públic, i llavors realment és una sort, però és cansat.
1: L'ISTEC busca desenvolupar el treball, la presència i la visibilitat de l'ecosistema dels videojocs de Catalunya en una fira com el Gamescom.
0: I amb aquesta informació sobre videojocs arribem a 2:45 del migdia, àrea de servei. Mariluz García, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Començarem, doncs, aquesta àrea de servei amb la informació del trànsit, quan vulguis.
4: Doncs queden encara retencions a l'AP7 a l'altura de l'Ametlla de Mar en sentit nord, després que fa una estona que han retirat els dos camions que van tenir un accident ahir a l'altura de Mont-roig del Camp i que han tallat l'autopista durant més de 6 hores. Ja s'està normalitzant la circulació de forma progressiva. Es manté tallada a Sarral, a la Conca de Barberà, la carretera comarcal 241D a causa d'un foc de vegetació. Ara a l'àrea de Barcelona, aturats a l'autopista C33 a Montcada i Reixac en direcció d'entrada a causa d'un vehicle avariat que talla un carril. A la resta de l'àrea de Barcelona es manté la circulació força fluida perquè hi ha un baix volum de circulació. Sí que hi ha retencions per circulació a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, d'entrada a França, i per obres, aturats a l'autovia A2, a l'altura de Collbató, en direcció Barcelona, més endavant també a l'altura d'Abrera, també direcció Barcelona, a causa d'un vehicle avariat, i a l'est transversal, la C25, a Sant Bartomeu del Grau, en direcció Manresa-Lleida. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: El temps. Completarem l'àrea de servei amb la informació meteorològica amb Francesc Mauri.
5: Previsió de cara a aquesta tarda que ens porta, a diferència del matí, més sol, o com a mínim ressol, perquè poden quedar alguns núvols. No farà net del tot. Tot això després d'una petita línia d'inestabilitat que ens ha creuat, que ha deixat gotellades acompanyades de fang, en alguns casos, i molts núvols, i que frena la temperatura màxima. Demà tornarà a pujar la temperatura diurna, sobretot la calor s'intensificarà a l'espera que les màximes de divendres i sobretot de dissabte baixin d'una manera altre cop una mica evident. De moment, de cara a demà, un cop s'hagi retirat aquesta pertorbació, ja aquesta tarda, demà tindrem més sol, alguns intervals de núvols matinals a la costa i a la tarda alguns núvols prims a l'oest. També destacar el vent, que pot bufar en alguns sectors, sobretot elevats de l'Aran i l'Alt Pirineu, amb una certa intensitat.
0: La música pren protagonisme aquest dimecres amb concerts arreu de Catalunya amb propostes que van del pop i la festa, música clàssica i la recuperació del patrimoni musical. Adrià Clotet.

Girona posa el punt final al cicle Notes al Parc. La violinista vigatana Anna Rupina presentarà Les Chants del Moisès, un projecte dedicat a recuperar música de dones compositores del període barroc. Acompanyaran Nicola Brovelli al violoncel barroc i Eva del Campo al clavicèmbal.

0: Ávila Bertran, la Xubertíada, proposa una ballada de música a la Canònica de Santa Maria. Aquest vespre, sis músics interpretaran obres d'Erwin Schulhoff i Tchaikovsky. El programa inclou el sextet de Schulhoff i el conegut Souvenir de Florència, Opus 70, de Tchaikovsky.
1: Baixa del camp, vine a la ciutat, que aquí jo t'espero, podem anar a sopar.
0: El grup de Folcalosa actua aquesta nit al Festival de Música de Begur. El duet femení, format per Julieta Vidal i Irene Romo, interpretaran el primer cant del matí, el seu primer àlbum complet, que combina música d'arrel tradicional catalana amb noves sonoritats.
1: Posa't les mans al cap, ja és aquí.
0: També hi haurà música en directe a Vilassar de Dalt, en plena festa major de Sant Genís. El Parc de Can Rafar acollirà un concert de buhos que celebra 20 anys de trajectòria amb una gira de només 20 concerts per Catalunya. El grup compartirà nit amb la banda de versions Coco. La Festa Major de Sants a Barcelona també viuran una nit de música. Al carrer Vallespí de Valls de Cabrians actuaran en un concert especial d'aniversari després de l'actuació de Red Tide. La banda de Mataró, que combina ska i reggae, celebra els seus 25 anys de trajectòria.
2: Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
3: En aquest Insostenibles parlarem de les plantes amenaçades que hi ha a Catalunya amb el botànic Llorenç Sáez i visitarem dos indrets on s'està treballant perquè no es perdin. Al Jardí Botànic de Barcelona ens espera la Míriam Aixar i el viver Tres Turons al Carles Palau.
4: A Catalunya hi ha 375 espècies de flora autòctona amenaçades. De les 31 plantes endèmiques que només es poden trobar al nostre país, 11 estan en risc. Per cap d'aquestes espècies hi ha plans de conservació, tot i que ja fa 18 anys que estem obligats a tenir-ne.
3: Estem entrant al banc de germoplasma del Jardí Botànic de Barcelona, on hi ha guardades llavors de 1.800 espècies, incloent-hi les més amenaçades de la nostra flora.
5: Això és Estratègia Catalana de Conservació ex situ. Totes aquestes són les del llibre vermell de l'estratègia.
3: Què hi puc trobar aquí?
5: Moltes espècies dels ports, Aquileia vulgaris, Atropava ètica... també tenim tot un catàleg gran d'espècies d'aigües tortes... També tenim del cap de creus...
3: Abans d'entrar en aquestes neveres, les llavors s'han hagut d'anar a buscar allà on hi ha les plantes.
5: Si són espècies més banals, que hi ha molta quantitat, és una recol·lecció més a grosso modo. Si són espècies amenaçades o vulnerables, només pots agafar un 15% de només les que estan en fruit, i si no són espècies molt exclusives, doncs igual només pots agafar dos llavors de tres peus.
3: I un cop aquí?
5: Aquestes ja estan netes, te n'ensenyo unes que estiguin brutes. Per exemple, aquestes. Això és el fruit i la llavor està dins.
3: La Míriam treu ara les llavors de dins dels fruits, les passa pels sedars, les asseca i genera les condicions per conservar-les i, si un dia cal, poder-les germinar i plantar.
5: No és l'estrec de la nevera, les fico al solet i germinaran, no. Algunes necessiten passar pel tracte d'un animal, altres necessiten passar un hivern sota el gel. Per tant, tu primer les has d'hidratar i després ficar a la nevera simulant que allò és el gel. Altres necessiten passar per un període de calor. Per tant, no és tan fàcil. S'hauria d'invertir molt més per saber després si sabem tornar-les a la planta, diguem, a la vida adulta.
3: Precisament això és el que fan a l'altre indret que volem visitar, el viver Tres Turons de Castellar del Vallès, on ens espera Llorenç Sáez, una de les persones que més en saben de l'estat de les plantes al nostre país.
6: Els hàbitats en els quals hi ha hagut més extincions corresponen a zones de terra baixa, litoral, continental, per exemple, les zones del Segrià, ambients mediterranis secs, i hàbitats aquàtics. Hi ha hagut bastantes extincions de plantes aquàtiques degut a transformacions del territori, dessecació de llacunes, d'estanys, aiguamolls...
3: I m'imagino que ara, a l'acció de l'home, hi hem de sumar l'amenaça del canvi climàtic.
6: Especialment en els casos de poblacions fragmentades, poblacions de zones muntanyoses en les quals hi ha una estreta franja altitudinal per a la seva supervivència.
3: Tenim 375 espècies de flora protegides des del 2008, però encara no hi ha cap pla per conservar-les i recuperar-les.
6: No tenim ni un sol pla, ni un sol pla aprovat. Som de les poques comunitats autònomes que no en tenim cap, i això per exemple, la Rioja en té des de fa 20 anys, Balears igual, Canàries, Andalusia... Als anys 80 els que sabien més de botànica els que estaven més al davant, i és que ens hem quedat al darrere de la classe.
3: Posa'ns algun exemple del que els passa a les espècies amenaçades mentre no s'aproven aquests plans.
6: Estava pensant en una molt clara, que és Silene ramosissima, que viu en dunes litorals i només queda en una petita parcel·la dins de l'urbanització del Cap de Salou, al costat d'un pàrquing. Clar, que havíem perdut quasi 20 anys i que aquesta planta estigui... Pues no sabem encara ni si persisteix, pues és gravíssim.
7: On és això?
3: El que pregunta és el Carles Palau. El seu viver s'ha especialitzat a recuperar plantes aquàtiques amenaçades. Busca els últims peus que queden, entre arrossars, aiguamolls i ullals, per endur-se'n alguns i portar-los aquí.
7: Hem de ser capaços no de dir, n'agafo 3 esqueixos i d'aquí un temps en tindré 7 o 8. No, d'aquí un temps haig de poder-ne tindre 500 per l'any que ve, perquè l'any que ve volem fer el Parc Natural de l'Alt Pirineu una plantació de no sé què. Com ho fas agronòmicament perquè realment allò tirin? Mira, primer t'ensenyaré un cas que potser és el cas més d'èxit. D'Hydrocotyle vulgaris només en quedaven 3 a Catalunya. 3 plantes. I ha anat molt bé. Tant de cultiu, realment podem fer-ne tantes com calgui, com de les plantacions al Parc Natural del Montgrí, Baix Ter i Illes Medes. I, per tant, sembla ser que és una planta que es pot anar recuperant prou bé.
2: Insostenibles. Esports.
8: Eudald Serra, bon dia.
9: Bon dia. El tècnic del Barça, Hansi Flick, no vol parlar de Julián Álvarez i sobre el fitxatge d'un davanter centre. Diu que el club ha de pensar en el futur i no només en el present. Afegeix que es vol centrar en la plantilla que té actualment. Són declaracions del tècnic alemany a la conferència de premsa prèvia al partit pendent de Lliga de demà amb l'Atlètic Club de Bilbao.
10: For me, it's like that. I don't want to speak about...
11: Jo no vull parlar del Julián. Només vull parlar de la situació del club. Nosaltres hem fet fitxatges molt bons durant aquest mercat. El nostre objectiu és ben clar, però al final el club també ha de pensar en el futur. Clar, com a entrenador jo diré, doneu-me, porteu-me el millor que tingueu i més, i més, i més. Potser funciona, potser no.
9: Flick també ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria i tindrà els seus primers minuts com a blaugrana i que Alejandro Valde també serà a la llista després d'haver parlat amb ell.
10: Ell
11: forma part de l'equip demà. Si juga o no, ja ho decidirem demà. Però el que puc dir és que sí, que he parlat amb ell. I per mi l'important és que estigui compromès al 100% amb nosaltres i també amb la seva situació.
9: Gavi, en canvi, s'ha continuat entrenant al marge del grup i està descartat per jugar demà, tot i que s'espera que en unes setmanes ja estigui a punt. Per la seva part, Marc Casado, a qui se li busca una sortida, s'entrena en horaris diferents a la resta del grup. A tot això, el porter croat Dominic Livakovic ja ha passat aquest matí la revisió mèdica amb el Barça i s'espera que avui firmi per les pròximes 4 temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros més 2 en variables pel seu traspàs. En aquest sentit, Hansi Flick ha explicat que decidiran en els pròxims dies si Livakovic serà cedit a un altre club o bé s'incorporarà a l'equip. I d'altra banda, la directiva del Barça es planteja no celebrar l'acte d'homenatge als campions del món blaugranes previst pel club per demà a l'estadi. Tot això arran dels fets ocorreguts al voltant del camp de l'Elx, quan un grup de membres de la Policia Nacional van agredir un seguidor blaugrana després de retirar-li una estelada abans d'entrar al camp.
2: 3CAT Info.
9: Avui es juga un altre partit pendent d'aquesta primera jornada de la Lliga, en aquest cas el que enfrontarà el Madrid i la Reial Societat a partir de les 9 del vespre. En la prèvia, el tècnic portuguès José Mourinho ha donat per tancada la plantilla del Madrid.
12: En mi cabeza, plantilla cerrada. No tengo ninguna petición, estoy muy contento con los jugadores que tengo. Y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento. Me gustaría de quedar con esta plantilla durante la temporada y mismo con mercado abierto.
9: El d'avui serà el primer partit de Mourinho al Bernabéu en la seva segona etapa com a tècnic de l'equip blanc. Ahir el Betis, mentrestant, també va guanyar el València per 0-1 en un partit pendent. Precisament el València està a punt d'incorporar el defensa del Girona, Arnau Martínez, que ja ha viatjat fins a la capital del País Valencià per passar avui la revisió mèdica. L'operació es tancarà per uns 6 milions d'euros més un en variables. Ahir, després del València-Betis, el tècnic dels valencianistes, Carlos Corberán, ja ho donava per fet.
13: En cuanto es verdad que bueno, que la situación con Arnau, como habéis dicho, es una situación que está cerca, no se ha producido todavía, pero bueno, está cerca, con eso queda cerrada la parte defensiva del equipo y es verdad que el foco ahora mismo está más en la parte de arriba del equipo.
9: Per la seva banda, el Girona ja té un substitut d'Arnau, es tracta de lateral dret de l'Atlètic de Madrid, Julio Boñar, que avui també té previst ja passar la revisió mèdica. Pel que fa a l'Espanyol, continua avançant en les negociacions amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza. I a la segona divisió, el Sabadell presenta a hores d'ara dos dels nous reforços d'aquest estiu, els davanters Nikolaj Obolski i Nicolas Joachini. Més coses en ciclisme. Ja està en marxa la cinquena etapa de la Volta a Espanya, íntegrament per territori català, de 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. Tadej Pogacar ha sortit novament com a líder, reforçat encara més, després de guanyar ahir l'etapa Andorra-La Vella. Ara mateix té un avantatge de 3 minuts i 21 segons sobre el segon, que és el també eslové Primoz Roglic. En bàsquet, l'Uni Girona incorpora la pivot sudanesa Adut Bulkak, que firma per una temporada més i arriba procedent de l'Azul Marina Mallorca-Palma. I avui ha començat a Poznan, a Polònia, el Mundial de Piragüisme, en la modalitat d'esprint. L'única piragüista catalana que hi participa, la banyolina Laia Pèlex, ha acabat segona de la seva sèrie a la prova del K1000 i s'ha classificat per disputar una de les semifinals de demà.
14: Junts torna a registrar la llei perquè Catalunya assumeixi les competències en immigració, però Podem s'hi continua resistint. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
14: Us ho ha avançat aquesta emissora. Junts insisteix a la delegació de competències d'immigració per Catalunya, però Podem ja adverteix que si els de Puigdemont i el PSOE volen que això tiri endavant, hauran de replantejar tota la llei d'estrangeria, Estel Batet, Carles.
15: Junts ha retallat al màxim el preàmbul de la llei a què Podem es va agafar per tombar la transferència l'any passat en considerar racista la petició dels independentistes. Un gest encara insuficient pels morats que ara diuen que el problema és la llei d'estrangeria en general. Sentim Míriam Nogueres al Matí de Catalunya Ràdio i la resposta que li ha donat Ione Belarra.
16: Ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
17: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería.
14: Això enmig de la crisi migratòria de Ceuta, Pedro Sánchez ha anunciat avui que compareixerà al Congrés la setmana que ve per donar-ne explicacions.
15: Serà el 3 de setembre, més d'un mes després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma.
14: Anem cap a Madrid, Pau Abrujats.
18: Doncs un dels temes que haurà d'aclarir Pedro Sánchez és si el CNI va fallar en preveure la tragèdia o si va amagar informació a la resta del govern espanyol. Es fa gran aquesta polèmica per les diferències entre els ministres Marlaska i Robles. Avui els socialistes neguen cap contradicció entre tots dos, però el Partit Popular furga en aquesta divisió i reclama que la directora del CNI també doni explicacions.
19: Se puede alertar de que se está moviendo las redes para pasar a Ceuta, pero quizás no se calibró.
20: Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones.
14: Mentrestant, de la crònica internacional. Una inundació massiva sobtada a l'Himàlaia, a la frontera entre el Nepal i el Tibet, ha deixat un nombre indeterminat de desapareguts, però que en tot cas es compta per centenars i podrien ser milers.
15: Sí, perquè comptant només els turistes que eren a l'àrea afectada, s'ha perdut el contacte amb 400 viatgers. La tragèdia l'hauria desencadenada un terratrèmol i la posterior esllavissada. Els vídeos que s'han penjat a les xarxes s'hi veu una onada gegantina que engoleja edificis, carreteres i persones en una àrea on hi viuen 50.000 persones.
14: Mentrestant, dol oficial avui i demà a Roda de Barà, el tarragonès, per la mort de les dues dones, mare i filla, que van quedar ferides pels aiguats de dissabte a la matinada. Clara Echeverría Domingo.
21: Les dues víctimes estaven dormint a l'interior
3: l'interior d'una parada que la família tenia al port de Roda de Barà quan els va caure un mur a sobre a causa de la força de l'aigua. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci aquesta tarda i ha decretat dos dies de dol.
14: A Barcelona, la pluja s'ha aliat aquest matí amb els bombers a l'extinció de l'incendi de Collserola, que ha quedat estabilitzat després de cremar o d'afectar com a mínim 54 hectàrees. Marriera.
1: Passades les hores més crítiques del migdia i ja de cara a la tarda, els bombers esperen poder donar l'incendi ja per controlat. Tots els veïns ja han tornat a casa, s'han aixecat el confinament. Hem parlat amb la Montse, veïna de Torre Baró, que resignada contemplava els arbres cremats davant de casa seva.
21: Esto nunca se había quemado tan cerca de las casas, pero ahora se ha quemado todo.
14: I al Catalunya migdia d'avui també passarem per Tor, al Pallars Sobirà, per un nou conflicte veïnal. Ara, sobre si s'ha de tancar o no el camí privat del port de Cabús que porta cap a Andorra, Sofia Cabanes.
22: Bon dia, sí. Una part dels veïns, encapçalats per Pablo Moreno, hereu de Palanca, acusa l'altre bàndol, on es troben els hereus de Sansa, d'instal·lar, sense cap consens, un cartell que prohibeix el pas de vehicles cap a Andorra.
23: Sansa, Sardà i la Pereta. Són tres cases que busquen el follón com los antepasados que teníamos.
14: I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, sentirem l'entrenador del Barça, Hansi Flick, parlant de Julián Álvarez.
24: Sí, però ja us avanço que ha donat poques pistes sobre el possible fitxatge de Julián, però sí sobre la idea de davanter que voldria Flick. Julián, per cert, que avui no s'ha entrenat amb l'Atlètic de Madrid perquè en principi no es trobava bé. Flick també ha confirmat que Rodri debutarà el partit de demà i que Valde tornarà a la convocatòria per aquest partit contra l'Atlètic Club, que juga al Camp Nou. Aquest matí el porter croat Livakovic ja ha passat revisió mèdica, firmarà ara el contracte amb el Barça fins al 2030 i a la Lliga aquesta nit es juga al Madrid Real Societat.
14: Sabíem ara, sí, com tenim la mobilitat. Equip viari, Marluz García.
25: Bon dia, doncs, amb retencions localitzades. A l'autovia 2 d'Esparreguera, Abrera, direcció Barcelona, la C33 a Montcada i Reixac, també d'entrada per vehicles de variants, l'AP7 a l'Ametlla de Mar, en sentit nord, després que han retirat dos camions accidentats ahir a Montroig del Camp, i la Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera d'entrada a França.
14: I ara, temps pel temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
14: Francesc Mauri, quin és el panorama?
26: Bon dia. Doncs un panorama tranquil. Aquesta tarda els núvols s'aprimen a molts sectors de Catalunya, però encara no desapareixen. Per tant, de moment fan una mica el ronso, però sí que el sol acabarà sent present a moltes comarques, encara que sigui una mica espantat. Demà al matí, més sol a tota la meitat oest de Catalunya, intervals de núvols a l'est, i a la tarda més intervals de núvols, sempre amb calitja, pols en suspensió, que aquest matí amb les gotellades a diversos punts de Catalunya han deixat una mica de fang. La temperatura, que avui és més baixa que en dies passats, demà tendirà a pujar una miqueta, però entre divendres i diumenge, amb més sol, tendirà també a baixar novament.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
14: Ara passen 6 minuts de les 2 i la notícia és que en plena crisi migratòria a Ceuta, Junts per Catalunya ha tornat a registrar al Congrés, ara sense el PSOE, la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. És una informació que us ha avançat Catalunya Ràdio aquest matí. És el mateix articulat que Podem va fer descarrilar fa un any al costat de PP i Vox. El partit de Carles Puigdemont, però, ha escapçat ara el preàmbul que justifica políticament la llei per intentar guanyar-se el vot decisiu dels morats que no en tenen prou, Jordi Corbalan.
27: Sí, Junts ha tornat a posar a l'agenda política la delegació de competències d'immigració a la Generalitat en plena crisi migratòria a Ceuta. Els de Puigdemont han optat aquesta vegada per suprimir el gruix de l'exposició de motius política de la llei que Podem considerava racista. Ha caigut, doncs, la referència al risc que pot representar la immigració per la convivència i la cohesió social, però tampoc es parla ara de drets i deures ni de la protecció del català. Míriam Nogueres ho ha justificat al matí de Catalunya Ràdio.
16: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències. Per tant, ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
27: Refreden els de Podem novament el seu suport a la llei. Si bé no es tanquen a negociar, ara la diputada i secretària general de la formació, Ione Belarra, avisa que el que era racista no era només, diu, el preàmbul de la llei.
17: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
27: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació, també que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers sempre que no calgui expedient judicial, i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fonts del PSOE expliquen a aquesta emissora que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, aquesta vegada en solitari. I és que en el seu dia, quan encara no havien trencat, van consensuar la llei i tornaran a donar suport. La votació podria ser a finals de setembre.
14: Tot això, com us diem, en el context de la crisi migratòria a Ceuta, Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per donar-ne explicacions. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans, ja que pretenia fer-ho el dia 9. Sánchez compareixerà després dels seus ministres per evitar donar versions diferents, com ha passat entre Marlaska i Robles, unes diferències que avui han agitat tant l'oposició com els mateixos socis del govern espanyol. Madrid, Pablo Brujat, bon dia.
18: Què tal? Bon dia. Pedro Sánchez haurà d'aclarir el paper del CNI, si va fallar en preveure la tragèdia, si va amagar informació i si va menystenir els avisos que tenien les hores prèvies al 30 de juliol d'un repunt d'entrades nedant a Ceuta. Margarita Robles, Defensa, i Grande Marlaska, Interior, s'emboliquen i no donen una única versió. Avui el portaveu dels socialistes, Patxi López, ha sortit a posar pau i nega cap contradicció entre els dos ministres, però apunta que el CNI potser va fallar.
19: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
18: El Partit Popular reclama que comparegui la directora del CNI al Congrés per aclarir la veritat. Esther Muñoz, la portaveu dels Populars, furga en les diferències dins l'executiu i ho equipara a una guerra civil.
20: La ministra de Defensa en el Congreso y el Parlamento decía que sí, y en una rueda de prensa pública el ministro de Interior decía que no. No contentos con ese bochorno, el delegado del gobierno de Ceuta emite un comunicado con el logo del gobierno de España diciendo que la ministra Robles no decía la verdad. Eso, si no es una guerra civil...
18: Però els socis de Pedro Sánchez tampoc s'ho expliquen. Des de Sumar, Enrique Santiago es pregunta si el CNI va amagar informació per anar contra el govern espanyol seguint les instruccions d'Aznar.
0: No dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga. Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio, en cuyo caso sería muy grave.
18: Ara mateix està en marxa aquí al Congrés la Diputació Permanent, que a la tarda justament votarà si força Marlaska i Robles a compareixer junts per aclarir si algú va fallar a l'hora d'anticipar la tragèdia.
14: I mentrestant, aquest dimecres també és notícia la catàstrofe que hi ha hagut al Nepal a la frontera amb el Tibet. Ha estat per una inundació massiva sobtada que ha causat almenys 18 morts i centenars de desapareguts. L'arribada s'ha endut tot el que es trobava per davant, ponts, edificis i pobles sencers. Hi ha uns 400 viatgers amb qui s'ha perdut el contacte, 300 dels quals estrangers. Les imatges són de devastació. El president xinès Xi Jinping ha ordenat desplegar tots els esforços en la recerca dels desapareguts, Jordi Baró.
4: Diverses imatges aèries permeten fer-se una idea de la destrucció massiva causada avui per una inundació en una regió remota de l'Himàlaia, a la frontera amb el Tibet. L'aigua engoleix tot el que té al davant, inclòs el pas fronterer amb la Xina, on ha quedat completament destrossat un gran edifici, desenes de vehicles i on s'han vist moltes persones intentant fugir corrent. Hi ha hagut talls d'electricitat en una zona on hi viuen unes 50.000 persones. Encara no hi ha una explicació clara de per què s'ha produït la inundació massiva, però el ministre d'Afers Estrangers del Nepal hauria assegurat que la crescuda del riu no ha estat causada per les pluges, sinó que hauria tingut l'origen en un terratrèmol i una esllavissada. El balanç oficial és a hores d'ara de 18 morts, però les autoritats busquen centenars de persones. Una llista provisional de l'Oficina de Turisme del Nepal assegura que no es tenen notícies de 291 turistes estrangers, 100 d'ells de l'Índia, 20 britànics i 3 nord-americans. El viceprimer ministre xinès s'ha desplaçat a la zona. L'any passat, el mateix riu que neix al Tibet i que desemboca a la Índia es va desbordar de forma sobtada, un fet que es va atribuir al desguàs d'un llac glacial. En aquella ocasió va provocar una desena de morts i una vintena de desapareguts.
14: I mentrestant, a Catalunya han mort dues dones, mare i filla, a conseqüència de les fortes pluges de dissabte passat. Van ser uns aiguats, ho recordareu, molt focalitzats al Baix Penedès i al Tarragonès. Les víctimes eren a Roda de Berà i els va caure sobre una paret que va cedir per la força de l'aigua. Clara Chavarría Domingo.
5: La família tenia una parada al port de Roda de Berà i aquella nit les dues dones hi estaven dormint amb l'avi quan els va caure sobre un mur a causa de la força de l'aigua. La mare i la filla de 18 anys van quedar greument ferides i les van ingressar a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on han acabat morint. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci per avui a les 7 de la tarda a la mateixa plaça de l'Ajuntament i ha decretat dos dies de dol, avui i demà, durant els quals les banderes onejaran a mig pal. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, a través d'una piulada a X, ha lamentat la notícia i ha traslladat el seu condol a la família i amics. Roda de Berà va ser un dels punts que van registrar més incidències a causa del temporal d'aigua que va deixar més de 100 litres per metre quadrat a la zona.
14: Per cert, que després de la polèmica pel fet que Protecció Civil no va enviar alertes als mòbils a la població davant d'aquell episodi de dissabte a la matinada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha obert avui la porta a retocar els protocols.
6: Hem de veure si realment els protocols de les SALES es poden revisar per canviar els llindars en els quals a hores d'ara s'activen aquestes SALES, els llindars de perill, es pot revisar.
14: Ara és gairebé un quart de tres i els bombers calculen que, si el temps no canvia, podran controlar aquest vespre l'incendi a la Serra de Collserola, al Barcelonès. Això després que aquest matí l'han pogut estabilitzar i els veïns ja han pogut passar la nit a casa seva. Uns veïns que critiquen la gestió forestal, acusen l'administració de deixadesa i diuen que moltes de les cases són a tocar del bosc i que, per tant, calia intervenir en aquest bosc. Anem amb la nostra unitat mòbil al centre de control d'aquest incendi, José Antonio Rodríguez Marriera.
1: Bon dia. Els bombers centren tots els esforços en perimetrar el foc i evitar qualsevol revifada ara al migdia durant les hores més crítiques. De moment, l'incendi ja ha cremat 54 hectàrees, segons l'últim balanç fet aquest migdia pels agents rurals. I la previsió és que a la tarda el foc pugui quedar controlat. Sentim Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona.
7: Som optimistes, però hem de ser ferms amb el tancament del perímetre i també tenir clar que segurament tindrem algun aixecament d'alguna fumarola o d'algun focus secundaris, i per això ara, les properes hores, estarem intensificats amb, sobretot amb aquests punts de la capçalera que eren la vessant de Ciutat Meridiana.
1: Tant al barri de Canyelles, on es va iniciar el foc ahir a la tarda, com a Torre Baró, els veïns es mostren resignats per aquest nou incendi i reclamen una franja de seguretat per les cases.
8: El que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest, però bueno. I és una pena, perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
10: Ara no pasa nada. No pasa nada, ni ha habido heridos, ni ha habido nada, no, aquí no pasa nada. Pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. A X metros de las casas. Ni que sea un parque nacional, ni que sea internacional. Es igual.
1: Ara els agents rurals i els Mossos ja investiguen sobre el terreny l'origen del foc, el segon que es declara aquest mes d'agost a Collserola.
14: I mentrestant, canviem d'escenari. El poble occità de Pomàs, a tocar de Carcassona, intenta recuperar-se del tornado, que dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre uns 300 habitatges. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i els veïns treballen a contrarrellotge perquè demà es preveuen pluges i es vol evitar que l'aigua agreugi els danys. Tenim una enviada especial a Pomàs, Laura Bertran.
11: Al poble de Pomàs, el que hem vist aquest matí és molta solidaritat, jugadors de rugbi de Carcassona, evidentment molts habitants de les poblacions veïnes, bombers, les forces de l'ordre, empreses privades que ajuden per mirar de protegir el que queda de les habitacions encara no destruïdes. Mentrestant, els bombers segueixen anant casa per casa per poder donar el vistiplau si la gent pot tornar a entrar o no en la part que queda dreta. Hem pogut parlar amb l'Anny, és ferida a l'ull dret.
3: Comment tu voudras te sentir quand tu as perdu?
9: Com vols que em senti? Ho he perdut tot. El cotxe també, tot i que això no és tan greu. Però he perdut tot el que tenia només en 2 minuts. Tot, no em queda res.
11: L'església també ha patit problemes a la seva coberta i està sent tapada, així com una part d'un castell.
14: I de tornada a casa, primera denúncia per l'agressió policial a un menor, un culer que portava una estelada a Elx abans del partit de futbol del Barça contra l'equip local diumenge passat. Segur que heu vist les imatges. Aquesta denúncia l'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura, Pilar García.
12: Doncs sí, perquè segons Josep Rosell, cofundador d'Acció Cassandra, el que van fer els agents policials va més enllà de l'ús desproporcionat a la força. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Quan hi ha un menor d'edat que requereix una especial protecció immobilitzat, se'l colpeja a terra i quan ja s'està conduint sota custòdia policial se'l torna a colpejar. Això està increïble. Coordinat entre un delicte de tortures.
12: I atribueix l'agressió policial al fet que el noi és català.
13: L'origen de tot és precisament la condició de català del noi i la condició de portar una estelada. L'origen de tot és que porta lloc a la desproporció. L'estelada no és una bandera oficial, però és una bandera perfectament legal.
12: I per tant, afegeix, un particular pot poder portar l'estelada en un camp de futbol.
14: Atenció també avui a això. Rússia considera prematur concloure que el que és una visita altament inusual al país del director de la CIA pugui ajudar a millorar les relacions amb els Estats Units. Xavier Vilà.
15: Sí, el Kremlin sí que considera positiu, en canvi, que hi hagi contactes d'alt nivell entre els serveis secrets dels dos països. Moscou sosté que el cap dels espies nord-americans John Ratcliffe no s'ha vist amb el president Vladimir Putin en la visita llampec que ha fet, la primera d'un director de la CIA al país en gairebé 5 anys. Alguns mitjans nord-americans informen que Ratcliffe tenia a l'agenda parlar d'Ucraïna, les tensions amb l'OTAN, l'Iran o les negociacions per alliberar un pres nord-americà.
14: Doncs bé, el conflicte a Ucraïna precisament aboca Putin a afrontar un gran dilema aquesta tardor que determinarà el futur de la guerra. El president rus ha de triar entre tornar a mobilitzar forçosament centenes de milers d'homes per conquerir tot el Donbass o no prendre aquesta mesura tan impopular i continuar avançant a un ritme molt més lent. Ens ho explica des de Moscou la Cristina Solías.
21: Bon dia. Cada cop hi ha més nerviosisme entre els russos davant el fantasma d'una nova mobilització com la de 2022, quan més de 300.000 homes van ser obligats en el front. Segons explica Catalunya Ràdio, l'analista militar David Gendelman, això no li serviria a Putin per guanyar la guerra, però sí per ocupar els últims bastions de Donetsk.
22: 300.000 o 500.000 homes no són quantitats que capgirin el curs del front. Són unes quantitats que, en un termini més o menys raonable, podrien permetre a Rússia arrasar finalment tota la zona de Slovians crematorns.
21: Si finalment Putin descarta la nova mobilització, Gendelman creu que Rússia no seria capaç de controlar tot el Donbass ni tan sols el 2027 i que hi moririen almenys 200.000 soldats russos més. I apunta que una altra via seria amenaçar militarment els països europeus perquè forcin Zelensky a rendir el Donbass.
22: La tercera opció es podria anomenar escalada per la desescalada. Consistiria a dur a terme accions militars actives contra països de l'OTAN, amb l'objectiu d'elevar el risc perquè, en el millor dels casos, l'OTAN o Europa pressionin Ucraïna perquè faci concessions.
21: Per tant, el dilema de Putin no és entre continuar la guerra o caminar cap a la pau. El que haurà de decidir el president rus és quin preu està disposat a pagar per aconseguir una victòria que li permeti justificar el sacrifici de centenars de milers de vides, l'asfíxia econòmica i el trauma que ha provocat en la societat russa.
14: I de Rússia al Pakistan. On hi ha com a mínim 14 nounats morts en un hospital d'Islamabad. Maria Núria Rebella.
23: Han mort després que es declarés un incendi a la sala de maternitat arran de l'explosió d'un compressor de l'aire condicionat. Un dels metges ha pogut rescatar en vida un dels nadons que hi havia en aquesta sala. Segons ha informat la policia de la ciutat, el foc ha estat molt virulent. El primer ministre pakistanès ha anunciat que s'ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies del sinistre. Els incendis en grans edificis són freqüents al Pakistan a causa de l'electricitat en l'aplicació de les mesures de protecció en la construcció.
14: Ara és 3:15 i parlem de la crisi d'habitatge. I ho fem perquè els préstecs hipotecaris continuen creixent. Cada vegada se'n firmen més i de més quantitat. Segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística, ara aquests crèdits ja freguen els 195.000 euros de mitjana. Com que les entitats financeres només cobreixen el 80% del cost d'un pis, de la butxaca dels compradors n'han de sortir gairebé 50.000 euros d'entrada. És una suma que, òbviament, no és a l'abast de tothom, Laia Ortega.
2: Doncs no, una persona sola ho té molt difícil. El perfil majoritari del comprador són parelles joves d'entre 28 i 40 anys, en molts casos no casats i que compten amb l'aportació dels pares. I la immensa majoria és per comprar primeres residències, com ha explicat a Catalunya Ràdio Albert Domingo, de la Junta Directiva del Col·legi de Notaris.
16: Jo diria que per primera residència es firma el 90% dels préstecs, eh? El 90%. És a dir, préstecs d'habitatge, primera residència, 90%. Segona residència, no necessiten tant la financiació exterior.
2: Les compres, a més, es fan en un context d'enduriment de les condicions bancàries. Els tipus d'interès mitjans ja freguen el 3% i amb les entitats mantenint a ratlla els índexs de morositat. Davant d'això, els notaris reclamen ajudes més generoses a l'emancipació i que les donacions no es penalitzin tant fiscalment.
14: Tot i les dificultats, Laia, el nombre d'hipoteques, com diem, va a l'alça.
2: Sí, al juny se n'han tornat a firmar més de 8.000 a Catalunya i si ens fixem en l'acumulat de l'any, se superen les 47.000. Això és un 13% més que l'any passat i la xifra més elevada des del 2010. On més s'han disparat i de llarg és a les comarques gironines, en part per l'atractiu que representa per als estrangers. Al conjunt de Catalunya, la gent de fora concentra un 15% del total de les compres, tot i que depèn de la zona. Si parlem de segones residències, al nord predominen els francesos, mentre que a la Costa Daurada, els anglesos. Unes compres que, per ara, no tenen cap fre normatiu, a no ser que es tracti de grans tenidors.
14: I seguim parlant de diners, perquè la diferència entre els sous dels empresaris i els dels treballadors s'ha fet més gran els últims 5 anys. Els ingressos reals dels empresaris han augmentat 3 vegades més que el dels assalariats. De fet, això ho diu un estudi, un informe de la UGT, Montse Genarriba.
17: Si ens fixem en les dades, l'any 2021 la bretxa entre els ingressos nets dels empresaris i els assalariats era de 7.000 euros i el 2025 ja era de 12.000 euros. Es tracta d'un increment del 71%. Segons el secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, s'ha arribat a una situació límit en què els beneficis de les empreses no s'estan repercutint en les persones.
19: Creiem que ha arribat el moment de reflexionar i de posar sobre la taula que aquest repartiment dels beneficis cada vegada és més injust i que això no només és del senyor Elon Musk o del Mark Zuckerberg o de com es reparteixen els beneficis en aquestes multinacionals, sinó que aquí la nostra economia cada vegada és una economia més salvatge envers a les persones treballadores i molt més agraïda en quant als beneficis de les empresaris.
17: Les dades basades en l'enquesta de condicions de vida de l'INE indiquen que almenys la meitat dels assalariats reben sous inferiors als 27.000 euros anuals. Amb aquestes xifres a la mà, la UGT ha fet una crida a reforçar la negociació col·lectiva com a eina principal per distribuir els fruits del creixement econòmic de manera més equilibrada. També ha denunciat que dues terceres parts dels convenis col·lectius no tenen clàusules de revisió salarial per fer front a l'augment del cost de la vida.
14: I ara us parlem del transport públic, perquè l'any que ve es podrà pagar amb targeta bancària en qualsevol transport públic de l'àrea de Barcelona. Els actuals lectors de la T-Mobilitat també acceptaran les targetes de crèdit o de dèbit més habituals. I això després que l'Autoritat del Transport Metropolità ha obert

0: Consellera de Territori, Sílvia Paneque, concreta el calendari per implantar-ho i com es justificarà la validació si es fa a través del mòbil.
1: D'aquí a 3 mesos màxim aquest sistema hauria d'estar implementat. El fet de passar la validació, ja sigui amb targeta o mòbil, ja acredita, no?, que has pogut accedir al transport públic perquè hi ha hagut aquest pagament. En qualsevol cas, si hi hagués una inspecció concreta, doncs l'acreditació del propi pagament a través del mòbil doncs seria el que acreditaria més enllà de la validació del propi pas.
0: Els autobusos de TMB ja es poden comprar bitllets senzills amb targeta bancària. Es fa, però, amb un lector propi situat al costat del conductor, que desapareixeran quan s'hagi implantat aquest nou sistema de lectors de la T-Mobilitat.
2: I ens quedem a Barcelona. Perquè l'Ajuntament de la capital i també el govern construiran 4 noves residències públiques per a la gent gran. Els equipaments tindran places residencials i també de centre de dia. On s'ubicaran aquests centres, Toni Fortesa?
3: Doncs es faran al districte de Sant Andreu, l'Esquerra de l'Eixample, la Marina, el Prat Vermell i l'entorn de les Glòries. Jaume Collbonis, l'alcalde de Barcelona.
4: L'objectiu és que aquestes 4 residències estiguin en marxa abans que s'acabi el proper mandat, és a dir, abans de l'any 2031. La que està més avançada en aquests moments és la de Casernes de Sant Andreu, que ja s'ha fet la sessió de sòl i durant l'any que ve ja elaborarem el projecte constructiu.
3: L'acord estableix una nova fórmula de col·laboració per accelerar els projectes. L'Ajuntament, a través de BIMSA, assumirà la contractació i execució de les obres, mentre que la Generalitat en garantirà el finançament, la posada en funcionament i la gestió. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, destaca el caràcter innovador que tindran aquests nous centres.
5: El que volem fer és que les residències de gent gran puguin combinar no només residents de gent gran, sinó persones amb discapacitat, persones amb altres necessitats, que siguin equipaments compartits per diferents necessitats, que estiguin oberts al conjunt del barri, al conjunt de la comunitat, sense que això vagi en detriment de la cura necessària dels usuaris que estan en aquestes residències.
3: Barcelona compta actualment amb prop de 6.000 places públiques per a gent gran.
2: I, per cert, que la Generalitat torna a obrir la convocatòria de les ajudes PUA per a les persones amb discapacitat. Serveixen per subvencionar material que facilita l'autonomia personal, com llits adaptats, elevadors, adaptacions al bany o transport adaptat, Toni.
3: El programa no s'activava des del 2023 i ara preveu cobrir despeses dels últims 3 anys. Les entitats socials alerten que aquesta demora deixarà fora molts sol·licitants, tot i complir els criteris. La convocatòria del 2026 té gairebé 7 milions d'euros de pressupost i cada usuari pot demanar fins a 9.500. Les ajudes es concediran fins que s'esgoti el pressupost disponible.
2: Ara falten 30 segons per 2:15. Marxem al Pirineu. I fem amb una història d'aquelles que, inevitablement, amb molta gent li criden l'atenció. El pas de vehicles cap a Andorra pel camí privat del port del Cabús ha obert un nou conflicte a Tor. El Pallars Sobirà, una part dels veïns, acusa l'altra d'instal·lar cartells sense cap consens per prohibir-hi la circulació. Sobre els senyals horaris de 2:15, ens explica la Sofia Cabanes.
6: Els veïns contraris, encapçalats per Pablo Moreno, hereu de Palanca, asseguren que esta mesura va en contra de la voluntat dels avantpassats de Tor, que defensaven l'obertura cap a Andorra. Ara els cartells que hi prohibien el pas ja han desaparegut, però Moreno no dubta acusar, entre d'altres, un vell enemic, el Sansa.
7: La problemàtica que tenim aquí són les mismes 3 cases que han tingut també, Sansa, Sardà i la Pereta. Són 3 cases que busquen el follón com los antepasados que teníamos. Habían luchado por tener el paso abierto hacia Andorra, que no molestan, mientras que esta gente que han puesto el corte desde prohibido el paso y tonterías.
6: La Pili, propietària de Casa Sisqueta, és la veïna que més dies passa al poble i ja n'està tipa de disputes.
8: Jo penso que primer torn s'hauria de pensar en el poble. No tenim llum, no tenim cap servei. Els pocs diners que hi ha a la comunitat haurien de servir per això.
6: Tor té 13 cases i una vintena d'habitants ocasionals.
2: Del Pallars Sobirà marxem cap al Baix Empordà perquè el desequilibri entre els recursos que tenen els municipis dificulta la protecció d'alguns espais amb boies. Al litoral d'aquesta comarca, els més petits, com Montràs, es queixen del cost de reposar-les quan les roben o les vandalitzen. Maria Rovira.
9: Encara que ja existeix l'anomenada taula de cogestió d'aquest litoral amb entitats i administracions, l'alcaldessa de Mont-ras, Vanessa Pairó, es queixa que no tingui capacitat jurídica ni econòmica. Reclama més implicació de la Generalitat i videovigilància.
10: No sé si som, entre tots plegats, capaços de repensar una mica el model i d'entendre que no es pot exigir el mateix en municipis amb uns recursos molt limitats a d'altres que tenen una infraestructura tècnica o econòmica molt superior.
9: Des de Palafrugell valoren la feina de la taula de cogestió.

0: o per preservar el litoral, però reconeixen diferències entre municipis per actuar. Xavier Rangel és regidor d'Urbanisme.
1: Conjuntament amb el departament, el que sí que estem és valorant quin ha de ser l'ajut per aquests municipis que no tenen aquesta capacitat econòmica que podem tenir els ajuntaments amb més possibilitats.
0: Des de SOS Costa Brava alerten que la continuïtat de l'espai protegit del litoral del Baix Empordà fa necessària una gestió global.
2: I ara saltem cap a les Garrigues, on l'Ajuntament de Juncosa ofereix casa i escolarització al mateix poble a la família que pugui reobrir el bar Casal del poble, tancat des del juliol. La trentena de candidats que ja s'hi han interessat fa preveure que la reobertura es pugui garantir. Però Joan Álvarez.
3: Aquests dies ja s'estan fent entrevistes als diferents candidats. La regidora de Promoció Econòmica, Meritxell Montagut, afirma que més d'un ja compleix els requisits.
4: Tindrem salvat el bar, seguríssim. Les diverses entrevistes que han fet, vull dir, n'hi ha no només un, sinó hi ha diverses persones que encaixen molt bé amb el perfil.
3: Els veïns asseguren que el bar és vital per al poble.
5: Que vinc sol, si vull companyia, iré al bar. Per jo, concretament, és la segona casa. Si vols parlar o dialogar amb algú o algo, has d'anar al bar.
6: Que en un poble, un bar és un lloc social. La gent ja no es troba a les cases. Quedem a les 4, fem un talladet.
7: Quan s'obria el bar del poble, normalment, és un lloc de trobada i tant, a tope. O sigui que el bar és imprescindible.
3: L'alcaldessa Susana Vilà veu clau la reobertura del bar per lluitar contra el despoblament.
8: Un micropoble sense bar és la fi quasi de... Bueno, la fi no, potser ho he dit una mica exagerat, però és... A veure, el poble, el bar és un punt de reunió social.
3: Als interessats els ofereix habitatge amb un lloguer social d'entre 250 i 350 euros i la possibilitat d'escolarització dels fills al mateix poble.
9: Catalunya migdia.
2: Així tenim el dia, així us ho hem explicat en aquest Catalunya migdia, en què també són notícia les estrenes de cinema que s'avancen avui, aquesta setmana.
10: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli.
2: I entre altres, el que arriba a les sales és El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, que és l'últim títol de Ridley Scott, també, i el quart capítol de la saga de Tadeu Jones. Marc Garriga.
11: L'esplèndida El ser querido és la història del retrobament d'un pare absent, director de cinema reconegut mundialment, amb la seva filla, aspirant actriu. Ell vol recuperar el contacte amb ella i li ofereix un paper en la seva pròxima pel·lícula, però el rodatge demostra que amb les bones intencions no n'hi ha prou. És una pel·lícula que parla de com cadascú construeix la seva memòria, de les difícils relacions paternofilials amb famílies enllaçades i també de com cal afrontar els abusos de poder en l'entorn laboral. Sorogoyen firma un film pràcticament rodó, recolzat en dues interpretacions extraordinàries de Javier Bardem i Victoria Luengo i dues escenes, les dues al voltant d'una taula, insuperables. També arriba La constelación del perro, de Ridley Scott, un interessant western postapocalíptic, introspectiu, poc esperançador, interessant, però amb alguns problemes de to i de guió. Això sí, compta amb un repartiment infal·lible. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley i Guy Pearce. Completen les novetats Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, la millor de tota la saga, La fluixa erupja, un drama sentimental protagonitzat per la cantant Charlie XCX, i la comèdia romàntica Una noche al año, amb el nou galant de moda, Callum Turner.
2: El que heu sentit és el dictamen d'en Marc Garriga i el que sentiu ara és La invitació, en una comèdia nord-americana que apunta als Oscars. És un remake de la pel·lícula de Seth Gay, sentimental, que abans havia estat també obra de teatre. Avui li hem preguntat i diu que espera feliç a veure si es confirmen els bons pronòstics. El director i autor teatral està a punt d'arrencar gira amb la versió espanyola de la seva obra 53 diumenges, que aterrarà al Condal de Barcelona d'aquí 15 dies. Barcelona, Valèria Obereda.
12: Seth Gay reconeix que no hi ha res en ferm, que només són sospites encara, però la pel·lícula sentimental, Els veïns de dalt, al teatre, sempre li ha portat sorpreses.
13: Home, no sé, això ja arribarà, si arribarà de moment, són suposicions. En la nostra professió, les coses que passen sense haver-les pensat molt són molt preuades, perquè no ens acostuma a passar així, sobretot els directors. Els projectes els hem de currar durant molts anys. I això va ser algú molt, que va passar molt ràpid, no? Bueno, Sé que és un món de sorpreses i sóc feliç.
12: Aquests rumors d'Òscar sonen en les categories de millor pel·lícula, millor guió adaptat i millors intèrprets secundaris per Edward Norton i Penélope Cruz. De moment, Cesc Gai té el cap ocupat en els assajos de 53 diumenges, que la setmana que ve comença a girar a Múrcia. Serà a Barcelona entre el 9 i el 27 de setembre. És una comèdia que parla de les relacions de tres germans que han de decidir com cuidar el pare. Ara es farà en castellà. Fa 6 anys es va veure en català.
2: I canviem de pantalla. 46 empreses catalanes participen aquest any a la Gamescom, la fira de videojocs de referència a Europa. Ho fan de la mà de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals. La fira arrenca avui a Colònia, Alemanya, i s'allargarà fins dissabte. Claudia Roses.
9: Ja fa 3 anys que l'ISDEC i Munda estan a la zona de negocis, un punt de trobada per a reunions amb inversors i professionals i alhora un espai interactiu per provar els videojocs que s'hi presenten. Eva Colom és tècnica de desenvolupament de mercat a l'ISDEC i valora en declaracions a Catalunya Ràdio que en aquesta edició s'hi hagin sumat 13 empreses noves.
14: És la primera vegada que tenim tantes empreses apuntades. És un èxit. Creiem que és degut a la bona experiència i després l'ecosistema a Catalunya és important, tenen molts espais per trobar-se, es parlen de la presència en aquesta fira i cada vegada són més que volen ser-hi presents.
9: Per a les empreses, participar-hi pot ser un trampolí per als seus projectes, però també els suposa molta feina, com explica la CN David Jaume Andreu d'Endercoders.
15: Molts dies hi ha molta gent, el qual és positiu, perquè tenim a Europa i molt a prop la fira més important probablement de videojocs, tant en la part de business com de públic, i llavors realment és una sort, però és cansant.
9: L'ISEC vol reforçar la feina i la visibilitat del sector català dels videojocs en una fira com el Gamescom.
2: I a Cervera arriba el moment del foc i les bruixes. Divendres comença la Calarre, però ara ja estan en marxa els tallers pels més petits. Anem amb la Noelia Caselles i participen un centenar d'infants.
16: Sí, d'entre 3 i 13 anys, que fan tota mena d'activitats per preparar-se per la Calarret. Anna Llort n'és la coordinadora.
17: Els més petits fan una disfresseta i surten també a la cercavila. Llavors, a mesura que es van fent grans, doncs construïm doncs, elements que són representatius de la Calarret, diferents bèsties.
16: Una part dels tallers serveix justament per preparar les disfresses de la cercavila. La Bruna i la Clara hi seran.
18: Estem preparant les disfresses i uns paraigües que decorem com aquest. Aquest any ens disfressarem de caçador.
16: La Calarret donarà pas a la nit de dissabte als actes centrals que començaran amb l'encesa de la universitat. La culminació és viure ja ben entrada la matinada amb l'aparició i escorreguda del mascle cabró.
2: I abans dels esports, propostes de música en directe. Cau una pluja d'eufòria. Començant per Buhos, que és el grup que actua aquesta nit en plena festa major de Sant Genís a Vilassar de Dalt, el grup de Calafell, que aquest any celebra 20 anys de trajectòria, cantarà les cançons més emblemàtiques que l'han portat a ser un dels grups més reconeguts del panorama musical català. Baixa del camp, vine a la ciutat, que aquí... Amb un to molt diferent, el grup de folk Alosa actua aquesta nit al Festival de Música de Begur. El duet femení, format per Julieta Vidal i Irene Romo, interpretaran el primer cant del matí, el seu primer àlbum complet que combina música d'arrel tradicional catalana. I Girona posa el punt final al cicle Notes del Parc. La violinista Anna Urpina presentarà l'Eixant de Mus, un projecte dedicat a recuperar música de dones compositores del període barroc juntament amb altres dones músiques. I amb una sintonia gens barroca arribem als esports. Laia Tudel, amb un nou missatge de Joan Laporta per fitxar Julián Álvarez.
19: Falten 6 dies perquè es tanqui el mercat de fitxatges i atenció que el Barça no llença la tovallola per Julián.

0: Esportivament, demà el Barça debutarà a la Lliga al Camp Nou, jugant contra l'Atlètic Club, en el que serà també el debut de Rodri. I a la prèvia d'aquest partit ha parlat el tècnic Hansi Flick, ho ha fet de Julián Álvarez, però és que fa pocs segons que també ha parlat, com dèiem, el president del Barça, Joan Laporta. Joan Fitó, què ha dit Laporta?
1: Doncs no ha tancat Laporta, però Laporta, valgui la redundància, a la incorporació de Julián Álvarez. Diu el president que el Barça segueix en disposició de fitxar el futbolista argentí.
2: Molt interessants amb el jugador, ens agradaria doncs, que la nostra oferta fos acceptada i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres doncs, estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
1: Laporta ha assegurat que tothom és conscient que Julián només vol jugar al Barça, que només vol ser futbolista del Barça i que el problema, en aquest cas, el té l'Atlètic de Madrid.
2: Clar, davant d'això que ens arriba, nosaltres, en aquest sentit, diem, home, estem encara presents amb la nostra proposta, amb la nostra oferta, perquè és Vox Populi que el jugador doncs, vol venir al Barça. I, per tant, aquesta situació ha creat doncs, un enrenou que no és motivat per accions del Barça, és motivat perquè ens van dir que no venien i sembla ser, almenys pel que ens arriba a nosaltres, que estan intentant doncs, arribar a acords amb altres clubs. No?
0: Doncs Joan Laporta, que confirma que fins l'últim dia esperaran Julián Álvarez en aquest mercat d'estiu, que l'oferta no ha caducat, es manté vigent fins l'últim dia. Veurem com finalment si l'Atlètic de Madrid doncs, fa algun moviment més o es manté aquesta posició de no voler negociar amb el Barça. Tot això és el que ha dit Laporta o el més destacat del que ha dit el president del Barça, però com dèiem abans, també ha parlat Hansi Flick.
1: Sí, abans de tot, avui Julián no s'ha entrenat amb l'Atlètic de Madrid per una indisposició, no per cap acte de rebel·lia, sinó que no s'ha entrenat per aquesta indisposició. Li hem preguntat a Flick sobre Julián, n'ha parlat el tècnic alemany, alineat amb Laporta i amb Deco, diu Flick, però que han de pensar en el futur i no en el present.
3: For me it's like that. I don't want to speak about Julián, no.
4: Per mi és així, no vull parlar de Julián, saps? Només vull parlar de la situació del club. Ara, en aquest mercat hem fet alguns fitxatges realment molt bons. El club ha de pensar en el futur, no només en el present. És clar que jo com a entrenador diria, d'acord, doneu-me si us plau el millor que pugueu aconseguir i més i més i més i més. El club està fent una gran feina, Deco fa una gran feina. Estem mirant cap al futur. Què és el millor? No només pot ser per aquest moment, sinó també per als pròxims 3, 4 o 5 anys.
3: Also in the next or in the next 3, 4, 5 years.
0: Doncs tot això al voltant de Julián Álvarez, però com dèiem, demà hi ha partit de Lliga al Camp Nou, Barça Athletic Club, i serà el debut del fitxatge estrella de l'equip blaugrana d'aquest estiu, com és Rodri.
1: Sí, demà tindrà minuts el migcampista madrileny, debutarà amb el Barça, ho ha confirmat avui Flick. S'ha tornat a entrenar avui Rodri, entrarà a la convocatòria, per tant, és un dels noms del partit de demà. Rodri, qui no hi serà és Gavi, diu Flick que està bé, Gavi, però que necessita almenys una setmana per recuperar-se del cop al genoll. Però Flick li ha restat importància a aquest problema que va tenir el partit contra l'Elx.
0: Valde estarà convocat?
1: Sí, entrarà a la llista, demà serà amb l'equip. Ha dit Flick que no sap si serà titular, si jugarà o no, però que està molt compromès amb el Barça, al 100%, que ha millorat moltíssim, que ha de millorar moltíssim, i ha tornat doncs, Flick a dir que tots els futbolistes que treu la Masia és impressionant, però vaja, el conflicte amb Alejandro Valde, en principi, solucionat pel tècnic blaugrana.
0: I com veu Flick a Lamine Yamal?
1: Doncs el veu bé, diu que està bé, ha explicat, ara el sentirem, que va tenir un petit problema durant el partit contra l'Elx, però que ha tingut poques vacances, que s'està entrenant dia a dia, que han d'anar dia a dia, però vaja, diu Hansi Flick que Lamine és un geni.
3: Mira, a little problem, he had some headaches day after, but at the end it's
4: sí, va tenir un petit problema. L'endemà tenia una mica de mal de cap, però al final és així. Ja sabeu que Lamine és un geni, tothom ho sap. Ha tingut 3 setmanes de vacances i només s'ha entrenat uns quants dies. Per tant, no pot estar al màxim nivell. És normal, va dia a dia. Hem de veure com està per al partit de demà, però comptem amb ell. El necessitem perquè és extraordinari i el necessitem.
3: He's outstanding and we need him.
0: I fa dies que us expliquem i estem parlant del fitxatge de l'Espanyol, de Brian Zaragoza. Fa dies que us diem que avançava bé les negociacions. Ara mateix, Josep Gaya, quina és l'última hora?
4: Sí, principi d'acord entre l'Espanyol i el Bayern de Múnich per Brian Zaragoza. El club blanquiblau ja ha tancat el fitxatge de l'extrem andalús, que arribarà cedit per una temporada amb una opció de compra condicionada a diferents objectius. Si finalment el jugador compleix els requisits de la clàusula, l'Espanyol haurà de pagar el traspàs del jugador i ja serà propietat del club blanquiblau. S'espera que en les properes hores el futbolista arribi a Barcelona per passar la revisió mèdica i que aviat s'oficialitzi aquest fitxatge.
0: Doncs a punt de poder fer oficial aquest fitxatge important per l'Espanyol de Brian Zaragoza. Mentrestant, l'equip que treballa doncs, per preparar el partit que tenen dissabte contra el Real Societat, avui el jugador Urko González de Zarate ha parlat en roda de premsa.
4: Sí, Urko, que afronta la seva tercera temporada com a jugador blanquiblau, visitarà la que va ser casa seva durant molts anys. En la roda de premsa ha parlat del partit d'aquest dissabte i ha remarcat que serà molt especial.
5: Siempre es especial, ¿no? Al final por allí conozco a mucha gente, he pasado muchos años allí y bueno, pues espero un partido muy muy complicado, pero bueno, podemos competir y traer los tres puntos por aquí.
4: També ha parlat del joc de l'equip i a més ha assegurat que no es mourà del conjunt blanc i blau.
0: I avui juga el Madrid de Mourinho, debuta a les 9 al Bernabéu contra la Real Societat, el primer partit de casa. Hauria de servir per tancar alguns dubtes, tot i, recordem la victòria que van aconseguir davant de l'Espanyol, Carles Vila.
6: En aquest partit de Cornellà, el Madrid va poder guanyar gràcies a un gol a última hora de Carlos Espíz, ja en temps de descompte. Caldria, per tant, mostrar un major domini en el joc i també del partit per no crear els primers dubtes en el nou projecte de Mourinho. El portuguès vol evitar ser la màxima atracció en l'estrena dels blancs al seu estadi.
7: No, jo no quiero que el Bernabéu me reciba de un modo particular. Yo quiero que el Bernabéu reciba el equipo, como su pasión. Si la temporada pasada no ha terminado bien, en algún momento, pues, podría parecer que ese amor vivía una fase complicada.
6: Mourinho torna a tenir problemes en defensa. Rodrigo, Eder Militao, Ferlan Mendy, Raúl Asensio i Thiago Pitar seran baixa, la qual cosa no li permetrà moltes variacions en aquesta línia. Pel que fa a la Real Societat, els de Matarazzo van perdre el primer partit de Lliga contra el Betis, tot i jugar amb un gran nivell i tenir sempre el control. El tècnic nord-americà tindrà també la baixa d'Álvaro Odriozola. A l'últim precedent, al Bernabéu, el Madrid es va imposar la passada temporada per 2-1 en un partit molt igualat.
0: I del futbol al ciclisme, després del cop d'autoritat ahir de Tadej Pogacar guanyant la segona etapa del seu compte particular en aquesta Vuelta, avui la ronda espanyola arriba de ple a Catalunya. Cinquena etapa, 171 quilòmetres entre Falset i Roquetes. L'està seguint en directe l'Isaac Vilalta. Isaac, com tenim l'etapa?
8: Mira, ara mateix a 123 quilòmetres fora al final encara queda molt, eh? Una jornada, com deies, que ha començat a Falset, s'acaba aquí a Roquetes. Veurem si el vent és protagonista. De moment aquí pica una miqueta. Hi ha quatre corredors que són cap de cursa: Bernes, Calzoni, Gafuri i Diego Uriarte. La diferència respecte al gran grup, on hi és Pogacar i la resta d'homes importants, és de poc més d'un minut, insisteixo, quan queden 123 quilòmetres fora al final.
0: I després d'aquesta nova exhibició que dèiem d'ahir de Pogacar a la Vuelta, això diu que això vol dir que ja està sentenciada aquesta Vuelta, Isaac, o encara podem tenir una sorpresa?
8: Bé, sempre en podem tenir alguna, però la sensació generalitzada és que Tadej Pogacar, amb aquests més de 3 minuts que li treu ja Primo Roglic, segon classificat, tercer és Enric Mas, bé, que té la Vuelta molt encarrilada, la té molt a prop, si no passa res estrany. Després de només 4 etapes ja està sentenciada. De fet, fixa't, Sepp Kuss, un dels grans, quart a la general, deia això ahir, just després d'acabar-se l'etapa.
9: Sí, es imbatible, si no tiene contratiempos o problemas, es imbatible, pero ya sabíamos eso.
8: Abans de l'etapa, un director català, Xavi Florencio, de l'equip Bahrain, em va alertar, atenció, que avui Tadej Pogacar pot sentenciar la Vuelta. Després de l'etapa ens deia això.
10: Vull dir, sabem que és el millor del món, està per davant de molts corredors a nivell físic, i avui una etapa que li anava pues, molt ben vell, no? I quan han vist en Peixalís que es quedava ell sense equip, pues, ha anat cap endavant. Però no quedar sense equip pues, era la millor opció per ell. I ens ha deixat allí tots tirats.
8: Ahir Tadej Pogacar va guanyar en solitari després d'atacar a 50 quilòmetres de meta. És la setena victòria amb un atac més llunyà al seu historial. La primera, l'Estrada Bianca del 2024, aleshores va atacar a 81 quilòmetres de meta.
0: We'll be right back. 10 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
11: Xavi Hernández.
12: Xavi. Okay.
11: Yeah. Sorry, Xavi like chocolate.
12: Yes, okay, thank you very much.
11: Well, it's not a bad position after Guardiola and after Slot, no? Third one, third position, at least we are in the
0: podium. Així explicava, entre altres coses, com es pronunciava i com es pronuncia el seu nom, Xavi Hernández, el tècnic de Terrassa, que és el nou entrenador de Països Baixos.
13: Catalunya migdia. Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
14: Prepara't per 4 dies en què el teatre ho canvia tot. Del 2 al 5 de setembre, vine a la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el gran aparador de les noves dramaturgies. Submergeix-te en un programa únic. Espectacles d'avantguarda, arts de carrer, instal·lacions interactives, workshops, sessions de música i els emblemàtics sopars fi.
15: Deixa't sorprendre per la creació contemporània en espais insòlits. Aquest setembre tens una cita amb el FI.
14: Consulta tota la programació i aconsegueix les teves entrades i abonaments a fitt.cat.
16: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.

0: Doncs des d'ahir a la tarda, oficialment Xavi Hernández ja és el nou tècnic de Països Baixos. Ahir el vam sentir. Avui hem pogut veure a les xarxes un vídeo de Van Gaal donant-li la benvinguda, recordant com el va fer debutar al Barça i desitjant-li molts èxits a la selecció. I ahir a la presentació, a més, també, Carles, Xavi Hernández va deixar clar que serà fidel a l'estil Barça.
1: Xavi va reconèixer la seva admiració per l'estil de joc holandès, el que va qualificar d'universitat del futbol. L'agarenc té el difícil compromís de tornar a la selecció dels Països Baixos a l'èlit mundial. Diu, però, que no li fa por la pressió i que, òbviament, el seu estil de joc serà el del Barça.
2: Per nosaltres, precisament, va ser un aprenentatge molt gran. Va ser un màster fet a... quan vam estar a la nostra etapa a Can Barça. Hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar. I nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea. No tenim massa temps per treballar durant els del FIFA Days, però és d'alguna manera impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Can Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és d'alguna manera tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar aquí a la federació.
1: Xavi accepta amb humor no haver estat la primera opció, de fet va ser la tercera, després de Guardiola i Slot. El nou seleccionador neerlandès confia que Frenkie de Jong, un dels capitans, es recuperi aviat. Diu també que vol gaudir del moment i que l'equip tingui capacitat de competir i de guanyar. Xavi Hernández ha firmat un contracte fins al 2030, al final del Mundial. El seu debut serà contra Alemanya el mes que ve a la Lliga de les Nacions.
0: I fa uns minuts sentíem el president del Barça, Joan Laporta, parlant del possible fitxatge de Julián Álvarez. Eren unes declaracions, una entrevista que ha fet als mitjans del club, una entrevista que hem estat seguint, el Joan Fitó l'estava seguint. Primer hem sentit els fragments al voltant de Julián Álvarez, però és que ha parlat d'altres qüestions i de qüestions també importants, com és tots els incidents que van passar ells amb l'aficionat del Barça i l'estelada.
3: Sí, Laporta ha confirmat que es va posar al club i ell personalment a disposició d'aquest aficionat i de tota la seva família, i el president del Barça, evidentment, condemna tot el que va passar el diumenge al Martínez Valero d'Elx.
4: Per tant, el que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir per part d'uns policies nacionals, doncs, un cop reconfirmats els fets, i les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs, un cop confirmats els fets, doncs, tinguin el seu càstig i les seves sancions, el que correspongui en aquests casos.
3: Ha explicat Laporta que espera que això que va passar a ells serveixi, doncs, perquè es deixi d'estigmatitzar l'estelada, i que dijous, demà, contra l'Atlètic Club, doncs, hi haurà una, ha dit Laporta textualment, exaltació d'estelades en el partit contra l'Atlètic Club.
0: Doncs aquest serà l'ambient que s'espera el president del Barça demà al Camp Nou, el partit entre el Barça i l'Atlètic Club. Abans es farà el sorteig de la Champions, un sorteig que podreu seguir també a l'antena de Catalunya Ràdio, i avui sabrem els últims equips classificats per a la fase Lliga, perquè es disputen els últims 4 enfrontaments, Josep.
5: Sí, tots els partits del dia d'avui són a les 9 del vespre. L'AEK d'Atenes juga contra el Levski Sofia. A l'anada el partit va acabar 0-0. El Viking Noruec s'enfrontarà al Dinamo de Zagreb. En el partit anterior el resultat va ser d'empat a 2. El Estelle rebrà l'Slovan de Bratislava amb un empat a 1 a l'anada. I l'Olímpic de Lió s'enfrontarà al Fenerbahçe també amb empat a 1 a l'anada. Respecte a la jornada d'ahir, ja tenim 3 equips més classificats. Són el Saba de l'Azerbaijan, el LASK austríac i el Bodo Glimt. Tornarem a tenir l'equip revelació de la temporada passada a la Champions League. Pel que fa a la Champions femenina, el Madrid i la Real Societat, segon i tercer de la Lliga la campanya anterior, disputen els partits d'anada de l'eliminatòria de classificació per la fase principal. Els partits són Ajax-Madrid i Chelsea-Real Societat.
6: Arnau Martínez Díaz a València des de primera hora d'aquest matí, i el que ha de ser un dels seus substituts.
0: Espera, Eduard, no corris tant, que t'he de presentar, perquè ara obrim la carpeta de la segona divisió. Hi ha moviments als despatxos del Girona, marxa un jugador i Eduard Solà, que té moltes ganes d'explicar-ho, n'arribarà un altre.
6: Ja és a València des de primera hora d'aquest matí, i el que ha de ser un dels seus substituts, al lateral dret, Javier Boñar, ja és a Girona. Tots dos pendents de la revisió mèdica per anunciar els seus respectius fitxatges. El traspàs d'Arnau a València no arribarà a la clàusula de rescissió de 8 milions d'euros, però el Girona rebrà un fix de 6 milions més un en variables i es guarda un tant per cent d'una futura venda. Arnau tenia contracte amb el Girona fins a la temporada que ve. Arnau deixa vacant el lateral dret de l'equip de Quique Álvarez, que ja té un dels seus substituts, Javier Boñar, de l'Atlètic Madrid, que la temporada passada va debutar amb el primer equip del Cholo Simeone. Té 21 anys i arribarà en propietat. La seva incorporació també s'hauria d'anunciar a les pròximes hores.
7: was here to prove myself, to learn.
0: Aquest que sentiu és una de les noves incorporacions al Centre d'Esport Sabadell que acaben de presentar ara fa pocs minuts al costat d'un altre fitxatge. David Gallofré, de qui es tracta?
8: Es tracta dels davanters Nicolai Obilski i Nicolás Gioacchini. Obilski arriba procedent del Córdoba i firma per les dues properes temporades. El rus ja ha entrat a la convocatòria pels dos partits disputats de Lliga, però encara no ha debutat. L'altre reforç és Nicolás Gioacchini, davanter estatunidenc de 26 anys, que la temporada passada militava a l'Astaràs grec. El davanter va ser titular diumenge passat en l'empat a 0 contra el Castelló. Amb aquestes dues incorporacions, el Sabadell ja suma fins a 12 cares noves. El proper partit, dissabte a les 5 davant l'Almeria i a la Nova Creu Alta.
0: I moviments també al bàsquet a l'Uni Girona. Marta García.
9: Incorpora la pivot sudanesa Adut Bulka, firma per una temporada i arriba procedent de la Sulmeria Mallorca-Palma. D'ella ens en dona més detalls el director esportiu del club, Pere Puig.
10: Amb l'arribada d'Adut Bulka, que incorporem la darrera pressa que ens mancava, una jugadora que de ben segur ens ajudarà moltíssim en el rebot, amb molt bona mà des de la línia de 3, és un fet indispensable de que buscava Roberto de que una de les interiors, com a mínim, pogués jugar des de la ratlla de 3 i obrir el camp. De ben segur, segur que ens ajudarà i serà una jugadora important dintre els esquemes d'en Roberto.
9: I en el futbol sala, Laia, avui també han presentat en el Barça Igor Ribeiro de Sousa i també Suheil Mujedin.
0: I abans d'acabar, una nova presentació avui, la de la final de la Copa Catalunya de Futbol, que enfrontarà el Sabadell i el Barça Atlètic i que jugarà el pròxim 2 de setembre.
5: Serà a la Nova Creu Alta de Sabadell i suposa la reedició d'una final que ja es va disputar fa 10 anys. En aquella ocasió, el 2016, els dos equips es van disputar el títol que va caure del cantó del Sabadell. Ara, al present, màxima il·lusió dels arrequinats, com remarca l'exjugador d'ara en la direcció tècnica, Rubén Martínez.
11: Nosaltres afrontem aquesta final amb la màxima il·lusió possible. Com a jugadors no es té la possibilitat de guanyar un títol tots els dies. Des de l'enfrontament que vam tenir contra el Ripollet, aquesta competició l'hem enfrontat amb la mateixa, amb les màximes ganes possibles per poder guanyar la competició. Desitgem que hi hagi un bon ambient de futbol a la Nova Creu Alta i que sigui un gran partit.
5: Les entrades ja estan a la venda a la web de la Federació Catalana. Els preus oscil·len entre els 13 i els 17 euros amb descomptes per als socis del Sabadell. La final serà el pròxim dimecres 2 de setembre a 8:45.
0: I un apunt de piragüisme, Marta?
9: La banyolina Laia Pèlac s'ha classificat per les semifinals del K1000 metres després d'acabar segona en la seva sèrie. Això és el Mundial de Poznan a Polònia que ha començat avui mateix. Demà de vesprada la semifinal.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva a les 7 més Esports de Catalunya Ràdio amb el Tot Costa.
12: Trescat Info.
13: Bona tarda, són les 3. Junts presenta de nou al Congrés la llei per delegar a la Generalitat les competències d'immigració, modificant el preàmbul per aconseguir el suport de Podem. Els morats diuen que el problema no era el preàmbul, sinó que la llei és racista, tot el conjunt de la llei. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre, dijous de la setmana que ve, per donar explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans del que ell pretenia i compareixerà després que ho hagin fet també els seus ministres. 22 morts i centenars de desapareguts, inclosos uns 300 turistes estrangers, en una inundació massiva sobtada al Nepal, a la frontera amb el Tibet. Les imatges són de destrucció total de ponts, edificis i pobles. El Nepal atribueix a un terratrèmol l'origen d'aquesta riuada. Els bombers calculen poder controlar aquest vespre l'incendi a la Serra de Collserola, al Barcelonès. Aquest matí l'han pogut estabilitzar i els veïns ja han pogut passar la nit a casa seva. Els veïns justament acusen l'administració de deixadesa pel que fa a la gestió del bosc. Creix la firma d'hipoteques i l'import que se'n demana. A Catalunya se n'han firmat més de 8.000 al juny i en l'acumulat de l'any se superen ja les 47.000. És la xifra més elevada des del 2010. El perfil del comprador està canviant. La majoria són parelles joves que, amb l'ajuda de familiars, accedeixen als crèdits per poder finançar el seu primer habitatge.
12: Esports.
6: El president del Barça, Joan Laporta, ha insistit que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, d'aquest mateix estiu i que fan saber al club madrileny que si el volen vendre estan disposats a fer una nova oferta per comprar-lo. Per la seva part, Hansi Flick ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria de cara al partit de demà contra l'Atlètic Club a la Lliga i que tindrà els seus primers minuts com a blaugrana i també que Valde serà a la llista després d'haver parlat amb ell. Avui es juga un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Madrid-Real Ciutat a les 9. I en ciclisme en marxa la cinquena etapa de la Vuelta a Espanya íntegrament per territori català, amb 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes i en Pogacar, que ha sortit com a líder.
13: Pel que fa al temps, tindrem una tarda més sol, sobretot a les meitats oest i sud de Catalunya. A la resta del país encara quedaran núvols prims i tindrem cel enterbolit. Pel que fa als termòmetres, la temperatura màxima avui serà una miqueta més baixa. De cara a demà ja recupera i pujarà una mica més la temperatura.
12: 3CAT Info.
13: Ara passen 3 minuts de les 3 del migdia. Aquesta hora us saluda en directe a Eloi Barrera. En plena crisi migratòria a Ceuta, Junts per Catalunya ha tornat a registrar al Congrés, ara sense el PSOE, la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Catalunya Ràdio us ho ha avançat aquest matí. És el mateix articulat que Podem va fer descarrilar ara fa un any, al costat del PP i Vox. El partit de Puigdemont, però ara, ha escapçat el preàmbul que justifica políticament la llei per intentar guanyar-se el vot decisiu dels moderats, però pel que sembla no en tenen prou, Jordi Corbalán.
14: Junts torna a posar a l'agenda política la delegació de competències d'immigració a la Generalitat en plena crisi migratòria a Ceuta. Els de Puigdemont han optat per suprimir el gruix de l'exposició de motius de la llei que Podem considerava racista. Ha caigut la referència al risc que pot representar la immigració per la convivència i la cohesió social, però tampoc es parla de drets i deures ni de la protecció del català. Míriam Nogueres ho ha justificat al Matí de Catalunya Ràdio.
15: Podríem entrar al fang, però que ens interessa resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències. Per tant, ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
14: Podem, però, refreda novament el seu suport a la llei, si bé no es tanca a negociar. Ara la diputada i secretària general de la formació, Ione Belarra, avisa que el que era racista no era només el preàmbul de la llei.
16: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
14: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers sempre que no calgui expedient judicial i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fonts del PSOE expliquen a aquesta emissora que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, aquesta vegada en solitari. En el seu dia, quan encara no havien trencat, van consensuar el text i tornaran a donar suport. La votació podria ser a finals de setembre.
13: Gràcies, Jordi. Doncs sobre la crisi a Ceuta, Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per donar-ne explicacions. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans del que volia, ja que pretenia fer-ho el dia 9 de setembre. Sánchez compareixerà després dels seus ministres per evitar donar versions diferents, com ha passat entre Marlaska i Robles. Unes diferències que avui han agitat tant l'oposició com els mateixos socis de l'executiu. Madrid, Paula Brujats.
17: Pedro Sánchez també haurà d'aclarir el paper del CNI si va fallar en preveure la tragèdia, si va amagar informació i si va menystenir els avisos que tenien les hores prèvies al 30 de juliol d'un repunt d'entrades nedant a Ceuta. Margarita Robles, ministra de Defensa, i Grande Marlaska, ministra de l'Interior, s'emboliquen i no donen una única versió. Avui, el portaveu dels socialistes, Patxi López, ha sortit a posar pau, nega cap contradicció entre els dos ministres, però apunta que el CNI potser va fallar.
18: Segurament el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
17: El Partit Popular reclama que comparegui la directora del CNI per aclarir la veritat i la portaveu dels populars al Congrés, Esther Muñoz, furga en les diferències dins l'executiu i ho equipara a una guerra civil.
19: Y el gobierno está a palos, acusándose de mentir unos a otros. El delegado del gobierno de Ceuta emite un comunicado diciendo que la ministra Robles no decía la verdad. Eso, si no es una guerra civil...
17: Però els socis de Sánchez tampoc s'expliquen com no es va poder prevenir. Enrique Santiago, de Sumar, es pregunta si el CNI va amagar informació per anar contra el govern espanyol seguint les instruccions d'Aznar.
20: No dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga. Si a pesar de tener la información, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio.
17: Al Congrés, la Diputació Permanent, l'òrgan que reuneix durant les vacances, decidirà aquesta tarda si força Marlaska i Robles a comparèixer junts per aclarir si algú va fallar a l'hora d'anticipar la tragèdia.
13: I parlem ara d'aquesta catàstrofe que hi ha hagut al Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una inundació massiva sobtada que ha causat almenys 18 morts i centenars de desapareguts. La riuada s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i pobles sencers. De fet, hi ha uns 400 viatgers amb qui s'ha perdut el contacte, 300 dels quals són estrangers. Les imatges són de devastació. El president xinès Xi Jinping ha ordenat desplegar tots els esforços en la recerca dels desapareguts. Diverses imatges permeten fer-se una idea de la destrucció massiva que hi ha hagut per aquesta inundació en una regió remota de l'Himàlaia, a la frontera amb el Tibet. L'aigua engoleix tot el que té al davant, inclòs el pas fronterer amb la Xina, on ha quedat completament destrossat un gran edifici, desenes de vehicles i on s'han vist moltes persones que intentaven fugir corrent. Hi ha hagut talls d'electricitat en una zona on viuen unes 50.000 persones. Encara no està clar ben bé què és el que ha passat, que hi ha hagut aquesta inundació massiva, però el ministre d'Afers Estrangers del Nepal ha assegurat a mitjans locals que la crescuda del riu no hauria sigut per les pluges, sinó que hauria tingut l'origen en un terratrèmol i una esllavissada posterior. El balanç oficial és, a hores d'ara, de 18 morts, però les autoritats busquen centenars de persones. Una llista provisional de l'Oficina de Turisme del Nepal assegura que no es tenen notícies d'uns 300 turistes estrangers, 100 de l'Índia, 20 britànics i 3 nord-americans. El viceprimer ministre xinès ja s'ha desplaçat a la zona pròxima a la frontera. I al Pakistan, com a mínim 14 nadons han mort en un hospital d'Islamabad. Han mort després que es declarés un incendi a la sala infantil arran de l'explosió d'un compressor d'aire condicionat. Un dels metges ha pogut rescatar en vida un dels nadons que hi havia en aquesta sala. Segons ha informat la policia de la ciutat, el foc ha estat molt virulent. I a casa nostra han mort dues dones, mare i filla, a conseqüència de les fortes pluges de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès, quan els va caure sobre una paret que va cedir per la força de l'aigua. Informa des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
21: La família tenia una parada al port de Roda de Barà i aquella nit les dues dones hi estaven dormint amb l'avi quan els va caure sobre un mur a causa de la força de l'aigua. La mare i la filla de 18 anys van quedar greument ferides i les van ingressar a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on han acabat morint. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci per avui a les 7 de la tarda a la mateixa plaça de l'Ajuntament i ha decretat dos dies de dol, avui i demà, durant els quals les banderes onejaran a mig pal. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, a través d'una piulada a X, ha lamentat la notícia i ha traslladat el seu condol a la família i amics. Roda de Barà va ser un dels punts que van registrar més incidències a causa del temporal d'aigua que va deixar més de 100 litres per metre quadrat a la zona.
13: Doncs justament després de la polèmica que hi ha hagut aquests dies arran dels aiguats de les pluges intenses al sud de Catalunya pel fet que Protecció Civil no va enviar alertes als mòbils dels veïns, avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha obert la porta a retocar el protocol per enviar aquests missatges.
22: Hem de veure si realment els protocols de les SALES es poden revisar per canviar els llindars en els quals a hores d'ara s'activen aquestes SALES, els llindars de perill, es pot revisar.
12: 3CAT Info.
13: Els bombers calculen que, si el temps no canvia, podran controlar aquest vespre l'incendi forestal a la Serra de Collserol, al Barcelonès. Aquest matí ja l'han pogut estabilitzar i els veïns ja han pogut passar la nit a casa seva. Uns veïns, per cert, que critiquen la gestió forestal. Diuen que l'administració ha actuat amb deixadesa perquè moltes cases són a tocar del bosc. Ens ho explica des del lloc dels fets la Mar Riera.
23: Els bombers centren tots els esforços en perimetrar el foc i evitar qualsevol revifada ara al migdia durant les hores més crítiques. De moment, l'incendi ja ha cremat 54 hectàrees, segons l'últim balanç fet aquest migdia pels agents rurals. I la previsió és que a la tarda el foc pugui quedar controlat. Sentim Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona.
24: Som optimistes, però hem de ser ferms amb el tancament del perímetre i també tenir clar que segurament tindrem algun aixecament d'alguna fumarola o d'algun focus secundaris i per això ara, les properes hores, estarem intensificats amb, sobretot amb aquests punts de la capçalera que eren la vessant de Ciutat Meridiana.
23: Tant al barri de Canyelles, on es va iniciar el foc ahir a la tarda, com a Torre Baró, els veïns es mostren resignats per aquest nou incendi i reclamen una franja de seguretat per les cases.
1: El que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest, però bueno, i és una pena perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
2: Ahora no pasó nada. No pasó nada, ni ha habido heridos, ni ha habido nada, no, aquí no pasó nada. Pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. A X metros de las casas. Ni que sea un parque nacional, ni que sea internacional. Es igual.
23: Ara els agents rurals i els Mossos ja investiguen sobre el terreny l'origen del foc, el segon que es declara aquest mes d'agost a Collserola.
13: I el poble occità de Pomars intenta recuperar-se del tornado que dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre uns 300 habitatges. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i els veïns treballen perquè demà es preveuen pluges i es vol evitar que l'aigua agreugi els danys. Enviada especial a Pomars, Laura Bertran.
3: El poble de Pomars, el que hem vist aquest matí és molta solidaritat. Jugadors de rugbi de Carcassona, evidentment molts habitants de les poblacions veïnes, bombers, les forces de l'ordre, empreses privades que ajuden per mirar de protegir el que queda de les habitacions encara no destruïdes. Mentrestant, els bombers segueixen anant casa per casa per poder donar el vistiplau si la gent pot tornar a entrar o no en la part que queda dreta. Hem pogut parlar amb l'Ani, és ferida a l'ull dret.
4: Com vols
7: que em senti? Ho he perdut tot, el cotxe també, tot i que això no és tan greu, però he perdut tot el que tenia només en 2 minuts. Tot, no em queda res.
3: L'església també ha patit problemes a la seva coberta i està sent tapada, així com una part d'un castell.
13: Gràcies, Laura. Ara falta un minut per arribar a 3:15. El govern desenvolupa un projecte per aplicar la intel·ligència artificial en la gestió del trànsit i la xarxa viària. S'anomena Bessó Digital i treballa en 3 departaments i s'anirà implantant progressivament els propers 3 anys. Informa des de Barcelona, Albert Banyà.
25: D'entrada, abastarà 326 quilòmetres de carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb vies tan importants com l'A2, la B23, la C31, la C32 o les rondes, però l'objectiu és estendre'l als 6.000 quilòmetres de vies de gestió de la Generalitat. No només donarà informació al govern i les autoritats de trànsit, sinó també als conductors. Núria Parlon, consellera d'Interior.
26: Permet doncs prendre decisions que poden ajudar a millorar, per exemple, la sinistralitat, o poder actuar amb molta més prevenció davant doncs d'una situació de congestió per informar la població.
25: Amb un pressupost de 7 milions és un salt tecnològic destinat a millorar el temps de resposta i el manteniment de la xarxa, ser més eficients i reduir emissions.
13: Gràcies, Albert. Ara és 3:15.
12: El temps.
13: La previsió amb el Francesc Mauri.
27: Més presència del sol aquesta tarda. Aquest és el pronòstic, aprimant-se els núvols, però no desapareixent del tot. Per tant, estones ressol. Com més a ponent, com més al sud, sí que en principi el sol hauria de ser més present. La temperatura, que té tendència a quedar-se més curta, i a hores d'ara les més altes, 33-34 graus. De cara a demà pugen una miqueta més al migdia, transitòriament amb més sol al matí a la meitat oest, intervals de núvols a l'est, i a la tarda sol i núvols alternaran a gran part de Catalunya, difícilment amb precipitació. Entre divendres i diumenge farà sol, però la temperatura molt a ratlla, tendirà entre divendres i dissabte, sobretot, a quedar-se més curta.
12: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
13: Primera denúncia per l'agressió policial a un menor, un culer que portava una estelada a Elx abans del partit de futbol del Barça contra l'equip local diumenge passat. La denúncia l'ha presentat l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. Segons Josep Rosell, cofundador d'Acció Cassandra, el que van fer els agents policials va més enllà de l'ús desproporcionat de la força. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
28: Quan hi ha un menor d'edat que requereix una especial protecció immobilitzat, se'l colpeja a terra i quan ja s'està conduint i sota custòdia policial se'l torna a colpejar. S'està incardinat dintre un delicte de tortures.
13: i atribueix l'agressió policial al fet que el noi és català.
28: L'origen de tot és precisament la condició de català del noi i la condició de portar una estelada. És l'origen de tot que porta lloc a la desproporció. L'estelada no és una bandera oficial, però és una bandera perfectament legal.
13: Recorda, per tant, que un particular pot poder portar l'estelada en un camp de futbol. I Plataforma per la Llengua reclama que els futurs serveis d'autobús que connecten Catalunya o el País Valencià amb altres punts de l'Estat garanteixin que la informació, l'atenció als viatgers i la possibilitat de presentar reclamacions es puguin fer en català. Per això l'entitat ha presentat una quinzena d'al·legacions al Ministeri de Transports i fa constar que la cartelleria, la senyalització, pantalles, megafonia, màquines de venda o les aplicacions al mòbil han d'incorporar el català. Aquest estiu, Plataforma per la Llengua, juntament amb l'Associació per la Promoció del Transport Públic, ja van fer que les pròrrogues de 6 anys a les concessions de bus interurbà de Catalunya fixin un requisit de català pel personal que fa atenció al públic.
12: 3CAT Info.
13: Rússia considera prematur concloure que la molt inusual visita al país del director de la CIA serveixi per millorar les relacions amb els Estats Units. El Kremlin sí que considera positiu, en canvi, que hi hagi contactes d'alt nivell entre els serveis secrets dels dos països. Moscou sosté que el cap dels espies nord-americans, John Ratcliffe, no s'ha vist aquests dies amb el president Vladimir Putin durant la visita que ha fet la primera d'un director de la CIA al país en gairebé 5 anys. Alguns mitjans nord-americans informen que Ratcliffe tenia a l'agenda parlar d'Ucraïna, de les tensions amb l'OTAN, de l'Iran o de les negociacions per alliberar un pres nord-americà. Sigui com sigui, sobre el terreny, el conflicte a Ucraïna, precisament, aboca Putin a afrontar un gran dilema aquesta tardor que determinarà el futur de la guerra. El president rus ha de triar entre tornar a mobilitzar forçosament centenars de milers d'homes per conquerir tot el Donbass o no prendre aquesta mesura tan impopular i continuar avançant a un ritme molt lent. Anem cap a Moscou. Des d'allà ens ho explica la Cristina Solies.
0: Cada cop hi ha més nerviosisme entre els russos davant el fantasma d'una nova mobilització com la de 2022, quan més de 300.000 homes van ser obligats en el front. Segons explica Catalunya Ràdio, l'analista militar David Gendelman, això no li serviria a Putin per guanyar la guerra, però sí per ocupar els últims bastions de Donetsk.
4: 300.000 o 500.000 homes no són quantitats que capgirin el curs del front. Són unes quantitats que en un termini més o menys raonable podrien permetre a Rússia arrasar finalment tota la zona de Sloviansk-Kramatorsk.
0: Si finalment Putin descarta la nova mobilització, Gendelman creu que Rússia no seria capaç de controlar tot el Donbass ni tan sols el 2027 i que hi moririen almenys 200.000 soldats russos més. I apunta que una altra via seria amenaçar militarment els països europeus perquè forcin Zelensky a rendir el Donbass.
4: La tercera opció es podria anomenar escalada per la desescalada. Consistiria a dur a terme accions militars actives contra països de l'OTAN, amb l'objectiu d'elevar el risc perquè, en el millor dels casos, l'OTAN o Europa pressionin Ucraïna perquè faci concessions.
0: Per tant, el dilema de Putin no és entre continuar la guerra o caminar cap a la pau. El que haurà de decidir el president rus és quin preu està disposat a pagar per aconseguir una victòria que li permeti justificar el sacrifici de centenars de milers de vides, l'asfíxia econòmica i el trauma que ha provocat en la societat russa.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
13: Notícies ara de l'àmbit econòmic. Els préstecs hipotecaris continuen creixent, cada vegada se'n firmen més i de més quantia. Segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística, ara aquests crèdits ja freguen els 195.000 euros de mitjana. Com que les entitats financeres només cobreixen el 80% del cost del pis, de la butxaca s'hi han de posar gairebé 50.000 euros d'entrada, una suma que no està a l'abast de tothom. El perfil majoritari del comprador són parelles joves d'entre 28 i 40 anys i que compten amb l'aportació amb la col·laboració dels pares. I la immensa majoria per comprar primeres residències, com ha explicat a 3CAT Info Albert Domingo, de la Junta Directiva del Col·legi de Notaris.
5: Jo diria que per primera residència es firma el 90% dels préstecs, o 80%, el 90%. És a dir, préstecs d'habitatge, primera residència, 90%. Segona residència no necessiten tant la finançació exterior.
13: Les compres, a més, es fan en un context d'enduriment de les condicions bancàries. El tipus d'interès mitjà ja frega el 3% i amb les entitats mantenint a ratlla els índexs de morositat. Davant d'això, els notaris reclamen ajudes més generoses a l'emancipació i que les donacions no es penalitzin tant fiscalment.
5: Tindria que estar bonificat i no et bonifiquen aquesta donació, sí que hi ha una certa rebaixa, però jo crec que tindria que haver una ajuda.
13: Tot i les dificultats, però, el nombre d'hipoteques va a l'alça. Al juny s'han tornat a firmar més de 8.000 a Catalunya i, si ens fixem en l'acumulat de l'any passat, se superen les 47.000. Això és un 13% més que l'any anterior i la xifra més elevada des del 2010. On més s'han disparat i de llarg és a les comarques gironines, en part per l'atractiu que representa pels estrangers. Al conjunt de Catalunya, la gent de fora concentra un 15% del total de compres, tot i que depèn de la zona. Si parlem de segones residències al nord, predominen els francesos, mentre que a la Costa Daurada són els anglesos. I la falta de capacitat de la xarxa elèctrica està endarrerint la construcció de més de 80.000 habitatges a Espanya. Això ho alerta BBVA Research en un informe que s'acaba de publicar. Afirmen que es tracta d'un coll d'ampolla que limita l'oferta d'habitatge, ja que retarda l'execució de promocions immobiliàries. També adverteixen que és imprescindible afrontar-ho, perquè la demanda elèctrica podria augmentar encara un 45% més fins al 2030. Ara bé, aquest informe recorda que ampliar la xarxa elèctrica en grans desenvolupaments urbanístics pot requerir entre 5 i 8 anys entre la planificació i la construcció de les infraestructures necessàries. I encara de l'àmbit econòmic, la diferència entre els sous dels empresaris i dels treballadors s'ha fet més gran els últims 5 anys. Els ingressos reals dels empresaris han augmentat 3 vegades més que el dels assalariats, segons un informe de la UGT. Si ens fixem en les dades, el 2021 la bretxa entre els ingressos nets dels empresaris i dels assalariats era de 7.000 euros i el 2025 ja era de 12.000 euros. És un increment del 71%. Segons el secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, s'ha arribat a una situació límit en què els beneficis de les empreses no s'estan repercutint en les persones.
6: Creiem que ha arribat el moment de reflexionar i de posar sobre la taula que aquest repartiment dels beneficis cada vegada és més injust i que això no només és del senyor Elon Musk o del Mark Zuckerberg o de com es reparteixen els beneficis en aquestes multinacionals, sinó que aquí la nostra economia cada vegada és una economia més salvatge envers a les persones treballadores i molt més agraïda en quant als beneficis de les empresaris.
13: La UGT fa una crida a reforçar la negociació col·lectiva com a eina per distribuir els fruits del creixement econòmic de manera més equilibrada.
12: 3Cat Info.
13: I Colònia, a Alemanya, acull des d'avui el Gamescom, la fira de videojocs més important d'Europa. Catalunya hi arriba amb 46 empreses. Clàudia Roses.
8: És el tercer any consecutiu que l'ISEC, a través de la marca Catalan Arts, munta aquest stand a la zona de negoci de la fira, un punt de trobada per fer reunions amb inversors i altres professionals del sector, que també es converteix en un espai interactiu on es podran provar els videojocs que s'hi presenten. Eva Colom és tècnica de desenvolupament de mercat a l'ISEC i valora en declaracions a Catalunya Ràdio que en aquesta edició s'hi hagin sumat 13 empreses noves.
9: És la primera vegada que tenim tantes empreses apuntades, és un èxit, i creiem que és degut a la bona experiència que han tingut les empreses que han vingut en les edicions anteriors i després l'ecosistema a Catalunya és important, tenen molts espais per trobar-se, es parlen de la presència en aquesta fira i cada vegada són més que volen ser-hi presents.
8: Per a les empreses, participar-hi pot ser un trampolí per als seus projectes, però també els suposa molta feina, tal com ha explicat David Jaume Andreu, d'Undercoders a l'escena.
10: Molts dies hi ha molta gent. Molta gent. El qual és positiu, perquè tenim a Europa i molt a prop la fira més important probablement de videojocs, tant en la part de business com de públic. I llavors realment és una sort, però és cansat.
8: L'ISEC busca desenvolupar el treball, la presència i la visibilitat de l'ecosistema dels videojocs de Catalunya en una fira com el Gamescom.
13: Gairebé 5 minuts i arribarem a 3:45.
12: Esports.
13: Amb l'Eduard Solà, bona tarda.
11: Hola, bona tarda, Eloi. El president del Barça, Joan Laporta, ha insistit que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, d'aquest mateix estiu i que volen fer saber al club madrileny que, si el volen vendre, estan disposats a fer una nova oferta per comprar-lo.
14: La veritat és que estem, doncs, molt interessats amb el jugador. Ens agradaria, doncs, que la nostra oferta fos acceptada i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres no estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
11: Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora, i ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. També ha reclamat que l'estelada deixi d'estar estigmatitzada.
14: I és que esperem i desitgem, doncs, que amb el càstig corresponent i amb aquest acte d'exaltació de l'estelada que viurem a l'Spotify Camp Nou aquest dijous, doncs això ja serveixi d'un cop per sempre perquè els culers i els catalans puguem anar amb l'estelada sense que corri perill la nostra integritat física i que serveixi

0: Ha dit que el club ha de pensar en el futur i no només en el present, i afegeix que només es vol centrar a la plantilla que té actualment. Ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria, que tindrà els seus primers minuts com a blaugrana i que Valde ha entrat a la convocatòria.
1: Demà serà amb l'equip. Si juga o no, ho decidirem demà. Per mi, el més important és que està compromès al 100% amb nosaltres. Quan miro la primera temporada que va jugar aquí, va ser fantàstic. També és fantàstic veure com ha millorat. Però ara també és el moment de millorar encara més. Cada any arriben 3 o 4 jugadors nous de la Masia i també volen jugar. Han d'estar compromesos al 100% amb això, amb el futbol professional.
0: Gavi, en canvi, es continua entrenant al marge del grup i està descartat per jugar demà, tot i que se l'espera que d'aquí una setmana pugui estar a punt. Per la seva part, Marc Casado, a qui se li busca una sortida, s'entrena en horaris diferents a la resta del grup. Amb tot això, el porter croat Dominik Livaković ja ha passat aquest matí la revisió mèdica amb el Barça i s'espera que avui firmi per les 4 pròximes temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros, més 2 en variables pel seu traspàs. En aquest sentit, Hansi Flick ha explicat que decidiran els pròxims dies si Livaković serà cedit a un altre club o bé s'incorporarà immediatament a l'equip. Avui es juga un altre partit pendent d'aquesta primera jornada de Lliga, el Real Madrid-Real Ciutat a partir de les 9. Serà el debut de Mourinho al Bernabéu a la seva segona etapa a la banqueta de l'equip blanc. A la prèvia, el tècnic portuguès José Mourinho va donar per tancada la plantilla del Madrid.
2: En mi cabeza, plantilla cerrada, no tengo ninguna petición, estoy muy contento con los jugadores que tengo y si algún jugador se va ahora, yo no me quedaría contento. Me gustaría de quedar con esta plantilla durante la temporada y mismo con mercado abierto.
0: Mentrestant, l'Espanyol ja té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza. El club blanc-i-blau ja ha tancat el fitxatge d'aquest extrem andalús que arribarà cedit per una temporada amb una opció de compra condicionada a diferents objectius. A les pròximes hores s'hauria d'oficialitzar el seu fitxatge. A la segona divisió, el Girona, Arnau Martínez, des d'aquest matí a València per tancar el seu traspàs amb l'equip que entrena Carlos Corberán. El traspàs es tancarà per un fix de 5 milions d'euros més un en variables i un tant per cent d'una futura venda. I el que serà el seu substitut, el lateral dret, Javier Boñar, ja és de Girona, pendent de passar la revisió mèdica prèvia a l'anunci oficial del seu fitxatge. I mentrestant, el Sabadell ha presentat aquest migdia dos dels seus nous reforços de l'estiu, els davanters Obolski i Giacocini.
3: Dos quarts de quatre. A aquesta hora de 3Cat Info destaquem que Junts ha presentat novament al Congrés la llei per delegar a la Generalitat les competències d'immigració. Ho ha fet modificant el preàmbul per intentar aconseguir el suport de Podem. Els morats, però, diuen que el problema no era només el preàmbul, sinó que és racista al conjunt de la llei. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre, dijous de la setmana vinent, per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans del que pretenia la Moncloa i compareixerà després que ho hagin fet els seus ministres. I ja hi ha una vintena de morts i centenars de desapareguts, entre ells 300 turistes estrangers, en una inundació massiva i sobtada que hi ha hagut avui al Nepal, a la frontera amb el Tibet. Les imatges són de destrucció total de ponts, edificis i pobles. El Nepal atribueix a un terratrèmol l'origen d'aquesta riuada. Són alguns dels titulars d'aquest dimecres 26 d'agost de 2026. La pròxima mitja hora repassarem més notícies. Per exemple, us explicarem que la Generalitat ha reobert les ajudes PUA després de 3 anys sense convocatòria. Les entitats socials avisen que aquesta demora farà que molts sol·licitants en quedin fora, tot i complir els requisits. El programa d'aquestes ajudes compta amb 7 milions d'euros que s'aniran repartint fins que s'esgoti el pressupost. I mirarem què ha passat ara altra vegada al petit poble de Tor, al Pallars Sobirà, aquest poble tan conflictiu enmig del Pirineu que ara recupera l'antiga rivalitat entre els pocs veïns que hi viuen. Ara la disputa és per si s'ha de deixar passar o no vehicles en direcció cap a Andorra per un camí privat del port de Cabús. Els partidaris de Palanca defensen que sí i els del bàndol contrari, els de Sansa, ho volen prohibir. En esports, què destaquem, Eduard Solà?
0: Doncs que el president del Barça, Joan Laporta, ha insistit que volen el davanter de l'Atlètic Madrid, Julián Álvarez, aquest mateix estiu i que fan saber al club madrileny que si el volen vendre estan disposats a fer una nova oferta per comprar-lo. Laporta també ha parlat de l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora. I ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. També ha reclamat que l'estelada deixi d'estar estigmatitzada.

0: Pel que fa al temps, aquesta tarda farà més sol, sobretot a les meitats oest i sud de Catalunya. A la resta del país encara quedaran alguns núvols prims, amb aquest cel així enterbolit, grisós, amb una temperatura màxima que, a més, avui quedarà més baixa. De cara a demà, això sí, els termòmetres ja pujaran una miqueta més. Ara passant gairebé 3 minuts de 3:45. En plena crisi migratòria a Ceuta, Junts per Catalunya ha tornat a registrar al Congrés, ara sense el PSOE, la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Catalunya Ràdio us ho ha avançat aquest matí. De fet, és el mateix articulat que Podem va fer descarrilar ara fa un any, al costat del PP i Vox. En aquesta ocasió, el partit de Carles Puigdemont ha escapçat el preàmbul que justifica políticament la llei i ho ha fet per intentar guanyar-se ara el vot decisiu dels morats. Però sembla que els de Podem no en tenen prou. Jordi Corbalan.
1: Junts torna a posar a l'agenda política la delegació de competències d'immigració a la Generalitat en plena crisi migratòria a Ceuta. Els de Puigdemont han optat per suprimir el gruix de l'exposició de motius de la llei que Podem considerava racista. Ha caigut la referència al risc que pot representar la immigració per la convivència i la cohesió social, però tampoc es parla de drets i deures ni de la protecció del català. Míriam Nogueres ho ha justificat al matí de Catalunya Ràdio.
2: Podríem entrar al fang, però que ens interessa resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències. Per tant, ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
1: Podem, però, refreda novament el seu suport a la llei, si bé no es tanca a negociar. Ara la diputada i secretària general de la formació, Ione Belarra, avisa que el que era racista no era només el preàmbul de la llei.
3: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
1: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers sempre que no calgui expedient judicial i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fonts del PSOE expliquen a aquesta emissora que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, aquesta vegada en solitari. En el seu dia, quan encara no havien trencat, van consensuar el text i tornaran a donar suport. La votació podria ser a finals de setembre.
0: Gràcies, Jordi. I sobre la crisi de Ceuta, Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per donar-ne explicacions. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans del que ell volia, ja que pretenia fer-ho el dia 9. Compareixerà després dels seus ministres, per evitar donar versions diferents, com ha passat aquests dies entre Marlaska i Robles. Unes diferències que avui han agitat tant l'oposició com els mateixos socis de l'executiu. Anem a Madrid, Paula Brujats.
4: Pedro Sánchez també haurà d'aclarir el paper del CNI, si va fallar en preveure la tragèdia, si va amagar informació i si va menystenir els avisos que tenien les hores prèvies al 30 de juliol d'un repunt d'entrades nedant a Ceuta. Margarita Robles, ministra de Defensa, i Grande Marlaska, ministra de l'Interior, s'emboliquen i no donen una única versió. Avui, el portaveu dels socialistes, Patxi López, ha sortit a posar pau, nega cap contradicció entre els dos ministres, però apunta que el CNI potser va fallar.
5: Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
4: El Partit Popular reclama que comparegui la directora del CNI per aclarir la veritat i la portaveu dels populars al Congrés, Esther Muñoz, furga en les diferències dins l'executiu i ho equipara a una guerra civil.
6: Y el gobierno está a palos, acusándose de mentir unos a otros. El delegado del gobierno de Ceuta emite un comunicado diciendo que la ministra Robles no decía la verdad. Eso, si no es una guerra civil...
4: Però els socis de Sánchez tampoc s'expliquen com no es va poder prevenir. Enrique Santiago, de Sumar, es pregunta si el CNI va amagar informació per anar contra el govern espanyol seguint les instruccions d'Aznar.
7: No dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga. Si a pesar de tener la información, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio.
4: Al Congrés, la Diputació Permanent, l'òrgan que reuneix durant les vacances, decidirà aquesta tarda si força Marlaska i Robles a comparèixer junts per aclarir si algú va fallar a l'hora d'anticipar la tragèdia.
0: Dos quarts i mig de quatre de la tarda. Avui estem molt pendents d'aquesta catàstrofe que hi ha hagut al Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una inundació massiva i sobtada que ha causat almenys 22 morts i centenars de desapareguts. Ha sigut una riuada molt forta que s'ha endut tot el que trobava al davant. Ponts, edificis i pobles sencers. Hi ha uns 400 turistes amb qui s'ha perdut el contacte, 300 dels quals són estrangers. Les imatges són de devastació absoluta. Als vídeos que circulen a les xarxes socials es pot veure que en aquesta regió de l'Himàlaia l'aigua engoleix tot el que es troba al davant. Hi ha hagut talls d'electricitat en una zona on viuen unes 50.000 persones. Encara no hi ha una explicació clara de per què s'ha produït aquesta inundació massiva, però el ministre d'Afers Estrangers del Nepal diu que la crescuda del riu no ha sigut per unes pluges, sinó que hauria tingut origen en un terratrèmol i una esllavissada que hi ha hagut justament després. El balanç oficial, com us dèiem, és de moment de 22 morts, però les autoritats busquen centenars de persones. Des de l'Oficina del Turisme de Nepal asseguren que no es tenen notícies de 291 turistes estrangers, tot i que encara són molts els qui no s'han identificat. El president xinès Xi Jinping ha ordenat desplegar tots els esforços en la recerca dels desapareguts. L'any passat, el mateix riu, que neix al Tibet i desemboca a l'Índia, es va desbordar de forma sobtada, un fet que es va atribuir al desguàs d'un llac glacial. En aquella ocasió va provocar una desena de morts i una vintena de desapareguts.
8: 3CAT Info.
0: I ara repassem diverses informacions de la crònica de successos que hi ha hagut les últimes hores a casa nostra. Un matrimoni irlandès de 45 i 50 anys ha aparegut mort en un habitatge de Cullera, al País Valencià. Els seus dos fills menors van trobar els cossos ahir la tarda al costat del jacuzzi de la casa que havien llogat per passar-hi les vacances d'aquest matrimoni irlandès. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir les causes de les morts. De moment no se'n saben els motius i no es descarta que hagin sigut morts accidentals. Els fills, que tenen necessitats especials, reben ara atenció dels serveis socials de l'Ajuntament de Cullera, al País Valencià. I els Mossos investiguen les circumstàncies de la mort d'un home en una galeria de tir de l'Hospitalet de Llobregat. Segons ha explicat la policia, la víctima estava fent pràctiques de tir quan, per causes que no se saben, va rebre l'impacte d'una bala que el va ferir mortalment. Això va passar abans d'ahir a l'Hospitalet de Llobregat, però no s'ha sabut fins avui. I a Navarra, tres persones ferides greus, una cinquantena les han hagut d'atendre al centre de salut de Noain, a Navarra, quan han esclatat diversos coets durant el xupinazo amb què s'inauguraven les festes del poble. La majoria dels afectats tenen cremades lleus, llevat dels tres homes que han hagut de ser traslladats a l'hospital. I a Tarragona han detingut un perillós delinqüent reclamat per la justícia italiana, que s'havia escapat de quatre presons diferents. L'home, batejat amb el sobrenom de Mestre de les Fugues, està ara a l'espera de que l'extraditin a Itàlia. Informa des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
9: L'home, sobre el qual pesava una ordre europea de detenció i entrega per un delicte contra l'ordre i la seguretat pública, és conegut com el Mestre de les Fugues, perquè s'havia escapat ja de quatre centres penitenciaris de Bèlgica i Itàlia. Utilitzava sistemes com ara una piràmide humana per escalar els murs o serrar uns barrots de les finestres per despenjar-se amb uns llençols nuats. Ara la Policia Nacional l'ha detingut malgrat la resistència i els entrebancs dels seus acompanyants, que van agredir dir alguns agents. El fugitiu, un cop detingut, es va identificar amb documentació falsa, amb la qual tenia un antecedent policial a Girona per tinença d'armes i explosius. El jutge ha decretat presó provisional incomunicada i sense fiança a la presó de Mas d'Enric a l'espera del resultat de la seva extradició.
8: 3CAT Info.
0: D'aquí 4 minuts, seran 3 quarts de 4, la Generalitat torna a obrir la convocatòria de les ajudes per persones amb discapacitat, conegudes com ajudes PUA. Serveixen per subvencionar compres de material relacionades amb la mobilitat, l'autonomia personal o la comunicació. Serien, per exemple, llits adaptats, elevadors, adaptacions al lavabo o ajudes per cobrir el transport adaptat. Aquests ajuts són per persones amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o mental, que necessiten suport per poder ser més autònomes. Esther Duarte, presidenta de la Fundació Ictus, destaca la necessitat d'aquesta línia d'ajudes.
10: La veritat és que són molt importants perquè representen una ajuda econòmica per persones que tenen discapacitat, no? I sense aquest tipus d'ajudes o de productes, doncs la seva autonomia o el seu nivell funcional doncs no és a l'òptim.
0: El programa permet cobrir despeses dels últims 3 anys i això fa que hi hagi molta necessitat d'aquests ajuts. La convocatòria dels ajuts PUA del 2026 està dotada amb pràcticament 7 milions d'euros i cada usuari en pot demanar fins a 9.500 euros. I l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat construiran 4 noves residències públiques per gent gran. Els equipaments tindran places residencials i centre de dia i es faran al districte de Sant Andreu, l'Esquerra de l'Eixample, la Marina del Prat Vermell i també l'entorn de les Glòries. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
11: L'objectiu és que aquestes 4 residències estiguin en marxa abans que s'acabi el proper mandat, és a dir, abans de l'any 2031. La que està més avançada en aquests moments és la de Casernes de Sant Andreu, que ja s'ha fet la sessió de sol i durant l'any que ve ja elaborarem el projecte constructiu.
0: L'acord estableix una nova fórmula de col·laboració per accelerar els projectes. L'Ajuntament, a través de l'empresa municipal d'obres públiques BIMSA, assumirà la contractació i execució de les obres, mentre que la Generalitat en garantirà el finançament, la posada en funcionament i la gestió. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, destaca el caràcter innovador que tindran aquests nous centres.
12: El que volem fer és que les residències de gent gran puguin combinar no només residents de gent gran, sinó persones amb discapacitat, persones amb altres necessitats, que siguin equipaments compartits per diferents necessitats, que estiguin oberts al conjunt del barri, al conjunt de la comunitat, sense que això vagi en detriment de la cura necessària pels usuaris que estan en aquestes residències.
0: Recordem que Barcelona compta actualment amb només 6.000 places públiques per a gent gran.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat les sancions que la Generalitat va imposar a Cabify i 3 empreses vinculades a la seva xarxa de conductors per un valor de més de 500.000 d'euros. Les multes eren per una infracció relacionada amb la cessió il·legal de treballadors. Ara, però, han quedat sense efecte perquè el Tribunal considera que les actuacions d'inspecció de treball van superar el termini màxim legal, és, per tant, per un defecte de forma. La resolució deixa sense efecte 6 actes de sanció i ara el Departament de Treball està estudiant el text per veure quines accions hi pot emprendre.
8: El temps.
0: A punt d'arribar a 3:15, la crònica meteorològica amb el Francesc Mauri.
13: Després del pas d'una banda de núvols aquest matí, amb pols en suspensió, gotellades acompanyades de fang, la tarda es presenta més possibilitat de sol o, com a mínim, de ressol. No s'esperen precipitacions, la temperatura una mica més baixa. Demà repunta la temperatura, més calor a migdia, per tornar a baixar la temperatura entre divendres i diumenge, mentre que el sol demà podria ser més present a la meitat oest de Catalunya, intervals de núvols a la resta, i de cara a demà passat el sol ja podria dominar més, això sí, amb el permís sempre d'intervals de núvols demà a la tarda que anirien desapareixent i donarien més pas a aquest sol de divendres i al cap de setmana.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El pas de vehicles cap a Andorra pel camí privat del port de Cabús ha obert un nou conflicte al poble de Tor, al Pallars Sobirà. Una part dels veïns d'aquest petit nucli de muntanya acusa l'altre grup de veïns d'instal·lar cartells sense cap consens per prohibir la circulació en aquesta via. Ens ho explica des de Viella la Sofia Cabanes.
14: Els veïns contraris, encapçalats per Pablo Moreno, hereu de Palanca, asseguren que esta mesura va en contra de la voluntat dels avantpassats de Tor que defensaven l'obertura cap a Andorra. Ara els cartells que hi prohibien el pas ja han desaparegut, però Moreno no dubta acusar, entre d'altres, un vell enemic, el Sansa.
15: La problemàtica que tenemos aquí son las mismas 3 casas que han tenido también, Sansa, Sardà y la Pereta. Son 3 casas que buscan el follón como los antepasados que teníamos. Habían luchado por tener el paso abierto hacia Andorra, que no molestan, mientras que esta gente que han puesto el corte desde prohibido el paso y tonterías.
14: La Pili, propietària de Casa Sisqueta, és la veïna que més dies passa al poble i ja n'està tipa de disputes.
16: Jo penso que primer tot s'hauria de pensar en el poble. No tenim llum, no tenim cap servei. Els pocs diners que hi ha a la comunitat haurien de servir per això.
14: Més avall, a Alins, municipi al qual pertany Tor, alguns negocis es mostren preocupats pel futur d'este camí. Roger Micas regenta un bar.
17: Clar que ens afecta, no, el tancament d'aquesta pista, perquè per aquí sembla que no, i encara que sigui un pas així, que no està molt bé, que sigui una pista forestal, doncs passa molta gent.
14: Tor té 13 cases i una vintena d'habitants ocasionals.
0: I de l'Alt Pirineu baixem fins a la Plana de Lleida, l'Ajuntament de Juncosa, a les Garrigues, ofereix casa i escolarització al mateix poble a la família que s'hi acosti per reobrir el bar casal del poble, que està tancat des del juliol. Ja hi ha hagut una trentena de candidats que s'hi han interessat i això fa preveure que la reobertura està garantida. Pere Joan Álvarez.
18: Aquests dies ja s'estan fent entrevistes als diferents candidats. La regidora de Promoció Econòmica, Meritxell Montagut, afirma que més d'un ja compleix els requisits.
19: Tindrem salvat el bar, seguríssim. Les diverses entrevistes que han fet, vull dir, n'hi ha no només un, sinó hi ha diverses persones que encaixen molt bé amb el perfil.
18: Els veïns asseguren que el bar és vital per al poble.
20: Que vinc sol, si vull companyia, he d'anar al bar. Per jo, concretament, és la segona casa. Si vull dir, si vols parlar o dialogar amb algú o algo, has d'anar al bar.
21: Que en un poble, un bar és un lloc social. La gent ja no es troba a les cases. Quedem a les 4, fem un talladet...
22: Quan s'obri el bar del poble, normalment, és un lloc de trobada i tant, a tope. O sigui que el bar és imprescindible.
18: L'alcaldessa Susana Vilà veu clau la reobertura del bar per lluitar contra el despoblament.
23: Un micropoble sense bar és la fi quasi de... Bueno, la fi no, potser ho he dit una mica exagerat, però és... A veure, el bar és un punt de reunió social...
18: Als interessats els ofereix habitatge amb un lloguer social d'entre 250 i 350 euros i la possibilitat d'escolarització dels fills al mateix poble.
0: Gràcies, Pere Joan. I obrim ara pàgina cultural a 3Cat Info.
24: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can...
0: Això és La Invitación, una comèdia nord-americana que apunta als Oscars. Però atenció, això és un remake, és una versió de la pel·lícula del director català Cesc Gay, Sentimental, que abans havia sigut també una obra de teatre. Avui li hem preguntat al Cesc Gay i diu que espera feliç a veure si es confirmen els bons pronòstics de cara als Oscars. El director i autor teatral català està a punt d'arrencar gira amb la versió espanyola de la seva obra 53 diumenges, que aterrarà al Teatre Condal de Barcelona d'aquí a pocs dies. És una informació de Valèria Obereda.
25: Cesc Gay reconeix que no hi ha res en ferm, que només són sospites encara, però la pel·lícula Sentimental, Els veïns de dalt, al teatre, sempre li ha portat sorpreses.
26: Home, no sé, això ja arribarà, si arribarà. De moment són suposicions. En la nostra professió, les coses que passen sense haver-les pensat molt són molt preuades, perquè no ens acostuma a passar així, sobretot els directors. Els projectes els hem de currar durant molts anys. I això va ser algo molt que va passar molt ràpid, no? Bueno, sé que és un món de sorpreses i sóc feliç.
25: Aquests rumors d'Oscars sonen en les categories de millor pel·lícula, millor guió adaptat i millors intèrprets secundaris per Edward Norton i Penélope Cruz. De moment, Cesc Gay té el cap ocupat en els assajos de 53 diumenges, que la setmana que ve comença a girar a Múrcia. Serà a Barcelona entre el 9 i el 27 de setembre. És una comèdia que parla de les relacions de tres germans que han de decidir com cuidar el pare. Ara es farà en castellà. Fa 6 anys es va veure en català.
0: Doncs va, seguim parlant de cinema. El ser querido arriba avui a la gran pantalla. La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen va competir a Cannes i va rebre molt bones crítiques, sobretot per la interpretació de Javier Bardem. Juntament amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa i La constelación del perro són algunes de les estrenes destacades de la setmana que aquesta setmana, justament aquest cop, s'avancen a dimecres. Les ha vist totes gairebé el Marc Garriga.
27: Hay una cosa que quería preguntarte que es... ¿La gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe?
28: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber.
29: Rodrigo Sorogoyen torna a demostrar la seva solvència com a director amb l'esplèndida El ser querido, una història sobre un pare absent que intenta recuperar el contacte amb la seva filla quan tot apunta que el distanciament és irrecuperable. Ell és un director de cinema de prestigi reconegut i ella intenta ser actriu, de manera que el progenitor li vol donar l'oportunitat professional de la seva vida. Però amb les bones intencions no n'hi ha prou i el xoc entre ells dos es farà evident durant el rodatge. La pel·lícula parla de com cadascú construeix la seva memòria en funció dels seus records particulars i també de com cal afrontar els abusos de poder en l'entorn laboral. És un film pràcticament rodó, recolzat en dues interpretacions extraordinàries de Javier Bardem i Victoria Luengo i dues escenes al voltant d'una taula que ja són història del cinema espanyol.
30: Before the world ended, I was
1: was kissing my wife.
29: Ridley Scott dirigeix als 88 anys La constelación del perro, un interessant thriller postapocalíptic introspectiu sobre l'efecte que tindria una pandèmia mundial i altament mortífera en l'estat d'ànim dels supervivents. El film explora de forma convincent si el planeta sucumbiria irremeiablement a la violència desenfrenada o hi quedaria un bri d'humanitat esperançadora. És un film absolutament connectat amb el present que es deté a mostrar la bellesa de la natura com a antídot de la barbària, però que té alguns problemes de to i un guió que sembla incomplet. Almenys, això sí, compta amb un repartiment infal·lible amb Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley i Guy Pearce.
2: Mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
3: Estem en perill.
29: A Tadeu Jones i la llàntia meravellosa, el protagonista de la saga és ara pare d'una nena de 2 anys. És el quart capítol de la saga, el més madur fins ara, que gira al voltant de com la paternitat condiciona la vida del progenitor. Una maduresa que es fa palesa en tots els aspectes del film. De fet, Enrique Gatto ha aconseguit segurament la millor entrega de totes gairebé 15 anys després de la primera. També s'estrena la fluixa Erupja, un drama sentimental protagonitzat per la cantant Charlie XCX, la comèdia romàntica Una Una noche al año, amb el nou galant de Hollywood Callum Turner, i el drama dirigit per Gabriel Azorín, Anoche conquisté Tebas.
4: Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep
0: Ariel. I a Cervera arriba el moment del foc i de les bruixes. Divendres comença la Calarra i ja estan en marxa els tallers pels més petits de moment. Lleida, Noelia Caselles.
5: Hi participen un centenar d'infants d'entre 3 i 13 anys que fan tota mena d'activitats per preparar-se per a la Calarret. Anna Llort n'és la coordinadora.
6: Els més petits fan una disfresseta i surten també a la cercavila. Llavors, a mesura que es van fent grans, doncs construïm doncs, elements que són representatius de la Calarret, diferents bèsties, i aleshores, a mesura que pugen les edats, doncs aprenen a anar amb gegantons o aprenent a fer el toc d'aquelarre amb el tabal o anar amb xanques.
5: Una part dels tallers serveix justament per preparar les disfresses de la cercavila. La Bruna i la Clara hi seran.
7: Estem preparant les disfresses i uns paraigües que decorem com aquest. Aquest any ens disfressarem de caçadors d'ànimes.
5: La Calarret donarà pas a la nit de dissabte als actes centrals que començaran amb l'encesa de la universitat. La culminació es viurà ja ben entrada la matinada amb l'aparició i escorreguda del mascle la cabró.
0: Ara falten 6 minuts per arribar a les 4 de la tarda. De seguida arriba la informació esportiva 3CAT Info, però abans us expliquem que ha mort als 79 anys Joan Prat, referent de l'antropologia a Catalunya. Prat va fundar el Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili, d'on era catedràtic emèrit. Deixa un llegat de 5 dècades de docència i investigació, amb més de 200 articles i 20 llibres publicats, amb obres de referència, com Els nous imaginaris culturals o el seu últim llibre, La seducció de l'antropologia. Va aprofundir en l'estudi de les religions i l'espiritualitat i també en altres àmbits, com la cultura popular. Prat també va ser membre fundador de l'Institut Català d'Antropologia i de l'Institut Tarragonès d'Antropologia i va dirigir la revista acadèmica Arxiu d'Etnografia de Catalunya. Joan Prat també va rebre la medalla d'honor de la Xarxa Vives d'Universitats, entre altres reconeixements.
8: Esports.
0: Fins al punt de les 4 amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
9: Bona tarda. El president del Barça, Joan Laporta, ha insistit que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, aquest mateix estiu i que volen fer saber al club madrileny que, si el volen vendre, estan disposats a fer una nova oferta per poder-lo comprar.
10: La veritat és que estem, doncs, molt interessats amb el jugador. Ens agradaria, doncs, que la nostra oferta fos acceptada i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
9: Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora. I ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. També ha reclamat que l'estelada deixi d'estar estigmatitzada.
10: I és que esperem i desitgem, doncs, que amb el càstig corresponent i amb aquest acte d'exaltació de l'estelada que viurem a l'Spotify Camp Nou aquest dijous, doncs això ja serveixi d'un cop per sempre perquè els culers i els catalans puguem anar amb l'estelada sense que corri perill la nostra integritat física i que serveixi també per un cop per sempre de que l'estelada no estigui estigmatitzada, que deixi d'estar estigmatitzada per les forces de seguretat i ordre públic de l'Estat.
9: En aquest sentit, ja hi ha la primera denúncia per l'agressió policial al menor que portava l'estelada a Elx. L'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. Segons han explicat al Matí de Catalunya Ràdio, el que van fer els agents policials va més enllà de l'ús desproporcionat de la força. Laporta també ha confirmat que no hi haurà acte d'homenatge als campions del món. Demà hi ha partit de Lliga al Camp Nou, pendent de la primera jornada, Barça Atlètic Club, i per tant hem pogut sentir Hansi Flick, que ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria de cara al partit de demà contra l'Atlètic Club a la Lliga i que tindrà els seus primers minuts com a blaugrana, i que Valde també serà a la llista després d'haver parlat amb ell.
1: Demà serà amb l'equip. Si juga o no, ho decidirem demà. Per mi, el més important és que està compromès al 100% amb nosaltres. Quan miro la primera temporada que va jugar aquí, va ser fantàstic. També és fantàstic veure com ha millorat. Però ara també és el moment de millorar encara més. Cada any arriben 3 o 4 jugadors nous de la Masia i també volen jugar. Han d'estar compromesos al 100% amb això, amb el futbol professional.
9: Gavi, en canvi, s'ha continuat entrenant al marge del grup i està descartat per jugar demà, tot i que s'espera que d'aquí una setmana ho pugui fer. Per la seva part, Marc Caçador, a qui se li busca una sortida, s'entrena en horaris diferents de la resta del grup. A tot això, el porter croat Dominik Livaković ja ha passat aquest matí la revisió mèdica amb el Barça i s'espera que avui firmi per les 4 pròximes temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros més en variables pel seu traspàs. Hansi Flick ha explicat que decidiran els pròxims dies si Livaković serà cedit a un altre club o bé s'incorporarà immediatament a l'equip.
8: Trescat Info.
9: Avui es juga un altre partit pendent d'aquesta primera jornada de Lliga, el Real Madrid-Real Ciutat a partir de les 9. Serà el debut de Mourinho al Bernabéu a la seva segona etapa a la banqueta de l'equip blanc. Mentrestant, l'Espanyol ja té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza. El club blanc i blau ja ha tancat el fitxatge de l'extrem andalús, que arribarà cedit per una temporada amb opció de compra condicionada a diferents objectius. A les pròximes hores s'hauria d'oficialitzar el seu fitxatge. Avui el que ha parlat és el migcampista Urco González, ex de la Real Sociedad, el rival de l'Espanyol aquest pròxim dissabte.
11: Sempre és especial, no? Al final, per allí conozco a mucha gente, he pasado muchos años allí y bueno, pues espero un partido muy, muy complicado, pero bueno, que podemos competir y traer los tres puntos por aquí.
9: A la segona divisió, el Girona, Arnau Martínez és des d'aquest matí a València per tancar el seu traspàs amb l'equip que entrena Carlos Corberán. El traspàs es tancarà per un fix de 5 milions d'euros més un en variables i un tant per cent d'una futura venda. I el que serà el seu substitut al lateral dret, Javier Buñar, ja és a Girona, pendent de passar la revisió mèdica prèvia a l'anunci oficial del seu fitxatge. Per la seva part, el Sabadell ha presentat aquest migdia dos dels nous reforços d'aquest estiu, els davanters Nikolai Obolski i Nicolás Gioacchini.
8: Trescat Info.
9: En ciclisme, en marxa, la cinquena etapa de la Vuelta, íntegrament per territori català amb 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. Tadej Pogačar ha sortit com a líder després de la que hi va guanyar l'etapa. En bàsquet, l'Uni Girona incorpora la pivot sudanesa Adut Bulga, que firma per una temporada i arriba procedent de l'Azul Marina Mallorca-Palma. I en futbol sala, el Barça també ha presentat dos dels nous reforços d'aquest estiu, el pivot brasiler Igor Ribeiro i el tanque francès Mohedin.
8: Trescat Info.
12: Bona tarda, són les 4.

0: Dos espanyols desapareguts entre les més de 400 persones que segueixen sense localitzar el Nepal després de la riuada sobtada que ha afectat la zona de la frontera amb el Tibet. La xifra de morts supera ja la norantena. Les imatges són de destrucció total de ponts, edificis i pobles. Nepal atribueix a un terratrèmol l'origen de la riuada. Meta pagarà més de 16.000 milions de dòlars per evitar el judici per dissenyar xarxes socials perjudicials per als menors. És l'acord extrajudicial amb una trentena d'estats nord-americans que volien demostrar que Instagram o Facebook són addictius. Junts presenta de nou al Congrés la llei per delegar a la Generalitat les competències d'immigració, modificant el preàmbul per aconseguir el suport de Podem. Els morats diuen ara que el problema no era el preàmbul, sinó que és racista el conjunt de la llei. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre, dijous de la setmana que ve, per donar explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans del que pretenia la Moncloa i compareixerà després dels seus ministres. Els bombers calculen poder controlar aquest vespre l'incendi a la Serra de Collserola, al Barcelonès. Aquest matí l'han pogut estabilitzar i els veïns ja han pogut passar la nit a casa seva. Els veïns acusen l'administració de deixadesa pel que fa a la gestió del bosc. L'Ajuntament de Roda de Berà ha decretat dos dies de dol per la mort de dues dones, mare i filla, que van quedar ferides durant els aiguats de dissabte. La força de l'aigua va fer caure un mur sobre la parada que tenien al port de Roda, on estaven dormint. Prop de 50 empreses catalanes participen en la Gamescom, la fira d'oci interactiu i videojocs que ha arrencat avui a Colònia, a Alemanya. Aquesta fira pot suposar un trampolí per als projectes, ja que s'hi fan trobades amb inversors.
1: Esports.
2: El president del Barça, Joan Laporta, insisteix que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i que fan saber al club madrileny que si ho volen vendre estan disposats a fer una nova oferta per comprar-lo. Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora, i ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. També ha reclamat que l'estelada deixi d'estar estigmatitzada. Per la seva part, Hansi Flick ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria de cara al partit de demà contra l'Atlètic Club a la Lliga i que tindrà els seus primers minuts com a blaugrana. També que Valde serà a la llista després d'haver parlat amb ell. Avui es juga un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Real Madrid-Real Sociedad, a partir de les 9.
0: I pel que fa al temps, tarda amb més sol, sobretot a les meitats oest i sud. A la resta encara núvols prims i cel enterbolit. Les temperatures màximes avui seran més baixes. Demà pujarà una mica més la temperatura.
1: 3CAT Info.
0: Molt bona tarda. Passen pràcticament 4 minuts del punt de les 4 de la tarda. És dimecres 26 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escura i Aixàs.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Dos espanyols estan desapareguts entre les més de 400 persones que continuen sense ser localitzades al Nepal després de la riuada sobtada que ha afectat la zona de la frontera amb el Tibet. La xifra de morts supera ja la norantena de persones. La riuada s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i pobles sencers. Hi ha hagut talls d'electricitat en una zona on viuen unes 50.000 persones. Encara no hi ha una explicació clara de per què s'ha produït la inundació massiva, però el ministre d'Afers Estrangers del Nepal ha assegurat que la crescuda del riu no ha estat causada per les pluges, sinó que hauria tingut l'origen en un terratrèmol i una esllavissada. L'any passat, el mateix riu, que neix al Tibet i desemboca a l'Índia, es va desbordar de manera sobtada, un fet que es va atribuir al desguàs d'un llac glacial. En aquesta ocasió, va provocar una desena de morts i una vintena de desapareguts. Acord multimilionari de Meta amb una trentena d'estats nord-americans per evitar el judici sota l'acusació de dissenyar xarxes socials perjudicials per als menors. Tot i que encara falta l'aprovació del jutge del cas, el pacte implicarà que l'empresa tecnològica propietària de Facebook i Instagram haurà de pagar més de 16.000 milions de dòlars. A la vegada, Meta s'avindria a fer canvis significatius en la manera com els seus productes s'adapten als usuaris joves. L'acord inclouria limitacions d'ús i un bloqueig total per als menors de 18 anys entre la mitjanit i les 6 del matí. A més, s'impediria que els joves poguessin veure el nombre de m'agrada a les seves publicacions. El judici, que s'hauria de fer a Califòrnia, pretenia determinar si la companyia de Mark Zuckerberg ho ha dissenyat perquè sigui addictiva per als infants i joves, si la plataforma enganya els consumidors fent-los creure que les xarxes són segures i si han utilitzat de forma indeguda dades personals de menors de 13 anys. Una llista d'acusacions que arriben després d'altres condemnes per perjudicar la salut mental dels joves.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En plena crisi migratòria a Ceuta, Junts per Catalunya ha tornat a registrar al Congrés, ara sense el PSOE, la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Catalunya Ràdio us ho ha avançat aquest matí. És el mateix articulat que Podem va fer descarrilar fa un any al costat del PP i Vox. El partit de Carles Puigdemont, però, ha encapçalat el preàmbul que justifica públicament la llei per intentar guanyar-se el vot decisiu dels morats, que no en tenen prou. Ens ho explica en Jordi Corbalan.
3: Junts torna a posar a l'agenda política la delegació de competències d'immigració a la Generalitat en plena crisi migratòria a Ceuta. Els de Puigdemont han optat per suprimir el gruix de l'exposició de motius de la llei que Podem considerava racista. Ha caigut la referència al risc que pot representar la immigració per la convivència i la cohesió social, però tampoc es parla de drets i deures ni de la protecció del català. Míriam Nogueres ho ha justificat al matí de Catalunya Ràdio.
4: Podríem entrar al fang, però que ens interessa resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències. Per tant, ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
3: Podem, però, refreda novament el seu suport a la llei, si bé no es tanca a negociar. Ara la diputada i secretària general de la formació, Ione Belarra, avisa que el que era racista no era només el preàmbul de la llei.
5: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts com el PSOE saben qual és la proposta de Podemos.
3: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers sempre que no calgui expedient judicial, i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fonts del PSOE expliquen a aquesta emissora que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, aquesta vegada en solitari. En el seu dia, quan encara no havien trencat, van consensuar el text i tornaran a donar suport. La votació podria ser a finals de setembre.
0: I sobre la crisi a Ceuta, Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per donar-ne explicacions. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans del que volia, ja que pretenia fer-ho el dia 9. Compareixerà després dels seus ministres per evitar donar versions diferents, com ha passat entre Marlaska i Robles. Unes diferències que avui han agitat tant l'oposició com els mateixos socis de l'executiu. Madrid, Paula Brujats.
6: Pedro Sánchez també haurà d'aclarir el paper del CNI, si va fallar en preveure la tragèdia, si va amagar informació i si va menystenir els avisos que tenien les hores prèvies al 30 de juliol d'un repunt d'entrades nedant a Ceuta. Margarita Robles, ministra de Defensa, i Grande Marlaska, ministra de l'Interior, s'emboliquen i no donen una única versió. Avui, el portaveu dels socialistes, Patxi López, ha sortit a posar pau, nega cap contradicció entre els dos ministres, però apunta que el CNI potser va fallar.
7: Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
6: El Partit Popular reclama que comparegui la directora del CNI per aclarir la veritat, i la portaveu dels populars al Congrés, Esther Muñoz, furga en les diferències dins l'executiu i ho equipara a una guerra civil.
8: Y el gobierno está a palos, acusándose de mentir unos a otros. El delegado del gobierno de Ceuta emite un comunicado diciendo que la ministra Robles no decía la verdad. Eso, si no es una guerra civil...
6: Però els socis de Sánchez tampoc s'expliquen com no es va poder prevenir. Enrique Santiago, de Sumar, es pregunta si el CNI va amagar informació per anar contra el govern espanyol seguint les instruccions d'Aznar.
9: No dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que pueda hacer que haga. Si a pesar de tener la información, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio.
6: Al Congrés, la Diputació Permanent, l'òrgan que reuneix durant les vacances, decidirà aquesta tarda si força Marlaska i Robles a comparèixer a Junts per aclarir si algú va fallar a l'hora d'anticipar la tragèdia.
1: 3Cat Info.
0: I al Pakistan, com a mínim 14 nounats han mort en un hospital d'Islamabad. Han mort després que es declarés un incendi a la sala infantil arran de l'explosió d'un compressor de l'aire condicionat. Un dels metges ha pogut rescatar en vida un dels nadons que hi havia en aquesta sala. Segons ha informat la policia de la ciutat, el foc ha estat molt virulent. El primer ministre pakistanès ha anunciat que s'ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies del sinistre. Els incendis en grans edificis són freqüents al Pakistan a causa de la laxitud en l'aplicació de les mesures de protecció en la construcció. I Rússia considera prematur concloure que l'altament inusual visita al país del director de la CIA ajudi a millorar les relacions amb els Estats Units. El Kremlin sí que considera positiu, en canvi, que hi hagi contactes d'alt nivell entre els serveis secrets dels dos països. Moscou sosté que el cap dels espies nord-americans, John Ratcliffe, no s'ha vist amb el president Vladimir Putin en la visita llampec que ha fet la primera d'un director de la CIA al país en gairebé 5 anys. Alguns mitjans nord-americans informen que Ratcliffe tenia a l'agenda parlar d'Ucraïna, les tensions amb l'OTAN, l'Iran o les negociacions per alliberar un pres nord-americà. El conflicte a Ucraïna, precisament, aboca Putin a afrontar un gran dilema aquesta tardor que determinarà el futur de la guerra. El president rus ha de triar entre tornar a mobilitzar forçosament centenars de milers d'homes per conquerir tot el Donbass o no prendre aquesta mesura tan impopular i continuar avançant a un ritme molt lent. Moscou, Cristina Solies.
10: Cada cop hi ha més nerviosisme entre els russos davant el fantasma d'una nova mobilització com la de 2022, quan més de 300.000 homes van ser obligats en el front. Segons explica Catalunya Ràdio, l'analista militar David Gendelman, això no li serviria a Putin per guanyar la guerra, però sí per ocupar els últims bastions de Donetsk.
11: 300.000 o 500.000 homes no són quantitats que capgirin el curs del front. Són unes quantitats que en un termini més o menys raonable podrien permetre a Rússia arrasar finalment tota la zona de Sloviansk
10: Kramatorsk. Si finalment Putin descarta la nova mobilització, Gendelman creu que Rússia no seria capaç de controlar tot el Donbass ni tan sols el 2027 i que hi moririen almenys 200.000 soldats russos més. I apunta que una altra via seria amenaçar militarment els països europeus perquè forcin Zelensky a rendir el Donbass.
11: La tercera opció es podria anomenar escalada per la desescalada. Consistiria a dur a terme accions militars actives contra països de l'OTAN, amb l'objectiu d'elevar el risc perquè, en el millor dels casos, l'OTAN o Europa pressionin Ucraïna perquè faci concessions.
10: Per tant, el dilema de Putin no és entre continuar la guerra o caminar cap a la pau. El que haurà de decidir el president rus és quin preu està disposat a pagar per aconseguir una victòria que li permeti justificar el sacrifici de centenars de milers de vides, l'asfíxia econòmica i el trauma que ha provocat en la societat russa.
0: Mentrestant, el poble occità de Pomars intenta recuperar-se del tornado que dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre uns 300 habitatges. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i els veïns treballen a contrarrellotge perquè demà es preveuen pluges i es vol evitar que l'aigua agreugi els danys. Enviada especial a Pomars, Laura Bertran.
12: Al poble de Pomars, el que hem vist aquest matí és molta solidaritat. Jugadors de rugbi de Carcassona, evidentment molts habitants de les poblacions veïnes, bombers, les forces de l'ordre, empreses privades que ajuden per mirar de protegir el que queda de les habitacions encara no destruïdes. Mentrestant, els bombers segueixen anant casa per casa per poder donar el vistiplau si la gent pot tornar a entrar o no en la part que queda dreta. Hem pogut parlar amb l'Ani, és ferida a l'ull dret.
13: Com vols que em senti? Ho he perdut tot. El cotxe també, tot i que això no és tan greu. Però he perdut tot el que tenia només en 2 minuts. Tot, no em queda res.
12: L'església també ha patit problemes a la seva coberta i està sent tapades, així com una part d'un castell.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I amb això hem arribat al punt d'un quart de cinc de la tarda. Obrim l'àrea de servei explicant-vos que l'any que ve es podrà pagar amb targeta bancària en qualsevol transport públic de l'àrea de Barcelona. Els actuals lectors de la T-Mobilitat també acceptaran les targetes de crèdit o de dèbit més habituals. L'Autoritat del Transport Metropolità ha obert la licitació per adjudicar el servei bancari que ho permeti. Com ja passa en ciutats com Madrid o Londres, l'usuari acostarà la targeta bancària o el mòbil als lectors d'accés de qualsevol mitjà de transport públic i ho tornarà a fer abans de baixar. El sistema detectarà si l'usuari ha canviat de zona o no per determinar l'import que ha de pagar. Servirà només per viatjar amb bitllet senzill. Amb això es vol afavorir l'usuari esporàdic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, concreta el calendari per implantar-ho i com es justificarà la validació si es fa a través del mòbil.
14: D'aquí a 3 mesos màxim aquest sistema hauria d'estar implementat. El fet de passar la validació, ja sigui amb targeta o mòbil, ja acredita, no?, que has pogut accedir al transport públic perquè hi ha hagut aquest pagament. En qualsevol cas, si hi hagués una inspecció concreta, doncs l'acreditació del propi pagament a través del mòbil doncs seria el que acreditaria més enllà de la validació del propi pas.
0: Els autobusos de TMB ja es poden comprar bitllets senzills amb targeta bancària. Es fa, però, amb un lector propi situat al costat del conductor que desapareixeran quan s'hagin implantat el nou sistema de lectors de la T-Mobilitat.
1: El temps.
0: La crònica meteorològica ara és d'en Francesc Mauri.
15: Més presència del sol aquesta tarda. Aquest és el pronòstic, aprimant-se els núvols, però no desapareixent del tot. Per tant, estones ressol. Com més a ponent, com més al sud, sí que en principi el sol hauria de ser més present. La temperatura, que té tendència a quedar-se més curta, i a hores d'ara les més altes, 33-34 graus. De cara a demà pugen una miqueta més al migdia, transitòriament amb més sol al matí a la meitat oest, intervals de núvols a l'est, i a la tarda sol i núvols s'alternaran a gran part de Catalunya, difícilment amb precipitació. Entre divendres i diumenge farà sol, però la temperatura molt a ratlla tendirà entre divendres i dissabte, sobretot a quedar-se més curta.
1: A 3Cat Info,
16: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: insostenibles.
17: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
18: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
19: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Els bombers calculen que si el temps no canvia podran controlar aquest vespre l'incendi a la Serra de Collserola, al Barcelonès. Aquest matí l'han pogut estabilitzar i ja els veïns ja han pogut passar la nit a casa seva. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 7 persones en estat lleu intoxicades pel fum. Uns veïns que critiquen la gestió forestal i acusen l'administració de deixadesa, ja que moltes de les cases són a tocar del foc. Unitat mòbil al centre de control d'aquest incendi, José Antonio Rodríguez i Marriera.
20: Els bombers centren tots els esforços en perimetrar el foc i evitar qualsevol revifada ara al migdia durant les hores més crítiques. De moment, l'incendi ja ha cremat 54 hectàrees, segons l'últim balanç fet aquest migdia pels agents rurals. I la previsió és que a la tarda el foc pugui quedar controlat. Sentim Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona.
21: Som optimistes, però hem de ser ferms amb el tancament del perímetre i també tenir clar que segurament tindrem algun aixecament d'alguna fumarola o d'algun focus secundaris, i per això ara les properes hores estarem intensificats amb, sobretot amb aquests punts de la capçalera que eren la vessant de Ciutat Meridiana.
20: Tant al barri de Canyelles, on es va iniciar el foc ahir a la tarda, com a Torre Baró, els veïns es mostren resignats per aquest nou incendi i reclamen una franja de seguretat per les cases.
22: El que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest, però bueno. I és una pena perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
2: Ahora no pasa nada. No pasó nada, ni ha habido herido, ni ha habido nada, no, aquí no ha pasado nada. Pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. A X metros de las casas. Ni que sea un parque nacional, ni que sea internacional. Es igual.
20: Ara els agents rurals i els Mossos ja investiguen sobre el terreny l'origen del foc, el segon que es declara aquest mes d'agost a Collserola.
0: Han mort dues dones, mare i filla, a conseqüència de les fortes pluges de dissabte a Roda de Barà, Tarragonès, quan els va caure sobre una paret que va cedir per la força de l'aigua. Clara Chavarría Domingo.
4: La família tenia una parada al port de Roda de Barà i aquella nit les dues dones hi estaven dormint amb l'avi quan els va caure sobre un mur a causa de la força de l'aigua. La mare i la filla de 18 anys van quedar greument ferides i les van ingressar a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on han acabat morint. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci per avui a les 7 de la tarda a la mateixa plaça de l'Ajuntament i ha decretat dos dies de dol, avui i demà, durant els quals les banderes onejaran a mig pal. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, a través d'una piulada a X, ha lamentat la notícia i ha traslladat el seu condol a la família i amics. Roda de Barà va ser un dels punts que van registrar més incidències a causa del temporal d'aigua que va deixar més de 100 litres per metre quadrat a la zona.
0: Després de la polèmica d'aquests dies pel fet que Protecció Civil no va enviar alertes als mòbils dels veïns, tot i els episodis de mal temps, la consellera d'Interior, Núria Parlon, obre la porta a retocar el protocol.
5: Hem de veure si realment els protocols de les SALES es poden revisar per canviar els llindars en els quals a hores d'ara s'activen aquestes SALES, els llindars de perill, es pot revisar.
0: Un matrimoni irlandès de 50 i 45 anys ha aparegut mort en un habitatge de Cullera, al País Valencià. Els seus dos fills menors van trobar els cossos ahir a la tarda al costat del jacuzzi de la casa que la família havia llogat per passar-hi les vacances. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir les causes de les morts. De moment no se'n saben els motius i no es descarta que hagin estat accidentals. Els fills, que tenen necessitats especials, reben ara atenció dels serveis socials de l'Ajuntament de Cullera. Mentrestant, els Mossos investiguen les circumstàncies de la mort d'un home en una galeria de tir de l'Hospitalet de Llobregat. Segons ha indicat la policia, la víctima estava fent pràctiques de tir quan, per causes que no se saben, va rebre una bala que el va ferir de manera mortal. Els fets van passar abans d'ahir, però s'han sabut avui. I tres persones ferides greus i una cinquantena ateses al centre de salut de Noaín, a Navarra, després que esclatessin diversos coets durant el xupinazo amb què s'inauguraven les festes. La majoria dels afectats tenen cremades lleus, tret dels tres homes que han hagut de ser traslladats a l'hospital. I l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat en construiran quatre noves residències públiques per a gent gran. Els equipaments tindran places residencials i de centre de dia i es faran al districte de Sant Andreu, l'Esquerra de l'Eixample, la Marina del Prat Vermell i l'entorn de les Glòries. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.
23: L'objectiu és que aquestes quatre residències estiguin en marxa abans que s'acabi el proper mandat, és a dir, abans de l'any 2031. La que està més avançada en aquests moments és la de Casernes de Sant Andreu, que ja s'ha fet la sessió de sòl i durant l'any que ve ja elaborarem el projecte constructiu.
0: L'acord estableix una nova fórmula de col·laboració per accelerar els projectes. L'Ajuntament, a través de l'empresa municipal d'obres públiques BIMSA, assumirà la contractació i execució de les obres, mentre que la Generalitat en garantirà el finançament, la posada en funcionament i la gestió. Colònia, a Alemanya, acull des d'avui el Gamescom, la fira de videojocs més important d'Europa. Catalunya hi arriba amb 46 empreses de la mà de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals, i la cita s'allargarà fins dissabte. Clàudia Rosés.
24: És el tercer any consecutiu que l'ISEC, a través de la marca Catalan Arts, munta aquest stand a la zona de negoci de la Fira, un punt de trobada per fer reunions amb inversors i altres professionals del sector, que també es converteix en un espai interactiu on es podran provar els videojocs que s'hi presenten. Eva Colom és tècnica de desenvolupament de mercat a l'ISEC i valora en declaracions a Catalunya Ràdio que en aquesta edició s'hi hagin sumat 13 empreses noves.
25: És la primera vegada que tenim tantes empreses apuntades. És un èxit i creiem que és degut a la bona experiència que han tingut tingut les empreses que han vingut a les edicions anteriors i després l'ecosistema a Catalunya és important, tenen molts espais per trobar-se, es parlen de la presència en aquesta fira i cada vegada són més que volen ser-hi presents.
24: Per a les empreses, participar-hi pot ser un trampolí per als seus projectes, però també els suposa molta feina, tal com ha explicat David Jaume Andreu, d'Undercoders a l'escena.
3: Molts dies hi ha molta gent, el qual és positiu, perquè tenim a Europa i molt a prop la fira més important probablement de videojocs, tant a la part de business com de públic, i llavors realment és una sort, però és cansat.
24: L'ISEC busca desenvolupar el treball, la presència i la visibilitat de l'ecosistema dels videojocs de Catalunya en una fira com el Gamescom.
0: Esports. Fins a 4:45 amb l'Eduard Solà. Eduard, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. El president del Barça, Joan Laporta, ha insistit que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, d'aquest mateix estiu, i que volen fer saber al club madrileny que si ho volen vendre estan disposats a fer una nova oferta per comprar-lo.
7: La veritat és que estem molt interessats amb el jugador. Ens agradaria que la nostra oferta fos acceptada, i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid, i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
6: Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora, i ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. També ha reclamat que l'estelada deixa d'estar estigmatitzada i ha parlat d'aquestes imatges al Camp de l'Elx.
7: I, per tant, el que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir per part d'uns policies nacionals, doncs, un cop reconfirmats els fets, i les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs un cop confirmats els fets, doncs tinguin el seu càstig i les seves sancions, el que corresponguin a aquests casos.
6: En aquest sentit, ja hi ha la primera denúncia per l'agressió policial al menor que portava l'estelada Elx. L'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. Segons han explicat al Matí de Catalunya Ràdio, el que van fer els agents policials va més enllà de l'ús desproporcionat de la força. Laporta també ha confirmat que no hi haurà acte d'homenatge als campions del món. Demà hi ha partit de Lliga al Camp Nou, pendent de la primera jornada, Barça Athletic Club, i per tant hem pogut sentir Hansi Flick, que ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria i que tindrà els seus primers minuts com a blaugrana, i que Balde també serà a la llista després d'haver parlat amb ell.
8: Demà serà amb l'equip. Si juga o no, ho decidirem demà. Per mi, el més important és que està compromès al 100% amb nosaltres. Quan miro la primera temporada que va jugar aquí, va ser fantàstic. També és fantàstic veure com ha millorat. Però ara també és el moment de millorar encara més. Cada any arriben 3 o 4 jugadors nous de la Masia i també volen jugar.

0: Si juga demà, com dèiem, avui hi juga un altre partit pendent d'aquesta primera jornada de Lliga, és el Real Madrid-Real Societat a partir de les 9. Serà el debut de Mourinho al Bernabéu a la seva segona etapa a la banqueta de l'equip blanc.
1: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
0: En ciclisme ja està en marxa la cinquena etapa de la Vuelta, íntegrament per territori català. Enviat especial, què tal, Isaac Vilalta? Bona tarda. Doncs sembla que de moment no tenim a punt la connexió amb Isaac Vilalta. Continuem parlant de futbol. A l'Espanyol ja té un principi d'acord amb el Bayern de Munic per fitxar l'extrem Brian Zaragoza. El club blanc i blau ja ha tancat el fitxatge de l'extrem andalús, que arribarà cedit per una temporada amb opció de compra condicionada a diferents objectius. A les pròximes hores s'hauria d'oficialitzar el seu fitxatge. Avui el que ha parlat és el migcampista Urco González, que és de la Real Ciutat, ex de la Real Ciutat, el rival de l'Espanyol aquest dissabte.
2: Siempre es especial, ¿no? Al final por allí conozco a mucha gente, he pasado muchos años allí y bueno, pues espero un partido muy muy complicado, pero bueno, que podemos competir y traer los tres puntos por aquí.
0: A la segona divisió, el Girona Arnau Martínez és des d'aquest matí a València per tancar el seu traspàs amb l'equip que entrena Carlos Corberán. El traspàs es tancarà per un fix de 5 milions d'euros més un en variables i un tant per cent d'una futura venda. El que serà el seu substitut al lateral dret, Javier Boñar, i és a Girona, pendent de passar la revisió mèdica previ a l'anunci oficial del seu fitxatge. Per la seva part, el Sabadell ha presentat aquest migdia dos dels seus nous reforços de l'estiu, els davanters Nicolai Obolski i Nicolás Gioacchini.
1: 3Cat Info.
0: En bàsquet, l'Uni Girona ha incorporat la pivot sudanesa Adut Bulga, que firma per una temporada i arriba procedent de l'Azul Marina Mallorca-Palma. Pel que fa també al bàsquet Girona, de la Lliga CB, el base Isaac Vázquez va passar ahir pel quiròfan per la fractura del cinquè metatarsià del peu dret.

0: Són 4:45. Fins ara us hem explicat que hi ha 95 morts i més de 400 desapareguts, entre ells dos espanyols, al Nepal, després de l'arribada sobtada que ha afectat la zona de la frontera amb el Tibet, segons informen les autoritats del país. Les imatges són de destrucció total de ponts, edificis i pobles. El Nepal atribueix a un terratrèmol l'origen de l'arribada. El gegant tecnològic Meta pagarà més de 16.000 milions de dòlars per evitar el judici on l'acusaven de dissenyar xarxes socials perjudicials per als menors. És l'acord extrajudicial amb una trentena d'estats nord-americans que volien demostrar que Instagram o Facebook són addictius. Junts presenta de nou al Congrés la llei per delegar a la Generalitat les competències d'immigració, modificant el preàmbul per aconseguir el suport de Podem. Els morats diuen ara que el problema no era el preàmbul, sinó que el conjunt de la llei és racista. I ara també us explicaran que creix la firma d'hipoteques i l'import que es demana. A Catalunya se n'han firmat més de 8.000 al juny i en l'acumulat de l'any se superen les 47.000. És la xifra més elevada des del 2010. El perfil del comprador està canviant. La majoria són parelles joves que, amb l'ajuda de familiars, accedeixen als crèdits per poder finançar el seu primer habitatge. I també us explicarem que hi ha un nou conflicte a Tor, al Pallars Sobirà, que recupera l'antiga rivalitat entre els pocs veïns que té. Ara la disputa és per si s'ha de deixar passar vehicles cap a Andorra per un camí privat del port de Camús. Els partidaris de Palanca defensen que sí i els del Baum d'Ulldesansa ho volen prohibir. La història de Tor és una història d'enfrontaments que van esclatar fa més de 4 dècades. I pel que fa als esports, Eduard Solà...
1: El president del Barça, Joan Laporta, insisteix que volen el davanter de l'Atlètic Madrid, Julián Álvarez, i que fan saber al club madrileny que si el volen vendre estan disposats a una nova oferta per comprar-lo. Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora i ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. També ha reclamat que l'estelada deixi d'estar estigmatitzada.
0: I pel que fa al temps, tarda amb més sol, sobretot a les meitats oest i sud. A la resta, encara núvols prims i cel enterbolit. La temperatura màxima avui serà més baixa. Demà pujarà una mica més. Passen pràcticament 3 minuts del punt de 4:45 de la tarda d'aquest dimecres 26 d'agost del 2026. 95.

0: 5 morts i més de 400 desapareguts després de l'arribada sobtada que ha afectat el Nepal a la frontera amb el Tibet. Segons les autoritats nepaleses, entre els desapareguts hi hauria 2 ciutadans espanyols, tot i que de moment el Ministeri d'Exteriors espanyols no ho ha confirmat. La riuada s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i pobles sencers. Hi ha hagut talls d'electricitat en una zona on viuen unes 50.000 persones. Encara no hi ha una explicació clara de per què s'ha produït la inundació massiva, però el ministre d'Afers Estrangers del Nepal ha assegurat que la crescuda del riu no ha estat causada per les pluges, sinó per un terratrèmol i una esllavissada. L'any passat, el mateix riu, que neix al Tibet i desemboca a l'Índia, es va desbordar de manera sobtada, un fet que es va atribuir al desguàs d'un llac glacial. En aquella ocasió va provocar una desena de morts i una vintena de desapareguts. I als Estats Units, acord multimilionari de Meta amb una trentena d'estats nord-americans per evitar el judici sota l'acusació de dissenyar xarxes socials perjudicials per als menors. Tot i que encara falta l'aprovació del jutge del cas, el pacte implicarà que l'empresa tecnològica propietària de Facebook i Instagram hagi de pagar més de 16.000 milions de dòlars. A la vegada, Meta s'avindria a fer canvis significatius en la manera com els seus productes s'adapten als usuaris joves. L'acord inclouria limitacions d'ús i un bloqueig total per als menors de 18 anys entre la mitjanit i les 6 del matí. A més, s'impediria que els joves poguessin veure el nombre de m'agrada a les seves publicacions. El judici que s'havia de fer a Califòrnia pretenia determinar si la companyia de Mark Zuckerberg ha dissenyat les xarxes socials perquè siguin addictives per a infants i joves, si la plataforma enganya els consumidors fent-los creure que les xarxes són segures i si s'han utilitzat de forma indeguda dades personals de menors de 13 anys. Una llista d'acusacions que arriben després d'altres condemnes per perjudicar la salut mental dels joves. 3CAT Info. 3CAT Info. En plena crisi migratòria a Ceuta, Junts per Catalunya ha tornat a registrar al Congrés, ara sense el PSOE, la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Catalunya Ràdio ho ha avançat aquest matí. És el mateix articulat que Podem va fer descarrilar fa un any al costat del PP i Vox. El partit de Carles Puigdemont, però, ha escapçat el preàmbul que justifica políticament la llei per intentar guanyar-se el vot decisiu dels morats que no en tenen prou. Jordi Corbalan.
1: Junts torna a posar a l'agenda política la delegació de competències d'immigració a la Generalitat en plena crisi migratòria a Ceuta. Els de Puigdemont han optat per suprimir el gruix de l'exposició de motius de la llei que Podem considerava racista. Ha caigut la referència al risc que pot representar la immigració per la convivència i la cohesió social, però tampoc es parla de drets i deures ni de la protecció del català. Míriam Nogueres ho ha justificat al matí de Catalunya Ràdio.
2: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències. Per tant, ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
1: Podem, però, refreda novament el seu suport a la llei, si bé no es tanca a negociar. Ara la diputada i secretària general de la formació, Ione Belarra, avisa que el que era racista no era només el preàmbul de la llei.
3: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts com el PSOE saben qual és la proposta de Podemos.
1: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació, també que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers sempre que no calgui expedient judicial, i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fonts del PSOE expliquen a aquesta emissora que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, aquesta vegada en solitari. En el seu dia, quan encara no havien trencat, van consensuar el text i tornaran a donar suport. La votació podria ser a finals de setembre.
0: I sobre la crisi a Ceuta, Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per donar-ne explicacions. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans del que volia, ja que pretenia fer-ho el dia 9. Compareixerà després dels seus ministres per evitar donar versions diferents, com ha passat entre Marlaska i Robles. Unes diferències que avui han agitat tant l'oposició com els membres socis de l'executiu. El Congrés, però, ha rebutjat una compareixença conjunta dels dos ministres, Paula Brujats.
4: Pedro Sánchez també haurà d'aclarir el paper del CNI, si va fallar en preveure la tragèdia, si va amagar informació i si va menystenir els avisos que tenien les hores prèvies al 30 de juliol d'un repunt d'entrades nedant a Ceuta. Margarita Robles, ministra de Defensa, i Grande Marlaska, ministra de l'Interior, s'emboliquen i no donen una única versió. Avui el portaveu dels socialistes, Patxi López, ha sortit a posar pau, nega cap contradicció entre els dos ministres, però apunta que el CNI potser va fallar.
5: Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
4: El Partit Popular reclama que comparegui la directora del CNI per aclarir la veritat i la portaveu dels populars al Congrés, Esther Muñoz, furga en les diferències dins l'executiu i ho equipara a una guerra civil.
6: Y el gobierno está a palos, acusándose de mentir unos a otros. El delegado del gobierno de Ceuta emite un comunicado diciendo que la ministra Robles no decía la verdad. Eso, si no es una guerra civil...
4: Però els socis de Sánchez tampoc s'expliquen com no es va poder prevenir. Enrique Santiago, de Sumar, pregunta si el CNI va amagar informació per anar contra el govern espanyol.
7: No dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga.
4: Seguint les instruccions d'Aznar.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els préstecs hipotecaris continuen creixent. Cada vegada se'n firmen més i de més quantia. Segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística, ara aquests crèdits ja freguen els 190.000 euros de mitjana. Com que les entitats financeres només cobreixen el 80% del cost del pis, de la butxaca s'hi han de posar gairebé 50.000 euros d'entrada, una suma que no està a l'abast de tothom. El perfil majoritari del comprador són parelles joves d'entre 28 i 40 anys i que compten amb l'aportació dels pares. I la immensa majoria per comprar primeres residències, com ha explicat a 3Cat Info Albert Domingo de la Junta Directiva del Col·legi de Notaris.
9: Jo diria que per primera residència es firma el 90% dels préstecs, el 80%, el 90%. És a dir, préstecs d'habitatge, primera residència, 90%. Segona residència no necessiten tant la finançació exterior.
0: Les compres, a més, es fan en un context d'enduriment de les condicions bancàries. El tipus d'interès mitjà ja frega el 3% i amb les entitats mantenint a ratlla els índexs de morositat. Davant d'això, els notaris reclamen ajudes més generoses a l'emancipació i que les donacions no es penalitzin tant fiscalment.
9: Tindria que estar bonificat i no et bonifiquen aquesta donació, sí que hi ha una certa rebaixa, però jo crec que tindria que haver una ajuda.
0: Tot i les dificultats, però, el nombre d'hipoteques, com dèiem, va a l'alça. Al juny se n'han tornat a firmar més de 8.000 a Catalunya i, si ens fixem en l'acumulat de l'any, se superen les 47.000. Això és un 13% més que l'any passat i la xifra més elevada des del 2010, on més s'han disparat i de llarg és a les comarques gironines, en part per l'atractiu que representa per als estrangers. Al conjunt de Catalunya, la gent de fora concentra un 15% del total de les compres, tot i que depèn de la zona. Si parlem de segones residències, al nord predominen els francesos, mentre que a la Costa Daurada, els anglesos. La falta de capacitat de la xarxa elèctrica està endarrerint la construcció de més de 80.000 habitatges a Espanya, segons alerta el BBVA. En un informe, afirma que es tracta d'un coll d'ampolla que limita l'oferta d'habitatge, ja que retarda l'execució de promocions immobiliàries. També adverteix que és imprescindible afrontar-ho perquè la demanda elèctrica podria augmentar un 45% fins al 2030. Ara bé, l'informe recorda que ampliar la xarxa elèctrica en grans desenvolupaments urbanístics pot requerir entre 5 i 8 anys entre la planificació i la construcció de les infraestructures necessàries. Aquesta falta de capacitat elèctrica afecta de manera desigual els diferents territoris. L'estudi esmenta el cas de Lleida, al costat de Madrid, València, Múrcia o Alacant. El ràpid desplegament de les energies renovables i l'avenç de l'electrificació han augmentat la capacitat de generació elèctrica, però l'expansió de la xarxa no ha avançat al mateix ritme. El BBVA afirma que, en el cas de Barcelona o Madrid, molts desenvolupaments urbanístics requeriran noves subestacions o reforços de la xarxa per poder-se executar. La diferència entre els sous dels empresaris i dels treballadors s'ha fet més gran en els últims 5 anys. Els ingressos reals dels empresaris han augmentat 3 vegades més que el dels assalariats, segons un informe de la UGT. Si ens fixem en les dades, l'any 2021 la bretxa entre els ingressos nets dels empresaris i els assalariats era de 7.000 euros i el 2025 ja era de 12.000. Es tracta d'un increment del 71%. Segons el director de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, s'ha arribat a una situació límit en que els beneficis de les empreses no s'estan repercutint en les persones.
10: Creiem que ha arribat el moment de reflexionar i de posar sobre la taula que aquest repartiment dels beneficis cada vegada és més injust i que això no només és del senyor Elon Musk o del Mark Zuckerberg o de com es reparteixen els beneficis en aquestes multinacionals, sinó que aquí la nostra economia cada vegada és una economia més salvatge envers a les persones treballadores i molt més agraïda en quant als beneficis de les empresaris.
0: Les dades basades en l'enquesta de condicions de vida de l'INE indiquen que almenys la meitat dels assalariats reben sous inferiors als 27.000 euros anuals. Amb aquestes xifres a la mà, la UGT ha fet una crida a reforçar la negociació col·lectiva com a eina principal per distribuir els fruits del creixement econòmic de manera més equilibrada. També ha denunciat que dues terceres parts dels convenis col·lectius no tenen clàusules de revisió salarial per fer front a l'augment del cost de la vida.
8: 3CAT Info.
0: El pas de vehicles cap a Andorra pel camí privat del port de Cabús ha obert un nou conflicte a Tor, al Pallars Sobirà. Una part dels veïns acusa l'altra d'instal·lar cartells sense cap consens per prohibir-ne la circulació. Sofia Cabanes.
11: Els veïns contraris, encapçalats per Pablo Moreno, hereu de Palanca, asseguren que esta mesura va en contra de la voluntat dels avantpassats de Tor, que defensaven l'obertura cap a Andorra. Ara els cartells que hi prohibien el pas ja han desaparegut, però Moreno no dubta acusar, entre d'altres, un vell enemic, el Sansa.
12: La problemàtica que tenim aquí són les mismes tres cases que han tingut també, Sansa, Sardà i la Pereta. Són tres cases que busquen el follón com els antepassats que teníem. Havien luchat per tenir el pas obert a Andorra, que no molesten, mentre que aquesta gent que han pogut cortar des de prohibido el pas i tonteria.
11: La Pili, propietària de Casa Sisqueta, és la veïna que més dies passa al poble i ja n'està tipa de disputes.
13: Jo penso que primer torn s'hauria de pensar en el poble. No tenim llum, no tenim cap servei. Els pocs diners que hi ha a la comunitat haurien de servir per això.
11: Més avall, a Alins, municipi al qual pertany Tor, alguns negocis es mostren preocupats pel futur d'este camí. Roger Micas regenta un bar.
14: Clar que ens afecta, no, el tancament d'aquesta pista, perquè per aquí sembla que no, i encara que sigui un pas així, que no està molt bé, que sigui una pista forestal, pues passa molta gent.
11: Tor té 13 cases i una vintena d'habitants ocasionals.
0: Són 4:45, a aquesta hora obrim l'àrea de servei i us expliquem que els trens de les línies R11 i RGU de Rodalies poden tardar avui més de l'habitual perquè s'està retirant un arbre entre Riells i Caldes de Malavella, a la Selva. Això fa que la circulació dels combois es faci per via única i s'incrementi el temps de recorregut perquè els trens es queden parats una estona quan s'apropen al punt afectat. El govern desenvolupa un projecte per aplicar la intel·ligència artificial en la gestió del trànsit i la xarxa viària. S'anomena Bessó Digital i treballen 3 departaments i s'anirà implantant progressivament en els 3 propers anys. Des de Barcelona ens ho explica l'Albert Manyà.
15: D'entrada abastarà 326 quilòmetres de carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb vies tan importants com la 2, la B23, la C31, la C32 o les rondes, però l'objectiu és estendre'l als 6.000 quilòmetres de vies de gestió de la Generalitat. No només donarà informació al govern i les autoritats de trànsit, sinó també als conductors. Núria Parlon, consellera d'Interior.
16: Permet, doncs, prendre decisions que poden ajudar a millorar, per exemple, la sinistralitat, o poder actuar amb molta més prevenció davant d'una situació de congestió per informar la població.
15: Amb un pressupost de 7 milions, és un salt tecnològic destinat a millorar el temps de resposta i el manteniment de la xarxa, ser més eficients i reduir emissions.
8: El temps.
0: Una crònica d'en Francesc Mauri.
17: Després del pas d'una banda de núvols aquest matí, amb pols en suspensió, gotellades acompanyades de fang, la tarda es presenta més possibilitat de sol o, com a mínim, de ressol. No s'esperen precipitacions, la temperatura una mica més baixa. Demà repunta la temperatura, més calor a migdia, per tornar a baixar la temperatura entre divendres i diumenge, mentre que el sol demà podria ser més present a la meitat oest de Catalunya, intervals de núvols a la resta, i de cara a demà passat el sol ja podria dominar més, això sí, amb el permís sempre d'intervals de núvols demà a la tarda que anirien desapareixent i donarien més pas a aquest sol de divendres i al cap de setmana.
8: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
1: Svalbard, un arxipèlag gelat a la frontera nord de l'OTAN.
2: Jordi Torrent, consultor expert en l'Àrtic, secretari general de l'Associació de Ports Mediterranis.
3: L'Àrtic, des de que es va començar a albirar la possibilitat de que el degel provoqués que es pogués utilitzar pel transport marítim durant llargs períodes de temps, ha estat sempre una prioritat, primer per Rússia, no només, evidentment, pel tema del transport marítim, sinó per l'accés als combustibles fòssils i altres matèries que amaga el fons marí de l'Àrtic, i també perquè concentra bona part de la seva flota naval, de l'arsenal nuclear i a nivell geogràfic. I
2: Maya Soiterich, analista del diari noruec Dagsavisen.
4: Noruega ha estat sempre a la frontera nord de l'OTAN. Ens en vam oblidar durant anys abans de l'annexió russa de Crimea. Va ser llavors quan ens vam adonar que la Guerra Freda realment no s'havia acabat.
5: Arxipèlag de Svalbard, a 1.300 quilòmetres del Pol Nord. Pertany a Noruega, però es regeix per un tractat del 1920 que regula els usos de l'arxipèlag i estipula que els signants poden explotar els recursos de les illes. El degel està animant nous països a firmar-lo. L'últim, a l'abril d'aquest any, han estat els Emirats Àrabs Units. És l'únic territori de l'OTAN on Rússia té assentaments. Són dues localitats mineres.
6: Svalbard i la seva capital, Longyearbyen, són l'enclavament de més de 1.000 habitants situat més al nord del planeta. El fred talla la respiració, el vent se't cola per la samarreta tèrmica. A Svalbard, la nit polar tancada dura 80 dies. Descobert el 1596, durant segles l'arxipèlag es va omplir d'exploradors i caçadors, de balenes, de morses, mines de carbó fins l'any passat i ara hotels i agències d'aventura. Avui comença a estar en el radar del món, per la seva ubicació estratègica en un àrtic que es degela i que tothom cobdicia, i també pels seus potencials recursos marins, fòssils i minerals.
7: So Svalbard is located, it's an archipelago, it reaches from 74 degrees north to 81 degrees north. It has 60% glaciers.
6: Primera parada, Museu de Svalbard, a l'entrada un os polar dissecat de 500 quilos. Ens atén el seu director, Eystein Markusson. Què fa que Svalbard sigui especial?
8: Molts diuen que és com el canari de la mina, perquè aquí l'escalfament global es produeix a un ritme 7 vegades més ràpid que la resta del món. Per tant, aquí podem veure la velocitat amb què canvia el clima. I després, Svalbard ha retornat a la geopolítica per dinàmiques que creiem superades. Alguna cosa està passant amb Svalbard, però ningú sap què exactament.
6: El Centre d'Artistes de Spitsbergen és un dels nuclis culturals de Longyearbyen, on viuen unes 1.300 persones de més de 30 països. La Dominika Dabrowska, la seva directora i astrofísica, ens parla de les peculiaritats de Svalbard. No s'hi poden enterrar cossos sencers perquè el permafrost els expulsa cap amunt. Cada cop hi ha més dies càlids, entre cometes, en què la temperatura no baixa de 0 graus. I com s'articula, li pregunto, la convivència amb els ossos polars?
9: Sí, lo de osos polares, están aquí, están en su territorio. Y cuando salimos fuera tenemos un rifle, pero bueno, lo más importante es cómo entender estos animales. Y también es importante observar la naturaleza, porque lo que me gusta en Svalbard, que es muy diferente que otros sitios del mundo, que aquí naturaleza es como por encima de gente.
6: El vent es un dels sons dominants de Svalbard. L'altre, el de les motos de neu. I és que a l'hivern la moto de neu és la manera més pràctica de moure's per Svalbard, però també és l'única manera d'arribar a Barentsburg, el poble rus situat a uns 60 quilòmetres de la capital. A Barentsburg hi viuen uns 300 miners russos i ucraïnesos. Des de la guerra d'Ucraïna, l'oficina de turisme de Svalbard ha tallat oficialment tota relació amb Barentsburg i costa arribar-hi. L'Helena K, no vol que digui el seu cognom, i ha d'anar cada cop que s'ha de renovar el passaport. De pare ucraïnès i mare russa, la situació actual la desconcerta.
10: Jo no entenc la diferència entre Ucraïna i Rússia. Per nosaltres, abans, només era la Unió Soviètica, sense fronteres dins del territori. No ho entenc, tot això. Però, evidentment, no puc anar a Moscou. Rebo moltes invitacions, però no puc anar-hi des que va començar la guerra, perquè ajudo refugiats, envio diners cap allà, i la meva filla troba a faltar Rússia.
6: A Longyearbyen hi ha una comunitat d'ucraïnesos i russos dissidents d'un centenar de persones. Quan s'enyoren de la seva terra, poden comprar a la botiga de l'hotel Ruskiy Dom, on s'importen productes des de Moscou o Minsk. Svalbard fascina per la seva bellesa i atrau artistes de tot el món, com l'anglesa Kirsty Banks.
11: It's just the sheer beauty of it.
12: És la seva bellesa pura el que t'atrapa, i a mesura que hi vas també entens la seva fragilitat. Després d'algunes visites et deixes arrossegar pels impressionants colors del cel.
6: Però es troba a l'epicentre d'una regió vulnerable i disputada del planeta, l'Àrtic, i Noruega, i per extensió l'OTAN, han d'articular una nova política davant les actuals tensions globals.
13: Noruega té problemes greus a Svalbard. Les mines de carbó han tancat. El subministrament energètic és molt dèbil. La població noruega a l'arxipèlag s'està reduint ràpidament, mentre altres països envien població seva a Svalbard. I Rússia ja està construint esglésies o col·locant creus. Tota aquesta parafernàlia ritualística que pot tenir pes a l'hora de fer reclamacions sobre l'illa. Per tant, per Noruega és molt important desxifrar què pensa fer a Svalbard.
1: És un reportatge de Cèlia Cernades amb selecció musical de Josep Lluís Santiso. Podeu escoltar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3Cat.
0: Esports.
14: Fins a les 5 de la tarda amb l'Eduard Solà. Eduard, bona tarda.
15: Hola, què tal? Bona tarda. El president del Barça, Joan Laporta, ha insistit que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, d'aquest mateix estiu, que li fan saber al club madrileny que si el volen vendre estan disposats a fer una nova oferta per comprar-lo.
16: La veritat és que estem, doncs, molt interessats amb el jugador. Ens agradaria, doncs, que la nostra oferta fos acceptada, i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid, i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres no estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hi hem fet.
15: Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora, i ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. També ha reclamat que l'estelada deixi d'estar estigmatitzada.
16: I per tant, el que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir per part d'uns policies nacionals, doncs, un cop reconfirmats els fets, i les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs, un cop confirmats els fets, doncs, tinguin el seu càstig i les seves sancions, el que corresponguin a aquests casos.
15: En aquest sentit, ja hi ha la primera denúncia per l'agressió policial al menor que portava l'estelada Elx. L'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. Segons han explicat al Matí de Catalunya Ràdio, el que van fer els agents policials va més enllà de l'ús desproporcionat de la força. Laporta també ha confirmat que no hi haurà acte d'homenatge als campions del món. Demà hi ha partit de Lliga al Camp Nou, pendent de la primera jornada Barça-Atlètic Club, i per tant hem pogut sentir avui Hansi Flick, que ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria i que tindrà els seus primers minuts com a blaugrana. També ha dit que Valde serà altre cop a la llista després d'haver parlat amb ell.
17: Demà serà amb l'equip. Si juga o no, ho decidirem demà. Per mi, el més important és que està compromès al 100% amb nosaltres. Quan miro la primera temporada que va jugar aquí, va ser fantàstic. També és fantàstic veure com ha millorat. Però ara també és el moment de millorar encara més. Cada any arriben 3 o 4 jugadors nous de la Masia i també volen jugar. Han d'estar compromesos al 100% amb això, amb el futbol professional.
15: Gavi s'ha continuat entrenant al marge i està descartat per jugar demà. Per la seva part, Marc Caçador, que si li busca una sortida, s'entrena en horaris diferents a la resta del grup. A tot això, el porter croat Dominik Livakovic ja ha passat aquest matí la revisió mèdica amb el Barça i s'espera que avui firmi per les 4 pròximes temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros, més 2 en variables pel seu traspàs. Hansi Flick ha explicat que decidiran en els pròxims dies si Livakovic serà cedit a un altre club o bé s'incorporarà a l'equip. El Barça jugarà demà, però avui ja tenim un partit pendent de la primera jornada, el Madrid-Real Ciutat a les 9. Serà el debut de Mourinho a Bernabéu a la seva segona etapa a l'equip blanc. Deixem parcialment el futbol, parlem ara de ciclisme, perquè ja és en marxa la cinquena etapa de la Vuelta, íntegrament per territori català, enviat especial, Isaac Vilalta, què tal? Bona tarda.
18: Bona tarda, Eduard. Últims 22 quilòmetres d'aquesta etapa, els ciclistes han coronat ja el Port de Paüls de tercera categoria, l'última dificultat del dia, en què el vent també ha aparegut, també ha estat protagonista, s'ha tallat el gran grup per alguns moments, però al final no ha passat res significatiu. Tampoc ha passat res significatiu en aquest alt de Paüls, en aquest Port de Paüls de tercera, com deia. Sí que el grup s'ha estirat, s'ha trencat lleugerament, però vaja, sense atacs entre els homes importants. Avui és una jornada en què s'està rodant ràpid, però no hi ha moviments entre els homes importants. Ara veiem a la part capdavantera com és l'UAE, l'equip de Tadej Pogacar, el que comanda el gran grup, el que està posant ordre. Pogacar té tres companys seus ara mateix davant d'ell, marcant el ritme. No volen cap ensurt en aquest descens del Port i afrontar els últims quilòmetres fins aquí a Roquetes en una posició preferent i tranquil·la. L'etapa, per tant, que s'hauria de resoldre l'esprint amb Matthew Brennan, el corredor del Bisma, que és el gran favorit, però atenció també a les prestacions de catalans, com el Pau Miquel, ja va fer molt bé un dia acabant segon, també amb el Marcel Camporí i el Marc Brustenc, avui que poden estar a les posicions capdavanteres. 20 quilòmetres, 900 metres, però al final l'etapa probablement es resoldrà l'esprint aquí a Roquetes.
0: Trescat Info.
15: Tornem breument al futbol, perquè l'Espanyol ja té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribarà a cedir per una temporada amb opció de compra. Les pròximes hores s'hauria d'oficialitzar el seu fitxatge. A la segona divisió, Girona, Arnau Martínez és des d'aquest matí a València per tancar el seu traspàs amb l'equip que entrena Carlos Corberán. El traspàs es tancarà per un fix de 5 milions d'euros més un en variables i un tant per cent d'una futura venda. Mentrestant, el que serà el seu substitut a lateral dret, Javier Boñar, ja és a Girona, pendent de passar la revisió mèdica prèvia a l'anunci oficial del seu fitxatge. I en bàsquet, l'Uni Girona ha incorporat la pivot sudanesa Adut Bulgak, que firma per una temporada i arriba procedent del Mallorca Palma.
0: Trescat Info.
19: Bona tarda, són les 5. Un centenar de morts i més de 600 desapareguts, entre ells dos espanyols, al Nepal, després d'una riuada sobtada que ha afectat la zona de la frontera amb el Tibet, segons informen les autoritats xineses i nepaleses. Les imatges són de destrucció total de ponts, edificis i pobles sencers. El Nepal atribueix l'origen de la riuada a un terratrèmol. El gegant tecnològic Meta pagarà uns 17.000 milions de dòlars per esquivar el judici per dissenyar xarxes socials perjudicials pels menors. L'acord amb una trentena d'estats nord-americans implicaria limitar l'ús d'Instagram durant el dia i, sobretot, la nit als joves de menys de 18 anys. Junts per Catalunya presenta de nou al Congrés la llei per delegar a la Generalitat les competències d'immigració, modificant, això sí, el preàmbul per aconseguir el suport de Podem. Els morats diuen ara que el problema no era el preàmbul, sinó que és racista el conjunt de la llei. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre, dijous que ve, per donar explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans del que pretenia la Moncloa i compareixerà després que ho facin els seus ministres. Els bombers calculen poder controlar aquest vespre l'incendi forestal a la serra de Collserola del Barcelonès. Aquest matí l'han pogut estabilitzar i els veïns ja han pogut passar la nit a casa seva. Els veïns acusen l'administració de deixadesa pel que fa a la gestió del bosc. L'Ajuntament de Roda de Barà ha decretat dos dies de dol per la mort de dues dones, mare i filla, que van quedar ferides durant els aiguats de dissabte. La força de l'aigua va fer caure un mur sobre la parada que tenien al port de Roda, que és on estaven dormint. El director de cinema català, Cesc Gai, espera feliç que es confirmin els bons pronòstics de cara als Oscars del seu remake nord-americà de la pel·lícula que va fer fa uns anys, Sentimental. Es tracta de La Invitación, una comèdia dirigida i protagonitzada per Olivia Wilde, en què també hi actuen Edward Norton i Penélope Cruz.
0: Esports.
15: El president del Barça, Joan Laporta, insisteix que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i que fan saber al club madrileny que si el volen vendre estan disposats a fer una nova oferta per comprar-lo. Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora, i ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. També ha reclamat que l'estelada deixi d'estar estigmatitzada. Mentrestant, Hansi Flick ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria de cara al partit de demà contra l'Atlètic Club a la Lliga i que tindrà els seus primers minuts com a blaugrana. També ha confirmat que Valde serà a la llista després d'haver parlat amb ell. I avui hi juga un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Real Madrid-Real Ciutat, a partir de les 9.
19: Pel que fa al temps, avui tindrem una tarda més assolellada, amb màximes que han arribat de moment als 33 i 34 graus. Demà la temperatura pujarà una mica més. El vent de sud continuarà fent-se notar en cotes altes del Pirineu i la pols sahariana es mantindrà. Pel que fa a demà, a la jornada de dijous, tindrem un matí amb més núvols a la costa que no pas a l'interior i al Pirineu.
0: 3CAT Info.
19: Ara passen 3 minuts i mig de les 5 de la tarda. A aquesta hora us saluda Eloi Barrera. Un centenar de morts i més de 600 desapareguts, entre ells dos espanyols al Nepal, després d'una riuada sobtada que ha afectat la zona fronterera amb el Tibet, segons han informat la Xina i el Nepal. Les autoritats nepaleses han avançat que entre els desapareguts hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que de moment el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. Aquesta riuada, que ha sigut impressionant, s'ha endut tot el que es trobava al davant. Ponts, edificis, pobles sencers. Hi ha hagut també talls d'electricitat en una zona on viuen unes 50.000 persones. Encara no hi ha una explicació clara de per què s'ha produït la inundació massiva, però el ministre d'Afers Estrangers del Nepal ha assegurat que la crescuda del riu no ha estat causada per les pluges, sinó per un terratrèmol i una posterior esllavissada. De fet, l'any passat el mateix riu, que neix al Tibet i desemboca a l'Índia, també es va desbordar de manera sobtada. Un fet que es va atribuir llavors al desguàs d'un llac glacial. En aquella ocasió, el desbordament del riu va provocar una desena de morts i una vintena de desapareguts.
0: 3CAT Info.
19: Acord multimilionari de Meta amb una trentena d'estats nord-americans per esquivar el judici sota l'acusació de dissenyar xarxes socials perjudicials per als menors. Tot i que encara falta l'aprovació del jutge del cas, aquest pacte implicarà que l'empresa tecnològica, propietària de Facebook i Instagram, haurà de destinar uns 17.000 milions de dòlars a accions que minimitzin l'impacte en els joves. La xifra, en tot cas, estaria lluny dels 200.000 milions que li reclamaven els estats. Segons el pacte, de moment extrajudicial, Meta s'avindria a fer canvis significatius en la manera com els seus productes s'adapten als usuaris joves. L'acord inclouria limitacions d'ús i un bloqueig total pels menors de 18 anys entre la mitjanit i les 6 del matí. A més, s'impediria que els joves es poguessin veure el nombre de m'agrades a les seves publicacions i també es desactivarien els filtres que imiten la cirurgia estètica. El judici, que va començar la setmana passada a Califòrnia, pretenia determinar si la companyia de Mark Zuckerberg ha dissenyat les xarxes socials perquè siguin addictives per infants i joves, però també si la plataforma enganya els consumidors, fent-los creure que les xarxes són segures i si han utilitzat de forma indeguda dades personals de menors de 13 anys. Una llista d'acusacions que arriben després d'altres condemnes per perjudicar també la salut mental dels joves.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
19: Les 5 de la tarda i 6 minuts. En plena crisi migratòria a Ceuta, Junts per Catalunya ha tornat a registrar al Congrés, ara sense el PSOE, la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Catalunya Ràdio us ho ha pensat ja avui aquest matí. És el mateix articulat que Podem va fer descarrilar fa un any al costat del PP i Vox. Ara, el partit de Carles Puigdemont ha decidit escapçar el preàmbul que justifica políticament la llei justament per això, per intentar guanyar-se el vot decisiu dels morats. Des de Podem, però, ja diuen que no en tenen prou. Jordi Corbalan.
20: Junts torna a posar a l'agenda política la delegació de competències d'immigració a la Generalitat en plena crisi migratòria a Ceuta. Els de Puigdemont han optat per suprimir el gruix de l'exposició de motius de la llei que Podem considerava racista. Ha caigut la referència al risc que pot representar la immigració per la convivència i la cohesió social, però tampoc es parla de drets i deures ni de la protecció del català. Míriam Nogueres ho ha justificat al Matí de Catalunya Ràdio.
21: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències. Per tant, ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
20: Podem, però, refreda novament el seu suport a la llei, si bé no es tanca a negociar. Ara la diputada i secretària general de la formació, Ione Belarra, avisa que el que era racista no era només el preàmbul de la llei.
22: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, Tanto Junts com el PSOE saben qual és la proposta de Podemos.
20: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers sempre que no calgui expedient judicial, i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fonts del PSOE expliquen a aquesta emissora que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, aquesta vegada en solitari. En el seu dia, quan encara no havien trencat, van consensuar el text i tornaran a donar suport. La votació podria ser a finals de setembre.
19: I sobre la crisi de Ceuta, Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per donar explicacions sobre la crisi migratòria en aquesta ciutat del nord d'Àfrica. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans, ja que ell pretenia fer-ho el dia 9. El president espanyol, doncs, compareixerà després que ho facin els seus ministres per evitar donar versions diferents, com ha passat entre Marlaska i Robles aquests últims dies. Informa des de Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Sánchez haurà d'aclarir el paper del CNI, si va fallar en preveure la tragèdia, si va amagar informació i si va menystenir els avisos que tenien d'hores prèvies al 30 de juliol d'un repunt d'entrades nedant. Margarita Robles, Defensa i Gran de Marlaska Interior s'emboliquen i no donen una única versió. El portaveu dels socialistes, Patxi López, ha sortit a posar pau i nega cap contradicció entre els dos ministres, però apunta que el CNI potser va fallar.
3: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
2: El PP reclama que comparega la directora del CNI per aclarir la veritat, i Esther Muñoz furga en les diferències dins l'executiu o equipara a una guerra civil.
4: La ministra de Defensa en el Congreso y el Parlamento decía que sí, y en una rueda de prensa pública el ministro de Interior decía que no. No contentos con ese bochorno, el delegado del gobierno de Ceuta emite un comunicado con el logo del gobierno de España diciendo que la ministra Robles no decía la verdad. Eso, si no es una guerra civil...
2: I els socis tampoc s'ho expliquen. Des de Suma, Enrique Santiago es pregunta si el CNI va amagar informació per anar contra Sánchez seguint les instruccions d'Aznar.
23: No dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que pueda hacer que haga. Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio, en cuyo caso sería muy grave.
2: Almenys Sánchez s'estalvia que Robles i Marlaska hagin de compareixer conjuntament al Congrés. La majoria de la investidura hi ha votat en contra a la Diputació Permanent, tot i que el motiu pel qual l'havia demanat el PP era per donar explicacions pel cas Leire.
19: Ara són les 5 i gairebé 11 minuts. Els bombers calculen que si el temps no canvia podran controlar aquest vespre l'incendi de la serra de Collserola, al barcelonès. Aquest matí l'han pogut estabilitzar i els veïns ja han pogut passar la nit a casa seva. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 7 persones en estat lleu intoxicades pel fum. Uns veïns, per cert, que critiquen la gestió forestal, acusen l'administració de deixadesa, ja que moltes de les cases són a tocar del bosc. Marriera.
24: Els bombers centren tots els esforços en perimetrar el foc i evitar qualsevol revifada ara al migdia durant les hores més crítiques. De moment, l'incendi ja ha cremat 54 hectàrees, segons l'últim balanç fet aquest migdia pels agents rurals, i la previsió és que a la tarda el foc pugui quedar controlat. Sentim Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona.
25: Som optimistes, però hem de ser ferms amb el tancament del perímetre i també tenir clar que segurament tindrem algun aixecament d'alguna fumarola o d'algun focus secundaris, i per això ara, les properes hores, estarem intensificats sobretot amb aquests punts de la capçalera que eren la vessant de Ciutat Meridiana.
24: Tant al barri de Canyelles, on es va iniciar el foc ahir a la tarda, com a Torre Baró, els veïns es mostren resignats per aquest nou incendi i reclamen una franja de seguretat per les cases.
26: El que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest, però bueno, i és una pena perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
27: Ara no passa nada. No passa nada, ni ha habido herido, ni ha habido nada, no, aquí no ha pasado nada. Pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. Hay 15 metros de las casas. Ni que sea un parque nacional, ni que sea internacional. Es igual.
24: Ara els agents rurals i els Mossos ja investiguen sobre el terreny l'origen del foc, el segon que es declara aquest mes d'agost a Collserola.
19: I han mort dues dones, mare i filla, a conseqüència de les fortes pluges de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès, quan els va caure sobre una paret que va cedir per la força de l'aigua. Tarragona, Clara Echevarria Domingo.
5: La família tenia una parada al port de Roda de Barà i aquella nit les dues dones hi estaven dormint amb l'avi quan els va caure sobre un mur a causa de la força de l'aigua. La mare i la filla de 18 anys van quedar greument ferides i les van ingressar a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on han acabat morint. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci per avui a les 7 de la tarda a la mateixa plaça de l'Ajuntament i ha decretat dos dies de dol, avui i demà, durant els quals les banderes onejaran a mig pal. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, a través d'una piulada a X, ha lamentat la notícia i ha traslladat el seu condol a la família i amics. Roda de Barà va ser un dels punts que van registrar més incidències a causa del temporal d'aigua que va deixar més de 100 litres per metre quadrat a la zona.
19: Mentrestant, el poble occità de Pomars intenten recuperar-se del tornado, que també dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre uns 300 habitatges. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i els veïns treballen a contrarrellotge perquè sembla que demà tornen a haver-hi pluges i es vol evitar que l'aigua agreugi els danys. Enviada especial a Pomars, Laura Bertran.
6: Hem de veure si realment...
7: El poble de Pomars, el que hem vist aquest matí és molta solidaritat, jugadors de rugbi, de Carcassó, bombers, les forces de l'ordre, empreses privades que ajuden per mirar de protegir el que queda de les habitacions encara no destruïdes. Mentrestant, els bombers segueixen anant casa per casa per poder donar el vistiplau si la gent pot tornar a entrar o no en la part que queda dreta. Hem pogut parlar amb l'Ani, és ferida a l'ull dret.
8: Com vols que em
9: sé? Ho he perdut tot, el cotxe també, tot i que això no és tan greu, però he perdut tot el que tenia només en dos minuts. Tot, no em queda res.
7: El que és segur és que l'escola, ella, no podrà reprendre en aquesta tornada del nou curs, que ha de començar el dimarts 1 de setembre. Hauran d'anar els alumnes fins a un dels pobles veïns per seguir els primers dies d'escola.
19: Hem arribat a un quart de sis de la tarda. Un parell de punts de mobilitat. A aquesta hora, començant pel trànsit, la Nacional 340 està tallada en els dos sentits de la marxa per un accident a l'altura de Vilafranca del Penedès. Segons el Servei Català de Trànsit, a la col·lisió hi hauria dos turismes, una furgoneta i un camió implicats. Dues persones haurien resultat ferides en estat menys greu i les traslladen a l'Hospital de Vilafranca. L'afectació viària en aquests moments és d'uns 2 quilòmetres de cua en els dos sentits, com us dèiem, a l'N340 a Vilafranca del Penedès. I per agafar els trens de les línies R11 i RG1 de Rodalies poden tardar avui més de l'habitual perquè s'està retirant un arbre entre Riells i Caldes de Malavella, a la Selva. Això fa que la circulació dels convois es faci per via única i s'incrementi el temps de recorregut perquè els trens es queden parats una estona quan s'apropen a aquest punt afectat.
0: El temps.
19: La previsió ara amb la Gemma Puig.
10: Aquesta tarda el temps serà molt més estable fins i tot que al matí, tot i que al matí han caigut com a molt algunes dècimes, però sí que hem tingut aquest cel més ennuvolat, terrós, amb alguna gota acompanyada de fang, núvols que han anat a menys, núvols molt més trencats ara mateix, en queden alguns cap a l'interior, algun punt del prelitoral, però moltes més estones de sol, en un dia que les temperatures s'han enfilat fins als 35 graus al Carràs, 34 al Dover, Torres de Segre, Serós, 33 a Vinebre, Cabanes, per tant, han baixat una miqueta respecte ahir, però encara hem arribat a aquests 34 o 35 graus. Una tarda vespre molt estable, mantindrem aquesta estabilitat, però també amb vent que continuarà bufant a les cotes altes del Pirineu. Un vent que persistirà també de cara a aquest dijous, tant al matí i sobretot a la tarda. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest dijous mantindrem aquest cel terrós, la pols sahariana al matí, amb més núvols resseguint la façana litoral i prelitoral, aquest ambient càlid i xafogós a tocar de la costa, més sol, núvols més trencats cap a comarques interiors i cap al Pirineu, i a la tarda augmentarà una mica més la nuvolositat. No descartaríem de cara a la tarda, sobretot al vespre, hi pugui haver algun ruixat cap al Pirineu Occidental. Seria ben poqueta cosa. Pel que fa a les temperatures, voldran pujar una mica més, per tant, alguns valors més alts poden passar dels 35 graus.
0: 3CAT Info.
19: Un matrimoni irlandès de 45 i 50 anys ha aparegut mort en un habitatge de Cullera, al País Valencià. Els seus dos fills menors van trobar els cossos ahir la tarda al costat del jacuzzi que hi ha
1: a la casa que la família havia llogat per passar-hi les vacances. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir les causes de les morts. De moment no se'n saben els motius i no es descarta que pugui haver sigut un accident. En tot cas, els fills que tenen necessitats especials reben ara atenció dels serveis socials de l'Ajuntament de Cullera. I els Mossos investiguen les circumstàncies de la mort d'un home en una galeria de tir a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la policia, la víctima estava fent pràctiques de tir quan, per causes que no se saben, va rebre una bala que el va ferir de manera mortal. Això va passar abans d'ahir, però no s'ha sabut fins avui en aquesta galeria de tir de l'Hospitalet de Llobregat. I a Navarra, tres persones han quedat ferides greus i una cinquantena els han hagut d'atendre a Noaín, a Navarra, després que esclatessin diversos coets durant el xupinazo, amb què començaven les festes del poble. La majoria dels afectats tenen cremades lleus, tret dels tres homes que han hagut de ser traslladats, com us dèiem, a l'hospital.
0: 3Cat Info.
1: Crònica internacional. Rússia considera prematur concloure que la visita que ha fet al país el director de la CIA servirà per ajudar a millorar les relacions amb els Estats Units. El Kremlin sí que considera positiu que hi hagi contactes d'alt nivell entre els serveis secrets dels dos països. Moscou sosté que el cap dels espies nord-americans, John Ratcliffe, no s'ha vist amb el president Vladimir Putin en la visita llampec que ha fet. És, per cert, la primera d'un director de la CIA al país en gairebé 5 anys. Una visita que el president nord-americà Donald Trump considera que pot contribuir a acostar posicions entre Rússia i Ucraïna.
6: John Ratcliffe és un home fantàstic i no és a Rússia per cap de les coses que dieu. Em pot sortir alguna cosa de la visita. Estem treballant molt dur per posar fi a la guerra i, francament, les dues parts volen que s'acabi.
1: La veritat, però, és que el conflicte segueix ben viu després que el governador de Luhansk, controlada per Moscou, hagi informat de la mort de 9 persones en un atac ucraïnès contra un autobús. Aquest conflicte a Ucraïna aboca a Vladimir Putin a afrontar un gran dilema aquesta tardor. El president rus ha de triar entre tornar a mobilitzar forçosament centenars de milers d'homes per conquerir tot el Donbass o no prendre aquesta mesura tan impopular i continuar avançant a un ritme molt lent. Ens ho explica des de Moscou la Cristina Solias.
11: Cada cop hi ha més nerviosisme entre els russos davant el fantasma d'una nova mobilització com la de 2022, quan més de 300.000 homes van ser obligats en el front. Segons explica Catalunya Ràdio, l'analista militar David Gendelman, això no li serviria a Putin per guanyar la guerra, però sí per ocupar els últims bastions de Donetsk.
12: 300.000 o 500.000 homes no són quantitats que capgirin el curs del front. Són unes quantitats que en un termini més o menys raonable podrien permetre a Rússia arrasar finalment tota la zona de Sloviansk-Kramatorsk.
11: Si finalment Putin descarta la nova mobilització, Gendelman creu que Rússia no seria capaç de controlar tot el Donbass ni tan sols el 2027 i que hi moririen almenys 200.000 soldats russos més. I apunta que una altra via seria amenaçar militarment els països europeus perquè forcin Zelensky a rendir el Donbass.
12: La tercera opció es podria anomenar escalada per la desescalada. Consistiria a dur a terme accions militars actives contra països de l'OTAN, amb l'objectiu d'elevar el risc perquè, en el millor dels casos, l'OTAN o Europa pressionin Ucraïna perquè faci concessions.
11: Per tant, el dilema de Putin no és entre continuar la guerra o caminar cap a la pau. El que haurà de decidir el president rus és quin preu està disposat a pagar per aconseguir una victòria que li permeti justificar el sacrifici de centenars de milers de vides, l'asfíxia econòmica i el trauma que ha provocat en la societat russa.
0: 3Cat Info.
1: De tornada a casa nostra, el govern desenvoluparà un projecte per aplicar la intel·ligència artificial a la gestió del trànsit i la xarxa viària. S'anomena Bessó Digital i treballa en diversos departaments i s'anirà implantant progressivament els propers 3 anys. Albert Manyà.
13: D'entrada, abastarà 326 quilòmetres de carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb vies tan importants com l'A2, la B23, la C31, la C32 o les rondes, però l'objectiu és estendre'l als 6.000 quilòmetres de vies de gestió de la Generalitat. No només donarà informació al govern i les autoritats de trànsit, sinó també als conductors. Núria Parlon, consellera d'Interior.
14: Permet, doncs, prendre decisions que poden ajudar a millorar, per exemple, la sinistralitat, o poder actuar amb molta més prevenció davant d'una situació de congestió per informar la població.
13: Amb un pressupost de 7 milions, és un salt tecnològic destinat a millorar el temps de resposta i el manteniment de la xarxa, ser més eficients i reduir emissions.
1: I encara sobre l'àmbit de la mobilitat, l'any que ve es podrà pagar amb targeta bancària en qualsevol transport públic de l'àrea de Barcelona. Els actuals lectors de la T-Mobilitat també acceptaran les targetes de crèdit o de dèbit. L'Autoritat del Transport Metropolità ha obert ara la licitació per adjudicar aquest servei bancari. Com ja passa a ciutats com Madrid o Londres, l'usuari acostarà la targeta bancària o el mòbil als lectors d'accés de qualsevol mitjà de transport públic i ho tornarà a fer abans de baixar. El sistema detectarà si l'usuari ha canviat de zona o no per determinar l'import que se li acabarà cobrant. Això servirà només per viatjar amb bitllet senzill. D'aquesta manera, es vol afavorir l'usuari esporàdic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, concreta el calendari per implantar-ho i com es justifica la validació si es fa a través del mòbil.
3: D'aquí a 3 mesos màxim, aquest sistema hauria d'estar implementat. El fet de passar la validació, ja sigui amb targeta o amb mòbil, ja acredita, no?, que has pogut accedir al transport públic perquè hi ha hagut aquest pagament. En qualsevol cas, si hi hagués una inspecció concreta, doncs l'acreditació del propi pagament a través del mòbil doncs seria el que acreditaria més enllà de la validació del propi pas.
1: Els autobusos de TBB ja es poden comprar bitllets senzills amb targeta bancària. Es fa, però, amb un lector propi situat al costat del conductor. Tot això desapareixerà quan s'hagi implantat el nou sistema de lectors de la T-Mobilitat. I ara abordem la informació cultural perquè hem de parlar de cinema en aquesta ocasió. La pel·lícula La Invitación és una comèdia nord-americana que apunta als Oscars. La clau de la qüestió és que aquesta pel·lícula és un remake, és una versió de la pel·lícula del director català Cesc Gay, Sentimental. Avui hem pogut parlar amb aquest director català, diu que està feliç de veure si es confirmen aquests bons pronòstics de la versió de la seva pel·lícula en la cursa cap als Oscars. El director i autor teatral està a punt d'arrencar gira, per cert, amb la versió espanyola de la seva obra 53 diumenges, que aterrarà al Teatre Condal de Barcelona d'aquí a pocs dies. Ja ha parlat i ara ens ho explica la Valèria Obereda.
24: Cesc Gay reconeix que no hi ha res en ferm, que només són sospites encara, però la pel·lícula Sentimental, Els veïns de dalt, al teatre, sempre li ha portat sorpreses.
15: Home, no ho sé, això ja arribarà, si arribarà de moment, són suposicions. En la nostra professió, les coses que passen sense haver-les pensat molt són molt preuades, perquè no ens acostuma a passar així, sobretot els directors. Els projectes els hem de currar durant molts anys. I això va ser algú molt, que va passar molt ràpid, no? Bueno, sé que és un món de sorpreses i sóc feliç.
24: Aquests rumors d'Oscars sonen en les categories de millor pel·lícula, millor guió adaptat i millors intèrprets secundaris per Edward Norton i Penélope Cruz. De moment, Cesc Gay té el cap ocupat en els assajos de 53 diumenges, que la setmana que ve comença a girar a Múrcia. Serà a Barcelona entre el 9 i el 27 de setembre. És una comèdia que parla de les relacions de tres germans que han de decidir com cuidar el pare. Ara es farà en castellà. Fa 6 anys es va veure en català.
1: Esports. Quan falten 5 minuts per 2 quarts, amb l'Eduard Solà. Bona tarda.
16: Hola, bona tarda, Eloi. Comencem parlant de ciclisme, perquè és a punt d'acabar-se la 5a etapa de la Vuelta, en final a les Roquetes. Enviat especial Isaac Vilalta, què tal? Bona tarda.
17: Què tal? Bona tarda. Una etapa que s'acaba ara mateix amb victòria de l'esprinter de l'equip Visma, Matthew Brennan, el jove portent un ciclista que és rapidíssim, que és molt potent i que s'ha imposat amb relativa facilitat al final aquí a Roquetes. Segona victòria d'etapa per Matthew Brennan en aquesta Vuelta, amb Pau Miquel de nou a les primeres posicions. A falta encara de confirmar quina ha estat la classificació final, la definitiva, l'oficial, i que no hi haurà canvis, no suposarà cap canvi a la classificació general. Això vol dir que Tadej Pogacar mantindrà el mallot vermell de líder una jornada més. L'eslové que va sentenciar pràcticament la Vuelta ahir a Andorra, i avui sense problemes en una etapa, insisteixo, amb un final ben treballat per l'equip Visma. Ha entrat als últims 300 metres controlant l'esprint, llançant per a Matthew Brennan, que s'emporta la victòria d'etapa. Jornada marcada en alguns moments pels ventalls, però sense grans patiments pels homes importants de la general. Per tant, Brennan s'emporta l'etapa, Tadej Pogacar manté el mallot de líder, tot això a l'espera encara de les classificacions oficials.
1: Trescat Info.
16: Parlem ara de futbol, perquè el president del Barça, Joan Laporta, insisteix que volen el davanter de l'Atlètic Madrid, Julián Álvarez, i que fan saber al club madrileny que, si el volen vendre, estan disposats a fer una nova oferta per comprar-lo.
18: La veritat és que estem, doncs, molt interessats amb el jugador. Ens agradaria, doncs, que la nostra oferta fos acceptada, i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid, i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hi hem fet.
16: Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora. I ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. També ha reclamat que l'estelada deixi d'estar estigmatitzada.
18: I és que esperem i desitgem, doncs, que amb el càstig corresponent i amb aquest acte d'exaltació de l'estelada que viurem a l'Spotify Camp Nou aquest dijous, doncs això ja serveixi d'un cop per sempre perquè els culers i els catalans puguem anar amb l'estelada sense que corri perill la nostra integritat física i que serveixi també per un cop per sempre de que l'estelada no estigui estigmatitzada, que deixi d'estar estigmatitzada per les forces de seguretat i ordre públic de l'Estat.
16: En aquest sentit, ja hi ha la primera denúncia per l'agressió policial al menor que portava l'estelada a Elx. L'ha presentada l'entitat jurídica Acció Castellana.

0: s'entrena en horaris diferents a la resta del grup. A tot això, el porter croat Dominik Livakovic ja ha passat aquest matí la revisió mèdica amb el Barça i s'espera que avui firmi per 4 temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros més 2 en variables pel seu traspàs. Hansi Flick ha explicat que decidiran els pròxims dies si Livakovic serà cedit a un altre club o bé s'incorporarà a l'equip. El Barça juga demà, però ja tenim un partit pendent de la primera jornada de Lliga. El Madrid-Real Ciutat avui a partir de les 9. Serà el debut de Mourinho al Bernabéu en la seva segona etapa a la banqueta de l'equip blanc. D'altra banda, l'Espanyol ja té un principi d'acord amb el Bayern de Munic per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribarà cedit per una temporada amb opció de compra. A les pròximes hores s'hauria d'oficialitzar el seu fitxatge. A la segona divisió, el Girona, Arnau Martínez és des d'aquest matí a València per tancar el seu traspàs amb l'equip que entrena Carlos Corberán. El traspàs es tancarà per un fix de 5 milions d'euros més un en variables i un tant per cent d'una futura venda. El que serà el seu substitut, el lateral dret, Javier Boñar, també és a Girona, pendent de passar la revisió mèdica previ a l'anunci oficial del seu fitxatge. Per la seva part, el Sabadell ha presentat aquest migdia dos dels seus nous reforços de l'estiu, els davanters Nikolai Obolski i Nicolás Joachini. I en bàsquet, l'Uni Girona incorpora la pivot sudanesa Adut Bulkak, que firma per una temporada i arriba procedent de l'Azul Marina Mallorca-Palma.
1: Són 6:15. A aquesta hora de 3Cat Info destaquem que ja hi ha un centenar de morts i més de 600 desapareguts, entre ells dos espanyols, al Nepal, després d'una riuada sobtada que ha afectat la zona de la frontera amb el Tibet, segons informen autoritats xineses i nepaleses. Les imatges que arriben són de destrucció total de ponts, edificis i de pobles sencers, fins i tot. El Nepal atribueix l'origen de la riuada a un terratrèmol i una posterior esllavissada. El gegant tecnològic Meta pagarà uns 17.000 milions de dòlars per esquivar el judici per dissenyar xarxes socials perjudicials per als menors. L'acord, amb una trentena d'estats nord-americans, implicarà limitar l'ús d'Instagram durant el dia i, sobretot, la nit, als joves menors de 18 anys. Junts per Catalunya presenta altra vegada al Congrés la llei per delegar a la Generalitat les competències d'immigració, modificant, això sí, el preàmbul per intentar aconseguir el suport de Podem. Els morats, però, diuen que el problema no era el preàmbul, sinó que tota la llei és racista en conjunt. Són algunes de les notícies que hem repassat fins ara. A partir d'ara també us explicarem que creix la firma d'hipoteques i l'import que es demana. A Catalunya se n'han firmat més de 8.000 al mes de juny i en l'acumulat de l'any en portem 47.000. És la xifra més elevada des del 2010. El perfil del comprador està canviant. La majoria de persones que fan hipoteques són parelles joves que, amb l'ajuda de familiars, accedeixen als crèdits per poder finançar el seu primer habitatge. En esports, què destaquem, Eduard Solà?
0: Doncs que en ciclisme, el ciclista de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha guanyat fa uns minuts a l'esprint la cinquena etapa de la Vuelta, que s'ha acabat a Roquetes. Ha estat una etapa íntegrament a territori català. Pogacar continua com a líder de la classificació general d'aquesta ciclista Vuelta a Espanya.
1: I pel que fa al temps, avui tenim una tarda més assolellada, amb màximes que han arribat als 33-34 graus. Demà pujarà una mica més la temperatura. El vent de sud continuarà fent-se notar, sobretot en cotes altes del Pirineu, i també tindrem encara aquesta pols sahariana, amb aquest ambient enterbolit. Al matí també hi haurà més núvols, especialment més a la costa, que no pas a l'interior i al Pirineu. Ara passen gairebé 3 minuts de 6:15 de la tarda. Un centenar de morts i més de 600 desapareguts, entre els quals dos espanyols, en aquesta situació que s'ha donat fa unes hores a la frontera just al límit entre el Nepal i la Xina. Ha sigut una riuada sobtada que ha afectat la zona fronterera amb el Tibet. Les autoritats nepaleses han avançat que entre els desapareguts hi hauria dos ciutadans espanyols, però, de moment, el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho ha confirmat. Aquesta riuada s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis o fins i tot pobles sencers. Això ho explicava alguns dels veïns de la zona, on viuen unes 50.000 persones.
2: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que a casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
3: He vist com 9 camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys

0: i no havia vist mai una cosa com aquesta.
1: Encara no s'entén ben bé què ha passat, perquè s'ha produït aquesta inundació massiva, però el ministre d'Afers Estrangers del Nepal ha assegurat que la crescuda del riu no ha estat causada per les pluges, sinó per un terratrèmol i una esllavissada. L'any passat, el mateix riu que neix al Tibet i desemboca a l'Índia també es va desbordar de manera sobtada, un fet que llavors es va atribuir al desguàs d'un llac glacial. En aquella ocasió, el desbordament del riu va provocar una desena de morts i una vintena de desapareguts.
2: 3Cat Info.
1: Acord multimilionari de Meta amb una trentena d'estats nord-americans per esquivar el judici sota l'acusació de dissenyar xarxes socials perjudicials per als menors. Tot i que encara falta l'aprovació del jutge, el pacte implicarà que l'empresa tecnològica, que té la propietat de Facebook i d'Instagram, haurà de destinar uns 17.000 milions de dòlars a accions que minimitzin l'impacte en els joves. La xifra, en tot cas, estaria lluny dels 200.000 milions que li reclamaven els estats. Segons el pacte extrajudicial, Meta s'avindria a fer canvis importants en la manera com els seus productes s'adapten als usuaris joves. L'acord, per exemple, inclouria limitacions d'ús i un bloqueig total pels menors de 18 anys entre la mitjanit i les 6 del matí. A més, s'impediria que els joves poguessin veure el nombre de m'agrades a la seva publicació i també es desactivarien els filtres que imiten la cirurgia estètica. El judici contra Meta, que va començar la setmana passada a Califòrnia, pretenia determinar si la companyia de Mark Zuckerberg ha dissenyat les xarxes socials perquè siguin addictives per a infants i joves, però també s'havia de discernir si la plataforma enganya els consumidors, fent-los creure que les xarxes són segures, o veure si han utilitzat de forma indeguda dades personals de menors de 13 anys. Vaja, una llista d'acusacions que arriben després ja d'altres condemnes per perjudicar la salut mental dels joves. I aquí, en plena crisi migratòria a Ceuta, Junts per Catalunya ha tornat a registrar al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Catalunya Ràdio us ho ha avançat avui aquest matí. De fet, és el mateix articulat de la llei que Podem ja va fer descarrilar ara fa un any, al costat del PP i Vox. Ara, el partit de Carles Puigdemont ha escapçat el preàmbul de la llei, on es justifica políticament, per mirar de guanyar-se el vot decisiu dels morats de Podem, però sembla que aquest partit encara no en té prou. Jordi Corbalan.
3: Junts torna a posar a l'agenda política la delegació de competències d'immigració a la Generalitat en plena crisi migratòria a Ceuta. Els de Puigdemont han optat per suprimir el gruix de l'exposició de motius de la llei que Podem considerava racista. Ha caigut la referència al risc que pot representar la immigració per la convivència i la cohesió social, però tampoc es parla de drets i deures ni de la protecció del català. Míriam Nogueres ho ha justificat al matí de Catalunya Ràdio.
4: Podríem entrar al fang, però que ens interessa resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències. Per tant, ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
3: Podem, però, refreda novament el seu suport a la llei, si bé no es tanca a negociar. Ara la diputada i secretària general de la formació, Ione Belarra, avisa que el que era racista no era només el preàmbul de la llei.
5: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
3: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers sempre que no calgui expedient judicial, i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fonts del PSOE expliquen a aquesta emissora que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, aquesta vegada en solitari. En el seu dia, quan encara no havien trencat, van consensuar el text i tornaran a donar suport. La votació podria ser a finals de setembre.
1: I Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. Sánchez compareixerà després dels seus ministres per evitar donar versions diferents, com ha passat entre Marlaska i Robles. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: Sánchez haurà d'aclarir el paper del CNI, si va fallar en preveure la tragèdia, si va amagar informació i si va menystenir els avisos que tenien d'hores prèvies al 30 de juliol d'un repunt d'entrades nedant. Margarita Robles, Defensa i Grande Marlaska Interior s'emboliquen i no donen una única versió. El portaveu dels socialistes, Patxi López, ha sortit a posar pau i nega cap contradicció entre els dos ministres, però apunta que el CNI potser va fallar.
7: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
6: El PP reclama que comparega la directora del CNI per aclarir la veritat i Esther Muñoz furga en les diferències dins l'executiu o equipara a una guerra civil.
2: La ministra de Defensa en el Congreso y en el Parlamento decía que sí y en una rueda de prensa pública el ministro de Interior decía que no. No contentos con ese bochorno, el delegado del gobierno de Ceuta emite un comunicado con el logo del el gobierno de España diciendo que la ministra Robles no decía la verdad. Eso, si no es una guerra civil...
6: I els socis tampoc s'ho expliquen. Des de Suma, Enrique Santiago es pregunta si el CNI va amagar informació per anar contra Sánchez seguint les instruccions d'Aznar.
8: No dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga. Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio, en cuyo caso sería muy grave.
6: Almenys Sánchez s'estalvia que Robles i Marlaska hagin de compareixer conjuntament al Congrés. La majoria de la investidura hi ha votat en contra a la Diputació Permanent, tot i que el motiu pel qual l'havia demanat el PP era per donar explicacions pel cas Leire.
1: Ara falten 5 minuts per 3 quarts de 6 de la tarda. Els préstecs hipotecaris continuen creixent, cada vegada se'n firmen més i de més quantia. Segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística, ara aquests crèdits ja freguen els 195.000 euros de mitjana. Com que les entitats financeres només cobreixen el 80% del cost del pis, de la butxaca s'hi han de posar gairebé 50.000 euros d'entrada. El perfil majoritari del comprador són parelles joves d'entre 28 i 40 anys i que compten amb la col·laboració econòmica dels pares, sobretot. La immensa majoria ho fan per comprar primeres residències, com explica aquesta emissora Albert Domingo, de la Junta Directiva del Col·legi de Notaris.
9: Jo diria que per primera residència es firma el 90% dels préstecs, o 80%, el 90%. És a dir, préstecs d'habitatge, primera residència, 90%. Segona residència no necessiten tant la finançació exterior.
1: Les compres a més es fan en un context d'enduriment de les condicions bancàries. El tipus d'interès mitjà ja frega el 3% i amb les entitats mantenint a ratlla els índexs de morositat. Davant d'això, els notaris reclamen ajudes més generoses a l'emancipació i, a més, també creuen que les donacions no haurien de ser tan penalitzades fiscalment.
9: Tindria que estar bonificat i no et bonifiquen aquesta donació, sí que hi ha una certa rebaixa, però jo crec que tindria que haver una ajuda...
1: Tot i les dificultats, però, el nombre d'hipoteques, com dèiem, va a l'alça. El juny se n'han tornat a firmar més de 8.000 a Catalunya. I si ens fixem en l'acumulat de l'any, se superen les 47.000. Això és un 13% més que l'any passat i la xifra més elevada des del 2010. On més s'ha disparat i de llarg és a les comarques gironines, en bona part per l'atractiu que representa la compra d'habitatges pels estrangers. Per cert, que encara de l'àmbit econòmic, la diferència entre els sous dels empresaris i dels treballadors s'ha fet més gran els últims 5 anys. Els ingressos reals dels empresaris han augmentat 3 vegades més que el dels assalariats, segons un informe de la UGT. Si ens fixem en les dades, el 2021 la bretxa entre els ingressos nets dels empresaris i els assalariats era de 7.000 euros i el 2025 ja era de 12.000 euros. És un increment del 71%. Segons el secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, s'ha arribat a una situació límit en què els beneficis de les empreses no s'estan repercutint en les persones.
10: Creiem que ha arribat el moment de reflexionar i de posar sobre la taula que aquest repartiment dels beneficis cada vegada és més injust i que això no només és del senyor Elon Musk o del Mark Zuckerberg o de com es reparteixen els beneficis en aquestes multinacionals, sinó que aquí la nostra economia cada vegada és una economia més salvatge envers a les persones treballadores i molt més agraïda en quant als beneficis de les empresaris.
1: Les dades, basades en l'enquesta de condicions de vida de l'INE, indiquen que almenys la meitat dels assalariats reben sous inferiors als 27.000 euros anuals. El sindicat UGT denuncia, en aquest sentit, que dues terceres parts dels convenis col·lectius no tenen clàusules de revisió salarial per fer front a l'augment del cost de la vida.
11: 3Cat Info.
1: I la Generalitat torna a obrir la convocatòria de les ajudes per persones amb discapacitat, conegudes com ajudes PUA. Serveixen per subvencionar compres de material relacionades amb la mobilitat, l'autonomia personal o la comunicació. Per exemple, estaríem parlant de llits adaptats, elevadors, adaptacions al lavabo o ajudes per cobrir el transport adaptat. Són ajuts per persones amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o mental que necessiten suport per poder ser més autònomes. Esther Duarte, presidenta de la Fundació Ictus, destaca la necessitat d'aquesta línia d'ajudes.
12: La veritat és que són molt importants perquè representen ajuda econòmica per persones que tenen discapacitat, no? I sense aquest tipus d'ajudes o de productes, doncs la seva autonomia o la seva, el seu nivell funcional doncs no és a l'òptim.
1: Aquest programa d'ajudes PUA permet cobrir despeses dels últims 3 anys i això fa que hi hagi molta necessitat d'aquests ajuts. Núria Massuet, treballadora social de la Fundació Miquel Valls, apunta que això farà que moltes famílies quedin fora de les ajudes.
11: Que es puguin subvencionar compres fetes 2024, 2025 i 2026 significa que hi haurà moltíssimes compres per poder subvencionar i això significa que el pressupost acabarà molt de ràpid. I en el moment en què s'acaba, per molt que entris dintre dels criteris per poder sol·licitar l'ajuda, et diuen, sí, et correspon, però no et podem donar els diners perquè s'ha acabat el pressupost.
1: La convocatòria pel 2026 té una dotació de pràcticament 7 milions d'euros i cada usuari pot demanar fins a 9.500 euros. En aquest sentit, afegim que Barcelona i la Generalitat de Catalunya han anunciat avui que construiran 4 noves residències públiques per gent gran a la capital catalana, amb places residencials i també de centre de dia. Aquests equipaments volen ser espais adaptats a persones amb diferents necessitats i alhora també ser centres oberts als barris de la capital catalana.
13: El temps.
1: A 6:15, la crònica meteorològica amb la Gemma Puig.
14: Després d'un matí amb un cel més ennuvolat, encalitjat, fins i tot amb alguna gota acompanyada de fang, molt poqueta cosa, dècimes en conjunt, aquesta tarda el cel és molt més trencat, els núvols s'han anat marxant, en tenim alguns cap al Pirineu, Prepirineu, però sense més conseqüència, i amb unes temperatures que han quedat un pèl més baixes que ahir. Igualment, però, els valors més alts han arribat als 35 graus al Carràs, 34 al Dover, Torres de Segre, Seròs, 33 a Vinebre, a Cabanes, al Prat de Llobregat, ambient càlid i xafogós a tocar de la costa i el prelitoral, temperatures que han pujat una miqueta respecte ahir cap al Pirineu Prepirineu, amb vent de sud que s'ha fet notar amb cops entre 80 i 90 km per hora i un vent que continuarà bufant demà al matí i també es mantindrà de cara a la tarda, amb avisos activats en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Un dijous que començarem amb unes temperatures un pèl més amunt, aquest ambient càlid i xafogós a la costa, mínimes que no baixaran dels 20, 22 o 23 graus, fins i tot algun valor altre cop entre els 24 i 25 a la costa central, amb força núvols baixos en aquest sector, cel enterbolit cap a l'interior i més sol i un cel més serè cap al Pirineu i Prepirineu. A la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. No descartem alguna gota. Més probable de cara a la tarda vespre cap al Pirineu Occidental. Ben poqueta cosa en conjunt en aquest sector. I a més encara en pols sahariana, per tant, aquests ruixats puntuals poden anar acompanyats de fang. Comença a pujar una mica més la temperatura. Aquest dijous les màximes més altes poden passar dels 35 graus.
13: 3CAT Info.
1: Més notícies. Han detingut a Tarragona un perillós delinqüent reclamat per la justícia italiana després d'haver-se escapat de 4 presons. L'home, batejat amb el sobrenom del mestre de les fugues, està a l'espera de ser extraditat a Itàlia. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
15: L'home, sobre el qual pesava una ordre europea de detenció i entrega per un delicte contra l'ordre i la seguretat pública, és conegut com el mestre de les fugues perquè s'havia escapat ja de 4 centres penitenciaris de Bèlgica i Itàlia. Utilitzava sistemes com ara una piràmide humana per escalar els murs o serrar uns barrots de les finestres per despenjar-se amb uns llençols nuats. Ara la Policia Nacional l'ha detingut malgrat la resistència i els entrebancs dels seus acompanyants que van agredir alguns agents. El fugitiu, un cop detingut, es va identificar amb documentació falsa, amb la qual tenia un antecedent policial a Girona pertinença d'armes i explosius. El jutge ha decretat presó provisional incomunicada i sense fiança a la presó de Mas d'Enric a l'espera del resultat de la seva extradició.
1: Això a Tarragona i a Solsona han detingut 4 homes per 3 robatoris amb força a naus industrials de Solsona. Entre altres, també van robar en una empresa de paqueteria i dins d'una autocaravana. Corresponsal del Solsonès, Joaquim Albalate.
16: Els robatoris van ser la matinada del 20 d'agost al polígon industrial Vinya del Tauler. Els presumptes lladres haurien forçat els accessos de les naus, entre les quals hi havia la deixalleria municipal i una empresa de paqueteria, on els Mossos van trobar tot de paquets oberts i buits. També haurien robat dins d'una autocaravana que hi havia en un dels locals. La investigació va permetre identificar els sospitosos i la policia els va interceptar la mateixa nit quan circulaven per la C-55, encara a Solsona. Portaven damunt les eines que haurien utilitzat per forçar els panys i, a més, documents vinculats als objectes robats i un mòbil també denunciat com a sostret. Els 4 homes d'entre 20 i 52 anys van quedar detinguts com a suposats autors de 3 delictes de robatori amb força, un delicte de danys i un de robatori a l'interior d'un vehicle. Van passar a disposició judicial el dia 22 i no es descarta que estiguin relacionats amb altres robatoris similars.
1: Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 6. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat sancions que la Generalitat va imposar a Cabify i 3 empreses vinculades a la seva xarxa de conductors per un valor de més de 500.000 d'euros. Les multes eren per una infracció relacionada amb la cessió il·legal de treballadors. Ara, però, han quedat sense efecte perquè el Tribunal considera que les actuacions d'inspecció de treball van superar el termini màxim legal. La resolució, doncs, deixa sense efecte les diverses actes de sanció i ara el Departament de Treball està estudiant el text.
13: 3CAT Info.
1: Cornellà de Terri, al Pla de l'Estany, ha capturat 300 coloms en el que portem d'any. És un 17% més que en tot l'any passat. Això ho fan amb un sistema de gàbies que han situat en diversos punts de la ciutat per acabar amb el que diuen que és un problema de salut pública per l'acumulació d'excrements. Girona, Núria Peraire.
17: Els problemes es concentren sobretot en alguns carrers i a la zona de l'escola, segons l'alcalde Salvador Coll.
18: És un tema ja de salut pública. Per tant, hem tingut que actuar, doncs provoquen salut pública més carrers, doncs amb llocs tan importants com és en l'escola. Estem parlant d'una gran volada de coloms. Semblaven, quan s'aixecaven els coloms, aquestes grans onades d'estornells que tenim al gener, doncs una situació preocupant en el municipi.
17: Han col·locat dues gàbies al centre educatiu i n'hi ha una altra més gran en un altre punt estratègic. Dins hi ha menjar per als coloms, que hi entren i ja no en poden sortir. A tocar del poble hi ha alguns magatzems i masies oberts en desús on els coloms hi han pogut entrar, s'hi han quedat i s'hi reprodueixen amb facilitat. L'Ajuntament ja ha contactat amb els propietaris dels immobles perquè els tanquin.
1: I ara anem cap a la costa perquè el desequilibri entre els recursos econòmics que tenen els diversos municipis està complicant la protecció d'alguns espais litorals amb boies a la costa del Baix Empordà. Pobles més petits com Mont-ras, per exemple, es queixen del cost de reposar aquestes boies quan es fan malbé o si es vandalitzen. Ara, entitats com SOS Costa Brava proposen una gestió conjunta de tot aquest litoral protegit. Girona, Maria Rovira.
19: Encara que ja existeix l'anomenada taula de cogestió d'aquest litoral amb entitats i administracions, l'alcaldessa de Mont-ras, Vanessa Pairó, es queixa que no tingui capacitat jurídica ni econòmica i també del cost de reposar les boies fetes malbé. Reclama més implicació de la Generalitat i videovigilància.
20: Fer un pla d'usos en un municipi com Mont-ras que no tenim ni tècnic de medi ambient representa una epopeia. Jo no sé si som entre tots plegats capaços de repensar una mica el model i d'entendre que no es pot exigir el mateix en municipis amb uns recursos molt limitats a d'altres que tenen una infraestructura tècnica o econòmica molt superior.
19: Des de Palafrugell valoren la feina de la taula de cogestió per preservar el litoral, però reconeixen diferències entre municipis per actuar. Xavier Rangel és regidor d'Urbanisme.
21: Conjuntament amb el departament, el que sí que estem és valorant totes aquestes accions i actuacions, quin ha de ser l'ajut o el finançament per aquests municipis que no tenen aquesta capacitat econòmica que podem tenir els ajuntaments amb més possibilitats. Però per la resta, jo crec que en quant a accions i actuacions, crec que el camí que hem encetat és bo.
19: Des de SOS Costa Brava alerten que la continuïtat de l'espai protegit del litoral del Baix Empordà fa necessària una gestió global. Des de SOS Costa Brava alerten que la continuïtat de l'espai protegit del litoral del Baix Empordà fa necessària una gestió global. Aquest debat ha ressorgit aquest estiu, després dels últims actes de vandalització de boies a les zones de bany entre Palamós i Mont-ras.
1: D'aquí 8 minuts seran les 6. Colònia, a Alemanya, acull des d'avui el Gamescom, la fira de videojocs més important d'Europa. Catalunya hi arriba amb 46 empreses de la mà de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals, en aquesta cita que s'allarga fins dissabte. Clàudia Roses.
22: És el tercer any consecutiu que l'ISEC, a través de la marca Catalan Arts, munta aquest stand a la zona de negoci de la fira, un punt de trobada per fer reunions amb inversors i altres professionals del sector, que també es converteix en un espai interactiu on es podran provar els videojocs que s'hi presenten. Eva Colom és tècnica de desenvolupament de mercat a l'ISEC i valora en declaracions a Catalunya Ràdio que en aquesta edició s'hi hagin sumat 13 empreses noves.
23: És la primera vegada que tenim tantes empreses apuntades, és un èxit, i creiem que és degut a la bona experiència que han tingut les empreses que han vingut a les edicions anteriors i després l'ecosistema a Catalunya és important, tenen molts espais per trobar-se, es parlen de la presència en aquesta fira i cada vegada són més que volen ser-hi presents.
22: Per a les empreses, participar-hi pot ser un trampolí per als seus projectes, però també els suposa molta feina, tal com ha explicat David Jaume Andreu, d'Undercoders a l'ESN.
24: Molts dies hi ha molta gent. Molta gent. El qual és positiu, perquè tenim a Europa i molt a prop la fira més important probablement de, de videojocs, tant la part de business com de públic, i llavors realment és una sort, però és cansat.
22: L'ISEC busca desenvolupar el treball, la presència i la visibilitat de l'ecosistema dels videojocs de Catalunya en una fira com el Gamescom.
1: I d'Alemanya a la Segarra. A Cervera arriba el moment del foc i de les bruixes. Divendres comença l'Aquelarre i de moment ja comencen les activitats prèvies. Avui han començat, s'han posat en marxa els tallers pels més petits. Lleida, Noelia Caselles.
0: Hi participen un centenar d'infants d'entre 3 i 13 anys que fan tota mena d'activitats per preparar-se per a l'Aquelarret. Anna Llort n'és la coordinadora.
3: Els més petits fan una disfresseta i surten també a la cercavila. Llavors, a mesura que es van fent grans, doncs construïm doncs, elements que són representatius de l'Aquelarre, diferents bèsties, i aleshores, a mesura que pugen les edats, doncs aprenen a anar amb gegantons o aprenen a fer el toc d'Aquelarre amb el tabal o anar amb xanc.
0: Una part dels tallers serveix justament per preparar les disfresses de la cercavila. La Bruna i la Clara hi seran.
4: Estem preparant les disfresses i uns paraigües que decorem com aquest. Aquest any ens disfressarem de caçadors d'ànimes.
0: La Calarret donarà pas a la nit de dissabte als actes centrals que començaran amb l'encesa de la universitat. La culminació es viurà ja ben entrada la matinada amb l'aparició i escorreguda del mascle cabró.
1: I abans d'arribar als esports, us expliquem encara que ha mort als 83 anys l'escriptor, dramaturg i assagista hongarès Peter Nadasch, un dels grans autors de la literatura europea contemporània. Era candidat des de feia anys al Premi Nobel de Literatura per una obra de gran profunditat intel·lectual, exigent i innovadora. Un dels seus temes més recurrents era la mort, i amb els seus llibres va fer un retrat de la història europea del segle passat. Entre les seves obres destaca El libro del recuerdo, que va tardar 12 anys a escriure i el va donar a conèixer fora d'Hongria. També la monumental Històries paral·leles, que va escriure al llarg de 2 dècades, on entrecreuava passatges històrics com l'Holocaust, la dictadura comunista i la caiguda del mur de Berlín. Això, com us dèiem, Peter Nadasch, que ha mort avui als 83 anys.
13: Esports.
1: Amb l'Eduard Solà, bona tarda.
5: Hola, què tal? Bona tarda. El president del Barça, Joan Laporta, insisteix que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i que fan saber al club madrileny que si el volen vendre estan disposats a fer una nova oferta per comprar-lo.
7: La veritat és que estem doncs, molt interessats amb el jugador, ens agradaria doncs, que la nostra oferta fos acceptada, i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres no estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hi hem fet.
5: Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora. I ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. També ha reclamat que l'estelada deixi d'estar estigmatitzada.
7: I és que esperem i desitgem doncs, que amb el càstig corresponent i amb aquest acte d'exaltació de l'estelada que viurem a l'Spotify Camp Nou aquest dijous, doncs això ja serveixi d'un cop per sempre perquè els culers i els catalans puguem anar amb l'estelada sense que corri perill la nostra integritat física i que serveixi també per un cop per sempre que l'estelada no estigui estigmatitzada, que deixi d'estar estigmatitzada per les forces de seguretat i ordre públic de l'Estat.
5: En aquest sentit ja hi ha la primera denúncia per l'agressió policial al menor que portava l'estelada a Elx. L'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. Segons han explicat al Matí de Catalunya Ràdio, el que van fer els agents policials va més enllà de l'ús desproporcionat de la força. Laporta també ha confirmat que no hi haurà acte d'homenatge als campions del món. Demà hi ha partit de Lliga al Camp Nou, pendent de la primera jornada, Barça-Atlètic Club, i per tant, avui hem pogut sentir Hansi Flick, que ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria i que tindrà els seus primers minuts com a blaugrana i també que Valde serà a la llista després que ha pogut parlar amb ell. Gavi, en canvi, s'ha continuat entrenant al marge del grup, està descartat per jugar demà, tot i que s'espera que d'aquí una setmana ja estigui a punt. Per la seva part, Marc Caçador, a qui se li busca una sortida, s'entrena en horaris diferents a la resta del grup. A tot això, el porter Dominic Livakovic ja ha passat aquest matí la revisió mèdica amb el Barça i s'espera que avui firmi per les 4 pròximes temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros més 2 en variables pel seu traspàs. Hansi Flick ha explicat que decidiran en els pròxims dies si Livakovic serà cedit a un altre club o bé s'incorporarà a l'equip. El Barça juga demà, però avui ja tenim un partit pendent de la primera jornada, el Madrid-Real Societat a partir de les 9. Serà el debut de Mourinho al Bernabéu a la seva segona etapa a la banqueta de l'equip blanc.
13: 3CAT Info.
2: L'activitat esportiva a fons.
5: L'Espanyol ja té un principi d'acord amb el Bayern de Munic per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribarà a cedir per una temporada amb una opció de compra. A les pròximes hores s'hauria d'oficialitzar el seu fitxatge. Avui el que ha parlat és el migcampista Urco González, ex de la Real Sociedad, el rival de l'Espanyol aquest dissabte.
6: Siempre es especial, ¿no? Al final, por ahí conozco a mucha gente, he pasado muchos años allí y, bueno, pues espero un partido muy, muy complicado, pero bueno, que podemos competir y traer los tres puntos por aquí.
5: A la segona divisió, el Girona, Arnau Martínez és a València per tancar el seu traspàs amb l'equip que entrena Carlos Corberán. El traspàs es tancarà amb un fix de 5 milions d'euros més un en variables i un tant per cent d'una futura venda. El que ha de ser el seu substitut, el lateral dret, Javier Buñar, i és a Girona pendent de passar la revisió mèdica prèvia a l'anunci oficial del seu fitxatge. Per la seva part, el Sabadell ha presentat aquest migdia dos dels seus nous reforços aquest estiu, els davanters Nicolai Obolski i també Nicolás Gioacchini. En ciclisme, el britànic Matthew Brennan, de l'equip Visma, ha guanyat a l'esprint la cinquena etapa de la Vuelta que s'ha acabat a Roquetes. L'etapa ha estat íntegrament per carreteres catalanes. No hi ha canvis a la general i, per tant, Pogacar continua com a líder. Pau Miquel ha estat el millor català dotzè a l'etapa d'avui.
8: Bueno, avui la veritat que no estic content. Tenia molt bones cames, l'equip ha fet una cursa de 10 allà, aquí al final perquè pugui sprintar i la veritat que no ho he fet com voldria. També és veritat que les oportunitats passen i deixar-les passar no és el seu i menys quan tens bones cames. Llavors, bueno, una mica emprenyat, però és cosa dels ciclistes.
5: I un últim apunt de bàsquet, l'Uni Girona de la Lliga Femenina incorpora la pivot sudanesa Adut Bulgak, que firma per una temporada i arriba procedent de l'Azul Marina Mallorca-Palma.
2: 3CAT Info.
9: Bona tarda, són les 6. Un centenar de morts i més de 600 desapareguts, entre ells dos espanyols al Nepal, després d'una riuada sobtada que ha afectat la zona de la frontera amb el Tibet, segons informen les autoritats xineses i nepaleses. Les imatges són de destrucció total de ponts, edificis i pobles sencers. El Nepal atribueix l'origen de la riuada a un terratrèmol. Meta pagarà uns 17.000 milions de dòlars per esquivar el judici per dissenyar xarxes socials perjudicials per als menors. L'acord amb una trentena d'estats nord-americans implicarà limitar l'ús d'Instagram durant el dia i, sobretot, la nit, als joves de menys de 18 anys. Junts presenta de nou al Congrés la llei per delegar a la Generalitat les competències d'immigració, modificant el preàmbul per aconseguir el suport de Podem. Els morats diuen ara que el problema no era el preàmbul, sinó que el conjunt de la llei és racista. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre, dijous de la setmana que ve, per donar explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans del que pretenia la Moncloa i compareixerà després dels seus ministres. Creix la firma d'hipoteques i l'import que es demana. A Catalunya se n'han firmat més de 8.000 al juny i en l'acumulat de l'any se superen les 47.000. És la xifra més elevada des del 2010. El perfil de comprador està canviant. La majoria són parelles joves que, amb l'ajuda de familiars, accedeixen als crèdits per poder finançar el seu primer habitatge. L'Ajuntament de Roda de Berà ha decretat dos dies de dol per la mort de dues dones, mare i filla, que van quedar ferides durant els aiguats de dissabte. La força de l'aigua va fer caure un mur sobre la parada que tenien al port de Roda, que és on dormien. Cesc Gai espera feliç que es confirmin els bons pronòstics de cara als Oscars del remake nord-americà de la seva pel·lícula sentimental. És La Invitación, una comèdia dirigida i protagonitzada per Olivia Wilde, en què també hi actuen Edward Norton i Penélope Cruz.
2: Esports.
5: El president del Barça, Joan Laporta, insisteix que volen el davanter de l'Atlètic Madrid, Julián Álvarez, i que fan saber al club madrileny que si el volen vendre estan disposats a fer una nova oferta per comprar-lo. Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora, i ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. També ha reclamat que l'estelada deixi d'estar estigmatitzada. Per la seva part, Hansi Flick ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria de cara al partit de demà contra l'Atlètic Club a la Lliga i que tindrà els seus primers minuts com a blaugrana, i també que Valde serà a la llista després d'haver parlat amb ell. Avui es juga un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Madrid-Real Sociedad les 9. I en ciclisme, el britànic Matthew Brennan, de l'equip Visma, ha guanyat a l'esprint la cinquena etapa de la Vuelta, que s'ha acabat a Roquetes. No hi ha canvis a la general i Pogacar continua com a líder.
9: I pel que fa al temps, tarda més assolellada, amb màximes que han arribat als 33 i 34 graus. Demà pujarà una mica més la temperatura, el vent de sud continuarà fent-se notar en cotes altes del Pirineu i la pols sahariana es mantindrà. Matí amb més núvols a la costa que a l'interior i al Pirineu.
13: 3CAT Info.
9: Molt bona tarda. Passen 4 minuts del punt de les 6 de la tarda d'aquest dimecres 26 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
13: 3CAT Info. 3CAT Info.
9: Un centenar de morts i més de 600 desapareguts, entre els quals dos espanyols al Nepal i a la Xina, després d'una riuada sobtada que ha afectat la zona de la frontera amb el Tibet. Les autoritats nepaleses han avançat que entre els desapareguts hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que, de moment, el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho ha confirmat. La riuada s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i pobles sencers. Així ho han relatat alguns veïns de la zona on viuen unes 50.000 persones.
10: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
11: He vist com nou camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
9: Encara no hi ha una explicació clara de per què s'ha produït la inundació massiva, però el ministre d'Afers Estrangers del Nepal ha assegurat que la crescuda del riu no ha estat causada per les pluges, sinó per un terratrèmol i una esllavissada. L'any passat, el mateix riu que neix al Tibet i desemboca a l'Índia també es va desbordar de manera sobtada, un fet que es va atribuir al desglaç d'un llac glacial. En aquella ocasió, el desbordament del riu va provocar una desena de morts i una vintena de desapareguts. Com dèiem, hi ha un centenar de morts i més de 600 desapareguts, entre els quals dos espanyols al Nepal, després d'aquesta riuada sobtada que ha afectat la zona de la frontera amb el Tibet, el territori que forma part de la Xina. Les autoritats nepaleses han avançat que entre els desapareguts hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que, de moment, el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho ha confirmat. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha dit que no consta cap català afectat. La riuada s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i pobles sencers. Encara no hi ha una explicació clara de per què s'ha produït la inundació massiva, però el ministre d'Afers Estrangers del Nepal ha assegurat que la crescuda del riu no ha estat causada per les pluges, sinó per un terratrèmol i una esllavissada. Ara parlarem amb Kishor Sharma, que és nepalès, català, i que ara mateix és al Nepal. Kishor Sharma, molt bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
9: Abans de res, com estàs? Com esteu?
12: No, nosaltres estem bé, més o menys. Eh?
9: Esteu en una zona sí. Que està allunyada d'on hi ha hagut l'aiguat?
12: No, jo vaig anar a la zona d'Everest, que no havia afectat, i he arribat a Katmandú, estic a Katmandú, i sobretot perquè jo tinc uns nens catalans aquí, que els pares que quedin tranquils perquè estan bé, sobretot, vale?
9: Oh, i tant. Si aquests pares ens estan escoltant, que sàpiguen que les seves criatures estan sanes i estalves, que segur és el més important per ells. Dels fets, sí, sí. Quina és l'última informació que teniu, vosaltres que esteu al Nepal? Què és el que us han explicat?
12: No, és el que ha passat és que s'ha trencat un llac de Tibet, diuen, amb bastant aigua, i que no esperava ningú. I com el riu de Nepal és entre els valls, diguem, pobles que estan allà, ha barrejat tot.
9: Clar.
12: I ara no sabem bé, avui no tenim gaire informació perquè solo sabem que hem perdut 200, quasi 300 estrangers, turistes, diguem, de zona de Langtang, expressament, no d'una altra estona, per aclarir, i després bastant nepalí, estan parlant de quasi 10.000 morts. 10.000 desaparegut, no sabem encara.
9: Clara, com
12: demà ja, jo què sé. diran el resultat més o menys.
9: Sí, suposo que a mesura que vagin avançant les hores, aquestes xifres s'aniran podent concretar i podran explicar més coses. Ho deies ara mateix, hi havia molts turistes en aquesta zona, per tant, entenem que és una zona d'interès turístic. Per la gent que no coneix, sí, no, que no ho coneix, què ens en pots explicar?
12: Sobretot que us quedi clar, perquè és zona de Langtang, diguem. Langtang, que on va ser a l'any de terratèmol, van morir molta gent també, però és més a baix, perquè a Riuada ha escombrat tot i llavors diuen 300 estrangers perduts, el que tenim informació com a agència de trekking, però no sabem quan s'han mort, quan s'estan per allà, quan s'ha desaparegut, ara no tenim localitzat. Clar, i llavors demà ja sabrem.
9: Clar, i de la zona en concret, què ens en pots explicar? Com és aquesta zona on hi ha hagut aquesta riuada?
12: Res, és una zona que entra, com diguem, entre Himalaies, és una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailas i tot això que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors, molta gent deu ser que estaven en trànsit, diguem. I després, una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang. Llavors, el que ha afectat és tota aquesta gent, sol, diguem, una part.
9: Clar.
12: Una altra tot està bé, eh?
9: Sí, sí. L'any passat el mateix riu també es va desbordar de forma sobtada, sí. I també hi van haver víctimes. Et consta, ho recordes, això, com va anar?
12: Sí, sí, no, va portar molts cotxes i aquella vegada no havia tanta gent mort, diguem, de no desaparegut, no era tan gran. Aquesta vegada és molt gran, dimensió. Fa por, quan veus imatge, fa por.
9: Sí, la veritat és que les imatges són bastant impactats. Us ha arribat alguna informació de com estan anant les tasques de rescat, de com s'està treballant, o potser encara és massa d'hora?
12: No, estan fent, però és massa d'hora, perquè és una cosa que ara és com tot com ha perdut una mica. No sabem quanta gent està afectada. És una estimada, una xifra estimada. Però n'hi ha pobles que ha escombrat, diguem. Tirsulí és un poble molt gran i Xabrubesi és molt gran i era una zona que, diguem, que entrada a Tíbet, diguem, des de Nepal, i és una zona que bastant gran i no sabem la dimensió. Clar, encara no sabem molt, molt bé res.
9: Clar, i saps o et consta o tens idea de si el Nepal com a país està preparat per fer front a una situació d'emergència com aquesta, poder donar resposta a probablement a la gran quantitat de desplaçats que probablement hi haurà, per exemple?
12: Jo porto molts anys en turisme, ni un país està preparat per aquestes coses, perquè és sobtada, aquest. Tu no et dones compte i ha arribat, saps què vull dir? No és una cosa que puguis preparar. Tu veus imatge de la frontera, el bloque de la frontera, quan ve el Riuada, està el gent, diguem, de frontera de Xina, estan corrent i ha escombrat tot.
9: Clar.
12: Saps? És que ni un país està preparat, ni Xina, ni Nepal, ni Espanya, ningú. És una cosa sobtada i no sabem. Han avisat, moltes vegades, per ràdio, per això, han avisat que ha crescut el riu, ha passat això, ha passat un altre. Però molt que sigui així, la gent som com som. I no sé, a veure, demà s'ha d'esperar demà, a veure, perquè ara encara no han pogut fer la xifra exacta, perquè molta gent està desaparegut, molta gent ha escapat cap a la muntanya i no sabem res.
9: Clar, i probablement són xifres que trigarà dies a poder concretar-se.
12: Sí, sí, estic segur, això, perquè fins i tot afectarà Índia, diguem, de zona de zona que toca amb Índia, també molts ponts que ha escombrat, 8 ponts, diguem, ha crescut el riu, quasi 8 metres, diuen. Diuen, bueno, han informat agències de Nepal, llavors és molt gros això, el que estava passat.
9: Clar.
12: Però bueno, no.
9: A veure com avança. Ens deies en començar que estaves amb un grup de nois i noies catalans. No sé si han pogut parlar amb les seves famílies per dir que estaven bé.
12: Jo crec que sí. Entre ells estan meus fills també. Així que els que escolten Catalunya Ràdio i els que estan vinculats amb Catalunya Ràdio, per almenys ja sabran. diguem.
9: I tant que sí. Doncs, Quixot Sharma, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Esperem que vagi tot bé, que estigueu el millor possible aquests dies. I moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de 3CAT Info.
12: De res, a vosaltres.
9: Molt bona tarda.
12: Bona tarda.
13: 3CAT Info. 3CAT Info.
9: Doncs ja ho heu sentit, el testimoni d'en Quixot Sharma, que és un nepalès català que ara estava al Nepal, que treballa en turisme i que està amb un grup de nois i noies catalans que estan bé, que no estan gens a la zona, gens a prop de la zona on ha passat la riuada, i que enviava aquest missatge de tranquil·litat i de manca d'informació i de dades concretes del que està passant, perquè efectivament els fets fa molt poca estona que han passat, ha sigut aquest matí, per tant no hi ha dades concretes. Seguim ara a l'antena de 3CAT Info, anem fins als Estats Units, on hi ha hagut un acord multimilionari de Meta amb una trentena d'estats nord-americans per esquivar el judici sota l'acusació de dissenyar xarxes socials perjudicials per als menors. Tot i que encara falta l'aprovació del jutge del cas, el pacte implicarà que l'empresa tecnològica propietària de Facebook i Instagram hagi de destinar uns 17.000 milions de dòlars a accions que minimitzin l'impacte en els joves. La xifra, en tot cas, estaria lluny dels 200.000 milions de dòlars que li reclamaven els estats. Segons el pacte, que de moment és extrajudicial, Meta s'avindria a fer canvis significatius en la manera com els seus productes s'adapten als usuaris joves. L'acord inclouria limitacions d'ús i un bloqueig total per als menors de 18 anys entre la mitjanit i les 6 del matí. A més, s'impediria que els joves poguessin veure el nombre de m'agrades a les seves publicacions i es desactivarien els filtres que imiten la cirurgia estètica. El judici, que va començar la setmana passada a Califòrnia, pretenia determinar si la companyia de Mark Zuckerberg ha dissenyat les xarxes socials perquè siguin addictives per a infants i joves, però també si la plataforma enganya els consumidors fent-los creure que les xarxes són segures i si han utilitzat de forma indeguda dades personals de menors de 13 anys. Una llista d'acusacions que arriben després d'altres condemnes per perjudicar la salut mental dels joves.
13: El temps.
9: Hem superat el punt d'un quart de set de la tarda, hem obert àrea de servei i informació meteorològica amb la Gemma Puig.
14: Aquesta tarda el temps serà molt més estable fins i tot que al matí, tot i que al matí han caigut com a molt algunes dècimes, però sí que hem tingut aquest cel més ennuvolat, terrós, amb alguna gota acompanyada de fang, núvols que han anat a menys, núvols molt més trencats ara mateix, en queden alguns cap a l'interior, algun punt del prelitoral, però moltes més estones de sol en un dia que les temperatures s'han enfilat fins als 35 graus al Carràs, 34 al Dover, Torres de Segre, Serós, 33 a Vinebre, Cabanes, per tant, han baixat una miqueta respecte ahir, però encara hem arribat a aquests 34 o 35 graus. Una tarda vespre molt estable, mantindrem aquesta estabilitat, però també amb vent que continuarà bufant a les cotes altes del Pirineu, un vent que persistirà també de cara a aquest dijous, tant al matí i sobretot a la tarda, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest dijous mantindrem aquest cel terrós, la pols sahariana al matí, amb més núvols resseguint la façana litoral i prelitoral, aquest ambient càlid i xafogós a tocada a la costa, més sol, núvols més trencats cap a comarques interiors i cap al Pirineu, i a la tarda augmentarà una mica més la nuvolositat. No descartaríem, de cara a la tarda, sobretot al vespre, hi pugui haver algun ruixat cap al Pirineu Occidental. Seria ben poqueta cosa. Pel que fa a les temperatures, voldran pujar una mica més, per tant, alguns valors més alts poden passar dels 35 graus.
13: 3CAT Info.
9: Continuem amb la informació del dia d'avui. En plena crisi migratòria a Ceuta, Junts per Catalunya ha tornat a registrar al Congrés, ara sense el PSOE, la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Catalunya Ràdio ha avançat aquest matí. És el mateix articulat que Podem va fer descarrilar fa un any al costat del PP i Vox. El partit de Carles Puigdemont, però, ha escapçat el preàmbul que justifica políticament la llei per intentar guanyar-se el vot decisiu dels morats que no en tenen prou. Jordi Corbalán.
15: Junts torna a posar a l'agenda política la delegació de competències d'immigració a la Generalitat en plena crisi migratòria a Ceuta. Els de Puigdemont han optat per suprimir el gruix de l'exposició de motius de la llei que Podem considerava racista. Ha caigut la referència al risc que pot representar la immigració per la convivència i la cohesió social, però tampoc es parla de drets i deures ni de la protecció del català. Míriam Nogueres ho ha justificat al matí de Catalunya Ràdio.
16: Podríem entrar al fang, però que ens interessa resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències. Per tant, ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
15: Podem, però, refreda novament el seu suport a la llei, si bé no es tanca a negociar. Ara la diputada i secretària general de la formació, Ione Belarra, avisa que el que era racista no era només el preàmbul de la llei.
17: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts com el PSOE saben qual és la proposta de Podemos.
15: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers sempre que no calgui expedient judicial, i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fonts del PSOE expliquen a aquesta emissora que estava en el cas que Junts tornaria a presentar la llei, aquesta vegada en solitari. En el seu dia, quan encara no havien trencat, van consensuar el text i tornaran a donar suport. La votació podria ser a finals de setembre.
9: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per donar explicacions de la crisi de Ceuta. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans, ja que ell pretenia fer-ho el dia 9. Sánchez compareixerà després dels seus ministres per evitar donar versions diferents, com ha passat entre Marlaska i Robles. Unes diferències que avui han agitat tant l'oposició com els mateixos socis de l'executiu. Dani Sainz-Eaja.
18: Sánchez haurà d'aclarir el paper del CNI, si va fallar en preveure la tragèdia, si va amagar informació i si va menystenir els avisos que tenien d'hores prèvies al 30 de juliol d'un repunt d'entrades nedant. Margarita Robles, Defensa i Grande Marlaska Interior s'emboliquen i no donen una única versió. El portaveu dels socialistes, Patxi López, ha sortit a posar pau i nega cap contradicció entre els dos ministres, però apunta que el CNI potser va fallar.
19: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
18: El PP reclama que comparega la directora del CNI per aclarir la veritat, i Esther Muñoz furga en les diferències dins l'executiu o equipara a una guerra civil.
20: La ministra de Defensa en el Congreso y en el Parlamento decía que sí, y en una rueda de prensa pública el ministro de Interior decía que no. No contentos con ese bochorno, el delegado del gobierno de Ceuta emite un comunicado con el logo del gobierno de España diciendo que la ministra Robles no decía la verdad. Eso, si no es una guerra civil...
18: I els socis tampoc s'ho expliquen. Des de Suma, Enrique Santiago es pregunta si el CNI va amagar informació per anar contra Sánchez seguint les instruccions d'Aznar.
21: No dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que pueda hacer que haga. Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio, en cuyo caso sería muy grave.
18: Almenys Sánchez s'estalvia que Robles i Marlaska hagin de compareixer conjuntament al Congrés. La majoria de la investidura hi ha votat en contra a la Diputació Permanent, tot i que el motiu pel qual l'havia demanat el PP era per donar explicacions pel cas Leire.
9: Els préstecs hipotecaris continuen creixent. Cada vegada se'n firmen més i de més quantia. Segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística, ara aquests crèdits ja freguen els 190.000 euros de mitjana. Com que les entitats financeres només cobreixen el 80% del cost del pis, de la butxaca s'hi han de posar gairebé 50.000 euros d'entrada, una suma que no està a l'abast de tothom. El perfil majoritari del comprador són parelles joves d'entre 28 i 40 anys i que compten amb l'aportació dels pares, i la immensa majoria és per comprar primeres residències, com ha explicat a 3CAT Info Albert Domingo, de la Junta Directiva del Col·legi de Notaris.
25: Jo diria que per primera residència es firma el 90% dels préstecs, o 80%, el 90%. És a dir, préstecs d'habitatge, primera residència, 90%. Segona residència no necessiten tant la finançació exterior.
9: Les compres, a més, es fan en un context d'enduriment de les condicions bancàries. El tipus d'interès mitjà ja frega el 3% i amb les entitats mantenint a ratlla els índexs de morositat. Davant d'això, els notaris reclamen ajudes més generoses a l'emancipació i que les donacions no es penalitzin tant fiscalment.
25: Tindria que estar bonificat, i no et bonifiquen aquesta donació, sí que hi ha una certa rebaixa, però jo crec que tindria que haver una ajuda.
9: Han mort dues dones, mare i filla, a conseqüència de les fortes pluges de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès, quan els va caure a sobre una paret que va cedir per la força de l'aigua. Clara Chavarría Domingo.
0: La família tenia una parada al port de Roda de Barà i aquella nit les dues dones hi estaven dormint amb l'avi quan els va caure sobre un mur a causa de la força de l'aigua. La mare i la filla de 18 anys van quedar greument ferides i les van ingressar a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, on han acabat morint. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci per avui a les 7 de la tarda a la mateixa plaça de l'Ajuntament i ha decretat dos dies de dol, avui i demà, durant els quals les banderes onejaran a mig pal. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, a través d'una piulada a X, ha lamentat la notícia i ha traslladat el seu condol a la família i amics. Roda de Barà va ser un dels punts que van registrar més incidències a causa del temporal d'aigua que va deixar més de 100 litres per metre quadrat a la zona.
9: Are we expecting people? Això és La Invitación, una comèdia nord-americana que apunta als Oscars. És un remake de la pel·lícula de Cesc Gai Sentimental, que abans havia estat també obra de teatre. Avui li hem preguntat i diu que espera feliç a veure si es confirmen els bons pronòstics. El director i autor teatral està a punt d'arrencar gira amb la versió espanyola de la seva obra 53 diumenges, que aterrarà al Condal de Barcelona d'aquí a 15 dies. Barcelona, Valèria Obreda.
3: Cesc Gai reconeix que no hi ha res en ferm, que només són sospites encara, però la pel·lícula Sentimental, Els veïns de dalt, al teatre, sempre li ha portat sorpreses.
4: Home, no ho sé, això ja arribarà, si arribarà de moment, són suposicions. En la nostra professió, les coses que passen sense haver-les pensat molt són molt preuades, perquè no ens acostuma a passar així, sobretot els directors. Els projectes els hem de currar durant molts anys, i això va ser algú molt, que va passar molt ràpid, no? Bueno, sé que és un món de sorpreses i sóc feliç.
3: Aquests rumors d'Òscar sonen en les categories de millor pel·lícula, millor guió adaptat i millors intèrprets secundaris per Edward Norton i Penélope Cruz. De moment, Cesc Gai té el cap ocupat en els assajos de 53 diumenges, que la setmana que ve comença a girar a Múrcia. Serà a Barcelona entre el 9 i el 27 de setembre. És una comèdia que parla de les relacions de tres germans que han de decidir com cuidar el pare. Ara es farà en castellà. Fa 6 anys es va veure en català.
9: Esports. Fins a 6:45 amb en David Ubach. David, bona tarda.
22: Bona tarda. Els arrenquem parlant del Barça perquè el seu president, Joan Laporta, ha insistit que volen fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i que fan saber al club matalassé que, si el volen vendre, estan disposats al Barça a fer una nova oferta per comprar-lo. Sentim aquestes declaracions de Laporta.
7: La veritat és que estem molt interessats amb el jugador, ens agradaria que la nostra oferta fos acceptada, i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid, i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
22: Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx diumenge, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora, i ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. També ha reclamat que l'estelada deixi d'estar estigmatitzada.
7: I és que esperem i desitgem que amb el càstig corresponent i amb aquest acte d'exaltació de l'estelada que viurem a l'Spotify Camp Nou aquest dijous, això ja serveixi d'un cop per sempre perquè els culers i els catalans puguem anar amb l'estelada sense que corri perill la nostra integritat física i que serveixi també per un cop per sempre que l'estelada no estigui estigmatitzada, que deixi d'estar estigmatitzada per les forces de seguretat i ordre públic de l'Estat.
22: Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta també ha declarat el que apuntàvem, que vol que l'estelada i espera que deixi d'estar estigmatitzada, i en aquest sentit ja hi ha hagut també la primera denúncia per l'agressió policial al menor que portava aquesta estelada a Elx. L'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. Segons han explicat al Matí de Catalunya Ràdio, el que van fer els agents policials va més enllà de l'ús desproporcionat de la força. Laporta també ha confirmat que no hi haurà acte d'homenatge als campions del món en el Barça Atlètic Club de Bilbao de demà, el partit pendent de la primera jornada de Lliga. A la prèvia avui hem pogut sentir Hansi Flick parlant d'aquest enfrontament, un Flick que ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria i que tindrà els seus primers minuts com a blaugrana. També Cabalde serà a la llista, després d'haver parlat amb ell.
1: He's a part of the team tomorrow, so
2: demà serà amb l'equip. Si juga o no, ho decidirem demà. Per mi, el més important és que està compromès al 100% amb nosaltres. Quan miro la primera temporada que va jugar aquí, va ser fantàstic. També és fantàstic veure com ha millorat. Però ara també és el moment de millorar encara més. Cada any arriben 3 o 4 jugadors nous de la Masia i també volen jugar. Han d'estar compromesos al 100% amb això, amb el futbol professional.
1: They have to be 100% committed with that professional football.
22: Gavi, en canvi, s'ha continuat entrenant al marge del grup i està descartat per jugar demà, tot i que s'espera que d'aquí una setmana ja estigui a punt.

0: El del debut del Madrid a casa aquesta temporada serà contra la Real Societat a partir de les 9, en el debut de Mourinho en la seva segona etapa al Bernabéu.
1: 3Cat Info.
0: Afegim que l'Espanyol ja té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribarà cedit per una temporada amb, a principi, una obligació de compra al final d'aquesta. En les properes hores s'hauria d'oficialitzar el seu fitxatge. I a la segona divisió, el Girona, Arnau Martínez és ja a València per tancar el seu traspàs amb l'equip que entrena Carlos Corberán. Un traspàs que està encara per un fix de 5 milions d'euros i un més en variables a més d'un tant per cent d'una futura venda. El que serà el seu substitut al lateral dret del Girona, Javier Boñar, ja és a la ciutat gironina.
2: Són 6:45. Fins ara us hem explicat que hi ha un centenar de morts i més de 900 desapareguts, entre ells dos espanyols, al Nepal. Una riuada sobtada ha afectat la zona de la frontera amb el Tibet, segons informen les autoritats xineses i nepaleses. Les imatges són de destrucció total de ponts, edificis i pobles sencers. El Nepal atribueix l'origen de la riuada a un terratrèmol. Meta pagarà uns 17.000 milions de dòlars per esquivar el judici per dissenyar xarxes socials perjudicials per als menors. L'acord amb una trentena d'estats nord-americans implicarà limitar l'ús d'Instagram durant el dia i, sobretot la nit, als joves de menys de 18 anys. I tot seguit parlarem amb Bruno Pérez Juncà, expert en ciberseguretat i informació, per saber... expert en ciberseguretat i informàtica per saber una mica quins són els límits legals d'aquest acord. I també comentarem que Rússia considera prematur concloure que l'altament inusual visita al país del director de la CIA ajudarà a millorar les relacions amb els Estats Units. El Kremlin sí que considera positiu, en canvi, que hi hagi contactes d'alt nivell entre els serveis secrets dels dos països. I pel que fa als esports, David Tubac?
0: Doncs destaquem les declaracions de Joan Laporta, el president del Barça, que ha insistit que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i que fan saber al club madrileny que, si el volen vendre, estan disposats al Barça a fer una nova oferta per comprar-lo. D'altra banda, Hansi Flick, a la roda de premsa prèvia al Barça Atlètic Club de Bilbao de demà, ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria per jugar el partit i que debutarà en uns minuts com a blaugrana.
2: I pel que fa al temps, tarda més assolellada, amb màximes que han arribat als 33 i 34 graus. Demà pujarà una mica més la temperatura, el vent de sud continuarà fent-se notar en cotes altes del Pirineu i la pols sahariana es mantindrà. Matí, amb més núvols a la costa que a l'interior i al Pirineu. Passen poc més de 2 minuts del punt de 6:45 de la tarda d'aquest dimecres 26 d'agost del 2026. Comencem la segona part d'aquest informatiu explicant-vos que hi ha un centenar de morts i més de 900 desapareguts, entre els quals dos espanyols al Nepal, després d'una riuada sobtada que ha afectat la zona de la frontera amb el Tibet, un territori que forma part de la Xina. Les autoritats nepaleses han avançat que entre els desapareguts hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que, de moment, el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho ha confirmat. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha dit que no els consta cap català afectat. La riuada s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i pobles sencers. Així ho han relatat alguns dels veïns de la zona on viuen unes 50.000 persones.
3: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat 3 membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
4: He vist com 9 camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
2: Encara no hi ha una explicació clara de per què s'ha produït la inundació massiva, però el ministre d'Afers Estrangers del Nepal ha assegurat que la crescuda del riu no ha estat causada per les pluges, sinó per un terratrèmol i una esllavissada. L'any passat, el mateix riu, que neix al Tibet i desemboca a l'Índia, també es va desbordar de manera sobtada, un fet que es va atribuir al desguàs d'un llac glacial. En aquella ocasió, el desbordament del riu va provocar 1 desena de morts i 20 de desapareguts.
1: 3Cat Info.
2: acord multimilionari de Meta amb una trentena d'estats nord-americans per esquivar el judici sota

0: sota l'acusació de dissenyar xarxes socials perjudicials per als menors. Tot i que encara falta l'aprovació del jutge del cas, el pacte implicarà que l'empresa tecnològica propietària de Facebook i Instagram hagi de destinar uns 17.000 milions de dòlars a accions que minimitzin l'impacte en els joves. La xifra, en tot cas, estaria lluny dels 200.000 milions de dòlars que li reclamaven els estats. Segons el pacte, que de moment és extrajudicial, Meta s'avindria a fer canvis significatius en la manera com els seus productes s'adapten als usuaris joves. L'acord inclouria limitacions d'ús i un bloqueig total per als menors de 18 anys entre la mitjanit i les 6 del matí. A més, s'impediria que els joves poguessin veure el nombre de m'agrada a les seves publicacions i es desactivarien els filtres que imiten la cirurgia estètica. El judici, que va començar la setmana passada a Califòrnia, pretenia determinar si la companyia de Mark Zuckerberg ha dissenyat les xarxes socials perquè siguin addictives per a infants i joves, però també si la plantegen si la plataforma enganya els consumidors fent-los creure que les xarxes són segures i si han utilitzat de forma indeguda dades personals de menors de 13 anys. Una llista d'acusacions que arriben després d'altres condemnes per perjudicar la salut mental dels joves. Per saber els límits legals d'aquest acord entre Meta i els Estats Units per estalviar-se el judici per l'addicció dels menors a les xarxes, parlem ara amb Bruno Pérez Junca, expert en ciberseguretat i informàtica. Bruno Pérez Junca, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: I moltes gràcies per atendre els micròfons de 3Cat Info. A veure, és legal que Meta eviti el judici a canvi d'aquest acord i d'una multa de 16.700 milions de dòlars?
1: Home, sí, és legal. És un tema civil americà i han arribat, abans d'arribar a judici, doncs arriba amb un acord. O sigui, per tant, legal. És legal. El que passa que realment es veu que hi ha unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica puyents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs no permeten l'ús de les xarxes als seus fills, no? Així de senzilla.
0: D'entrada, Meta no ha reconegut ni reconeix la seva culpabilitat. Això legalment què pot implicar?
1: Aviam, legalment, ells estan ara mateix en un acord en els que no et reconeixen, diguéssim, una culpabilitat, però sí que tenen una responsabilitat, i en aquest acord doncs admeten poder posar una sèrie d'eines, de controls, vale? Com per exemple doncs, que els adolescents, els menors, doncs, no puguin accedir de les 12 de la nit a les 6 del matí, que només tinguin un número d'hores limitat dintre d'aquesta xarxa. Per tant, ells accepten una sèrie de canvis, que això és, diguéssim, la part més important. És a dir, accepten que hi ha hagut doncs una mica aquest mal amb aquest pagament, però a més accepten que han de millorar la seva plataforma.
0: I com es controla que Meta compleixi aquesta obligació? Que Meta la compleixi i que els menors no se la saltin, perquè neixen sabent informàtica.
1: Aviam, que Meta compleixi, per descomptat, hi ha sistemes tècnics en què se sabrà si realment tots aquests límits funcionen o no funcionen. L'altre tema és el que estem parlant ja fa molts dies, que és com posar portes en el camp, no? És a dir, sí que els adolescents les sabran i les faran, com ha passat en altres països que han intentat posar limitacions, val? Hi ha hagut joves que, no sé, s'han fet passar doncs pels seus avis o simplement es fan passar per un altre país que no té aquestes limitacions i tècnicament te la pots saltar. Però jo crec que hem de mirar-ho sempre en positiu i realment és el moment que comencen a donar eines als tutors perquè realment es comenci a controlar el tema, que fins ara doncs aquestes eines doncs no existien.
0: I sobre això, dues preguntes. Una per l'empresa, és a dir, l'Estat pot obligar una empresa a aplicar unes mesures tan concretes?
1: Més que obligar, és que ells ho estan acceptant-ho. O sigui, estan arribant a un acord i ells mateixos diuen que accepten aquestes condicions. Per tant, no hi ha obligació, sinó que és una acceptació per part seva directament. És a dir, jo accepto i a més posaré aquestes mesures, no? Que des del moment que activen aquestes mesures doncs vol dir que no existien.
0: I per altra banda, ho dèiem ara, els controls d'edat seran molt més estrictes. El dubte és com es pot verificar l'edat d'una persona, d'un menor en aquest cas, sense vulnerar la seva privacitat?
1: Clar, aquí és complicat perquè has de saber qui és la persona, l'has d'identificar. Aviam, ja hi ha sistemes, però repeteixo, és que he fet la llei i he fet la trampa. Jo crec que totes aquestes mesures tècniques, honestament, sobren. Perquè el més important és la comunicació de l'adult amb l'adolescent, amb el menor, i explicar-li realment les coses com són i com funcionen. I també donar-li valors, val? De dir, aviam, escolta'm, tenir 40.000 amics en el Facebook o en l'Instagram o tenir 400.000 seguidors és com pensar que tens 10 milions en el Monopoly, m'entens? O sigui, no tenen valor. Però justament jo crec que amb l'educació, amb la formació de valors, amb la mainada, que realment vegin què és lo important, no? I no caure en aquests paranys i en aquesta ficció que hi ha. Justament avui jo ho parlava amb un dinar, que jo que faig autòpsies dels telèfons de la gent, m'adona molta tristesa veure aquesta falsedat que hi ha, no? Per davant, en una xarxa social, tothom és fantàstic, magnífic, tothom va als restaurants, tothom fa gimnàsia, tothom és guapo, tothom, i llavors tu mires el que hi ha dintre el telèfon i és una pena, és una llàstima. I aquesta és una realitat. Doncs hem d'anar amb una solució autèntica.
0: Clar, aleshores la solució passa perquè Meta faci aquests canvis, però també perquè les famílies i els adults i la societat en general també s'apliqui una sèrie de canvis que potser fins ara no ha estat fent o no ha estat complint.
1: Efectivament, jo no posaria tota la responsabilitat amb la eina, que la té, només faltaria, sinó que també hauríem de començar a ser tots plegats una mica més responsables. Des del moment que tu dones un dispositiu, des del moment que tu permets un accés a unes xarxes, doncs hi ha una part de responsabilitat que l'hem de començar a assumir perquè, bueno, ja hem vist alguns resultats una mica dolents.
0: I ho dèiem ara, Meta s'haurà de sotmetre a una sèrie d'auditories independents. Què passa si aquestes auditories detecten que les mesures no funcionen o que la companyia no les està complint?
1: Home, doncs jo crec que llavors aquest pacte que està fent amb tots els fiscals, doncs aquí hi haurà algú que després sí que els demanarà responsabilitats d'una altra manera, perquè tot això està sent un acord de bona voluntat, però llavors s'ha de complir. Jo crec que ja hi haurà els mecanismes per fer-los complir o sancionar-los en el cas de que no ho facin.
0: I ja per acabar, si YouTube o TikTok, per exemple, no acceptessin aquestes mesures, aquest acord amb Meta pot sentar precedent? Els Estats Units poden obligar-los a fer-ho o a iniciar procediments similars contra aquestes dues plataformes?
1: Home, jo crec que se tindria que anar a tothom, perquè si no estem fent una mica el ridícul amb el sentit de dir, vale, te limito una xarxa social i les altres te les deixo lliures. Per tant, de què em serveix de limitar una hora, dues hores les xarxes de Meta quan després te deixo oberta les altres? Clar, el nano, quan acabi les dues hores d'aquesta xarxa, s'anirà a l'altra xarxa i aquest nano estarà connectat, no dues hores, estarà connectat 6, 7, 8, 10 i 12. Per tant, és una solució que ha de ser global. O sigui, s'ha de mirar amb aquest enfoc global i tothom hi ha de participar-hi.
0: Molt bé, doncs Bruno Pérez Juncà, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons d'aquesta emissora i per haver-nos aclarit tots aquests dubtes.
1: Un plaer, com sempre, gràcies.
0: Bona tarda. En dos minuts arribarem al punt de 6:45 de la tarda. Continuem en plana internacional i us expliquem que Rússia considera prematur concloure que l'altament inusual visita al país del director de la CIA ajudarà a millorar les relacions amb els Estats Units. El Kremlin sí que considera positiu, en canvi, que hi hagi contactes d'alt nivell entre els serveis secrets dels dos països. Moscou sosté que el cap dels espies nord-americans, John Ratcliffe, no s'ha vist amb el president Vladimir Putin en la visita llampec que ha fet, que és la primera d'un director de la CIA al país en gairebé 5 anys. Una visita que el president nord-americà Donald Trump considera que pot contribuir a acostar posicions entre Rússia i Ucraïna.
2: John Ratcliffe és un home fantàstic i no és a Rússia per cap de les coses que dieu. Em pot sortir alguna cosa de la visita? Estem treballant molt dur per posar fi a la guerra i, francament, les dues parts volen que s'acabi.
0: Tot i això, el conflicte segueix ben viu després que el governador de la regió de Luhansk, controlada per Moscou, hagi informat de la mort de 9 persones en un atac ucraïnès contra un autobús. Aquest conflicte a Ucraïna aboca Putin a afrontar un gran dilema aquesta tardor que determinarà el futur de la guerra. El president rus ha de triar entre tornar a mobilitzar forçosament centenars de milers d'homes per conquerir tot el Donbass o no prendre aquesta mesura tan impopular i continuar avançant a un ritme molt lent. Moscou, Cristina Solies.
3: Cada cop hi ha més nerviosisme entre els russos davant el fantasma d'una nova mobilització com la de 2022, quan més de 300.000 homes van ser obligats en el front. Segons explica Catalunya Ràdio, l'analista militar David Gendelman, això no li serviria a Putin per guanyar la guerra, però sí per ocupar els últims bastions de Donetsk.
4: 300.000 o 500.000 homes no són quantitats que capgirin el curs del front. Són unes quantitats que en un termini més o menys raonable podrien permetre a Rússia arrasar finalment tota la zona de Sloviansk-Kramatorsk.
3: Si finalment Putin descarta la nova mobilització, Gendelman creu que Rússia no seria capaç de controlar tot el Donbass ni tan sols el 2027 i que hi moririen almenys 200.000 soldats russos més. I apunta que una altra via seria amenaçar militarment els països europeus perquè forcin Zelensky a rendir el Donbass.
4: La tercera opció es podria anomenar escalada per la desescalada. Consistiria a dur a terme accions militars actives contra països de l'OTAN, amb l'objectiu d'elevar el risc perquè, en el millor dels casos, l'OTAN o Europa pressionin Ucraïna perquè faci concessions.
3: Per tant, el dilema de Putin no és entre continuar la guerra o caminar cap a la pau. El que haurà de decidir el president rus és quin preu està disposat a pagar per aconseguir una victòria que li permeti justificar el sacrifici de centenars de milers de vides, l'asfíxia econòmica i el trauma que ha provocat en la societat russa.
0: El temps. Superem per un minut el punt de 3:45 de la tarda. La informació meteorològica avui amb la Gemma Puig.
5: Després d'un matí amb un cel més ennuvolat, encalitjat, fins i tot amb alguna gota acompanyada de fang, molt poqueta cosa, dècimes en conjunt, aquesta tarda el cel és molt més trencat, els núvols s'han anat marxant, en tenim alguns cap al Pirineu, Prepirineu, però sense més conseqüència, i amb unes temperatures que han quedat un pèl més baixes que ahir. Igualment, però, els valors més alts han arribat als 35 graus al Carràs, 34 al Dover, Torres de Segre, Seròs, 33 a Vinebre, a Cabanes, al Prat de Llobregat, ambient càlid i xafogós a tocar de la costa i al prelitoral, temperatures que han pujat una miqueta respecte ahir cap al Pirineu, Prepirineu, amb vent de sud que s'ha fet notar amb cops entre 80 i 90 km per hora i un vent que continuarà bufant demà al matí i també es mantindrà de cara a la tarda, amb avisos activats en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Un dijous que començarem amb unes temperatures un pèl més amunt, aquest ambient càlid i xafogós a la costa, mínimes que no baixaran dels 20, 22 o 23 graus, fins i tot algun valor alt altre cop entre els 24 i 25 a la costa central, amb força núvols baixos en aquest sector, cel enterbolit cap a l'interior i més sol i un cel més serè cap al Pirineu i Prepirineu. A la tarda augmentarà una mica la nuvolositat. No descartem alguna gota. Més probable de cara a la tarda vespre cap al Pirineu occidental. Ben poqueta cosa en conjunt en aquest sector. I a més encara en pols sahariana, per tant, aquests ruixats puntuals poden anar acompanyats de fang. Comença a pujar una mica més la temperatura. Aquest dijous les màximes més altes poden passar dels 35 graus.
0: I abans de continuar amb la informació d'aquesta tarda, explicar-vos que els trens de les línies R11 i RG1 de Rodalies poden tardar avui més de l'habitual perquè s'està retirant un arbre entre Riells i Caldes de Malavella, a la Selva. Això fa que la circulació dels combois es faci per via única i s'incrementi el temps de recorregut perquè els trens es queden parats en una estona quan s'apropen al punt afectat.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts de 6:45 de la tarda. L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha hagut de fer marxa enrere després de publicar un informe amb recomanacions sobre la menopausa, havent utilitzat exclusivament dades d'homes. L'error el va denunciar l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnològiques. L'agència va publicar el document a l'abril i explicava quins són els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa, la perimenopausa i la postmenopausa. Per fer les recomanacions, l'informe agafava com a referència alguns dels valors de ferro i vitamina C provinents d'estudis realitzats en homes. L'agència assegura que ho revisarà després que també hi hagi demanat al Ministeri d'Igualtat. I els bombers preveuen controlar aquest vespre l'incendi a la Serra de Collserola, al Barcelonès. El foc ha cremat fins ara 54 hectàrees, segons l'últim balanç dels agents rurals. En parla el cap de bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
7: Som optimistes, però hem de ser ferms amb el tancament del perímetre i també tenir clar que segurament tindrem algun aixecament d'alguna fumarola o d'algun focus secundaris, i per això ara, les properes hores, estarem intensificats amb, sobretot amb aquests punts de la capçalera que eren la vessant de Ciutat Meridiana.
0: Els veïns afectats ja van tornar ahir a la nit cap a casa i el SEM va haver d'atendre 7 persones en estat lleu intoxicades pel fum. Els veïns del barri de Canyelles i els de Torre Baró critiquen la gestió forestal i acusen l'administració de deixadesa, ja que moltes cases són a tocar del bosc.
8: El que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest, però bueno. I és una pena, perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
9: Ahora no pasa nada. No pasa nada, ni ha habido herido, ni ha habido nada, no, aquí no pasa nada. Pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. A X metros de las casas, ni que sea un parque nacional ni que sea internacional, es igual.
0: Hi treballen 26 dotacions entre les dels bombers de Barcelona i els bombers de la Generalitat. Ara els agents rurals i els Mossos ja investiguen sobre el terreny l'origen del foc. És el segon que es declara aquest mes d'agost a Collserola.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
10: L'esport és competició, però també són històries d'ara i de sempre.
6: Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
10: Històries explicades en profunditat, sense pressa, a partir de testimonis directes.
6: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
11: L'Espanyol va néixer a la Universitat de Barcelona el 28 d'octubre del 1900. Un grup de joves universitaris, majoritàriament estudiants de medicina i enginyeria, encapçalats per Àngel Rodríguez, van crear la Societat Espanyola de Futbol, el club que a partir del 1912 portaria ja el nom de Reial Club Deportiu Espanyol.

0: L'Espanyol ha jugat en 10 estadis diferents com a local, però Sarrià sempre serà el gran temple. Ha tingut 31 presidents, l'últim a l'Ampeis, 75 entrenadors, i ha vist com més de 1.200 jugadors diferents vestien la samarreta blanca i blava en algun dels gairebé 4.200 partits oficials que ha disputat. L'Espanyol ha guanyat 4 Copes d'Espanya, ha jugat 2 finals europees i s'ha endut un bon grapat de campionats o Copes de Catalunya, sense oblidar els 6 descensos a segona divisió. Les dades, però, sempre són fredes. Què us sembla si fem un viatge sonor pels 125 anys de la història perica? Un recorregut emocional a través d'alguns dels grans moments viscuts per l'Espanyol al llarg de tot aquest temps.
1: Espanyol! Unos cuantos jóvenes entusiastas por este atlético deporte forman la Sociedad Española de Fútbol. Debutan contra el Hispania. Forman estas primitivas filas Rodríguez, Aballí y Roca. Alcalá, Escardó, Ruiz, Montells, Pons, Soler, Bernat, Lizárraga, Álvarez y el incomparable Sánchez.
2: Obtienen el título de campeón de España jugando contra el Real Madrid.
3: Y es el jugador más el que decide la victoria del Español con tiro hábil y pausado. El entusiasmo de la multitud se desborda al entregar la Copa del Senegalísimo al capitán del Club Deportivo Español.
2: Alejandro Scopelli, gran técnico argentino, se hace cargo del Español. Coincide con la temporada de las bodas de oro. El equipo se hace irresistible en la primera vuelta marchando en cabeza imbatible.
4: Miquel Soler, Miquel, cap endarrere. I gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol, i gol. Ha marcat Pizzi.
5: Si falla l'Osada, adéu a la Copa de la UEFA. Si l'entra l'Osada, encara hi ha esperança. L'Osada cap a la pilota. Fora, fora, s'ha acabat, s'ha acabat. S'ha acabat la Copa de la UEFA per l'Espanyol.
6: Faig espanyolistes. 100 anys ens contempla. Avui és un dia molt especial. El nostre club es vesteix de gala per celebrar un acte únic. L'acte d'inauguració del nostre centenari.
7: Atenció, hi ha pres una pilota Tamudo a Toni. Quina balada, Tamudo retalla. Gol, gol, gol, gol, gol, gol. Quin gol, quin gol, quin gol, quin gol. Murri, murri, murri, murri, murri, murri. Està en Murri Tamudo. Quin gol, mare de Déu, senyor. Si no ho veig, no m'ho crec.
8: Prepareu-vos, senyors, que això s'acaba. Prepareu-vos per celebrar la festa. Vinga, obrim polles de cava, que és hora de celebrar-ho. L'Espanyol guanyarà el quart títol de Copa de la seva història. Avui, a més, amb un resultat contundent final. Campions, campions, campions, campions, campions. L'Espanyol acaba de guanyar la Copa de l'any 2006.
9: Intent de Riera arribar-hi. Molt bé, Mariana, la lluita. El xuta Jonathan! Gol!
10: Anys semblava impossible d'imaginar i pocs s'haurien atrevit a dir que només en 12 anys l'Espanyol tornaria a tenir el seu estadi, la seva casa. Diumenge 2 d'agost del 2009 l'Espanyol inaugura la seva nova llar.
0: Voleu saber més i sentir més protagonistes sobre els 125 anys d'història de l'Espanyol? Això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio. Podeu trobar el documental complet a l'app de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT.
11: Rècords, el podcast de l'equip de la redacció d'esports de Cat Ràdio.
12: Rècords, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3CAT.
11: Esports.
13: Fins a les 7 de la tarda amb en David Ubac. David, bona tarda.
14: Bona tarda. Gairebé 5 minuts per repassar la informació esportiva del dia, encapçalada pel més destacat d'entrada a l'actualitat del Barça i les declaracions del seu president, Joan Laporta, que ha insistit que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i que aprofita per fer saber al club madrileny que, si el vol vendre, el Barça estan disposats a fer una nova proposta, una nova oferta per comprar-lo.
15: Clar, davant d'això que ens arriba, nosaltres, en aquest sentit, diem, home, estem encara presents amb la nostra proposta, amb la nostra oferta, perquè és Vox Populi que el jugador doncs, vol venir al Barça. I, per tant, aquesta situació ha creat doncs, un enrenou que no és motivat per accions del Barça, és motivat perquè ens van dir que no venien i sembla ser, almenys pel que ens arriba a nosaltres, que estan intentant doncs, arribar a acords amb altres clubs. No?
14: I d'altra banda, sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx diumenge, Laporta l'ha titllat de desproporcionada, violenta i esfereïdora, i ha assegurat que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin.
15: I per tant, el que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir per part d'uns policies nacionals, doncs, un cop reconfirmats els fets, i les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs un cop confirmats els fets, doncs tinguin el seu càstig i les seves sancions, el que correspongui en aquests casos.
14: En aquest sentit, ja hi ha la primera denúncia per l'agressió policial al menor que portava l'estelada a Elx. L'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. D'altra banda, Joan Laporta també ha confirmat que no hi haurà acte d'homenatge als campions del món en el partit de demà al Camp Nou. Serà un Barça Atlètic Club de Bilbao pendent de la primera jornada i, per tant, avui hem pogut sentir les valoracions prèvies de Hansi Flick en roda de premsa. El tècnic del Barça ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria i que tindrà els seus primers minuts com a blaugrana. I també que Valde serà a la llista de convocats després d'haver parlat amb ell.
16: Ara mateix crec que amb els jugadors que tenim a la defensa estem bé. Tenim diverses opcions. L'Eric pot jugar en diferents posicions, en Jules pot jugar en diferents posicions i en Gerard també pot jugar en una altra posició. I l'Andreas ho va fer molt bé. L'Andreas i en Gerard al centre com a centrals i encara tenim el Cuba.
14: Flick, doncs, que s'expressava, com sentíem així, de satisfet amb la composició de la seva línia defensiva. De cara a demà, Gavi, en canvi, s'ha continuat entrenant al marge del grup i està descartat, tot i que s'espera que la propera setmana ja estigui a punt. Per la seva banda, Marc Casado, a qui se li busca una sortida, s'entrena en horaris diferents a la resta del grup. A tot això, el porter croat Dominic Livakovic ja ha passat aquest matí la revisió mèdica amb el Barça i s'espera que avui firmi per les properes 4 temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros i 2 més en variables pel seu traspàs procedent del Fenerbahçe turc. Flick ha explicat que decidiran en els propers dies si Livakovic serà cedit a un altre club o bé s'incorporarà a l'equip. El Barça jugarà demà, avui un altre partit pendent de la primera jornada, com és el Madrid-Real Societat, a partir de les 9. Serà el debut de José Mourinho en la seva segona etapa al Bernabéu a casa, en la banqueta de l'equip blanc.
11: 3CAT Info.
14: I afegim que l'Espanyol ja té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribarà cedit per una temporada. A la segona divisió, el Girona, Arnau Martínez, és a València des de... en les últimes hores ja ha arribat, per tant que el seu traspàs amb l'equip que entrena Carlos Corberán, de fet, ja ha passat fa poca estona la revisió mèdica i el seu traspàs es tancarà per un fix de 5 milions d'euros i un mes en variables, a més d'un tant per cent d'una futura venda. El seu relleu a lateral dret gironí, Javier Boñar, ja és a Girona i ha passat la revisió mèdica també fa poca estona, prèvia a l'anunci oficial del seu fitxatge. A la Vuelta Ciclista a Espanya, triomf d'etapa per al britànic Matthew Brennan de l'equip Visma. Ha estat a l'esprint de la cinquena etapa íntegrament en territori català, de 173 quilòmetres en final a Roquetes i sortida a Falset. Sense canvis importants a la general, Tadej Pogačar continua amb el mallot vermell de líder. I en bàsquet, l'Uni Girona incorpora la pivot sudanesa Adut Bulgak, que firma per una temporada i arriba procedent de l'Azul Marina Mallorca-Palma.
11: Trescat Info.
17: Bona tarda, són les 7. Un centenar de morts i més de 900 desapareguts, entre els quals dos espanyols, al Nepal, després d'una riuada sobtada que ha afectat la zona de la frontera amb el Tibet, territori que forma part de la Xina. Les imatges són de destrucció total de ponts, edificis i pobles sencers. Meta pagarà uns 17.000 milions de dòlars per esquivar el judici per dissenyar xarxes socials perjudicials per als menors. L'acord amb una trentena d'estats nord-americans implicarà limitar l'ús d'Instagram durant el dia i, sobretot la nit, als joves de menys de 18 anys. Podem torna a rebutjar per racista la nova proposició de llei de Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació morada, però, no tanca la porta a la negociació per poder donar-hi suport. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre, dijous de la setmana que ve, per donar explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans del que pretenia la Moncloa i compareixerà després que ho facin els seus ministres. Creix la firma d'hipoteques i l'import que es demana. A Catalunya se n'han firmat més de 8.000 al juny i en l'acumulat de l'any se superen les 47.000, la xifra més elevada des del 2010. El perfil del comprador està canviant. La majoria són parelles joves que, amb l'ajuda de familiars, accedeixen als crèdits per poder finançar el seu primer habitatge. Ara mateix, a aquesta hora, es fa a Roda de Barà, al Tarragonès, un minut de silenci en memòria de les dues dones que han mort a causa de les tempestes del cap de setmana. La força de l'aigua va fer caure un mur sobre la parada que tenien al port d'aquest municipi del Tarragonès. I ha mort als 80 anys l'actor britànic Tim Curry, conegut sobretot pel seu paper a The Rocky Horror Picture Show, en què interpretava el doctor Frankenfurter. L'actor va participar en molts altres títols cinematogràfics, com Legend, Clue o La Casa de l'Octubre Roig. També va estar nominat 3 vegades als Premis Tony pels seus papers a Broadway.
11: Esports.
14: El president del Barça, Joan Laporta, insisteix que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i que fan saber al club madrileny que, si el volen vendre, estan disposats al Barça a fer una nova oferta per comprar-lo. Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha titllada de desproporcionada, violenta i esfereïdora. Per la seva banda, Hansi Flick ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria de cara al partit de demà contra l'Atlètic Club de Bilbao a la Lliga i que, per tant, tindrà els seus primers minuts com a blaugrana. I també que Valde serà a la llista de convocats després d'haver parlat amb ell. El ciclista britànic Matthew Brennan, de l'equip Visma, ha guanyat a l'esprint la cinquena etapa de la Vuelta a Espanya, que s'ha acabat a Roquetes. L'etapa ha estat íntegrament per carreteres catalanes i no ha deparat canvis a la general, liderada un dia més per Tadej Pogacar.
17: I pel que fa al temps, pocs canvis en les properes hores. Cel serè amb pols, això sí, sahariana. Demà pujarà una mica més la temperatura. Matí amb més núvols a la costa que a l'interior i al Pirineu. Farà vent del sud, que reforçarà les cotes més altes del Pirineu i tindrem també nuvolades de tarda a les muntanyes pirinenques.
11: 3CAT Info.
17: Ara passant gairebé 4 minuts de les 7 de la tarda, aquesta hora us informa en directe Eloi Barrera. Un centenar de morts i més de 900 desapareguts al nord del Nepal després d'una riuada sobtada que ha afectat la zona de la frontera amb el Tibet, territori que forma part de la Xina. Les autoritats nepaleses han avançat que entre els desapareguts hi hauria 2 ciutadans espanyols, però, de moment, el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. De la seva banda, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha dit que no els consta, de moment, cap català afectat. Molts dels desapareguts són turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme. Així ho ha explicat aquesta emissora Kishore Sharma, nepalès que viu a Catalunya i que aquests dies és al Nepal.
18: És una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailash i tot això que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors molta gent deu ser de que estaven en trànsit, diguem. I després una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
17: La riuada sobtada del riu Bocekoshi s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i fins i tot pobles sencers. Això ho han relatat alguns dels veïns de la zona on viuen unes 50.000 persones.
19: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat 3 membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
20: He vist com 9 camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
17: Encara no hi ha una explicació clara de per què s'ha produït la inundació massiva, però el ministre d'Afers Estrangers del Nepal ha assegurat que la crescuda del riu no ha estat causada per les pluges, sinó per un terratrèmol i una esllavissada. L'any passat, el mateix riu, que neix al Tibet i desemboca a l'Índia, també es va desbordar de manera sobtada, un fet que en aquella ocasió es va atribuir al desguàs d'un llac glacial.
11: 3CAT Info.
17: Acord multimilionari de Meta amb una trentena d'estats nord-americans per esquivar el judici on l'acusaven de dissenyar xarxes socials perjudicials per als menors. Tot i que encara falta l'aprovació del jutge, el pacte implicarà que l'empresa tecnològica, propietària de Facebook i Instagram, haurà de destinar uns 17.000 milions de dòlars a accions que minimitzin l'impacte en els joves.
1: Segons el pacte extrajudicial, Meta s'avindria a fer canvis importants, destacats, significatius, en la manera com els seus productes s'adapten als usuaris joves. Per exemple, hi hauria limitacions d'ús i un bloqueig total per als menors de 18 anys entre la mitjanit i les 6 del matí. A més, s'impediria que els joves poguessin veure el nombre de m'agrades a les seves publicacions i també es desactivarien els filtres que imiten la cirurgia estètica. El judici pretenia determinar si la companyia de Mark Zuckerberg ha dissenyat les xarxes socials perquè siguin addictives per infants i joves, però també s'havia de discernir si la plataforma enganya els consumidors fent-los creure que les xarxes són segures o si han utilitzat de forma indeguda dades personals de menors de 13 anys. Doncs bé, sobre aquest acord extrajudicial que hem conegut avui, els experts consideren que la situació és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Ho ha explicat l'expert en ciberseguretat i informàtica Bruno Pérez Juncà, aquí a 3CAT Info.
21: És un tema civil americà i han arribat, abans d'arribar a judici, doncs, amb un acord. El que passa que realment es veu que hi ha unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica pollents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs no permeten l'ús de les xarxes als seus fills, no?
1: Juncà també destaca que en la sentència Meta no reconeix la seva culpabilitat, però sí que agafa la responsabilitat de fer modificacions d'ús, com la limitació de temps o dels filtres de bellesa. Si això no es compleix, espera, l'empresa tecnològica s'haurà de sotmetre a auditories independents.
21: Tot això està sent un acord de bona voluntat, però llavors s'ha de complir. Jo crec que ja hi haurà els mecanismes per fer-lis complir o sancionar-los en el cas de que no ho facin.
1: Sobre si aquest acord pot servir de precedent per altres plataformes, l'expert interpreta que els Estats Units poden iniciar procediments similars contra aplicacions com YouTube o TikTok si no accepten aquestes mesures.
22: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Podem segueix veient racisme en la nova proposició de llei que Junts ha aportat aquest matí al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació morada, però, no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per poder donar-hi suport. Fa gairebé un any, Junts i el PSOE van portar a votació una primera versió d'aquesta llei, que el PP, Vox i Podem van tombar. En aquells moments, el partit d'esquerres va titllar el preàmbul de racista. Ara, en la segona versió que Junts ha registrat avui en solitari, els de Puigdemont han escapçat aquest preàmbul que justifica políticament la llei. Ho han fet per intentar guanyar-se el vot decisiu de Podem. Tot i això, la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra, diu ara que el que era racista no era només el preàmbul del text.
23: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
1: En aquesta nova proposició de llei ha caigut la referència al risc que pot representar la immigració per la convivència i la cohesió social. Però tampoc es parla dels drets i deures ni de la protecció del català. Míriam Nogueres ho justificava al matí de Catalunya Ràdio.
24: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències. Per tant, ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
1: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers, sempre que no calgui expedient judicial, i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fons del PSOE han explicat a aquesta emissora que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei. Els socialistes diuen que hi tornarien a donar suport. I Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per donar explicacions de la crisi migratòria de Ceuta. Sánchez compareixerà després que ho facin els seus ministres per evitar donar versions diferents, com ha passat aquests dies entre Marlaska i Robles. Unes diferències que avui han agitat tant l'oposició com els mateixos socis de l'executiu. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
25: Sánchez haurà d'aclarir el paper del CNI, si va fallar en preveure la tragèdia, si va amagar informació i si va menystenir els avisos que tenien d'hores prèvies al 30 de juliol d'un repunt d'entrades nedant. Margarita Robles, Defensa i Grande de Marlaska Interior s'emboliquen i no donen una única versió. El portaveu dels socialistes, Patxi López, ha sortit a posar pau i nega cap contradicció entre els dos ministres, però apunta que el CNI potser va fallar.
26: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez.
2: Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
25: El PP reclama que comparega la directora del CNI per aclarir la veritat i Esther Muñoz furga en les diferències dins l'executiu o equipara a una guerra civil.
3: La ministra de Defensa en el Congreso y en el Parlamento decía que sí y en una rueda de prensa pública el ministro de Interior decía que no. No contentos con ese bochorno, el delegado del gobierno de Ceuta emite un comunicado con el logo del gobierno de España diciendo que la ministra Robles no decía la verdad. Eso, si no es una guerra civil...
25: I els socis tampoc s'ho expliquen. Des de Suma, Enrique Santiago es pregunta si el CNI va amagar informació per anar contra Sánchez seguint les instruccions d'Aznar.
4: No dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que pueda hacer que haga. Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio, en cuyo caso sería muy grave.
25: Almenys Sánchez s'estalvia que Robles i Marlaska hagin de compareixer conjuntament al Congrés. La majoria de la investidura hi ha votat en contra a la Diputació Permanent, tot i que el motiu pel qual l'havia demanat el PP era per donar explicacions pel cas Leire.
22: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Roda de Barà, el tarragonès, fa un minut de silenci en memòria de les dues dones que han mort a causa dels aiguats aquest cap de setmana. Mare i filla estaven ingressades a l'hospital en estat crític després de quedar atrapades sota un mur que va cedir per la força de l'aigua. Unitat mòbil de 3CAT Info a Roda de Barà. Ricard Buigas amb el suport tècnic d'Albert Cots. Ricard, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Acabat ja el minut de silenci fa una estona. La plaça de l'Ajuntament aquí a tocar del pavelló que dissabte va acollir precisament les persones desallotjades del càmping que es va inundar. El consistori ha convocat dos dies de dol després de conèixer el traspàs de les dues de les tres ferides, persones ferides, amb la caiguda d'un mur al port. Mare i filla estaven en una de les parades que tenien instal·lada en el mercat d'estiu de Roda quan va caure aquest mur. També va quedar ferit de menys gravetat, això sí, la vida de la família. A l'acte hi ha participat el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duc, l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, la delegada del govern, Lucía López, i també altres càrrecs electes d'ajuntaments pròxims com Creixell o també el Vendrell, que es van veure afectats també per aquestes pluges de dissabte. Pere Virgili, l'alcalde, ha dit que el silenci és el respecte i l'acompanyament a les víctimes, la Jacqueline i la Daisy. El conseller ha expressat el seu suport del govern a la família, a les víctimes. Diu que s'ho sent molt a prop perquè aquí, precisament a Roda de Barà, i té la segona residència, ja ha lamentat un accident que, segons ha dit, d'unes persones que estaven fent la seva feina. Hi ha més d'un centenar de persones aquí a la plaça que han seguit aquest minut de silenci, i la majoria veïns d'aquí de Roda i també vinculats en el sector comercial. Un crespó negre penja ara en aquests moments a la façana de l'Ajuntament. Durant dos dies, les banderes onejaran a mig pal en senyal de dol i respecte aquí a Roda.
1: Gràcies, Ricard. Albert, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: I us expliquem també que els bombers preveuen controlar aquest vespre l'incendi a la Serra de Collserola, al Barcelonès. El foc ha cremat fins ara 54 hectàrees, segons l'últim balanç d'agents rurals. En parla el cap dels bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
6: Som optimistes, però hem de ser ferms amb el tancament del perímetre i també tenir clar que segurament tindrem algun aixecament d'alguna fumarola o d'algun focus secundaris, i per això ara, les properes hores, estarem intensificats sobretot amb aquests punts de la capçalera que eren la vessant de Ciutat Meridiana.
1: Els veïns afectats ja van tornar ahir a la nit cap a casa i el SEM va haver d'atendre 7 persones en estat lleu intoxicades pel fum. En aquest incendi treballen 26 dotacions, entre les de bombers de Barcelona i de la Generalitat. Ara, els agents rurals i els Mossos ja investiguen sobre el terreny l'origen del foc, que és el segon que es declara aquest mes d'agost a la Serra de Collserola.
22: El temps.
1: A un quart de vuit, la previsió meteorològica amb la Gemma Puig.
7: Avui hem tingut una tarda molt i molt estable, amb unes temperatures que han pujat. Els valors més alts s'han situat entre els 34 i 35 graus, 35 al Carràs, 34 a Lleida, 33 a Vinebre, 34 a Sant Sadurní d'Anoia, 33 a Girona o 32 a Figueres. Però també el vent de sud ha fet pujar la temperatura cap a la Vall d'Aran, 33 graus a Bossòst. En una tarda de sol, amb pols sahariana, amb algun núvol que s'ha anat trencant, i de cara a aquesta propera nit i matinada mantindrà mantindrem aquest temps estable. Sigui aquest dijous al matí, tornarem a tenir més núvols baixos resseguint la façana litoral. Fins i tot de matinada podria deixar-se escapar alguna roina, alguna goteta en aquest sector. En canvi, més sol cap a comarques interiors i també cap al Pirineu. Les temperatures a primera hora un pèl més altes. Calor, xafogor a la façana litoral. Mínimes que no baixaran dels 22 als 24 graus. I de cara a la tarda, augmentarà una mica la nuvolositat cap al Pirineu i cap al nord-est. Al vespre hi pot haver algun ruixat cap al Pirineu més occidental, gairebé de matinada. El vent continuarà fent-se sentir, sobretot de cara a la tarda reforçarà aquest vent de sud a les cotes altes del Pirineu. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Divendres, un temps força estable, però sí que recularà una mica la temperatura.
0: 3CAT Info.
1: Més notícies, ara que passen un parell de minuts d'un quart de vuit del vespre, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha hagut de fer marxa enrere després de publicar un informe amb recomanacions sobre la menopausa que havia utilitzat dades d'homes per establir alguns valors nutricionals. L'error el va denunciar l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues. L'agència va publicar el document a l'abril i explicava quins són els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa, la perimenopausa i la postmenopausa. Per fer algunes de les recomanacions, l'informe agafava només com a referència alguns valors de ferro i vitamina C provenents d'estudis fets en homes. A més, l'informe no explicava que estava fet així d'aquesta manera. Arran de la denúncia, l'agència assegura que ho revisarà, admès que les recomanacions no feien aquesta advertència, no hi havia aquest avís. També ha demanat que ho revisi el Ministeri d'Igualtat. En un missatge a la xarxa X, la ministra Ana Redondo ha reclamat que les dones estiguin presents a les agendes i als estudis de salut i que el cos masculí deixi de ser referència universal per qualsevol qüestió, i sobretot en aquest cas, quan es tracta, evidentment, de menopausa. La guia recomana hàbits nutricionals a les dones que es trobin a les diverses etapes de la menopausa per prevenir problemes de salut i complicacions com la pèrdua de massa òssia i musculatura, el deteriorament cognitiu i les alteracions cardiovasculars.
0: 3CAT Info.
1: Els préstecs hipotecaris continuen creixent, cada vegada se'n firmen més i de més quantia. Segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística, ara aquests crèdits ja freguen els 195.000 euros de mitjana. Com que les entitats financeres només cobreixen el 80% del cost del pis, de la butxaca s'hi han de posar gairebé 50.000 euros d'entrada, que no és poca cosa. El perfil majoritari del comprador són parelles joves d'entre 28 i 40 anys i que compten amb l'aportació econòmica amb l'ajuda amb el suport dels seus pares. La immensa majoria ho fan per comprar primeres residències, com explica aquesta emissora Albert Domingo, de la Junta Directiva del Col·legi de Notaris.
8: Jo diria que per primera residència es firma el 90% dels préstecs, o 80%, el 90%. És a dir, préstecs d'habitatge, primera residència, 90%. Segona residència no necessiten tant la finançació exterior.
1: Les compres, a més, es fan en un context d'enduriment de condicions bancàries. El tipus d'interès mitjà ja frega el 3% i amb les entitats mantenint a ratlla els índexs de morositat. Davant d'això, els notaris reclamen ajudes més generoses a l'emancipació i que les donacions no es penalitzin tant fiscalment.
8: Tindria que estar bonificat i no et bonifiquen aquesta donació, sí que hi ha una certa rebaixa, però jo crec que tindria que haver una ajuda.
1: Tot i les dificultats, però, el nombre d'hipoteques, com dèiem, va a l'alça. El juny se n'han tornat a firmar més de 8.000 a Catalunya, i si ens fixem en l'acumulat de l'any, se superen les 47.000. És un 13% més que l'any passat i la xifra més elevada des del 2010. On més s'han disparat les hipoteques, i de llarg, és a les comarques gironines, en bona part per l'atractiu que representa pels estrangers. De fet, al conjunt de Catalunya, la gent de fora concentra un 15% del total de compres d'habitatges. Això sí, depèn bastant de la zona. Si parlem de segones residències, al nord predominen els francesos, mentre que a la Costa Daurada són els anglesos. I la falta de capacitat de la xarxa elèctrica està endarrerint la construcció de més de 80.000 habitatges a Espanya. Aquest és l'avís que fa BBA Research a través d'un informe que s'acaba de publicar. Afirmen que es tracta d'un coll d'ampolla que limita l'oferta d'habitatge, ja que retarda l'execució de promocions immobiliàries. També adverteix que és imprescindible afrontar-ho perquè la demanda elèctrica podria augmentar un 45% fins al 2030. Ara bé, l'informe també recorda que ampliar la xarxa elèctrica en grans desenvolupaments urbanístics pot requerir entre 5 i 8 anys. Aquesta falta de capacitat elèctrica afecta de manera desigual diversos territoris. L'estudi esmenta el cas de Lleida al costat de Madrid, València, Múrcia o Alacant. El ràpid desplegament de les energies renovables i l'avenç de l'electrificació han augmentat la capacitat de generació elèctrica, però l'expansió de la xarxa no ha avançat al mateix ritme. I ara que estem en pàgina econòmica, us expliquem que la diferència entre els sous dels empresaris i dels treballadors s'ha fet més gran aquests últims anys. Els ingressos reals dels empresaris han augmentat 3 vegades més que el dels assalariats. Això segons un informe de la UGT. Si ens fixem en les dades, el 2021 la bretxa entre els ingressos nets dels empresaris i els assalariats era de 7.000 euros. En canvi, el 2025 ja era de 12.000 euros. És un increment del 71%. Segons el secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, s'ha arribat a una situació límit en què els beneficis de les empreses no s'estan repercutint en les persones.
9: Creiem que ha arribat el moment de reflexionar i de posar sobre la taula que aquest repartiment dels beneficis cada vegada és més injust i que això no només és del senyor Elon Musk o del Mark Zuckerberg o de com es reparteixen els beneficis en aquestes multinacionals, sinó que aquí la nostra economia cada vegada és una economia més salvatge envers a les persones treballadores i molt més agraïda en quant als beneficis de les empresaris.
1: Les dades basades en l'enquesta de condicions de vida de l'INE indiquen que almenys la meitat dels assalariats reben sous inferiors als 27.000 euros anuals, la meitat dels assalariats. Amb això, la UGT fa una crida a reforçar la negociació col·lectiva com a eina principal per distribuir els fruits del creixement econòmic d'una manera més equilibrada.
10: 3CAT Info.
1: La Generalitat torna a obrir la convocatòria de les ajudes per a persones amb discapacitat conegudes com ajudes PUA. Són per subvencionar compres de material relacionades amb la mobilitat, l'autonomia personal o la comunicació. Estem parlant, per exemple, de llits adaptats, elevadors, adaptacions al lavabo o ajudes per cobrir el transport adaptat. Són ajudes per a persones que tenen alguna discapacitat física, sensorial o intel·lectual que necessiten suport per ser més autònomes. Esther Duarte, presidenta de la Fundació Ictus, destaca la necessitat d'aquesta línia d'ajudes.
12: La veritat és que són molt importants perquè representen una ajuda econòmica per persones que tenen discapacitat, no? I sense aquest tipus d'ajudes o de productes, doncs la seva autonomia o el seu nivell funcional doncs no és l'òptim.
1: El programa permet cobrir despeses dels últims 3 anys i això fa que hi hagi molta necessitat d'aquests ajuts. Núria Massuet, treballadora social, apunta que això farà que moltes famílies quedin fora d'aquestes ajudes.
13: Que es puguin subvencionar compres fetes 2024, 2025 i 2026 significa que hi haurà moltíssimes compres per poder subvencionar i això significa que el pressupost acabarà molt de ràpid. I en el moment en què s'acaba, per molt que entris dintre dels criteris per poder sol·licitar l'ajuda, et diuen, sí, et correspon, però no et podem donar els diners perquè s'ha acabat el pressupost.
1: La convocatòria del 2026 té una dotació de pràcticament 7 milions d'euros, però cada usuari en podrà demanar fins a 9.500. Per cert, que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat construiran 4 noves residències públiques per gent gran. Els equipaments tindran places residencials i centre de dia i es faran al districte de Sant Andreu, l'Esquerra de l'Eixample, la Marina del Plat Vermell i l'entorn de les Glòries.
10: 3CAT Info.
1: Ara canviem radicalment de registre perquè avui ens hem assabentat de la mort als 80 anys de l'actor britànic Tim Curry, l'estrella de Rocky Horror Picture Show. L'actor britànic, que va patir un vessament cerebral el 2012 que li va fer restringir la seva vida pública, va morir ahir a Los Angeles. Deixa una petjada molt important en la indústria del cinema i la televisió. Se'l recorda especialment per ser el doctor Frankenfurter, això que dèiem de Rocky Horror Picture Show, la mítica pel·lícula basada en el musical de Richard O'Brien. També va participar a La Casa de l'Octubre Roig. Va ser el dimoni de Legend, el majordom de Cluedo, El Juego de la Sospecha. També va interpretar el conserge de l'hotel de Sol a Casa 2, perdut a Nova York, o el cardenal Richelieu, a la versió dels 90 dels Tres Mosqueters. En teatre va participar la versió musical de Spamalot, dels Monty Python. En televisió va ser el Pennywise, de la sèrie It, i també va treballar intensament fent doblatge de sèries animades als Estats Units. Aquesta és la notícia. Ha mort als 80 anys l'actor britànic Tim Curry.
10: Esports.
1: Actualitat esportiva fins al punt de 2:15 amb el David Ubach. Bona tarda.
14: Bona tarda. 5 minuts per repassar-la. D'entrada parlem del Barça i de les declaracions que ha fet el seu president, Joan Laporta, que ha insistit que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i que fan saber al club madrileny que si el volen vendre finalment al Barça, l'oferta presentada es manté vigent.
15: Clar, davant d'això que ens arriba, nosaltres, en aquest sentit, diem, home, estem encara presents amb la nostra proposta, amb la nostra oferta, perquè és Vox Populi, que el jugador doncs, vol venir al Barça. I, per tant, aquesta situació ha creat doncs, un enrenou que no és motivat per accions del Barça, és motivat perquè ens van dir que no venien i sembla ser, almenys pel que ens arriba a nosaltres, que estan intentant doncs, arribar a acords amb altres clubs, no?
14: Sobre l'actuació de la Policia Nacional diumenge a la rodalia del Camp de l'Elx, la porta a la tillada de desproporcionada, violenta i esfereïdora, i ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. Al vessant esportiu, demà hi ha partit de Lliga al Camp Nou, un duel pendent de la primera jornada que enfronta el Barça amb l'Atlètic Club de Bilbao. Per tant, avui, dia de declaracions prèvies del tècnic blaugrana Hansi Flick, que ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria i que tindrà els seus primers minuts com a blaugrana. També estarà a la llista, segons paraules de Flick, Valde, absent a Elx. Flick, en clau de mercat, s'ha referit a la composició de la seva línia defensiva en termes satisfactoris.
11: Ara mateix crec que amb els jugadors que tenim a la defensa estem bé. Tenim diverses opcions. L'Eric pot jugar en diferents posicions, en Jules pot jugar en diferents posicions i en Gerard també pot jugar en una altra posició. I l'Andreas ho va fer molt bé. L'Andreas i en Gerard al centre com a centrals i encara tenim el Cuba.
14: Gavi, en canvi, s'ha continuat entrenant al marge del grup i està descartat per jugar demà, si bé se l'espera en disposició la setmana vinent. Per la seva banda, Marc Casado, a qui se li busca una sortida, s'entrena en horaris diferents a la resta del grup. En clau de mercat també, un altre nom propi vinculat al Barça és el del porter croat Dominik Livaković, que de fet ja ha passat aquest mateix matí la revisió mèdica amb el Barça i s'espera que avui firmi per les properes 4 temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros i 2 més en variables pel seu traspàs procedent del Fenerbahçe turc. Flick ha explicat que decidiran els propers dies si Livaković serà cedit a un altre club o bé si s'incorporarà a l'equip. Un Barça que jugarà demà, com dèiem, però avui tenim un altre partit pendent de la primera jornada, el que enfronta el Madrid i la Real Societat al Bernabéu a partir de les 9, en el debut de Mourinho a casa en la seva segona etapa a la banqueta de l'equip blanc. I tornant al Barça, a l'equip femení, la defensa Smey Brooks presenta una lesió muscular al múscul tibial posterior dret. S'estableix un temps estimat de baixa d'unes 2 setmanes. Pel que fa a l'Espanyol, ja té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribarà cedit per una temporada. Està previst que demà passi la revisió mèdica i que se'n oficialitzi el fitxatge. I a segona, el Girona Arnau Martínez és a València per tancar el seu traspàs amb l'equip que entrena Carlos Corberán, que es tancarà per un fix de 5 milions d'euros i un més en variables, a més d'un tant per cent d'una futura venda. De fet, Arnau ja ha passat la revisió mèdica amb el València, el que serà el seu relleu. Al lateral dret del Girona, Javier Boñar, ja és a Girona, on també ha passat fa una estona la revisió mèdica, prèvia a l'anunci oficial del seu fitxatge. Per la seva banda, el Sabadell ha presentat aquest migdia dos dels seus nous reforços d'aquest estiu, com són els davanters Nikolaj Obolski i Nicolás Gioacchini.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar.

0: Seu i menys quan tens bones cames, llavors, bueno, una mica emprenyat, però és cosa dels ciclistes.
1: A la general, Tadej Pogačar manté el lideratge sense canvis significatius.
2: Són 8:15. A aquesta hora de 3cat Info destaquem que ja hi ha un centenar de morts i més de 900 desapareguts, entre els quals dos espanyols, al Nepal, després d'una riuada sobtada que ha afectat la zona de la frontera amb el Tibet, un territori que forma part de la Xina. Les imatges que ens arriben de la regió són de destrucció total. L'aigua ha arrasat en ponts, edificis i fins i tot en pobles sencers. També destaquem que el gegant tecnològic Meta pagarà uns 17.000 milions de dòlars per esquivar el judici on l'acusaven de dissenyar xarxes socials perjudicials pels menors. L'acord amb una trentena d'estats nord-americans implicarà limitar l'ús d'Instagram durant el dia i, sobretot la nit, als joves de menys de 18 anys. També destaquem que Junts per Catalunya ha presentat novament al Congrés la llei per delegar a la Generalitat les competències d'immigració, modificant el preàmbul per intentar aconseguir el suport de Podem. Els morats diuen ara que el problema no era el preàmbul, sinó que tota la llei és racista, però no tanquen la porta a negociar-ne punts de l'articulat. Són algunes de les informacions que hem destacat fins ara en aquest espai informatiu de 3cat Info i ara, d'aquí una estona, als pròxims minuts, repassarem més temes de l'actualitat. Per exemple, us explicarem que a partir de l'any que ve es podrà pagar directament amb targeta bancària a tot el transport públic de l'àrea de Barcelona, amb els lectors de la T-Mobilitat. Això sí, només servirà per si s'ha de viatjar en una sola ocasió amb el bitllet senzill, cosa que beneficiarà els usuaris esporàdics. I parlarem també del nou conflicte que s'ha obert al petit poble de Tor, al Pallars Sobirà. Ara la disputa és per si s'ha de deixar passar o no vehicles cap a Andorra per un camí privat del port de Cabús. Els partidaris de Palanca defensen que sí, mentre que els del bàndol contrari, els de Sansa, ho volen prohibir. En esports, què destaquem, David Ubach?
1: Les declaracions de Joan Laporta, que ha insistit que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i que fan saber al club madrileny que, si el volen vendre, el Barça estan disposats, doncs, a mantenir vigent la proposta per contractar-lo. I sobre l'actuació de la Policia Nacional diumenge a la rodalia del Camp de l'Elx, el president del Barça l'ha titllada de desproporcionada, violenta i esfereïdora.
2: Pel que fa al temps, avui hem tingut i tenim encara una tarda assolellada, amb màximes que han arribat als 33 i 34 graus. De cara a demà, sembla que la temperatura pujarà una miqueta més, hi haurà vent del sud que es farà notar fins i tot al Pirineu, i també tindrem aquest ambient que hi ha hagut avui en molts punts d'ambient enterbolit, amb aquesta pols sahariana. Al matí hi haurà més núvols a la costa que no pas a l'interior i al Pirineu. Ara passen 3 minuts de 8:15 del vespre. Ja són un centenar de morts i més de 900 desapareguts al nord del Nepal després d'una riuada sobtada que ha afectat la zona de la frontera amb el Tibet. Les autoritats nepaleses han avançat que entre els desapareguts hi hauria dos ciutadans espanyols, però, de moment, el Ministeri d'Exteriors espanyol no ho confirma. El conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, diu que no els consta cap català afectat. Molts dels desapareguts són turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme. Així ho explicava aquesta emissora, Kishore Sharma. És un nepalès que viu a Catalunya, però que justament aquests dies és allà, al Nepal.
3: És una zona que entra de Nepal a Tíbet. Molta gent que havia anat a Monte Kailash i tot això, que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors, molta gent deu ser que estaven en trànsit, diguem. I després, una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
2: La riuada sobtada del riu Bocekoshi s'ha endut tot el que es trobava al davant. Ponts, edificis, pobles sencers, hem vist fins i tot en algunes imatges. Això ho explicaven alguns veïns de la zona, on viuen unes 50.000 persones.
4: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
5: He vist com 9 camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
2: Encara no hi ha una explicació clara de per què s'ha produït la inundació massiva, però el ministre d'Afers Estrangers del Nepal ha assegurat que la crescuda del riu no ha estat causada per les pluges, sinó per un terratrèmol i

0: i una posterior esllavissada.
1: 3CAT Info.
0: Acord multimilionari de Meta amb una trentena d'estats nord-americans per esquivar el judici on l'acusaven de dissenyar xarxes socials perjudicials per als menors. Tot i que encara falta l'aprovació del jutge, el pacte implicarà que l'empresa tecnològica, propietària de Facebook i Instagram, haurà de destinar uns 17.000 milions de dòlars a accions que minimitzin l'impacte en els joves. En aquest cas, segons el pacte, Meta s'avindrà a fer canvis significatius en la manera com els seus productes s'adapten als usuaris joves. L'acord, per exemple, inclouria limitacions d'ús i un bloqueig total pels menors de 18 anys entre la mitjanit i les 6 del matí. També s'impedirà que els joves puguin veure el nombre de m'agrades a les seves publicacions o es desactivaran els filtres que imiten la cirurgia estètica. El judici pretenia determinar si la companyia de Mark Zuckerberg ha dissenyat les xarxes socials perquè siguin addictives per infants i joves, però també s'havia d'aclarir si la plataforma enganya els consumidors fent-los creure que les xarxes socials són segures. Doncs bé, els experts consideren que aquest acord, al qual ha arribat Meta amb els Estats Units per estalviar-se el judici per addicció dels menors a les xarxes, és un mecanisme per no haver de revelar, per no haver de fer públics, més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Així ho apuntava l'expert en ciberseguretat informàtica Bruno Pérez en una entrevista aquí a 3CAT Info.
2: És un tema civil americà i han arribat, abans d'arribar a judici, doncs, amb un acord. El que passa que realment es veu que hi ha unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica pollents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs no permeten l'ús de les xarxes als seus fills, no?
0: Bruno Pérez Juncà també destaca que en la sentència Meta no reconeix la seva culpabilitat, però sí que agafa la responsabilitat de fer modificacions d'ús, com això que dèiem, la limitació de temps o dels filtres de bellesa. Si això no es compleix, espera, l'empresa tecnològica s'haurà de sotmetre a auditories externes.
2: Tot això està seguint un acord de bona voluntat, però llavors s'ha de complir. Jo crec que ja hi haurà els mecanismes per fer-lis complir o sancionar-los en el cas de que no ho facin.
0: Sobre si aquest acord pot servir de precedent per altres plataformes, l'expert interpreta que els Estats Units poden iniciar procediments similars contra YouTube o TikTok, per exemple, si no accepten aquestes mesures. Ara són 2:15 de 8 del vespre. Podem continua veient racisme a la nova proposició de llei que Junts per Catalunya ha registrat avui al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació morada, però, no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per poder donar-hi suport. Recordem que ja fa quasi un any Junts i el PSOE van portar a votació una primera versió d'aquesta llei que el PP, Vox i Podem van tombar. Llavors, el partit d'esquerres, Podem, va titllar el preàmbul del text de racista. Ara, en la segona versió que Junts ha registrat, els de Puigdemont han escapçat el preàmbul que justifica políticament la llei i ho han fet per intentar guanyar-se el vot de Podem, que és decisiu perquè es pugui aprovar. Tot i això, la diputada i secretària general dels Morats, Ione Belarra, diu ara que el que era racista no era només el preàmbul del text.
3: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
0: En aquesta nova proposició de llei ha caigut la referència al risc que pot representar la immigració per la convivència i la cohesió social. Però tampoc es parla de drets i deures ni de la protecció del català. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, ho justificava al matí de Catalunya Ràdio.
4: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències. Per tant, ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
0: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació d'aquests estrangers. També que pugui fer expulsions o devolucions de persones de fora, sempre que no calgui expedient judicial, i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Des del PSOE han explicat a aquesta emissora que ja estava en el cas que Junts tornaria a presentar la llei. Els socialistes diuen que hi tornaran a donar suport. Si finalment s'acaba votant, seria a finals de setembre.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, creu que l'actual líder suprem de l'Iran és viu, malgrat que no se l'ha vist en públic després de la primera onada d'atacs aeris nord-americans el 28 de febrer, que van matar el seu pare, Ali Khamenei. Trump s'ha atribuït l'actual existència d'Israel, que ha vinculat a l'acció decidida de Washington per impedir que Teheran obtingui l'arma nuclear.
5: Si Donald Trump no fos president, Israel no existiria avui dia. Això us ho puc garantir. No existiria Israel perquè l'Iran tindria armes nuclears i les hauria fet servir.
0: Bé, encara parlant sobre l'administració de Donald Trump dels Estats Units, la Casa Blanca referma la seva croada contra la immigració ara i paralitza arreu del món les cites consulars per demanar visats d'immigrant. Washington ho justifica dient que ha d'entrenar els funcionaris perquè sàpiguen descartar els sol·licitants susceptibles d'acabar sent una càrrega pública, un terme que la Casa Blanca vincula a aquelles persones que creu que poden acabar depenent de les prestacions públiques per viure en funció de la seva edat, estat de salut o situació familiar. Les cites ja programades fins ara s'han modificat mentre es posa en marxa un programa de formació global per a tots els funcionaris. Donald Trump ha col·locat el principi d'autosuficiència econòmica al centre de la seva política migratòria i sosté que els estrangers que ingressen al país han de ser autosuficients, no poden representar una càrrega pels contribuents nord-americans. El visat d'immigrant és un document que autoritza el sol·licitant a viure als Estats Units per sempre, mentre que el visat de no immigrant és el que s'aplica a aquell que vol anar-hi per una estada només temporal. I de tornada a casa nostra, l'any que ve es podrà pagar amb targeta bancària en qualsevol transport públic de l'àrea de Barcelona. Els actuals lectors de la T-Mobilitat també acceptaran les targetes de crèdit o de dèbit. L'Autoritat del Transport Metropolità ha obert ara la licitació per adjudicar aquest servei que permetrà utilitzar les targetes bancàries. Com ja passa en ciutats com Londres o Madrid, l'usuari acostarà la targeta bancària o el mòbil als lectors d'accés de qualsevol mitjà de transport públic, bus, metro, tramvia, ferrocarrils, i ho tornarà a fer després quan baixi. El sistema detectarà si l'usuari ha canviat de zona o no per determinar l'import que se li haurà de cobrar. Això servirà només per viatjar en ocasions puntuals, amb el bitllet senzill. D'aquesta manera es vol afavorir l'usuari esporàdic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, concreta el calendari per implantar-ho i com es justificarà la validació si es fa a través del mòbil.
6: D'aquí a 3 mesos màxim aquest sistema hauria d'estar implementat. El fet de passar la validació, ja sigui amb targeta o mòbil, ja acredita, no?, que has pogut accedir al transport públic perquè hi ha hagut aquest pagament. En qualsevol cas, si hi hagués una inspecció concreta, doncs l'acreditació del propi pagament a través del mòbil doncs seria el que acreditaria més enllà de la validació del propi pas.
0: De fet, actualment, els autobusos de TMB ja es poden comprar bitllets senzills directament amb la targeta bancària. Això sí, es fa amb un lector a part, un lector propi que està situat al costat del conductor. Això desapareixerà quan s'hagi implantat aquest nou sistema de lectors de la T-Mobilitat. I justament, parlant de mobilitat, el govern ha desenvolupat un projecte per aplicar la intel·ligència artificial en la gestió del trànsit i de la xarxa viària. S'anomena Bessó Digital i treballa en 3 departaments i s'anirà implantant progressivament els 3 propers anys. Barcelona, Albert Manyà.
7: D'entrada, abastarà 326 quilòmetres de carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb vies tan importants com l'A2, la B23, la C31, la C32 o les rondes, però l'objectiu és estendre'l als 6.000 quilòmetres de vies de gestió de la Generalitat. No només donarà informació al govern i les autoritats de trànsit, sinó també als conductors. Núria Parlon, consellera d'Interior.
8: Permet doncs prendre decisions que poden ajudar a millorar, per exemple, la sinistralitat, o poder actuar amb molta més prevenció davant d'una situació de congestió per informar la població.
7: Amb un pressupost de 7 milions, és un salt tecnològic destinat a millorar el temps de resposta i el manteniment de la xarxa, ser més eficients i reduir emissions.
0: Gràcies, Albert. Ara un parell de punts de la crònica de successos. Un matrimoni irlandès de 45 i 50 anys ha aparegut mort en un habitatge de Cullera, al País Valencià. Els seus 2 fills menors van trobar els cossos ahir la tarda al costat del jacuzzi de la casa que havien llogat per passar-hi les vacances. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquestes morts. De moment no se'n saben els motius i no es descarta que pugui haver sigut un accident. Els fills, que tenen necessitats especials, ara estan rebent l'atenció dels serveis socials de l'Ajuntament de Cullera, com us dèiem, al País Valencià. I els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la mort d'un home en una galeria de tir de l'Hospitalet de Llobregat. Segons la policia, la víctima estava fent pràctiques de tir quan, per causes que no se saben, va rebre l'impacte d'una bala que el va ferir de manera mortal. Els fets van passar ahir, com us dèiem, en aquesta galeria de tir de l'Hospitalet de Llobregat, però no ho hem sabut fins avui.
1: El temps.
0: Tres quarts de vuit, crònica meteorològica amb la Gemma Puig.
9: Aquesta tarda hem tingut un panorama d'estabilitat, de cel clar, els núvols s'han anat trencant, han quedat alguns cap al Pirineu, Prepirineu, les temperatures han quedat un pèl més baixes, els valors més alts, 35 graus al Carràs, 34 a Sant Sadurní d'Anoia, el Dover, 33 a Girona, 32 a Figueres, i el vent de sud també ha fet pujar la temperatura cap a la Vall d'Aran, 33 de màxima a Bosòst. Una nit i matinada molt estable, el demà al matí tindrem més núvols baixos resseguint la façana litoral, mantindrem aquesta pols sahariana i fins i tot de matinada podria deixar-se escapar alguna goteta, alguna roina a la costa, molt poca cosa i s'hi acaba passant. Aquest dijous al matí amb més sol cap al Pirineu, Prepirineu, vent de sud que continuarà bufant i que a la tarda es reforçarà cap a les cotes altes del Pirineu, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, cops que poden superar els 90 km per hora, i al vespre, gairebé de matinada, hi pot haver algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu més occidental. Les temperatures un pèl més amunt. Les màximes més altes passaran dels 35 graus.
0: Gràcies, Gemma. Ara passa un minut de tres quarts de vuit.
1: Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
10: Avui viatgem fins a la comarca del Pla d'Urgell, que ha engegat una iniciativa per promoure el turisme de proximitat. La proposta l'han batejat amb el nom d'Itineraris i recorre aquest territori a través de 5 rutes que reivindiquen l'autenticitat, la història i el seu paisatge. En parlem amb el Pere Joan Álvarez. Hola, Pere Joan.
11: Hola, Fèlix.
10: Hi ha, com dèiem, 5 itineraris. Explica'ns.
11: Exacte. Per situar-nos, estem parlant de l'itinerari Fem un mos, dedicat als esmorzars de Forquilla. Anar fent per conèixer l'essència i els valors. Fem memòria, focalitzat en el patrimoni històric. Fem un tomb per gaudir del paisatge tant a peu com en bicicleta. I fem relat, centrat en els museus, la cultura i l'oferta artística de la comarca. Itineraris l'impulsa el Consell Comarcal del Pla d'Urgell en col·laboració amb empreses i entitats del territori.
10: Una proposta turística que, entenc, també va destinada als veïns del mateix Pla d'Urgell.
11: Sí, podríem dir que el que es vol és tocar l'orgull de comarca als mateixos ciutadans del territori amb el concepte d'autenticitat molt present. Sentim Jordi Martínez, vicepresident del Consell Comarcal del Pla d'Urgell.
12: Autèntics és la marca, O sigui, quan vols que la comarca s'enorgulleixi, necessites trobar un tret diferencial, vale? I aquí teníem un gran dilema, que era, sí, vale, volem explicar fora què és la comarca, però sobretot el que volem és explicar-ho a dins, perquè volem que la gent de la comarca sàpigui, doncs, que pot anar a visitar, doncs, l'Estany de Bars, que pot anar a visitar el Parc de les Gos, que pot anar a visitar la serra.
11: Aquesta autenticitat va de la mà d'un altre eslògan, el miracle de l'Oest. L'Oest és evident i el miracle refereix a la gran transformació que va representar per aquest territori la construcció del canal d'Urgell a mitjans del segle XIX. Un canal que va transformar un territori de secà que a l'edat mitjana es coneixia com el Clot del Dimoni, que té al centre d'interpretació el nucli de Vallverd, un poble de 200 habitants del municipi d'Ivars d'Urgell. Ens en parla l'Antoni Costa, que n'és regidor.
13: El Clot del Dimoni és com es coneix aquest territori de la plana d'Urgell a l'edat mitja, però hi era un renom, un mal nom, una mica provocador, perquè en el fons el que és un territori que era molt inhòspit, molt sec, i que lògicament tothom sabem que amb la transformació del canal d'Urgell això va canviar de dalt a baix.
11: També podem sentir l'Eric Garcia, que juntament amb la seva germana difon els atractius de la comarca a través d'un compte d'Instagram. Assegura que abans de difondre el patrimoni del Pla d'Urgell cal que els mateixos veïns el coneguin i se'l facin seu.
14: Tenim coses que s'han de exposar i ensenyar a la gent, però sembla que ens fa com a vergonya o donem tant per suposat la gent de cada poble que el que tenim, que a vegades no li donem aquesta importància perquè és una cosa que ha estat sempre allí, no? I crec que la idea d'aquests diferents itineraris és molt bona perquè va recollint diferents punts interessants de tota la comarca.
11: Una bona manera de conèixer el Pla d'Urgell és fer-ho a través de la Catigat, una marxa ciclista que aplega cada any un miler de ciclistes, una ruta que recorre tots els pobles de la comarca. L'Àlex Masses n'és el promotor.
15: La Catigat està senyalitzada físicament ara des de fa 3 anys, que es pot fer durant tot l'any. és la ruta mare, diguéssim, de totes les rutes que dels diferents pobles i del Consell Comarcal s'han anat articulant al llarg d'aquests anys. No? I a part de passar per tots els pobles, el bosc també intentem passar per diferents elements emblemàtics de la comarca.
11: Uns itineraris que també poden ser gastronòmics amb la promoció dels típics esmorzars de Forquilla. Roger Riu, tècnic del Consell Comarcal.
16: Descobreixes la cuina de les padrines. Descobreixes el producte de proximitat. I el que proposem nosaltres és una ruta d'establiments on tu pots tindre aquesta experiència gastronòmica, gaudir dels productes de la terra i recuperar i donar més visibilitat al porró.
11: Per acabar, una dada. El Pla d'Urgell és administrativament de creació recent. Existeix des del 1988 i la seva capital és Mollerussa.
10: Una comarca que està comunicada per carretera bàsicament a través de l'autovia A2. El muntatge musical d'aquest programa és de Toni Subirats.
1: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
0: Va, doncs parlem ara de cinema, de les estrenes cinematogràfiques d'aquesta setmana. El ser querido arriba avui a les grans pantalles, la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen que va competir a Cannes i que va rebre molt bones crítiques. Juntament amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa i La constelación del perro són algunes de les estrenes destacades de la setmana que repassem amb el Marc Garriga.
17: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli. ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
18: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber.
5: Rodrigo Sorogoyen torna a demostrar la seva solvència com a director amb l'esplèndida El ser querido, una història sobre un pare absent que intenta recuperar el contacte amb la seva filla quan tot apunta que el distanciament és irrecuperable. Ell és un director de cinema de prestigi reconegut i ella intenta ser actriu, de manera que el progenitor li vol donar l'oportunitat professional de la seva vida. Però amb les bones intencions no n'hi ha prou i el xoc entre ells dos es farà evident durant el rodatge. La pel·lícula parla de com cadascú construeix la seva memòria en funció dels seus records particulars i també de com cal afrontar els abusos de poder en l'entorn laboral. És un film pràcticament rodó, recolzat en dues interpretacions extraordinàries de Javier Bardem i Victoria Luengo i dues escenes al voltant d'una taula que ja són història del cinema espanyol.
19: Before the world ended, kissing my wife.
5: Ridley Scott dirigeix als 88 anys La constelación del perro, un interessant thriller postapocalíptic introspectiu sobre l'efecte que tindria una pandèmia mundial i altament mortífera en l'estat d'ànim dels supervivents. El film explora de forma convincent si el planeta sucumbiria irremeiablement a la violència desenfrenada o hi quedaria un bri d'humanitat esperançadora. És un film absolutament connectat amb el present que es deté a mostrar la bellesa de la natura com a antídot de la barbària, però que té alguns problemes de to i un guió que sembla incomplet. Almenys, això sí, compta amb un repartiment infal·lible amb Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley i Guy Pearce.
20: Hey, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta als meus followers!
21: Estem en perill!
5: A Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, el protagonista de la saga és ara pare d'una nena de 2 anys. És el quart capítol de la saga, el més madur fins ara, que gira al voltant de com la paternitat condiciona la vida del progenitor. Una maduresa que es fa palesa en tots els aspectes del film. De fet, Enrique Gatto ha aconseguit segurament la millor entrega de totes gairebé 15 anys després de la primera. També s'estrena La fluixa erupja, un drama sentimental protagonitzat per la cantant Charlie XCX, la comèdia romàntica Una noche al año, amb el nou galant de Hollywood Callum Turner, i el drama dirigit per Gabriel Azorín, Anoche conquisté Tebas.
22: Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep Ariel.
0: I del cinema, als videojocs. Colònia, a Alemanya, acull des d'avui el Gamescom, la fira de videojocs més important d'Europa. Catalunya hi arriba amb 46 empreses, de la mà de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals. Ens ho explica la Clàudia Roses.
23: És el tercer any consecutiu que l'ISEC, a través de la marca Catalan Arts, munta aquest stand a la zona de negoci de la fira, un punt de trobada per fer reunions amb inversors i altres professionals del sector, que també es converteix en un espai interactiu on es podran provar els videojocs que s'hi presenten. Eva Colom és tècnica de desenvolupament de mercat a l'ISEC i valora en declaracions a Catalunya Ràdio que en aquesta edició s'hi hagin sumat 13 empreses noves.
24: És la primera vegada que tenim tantes empreses
2: apuntades, és un èxit, i creiem que és degut a la bona experiència que han tingut les empreses que han vingut a les edicions anteriors, i després l'ecosistema a Catalunya és important, tenen molt d'espais per trobar-se, es parlen de la presència en aquesta fira i cada vegada són més que volen ser-hi presents.
23: Per a les empreses, participar-hi pot ser un trampolí per als seus projectes, però també els suposa molta feina, tal com ha explicat David Jaume Andreu, d'Undercoders a l'ESN.
3: Molts dies hi ha molta gent, molta gent. El qual és positiu, perquè tenim a Europa i molt a prop la fira més important probablement de videojocs, tant en la part de business com de públic. I llavors realment és una sort, però és cansat.
23: L'ISEC busca desenvolupar el treball, la presència i la visibilitat de l'ecosistema dels videojocs de Catalunya en una fira com el Gamescom.
0: Ara falten 5 minuts per les 8.
1: Esports.
0: Amb el David Ubach, bona tarda.
4: Bona tarda. El president del Barça, Joan Laporta, comencem explicant això, ha insistit que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i ha recordat al club madrileny que, si s'ho repensa i finalment el vol vendre, el Barça mantindrà en vigent l'oferta presentada al club matalasser.
6: Clar, davant d'això que ens arriba, nosaltres, en aquest sentit, diem, home, estem encara presents amb la nostra proposta, amb la nostra oferta, perquè és Vox Populi que el jugador doncs, vol venir al Barça. I, per tant, aquesta situació ha creat doncs, un enrenou que no és motivat per accions del Barça, és motivat perquè ens van dir que no venien i sembla ser, almenys pel que ens arriba a nosaltres, que estan intentant doncs, arribar a acords amb altres clubs. No?
4: Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha titllada de desproporcionada, violenta i esfereïdora, i ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin.
6: I per tant, el que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir per part d'uns policies nacionals, doncs, un cop reconfirmats els fets, i les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs, un cop confirmats els fets, doncs, tinguin el seu càstig i les seves sancions, el que correspongui en aquests casos.
4: En aquest sentit, ja hi ha la primera denúncia per l'agressió policial al menor que portava l'estelada a Elx. L'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. Laporta ha confirmat, d'altra banda, que no hi haurà finalment acte d'homenatge als campions del món en el partit de demà al Camp Nou. Serà un Barça Athletic Club de Bilbao pendent de la primera jornada. Això vol dir que avui hem pogut sentir les valoracions prèvies del tècnic blaugrana Hansi Flick, que d'una banda ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria, com també Valde, i que en el cas del nou fitxatge blaugrana tindrà més els seus primers minuts amb la seva nova samarreta. Un Flick que en clau de mercat, recordem que tanca la mitjanit de dimarts a dimecres de la setmana vinent, doncs s'ha mostrat satisfeta, sobretot amb la composició de la seva línia defensiva.
24: Ara mateix crec que amb els jugadors que tenim a la defensa estem bé. Tenim diverses opcions. L'Eric pot jugar en diferents posicions, en Jules pot jugar en diferents posicions i en Gerard també pot jugar en una altra posició. I l'Andreas ho va fer molt bé. L'Andreas i en Gerard al centre com a centrals i encara tenim el Cuba.
4: De cara a aquest Barça Athletic Club de Bilbao, Gavi, en canvi, està descartat finalment, ja que continua entrenant-se al marge del grup per una contusió al genoll i se l'espera ja de cara a la setmana vinent. Per la seva banda, Marc Casado, a qui se li busca una sortida, s'entrena en horaris diferents a la resta del grup. I reprenent el fil del mercat blaugrana, a més d'aquest nom propi de Julián Álvarez, qui sí que arribarà segur és el porter croat Dominik Livakovic, que aquest mateix matí ha passat ja la revisió mèdica amb el club blaugrana i s'espera que el seu fitxatge es faci oficial. En les properes hores serà per 4 temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros i 2 més en variables pel seu traspàs al Fenerbahçe turc. Flick, sobre Livakovic, ha explicat que decidiran en els propers dies si el cedeixen a un altre club o bé si s'incorporarà a l'equip. Un Barça que estarà pendent del partit que jugarà avui, també pendent de la primera jornada. Un Madrid-Real Societat que arrenca a les 9, en el que serà el debut de Josep Mourinho al Bernabéu, en la seva segona etapa a la banqueta del Club Blanc. I abans de fer un parèntesi per parlar de l'Espanyol, destaquem que en clau Barça, el femení és May Brooks. Té una lesió muscular del tibial posterior dret que la mantindrà de baixa unes 2 setmanes. De l'Espanyol, ara ho apuntàvem, parlem també del seu mercat de fitxatges d'estiu, perquè els blanquiblaus tenen un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribarà cedit a Cornellà del Prat per una temporada. Demà passarà a la revisió mèdica, pas prèvia a oficialitzar-se el seu fitxatge. I a segona, el Girona, Raúl Martínez, ja ha passat la revisió mèdica amb el València per confirmar un traspàs que encara ha de ser oficial, però que està encara per un fix de 5 milions d'euros i un mes en variables, a més d'un tant per cent d'una futura venda. Qui el rellevarà? El lateral dret de Montilivi serà Javier Boñar, que ja ha passat també a Girona la revisió mèdica amb l'entitat gironina, prèvia a l'anunci oficial del seu fitxatge.
1: 3CAT Info.
7: Bona tarda, són les 8. Un centenar de morts i més de 900 desapareguts, entre els quals dos espanyols al Nepal, després d'una riuada sobtada que ha afectat la zona de la frontera amb el Tibet, territori que forma part de la Xina. Les imatges són de destrucció total de ponts, edificis i pobles sencers. Acord multimilionari als Estats Units entre una trentena d'estats i Meta per evitar que continuï el judici contra el grup tecnològic pel disseny addictiu de les seves aplicacions. Aquest pacte extrajudicial obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys. Podem no avala la nova proposició de llei de Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació morada segueix veient-hi racisme, però no tanca la porta a la negociació per poder donar-hi suport. Roda de Barà, el tarragonès, ha fet un minut de silenci en memòria de les dues dones que han mort a causa de les tempestes del cap de setmana. La força de l'aigua va fer caure un mur sobre la parada que tenien al port del municipi. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre, dijous de la setmana que ve, per donar explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans del que pretenia la Moncloa i compareixerà després dels seus ministres. Creix la firma d'hipoteques i l'import que es demana. A Catalunya se n'han firmat més de 8.000 al juny i en l'acumulat de l'any se superen les 47.000. És la xifra més elevada des del 2010. El perfil del comprador està canviant. La majoria són parelles joves que, amb l'ajuda de familiars, accedeixen als crèdits per poder finançar el seu primer habitatge. Mor als 80 anys l'actor britànic Tim Curry, conegut sobretot pel seu paper a The Rocky Horror Picture Show, en què interpretava el doctor Frankenfurter. L'actor va participar en molts títols cinematogràfics com Legend, Cluedo, El juego de la sospecha o La caça de l'octubre roig. També va estar nominat 3 vegades als Premis Tony pels seus papers a Broadway.
1: Esports.
4: El president del Barça, Joan Laporta, ha insistit que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i ha recordat al club madrileny que, si finalment s'ho repensa i el vol vendre, el Barça mantenen vigent l'oferta presentada fa setmanes. Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx diumenge, Laporta l'ha titllada de desproporcionada, violenta i esfereïdora. Per la seva banda, Hansi Flick, el tècnic del Barça, ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria per rebre demà l'Atlètic Club de Bilbao a la Lliga i que tindrà els seus primers minuts com a blaugrana. També Valde, diu Flick, que serà a la llista. A primera, avui també hi ha un altre partit pendent de la primera jornada. El Madrid Real Societat estrena a casa de José Mourinho la seva segona etapa a la banqueta blanca, un Mourinho que d'inici farà jugar el mateix 11 que va imposar-se per la mínima dissabte al camp de l'Espanyol.
7: I pel que fa al temps, pocs canvis en les properes hores. Cel serè amb pols sahariana. Demà pujarà una mica més la temperatura, matí amb més núvols a la costa que a l'interior i al Pirineu. Vent del sud que es reforçarà les cotes altes del Pirineu, nuvolades de tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info.
7: Molt bona tarda, passen 4 minuts del punt de les 8 del vespre d'aquest dimecres 26 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
7: Un centenar de morts i més de 900 desapareguts al nord del Nepal després d'una riuada sobtada que ha afectat la zona de la frontera amb el Tibet, territori que forma part de la Xina. Les autoritats nepaleses han avançat que entre els desapareguts hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que, de moment, el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. De la seva banda, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha dit que no els consta cap català afectat. Molts dels desapareguts són turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme, així ho ha explicat aquesta emissora, Kishore Sharma, un nepalès que viu a Catalunya i que aquests dies és al Nepal.
8: És una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailas i tot això, que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors, molta gent deu ser de, que estaven en trànsit, diguem. I després, una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
7: La riuada sobtada del riu Bote Koshi s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i pobles sencers. Així ho han relatat alguns veïns de la zona, on viuen unes 50.000 persones.
9: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
12: He vist com 9 camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
7: Encara no hi ha una explicació clara de per què s'ha produït la inundació massiva, però el ministre d'Afers Estrangers del Nepal ha assegurat que la crescuda del riu no ha estat causada per les pluges, sinó per un terratrèmol i una esllavissada. Mentrestant, als Estats Units, el grup Meta, propietari d'aplicacions tan populars com Instagram o Facebook, ha arribat a un acord multimilionari amb una trentena d'estats per evitar el procés judicial en el qual estava immers. Tot i que falta el vistiplau del jutge del cas, el pacte obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a fer canvis significatius a les aplicacions. La fiscal general de l'estat de Vermont, Charity Clark, l'ha qualificat d'històric.
13: Anuncio un acord històric amb l'empresa de xarxes socials Meta. El 2023, la meva oficina va demandar Meta aquí, a Vermont, per exposar deliberadament els infants a riscos amb una aplicació addictiva. L'acord s'ha fet en coordinació amb 51 estats i territoris, inclou mesures correctores importants i una compensació econòmica.
7: La major part dels diners de la indemnització es destinaran a accions que emprendran els estats demandants per minimitzar l'impacte de les xarxes socials en els joves. Segons el fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, el pacte extrajudicial inclou limitacions horàries per als menors en l'ús d'Instagram i Facebook.
14: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que reduirà a 1 hora si altres plataformes s'afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla.
7: Les altres companyies que s'espera que s'apuntin a l'acord són les propietàries de Snapchat, TikTok i YouTube. El pacte per evitar la continuació del judici contra Meta iniciat també impedirà que els joves puguin veure el nombre de m'agrada de les seves publicacions i es desactivaran els filtres que imiten la cirurgia estètica. El macrojudici contra Meta va començar la setmana passada a Califòrnia i volia determinar si el grup tecnològic ha dissenyat les seves xarxes socials per crear addicció entre joves i infants. Els experts consideren que aquest acord per estalviar-se el judici per l'addicció de menors a les xarxes és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Ho ha explicat l'expert en ciberseguretat informàtica Bruno Pérez Juncà.
25: És un tema civil americà i han arribat, abans d'arribar a judici, doncs, amb un acord. El que passa que realment es veu que hi ha unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica pollents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs no permeten l'ús de les xarxes als seus fills, no?
7: Pérez Juncà també destaca que en la sentència Meta no reconeix la seva culpabilitat, però sí que agafa la responsabilitat de fer modificacions d'ús, com la limitació del temps o dels filtres de bellesa. Si això no es compleix, espera, l'empresa tecnològica s'haurà de sotmetre a auditories independents.
25: Tot això està sent un acord de bona voluntat, però llavors s'ha de complir. Jo crec que ja hi haurà els mecanismes per fer-los complir o sancionar-los en el cas de que no ho facin.
7: Sobre si aquest acord pot servir de precedent per a altres plataformes, l'expert interpreta que els Estats Units poden iniciar procediments similars contra YouTube i TikTok si no accepten aquestes mesures.
1: 3Cat Info.
7: Podem no avala la nova proposició de llei que Junts ha registrat aquest matí al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació morada segueix veient-hi un rerefons racista, però no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per poder donar-hi suport. Fa gairebé un any, Junts i el PSOE van portar a votació un primer text de la llei que el PP, Vox i Podem van tombar. En aquells moments, el partit d'Esquerra es va titllar el preàmbul de la normativa de racista. En el document que Junts ha registrat avui en solitari, els de Puigdemont han escapçat el preàmbul que justifica políticament la llei per intentar guanyar-se el vot decisiu de Podem. Tot i això, la diputada i secretària general dels Morats, Ione Belarra, diu que ara el que era racista no era només el preàmbul del text.
10: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
7: En aquesta nova proposició de llei ha calgut la referència al risc que pot representar la immigració per a la convivència i la cohesió social, però tampoc es parla de drets i deures ni de protecció del català. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ho ha justificat al matí de Catalunya Ràdio.
11: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències. Per tant, ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
7: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers sempre que no calgui expedient judicial i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fons del PSOE han explicat a aquesta emissora que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, aquesta vegada en solitari. Els socialistes hi tornaran a donar suport. La votació del text es podria fer a finals de setembre. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per donar explicacions de la crisi de Ceuta. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans, ja que ell pretenia fer-ho el dia 9. Sánchez compareixerà després dels seus ministres per evitar donar versions diferents, com ha passat entre Marlaska i Robles. Unes diferències que avui han agitat tant l'oposició com els mateixos socis de l'executiu. Madrid, Dani Sainz de Aja.
15: Sánchez haurà d'aclarir el paper del CNI, si va fallar en preveure la tragèdia, si va amagar informació i si va menystenir els avisos que tenien d'hores prèvies al 30 de juliol d'un repunt d'entrades nedant. Margarita Robles, Defensa i Gran de Marlaska Interior s'emboliquen i no donen una única versió. El portaveu dels socialistes, Patxi López, ha sortit a posar pau i nega cap contradicció entre els dos ministres, però apunta que el CNI potser va fallar.
16: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
15: El PP reclama que comparega la directora del CNI per aclarir la veritat i Esther Muñoz furga en les diferències dins l'executiu o equipara a una guerra civil.
17: La ministra de Defensa en el Congreso y en el Parlamento decía que sí y en una rueda de prensa pública el ministro de Interior decía que no. No contentos con ese bochorno, el delegado del gobierno de Ceuta emite un comunicado con el logo del gobierno de España diciendo que la ministra Robles no decía la verdad. Eso, si no es una guerra civil...
15: I els socis tampoc s'ho expliquen. Des de Suma, Enrique Santiago es pregunta si el CNI va amagar informació per anar contra Sánchez seguint les instruccions d'Aznar.
18: No dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga. Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio, en cuyo caso sería muy grave.
15: Almenys Sánchez s'estalvia que Robles i Marlaska hagin de compareixer conjuntament al Congrés. La majoria de la investidura hi ha votat en contra a la Diputació Permanent, tot i que el motiu pel qual l'havia demanat el PP era per donar explicacions pel cas Leire.
7: Roda de Barà, el tarragonès, ha fet un minut de silenci en memòria de les dues dones que han mort a causa dels aiguats de dissabte. Ha estat un acte solemne que ha concentrat més d'un centenar de persones a la plaça de l'Ajuntament. Unitat mòbil a Roda de Barà, Ricard Buigues, amb el suport tècnic d'Albert Cots.
2: El minut de silenci s'ha trencat amb uns aplaudiments que han durat més precisament que el minut de silenci. L'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha dit que avui tocava fer silenci.
5: És el silenci, és el respecte, és l'acompanyament que hem de mostrar cap a aquestes dues persones, aquestes dues dones, la Dira Jacqueline i la Daisy Marissa, filla i mare respectivament.
2: El consistori ha convocat dos dies de dol després de conèixer el traspàs de les dues de les tres persones ferides per la caiguda del mur al port. Mare i filla estaven en una de les parades que tenien instal·lades en el mercat d'estiu de Roda quan va caure el mur. També va quedar ferit de menys gravetat l'avi que ha rebut l'alta. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, present a l'acte, s'ha referit amb aquestes paraules a les víctimes.
19: Una família que fins aquell dia feia normalment la seva feina i feia normalment la seva vida i que per aquestes causes sobtades, imprevistes, que per cert cada vegada són més freqüents, doncs han vist tallada la seva vida, tallat el seu futur.
2: Ha estat un acte molt breu i sobri. Durant dos dies les banderes onejaran a mig pal en senyal de dol i respecte a Roda.
1: El temps.
7: Crònica aquesta tarda de la Gemma Puig.
20: Aquesta tarda hem tingut un panorama d'estabilitat, de cel clar, els núvols s'han anat trencant, han quedat alguns cap al Pirineu, Prepirineu, les temperatures han quedat un pèl més baixes, els valors més alts, 35 graus al Carràs, 34 a Sant Sadurní d'Anoia, el Dover, 33 a Girona, 32 a Figueres, i el vent de sud també ha fet pujar la temperatura cap a la Vall d'Aran, 33 de màxima a Bosòst. Una nit i matinada molt estable, el demà al matí tindrem més núvols baixos resseguint la façana litoral, mantindrem aquesta pols sahariana i fins i tot de matinada podria deixar-se escapar alguna goteta, alguna roina a la costa, molt poca cosa i s'hi acaba passant. Aquest dijous al matí amb més sol cap al Pirineu, Prepirineu, vent de sud que continuarà bufant i que a la tarda es reforçarà cap a les cotes altes del Pirineu, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, cops que poden superar els 90 km per hora, i al vespre, gairebé de matinada, hi pot haver algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu més occidental. Les temperatures un pèl més amunt. Les màximes més altes passaran dels 35 graus.
1: A 3Cat Info,
21: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: Insostenibles.
22: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
26: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
27: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
7: L'administració Trump referma la seva croada contra la immigració i paralitza arreu del món les cites consulars per demanar visats d'immigrant. Washington ho justifica dient que ha d'entrenar els funcionaris perquè sàpiguen descartar els sol·licitants susceptibles d'acabar sent una càrrega pública, un terme que la Casa Blanca vincula a aquelles persones que creu que poden acabar depenent de les prestacions públiques per viure en funció de la seva edat, estat de salut i situació familiar i financera. Les cites ja programades s'han modificat mentre es posa en marxa un programa de formació global per als funcionaris. Donald Trump ha col·locat el principi d'autosuficiència econòmica al centre de la seva política migratòria i sosté que els estrangers que ingressen al país han de ser autosuficients i no representar una càrrega per als contribuents nord-americans. El visat d'immigrant és un document que autoritza el sol·licitant a viure als Estats Units per sempre, mentre que el visat de no immigrant és el que s'aplica a aquell que vol anar-hi per a una estada temporal. I el president dels Estats Units creu que l'actual líder suprem de l'Iran és viu, malgrat que no se l'ha vist en públic després de la primera onada d'atacs aeris nord-americans del 28 de febrer, que van matar el seu pare, Ali Khamenei. Trump s'ha atribuït l'actual existència d'Israel, que ha vinculat a l'acció decidida de Washington per impedir que Teheran obtingui l'arma nuclear.
0: Si Donald Trump no fos president, Israel no existiria avui dia, això us ho puc garantir. No existiria Israel perquè l'Iran tindria armes nuclears i les hauria fet servir.
3: 3CAT
1: Info.
7: L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha hagut de fer marxa enrere després de publicar un informe amb recomanacions sobre la menopausa que havia utilitzat dades d'homes per establir alguns valors nutricionals. L'error el va denunciar l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnològiques, l'AMIT. L'agència va publicar el document a l'abril i explicava quins són els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa, la perimenopausa i la postmenopausa. Per fer algunes de les recomanacions, l'informe agafava només com a referència alguns valors de ferro i vitamina C provenents d'estudis fets en homes. I a més, l'informe no explicava que l'estava fet així. Ho denuncia la presidenta de l'AMIT, Maite Paramio, en declaracions a aquesta emissora.
4: Es casi una frivolidad. Agradecíamos que por fin se hubiera hecho un trabajo sobre mujeres menopáusicas, que hay muy pocos, pero nos parecía peligroso, sobre todo porque las mujeres suelen tomar muchos suplementos de hierro, de vitamina D, de vitamina A, calcio, que no se dieran los datos con un estudio riguroso, científico y metodológicamente adecuado. És una agència estatal.
7: Arran de la denúncia, l'agència assegura que ho revisarà i ha admès que les recomanacions no feien aquesta advertència. També ha demanat que ho revisi el Ministeri d'Igualtat. En un missatge a la xarxa X, la ministra Ana Redondo ha reclamat que les dones estiguin presents a les agències i als estudis de salut i que el cos masculí deixi de ser referència universal per a qualsevol qüestió, i sobretot en aquest cas, quan es tracta de menopausa. La guia recomana hàbits nutricionals a les dones que es trobin en les seves diverses etapes de la menopausa per prevenir problemes de salut i complicacions com la pèrdua de massa òssia i musculatura, el deteriorament cognitiu i les alteracions cardiovasculars. I en clau econòmica, els préstecs hipotecaris continuen creixent. Cada vegada se'n firmen més i de més quantia. Segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística, ara aquests crèdits ja freguen els 195.000 euros de mitjana. Com que les entitats financeres només cobreixen el 80% del cost del pis, de la butxaca s'hi han de passar gairebé 50.000 euros d'entrada, una suma que no està a l'abast de tothom. El perfil majoritari del comprador són parelles joves d'entre 28 i 40 anys i que compten amb l'aportació dels pares. I la immensa majoria ho fan per comprar primeres residències, tal com ha explicat a aquesta emissora Albert Domingo de la Junta Directiva del Col·legi de Notaris.
6: Jo diria que per primera residència es firma el 90% dels préstecs, el 80%, el 90%. És a dir, préstecs d'habitatge, primera residència, 90%. Segona residència no necessiten tant la finançació exterior.
7: Les compres, a més, es fan en un context d'enduriment de les condicions bancàries. El tipus d'interès mitjà ja frega el 3% i amb les entitats mantenint a ratlla els índexs de morositat, davant d'això, els notaris reclamen ajudes més generoses a l'emancipació i que les donacions no es penalitzin tant fiscalment.
6: Tindria que estar bonificat i no et bonifiquen aquesta donació, sí que hi ha una certa rebaixa, però jo crec que tindria que haver una ajuda.
7: Tot i les dificultats, però, el nombre d'hipoteques, com dèiem, va a l'alça. Al juny se n'han tornat a firmar més de 8.000 a Catalunya i, si ens fixem en l'acumulat de l'any, se superen les 47.000. Això és un 13% més que l'any passat i la xifra més elevada des del 2010. On més s'han disparat i de llarg és a les comarques gironines, en part per l'atractiu que representa per als estrangers. Al conjunt de Catalunya, la gent de fora concentra un 15% del total de compres, tot i que depèn de la zona. Si parlem de segones residències al nord, predominen els francesos, mentre que a la Costa Daurada, els anglesos. Els bombers han aconseguit controlar el foc que cremava des d'ahir a la tarda a la Serra de Collserol, al Barcelonès. L'incendi ha cremat 54 hectàrees, segons l'últim balanç dels agents rurals. Prop de 26 dotacions entre els bombers de Barcelona i els de la Generalitat han treballat al llarg del dia per atacar els focus secundaris que encara quedaven i evitar així que el perímetre creixés. Durant aquesta nit es quedaran a la zona una desena de dotacions dels bombers de la ciutat per rematar els punts calents. Els veïns afectats ja van tornar ahir a la nit a casa i el SEM va haver d'atendre 7 persones en estat lleu intoxicades pel fum. Els veïns del barri de Canyelles i de Torre Baró critiquen la gestió forestal i acusen l'administració de deixadesa, ja que moltes cases són a tocar del bosc.
8: El que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest, però bueno. I és una pena perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada
3: tot negre.
9: Ahora no pasa nada. No pasó nada, ni ha habido heridos, ni ha habido nada, no, aquí no ha pasado nada. Pero eso no, no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. A X metros de las casas. Ni que sea un parque nacional, ni que sea internacional. Es igual.
7: Ara els agents rurals i els Mossos ja investiguen sobre el terreny l'origen del foc, el segon que es declara aquest mes d'agost a Collserola.
1: 3CAT Info.
7: Ha mort als 80 anys l'actor britànic Tim Curry, l'estrella de The Rocky Horror Picture Show.

0: L'actor britànic, que va patir un vessament cerebral el 2012 que li va fer restringir la seva vida pública, va morir ahir a Los Angeles. Deixa una petjada molt important en la indústria del cinema i la televisió. Se'l recorda especialment per ser el doctor Frankenfurter de The Rocky Horror Picture Show, que és la mítica pel·lícula basada en el musical de Richard O'Brien. També va participar a La caça de l'actura roig, va ser el dimoni de Legend, el majordom de Cluedo, el juego de la sospecha, el conserge de l'hotel de Sola Casa 2, perdut a Nova York, o el cardenal Richelieu de la versió dels 90 dels Tres Mosqueters. En teatre va participar a la versió musical d'Spamalot dels Monty Python, en televisió va ser el Pennywise de la sèrie It i també va treballar intensament fent doblatge de sèries animades.
1: Esports.
0: Fins a 9:15 amb en David Ubach. David, bona tarda.
2: Bona tarda. 5 minuts per a la informació esportiva. Encapçalats per les declaracions de Joan Laporta, el president del Barça ha insistit que volen fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, per recordar-li al club matalassé que si s'ho repensa i finalment el vol vendre, l'oferta presentada continua vigent. D'altra banda, sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, el president blaugrana l'ha titllada de desproporcionada, violenta i esfereïdora i ha assegurat que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin.
3: I per tant, el que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir per part d'uns policies nacionals, doncs, un cop reconfirmats els fets, i les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs, un cop confirmats els fets, doncs, tinguin el seu càstig i les seves sancions, el que correspongui en aquests casos.
2: Demà hi ha partit de Lliga al Camp Nou pendent de la primera jornada. Un Barça Atlètic Club de Bilbao, finalment, sense homenatge als campions del món. De l'àmbit esportiu, avui hem pogut sentir les consideracions prèvies de Hansi Flick i el tècnic del Barça ha confirmat que Rodri i també Valde entraran en la convocatòria, que en el cas de Rodri, a més, ha garantit que disposarà dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana. Del vessant del mercat de fitxatges, Flick s'ha mostrat content amb la composició de la seva defensa.
4: Ara mateix crec que amb els jugadors que tenim a la defensa estem bé. Tenim diverses opcions. L'Eric pot jugar en diferents posicions, en Jules pot jugar en diferents posicions i en Gerard també pot jugar en una altra posició. I l'Andreas ho va fer molt bé. L'Andreas i en Gerard al centre com a centrals i encara tenim el Cuba.
2: Per contra, Gavi s'ha entrenat al marge avui un dia més i queda descartat per jugar demà, tot i que s'espera que estigui ja disponible la setmana vinent, tot plegat per una contusió al genoll. I recuperant el fil del mercat de fitxatges del Barça, el porter croat Dominik Livaković ha passat avui mateix la revisió mèdica, ha estat aquest matí, i s'espera que demà se'n faci oficial el seu fitxatge com a nou porter blaugrana per 4 temporades procedent del Fenerbahçe turc. El Barça pagarà al Fenerbahçe 2 milions d'euros de traspàs i 2 més en variables. Avui, també pendent de la primera jornada, com aquest Barça Atlètic Club de Bilbao de demà, tindrem el Madrid Real Societat, arrenca a les 9 al Bernabéu, en el debut de Mourinho, en la seva segona etapa a la banqueta de l'equip blanc, debut a casa del tècnic portuguès. I del Barça femení, una lesió, Esmei Brooks estarà sense jugar unes 2 setmanes per una lesió muscular al tibial posterior dret. A l'Espanyol, també informacions de mercat.
1: 3CAT Info.
2: El club blanquiblau ha assolit ja un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribarà cedit a l'Espanyol per una temporada. Demà ha de passar la revisió mèdica, pas previ a oficialitzar-ne el seu fitxatge. Com a la segona divisió, s'espera que el Girona comuniqui la incorporació del lateral dret Javier Boñar, que ja ha passat avui mateix la revisió mèdica. Un Boñar que ha de ser oficialment jugador del Girona en les properes hores, en substitució d'Arnau Martínez, que en paral·lel i també aquesta tarda ha passat la revisió mèdica amb el València, pas previ a tancar un traspàs que es fixarà en uns 5 milions d'euros i un mes en variables que percebrà el Girona. De l'àmbit poliesportiu parlem de la Volta a Espanya.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Amb la victòria per al ciclista britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, a la cinquena etapa d'aquesta volta íntegrament en territori català, de 173 quilòmetres des de Falset fins a Roquetes. A la general, sense canvi, Tadej Pogačar continua com a líder. Amb bàsquet, l'Uni Girona fitxa la pivot sudanesa Adut Bulgak per una temporada procedent del Mallorca a Palma. I en futbol sala, el Barça ha presentat dos dels seus nous reforços, el pivot brasiler Igor i el tanca francès Mohudim. Sentim Igor.
5: Bueno, un dia muy, muy especial, ¿no? Creo que es un sueño para todos fichar por Barça y llegar aquí y realizar este sueño es especial para mí. Bueno, con mucho

0: Hi ha almenys 160 morts i un miler de desapareguts. Les imatges de destrucció de ponts, edificis i pobles sencers fan preveure el pitjor balanç. De moment, la Generalitat diu que no hi hauria cap català afectat. Segons les autoritats nepaleses, sí que hi ha dos espanyols entre els desapareguts. Encara no se sap què ha passat exactament. El Nepal apunta a un terratrèmol com l'inici d'aquesta inundació massiva. La propietària de Facebook i Instagram, Meta, busca la manera de fer-se perdonar i pagarà 17.000 milions de dòlars per evitar el judici en què se l'acusa de generar addicció dels menors a les xarxes. Un acord que inclou limitar a 2 hores diàries aplicacions com Instagram i bloquejar-les durant la nit. Us ho hem avançat avui a Catalunya Ràdio. Junts per Catalunya ha tornat a portar al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. De fet, aquest matí ha registrat el text del Congrés. Ara bé, seguim on érem, perquè Podem, de moment, no ho avala, però no tanca la porta a la negociació per donar-hi suport. Tot en plena crisi migratòria a Ceuta, finalment Pedro Sánchez anirà al Congrés dijous de la setmana que ve per donar explicacions. Serà uns dies abans del que volia ell, forçat ara pels seus socis. I en aquest Catalunya Vespre també passarem per Tor, al Pallars Sobirà, amb una nova història d'enfrontaments que confirma que els veïns continuen mal avinguts. Ara la disputa és per si s'ha de deixar passar vehicles cap a Andorra per un camí privat del port de Cabús. Els partidaris de Palanca defensen que sí i els de Sansa ho volen prohibir. Ahir era Dolly Parton, avui ens ha deixat una altra llegenda. Ha mort l'actor britànic Tim Curry, també als 80 anys. A ship called the Persephone will carry you to England. She sails Tuesday midnight. Se'l recordarà per papers com aquest, el del cardenal Richelieu, els Tres Mosqueters, però també va ser el doctor Frankenfurter a The Rocky Horror Picture Show. El recordarem d'aquí una estona. A les 9:05, els esports, David Ubach. Hola, bona tarda.
1: Què tal, bona tarda?
0: I és que la polèmica actuació policial a Elx continua portant cua.
1: Avui, d'una banda, amb declaracions del president del Barça, Joan Laporta, que ha carregat contra aquesta actuació policial de la Policia Nacional, de fet, que va ser diumenge a la rodalia del camp de l'Elx, en el partit contra el Barça. Laporta l'ha titllat de desproporcionada, violenta i esfereïdora i ha assegurat que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. D'altra banda, també tenim ja la primera denúncia per aquesta agressió policial al menor que duia l'estelada a Elx, l'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals no només el d'agressió, sinó que van més enllà i apunten al de tortura.
0: I el temps, Néstor Gómez, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Néstor, avui ha costat una mica veure el sol, demà què hem d'esperar?
2: Demà continuarem amb la presència dels núvols, tot i que sí, més trencats que els d'avui, amb tanta pols en suspensió com els d'avui, perquè avui hem tingut un vespre ben terrós, i el que sí que esperem que de matinada, doncs, no ens estranyi si cau algunes gotetes cap al camp de Tarragona, costa central, poca cosa, però suficient com per deixar aquesta pluja feble i, a més, acompanyada de fang. És a dir, notaríem demà al matí com el cotxe o algunes terrasses estan més brutes del que sol ser habitual, fruit d'aquesta precipitació que s'espera de matinada. Destaquem també de cara a aquest dijous la presència del vent, un vent que es reforçarà de component sud i bufarà fort o molt fort a cotes altes del Pirineu. Tot això en una jornada que, a banda dels núvols de la costa, cap a l'interior predominarà el sol i, a més, el que tindrem amb aquest vent de sud són temperatures més altes. Si avui les més altes pràcticament han fregat la xifra dels 35 graus al Carràs, demà s'esperen 35 graus a punts de la Catalunya central, comarques de Girona i també valors de fins a 36 graus a Ponent.
0: Gràcies, Néstor. Fins demà.
2: Fins demà, bon dia.
3: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
0: Passen 4 minuts de 9:15. Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i un miler de desapareguts en territori del Nepal i la Xina. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, Clàudia Serra.
4: Sí, tot i que de moment el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. Per la seva banda, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha dit que no els consta cap català afectat. Molts dels desapareguts són turistes, que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme. Així ho ha explicat a 3Cat Info Kishor Sharma, nepalès, que viu a Catalunya i que aquests dies és al Nepal.
5: És una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailash i tot això que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors, molta gent

0: deu ser de, que estaven en trànsit, diguem. I després una altra gent que ha anat a zona de trekking per zona de trekking per la zona de Langtang.
1: Les imatges que han arribat mostren zones molt devastades. Clàudia, sabem què ha passat exactament?
2: Doncs mira, les imatges mostren com a primera hora local la crescuda sobtada del riu Botekoshi s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i fins i tot pobles sencers. Així ho han relatat els fets veïns de la zona, on hi viuen unes 50.000 persones.
3: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
4: He vist com nou camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
1: I pel que fa a les causes, a hores d'ara se'n sap alguna cosa clara o encara no?
2: Encara no acaba d'estar clar. La principal hipòtesi exposada pel govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les zones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no a l'inrevés. L'any passat, aquest mateix riu, que neix al Tibet i desemboca a l'Índia, també es va desbordar, un fet que es va atribuir al desguàs d'un llac glacial. En aquella ocasió hi va haver una desena de morts i una vintena de desapareguts.
1: És l'altre titular destacat d'aquest dimecres, d'aquest 26 d'agost. Als Estats Units, el grup Meta, que és propietari d'aplicacions tan populars com Instagram o Facebook, ha arribat a un acord multimilionari amb una trentena d'estats per evitar el procés judicial en el qual estava immers. Tot i que falta el vistiplau del jutge del cas, el pacte obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a fer canvis significatius a les aplicacions, Ignasi Abad.
5: Sí, la major part dels diners de la indemnització es destinaran a accions que emprendran els mateixos estats demandants per minimitzar l'impacte de les xarxes socials en els joves. Segons ha explicat el fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, l'acord inclou limitacions horàries pels menors en l'ús d'Instagram i Facebook.
6: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que es reduirà a 1 hora si altres plataformes s'afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla.
5: Les altres companyies que s'espera que s'apuntin a l'acord són les propietaris de Snapchat, TikTok i YouTube. També s'impedirà que els joves puguin veure el nombre de m'agrades que hi ha a les seves publicacions i els desactivaran els filtres que imiten la cirurgia estètica. L'acord només s'aplicarà als estats nord-americans signataris del pacte extrajudicial i no crea precedents, diuen, en la jurisdicció internacional.
1: Els experts consideren que aquest acord, al qual ha arribat Meta amb els Estats Units per estalviar-se el judici per l'addicció de menors a les xarxes, és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Cèlia Forment, bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Has parlat amb diversos experts. Què t'han dit?
7: Doncs, per exemple, Bruno Pérez Juncà, expert en ciberseguretat i informàtica, ha explicat aquesta mena de mecanisme per no haver de donar més explicacions.
8: Abans d'arribar a judici, doncs, som un acord. El que passa que realment es veu que hi han unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica pollents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs no permeten l'ús de les xarxes als seus fills. No?
7: Des del punt de vista sociològic, Liliana Arroyo ha explicat, que és doctora en sociologia i especialista en innovació social i digital, que el compromís que agafa Meta de limitar el temps d'ús trenca en aquest imaginari col·lectiu que tenim de la disponibilitat permanent.
9: Aquesta necessitat d'estar sempre disponibles i, de més a més, sempre accessible. Això en concret sabem que afecta moltíssim el que són els hàbits de son, de descans i d'estudi, fins i tot. Doncs això és una bona notícia en termes del temps de dedicació i d'ús.
7: Però també ens avisa d'un possible efecte rebot.
9: En aquells usuaris i usuàries que s'hagin identificat amb aquests filtres, que es reconeguin més amb el filtre activat que no pas amb la seva pròpia imatge sense el filtre.
7: Per l'experta Liliana Arroyo, aquest acord és clau per entendre que les xarxes socials no només han de buscar captar l'atenció, sinó també posar límits a com en treuen profit. I avisa que aquestes restriccions s'haurien de fet estendre a totes les franges d'edat.
1: 5 minuts i 3 quarts de 9. Podem no avala la nova proposició de llei que Junts ha registrat al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Ara bé, no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per poder donar-hi suport, Joan Vilaplana.
10: Sí, la formació morada continua veient-hi un rerefons racista. Recordem que fa gairebé un any Junts i el PSOE van portar a votació conjuntament un primer text de la llei que el PP, Vox i Podem van tombar. En aquells moments, el Partit Morat va titllar de racista el preàmbul de la normativa. En el nou document que Junts ha registrat avui, s'ha escapçat aquesta introducció per aconseguir el vot decisiu de Podem. Tot i això, la diputada i secretària general de la formació, Ione Belarra, diu ara que el que consideraven racista no era només el preàmbul del text.
11: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas.
10: La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha explicat així al Matí de Catalunya Ràdio els canvis fets al document.
12: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències.
10: El PSOE tornarà a donar suport al text quan es porti a votació. Això podria passar a finals de setembre.
1: Gràcies, Joan. Tot això en plena crisi migratòria a Ceuta. Doncs bé, la Moncloa i el PSOE intenten tancar la polèmica entre els ministres Robles i Marlaska pel paper del CNI a Ceuta. No hi veuen contradiccions, però alhora se sumen al relat del ministre de l'Interior i creuen que els serveis d'intel·ligència no van preveure una entrada tan massiva de migrants. En aquest context, els socis han forçat Pedro Sánchez a avançar una setmana la seva compareixença al Congrés, que es farà finalment el 3 de setembre. A Madrid, Dani Sainz de Aja.
13: Bona tarda. Sánchez haurà d'aclarir fins a quin punt el CNI va preveure l'arribada de milers de persones nedant cap a Ceuta. Interior i Defensa no es posen d'acord i hi ha incomoditat dins l'executiu i el PSOE. Sentim el vicepresident Carlos Cuerpo i el portaveu socialista Patxi López.
14: No creo que exista una contradicción, lo explicó perfectamente el ministro del Interior y me remito a sus palabras.
15: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
13: El PP reclama la compareixença de la directora del CNI per aclarir la veritat i carrega contra Sánchez. I entre els socis creix la desconfiança cap a serveis d'intel·ligència. Esther Muñoz, del PP, i Enrique Santiago, de Suma.
16: Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones.
17: Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga. Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio, en cuyo caso sería muy grave.
13: Els socis han estalviat a Sánchez una proposta perquè Marlaska i Robles compareguin conjuntament al Congrés, però, en canvi, sí que l'han forçat a avançar la seua el dia 3 de setembre. Inicialment volia fer-ho el dia 9.
1: Més coses. Els bombers han aconseguit controlar el foc que cremava des d'ahir a la tarda a la serra de Collserola, a Barcelona. L'incendi ha calcinat 54 hectàrees, Maria Costa.
2: Més d'una vintena de dotacions dels bombers de Barcelona i de la Generalitat han treballat al llarg del dia per atacar els focus secundaris que encara quedaven i evitar així que el perímetre creixés. Durant aquesta nit es quedaran a la zona una desena de dotacions dels bombers de la ciutat per rematar els punts calents. Els veïns afectats ja van tornar i la nit cap a casa i el SEM va haver d'atendre 7 persones en estat lleu intoxicades pel fum. La investigació sobre l'origen del foc continua oberta.
1: I aquest vespre, a Roda de Barà, aquests són els aplaudiments que han trencat el minut de silenci que aquest municipi del Tarragonès ha dedicat aquest vespre a les dues dones que han mort a causa dels aiguats de dissabte. Ha estat un acte solemne que ha concentrat més d'un centenar de persones a la plaça de l'Ajuntament. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol. Unitat Mòbil de Catalunya Ràdio a Roda de Barà. Ricard Buigas amb el suport tècnic d'Albert Cots.
18: Els aplaudiments dels assistents han durat més que el minut de silenci. L'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha dit avui que tocava fer silenci.
19: És el silenci, és el respecte, és l'acompanyament que hem de mostrar cap a aquestes dues persones, aquestes dues dones, la Dira Jacqueline i la Daisy Marissa, filla i mare respectivament,
18: El consistori ha convocat dos dies de dol després de conèixer el traspàs de dues de les tres víctimes ferides per la caiguda d'un mur al port. Ha estat un acte purament institucional, amb la presència del conseller Duc, molt breu i sobri. Durant dos dies, les banderes onejaran a mig pal, aquí en senyal de dol i respecte.
1: Mentrestant, el poble occità de Pomàs s'intenta recuperar del tornado que dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre uns 300 habitatges. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i els veïns treballen a contrarrellotge perquè demà es preveuen pluges i es vol evitar que l'aigua agreugi els danys. Enviada especial de Catalunya Ràdio a Pomàs, Laura Bertran.
20: Des que dilluns, a les 5 i pocs minuts de la tarda, un tornado va escombrar Pomàs, s'organitzen l'ajuda, les tasques de neteja, de tala d'arbres i els controls de seguretat. Les previsions del temps anuncien la possibilitat de pluges demà, així que els equips intenten cobrir els teulats malmesos. Més enllà de l'urgència, el poble trigarà molt de temps a recuperar la normalitat. Sentim el seu alcalde, Hervé Giner.
21: C'est un défi,
22: és un repte, però estic convençut que el superarem. Ho reconstruirem sense cap problema, juntament amb tothom, amb la població, amb els poders públics, i res és impossible. Així doncs, al contrari, és un repte.
21: C'est même, je dirais, un challenge.
20: L'escola del poble ha quedat totalment destruïda a pocs dies de l'inici del nou curs escolar. A partir del dia 1 de setembre, els alumnes hauran d'anar fins al poble veí.
1: Gràcies, Laura. Investiguen la mort d'un matrimoni irlandès de 50 i 45 anys que ha aparegut mort en un habitatge de Cullera, al País Valencià, Txell Garriga.
2: De fet, van ser els fills del matrimoni qui van trobar els cossos ahir a la tarda al costat del jacuzzi de la casa que la família havia llogat per les vacances. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les causes de les morts que a priori semblarien accidentals. No es descarta, però, que puguin estar relacionades amb el consum de drogues. Els fills, de 14 i 15 anys i que tenen necessitats especials, ja es troben ara amb els seus familiars després de rebre durant les primeres hores l'atenció dels serveis socials de l'Ajuntament de Cullera.
1: I ara fem una pausa, però de seguida parlem d'hipoteques que continuen pujant.
23: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
24: M'expliques un conte, papa?
23: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
25: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
23: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
26: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
23: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
26: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
23: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 9. Les hipoteques continuen a l'alça a Catalunya. Aquest mes de juny han tornat a repuntar i si mirem l'acumulat del primer semestre ja superen les 47.000. Feia 16 anys que no se'n signaven tantes. Roger Sandaló, bona tarda.
27: Bona tarda.
1: I és que cada vegada se'n firmen més i es presten més diners.
27: De mitjana els crèdits freguen els 195.000 euros. Segons aquesta xifra, el més habitual és que s'hagin de tenir 50.000 euros estalviats per poder pagar l'entrada, una suma fora de l'abast de molta gent.
1: I quin és el perfil dels compradors?
27: Són gent que es compra el seu primer habitatge en un 90%. En la majoria de casos són parelles joves d'entre 28 i 40 anys i necessiten l'ajuda dels pares. Ho ha explicat a Drescat Info Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana a Barcelona.
28: Hi ha un canvi de tendència, a més també probablement impulsada per les mateixes famílies, no?, que són les que davant de la situació dramàtica del lloguer i per estabilitzar el futur familiar dels seus fills, decideixen aportar capital perquè puguin comprar.
27: A més, les condicions bancàries són més dures que abans, el tipus d'interès va pujant i de mitjana s'apropen al 3%. Per això els notaris reclamen que les donacions no penalitzin tant fiscalment. Albert Domingo, membre de la Junta del Col·legi de Notaris, en declaracions a Catalunya Ràdio.
29: Tindria que estar bonificat i no et bonifiquen aquesta donació, sí que hi ha una certa rebaixa, però jo crec que tindria que haver una ajuda.
27: Els notaris també demanen ajudes més generoses a l'emancipació perquè els catalans puguin fer front a la compra del seu primer habitatge.
1: I parlant d'habitatges, hi ha més de 80.000 habitatges a Espanya que no es construeixen quan toca perquè la xarxa elèctrica no té prou capacitat. Ho assegura un informe del BBVA Research que diu que hi ha promocions sense desenvolupar perquè les connexions elèctriques no estan preparades.
27: L'informe diu que cal afrontar-ho perquè la demanda elèctrica podria augmentar un 45% fins al 2030, ja sigui per l'increment del consum a les llars, per l'electrificació del transport i perquè els centres de dades necessiten cada cop més energia. Malgrat tot, el centre d'estudis del BBVA indica que Catalunya té més capacitat elèctrica que la resta de l'Estat perquè és un gran node urbà i industrial.
1: I atenció si sou usuaris del transport públic, això us interessa perquè a partir de l'any que ve es podrà pagar directament amb targeta bancària el bitllet senzill a la xarxa de metro, bus i tren de l'àrea de Barcelona sense haver-lo de comprar prèviament, Cristian Roldán.
0: Sí, amb aquesta nova fórmula els usuaris podran accedir al servei sense haver de comprar abans un bitllet senzill ni carregar la T-Mobilitat. Només hauran d'acostar la seva targeta de crèdit o dèbit o fins i tot el mòbil als lectors que hi ha a l'entrada al transport i també fer-ho quan en surtin. A partir d'aquí es calcularà automàticament l'import segons les zones recorregudes. A més, el pagament que queda registrat al mòbil servirà també per acreditar el viatge validat davant els revisors.
1: Intentem posar llum a la foscor que està passant a Tor perquè el pas de vehicles cap a Andorra pel camí privat del port de Cabús ha obert un nou conflicte a aquest municipi del Pallars Sobirà, a Tor. Una part dels veïns acusen l'altra part d'instal·lar cartells sense cap consens per prohibir-hi la circulació. D'altra banda, la comunitat de propietaris defensa que la restricció de circulació es va acordar per majoria en una reunió ara fa uns mesos. Des de Viella, Sofia Cabanes.
3: Els veïns contraris, encapçalats per Pablo Moreno, hereu de Palanca, asseguren que esta mesura va en contra de la voluntat dels avantpassats de Tor que defensaven l'obertura cap a Andorra. Ara els cartells que hi prohibien el pas ja han desaparegut, però Moreno no dubta a acusar, entre d'altres, un vell enemic, el Sansa.
4: La problemàtica que tenemos aquí son las mismas tres casas que han tenido tenemos, Sansa, Sardà y la Pereta. Son tres casas que buscan el follón como los antepasados que teníamos.
3: Per altra banda, la comunitat de propietaris de Tor assegura que la decisió de restringir la circulació al camí es va acordar a la darrera reunió de la Junta que es va fer al març. Defensen que es va decidir així per la perillositat de la via i per evitar responsabilitats en cas d'accident.
1: Més de 6 anys després de trencar amb la família reial i marxar cap als Estats Units, el príncep Enric i la seva dona Meghan han tornat a Anglaterra, on s'espera que es quedin a viure. El fill petit del rei Carles III no és membre actiu de la monarquia i no està previst que reprengui tasques oficials. Anem cap a Londres. Quim Olivares, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Enric, Meghan i els seus dos fills van marxar del Regne Unit el 2020 després de denunciar una campanya agressiva de la premsa sensacionalista. Quan van sortir del país, van perdre la protecció policial. El duc de Sussex va justificar la marxa amb l'argument que si es quedava, posava en perill els seus fills. Ara, si no hi ha cap canvi, s'hauran de pagar una seguretat privada. Sobre el seu retorn hi ha opinions confrontades entre els britànics.
6: Ha estat clar tant amb els britànics com ara amb els nord-americans, que només hi són pels diners, que només intenten aconseguir tants contractes com sigui possible per diners.
7: Vull que torni i que els deixin en pau. Tothom pot fer el que vulgui, oi que sí? Som el 2026.
5: La parella no ha explicat per què torna al Regne Unit. S'especula que entre els motius hi hauria el fet de ser a prop del rei, a qui li van diagnosticar un càncer el 2024, i també l'intent de reconciliació d'Enric amb el seu germà Guillem, l'hereu al tron.
1: Gràcies, Quim. 7 minuts i arribarem a les 9. Avui hem de parlar de la mort d'un altre nom legendari, el de l'actor britànic Tim Curry, als 80 anys. Tim Curry, que va patir un vessament cerebral el 2012 que li va fer restringir la seva vida pública, va morir ahir a Los Angeles. Deixa una petjada molt important en la indústria del cinema i la televisió. Va començar la seva carrera al West End de Londres i tot seguit va fer el salt a Hollywood en la dècada dels 60, Montse Pujol.
8: Sí, a Tim Curry se'l recorda especialment per ser el doctor Frankfurter de The Rocky Horror Picture Show, la mítica pel·lícula basada en el musical de Richard O'Brien. També va participar a La Casa de l'Octubre Roig i va ser el testimoni de Legend, el majordom de Cluedo, el juego de la sospecha, el conserge de l'hotel de Sola Casa 2, perdut a Nova York, o el cardenal Richelieu, de la versió dels 90 dels Tres Mosqueters. En teatre va participar la versió musical de Spamalot, dels Monty Python, i en televisió va ser el Pennywise de la sèrie It, i també va treballar intensament fent doblatge d'en sèries de sèries animades.
1: També ha mort als 83 anys l'escriptor hongarès Peter Nadas. Era un dels autors més rellevants de la literatura europea contemporània, Marc Ruiz.
9: Etern candidat al Premi Nobel i sovint comparat amb Marcel Proust, la literatura de Peter Nadas acostumava a reflexionar al voltant de la mort, els conflictes bèl·lics, la dictadura comunista, el consumisme i les tensions polítiques de l'Hongria contemporània. Les dues obres més importants de Nadas són el Libro del Recuerdo, que va tardar 12 anys a escriure i el va donar a conèixer fora d'Hongria, i Històries paral·leles, 1.000 pàgines, que va escriure al llarg de dues dècades, on entrecreuava passatges històrics com l'Holocaust, la dictadura comunista i la caiguda del mur de Berlín.
1: I abans dels esports, cinema. Are we expecting people? És el tràiler de la pel·lícula La Invitación, una comèdia nord-americana que apunta als Oscars. És un remake del film de Cesc Gai, sentimental, que abans havia estat també obra de teatre sota el títol Els veïns de dalt. El film és una comèdia dirigida i protagonitzada per Olivia Wilde, en què actuen Edward Norton i Penelope Cruz.
8: Sí, Cesc Gai es mostra esperançat que es puguin confirmar els bons pronòstics i que La Invitación entri finalment a la cursa dels Oscars.
10: Ja, home, no ho sé, això ja arribarà, si arribarà de moment. Són suposicions. En la nostra professió, les coses que passen sense haver-les pensat molt són molt preuades, perquè no ens acostuma a passar així, sobretot els directors. Els projectes els hem de currar durant molts anys. I això va ser algo molt que va passar molt ràpid, no? Bueno, sé que és un món de sorpreses i sóc feliç.
8: Cesc Gai comença ben aviat una gira amb la versió espanyola de la seva obra 53 diumenges, que es va poder veure a Barcelona fa 6 anys i que ara arriba al Teatre Condal en versió castellana. Es tracta d'una comèdia sobre tres germans que han de decidir què fan amb el seu pare, que ja comença a tenir símptomes senils. L'obra explora amb molta sinceritat les dinàmiques dins de la família i els vincles que tan aviat uneixen com exploten.
1: Esports fins a les 9 amb en David Ubac. El president del Barça, Joan Laporta, ha carregat contra l'actuació de la Policia Nacional de diumenge a la rodalia del Camp de l'Elx.
11: Laporta l'ha titllat de desproporcionada, violenta i esfereïdora i ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin.
12: I per tant, el que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir per part d'uns policies nacionals, doncs, un cop reconfirmats els fets i les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs un cop confirmats els fets, doncs tinguin el seu càstig i les seves sancions, el que correspongui en aquests casos.
11: I en aquest sentit ja hi ha la primera denúncia per l'agressió policial al menor que portava l'estelada a Elx, l'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura.
1: En el vessant més esportiu, Laporta ha insistit que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
11: I a més, que fan saber al club madrileny que si el volen vendre finalment i s'ho repensen, doncs estan disposats al Barça a fer una nova oferta per comprar-lo.
12: La veritat és que estem doncs molt interessats amb el jugador, ens agradaria doncs que la nostra oferta fos acceptada. Si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador.
11: A tot això, també en clau de mercat, el porter croat Dominic Livakovic ja ha passat aquest matí la revisió mèdica amb el Barça i s'espera que firmi amb el Barça en les properes hores per les properes 4 temporades, un Barça que pagarà al Fenerbahçe turc uns 2 milions d'euros i dos més en variables pel seu traspàs. Laporta, d'altra banda, també ha confirmat que no hi haurà acte d'homenatge als campions del món demà.
1: I és que demà hi ha partit de Lliga al Camp Nou.
11: És un duel pendent de la primera jornada, un Barça-Atlètic Club de Bilbao, i per tant hem pogut sentir Hansi Flick a la prèvia, que ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria, que tindrà els seus primers minuts amb la seva nova samarreta, i que Valde també serà a la llista després d'haver parlat amb ell. Flick està content, diu, en clau de mercat, sobretot amb la seva defensa.
13: Ara mateix crec que amb els jugadors que tenim a la defensa estem bé. Tenim diverses opcions. L'Eric pot jugar en diferents posicions, en Jules pot jugar en diferents posicions i en Gerard també pot jugar en una altra posició. I l'Andreas ho va fer molt bé. L'Andreas i en Gerard al centre com a centrals i encara tenim el Cuba.
11: En canvi, Gavi s'ha continuat entrenant al marge dels companys per una contusió al genoll i queda finalment descartat per jugar demà. Avui tenim un altre partit pendent de la primera jornada. Arrenca ara a les 9, és el Madrid-Real Societat. Estrena en la segona etapa de José Mourinho a la banqueta blanca a casa del tècnic portuguès, un Mourinho que repeteix l'11 que va guanyar dissabte al camp de l'Espanyol.
1: David, avui també tenim novetats de mercat als altres conjunts catalans de primera i de segona.
11: A primera, l'Espanyol ja té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribarà cedit i demà mateix ha de passar la revisió mèdica. I a segona, Arnau Martínez ja deixa el Girona, ha passat la revisió mèdica aquesta mateixa tarda amb el València, pas prevé tancar el seu traspàs, que xifra en uns 5 milions d'euros i un mes en variables, a més d'un tant per cent d'una futura venda. A Girona, el que serà el seu substitut al lateral dret, Javier Boñar, també ha passat la revisió mèdica amb l'entitat de Montilivi. Al Barça femení, una lesió, la d'Esmei Brooks, muscular, que la deixa fora unes dues setmanes aproximadament.
2: Trescat Info.

0: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers. Acord multimilionari als Estats Units entre una trentena d'estats i Meta per evitar que continuï el judici contra el grup tecnològic pel disseny addictiu de les seves aplicacions. Aquest pacte extrajudicial obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys. Podem no avala la nova proposició de llei de Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació morada segueix veient-hi racisme, però no tanca la porta a la negociació per poder donar-hi suport. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per donar explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans del que pretenia la Moncloa i compareixerà després dels seus ministres. Durant el primer semestre s'han signat més de 47.000 hipoteques a Catalunya. Feia 16 anys que no se'n concedien tantes. De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. En la majoria de casos, els hipotecats són parelles joves en la trentena que compren el seu primer habitatge amb l'ajuda dels pares. Nou conflicte a Tor, el Pallars Sobirà, que recupera l'antiga rivalitat entre els pocs veïns que té. Ara la disputa és per si s'ha de deixar passar vehicles cap a Andorra per un camí privat del port de Cabús. Els partidaris de Palanca defensen que sí i els del bàndol de Sansa ho volen prohibir. La història de Tor és una història d'enfrontaments que va esclatar fa més de 4 dècades. Mor als 80 anys l'actor britànic Tim Curry, conegut sobretot pel seu paper a The Rocky Horror Picture Show, en què interpretava el doctor Frankenfurter. L'actor va participar en molts títols cinematogràfics, com Legend, Cluedo, El Juego de la Sospecha o La Casa de l'Octubre Roig. També va estar nominat 3 vegades als Premi Tony pels seus papers a Broadway.
1: Esports. Ha de començar ara a les 9, encara no ho ha fet. Partit de la primera jornada, primera divisió, el Bernabéu, el Real Madrid, Real Societat. El Barça jugarà demà al Camp Nou contra l'Atlètic Club. El president blaugrana, Joan Laporta, insisteix que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i que fan saber al club madrileny que, si el volen vendre, estan disposats a fer una nova oferta sobre l'actuació de la Policia Nacional. A la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada i violenta. I el ciclista britànic Matthew Bennett de l'equip Visma ha guanyat a l'esprint la 5a etapa de la Vuelta, que s'ha acabat a Roquetes. No hi ha canvis a la general, per tant, Pogacar segueix com a líder.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous pujarà una mica més la temperatura. Al matí tindrem més núvols a la costa i més sol a les comarques interiors i al Pirineu. També bufarà vent del sud, que reforçarà la tarda a cotes altes del Pirineu. I a la tarda també arribaran algunes nuvolades que poden deixar algun ruixat al Pirineu Occidental.
2: 3CAT Info.
0: Molt bona nit, passen 4 minuts del punt de les 9. Avui és dimecres 26 d'agost del 2026 i aquesta hora us informa Anna Escurella Xas.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que, de moment, el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. Per la seva banda, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha dit que no els consta cap català afectat. Molts dels desapareguts són turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme. Així ho ha explicat aquesta emissora, en Kishore Sharma, un nepalès que viu a Catalunya i que aquests dies és al Nepal.
3: És una zona que entra de Nepal a Tíbet. Molta gent que havia anat a Monte Kailash i tot això, que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors, molta gent deu ser de que estaven en trànsit, diguem. I després, una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
0: A primera hora del dia al Nepal, la crescuda sobtada del riu Bote Koshi s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i fins i tot pobles sencers. Així ho han relatat els veïns de la zona, on viuen unes 50.000 persones.
4: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
5: He vist com nou camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
0: Es continuen estudiant les causes dels fets. La principal hipòtesi exposada pel govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les zones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no a l'inrevés.
2: 3CAT Info.
0: I als Estats Units, el grup Meta, propietari d'aplicacions tan populars com Instagram o Facebook, ha arribat a un acord multimilionari amb una trentena d'estats per evitar el procés judicial en el qual estava immers. Tot i que falta el vistiplau del jutge del cas, el pacte obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a fer canvis significatius a les aplicacions. La fiscal general de l'estat de Vermont, Charity Clark, ho ha qualificat d'històric.
6: Anuncio un acord històric amb l'empresa de xarxes socials Meta. El 2023, la meva oficina va demandar Meta aquí a Vermont per exposar deliberadament els infants a riscos amb una aplicació addictiva. L'acord s'ha fet en coordinació amb 51 estats i territoris, inclou mesures correctores importants i una compensació econòmica.
0: La major part dels diners de la indemnització es destinaran a accions que emprendran els estats demandants per minimitzar l'impacte de les xarxes socials en els joves. Segons el fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, el pacte extrajudicial inclou limitacions horàries per als menors en l'ús d'Instagram i de Facebook.
7: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que es reduirà a 1 hora si altres plataformes s'afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla.
0: Les altres companyies que s'espera que s'apuntin a l'acord són les propietàries de Snapchat, TikTok i YouTube. El pacte per evitar la continuació del judici contra Meta, iniciat també, impedirà que els jutges puguin veure el nombre de m'agrada de les seves publicacions i es desactivaran els filtres que imiten la cirurgia estètica. El macrojudici contra Meta va començar la setmana passada a Califòrnia i volia determinar si el grup tecnològic ha dissenyat les seves xarxes socials per crear addiccions entre joves i infants. I els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Ho ha dit l'expert en ciberseguretat i informàtica Bruno Pérez Juncà.
8: Abans d'arribar a judici, doncs, som un acord. El que passa que realment es veu que hi han unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica puyents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs no permeten l'ús de les xarxes als seus fills, no?
0: Juncker també destaca que en la sentència Meta no reconeix la seva culpabilitat, però sí que agafa la responsabilitat de fer modificacions d'ús com la limitació de temps o dels filtres de bellesa. Si això no es compleix, espera, l'empresa tecnològica s'haurà de sotmetre a auditories independents. Des del punt de vista sociològic, segons Liliana Arroyo, doctora en sociologia i especialista en innovació social digital, aquest compromís trenca imaginari col·lectiu de la disponibilitat permanent.
9: Aquesta necessitat d'estar sempre disponibles i, a més, sempre accessible. Això en concret sabem que afecta moltíssim el que són els hàbits de son, de descans i d'estudi, fins i tot. Doncs això és una bona notícia en termes del temps de dedicació i d'ús.
0: La sociòloga també avisa que caldrà estar al cas d'un possible efecte rebot.
9: El fet de que només tinguin accés 2 hores al dia, si són les mateixes 2 hores per tothom o no, i com aquest és un límit saltable d'alguna manera. En aquells usuaris i usuàries que s'hagin identificat amb aquests filtres, que es reconeguin més amb el filtre activat que no pas amb la seva pròpia imatge sense el filtre.
0: Per l'experta, aquest acord és clau per entendre que les xarxes socials no només han de buscar captar l'atenció, sinó també posar límits a com en treuen profit. I avisa que les restriccions s'haurien d'estendre a totes les franges d'edat.
2: 3Cat Info.
0: Podem no avala la nova proposició de llei que Junts ha registrat aquest matí al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, però no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per poder donar-hi suport. Ara com ara, la formació morada continua veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any, Junts i el PSOE van portar a votació un primer text de la llei que el PP, Vox i Podem van tombar. En aquells moments, Podem va considerar racista el preàmbul de la normativa. En el nou document, que Junts ha registrat avui en solitari, els de Puigdemont han escapçat l'exposició de motius de la llei per intentar guanyar-se el pot decisiu dels morats. Tot i això, la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra, diu ara que el que era racista no era només el preàmbul.
10: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
0: La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha explicat així al matí de Catalunya Ràdio els canvis fets al document.
11: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències.
0: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers sempre que no calguin expedient judicial, i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Mentrestant, als Estats Units, l'administració Trump referma la seva croada contra la immigració i paralitza arreu del món les cites consulars per demanar visats immigrant. Washington ho justifica dient que ha d'entrenar els funcionaris perquè sàpiguen descartar els sol·licitants susceptibles d'acabar sent una càrrega pública, un terme que la Casa Blanca vincula a aquelles persones que creu que poden acabar depenent de les prestacions públiques per viure en funció de la seva edat, estat de salut i situació familiar i financera. Les cites ja programades s'han modificat mentre es posa en marxa un programa de formació global per als funcionaris. Donald Trump ha col·locat en principal d'autosuficiència econòmica al centre de la seva política migratòria. Sosté que els estrangers que ingressen al país han de ser autosuficients i no representar una càrrega per als contribuents nord-americans. La Moncloa i el PSOE intenten tancar la polèmica entre els ministres Robles i Marlaska pel paper del CNI a Ceuta. No hi veuen contradiccions, però alhora se sumen al relat del ministre de l'Interior i creuen que els seus serveis d'intel·ligència no van preveure una entrada tan massiva de migrants. En aquest context, els socis han forçat Pedro Sánchez a avançar una setmana la seva compareixença al Congrés, que tindrà lloc el 3 de setembre. Dani Sainz de Aja.
12: Bona tarda. Sánchez haurà d'aclarir fins a quin punt el CNI va preveure l'arribada de milers de persones nedant cap a Ceuta. Interior i Defensa no es posen d'acord i hi ha incomoditat dins l'executiu i el PSOE. Sentim el vicepresident Carlos Cuerpo i el portaveu socialista Patxi López.
13: No creo que exista una contradicción, lo explicó perfectamente el ministro del Interior y me remito a sus palabras.
14: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
12: El PP reclama la compareixença de la directora del CNI per aclarir la veritat i carrega contra Sánchez. I entre els socis creix la desconfiança cap als serveis d'intel·ligència. Esther Muñoz, del PP, i Enrique Santiago, de Suma.
15: Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones.
16: Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que pueda hacer que haga. Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio, en cuyo caso sería muy grave.
12: Els socis han estalviat a Sánchez una proposta perquè Marlaska i Robles compareguen conjuntament al Congrés, però, en canvi, sí que l'han forçat a avançar la seua el dia 3 de setembre. Inicialment volia fer-ho el dia 9.
0: Obrim l'àrea de servei explicant-vos que el govern desenvolupa un projecte per aplicar la intel·ligència artificial en la gestió del trànsit i la xarxa viària. s'anomena Bessó Digital. S'anirà implantant progressivament durant els pròxims 3 anys en els 6.000 quilòmetres de vies de gestió de la Generalitat i d'entrada abastarà uns 325 quilòmetres de carretera de l'àrea metropolitana de Barcelona en vies com la 2, la B23, la C31, la C32 o les rondes de Barcelona. No només donarà informació al govern i les autoritats de trànsit, sinó també als conductors. Núria Parlon, consellera d'Interior.
17: Permet doncs, prendre decisions que poden ajudar a millorar, per exemple, la sinistralitat o poder actuar amb molta més prevenció davant d'una situació de congestió per informar la població.
0: El projecte té un pressupost de 7 milions d'euros i ha de permetre millorar el temps de resposta i el manteniment de la xarxa, així com també reduir les emissions.
2: El temps.
0: Una crònica de la Gemma Puig.
18: Aquest divendres ha vingut marcat per una tarda amb moltes més estones de sol amb un cel clar, només amb alguns núvols cap al Pirineu, Prepirineu, aquest cel terrós, això sí, amb aquesta pols sahariana, i unes temperatures màximes que els valors més alts s'han enfilat fins als 35 graus al Carràs, 33 a Girona, 34 al Dover, 33 a Tàrrega, 34 a Lleida. El vent de sud també ha fet pujar la temperatura a Bossòst amb aquest valor de 33 graus. De cara a aquestes properes hores, tornarà a augmentar una mica la nuvolositat i serà demà al matí, quan tornarem a tenir núvols baixos resseguint la façana litoral i prelitoral, amb aquesta humitat alta, amb ambient càlid i xafogós, i de cara a la tarda el vent de sud es anirà reforçant també a les cotes altes del Pirineu. Aquest vent de sud, amb avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, activats en aquest sentit, cops que poden superar els 90 km per hora. De cara al vespre, hi pot haver algun ruixat puntual cap al Pirineu Prepirineu Occidental. Pel que fa a les temperatures, quedaran un pèl més altes. Els valors més alts podran superar els 35 graus.
2: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
19: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
2: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
20: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
2: 3CAT Info.
0: Les hipoteques concedides a Catalunya en un primer semestre baten el seu rècord des del 2010. Feia 16 anys que no se'n signaven tantes i ja superen les 47.000 en el que portem del 2026. Aquest juny han tornat a repuntar i se n'han concedit més de 8.000. De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. Els hipotecats són gent que compra el seu primer habitatge en un 90% dels casos. En la majoria, són parelles joves d'entre 28 i 40 anys i necessiten l'ajuda dels pares per pagar l'entrada. Ho ha explicat aquesta emissora Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana a Barcelona.
21: Hi ha un canvi de tendència, a més també probablement impulsada per les mateixes famílies, no?, que són les que davant de la situació dramàtica del lloguer i per estabilitzar el futur familiar dels seus fills, decideixen aportar capital perquè puguin comprar.
0: A més, les condicions bancàries són més dures que abans. El tipus d'interès va pujant i de mitjana s'apropen al 3%. Per això els notaris reclamen que les donacions no penalitzin tant fiscalment. Albert Domingo, membre de la Junta del Col·legi de Notàries, en declaracions a Catalunya Ràdio.
22: Tindria que estar bonificat i no et bonifiquen aquesta donació, sí que hi ha una certa rebaixa, però jo crec que tindria que haver una ajuda.
0: Els notaris també han demanat ajudes més generoses a l'emancipació perquè els catalans puguin fer front a la compra del seu primer habitatge. El pas de vehicles cap a Andorra pel camí privat del port de Cabús ha obert un nou conflicte a Tor, al Pallars Sobirà. Una part dels veïns acusant l'altra d'instal·lar cartells sense cap consens per prohibir-hi la circulació. D'altra banda, la comunitat de propietaris defensa que la restricció de circulació es va acordar per majoria en una reunió ara fa uns mesos. Sofia Cabanes.
23: Els veïns contraris, encapçalats per Pablo Moreno, hereu de Palanca, asseguren que esta mesura va en contra de la voluntat dels avantpassats de Tor, que defensaven l'obertura cap a Andorra. Ara els cartells que hi prohibien el pas ja han desaparegut, però Moreno no dubta acusar, entre d'altres, un vell enemic, el Sansa.
24: La problemàtica que tenem aquí són les mismes tres cases que han tingut també, Sansa, Sardà i la Pereta. Són tres cases que busquen el follón com los antepasados que teníamos.
23: Per altra banda, la comunitat de propietaris de Tor assegura que la decisió de restringir la circulació al camí es va acordar a la darrera reunió de la Junta que es va fer al març. Defensen que es va decidir així per la perillositat de la via i per evitar responsabilitats en cas d'accident.
0: Juncosa a les Garrigues busca una família per poder reobrir el bar del poble que està tancat des del juliol. Ofereixen un lloguer social i ja han rebut una trentena de peticions de persones interessades. Lleida, Júlia Albacar.
1: El bar va tancar el 31 de juliol i la convocatòria per substituir els propietaris anteriors va quedar deserta. Per això l'Ajuntament va optar per fer una crida a les xarxes socials, que ha tingut molt èxit, i ja han rebut una trentena de sol·licituds. Ho explica la regidora Meritxell Montagut.
3: Tindrem salvat el bar, seguríssim. Les diverses entrevistes que han fet, vull dir, n'hi ha no només un, sinó hi ha diverses persones que encaixen molt bé amb el perfil.
1: A canvi, se'ls ofereix un lloguer social i la possibilitat d'escolaritzar els fills al mateix poble perquè hi ha una escola. Un bar que és essencial per a la vida al municipi de només 400 habitants. Així ho remarquen els veïns.
4: Los que creuen en Déu van a missa, però com que jo no crec en Déu, pues ahí tenen el bar.
5: Que en un poble, un bar és un lloc social.
1: Un cop s'enllesteixin les entrevistes als possibles candidats, s'espera poder tornar a obrir l'establiment a partir del setembre.
0: I el municipi de Cornellà de Terri, al Pla de l'Estany, ha capturat 300 coloms en el que portem d'any, un 17% més que en tot l'any passat. Diuen que hi ha sobrepoblació d'aquests ocells i això els comporta un problema de salut pública per l'acumulació d'excrements. Des de Girona ens ho explica la Núria Peraire.
6: Els problemes es concentren sobretot en alguns carrers i a la zona de l'escola, segons l'alcalde Salvador Coll.
25: És un tema ja de salut pública. Per tant, hem tingut que actuar, doncs provoquen salut pública més carrers, doncs amb llocs tan importants com és en l'escola. Estem parlant d'una gran volada de coloms. Semblaven, quan s'aixecaven els coloms, aquestes grans onades d'estornells que tenim al gener, doncs una situació preocupant en el municipi.
6: Han col·locat dues gàbies al centre educatiu i n'hi ha una altra més gran en un altre punt estratègic. Dins hi ha menjar per als coloms, que hi entren i ja no en poden sortir. A tocar del poble hi ha alguns magatzems i masies oberts en desús on els coloms hi han pogut entrar, s'hi han quedat i s'hi reprodueixen amb facilitat. L'Ajuntament ja ha contactat amb els propietaris dels immobles perquè els tanquin.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més de 6 anys després de trencar amb la família reial i marxar cap als Estats Units, el príncep Enric i la seva dona Meghan han tornat a Anglaterra, on s'espera que es quedin a viure. El fill petit del rei Carles III no és membre actiu de la monarquia i no està previst que reprengui tasques oficials. Londres, Quim Olivares.
26: Enric, Meghan i els seus dos fills van marxar del Regne Unit el 2020 després de denunciar una campanya agressiva de la premsa sensacionalista. Quan van sortir del país, van perdre la protecció policial. El duc de Sussex va justificar la marxa amb l'argument que si es quedava, posava en perill els seus fills. Ara, si no hi ha cap canvi, s'hauran de pagar una seguretat privada. Sobre el seu retorn hi ha opinions confrontades entre els britànics.
27: Ha estat clar tant amb els britànics com ara amb els nord-americans que només hi són pels diners, que només intenten aconseguir tants contractes com sigui possible per diners.
28: Vull que torni, que els deixin en pau. Tothom pot fer el que vulgui, oi que sí? Som el 2026.
26: La parella no ha explicat per què torna al Regne Unit. S'especula que entre els motius hi hauria el fet de ser a prop del rei, a qui li van diagnosticar un càncer el 2024, i també l'intent de reconciliació d'Enric amb el seu germà Guillem, l'hereu al tron.
0: I avui hem de parlar de la mort d'un altre nom legendari, el de l'actor britànic Tim Curry, als 80 anys. Tim Curry, que va patir un vessament cerebral el 2012 que li va fer restringir la seva vida pública, va morir ahir a Los Angeles. Deixa una petjada molt important en la indústria del cinema i la televisió. Curry va començar la seva carrera al West End de Londres i tot seguit va fer el salt a Hollywood en la dècada dels 60. We could take it an old Steve Reeves movie. A Tim Curry se'l recorda especialment per ser el doctor Frankenfurter de The Rocky Horror Picture Show, la mítica pel·lícula basada en el musical de Richard O'Brien. També va participar a La Casa de l'Octubre Roig i va ser el dimoni de Legend, el majordom de Cluedo, el Juego de la Sospecha, el conserge de l'hotel de Sol a Casa 2, perdut a Nova York, o el cardenal Richelieu de la versió dels 90 dels Tres Mosqueters. En teatre va participar en la versió musical d'Espamalot, dels Monty Python, en televisió va ser el Pennywise de la sèrie It i també va treballar intensament fent doblatge de sèries animades. I també hem de lamentar la mort als 83 anys de l'escriptor hongarès Peter Nadas. Era un dels autors més rellevants de la literatura europea contemporània. Etern candidat al Premi Nobel i sovint comparat amb Marcel Proust, la literatura de Peter Nadas acostumava a reflexionar al voltant de la mort, els conflictes bèl·lics, la dictadura comunista o el consumisme i les tensions polítiques de l'Hongria contemporània. Les dues obres més importants de Nadas són El libro del recuerdo, que va tardar 12 anys a escriure i el va donar a conèixer fora d'Hongria, i Històries paral·leles, 1.000 pàgines que va escriure al llarg de dues dècades, on entrecreuava passatges històrics com l'Holocaust i la dictadura comunista i la caiguda del mur de Berlín.
2: Esports.
0: Fins a 9:45 amb en David Ubach. David, bona nit.
7: Bona nit. Comencem aquesta informació esportiva pendents ara de l'esport en joc. 4 minuts i mig per repassar-ho tot plegat, pendents del partit de la primera jornada de Lliga a la primera divisió de futbol entre el Madrid i la Real Societat. Un duel pendent d'aquesta jornada 1, de moment sense gols al Bernabéu. Madrid 0, Real Societat 0, en un partit que suposa l'estrena oficial a casa de José Mourinho en la seva segona etapa a la banqueta de l'equip blanc, al Madrid, que ha repetit l'11 titular del partit de dissabte amb victòria per la mínima al camp de l'Espanyol. Així doncs, minut 22 de partit al Bernabéu, Madrid 0, Real Societat 0. Demà li arribarà el torn al Barça, de seguida en parlarem, però abans ens fem ressò en clau Barça també de les declaracions del seu president.
2: 3CAT Info.
7: Un Joan Laporta que ha insistit en el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i que ha enviat un missatge al club matalasser assegurant que si s'ho repensen i finalment el volen vendre, el Barça estan disposats a fer un esforç i que mantenen vigent doncs l'oferta presentada a l'Atlètic de Madrid per al davanter argentí.
8: Clar, davant d'això que ens arriba, nosaltres en aquest sentit diem, home, estem encara presents amb la nostra proposta, amb la nostra oferta, perquè és Vox Populi que el jugador doncs vol venir al Barça. I per tant, aquesta situació ha creat doncs un enrenou que no és motivat per accions del Barça, és motivat perquè ens van dir que no venien i sembla ser, almenys pel que ens arriba a nosaltres, que estan intentant doncs arribar a acords amb altres clubs, no?
7: Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora, i ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. En aquest sentit, ja hi ha la primera denúncia per l'agressió policial a Elx. L'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. A l'àmbit esportiu, ara ho dèiem, demà Barça Athletic Club de Bilbao estrena oficial de la Lliga al Camp Nou aquesta temporada, amb Hansi Flick a la prèvia, que ha confirmat que Rodri Valde entrarà en la convocatòria i que en el cas de Valde, a més, en el cas de Rodri, volíem dir, a més, disposarà dels seus primers minuts amb la samarreta del Barça. Flick, d'altra banda, també s'ha mostrat satisfet amb la composició de la seva línia defensiva. A la llista, en contrast, el tècnic alemany del Barça no podrà comptar amb Gavi, descartat per una contusió al genoll perquè es continua entrenant al marge dels companys, i pel que fa a Marc Casado, a qui se li busca una sortida, s'entrena en horaris diferents a la resta del grup. En clau de mercat, afegim també que el porter croat Dominik Livaković ja ha passat aquest matí la revisió mèdica amb el Barça i s'espera doncs l'anunci oficial del seu fitxatge en les properes hores per les properes 4 temporades. El club blaugrana pagarà al Fenerbahçe uns 2 milions d'euros i dos més en variables al conjunt turc en concepte de traspàs. Un Flick que ha explicat que decidiran els propers dies si Livaković acaba cedit a un altre club o bé si s'incorpora ja al primer equip blaugrana. Per cert, en aquest Barça Athletic Club de Bilbao de demà finalment no hi haurà homenatge als campions del món. Del Barça femení un apunt, lesió muscular d'Esmei Brooks al tibial posterior dret, que la mantindrà de baixa unes dues setmanes aproximadament.
2: 3CAT Info.
7: Un minut encara per afegir que l'Espanyol, en clau de mercat, ha assolit un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribarà cedit a l'entitat blanquiblava per una temporada. Demà ha de passar la revisió mèdica. I de l'àmbit poliesportiu parlem de la Vuelta a Espanya.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
7: Abans, però, una última hora relativa al Girona, i és que Arnau Martínez ja és oficialment nou jugador del València fins al 2031, després que el lateral hagi passat aquesta mateixa tarda la revisió mèdica amb el club valencià. Tots dos clubs, Girona i València, han fet oficial l'operació, que es tancarà per un fix de 5 milions d'euros i un mes en variables, a més d'un tant per cent d'una futura venda d'Arnau. El que serà el seu substitut al lateral dret del Girona, Javier Boñar, ja és a Girona on ha passat avui la revisió mèdica pertinent.

0: Podem no avala la nova proposició de llei de Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació morada segueix veient-hi racisme, però no tanca la porta a la negociació per poder donar-hi suport. I seguirem explicant-vos que els bombers han aconseguit controlar el foc que cremava des d'ahir a la tarda a la Serra de Collserola, al Barcelonès. L'incendi ha calcinat 54 hectàrees. I a Roda de Barà hi ha hagut un minut de silenci dedicat aquest vespre a les dues dones que han mort a causa dels aiguats de dissabte. Ha estat un acte solemne que ha concentrat més d'un centenar de persones a la plaça de l'Ajuntament. I l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha hagut de fer marxa enrere després de publicar un informe amb recomanacions sobre la menopausa que havia utilitzat dades d'homes per establir alguns valors nutricionals. L'error el va denunciar l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnològiques, l'AMIT. I pel que fa als esports, David Ubach?
1: Doncs destaquem esport en joc amb el partit del Madrid en joc a la primera divisió de futbol. Minut 28, camí de la mitja hora, sense gols al Bernabéu. Madrid 0, Reial Societat 0, en aquest partit que és pendent de la primera jornada i en què Josep Mourinho enceta segona etapa a la banqueta del Club Blanc oficialment a casa. Demà tindrem un Barça Atlètic Club de Bilbao finalment sense homenatge als campions del món i amb Rodri que disposarà dels seus primers minuts com a blaugrana.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous pujarà una mica més la temperatura. Al matí tindrem més núvols a la costa i més sol a les comarques interiors i al Pirineu. També bufarà vent del sud, que reforçarà la tarda a les cotes altes. També a la tarda arribaran algunes nuvolades que podrien deixar algun ruixat al Pirineu Occidental. Passen 3 minuts del punt de 2:15 de la nit d'aquest dimecres 26 d'agost del 2026. Us expliquem que hi ha hagut una tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha caigut, que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que de moment el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. Per la seva banda, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha dit que no els consta cap català afectat. Molts dels desapareguts són turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme. Així ho ha explicat en aquesta emissora Kishore Sharma, un nepalès que viu a Catalunya i que aquests dies és al Nepal.
2: És una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailash i tot això que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors, molta gent deu ser que estaven en trànsit, diguem. I després, una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
0: A primera hora del dia al Nepal, la crescuda sobtada del riu Bote Koshi s'ha endut tot el que es trobava davant seu: ponts, edificis i fins i tot pobles sencers. Així han relatat els fets els veïns de la zona, on viuen unes 50.000 persones.
3: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que a casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
4: He vist com 9 camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
0: Es continuen estudiant les causes dels fets. La principal hipòtesi exposada pel govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les zones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no a l'inrevés.
5: 3Cat Info.
0: Als Estats Units, el grup Meta, propietari d'aplicacions tan populars com Instagram o Facebook, ha arribat a un acord multimilionari amb una trentena d'estats per evitar el procés judicial en el qual estava immers. Tot i que falta el vistiplau del jutge del cas, el pacte obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a fer canvis significatius a les aplicacions. La fiscal general de l'estat de Vermont, Charity Clark, l'ha qualificat d'històric.
6: Anuncio un acord històric amb l'empresa de xarxes socials Meta. El 2023, la meva oficina va demandar Meta aquí a Vermont per exposar deliberadament el

0: d'infants a riscos amb una aplicació addictiva. L'acord s'ha fet en coordinació amb 51 estats i territoris i inclou mesures correctores importants i una compensació econòmica.
1: La major part dels diners de la indemnització es destinaran a accions que emprendran els estats demandants per minimitzar l'impacte de les xarxes socials en els joves. Segons el fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, el pacte extrajudicial inclou limitacions horàries per als menors en l'ús d'Instagram i de Facebook.
2: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que es reduirà a 1 hora si altres plataformes s'afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla.
1: Les altres companyies que s'espera que s'apuntin a l'acord són les propietàries de Snapchat, TikTok i YouTube. El pacte per evitar la continuació del judici contra Meta iniciat també impedirà que els joves puguin veure el nombre de m'agrada de les seves publicacions i es desactivaran els filtres que imiten la cirurgia estètica. El macrojudici contra Meta va començar la setmana passada a Califòrnia i volia determinar si el grup tecnològic ha dissenyat les seves xarxes socials per crear addicció entre joves i infants.
3: 3cat Info.
1: Podem no avala la nova proposició de llei que Junts ha registrat aquest matí al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, però no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per poder donar-hi suport. Ara com ara, la formació morada continua veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any, Junts i el PSOE van portar a votació un primer text de la llei que el PP, Vox i Podem van tombar. En aquells moments, Podem va considerar racista el preàmbul de la normativa. En el nou document que Junts ha registrat avui en solitari, els de Puigdemont han escapçat l'exposició de motius de la llei per intentar guanyar-se el vot decisiu dels morats. Tot i això, la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra, diu ara que el que era racista no era només el preàmbul.
4: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
1: La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, ha explicat així al matí de Catalunya Ràdio els canvis fets en el document.
5: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències.
1: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers, sempre que no calgui expedient judicial, i atorgar als Mossos el control de ports i aeroports. Fons del PSOE han explicat que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei ara en solitari. Els socialistes tornaran a donar suport al text quan es porti a votació, possiblement a finals de setembre. I la Moncloa i el PSOE intenten tancar la polèmica entre els ministres Robles i Marlaska pel paper del CNI a Ceuta. No hi veuen contradiccions, però alhora se sumen al relat del ministre de l'Interior i creuen que els serveis d'intel·ligència no van preveure una entrada tan massiva de migrants. En aquest context, els socis han format Pedro Sánchez a avançar una setmana la seva compareixença al Congrés, que tindrà lloc el 3 de setembre. Ens ho explica des de Madrid en Dani Sainz de Aja.
6: Sánchez haurà d'aclarir fins a quin punt el CNI va preveure l'arribada de milers de persones nedant cap a Ceuta. Interior i Defensa no es posen d'acord i hi ha incomoditat dins l'executiu i el PSOE. Sentim el vicepresident Carlos Cuerpo i el portaveu socialista Patxi López.
7: No creo que exista una contradicción, lo explicó perfectamente el ministro del Interior y me remito a sus palabras.
8: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
6: El PP reclama la compareixença de la directora del CNI per aclarir la veritat i carrega contra Sánchez. I entre els socis creix la desconfiança cap a serveis d'intel·ligència. Esther Muñoz, del PP, i Enrique Santiago, de Suma.
9: Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno
3: y ahora pretende volverse ahí de vacaciones.
9: Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga. Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio, en cuyo caso sería muy grave.
6: Els socis han estalviat a Sánchez una proposta perquè Marlaska i Robles compareguen conjuntament al Congrés, però, en canvi, sí que l'han forçat a avançar la seua el dia 3 de setembre. Inicialment volia fer-ho el dia 9.
1: I el govern espanyol finalment fa marxa enrere i descarta habilitar poliesportius de Ceuta per a l'acollida d'immigrants. L'anunci havia generat un ampli rebuig entre la població de la ciutat autònoma i també en el seu govern. Després de la primera trobada del Comandament Únic per gestionar la crisi, el ministre Ángel Víctor Torres ha confirmat la rectificació.
10: También hoy hemos visitado otros espacios y, por tanto, los polideportivos van a salir de ese Real Decreto en su próxima actualización y se van a incluir otros espacios. Nosotros no queremos afectar la convivencia, ni las normas, ni el día a día de la comunidad de Ceuta.
1: El titular de Política Territorial també ha avançat que Pedro Sánchez presidirà divendres una reunió extraordinària de l'equip de treball. Ho farà, però, telemàticament des de la Moncloa. Els bombers han aconseguit controlar el foc que cremava des d'ahir a la tarda a la serra de Collserola, al Barcelonès. L'incendi ha cremat 54 hectàrees, segons l'últim balanç dels agents rurals. Prop de 26 dotacions entre els bombers de Barcelona i els de la Generalitat han treballat al llarg del dia per atacar els focus secundaris que encara quedaven i evitar així que el perímetre creixés. Durant aquesta nit es quedaran a la zona una desena de dotacions dels bombers de la ciutat per rematar els punts calents. Els veïns afectats ja van tornar ahir a la nit cap a casa i el SEM va haver d'atendre 7 persones en estat lleu intoxicades pel fum. Els veïns del barri de Canyelles i el de Torre Baró critiquen la gestió forestal i acusen l'administració de deixadesa, ja que moltes cases són a tocar del bosc.
11: El que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest, però bueno. I és una pena, perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
12: Ara no pasa nada. No pasa nada, ni ha habido heridos, ni ha habido nada, no, aquí no pasa nada. Pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. A X metros de las casas. Ni que sea un parque nacional ni que sea internacional, és igual.
1: Ara els agents rurals i els Mossos ja investiguen sobre el terreny l'origen del foc. És el segon que es declara aquest mes d'agost a Collserola. Són els aplaudiments que han trencat el minut de silenci que Roda de Barà, el tarragonès, ha dedicat aquest vespre a les dues dones que han mort a causa dels aiguats de dissabte. Ha estat un acte solemne que ha concentrat més d'un centenar de persones a la plaça de l'Ajuntament. El consistori ha decretat dos dies de dol. Unitat mòbil a Roda de Barà, Ricard Buigues, amb el suport tècnic d'Albert Cots.
13: Els aplaudiments dels assistents han durat més que el minut de silenci. L'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha dit avui que tocava fer silenci.
14: És el silenci, és el respecte, és l'acompanyament que hem de mostrar cap a aquestes dues persones, aquestes dues dones. La Dira Jacqueline i la Daisy Marissa, filla i mare respectivament.
13: El consistori ha convocat dos dies de dol després de conèixer el traspàs de dues de les tres víctimes ferides per la caiguda d'un mur al port. Ha estat un acte purament institucional, amb la presència del conseller Duc, molt breu i sobri. Durant dos dies, les banderes onejaran a mig pal, aquí en senyal de dol i respecte.
1: I el poble occità de Pomars s'intenta recuperar del tornado que dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre uns 300 habitatges. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i els veïns treballen a contra rellotge perquè demà es preveuen pluges i es vol evitar que l'aigua agreugi els danys.

0: Obrim l'àrea de servei i ho fem explicant-vos que a partir de l'any vinent es podrà pagar directament amb targeta bancària el bitllet senzill a la xarxa de metro, bus i tren de l'àrea de Barcelona sense haver-lo de comprar prèviament. Amb aquesta nova fórmula, els usuaris podran accedir al servei sense haver de comprar abans un bitllet senzill ni carregar la T-Mobilitat. Només hauran d'acostar la targeta de crèdit o dèbit al mòbil als lectors en entrar al transport i fer-ho també en sortir-ne. A partir d'aquí es calcularà automàticament l'import segons les zones recorregudes. A més, el pagament que queda registrat al mòbil servirà per acreditar el viatge validat davant dels revisors.
1: El temps.
0: Una crònica de la Gemma Puig.
2: Avui hem tingut una tarda molt estable, moltes estones de sol, això sí, en presència d'aquesta pols sahariana i amb unes temperatures que han tornat a pujar. 35 graus al Carràs, 34 al Dover, Torres de Segre, Serós, 33 a Cabanes, i el vent de sud que ha fet pujar la temperatura també cap a la Vall d'Aran, 33 a Bossòst. Un vespre mantindrem aquest cel força serè, sí que aniran augmentant una mica els núvols de nit i matinada, i serà aquest dijous al matí quan tornarem a tenir núvols baixos resseguint la façana litoral. Fins i tot es podria deixar escapar alguna petita precipitació en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, amb unes temperatures que altre cop els costarà de baixar dels 20-22 graus, fins i tot cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs aquests 25 o 26 graus, amb vent càlid i xafogós, i en canvi més sol cap al Pirineu i cap a comarques interiors. El vent de sud s'anirà reforçant a la tarda, les cotes altes del Pirineu, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, cops de vent que poden superar els 90 km per hora. Les temperatures cap amunt, els valors més alts superaran els 35 graus cap a les comarques interiors de Girona, Catalunya Central i fins i tot cap a aquests 36 graus o un puntualment per sobre cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Divendres, pocs canvis amb unes temperatures que recularan una mica.
3: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
4: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
5: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
4: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
3: Escolteu-nos i fem pinya.
4: 3Cat Info.
0: L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha hagut de fer marxa enrere després de publicar un informe amb recomanacions sobre la menopausa que havia utilitzat dades d'homes per establir alguns valors nutricionals. L'error el va denunciar l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnològiques, l'AMIT. L'agència va publicar el document a l'abril i explicava quins són els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa, la perimenopausa i la postmenopausa. Per fer algunes de les recomanacions, l'informe agafa només com a referència alguns valors de ferro i vitamina C provenients d'estudis fets en homes. I, a més, l'informe no explicava que estava fet així. Ho denuncia la presidenta de l'AMIT, Maite Paramio, en declaracions a 3Cat Info.
6: Es casi una frivolidad. Agradecíamos que por fin se hubiera hecho un trabajo sobre mujeres menopáusicas, que hay muy pocos, pero nos parecía peligroso, sobre todo porque las mujeres suelen tomar muchos suplementos de hierro, de vitamina D, de vitamina A, calcio, que no se dieran los datos con un estudio riguroso, científico, y metodológicamente adecuado. Es una agencia estatal.
0: Arran de la denúncia, l'agència assegura que ho revisarà i ha admès que les recomanacions no feien aquesta advertència. També li ha demanat que ho revisi el Ministeri d'Igualtat. En un missatge a la xarxa X, la ministra Ana Redondo ha reclamat que les dones estiguin presents a les agències i als estudis de salut i que el cos masculí deixi de ser referència universal per a qualsevol qüestió, i sobretot en aquest cas, quan es tracta de menopausa. La guia recomana hàbits nutricionals a les dones que es troben en les diverses etapes de la menopausa per prevenir problemes de salut i complicacions com la pèrdua de massa òssia i musculatura, el deteriorament cognitiu i les alteracions cardiovasculars. Un jove ha resultat ferit crític en precipitar-se per un balcó al barri del Raval de Barcelona quan intentava fugir dels Mossos. El jove té una ordre d'allunyament respecte a la seva mare i s'havia presentat al seu domicili amb actitud violenta. Ha estat la mateixa família qui ha avisat la policia i el jove s'ha llançat pel balcó quan els agents s'han personat al pis. Fins al carrer del Tigre, on ha tingut lloc l'incident, s'hi han desplaçat 6 dotacions dels Mossos i també el SEM i psicòlegs per atendre la família. Mentrestant, investiguen la mort d'un matrimoni irlandès de 50 i 45 anys que han aparegut morts en un habitatge de Cullera, al País Valencià. Van ser els fills del matrimoni qui van trobar els cossos ahir a la tarda al costat del jacuzzi de la casa que la família havia llogat per les vacances. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les causes de les morts que a priori semblarien accidentals. No es descarta que puguin estar relacionades amb el consum de drogues. Els fills, de 14 i 15 anys i que tenen necessitats especials, ja es troben amb els seus familiars després de rebre durant les primeres hores l'atenció dels serveis socials de l'Ajuntament de Cullera. I la falta de recursos d'alguns municipis dificulta la protecció d'alguns espais amb boies al litoral del Baix Empordà. Els més petits, com Mont-ras, es queixen del cost de reposar-les quan les vandalitzen. Entitats com SOS Costa Brava proposen una gestió conjunta d'aquest litoral protegit. Girona, Maria Rovira.
7: Segons l'alcaldessa de Mont-ras, Vanessa Peiró, cal més implicació de la Generalitat i videovigilància i es queixa que la taula de cogestió del litoral no tingui capacitat jurídica ni econòmica.
8: Ens ho estem carregant tot i estem posant, diguem, el cos o el pes en un municipi que no pot fer front a això. Llavors nosaltres fa temps que estem reclamant que la Generalitat prengui cartes en l'assumpte.
7: Des de Palafrugell, el regidor d'Urbanisme, Xavier Rangel, valora la feina de la taula de cogestió, però reconeix diferències entre municipis.
9: Conjuntament amb el departament, el que sí que estem és valorant o el finançament per aquests municipis que no tenen aquesta capacitat econòmica que podem tenir els ajuntaments amb més possibilitats.
7: SOS Costa Brava alerta que la continuïtat de l'espai protegit del litoral del Baix Empordà fa necessària una gestió global.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El ser querido arriba avui als cinemes. La pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen va competir a Cannes i va rebre molt bones crítiques, sobretot per la interpretació de Javier Bardem. Juntament amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa i La constel·lació del perro són algunes de les estrenes destacades de la setmana que s'avancen aquest cop a dimecres. Ens ho explica en Marc Garriga.
10: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli. ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
11: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber.
12: Rodrigo Sorogoyen torna a demostrar la seva solvència com a director amb l'esplèndida El ser querido, una història sobre un pare absent que intenta recuperar el contacte amb la seva filla quan tot apunta que el distanciament és irrecuperable. Ell és un director de cinema de prestigi reconegut i ella intenta ser actriu, de manera que el progenitor li vol donar l'oportunitat professional de la seva vida. Però amb les bones intencions no n'hi ha prou i el xoc entre ells dos es farà evident durant el rodatge. La pel·lícula parla de com cadascú construeix la seva memòria en funció dels seus records particulars i també de com cal afrontar els abusos de poder en l'entorn laboral. És un film pràcticament rodó, recolzat en dues interpretacions extraordinàries de Javier Bardem i Victoria Luengo i dues escenes al voltant d'una taula que ja són història del cinema espanyol.
13: Before the world ended, kissing my wife.
12: Ridley Scott dirigeix als 88 anys La constel·lació del perro, un interessant thriller postapocalíptic introspectiu sobre l'efecte que tindria una pandèmia mundial i altament mortífera en l'estat d'ànim dels supervivents. El film explora de forma convincent si el planeta sucumbiria irremeiablement a la violència desenfrenada o hi quedaria un bri d'humanitat esperançadora. És un film absolutament connectat amb el present que es deté a mostrar la bellesa de la natura com a antídot de la barbària, però que té alguns problemes de to i un guió que sembla incomplet. Almenys, això sí, compta amb un repartiment infal·lible amb Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley i Guy Pearce.
14: Hey, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coseta dels meus followers!
15: Estem en perill!
12: A Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, el protagonista de la saga és ara pare d'una nena de 2 anys. És el quart capítol de la saga, el més madur fins ara, que gira al voltant de com la paternitat condiciona la vida del progenitor. Una maduresa que es fa palesa en tots els aspectes del film. De fet, Enrique Gato ha aconseguit segurament la millor entrega de totes gairebé 15 anys després de la primera. També s'estrena La fluixa erupja, un drama sentimental protagonitzat per la cantant Charlie XCX, la comèdia romàntica Una noche al año amb el nou galant de Hollywood Callum Turner i el drama dirigit per Gabriel Azorín, Anoche conquisté Tebas.
16: Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep Ariel.
1: Esports.
0: Fins a les 10 de la nit amb en David Ubach. David, bona nit.
16: Bona nit, els encapçalem amb Esport en Joc i, per tant, ben pendents del partit de futbol a la Lliga de Primera Divisió que s'està jugant al Bernabéu entre el Madrid i la Real Societat. El descans, marcador d'empat a un gol. S'ha avançat el conjunt blanc al minut 40 amb gol d'Mbappé, ràpidament empatat pels donostiarres. Susic al 44, establint aquesta igualtat que hi ha al marcador al final de la primera meitat al Bernabéu. En un partit en què Josep Mourinho, el tècnic blanc, ha repetit l'11, que li va donar la victòria per la mínima dissabte al camp de l'Espanyol, en la que ha estat l'estrena oficial a la seva segona etapa a la banqueta blanca a casa. Madrid 1, Real Societat 1, doncs el descans en aquest partit que és pendent, recordem-ho, de la primera jornada de Lliga, com ho serà el duel del Barça de demà, en què rebrà l'Atlètic Club de Bilbao. De seguida en parlarem, però abans ens fem ressò de l'àmbit blaugrana de les declaracions del seu president, Joan Laporta. Que ha insistit que volen fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i ha fet saber a l'Atlètic de Madrid precisament que si s'ho repensa i finalment el vol vendre al Barça, és encara vigent l'oferta presentada per l'argentí. Sentim aquestes declaracions de Laporta.
17: Clar, davant d'això que ens arriba, nosaltres en aquest sentit diem, home, estem encara presents amb la nostra proposta, amb la nostra oferta, perquè és Vox Populi que el jugador doncs vol venir al Barça. I per tant aquesta situació ha creat doncs un enrenou que no és motivat per accions del Barça, és motivat perquè ens van dir que no venien i sembla ser, almenys pel que ens arriba a nosaltres, que estan intentant doncs arribar a acords amb altres clubs, no?
16: Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora, i ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. Demà, com dèiem, Barça Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, també pendent de la primera jornada, un partit en què Rodri gaudirà dels seus primers minuts amb la samarreta blaugrana, tal com ha confirmat Hansi Flick. El tècnic blaugrana també ha assegurat que Valde entrarà a la convocatòria, després d'haver parlat amb ell. En clau de mercat, Flick s'ha mostrat content amb la confecció de la seva plantilla i també amb la línia defensiva.
18: Ara mateix crec que amb els jugadors que tenim a la defensa estem bé. Tenim diverses opcions. L'Eric pot jugar en diferents posicions, en Jules pot jugar en diferents posicions i en Gerard també pot jugar en una altra posició. I l'Andreas ho va fer molt bé. L'Andreas i en Gerard al centre com a centrals i encara tenim el Cuba.
16: Gavi, en canvi, serà baixa finalment per una contusió al genoll, ja que avui s'ha tornat a entrenar al marge del grup. També en clau de mercat del Barça, el porter croat Dominic Livakovic ha passat aquest mateix matí la revisió mèdica amb l'equip blaugrana i s'espera que en les properes hores es faci oficial el seu fitxatge per les properes 4 temporades, a canvi d'uns 2 milions d'euros i dos més en variables que aniran a parar al Fenerbahçe turc, al seu club d'origen. Destaquem també del Barça que al femení blaugrana hi ha hagut lesió de la lateral neerlandesa Smey Brooks, una lesió muscular al tibial posterior dret que la mantindrà de baixa unes dues setmanes. A l'Espanyol també parlem del seu mercat. Perquè el club blanquiblau té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribarà cedit i que demà mateix ha de passar la revisió mèdica. A segona ja és oficial l'adeu d'Arnau Martínez, que deixa Montilivi per fitxar pel València fins al 2031, després que aquesta tarda ha passat ja la revisió mèdica. El traspàs es fixarà en uns 5 milions d'euros i un mes en variables, a més d'un tant per cent d'una futura venda que aniria a parar al Girona. El que serà el seu substitut al lateral dret, Javier Boñar, ha passat al seu torn la revisió mèdica aquesta mateixa tarda amb el Girona procedent de l'Atlètic de Madrid B.
1: 3CAT Info.
16: En ciclisme a la Vuelta a Espanya, segona victòria d'etapa en aquesta edició de la Ronda Espanyola per a Matthew Brennan. Ha estat a l'esprint de la cinquena etapa íntegrament en territori català, després de 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. A la general, Tadej Pogačar manté el mallot vermell de líder sense canvis. En bàsquet, l'Uni Girona incorpora la pivot sudanesa Adut Bulgak, que firma per una temporada procedent del Mallorca Palma. A la Lliga CB, el bàsquet Girona, el base Isaac Vázquez va passar pel quiròfan per la fractura del cinquè metatarsià del peu dret. I avui ha començat a Poznan, a Polònia, el Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint. Laia Pèlex ha acabat segona de la seva sèrie al K1000.
1: 3CAT Info.

0: Bona nit, són les 10. Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers. Acord multimilionari als Estats Units entre una trentena d'estats i Meta per evitar que continuï el judici contra el grup tecnològic pel disseny addictiu de les seves aplicacions. Aquest pacte extrajudicial obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys. Podem no avalarà la nova proposició de llei de Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació morada segueix veient-hi racisme, tot i que no tanca la porta a una negociació futura per poder-hi donar suport. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre, dijous que ve, per donar explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans del que pretenia la Moncloa i compareixerà després que ho facin els seus ministres. Durant el primer semestre de l'any s'han signat més de 47.000 hipoteques a Catalunya. Feia 16 anys que no se'n concedien tantes. De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. En la majoria de casos, els hipotecats són parelles joves, a la trentena, que compren el seu primer habitatge amb l'ajuda dels pares. Nou conflicte a Tor, al Pallars Sobirà, que confirma que els veïns continuen mal avinguts. Ara la disputa és per si s'ha de deixar passar vehicles cap a Andorra a un camí privat que porta cap al port de Cabús. Els partidaris de Palanca defensen que sí, però els del bàndol contrari, els de Sansa, volen prohibir-ho. Ha mort als 80 anys l'actor britànic Tim Curry, conegut sobretot pel seu paper a The Rocky Horror Picture Show. L'actor va participar en molts títols cinematogràfics, com Legend, Cluedo, El Juego de la Sospecha o La Casa de l'Octubre Roig. També va estar nominat 3 vegades als Premis Tony pels seus papers a musicals de Broadway.
1: Esports.
0: En joc la primera divisió de futbol, un partit de la primera jornada. El Bernabéu, Real Madrid 1, Real Societat 1, al descans. El Barça jugarà demà al Camp Nou contra l'Atlètic Club. Hansi Flick ha confirmat que Rodri entrarà a la convocatòria de cara a aquest partit de demà i que tindrà els seus primers minuts com a blaugrana. I que Valde també serà a la llista després d'haver parlat amb ell. El president del Barça, Joan Laporta, insisteix que volen el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i fan saber al club madrileny que, si el volen vendre, estan disposats a fer una nova oferta per comprar-lo. Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora. Pel que fa al temps, aquest dijous pujarà una mica més la temperatura. Al matí tindrem més núvols a la costa i més sol a les comarques interiors. També bufarà vent del sud, que reforçarà a la tarda les cotes altes del Pirineu. També a la tarda arribaran algunes nuvolades que podrien deixar algun ruixat puntualment al Pirineu Occidental.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 10 del vespre. A aquesta hora us saluda en directe a Eloi Barrera. I avui s'ha viscut una autèntica tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que el Ministeri d'Exteriors no ho confirma. Per la seva banda, el conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha dit que no els consta cap català afectat. Molts dels desapareguts són turistes que eren en aquesta zona molt famosa per les rutes de senderisme. Ho explicava aquesta emissora Kishore Sharma, un nepalès que viu a Catalunya i que justament aquests dies és allà, al Nepal.
2: És una zona que entra de Nepal a Tíbet. Molta gent que havia anat a Monte Kailash i tot això que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors molta gent deu ser de que estaven en trànsit, diguem. I després una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
0: Quan era a primera hora del dia al Nepal, la crescuda sobtada del riu Botekoshi s'ha endut tot el que es trobava al davant. Ponts, edificis i, de fet, fins i tot pobles sencers. Així han relatat els fets veïns de la zona, on viuen unes 50.000 persones.
1: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
3: He vist com nou camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
0: Es continuen estudiant les causes d'aquest incident. La principal hipòtesi exposada pel govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior que ha fet el Servei Geològic dels Estats Units assegura que les ones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no pas a l'inrevés.
4: 3CAT Info.
0: Als Estats Units, el grup Meta, propietari d'Instagram o Facebook, ha arribat a un acord multimilionari amb una trentena d'estats per evitar el procés judicial en el que estava immers. Tot i que falta el vistiplau del jutge, el pacte obligaria el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a fer canvis significatius a les seves aplicacions. La fiscal general de l'estat de Vermont, Charity Clark, l'ha qualificat d'històric.
5: Anuncio un acord històric amb l'empresa de xarxes socials Meta. El 2023, la meva oficina va demandar Meta aquí a Vermont per exposar deliberadament els infants a riscos amb una aplicació addictiva. L'acord s'ha fet en coordinació amb 51 estats i territoris, inclou mesures correctores importants i una compensació econòmica.
0: La major part dels diners de la indemnització es destinaran a accions que emprendran els estats demandants per minimitzar l'impacte de les xarxes socials en els joves. Segons el fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, el pacte extrajudicial inclou que hi haurà limitacions horàries pels menors en l'ús d'Instagram i de Facebook.
6: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que es reduirà a 1 hora si altres plataformes s'afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla.
0: Les altres companyies que s'espera que s'apuntin a l'acord són les propietàries de Snapchat, TikTok i YouTube. El pacte per evitar la continuació del judici contra Meta, iniciat, també impedirà que els joves puguin veure el nombre de m'agrades a les seves publicacions i també es desactivaran els filtres que imiten la cirurgia estètica. Doncs bé, els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units per estalviar-se aquest judici per l'addicció dels menors a les xarxes és en realitat un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Ho ha dit l'expert en ciberseguretat informàtica Bruno Pérez Juncà en declaracions aquí a 3CAT Info.
7: Abans d'arribar a judici, doncs, som un acord. El que passa que realment es veu que hi ha unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica pollents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs, no permeten l'ús de les xarxes als seus fills, no?
0: Des del punt de vista sociològic, segons Liliana Arroyo, doctora en Sociologia i especialista en innovació social digital, aquest compromís trenca l'imaginari col·lectiu de la disponibilitat permanent.
8: Aquesta necessitat d'estar sempre disponibles i, a més, sempre accessible. Això en concret sabem que afecta moltíssim el que són els hàbits de son, de descans i d'estudi, fins i tot. Doncs això és una bona notícia en termes del temps de dedicació i d'ús.
0: Per l'experta, aquest acord és clau per entendre que les xarxes socials no només han de buscar captar l'atenció, sinó també posar límits a com en treuen profit, i avisa que les restriccions s'haurien d'estendre a totes les franges d'edat.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: De la pàgina política, Podem no avala la nova proposició de llei que Junts ha registrat al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Això sí, no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per poder donar-hi suport més endavant. Ara com ara, la formació morada continua veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any, Junts i el PSOE van portar a votació un primer text d'aquesta llei, però el PP, Vox i Podem la van tombar. En aquells moments, Podem va considerar especialment racista el preàmbul de la normativa. Per això ara, en el nou document que Junts ha registrat avui en solitari, els de Puigdemont han escapçat l'exposició de motius de la llei per intentar guanyar-se justament el vot decisiu dels morats. Tot i això, la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra, diu que ara el que diu ara que el que era racista no era només el preàmbul.
9: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
0: La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha explicat així al Matí de Catalunya Ràdio els canvis que han fet en el document.
10: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències.
0: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers, sempre que no calgui expedient judicial, i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. I la Moncloa i el PSOE intenten tancar la polèmica entre els ministres Robles i Marlaska pel paper que va tenir el CNI en la crisi migratòria de Ceuta. No hi veuen contradiccions, però alhora se sumen al relat del ministre de l'Interior i creuen que els serveis d'intel·ligència no van preveure una entrada tan massiva de migrants. En aquest context, els socis han forçat Pedro Sánchez a avançar una setmana la seva compareixença al Congrés. Finalment serà el 3 de setembre. Anem a Madrid, Dani Sáenz de Aja.
11: Sánchez haurà d'aclarir fins a quin punt el CNI va preveure l'arribada de milers de persones nedant cap a Ceuta. Interior i Defensa no es posen d'acord i hi ha incomoditat dins l'executiu i el PSOE. Sentim el vicepresident Carlos Cuerpo i el portaveu socialista Patxi López.
12: No creo que exista una contradicción, lo explicó perfectamente el ministro del Interior y me remito a sus palabras.
13: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
11: El PP reclama la compareixença de la directora del CNI per aclarir la veritat i carrega contra Sánchez. I entre els socis creix la desconfiança cap a serveis d'intel·ligència. Esther Muñoz, del PP, i Enrique Santiago, de Suma.
14: Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones.
15: Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga. Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio, en cuyo caso sería muy grave.
11: Els socis han estalviat a Sánchez una proposta perquè Marlaska i Robles compareguen conjuntament al Congrés, però, en canvi, sí que l'han forçat a avançar la seua el dia 3 de setembre. Inicialment volia fer-ho el dia 9.
0: Per cert, que el govern espanyol finalment fa marxa enrere i descarta habilitar poliesportius a Ceuta per l'acollida d'immigrants. L'anunci havia generat un ampli rebuig entre la població de la ciutat autònoma i també el seu govern. Després de la primera trobada del Comandament Únic per Gestionar la Crisi, el ministre Ángel Víctor Torres ha confirmat aquesta rectificació.
16: También hoy hemos visitado otros espacios y, por tanto, los polideportivos van a salir de ese Real Decreto en su próxima actualización y se van a incluir otros espacios. Nosotros no queremos afectar la convivencia, ni las normas, ni el día a día de la comunidad de Ceuta.
0: El titular de Política Territorial també ha avançat que Pedro Sánchez presidirà aquest divendres una reunió extraordinària de l'equip de treball. Ho farà, però, telemàticament des de la Moncloa.
4: 3Cat Info.
0: Les hipoteques concedides a Catalunya en un primer semestre baten el seu rècord des del 2010. Feia 16 anys que no se'n signaven tantes i ja superen les 47.000 en la que portem de 2026. Aquest juny han tornat a repuntar, se n'han concedit més de 8.000. De mitjana, els crèdits hipotecaris freguen els 195.000 euros. Els hipotecats són gent que compra el seu primer habitatge en un 90%. En la majoria de casos són parelles joves, d'entre 30 i 40 anys, i necessiten l'ajuda dels pares per pagar l'entrada. Ho ha explicat a 3Cat Info Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
17: Hi ha un canvi de tendència, a més també probablement impulsada per les mateixes famílies, no?, que són les que, davant de la situació dramàtica del lloguer i per estabilitzar el futur familiar dels seus fills, decideixen aportar capital perquè puguin comprar.
0: A més, les condicions bancàries són més dures que abans. El tipus d'interès va pujant i de mitjana s'apropen al 3%. Per això els notaris reclamen que les donacions no penalitzin tant fiscalment. Albert Domingo, membre de la Junta de Col·legi de Notaris, en declaracions a Catalunya Ràdio.
18: Tindria que estar bonificat i no et bonifiquen aquesta donació, sí que hi ha una certa rebaixa, però jo crec que tindria que haver una ajuda.
0: Els notaris, per cert, també demanen ajudes més generoses a l'emancipació perquè els catalans puguin fer front a la compra del seu primer habitatge. I la UGT alerta que la diferència entre els sous dels empresaris i els dels treballadors ha augmentat un 70% els últims anys. Segons un informe elaborat pel sindicat, el 2021 la bretxa entre els ingressos nets dels empresaris i els dels assalariats era de 7.000 euros. El 2025 ja superava els 12.000 euros. El secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, assegura que els beneficis de les empreses no estan repercutint en els treballadors.
19: Aquest repartiment dels beneficis cada vegada és més injust, i que això no només és del senyor Elon Musk o del Mark Zuckerberg, sinó que aquí la nostra economia cada vegada és una economia més salvatge envers a les persones treballadores.
0: Per això, la UGT demana reforçar la negociació col·lectiva per distribuir el creixement econòmic de manera equilibrada. També lamenten que només un de cada tres convenis col·lectius té clàusules de revisió salarial per fer front a l'augment del cost de la vida.
4: El temps.
0: Així hem arribat a un quart d'onze de la nit. Ara la previsió meteorològica amb la Gemma Puig.
20: Aquest dimecres ha vingut marcat per una tarda amb moltes més estones de sol amb un cel clar, només amb alguns núvols cap al Pirineu, Prepirineu, aquest cel terrós, això sí, amb aquesta pols sahariana, i unes temperatures màximes que els valors més alts s'han enfilat fins als 35 graus al Carràs, 33 a Girona, 34 al Dover, 33 a Tàrrega, 34 a Lleida. El vent de sud també ha fet pujar la temperatura a Bossòst amb aquest valor de 33 graus. De cara a aquestes properes hores tornarà a augmentar una mica la nuvolositat i serà demà al matí quan tornarem a tenir núvols baixos resseguint la façana litoral i prelitoral amb aquesta humitat alta, amb ambient càlid i xafogós, i de cara a la tarda el vent de sud es anirà reforçant també a les cotes altes del Pirineu. Aquest vent de sud amb avisos del Servei Meteorològic de Catalunya activats en aquest sentit, cops que poden superar els 90 km per hora. De cara al vespre hi pot haver algun ruixat puntual cap al Pirineu Prepirineu Occidental. Pel que fa a les temperatures, quedaran un pèl més altes. Els valors més alts podran superar els 35 graus.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Ara passen dos minuts d'un quart d'onze de la nit. L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha hagut de fer marxa enrere després de publicar un informe amb recomanacions sobre la menopausa que havia utilitzat dades d'homes per establir alguns valors nutricionals. L'error el va denunciar l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues, l'AMIT. L'agència va publicar el document a l'abril i explicava quins són els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa, la perimenopausa i la postmenopausa. Per fer algunes d'aquestes recomanacions, l'informe agafava només com a referència alguns valors de ferro i vitamina C provenents d'estudis fets en homes. A més, l'informe no explicava que estava fet així. Ho denuncia la presidenta de l'AMIT, Maite Paramio, en declaracions a 3CAT Info.
21: Es casi una frivolidad. Agradecíamos que por fin se hubiera hecho un trabajo sobre mujeres menopáusicas, que hay muy pocos, pero nos parecía peligroso, sobre todo porque las mujeres suelen tomar muchos suplementos de hierro, de vitamina D, de vitamina A, calcio, que no se dieran los datos con un estudio riguroso, científico y metodológicamente adecuado. Es una agencia estatal.
0: Arran de la denúncia, l'agència assegura que ho revisarà i ha admès que les recomanacions no feien aquesta advertència. També li ha demanat que ho revisi al Ministeri d'Igualtat. En un missatge a la xarxa X, la ministra Ana Redondo ha reclamat que les dones estiguin presents a les agendes i als estudis de salut i que el cos masculí deixi de ser referència universal per qualsevol qüestió. Sobretot, evidentment, en aquest cas, quan es tracta de la menopausa. La guia recomanava hàbits nutricionals a les dones que es troben a les diverses etapes de la menopausa per prevenir problemes de salut i complicacions, com la pèrdua de massa òssia i musculatura, el deteriorament cognitiu i les alteracions cardiovasculars.
4: 3CAT Info.
0: I aquest vespre s'ha fet un minut de silenci a Roda de Barà, al Tarragonès, per les dues dones que han mort a causa dels aiguats que va haver-hi el cap de setmana. Ha sigut un acte solemne que ha concentrat més d'un centenar de persones a la plaça de l'Ajuntament de Roda de Barà. El consistori ha decretat dos dies de dol. Informa Ricard Buigas.
22: Els aplaudiments dels assistents han durat més que el minut de silenci. L'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha dit avui que tocava fer silenci.
23: És el silenci, és el respecte, és l'acompanyament que hem de mostrar cap a aquestes dues persones, aquestes dues dones. La Dira Jacqueline i la Daisy Marissa, filla i mare respectivament.
22: El consistori ha convocat dos dies de dol després de conèixer el traspàs de dues de les tres víctimes ferides per la caiguda d'un mur al port. Ha estat un acte purament institucional, amb la presència del conseller Duc, molt breu i sobri. Durant dos dies les banderes onejaran a mig pal, aquí en senyal de dol i respecte.
0: Per cert, que avui hem sabut que un jove ha resultat ferit crític en precipitar-se per un balcó al barri del Raval de Barcelona quan intentava fugir dels Mossos. El jove té un ordre d'allunyament respecte a la seva mare i s'havia presentat al seu domicili amb actitud violenta. Ha estat la mateixa família qui ha avisat a la policia i el jove s'ha llançat pel balcó quan els agents han aparegut al pis. Fins al carrer Tigre del Raval, on ha tingut lloc l'incident, s'hi han desplaçat 6 dotacions dels Mossos i també el SEM i psicòlegs per atendre la família. I encara de l'àmbit dels successos, investiguen la mort d'un matrimoni irlandès de 45 i 50 anys que han aparegut morts en un habitatge de Cullera, al País Valencià. Van ser els fills del matrimoni qui van trobar els cossos ahir a la tarda al costat del jacuzzi de la casa que havien llogat per passar les vacances. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les causes de les morts que, a priori, semblarien accidentals. No es descarta que puguin estar relacionades amb el consum de drogues. Els fills de 14 i 15 anys i que tenen necessitats especials ja es troben amb els seus familiars després de rebre durant les primeres hores l'atenció dels serveis socials de l'Ajuntament de Cullera, al País Valencià.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els bombers han aconseguit controlar el foc que cremava des d'ahir a la tarda a la serra de Collserola, al Barcelonès. L'incendi ha cremat 54 hectàrees. Prop de 26 dotacions, entre bombers de Barcelona i de la Generalitat, han treballat al llarg del dia per atacar els focus secundaris que encara quedaven actius i evitar així que el perímetre creixés. Aquesta nit, per si de cas, es quedaran a la zona una desena de dotacions dels bombers de la ciutat per rematar els punts calents. Els veïns afectats ja van tornar ahir cap a casa i el SEM va haver d'atendre 7 persones en estat lleu intoxicades pel fum. Els veïns del barri de Canyelles i els de Torre Baró critiquen la gestió forestal. De fet, acusen l'administració de deixadesa, ja que el bosc és molt a prop de les cases de la zona urbana.
1: El que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest, però bueno. I és una pena, perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
2: Ahora no ha pasado nada. No ha pasado nada, ni ha habido heridos, ni ha habido nada, no, aquí no ha pasado nada. Pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. Hay 15 metros de las casas. Ni que sea un parque nacional, ni que sea internacional. Es igual.
0: Ara els agents rurals i els Mossos estan investigant ja sobre el terreny l'origen d'aquest foc, que és el segon que es declara aquest mes d'agost a la serra de Collserola. I el poble occità de Pomars s'intenta recuperar del tornado que dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre uns 300 habitatges d'aquest poble d'Occitània. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i els veïns treballen a contrarrellotge perquè demà es preveuen pluges i volen evitar que l'aigua agreugi encara més els danys. Enviada especial a Pomars, Laura Bertran.
3: Des que dilluns, a les 5 i pocs minuts de la tarda, un tornado va escombrar Pomars, s'organitzen l'ajuda, les tasques de neteja, de tala d'arbres i els controls de seguretat. Les previsions del temps anuncien la possibilitat de pluges demà, així que els equips intenten cobrir els teulats malmesos. Més enllà de l'urgència, el poble trigarà molt de temps a recuperar la normalitat. Sentim el seu alcalde, Hervé Giner.
5: És un repte, però estic convençut que el superarem. Ho reconstruirem sense cap problema, juntament amb tothom, amb la població, amb els poders públics, i res és impossible. Així doncs, al contrari, és un repte.
24: C'est même, je dirais, un challenge.
3: L'escola del poble ha quedat totalment destruïda a pocs dies de l'inici del nou curs escolar. A partir del dia 1 de setembre, els alumnes hauran d'anar fins al poble veí.
0: Ens traslladem ara al Pirineu català perquè el pas de vehicles cap a Andorra pel camí privat del port de Cabús ha obert un nou conflicte al petit nucli de Tor, al Pallars Sobirà. Una part dels veïns acusen l'altra d'instal·lar cartells sense consens per prohibir la circulació en aquest camí. D'altra banda, la comunitat de propietaris defensa que la restricció de circulació es va acordar per majoria en una reunió ara fa uns mesos. Viella, Sofia Cabanes.
25: Els veïns contraris, encapçalats per Pablo Moreno, hereu de Palanca, asseguren que esta mesura va en contra de la voluntat dels avantpassats de Tor, que defensaven l'obertura cap a Andorra. Ara els cartells que hi prohibien el pas ja han desaparegut, però Moreno no dubta acusar, entre d'altres, un vell enemic, el Sansa.
26: La problemàtica que tenem aquí són les mismas tres casas que han tenido tener, Sansa, Sardà y la Pereta. Son tres casas que buscan el follón como los antepasados que teníamos.
25: Per altra banda, la comunitat de propietaris de Tor assegura que la decisió de restringir la circulació al camí es va acordar a la darrera reunió de la Junta que es va fer al març. Defensen que es va decidir així per la perillositat de la via i per evitar responsabilitats en cas d'accident.
0: I ara us expliquem que avui ha mort un altre nom llegendari als Estats Units, en aquest cas al Regne Unit. L'actor britànic Tim Curry ha mort als 80 anys. Tim Curry, que va patir un vessament cerebral el 2012 que li va fer restringir la seva vida pública, ha mort a Los Angeles. Deixa una petjada molt important en la indústria del cinema i de la televisió. Ell va començar la seva carrera al West End de Londres i tot seguit va fer el salt a Hollywood. A Tim Curry se'l recorda especialment per ser el doctor Frankenfurter de The Rocky Horror Picture Show, la mítica pel·lícula basada en el musical de Richard O'Brien. També va participar a La Casa de l'Octubre Roig i va ser el dimoni de Legend, el majordom de Cluedo, El Juego de la Sospecha, el conserge de l'hotel de Sola Casa 2, perdut a Nova York, o el cardenal Richelieu, a la versió dels 90 dels Tres Mosqueters. En teatre va participar a la versió musical d'Spamalot dels Monty Python. En televisió va ser el Pennywise de la sèrie It i també va treballar intensament fent doblatge en sèries animades. Ha mort, doncs, avui, als 80 anys, Tim Curry.
6: Esports.
0: Fins que siguin 2:15, actualitat esportiva amb el David Ubach. Bona nit.
7: Bona nit, l'encapçalem aquí a la sintonia de 3Cat Info, pendents del partit del Madrid a la Lliga. És un duel pendent dels blancs de la primera jornada en què reben el Bernabéu la Reial Societat i en què el conjunt de Josep Mourinho torna a agafar la davantera en el marcador. Ara mateix, minut 63 de partit, per tant 18 de la segona meitat, Madrid 2, Reial Societat 1, després de l'empat a 1 que hi havia al marcador al descans. Un Madrid que s'ha avançat amb un gol d'Mbappé al minut 40, Sucic al 44, empatat pels donostiarres, i Mbappé una altra vegada. Fa 3 minuts, al 60, ha fet el seu segon gol per establir aquest 2-1 que hi ha de moment al marcador del Bernabéu, en una primera part en què el conjunt blanc, sobretot en un parell de moments, ha rebut xiulades del seu públic en el partit, que de fet ha suposat el retorn a la banqueta del Bernabéu de Josep Mourinho en partit oficial per arrencar la seva segona etapa al Madrid. Demà el Barça jugarà el seu partit pendent d'aquesta primera jornada de Lliga, serà al Camp Nou i de seguida en parlarem, però abans de l'àmbit blaugrana ens fem ressò de les declaracions del seu president.
6: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
7: Un Joan Laporta que ha recordat a l'Atlètic de Madrid que continua vigent l'oferta presentada fa setmanes per fitxar el davanter argentí Julián Álvarez, i Laporta ha insistit que si el club matarà si s'ho repensa i finalment el vol vendre, que els ho faci saber. Sobre l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx, Laporta l'ha qualificat de desproporcionada, violenta i esfereïdora, i ha dit que espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin.
8: I per tant, el que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir per part d'uns policies nacionals, doncs un cop reconfirmats els fets, i les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs un cop confirmats els fets, doncs tinguin el seu càstig i les seves sancions, el que correspongui en aquests casos.
7: En aquest sentit, ja hi ha la primera denúncia per l'agressió policial al menor que portava l'estelada a Elx. L'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. Demà, com dèiem, el vessant esportiu Barça Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, finalment sense homenatge als campions del món, segons ha aclarit Laporta. Avui, roda de premsa prèvia del tècnic Hansi Flick, en què ha confirmat que tant Rodri com Valde entraran a la convocatòria, i en el cas de Rodri li ha garantit alguns minuts en el que serà el seu debut, doncs, amb la samarreta blaugrana. Gavi, en canvi, s'ha continuat entrenant al marge del grup i està descartat per jugar demà per la contusió que té al genoll. Del Barça, també un altre nom propi, el del porter croat Dominik Livaković, que ja ha passat aquest mateix matí la revisió mèdica amb el club blaugrana i s'espera que demà es faci oficial el seu fitxatge per les properes 4 temporades. El Barça pagarà al Fenerbahçe turc uns 2 milions d'euros de traspàs i 2 més en variables. Del femení blaugrana, un apunt, Esmei Brooks, la lateral neerlandesa, presenta una lesió muscular del tibial posterior dret que la mantindrà sense jugar unes 2 setmanes.
6: 3Cat Info.
7: A l'Espanyol, principi d'acord dels blanquiblaus amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribarà cedit de cara a aquesta temporada. Demà ha de passar la revisió mèdica. I a segona divisió oficial, ja la marxa del lateral Arnau Martínez al València fins al 2031. Un Arnau que, en un missatge difós pel club gironí, s'ha acomiadat de l'afició de Montilivi d'aquesta manera.
9: Vaig arribar a Girona sent un nen. Mirant enrere, em costa creure tot el que he aconseguit durant aquests anys. Ara toca separar els nostres camins, i no és fàcil, perquè el Girona ha estat casa meva durant molts anys. Allà on vagi, sempre seré un gironí més.
7: El traspàs es tancarà per un fix de 5 milions d'euros, més un en variables i un tant per cent d'una futura venda per al Girona. Arnau, de fet, aquesta mateixa tarda ja ha passat la revisió mèdica amb el València just abans que s'oficialitzés el seu fitxatge.
0: Dos quarts d'onze. Aquesta hora, a 3CAT Info, seguim pendents de la tragèdia que hi ha hagut avui al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat ja almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers. Acord multimilionari als Estats Units entre una trentena d'estats i Meta per evitar que continuï el judici contra aquest grup tecnològic pel disseny addictiu de les seves aplicacions. Aquest pacte extrajudicial obligaria el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars, però també a limitar els horaris d'ús i la utilització d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys.

0: de l'ADD no el consideren membre actiu de la monarquia i no està previst, si més no a curt termini, que reprengui tasques oficials. I us explicarem també que l'any que ve es podrà pagar directament amb targeta bancària o amb el mòbil a tot el transport públic de l'àrea de Barcelona. Els lectors de la T-Mobilitat s'adaptaran per poder pagar amb targeta o amb el telèfon. Això sí, servirà només per viatjar amb bitllet senzill, per beneficiar els usuaris esporàdics. En esports, què destaquem, David Ubach?
1: Que el Madrid està guanyant 3-1 la Real Societat al minut 68 de partit al Bernabéu, en partit pendent de la primera jornada de Lliga. El descans 1-1, però Mbappé ha vist porteria en el seu segon gol. A la represa, ara mateix, Vinícius acaba de fer el tercer pel conjunt blanc. Demà, Barça Atlètic Club de Bilbao, en duel pendent també de la primera jornada de Lliga, amb Rodri, que tindrà els seus primers minuts com a blaugrana, segons ha garantit Hansi Flick.
0: I pel que fa al temps, aquest dijous pujarà una mica més la temperatura. Al matí tindrem més núvols a la costa i més sol a les comarques interiors i de muntanya. També a la tarda arribaran algunes nuvolades que podrien deixar algun ruixat puntual al Pirineu Occidental. Ara passen 3 minuts de 2:15 de la nit. Hi ha hagut una autèntica tragèdia avui al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, aquesta riuada sobtada que de moment ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones que de moment no s'han pogut localitzar hi hauria dos ciutadans espanyols, però el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. Per la seva banda, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha dit que no els consta cap català afectat. La veritat és que molts dels desapareguts són turistes, perquè en aquesta zona són molt famoses les rutes de senderisme i hi havia molta gent passant-hi les vacances. Ho ha explicat a 3cat Info Kishor Sharma, un nepalès que viu a Catalunya.
2: És una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailas i tot això, que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors, molta gent deu ser que estaven en trànsit, diguem. I després una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
0: Era a primera hora del dia al Nepal quan la crescuda sobtada del riu Botekoshi s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i fins i tot petits pobles sencers. Així explicaven els fets dels veïns d'aquella zona.
3: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
4: He vist com 9 camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
0: Es continuen estudiant les causes d'aquest fet descomunal, d'aquesta riuada tan immensa. La principal hipòtesi que dona el govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar sobtadament, per això baixava amb tanta força. En canvi, una anàlisi del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les zones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no pas a l'inrevés. L'any passat, el mateix riu que neix al Tibet i desemboca a l'Índia també es va desbordar, un fet que es va atribuir al desguàs d'un llac glacial. En aquella ocasió hi va haver una desena de morts i una vintena de desapareguts.
5: 3cat Info.
0: Als Estats Units, el grup Meta, propietari d'aplicacions com Instagram o Facebook, ha arribat a un acord multimilionari amb una trentena d'estats per evitar el procés judicial en el que estava immers. Tot i que falta el vistiplau del jutge, el pacte obligaria el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a fer canvis significatius en les seves aplicacions. La fiscal general de l'estat de Vermont, Charity Clark, ho ha qualificat d'històric.
6: Anuncio un acord històric amb l'empresa de xarxes socials Meta. El 2023, la meva oficina va demandar Meta aquí a Vermont per exposar deliberadament els infants a riscos amb una aplicació addictiva. L'acord s'ha fet en coordinació amb 51 estats i territoris, inclou mesures correctores importants i una compensació econòmica.
0: justament la compensació econòmica, els diners que en surtin, es destinaran a accions que emprendran els estats demandants per minimitzar l'impacte de les xarxes socials en els joves. Segons el fiscal general de Califòrnia, Rob Bonta, el pacte extrajudicial inclou limitacions horàries pels menors en l'ús d'Instagram i de Facebook.
5: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que es reduirà a 1 hora si altres

0: de forma s'afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla.
1: Les altres companyies que s'espera que s'apuntin a l'acord són les propietàries de Snapchat, TikTok i YouTube. El pacte per evitar la continuació del judici contra Meta, iniciat, també impedirà que els joves puguin veure el nombre de m'agrades a les seves publicacions i també farà que es desactivin els filtres que imiten la cirurgia estètica. Recordem que el macrojudici contra Meta va començar la setmana passada a Califòrnia i volia determinar si el grup tecnològic ha dissenyat les seves xarxes socials per crear addicció entre joves i infants. 3CAT Info. 3CAT Info. 11:45 de la nit, Podem no avala la nova proposició de llei que Junts ha registrat avui al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Això sí, la formació no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per poder-hi donar suport més endavant. Ara com ara, la formació morada continua veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any, Junts i el PSOE van portar a votació una primera versió d'aquest text, d'aquesta llei. Llavors, però, el PP, Vox i Podem ho van tombar. En aquells moments, Podem va considerar especialment racista al preàmbul de la normativa. Per això, en el nou document que Junts ha registrat avui, els de Puigdemont han escapçat aquest preàmbul on hi havia l'exposició de motius de la llei. Ho han fet per intentar guanyar-se el vot dels morats, que és decisiu. Tot i això, la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra, diu ara que el que era racista no era només el preàmbul.
2: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
1: La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha explicat així al Matí de Catalunya Ràdio els canvis que han fet en el document.
3: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències.
1: Bé, més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers, sempre que no calgui expedient judicial, i també atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fons del PSOE han explicat que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei. De fet, els socialistes diuen que tornaran a donar-hi suport quan es porti a votació, possiblement a finals de setembre. Per cert, ara que parlàvem de temes migratoris, l'administració dels Estats Units de Donald Trump referma la seva croada contra la immigració i paralitza arreu del món les cites consulars per demanar visats d'immigrant. Washington ho justifica dient que ha d'entrenar els funcionaris perquè sàpiguen descartar els sol·licitants susceptibles d'acabar sent una càrrega pública. És un terme que la Casa Blanca vincula a aquelles persones que creu que poden acabar depenent de les prestacions públiques per viure en funció de la seva edat, de l'estat de salut o de la seva situació familiar. Les cites ja programades s'han canviat mentre es posa en marxa un programa de formació global pels funcionaris. Donald Trump ha col·locat el principi d'autosuficiència econòmica al centre de la seva política migratòria i sosté que els estrangers que ingressen al país han de ser autosuficients i no representar una càrrega pels contribuents nord-americans. El visat d'immigrant és un document que autoritza el sol·licitant a viure als Estats Units per sempre, mentre que el visat de no immigrant és el que s'aplica a aquell que vol anar-hi només per fer-hi una estada temporal.
4: 3CAT Info.
1: I ho hem sabut fa tot just una estona, un home de 72 anys de nacionalitat francesa ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la cala d'Escodolà, a Tossa de Mar, a la Selva. Els fets han passat poc abans de les 8 del vespre. L'home nedava amb un familiar quan s'ha començat a trobar malament. Els equips d'emergències l'han tret de l'aigua, ja estava inconscient, li han practicat maniobres de reanimació, però no han pogut salvar-li la vida. El sistema d'emergències mèdiques ha activat 3 ambulàncies, els bombers també hi han intervingut. En el moment dels fets, el servei de socorrisme ja s'havia acabat, com us dèiem, eren 7:45 del vespre. Durant el dia, però, en aquesta platja de Tossa havia onejat la bandera verda. Amb aquesta víctima ja són 21 les persones mortes a les platges catalanes des que va començar la campanya de bany el passat 15 de juny.
4: 3CAT Info.
1: Més de 6 anys després de trencar amb la família reial i marxar cap als Estats Units, Ara, el príncep Enric i la seva dona Meghan han tornat a Anglaterra, on s'espera que es quedin a viure. El fill petit del rei, Carles III, no és membre actiu de la monarquia. Tampoc està previst que ara reprengui tasques oficials. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
5: Enric, Meghan i els seus dos fills van marxar del Regne Unit el 2020 després de denunciar una campanya agressiva de la premsa sensacionalista. Quan van sortir del país, van perdre la protecció policial. El duc de Sussex va justificar la marxa amb l'argument que si es quedava, posava en perill els seus fills. Ara, si no hi ha cap canvi, s'hauran de pagar una seguretat privada. Sobre el seu retorn hi ha opinions confrontades entre els britànics.
6: Ha estat clar, tant amb els britànics com ara amb els nord-americans, que només hi són pels diners, que només intenten aconseguir tants contractes com sigui possible per diners.
7: Vull que torni, que els deixin en pau. Tothom pot fer el que vulgui, oi que sí? Som el 2026.
5: La parella no ha explicat per què torna al Regne Unit. S'especula que entre els motius hi hauria el fet de ser a prop del rei, a qui li van diagnosticar un càncer el 2024, i també l'intent de reconciliació d'Enric amb el seu germà Guillem, l'hereu al tron.
1: Gràcies, Quim. Tornem a Catalunya. Abordem ara diverses informacions del país. Passarem pel Barcelonès, també per la demarcació de Lleida i pel Pla de l'Estany. Comencem a Barcelona, perquè a partir de l'any que ve es podrà pagar directament amb targeta bancària el bitllet senzill a la xarxa de metro, bus i tren de l'àrea de Barcelona, sense haver de comprar el bitllet prèviament, pagant directament amb la targeta. Amb aquesta nova fórmula, els usuaris podran accedir al servei sense haver de comprar abans un bitllet senzill o carregar, per exemple, la T-Mobilitat. Només hauran d'acostar la targeta de crèdit o el telèfon mòbil a uns lectors que es col·locaran per entrar directament al transport i fer-ho també a l'hora de sortir-ne. A partir d'aquí es calcularà automàticament l'import segons les zones recorregudes i se li cobrarà a cada usuari. A més, el pagament que queda registrat al mòbil servirà per acreditar el viatge validat en cas que vinguin els revisors. Anem ara cap a Lleida, cap a les Garrigues, concretament, perquè la població de Juncosa està buscant una família per poder reobrir el bar del poble, que està tancat des del juliol. Ofereixen un lloguer social i ja han rebut una trentena de peticions de persones interessades. Lleida, Júlia Albacar.
8: El bar va tancar el 31 de juliol i la convocatòria per substituir els propietaris anteriors va quedar deserta. Per això, l'Ajuntament va optar per fer una crida a les xarxes socials, que ha tingut molt èxit, i ja han rebut una trentena de sol·licituds. Ho explica la regidora Meritxell Montagut.
9: Tindrem salvat el bar, seguríssim. Les diverses entrevistes que han fet, vull dir, n'hi ha no només un, sinó hi ha diverses persones que encaixen molt bé amb el perfil.
8: A canvi, se'ls ofereix un lloguer social i la possibilitat d'escolaritzar els fills al mateix poble perquè hi ha una escola. Un bar que és essencial per a la vida al municipi de només 400 habitants. Així ho remarquen els veïns.
10: Los que creuen en Déu van a missa, però com que jo no crec en Déu, pues ahí tenen el bar.
11: Que en un poble, un bar és un lloc social.
8: Un cop s'enllesteixin les entrevistes als possibles candidats, s'espera poder tornar a obrir l'establiment a partir del setembre.
1: I el municipi de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, ha capturat 300 coloms en el que portem d'any, un 17% més que en tot l'any passat. Diuen que hi ha sobrepoblació d'aquests ocells i això comporta un problema de salut pública per l'acumulació d'excrements. Girona, Núria Peraire.
12: Els problemes es concentren sobretot en alguns carrers i a la zona de l'escola, segons l'alcalde Salvador Coll.
13: És un tema ja de salut pública. Per tant, hem tingut que actuar, doncs provoquen salut pública més que res, doncs en llocs tan importants com és en l'escola. Estem parlant d'una gran volada de coloms, semblaven quan s'aixecaven els coloms, aquestes grans onades d'estornells que tenim al gener, doncs una situació preocupant en el municipi.
12: Han col·locat dues gàbies al centre educatiu i n'hi ha una altra més gran en un altre punt estratègic. Dins hi ha menjar per als coloms, que hi entren i ja no en poden sortir. A tocar del poble hi ha alguns magatzems i masies oberts en desús on els coloms hi han pogut entrar, s'hi han quedat i s'hi reprodueixen amb facilitat. L'Ajuntament ja ha contactat amb els propietaris dels immobles perquè els tanquin.
4: El temps.
1: A 3:15, la previsió amb la Gemma Puig.
14: Avui hem tingut una tarda molt estable, moltes estones de sol, això sí, en presència d'aquesta pols sahariana i amb unes temperatures que han tornat a pujar. 35 graus al Carràs, 34 al Dover, Torres de Segre, Serós, 33 a Cabanes, i el vent de sud que ha fet pujar la temperatura també cap a la Vall d'Aran, 33 a Bossòst. Un vespre mantindrem aquest cel força serè, sí que aniran augmentant una mica els núvols de nit i matinada, i serà aquest dijous al matí quan tornarem a tenir núvols baixos resseguint. La façana tant al litoral, fins i tot es podria deixar escapar alguna petita precipitació en aquest sector de la costa, molt poqueta cosa en conjunt, amb unes temperatures que altre cop els costarà de baixar dels 20-22 graus, fins i tot cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs aquests 25 o 26 graus, amb vent càlid i xafogós, i en canvi més sol cap al Pirineu i cap a comarques interiors. El vent de sud s'anirà reforçant a la tarda, les cotes altes del Pirineu, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, cops de vent que poden superar els 90 km per hora. Les temperatures cap amunt, els valors més alts superaran els 35 graus cap a les comarques interiors de Girona, Catalunya Central i fins i tot cap a aquests 36 graus o un puntualment per sobre cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Divendres, pocs canvis amb unes temperatures que recularan una mica.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Ara passant 2 minuts a 3:15. El govern desenvolupa un projecte per aplicar la intel·ligència artificial en la gestió del trànsit i de la xarxa viària. Són els anomenats bessons digitals. S'aniran implantant progressivament durant els pròxims 3 anys en els 6.000 quilòmetres de vies de gestió de la Generalitat i d'entrada abastarà uns 326 quilòmetres de carreteres de l'àrea metropolitana. Són vies com la 2, la B23, la C31, la C32 o les rondes de Barcelona. No només donarà informació al govern i a les autoritats de trànsit, sinó també als conductors. Núria Parlon és consellera d'Interior.
15: Permet, doncs, prendre decisions que poden ajudar a millorar, per exemple, la sinistralitat, o poder actuar amb molta més prevenció davant d'una situació de congestió per informar la població.
1: El projecte té un pressupost de 7 milions d'euros i ha de permetre millorar el temps de resposta i el manteniment de la xarxa, així com també reduir les emissions. I la falta de recursos d'alguns municipis complica la protecció d'espais litorals a la costa que tenen boies, això sobretot a la zona del Baix Empordà. Els municipis més petits, com Mont-ras, es queixen del cost d'haver de reposar, de renovar totes aquestes boies quan es vandalitzen, quan es fan malbé. Ara, entitats com SOS Costa Brava proposen una gestió conjunta de tot aquest litoral protegit perquè no se n'hagin d'anar fent càrrec als ajuntaments individualment. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
16: Segons l'alcaldessa de Mont-ras, Vanessa Peiró, cal més implicació de la Generalitat i videovigilància i es queixa que la taula de cogestió del litoral no tingui capacitat jurídica ni econòmica.
17: Ens ho estem carregant tot i estem posant, diguem, el cos o el pes en un municipi que no pot fer front a això. Llavors nosaltres fa temps que estem reclamant que la Generalitat prengui cartes en l'assumpte.
16: Des de Palafrugell, el regidor d'Urbanisme, Xavier Rangel, valora la feina de la taula de cogestió, però reconeix diferències entre municipis.
18: Conjuntament amb el departament, el que sí que estem és valorant o el finançament per aquests municipis que no tenen aquesta capacitat econòmica que podem tenir els ajuntaments amb més possibilitats.
16: SOS Costa Brava alerta que la continuïtat de l'espai protegit del litoral del Baix Empordà fa necessària una gestió global.
1: Obrim ara pàgina cultural i comencem parlant de cinema.
19: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Això és el tràiler de la pel·lícula La Invitación, una comèdia nord-americana que apunta als Oscars. Però és que el més interessant és que és un remake, una versió de la pel·lícula del director català Cesc Gai, Sentimental, que abans també havia sigut una obra de teatre. El film és una comèdia dirigida i protagonitzada per Olivia Wilde, en què actuen Edward Norton i Penélope Cruz. Ara el director català Cesc Gai es mostra esperançat que es puguin confirmar els bons pronòstics i que aquesta versió de la seva pel·lícula, La Invitació, entri a la cursa dels Oscars.
20: Home, no ho sé, això ja arribarà, si arribarà de moment, són suposicions. En la nostra professió, les coses que passen sense haver-les pensat molt són molt preuades, perquè no ens acostuma a passar així, sobretot els directors. Els projectes els hem de currar durant molts anys. I això va ser algú molt, que va passar molt ràpid, no? Bueno, sé que és un món de sorpreses i sóc feliç.
1: Cesc Gai comença ben aviat una gira amb la versió espanyola de la seva obra 53 diumenges, que es va poder veure a Barcelona fa 6 anys i que arribarà ara al Teatre Condal d'aquí 15 dies en versió castellana. Es tracta d'una comèdia sobre tres germans que han de decidir què fan amb el seu pare. L'obra explora amb molta sinceritat les dinàmiques dins la família i els vincles que tan aviat uneixen com exploten. I ara parlem de videojocs, perquè Colònia, Alemanya, acull des d'aquest dimecres el Gamescom, la fira de videojocs de referència a Europa. Catalunya hi arriba amb 46 empreses, déu-n'hi-do, amb la mà de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals. És el tercer any consecutiu que l'ISEC, a través de la marca Catalan Arts, munta aquest stand a la zona de negocis de la fira de videojocs. És un punt de trobada per fer reunions amb inversors i altres professionals del sector, que també es converteix en un espai interactiu on es poden provar els videojocs que s'hi presenten. Eva Colom és tècnica de desenvolupament de mercat de l'ISEC i valora en declaracions d'aquesta emissora que en aquesta edició s'hi hagin sumat 13 empreses catalanes noves.
0: És la primera vegada que tenim tantes empreses apuntades. És un èxit. Creiem que és degut a la bona experiència i després l'ecosistema a Catalunya és important, tenen molts espais per trobar-se, es parlen de la presència en aquesta fira i cada vegada són més que volen ser-hi presents.
1: L'Institut Català de les Empreses Culturals busca desenvolupar la feina i la visibilitat de l'ecosistema dels videojocs de Catalunya en una fira com el Gamescom. I ara mirem cap als cinemes, perquè avui arriba a la gran pantalla El ser querido, la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, que va competir a Cannes, amb molt bones crítiques, per cert, sobretot per la interpretació de Javier Bardem. També s'estrena avui Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, o La constel·lació del perro. Són algunes de les estrenes que aquesta setmana s'avancen i es poden veure des d'aquest dimecres. Ens en fa un resum ara al Marc Garriga.
21: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli. ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
22: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber.
23: Rodrigo Sorogoyen torna a demostrar la seva solvència com a director amb l'esplèndida El ser querido, una història sobre un pare absent que intenta recuperar el contacte amb la seva filla quan tot apunta que el distanciament és irrecuperable. Ell és un director de cinema de prestigi reconegut i ella intenta ser actriu, de manera que el progenitor li vol donar l'oportunitat professional de la seva vida. Però amb les bones intencions no n'hi ha prou i el xoc entre ells dos es farà evident durant el rodatge. La pel·lícula parla de com cadascú construeix la seva memòria en funció dels seus records particulars i també de com cal afrontar els abusos de poder en l'entorn laboral. És un film pràcticament rodó, recolzat en dues interpretacions extraordinàries de Javier Bardem i Victoria Luengo i dues escenes al voltant d'una taula que ja són història del cinema espanyol.
24: Before the world ended,
23: Ridley Scott dirigeix als 88 anys La constel·lació del perro, un interessant thriller postapocalíptic introspectiu sobre l'efecte que tindria una pandèmia mundial i altament mortífera en l'estat d'ànim dels supervivents. El film explora de forma convincent si el planeta sucumbiria irremeiablement a la violència desenfrenada o hi quedaria un bri d'humanitat esperançadora. És un film absolutament connectat amb el present, que es deté a mostrar la bellesa de la natura com a antídot de la barbària, però que té alguns problemes de to i un guió que sembla incomplet. Almenys, això sí, compta amb un repartiment infal·lible amb Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley i Guy Pearce.
25: Hey, mòmia fans! Us parla el vostre bro en emissió des de London, UK! Digues una coset dels meus followers!
26: Estem en perill.
23: A Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, el protagonista de la saga és ara pare d'una nena de 2 anys. És el quart capítol de la saga, el més madur fins ara, que gira al voltant de com la paternitat condiciona la vida del progenitor. Una maduresa que es fa palesa en tots els aspectes del film. De fet, Enrique Gato ha aconseguit segurament la millor entrega de totes gairebé 15 anys després de la primera. També s'estrena La fluixa erupja, un drama sentimental protagonitzat per la cantant Charlie XCX, la comèdia romàntica Una Noche al Año, amb el nou galant de Hollywood Callum Turner, i el drama dirigit per Gabriel Azorín, Anoche conquisté Tebas.
27: Reverencieu tots la nova sinfonia del príncep Ariel.
1: Un apunt més de la pàgina cultural abans d'arribar a la informació esportiva, perquè avui hem acomiadat als 83 anys l'escriptor hongarès Peter Nadas. Era un dels autors més rellevants de la literatura europea contemporània. Etern candidat al Premi Nobel i sovint comparat amb Marcel Proust, la literatura de Peter Nadas acostumava a reflexionar al voltant de la mort, els conflictes bèl·lics o la dictadura comunista. Les dues obres més importants de Nadas són El libro del recuerdo, que va tardar 12 anys a escriure i el va donar a conèixer internacionalment, o Històries paral·leles, 1.000 pàgines que va escriure al llarg de 2 dècades, on entrecreuava passatges històrics com l'Holocaust, la dictadura comunista o la caiguda del mur de Berlín. Nadas, doncs, ha mort avui als 83 anys.
4: Esports.
1: Fins que siguin les 11 amb el David Ubach. Bona nit.
2: Bona nit. Temps per actualitzar el marcador del Bernabéu en aquest partit que el Madrid està guanyant 4-1 davant de la Real Societat, duel corresponent a la primera jornada de Lliga, partit pendent que el Madrid resoldrà sumant els 3 punts, com va fer en la primera jornada. Per tant, el conjunt blanc al capdamunt de la classificació amb un ple de victòries 2-2. Ara jugant-se l'afegit al Bernabéu en un duel en què, tot i això, no li havia començat gaire plàcid a l'equip de Josep Mourinho, que, per cert, avui oficialment s'estrenava a casa en la seva segona etapa a la banqueta blanca. Al descans, 1-1, gol inicial d'Mbappé al minut 40, ha neutralitzat el 44 pel de Susic pels donostiarres. Dos gols que han estat precedits per un parell de considerables xiulades al Bernabéu adreçades al seu equip. Al segon temps, però, el Madrid ha estat més efectiu de cara a porteria i Mbappé, amb dos gols més afegits a un altre de Vinícius, doncs ha completat el seu triplet de gols dels quatre que hi ha en el marcador del Bernabéu favorables a l'equip blanc, ara jugant-se doncs el tercer minut dels quatre que s'han programat d'afegit al Bernabéu amb el Madrid amb la victòria a la butxaca. Demà li arriba el torn al Barça.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Serà contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou en un partit que finalment no estarà precedit per homenatge als campions del món i en què Hansi Flick, el seu tècnic, ha desvelat que Rodri tindrà els seus primers minuts amb la samarreta blaugrana davant del conjunt basc. A més, també entrarà en la convocatòria, diu Flick, Balde. Per contra, Gavi queda descartat perquè la contusió al genoll el manté entrenant-se al marge del grup. Del rival i del seu nou entrenador, Edin Terzic, n'ha parlat precisament Flick.
3: El conec molt bé. També ens va visitar aquí, a Barcelona. Ja saps, és un entrenador amb una estructura clara i també li agrada jugar a futbol. Crec que és la mateixa filosofia que té l'Atlètic i per a mi encaixa molt bé.
4: 3CAT Info.
2: Més informació del Barça, ara en relació a les declaracions del seu president, Joan Laporta, que ara ha fermat l'interès a fitxar Julián Álvarez i ha recordat a l'Atlètic de Madrid que si s'ho repensa i doncs es desdiu de les seves negatives inicials, li recordi al Barça. Ha insistit Laporta que l'oferta presentada al club matalasser continua vigent.
5: Que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
2: Confirmem el final del partit al Bernabéu amb aquesta victòria 4-1 del Madrid davant de la Real Societat i també en clau de mercat blaugrana. D'altra banda, el porter croat Dominik Livaković ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica i aquest dijous es farà oficial el seu fitxatge per les pròximes 4 temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros de traspàs al Fenerbahçe turc i dos més en variables. I tornant a aquestes declaracions de Laporta, també s'ha referit a l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx de diumenge. El dirigent del Barça l'ha titllat de desproporcionada, violenta i esfereïdora i espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin.
5: El que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir, les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs un cop confirmats els fets, tinguin el seu càstig i les seves sancions.
2: Pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà la revisió mèdica amb l'entitat blanquiblava i arribarà cedit per una temporada. La seva arribada es farà oficial en les properes hores. Més futbol encara per explicar que el Barça...
4: 3CAT Info.
2: Per explicar, dèiem que el Barça ha comunicat una lesió a l'equip femení, la del lateral Smey Brooks, que pateix una lesió muscular al tibial posterior dret i s'estarà un temps estimat de baixa de 2 setmanes. A la segona divisió masculina, el Girona ha traspassat oficialment a Raúl Martínez al València fins al 2031. Aquesta mateixa tarda, l'ex del Girona ja ha passat la revisió mèdica amb el conjunt valencianista, que pagarà al Girona 5 milions d'euros i un mes en variables de traspàs.
4: Trescat Info.

0: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers. Acord multimilionari als Estats Units entre una trentena d'estats i Meta per evitar que continuï el judici contra el grup tecnològic pel disseny addictiu de les seves aplicacions. Aquest pacte extrajudicial obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys. Podem no avala la nova proposició de llei de Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació morada segueix veient-hi racisme, però no tanca la porta a la negociació per poder donar-hi suport. El text es podria portar a votació a finals del mes de setembre. El govern espanyol i el PSOE miren de posar fi a la controvèrsia per les explicacions de Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska sobre Ceuta. Afirmen que els relats dels dos ministres són compatibles, però fan costat al titular d'Interior sobre la falta d'informació prèvia del CNI de l'assalt multitudinari. Pedro Sánchez compareixerà dijous de la setmana que ve al Congrés. Durant el primer semestre s'han signat més de 47.000 hipoteques a Catalunya. Feia 16 anys que no se'n concedien tantes. De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. En la majoria de casos, els hipotecats són parelles joves, en la trentena, que compren el seu primer habitatge amb l'ajuda dels pares. L'Agència Espanyola de Nutrició revisarà un informe amb recomanacions sobre la menopausa que havia utilitzat només dades d'homes. L'estudi ha aixecat polseguera després que ho hagi denunciat l'Associació Espanyola de Dones, Investigadores i Tecnòlogues. Nou conflicte a Tor, el Pallars Sobirà, que confirma que els veïns continuen malavinguts. Ara la disputa és per si s'ha de deixar passar vehicles cap a Andorra per un camí privat del port de Cabús. Els partidaris de Palanca defensen que sí i els del bàndol de Sansa ho volen prohibir. La comunitat de propietaris de Tor assegura que la decisió es va acordar per evitar responsabilitats en cas d'accident. Mor als 80 anys l'actor britànic Tim Curry, conegut sobretot pel seu paper a The Rocky Horror Picture Show. L'actor va participar en molts títols cinematogràfics com Legend, Cluedo, El Juego de la Sospecha o La Casa de l'Octubre Roig. També va estar nominat 3 vegades als Premis Tony pels seus papers a Broadway. Esports.
1: Joan Laporta ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials per Julián Álvarez. El president del Barça ha insistit que l'oferta presentada continua vigent. Mentrestant, Livakovic ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica. Aquest dijous a la Lliga, Barça-Atlètic Club de Bilbao, amb Rodri, que disposarà dels seus primers minuts, i sense Gavi, descartat per un cop. També posposat de la primera jornada, el Madrid ha superat per 4-1 la Reial Societat. Pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà la revisió mèdica i arribarà cedit per una temporada. I a segona, el Girona ha traspassat oficialment Arnau Martínez al València.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un matí amb més núvols a la costa, igualment amb l'ambient càlid i xafogós i més sol a les comarques interiors i al Pirineu. Hi haurà vent del sud que es reforçarà a la tarda a les cotes altes del Pirineu. Les màximes seran una mica més altes. A la tarda hi haurà algunes nuvolades i al vespre algun ruixat al Pirineu Occidental. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que, de moment, el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. Per la seva banda, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha dit que no els consta cap català afectat. Molts dels desapareguts són turistes que eren en aquesta zona, coneguda per les rutes de senderisme. Així ho ha explicat a 3CAT Info Kishore Sharma, un nepalès que viu a Catalunya i que aquests dies és al Nepal.
3: És una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailash i tot això que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors, molta gent deu ser de, que estaven en trànsit, diguem. I després, una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
0: A primera hora de dimecres, al Nepal, la crescuda sobtada del riu s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i fins i tot pobles sencers. Així han relatat els fets els veïns de la zona, on viuen unes 50.000 persones.
4: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
5: He vist com nou camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
0: Es continuen estudiant les causes dels fets i la principal hipòtesi, exposada pel govern del Nepal, és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les zones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no a l'inrevés.
2: 3Cat Info.
0: Meta limitarà per defecte l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys als Estats Units com a part de l'acord per esquivar el macrojudici sobre el disseny addictiu de les seves aplicacions. El grup de Mark Zuckerberg accepta pagar més de 16.000 milions de dòlars, una xifra molt inferior als 200.000 milions que demanaven la trentena d'estats en la vista oral iniciada la setmana passada a Califòrnia. El fiscal general d'aquest estat, Rob Bonta, ha explicat els termes de l'acord amb Meta, que inclou restriccions horàries de l'ús de les aplicacions a infants i adolescents.
6: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que reduirà a 1 hora si altres plataformes s'afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla.
0: També es limitaran les notificacions.
6: Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll.
0: L'acord extrajudicial entre 29 estats nord-americans i Meta impedirà als joves veure els m'agrada de les seves publicacions i desactivarà per defecte els filtres que imiten la cirurgia estètica. El judici contra Meta havia de determinar si el grup de Mark Zuckerberg havia dissenyat Instagram i Facebook perquè siguin addictives i també els efectes que l'escroll infinit té sobre la salut dels menors. Els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Consultats per 3Cat Info també alerten que cal detallar les restriccions com el temps d'ús o els filtres estètics i tenir en compte un possible efecte rebot. Cèlia Forment.
7: Ho ha explicat l'expert en ciberseguretat i informàtica Bruno Pérez Junca a 3Cat Info.
8: Abans d'arribar a judici, doncs, som un acord. El que passa que realment es veu que hi ha unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica puyents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs no permeten l'ús de les xarxes als seus fills. No?
7: Des del punt de vista sociològic, segons Liliana Arroyo, doctora en sociologia i especialista en innovació social digital, el compromís que agafa Meta de limitar el temps d'ús trenca l'imaginari col·lectiu de la disponibilitat permanent.
9: Aquesta necessitat d'estar sempre disponibles i de més a més sempre accessibles. Això en concret sabem que afecta moltíssim el que són els hàbits de son, de descans i d'estudi, fins i tot. Doncs això és una bona notícia en termes del temps de dedicació i d'ús.
7: Però també avisa d'un possible efecte rebot.
9: En aquells usuaris i usuàries que s'hagin identificat amb aquests filtres, que es reconeguin més amb el filtre activat que no pas amb la seva pròpia imatge sense el filtre.
7: Per l'experta, aquest acord és clau per entendre que les xarxes socials no només han de buscar captar l'atenció, sinó també posar límits a com es consumeixen i avisa que les restriccions s'haurien d'estendre a totes les franges d'edat.
0: Podem no dona el seu vistiplau a la nova proposició de llei que Junts ha registrat aquest dimecres al matí al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, però no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per donar-hi suport. Ara com ara, la formació morada continua veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any, Junts i el PSOE van portar a votació un primer text de la llei que el PP, Vox i Podem van tombar. En aquells moments, Podem va considerar especialment racista el preàmbul de la normativa. En el nou document, que Junts ha registrat en solitari, els de Puigdemont han escapçat l'exposició de motius de la llei per intentar guanyar-se el vot decisiu dels morats. Tot i això, la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra, diu ara que el que era racista no era només el preàmbul.
10: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
0: La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, ha explicat així al matí de Catalunya Ràdio els canvis que s'han fet en el document.
11: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències.
0: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers sempre que no calgui expedient judicial, i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fonts del PSOE han explicat que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, ara en solitari. Els socialistes tornaran a donar suport al text quan es porti a votació, possiblement a finals de setembre.
2: 3Cat Info.
0: La Moncloa i el PSOE intenten tancar la polèmica entre els ministres Robles i Marlaska pel paper del CNI a Ceuta. No hi veuen contradiccions, però alhora se sumen al relat del ministre de l'Interior i creuen que els serveis d'intel·ligència no van preveure una entrada tan massiva de migrants. En aquest context, els socis han forçat Pedro Sánchez a avançar una setmana la seva compareixença al Congrés, que tindrà lloc el 3 de setembre a Madrid. Dani Sainteaja.
12: Sánchez haurà d'aclarir fins a quin punt el CNI va preveure l'arribada de milers de persones nadant cap a Ceuta. Interior i Defensa no es posen d'acord i hi ha incomoditat dins l'executiu i el PSOE. Sentim el vicepresident Carlos Cuerpo i el portaveu socialista Patxi López.
13: No creo que exista una contradicción, lo explicó perfectamente el ministro del Interior y me remito a sus palabras.
14: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
12: El PP reclama la compareixença de la directora del CNI per aclarir la veritat i carrega contra Sánchez. I entre els socis creix la desconfiança cap a serveis d'intel·ligència. Esther Muñoz, del PP, i Enrique Santiago, de Suma.
15: Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones.
16: Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga. Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio, en cuyo caso sería muy grave.
12: Els socis han estalviat a Sánchez una proposta perquè Marlaska i Robles compareguin conjuntament al Congrés, però, en canvi, sí que l'han forçat a avançar la seua el dia 3 de setembre. Inicialment volia fer-ho el dia 9.
0: I el govern espanyol finalment fa marxa enrere i descarta habilitar poliesportius de Ceuta per l'acollida d'immigrants. L'anunci havia generat un ampli rebuig entre la població de la ciutat autònoma i també en el seu govern. Després de la primera trobada del Comandament Únic per gestionar la crisi, el ministre Ángel Víctor Torres ha confirmat la rectificació.
17: También hoy hemos visitado otros espacios y, por tanto, los polideportivos van a salir de ese Real Decreto en su próxima actualización y se van a incluir otros espacios. Nosotros no queremos afectar la convivencia, ni las normas, ni el día a día de la comunidad de Ceuta.
0: També ha avançat que Pedro Sánchez presidirà divendres una reunió extraordinària de l'equip de treball. Ho farà, però, telemàticament, des de la Moncloa.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Polèmica per un informe de l'Agència Espanyola de Nutrició que feia recomanacions d'alimentació a les dones en la menopausa. L'estudi només havia fet servir dades d'homes per establir alguns valors nutricionals. L'error el va denunciar l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues. L'agència va publicar el document a l'abril i explicava quins són els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa, la perimenopausa i la postmenopausa. Per fer algunes de les recomanacions, només agafava com a referència alguns valors de ferro i vitamina C provenents d'estudis fets en homes. I, a més, l'informe no explicava que estava fet així. Ho denuncia la presidenta de l'AMIT, Maite Paramio, en declaracions a 3CAT Info.
18: Es casi una frivolidad. Agradecíamos que por fin se hubiera hecho un trabajo sobre mujeres menopáusicas, que hay muy pocos, pero nos parecía peligroso, sobre todo porque las mujeres suelen tomar muchos suplementos de hierro, de vitamina D, de vitamina A, calcio, que no se dieran los datos con un estudio riguroso, científico y metodológicamente adecuado. Es una agencia estatal.
0: Arran de la denúncia, l'agència assegura que ho revisarà i ha admès que les recomanacions no feien aquesta advertència. Qui també li ha demanat que rectifiqui és el Ministeri d'Igualtat. En un missatge a la xarxa X, la ministra Anna Redondo ha reclamat que les dones estiguin presents a les agendes i als estudis de salut i que el cos masculí deixi de ser referència universal per qualsevol qüestió i, sobretot en aquest cas, quan es tracta de la menopausa.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
19: Mantindrem aquesta nit i matinada encara amb aquest ambient càlid, xafogós, a tocar de la costa, mínimes que aquest dijous tornaran a situar-se doncs, per sobre dels 20-22 graus, puntualment a la costa central algun valor que no baixi dels 25 graus, també nit tropical en alguns punts de ponent i en canvi un ambient més fresc cap al Pirineu, Prepirineu. Núvols baixos a primera hora a la costa, alguna petita precipitació, alguna roïna en aquest sector i més sol en canvi cap al Pirineu i Prepirineu. El vent de sud s'anirà reforçant, sobretot de cara a la tarda, a cotes altes del Pirineu, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, cops de vent que poden superar els 90 km per hora, mantindrem el cel terrós, la pols sahariana i al vespre no descartem algun ruixat cap al Pirineu Prepirineu Occidental. Per tant, aquestes precipitacions anirien acompanyades de fang. Farà més calor, les màximes més altes superaran els 35 graus.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Les hipoteques concedides a Catalunya en un primer semestre baten el seu rècord des del 2010. Feia 16 anys que no se'n signaven tantes i ja superen les 47.000 en el que portem del 2026. Aquest juny han tornat a repuntar i se n'han concedit més de 8.000, Roger Santaló.
20: De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. Els hipotecats són gent que compra el seu primer habitatge en un 90%. En la majoria de casos són parelles joves d'entre 28 i 40 anys i necessiten l'ajuda dels pares per pagar l'entrada. Ho explica Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana a Barcelona.
21: Hi ha un canvi de tendència, a més també probablement impulsada per les mateixes famílies, no?, que són les que davant de la situació dramàtica del lloguer i per estabilitzar el futur familiar dels seus fills, decideixen aportar capital perquè puguin comprar.
20: A més, les condicions bancàries són més dures que abans. Els tipus d'interès van pujant i de mitjana s'apropen al 3%. Per això, els notaris reclamen que les donacions no penalitzin tant fiscalment. Albert Domingo és membre de la Junta del Col·legi de Notaris.
22: Tu com afrontes una entrada si el banc et deixa el 80%? Pues l'afrontes amb l'ajuda dels pares. I què fan els pares? Fan donacions de diners, que aquí torno a criticar a l'administració perquè tindria que estar bonificat i no et bonifiquen aquesta donació, sí que hi ha una certa rebaixa, però jo crec que tindria que haver una ajuda.
20: Els notaris també demanen ajudes més generoses a l'emancipació perquè els catalans puguin fer front a la compra del seu primer habitatge.
0: I hi ha més de 80.000 habitatges a Espanya que no es construeixen quan toca perquè la xarxa elèctrica no té prou capacitat. Ho assegura un informe del BBVA Research que diu que hi ha promocions sense desenvolupar perquè les connexions elèctriques no estan preparades. L'informe diu que cal afrontar el problema perquè es necessiten entre 5 i 8 anys per fer les infraestructures que falten. I la situació pot empitjorar perquè es preveu que la demanda elèctrica augmenti un 45% fins al 2030, ja sigui per l'increment del consum de les llars, per l'electrificació del transport o perquè els centres de dades necessiten cada cop més energia. Malgrat tot, el centre d'estudis del BBVA indica que la situació a Catalunya és millor que la resta de l'Estat. Segons l'informe, té una xarxa elèctrica més desenvolupada perquè és un gran node urbà i industrial i està més ben connectada a punts de generació d'energia com les nuclears d'Ascó i Vandellòs o França.
2: 3CAT Info.
0: Més notícies. El pas de vehicles cap a Andorra pel camí privat del port de Cabús s'ha obert un nou conflicte a Tor, al Pallars Sobirà. Una part dels veïns acusen l'altra d'instal·lar cartells sense cap consens per prohibir la circulació. Per altra banda, la comunitat de propietaris defensa que la restricció de circulació es va acordar per majoria En una reunió, ara fa uns mesos, Viella, Sofia Cabanes.
1: Els veïns contraris, encapçalats per Pablo Moreno, hereu de Palanca, asseguren que esta mesura va en contra de la voluntat dels avantpassats de Tor, que defensaven l'obertura cap a Andorra. Ara els cartells que hi prohibien el pas ja han desaparegut, però Moreno no dubta acusar, entre d'altres, un vell enemic, el Sansa.
3: La problemàtica que tenemos aquí són les mismas tres cases que han tenido tenido, Sansa, Sardà i la Pereta. Són tres cases que busquen el follón como los antepasados que teníamos. Habían luchado por tener el paso abierto hacia Andorra, que no molestan, mientras que esta gente que han puesto el corte desde prohibido el paso y tonterías.
1: La Pili, propietària de Casa Sisqueta, és la veïna que més dies passa al poble i ja n'està tipa de disputes.
4: Jo penso que primer torn s'hauria de pensar en el poble. No tenim llum, no tenim cap servei. Els pocs diners que hi ha a la comunitat haurien de servir per això.
1: Per altra banda, la comunitat de propietaris de Tor assegura que la decisió de restringir la circulació al camí es va acordar a la darrera reunió de la Junta que es va fer al març. Defensen que es va decidir així per la perillositat de la via i per evitar responsabilitats en cas d'accident.
0: I hem de parlar de la mort d'un altre nom llegendari, el de l'actor britànic Tim Curry, als 80 anys.

0: Tim Curry, que va patir un vessament cerebral el 2012 que li va fer restringir la seva vida pública, va morir dimarts a Los Angeles. Deixa una petjada molt important a la indústria del cinema i la televisió. Curry va començar la seva carrera al West End de Londres i tot seguit va fer el salt a Hollywood en la dècada dels 60. Se'l recorda especialment per ser el doctor Frankenfurter de The Rocky Horror Picture Show, la mítica pel·lícula basada en el musical de Richard O'Brien. També va participar a La Casa de l'Octubre Roig i va ser el dimoni de Legend, el majordom de Cluedo, El Juego de la Sospecha, el conserge de l'hotel de Sola Casa 2, perdut a Nova York, o el cardenal de la versió dels 90 dels Tres Mosqueters. En teatre va participar en la versió musical d'Spamalot, dels Monty Python, en televisió va ser el Pennywise de la sèrie It i també va treballar intensament fent doblatge de sèries animades.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Ha mort als 83 anys l'escriptor hongarès Peter Nadas. Era un dels autors més rellevants de la literatura europea contemporània. Etern candidat al Premi Nobel i sovint comparat amb Marcel Proust, la literatura de Peter Nadas acostumava a reflexionar al voltant de la mort, els conflictes bèl·lics, la dictadura comunista, el consumisme i les tensions polítiques de l'Hongria contemporània. Les dues obres més importants són El libro del recuerdo, que va tardar 12 anys a escriure, i el va donar a conèixer fora d'Hongria, i Històries paral·leles, 1.000 pàgines, que va escriure al llarg de dues dècades, on entrecreuava passatges històrics com l'Holocaust, la dictadura comunista i la caiguda del mur de Berlín. La sarsuela arriba al Teatre Apolo de Barcelona. El Teatre del Paral·lel acollirà a partir d'aquest dijous el primer festival de sarsuela, una iniciativa que vol recuperar la presència professional d'aquest gènere a la ciutat de forma estable. El festival s'allargarà fins al 12 de setembre i oferirà tres produccions: La Corte del Faraón, Cançó d'Amor i de Guerra i La del Manojo de Rosas. En declaracions a la CN, Joan Garrido explica que volen omplir un buit d'aquest gènere musical a Barcelona i arribar a nous públics.
2: Treballem diferents aspectes teatrals, és a dir, l'estem refrescant. És cert que estem cuidant molt el que és la partitura original i el text, però donant una posta d'escena molt més moderna, molt més àgil, més de teatre musical, molt més fresca.
0: Des de la productora s'afegeix que si el públic respon en aquesta primera edició, la intenció és que el festival sigui una cita anual.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: Joan Laporta ha refermat l'interès del Barça a fitxar Julián Álvarez i ha recordat que el davanter argentí vol venir al Camp Nou. El president blaugrana ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials i ha insistit que l'oferta presentada al club matalasser continua ben vigent.
4: Que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
3: També en clau de mercat blaugrana, el porter croat Dominik Livaković ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica i aquest dijous es farà oficial el seu fitxatge per les pròximes quatre temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros de traspàs al Fenerbahçe turc i dos més en variables. I tornant a les declaracions de Laporta, també s'ha referit a l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx de diumenge. El dirigent del Barça l'ha titllat de desproporcionada, violenta i esfereïdora i espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin, diu.
4: El que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir, les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs un cop confirmats els fets, tinguin el seu càstig i les seves sancions.
3: En aquest sentit, ja hi ha la primera denúncia per l'agressió policial al menor que portava l'estelada a Elx. L'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. Mentrestant, el Barça disputa aquest dijous el seu partit pendent de la primera jornada de Lliga.
1: 3Cat Info.
3: Serà contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, on finalment ha quedat descartat l'homenatge als campions del món. Del rival i del seu nou entrenador, Edin Terzic, n'ha parlat Hansi Flick.
5: El conec molt bé. També ens va visitar aquí, a Barcelona. Ja saps, és un entrenador amb una estructura clara i també li agrada jugar a futbol. Crec que és la mateixa filosofia que té l'Atlètic i per a mi encaixa molt bé.
3: El tècnic blaugrana ha desvelat que convocarà Balde i Rodri i que Rodri, a més, disposarà dels seus primers minuts. En canvi, Gavi s'ha continuat entrenant al marge del grup i està descartat per jugar demà, tot i que s'espera que la setmana vinent ja estigui a punt. El Barça Atlètic Club de Bilbao el transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio. També posposat de la primera jornada, el Madrid ha superat per 4-1 la Real Societat aquest dimecres, amb un triplet de gols d'Mbappé i un altre de Vinícius. Al primer temps, tot i això, el marcador era d'empat a 1 i hi ha hagut xiulets del Bernabéu a l'equip de Josep Mourinho.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà la revisió mèdica amb l'entitat blanquiblava i arribarà cedit per una temporada. La seva arribada serà oficial en les properes hores. Un Espanyol que dissabte visita la Real Societat i, precisament, un ex dels donostiarres, el migcampista Urco, ha exposat què els demana el preparador Manolo González en aquest inici de Lliga.
6: Manolo nos propone que tengamos personalidad con balón y bueno, al final un poco seguir la línea, el ser agresivos, hacer un poco hincapié en eso, en darnos más pases.
3: Més futbol encara. El Barça ha comunicat una lesió a l'equip femení. La lateral, Esmei Brooks, pateix una lesió muscular al tibial posterior dret i s'estarà un temps estimat de baixa de 2 setmanes. A la segona divisió masculina, el Girona ha traspassat oficialment Arnau Martínez al València fins al 2031, a canvi de 5 milions d'euros i un mes en variables, a més d'un tant per cent en cas d'una futura venda. Arnau ha superat aquest mateix dimecres la revisió mèdica amb els valencians. I en paral·lel, qui serà el substitut d'Arnau al lateral dret? Javier Boñar ja ha passat la revisió mèdica a Girona, procedent de l'Atlètic de Madrid B. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: La cinquena etapa de la Vuelta a Espanya, íntegrament en territori català, s'ha saldat amb triomf a l'esprint per al britànic Matthew Brennan, de l'equip Visma. Brennan ha sumat la seva segona victòria en aquesta edició de la Ronda Espanyola després dels 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. Un inconformista, Pau Miquel, del Bahrain, ha estat el millor català del dia en 12è lloc.
7: No estic content, tenia molt bones cames, l'equip ha fet una cursa de 10 allà aquí al final perquè pugui sprintar i la veritat que no ho he fet com voldria. També he dit que les oportunitats passen i deixar-les passar no és el seu i menys quan tens bones cames. Llavors, bueno, una mica emprenyat, però és cosa dels ciclistes.
3: Són declaracions de Miquel al Tot Costa de Catalunya Ràdio. A la general, sense canvis significatius, l'esloveta de Pogacar de l'Emirates manté el mallot vermell de líder. Aquest dijous, setena etapa, 177 quilòmetres de mitja muntanya des del Cossebre fins a Castelló.
0: Són 2:15.

Principals titulars a aquesta hora. Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers. Acord multimilionari als Estats Units per evitar que continuï el judici contra Meta pel disseny addictiu de les seves xarxes socials. Aquest pacte obliga al grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys. Podem no avala la nova proposició de llei de Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació segueix veient-hi racisme, però no tanca la porta a una negociació per poder donar-hi suport. De seguida ho expliquem i, a més, a partir d'ara anirem fins a Roda de Barà, al Tarragonès, on s'ha fet un minut de silenci en memòria de les dues dones que han mort a causa dels aiguats de dissabte. Passarem per Juncos, a les Garrigues, que finalment no perdrà el bar Casal. Una trentena de candidats han respost a la crida de l'Ajuntament que ofereix casa i escola a la família que se'n faci càrrec. I sentirem

0: Aquest dimecres a primera divisió, al Madrid 4, Real Societat 1.
1: I el temps aquest dijous tindrem un matí amb més núvols a la costa, igualment amb l'ambient càlid i xafogós, i més sol a les comarques interiors i al Pirineu. Hi haurà vent del sud, que es reforçarà a la tarda a les cotes altes del Pirineu. Les màximes seran una mica més altes. Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que de moment el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. A més, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha dit que no els consta cap català afectat. Molts dels desapareguts són turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme. Així ho ha explicat a 3Cat Info Kishor Sharma, un nepalès que viu a Catalunya i que aquests dies és al Nepal.
2: És una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailash i tot això que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors molta gent deu ser de que estaven en trànsit, diguem. I després una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
1: A primera hora de dimecres, la crescuda sobtada del riu Botekoshi s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i fins i tot pobles sencers. Així ho han relatat els veïns de la zona, on viuen unes 50.000 persones.
3: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
4: He vist com nou camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
1: Les causes dels fets es continuen estudiant. La principal hipòtesi exposada pel govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les zones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no a l'inrevés.
5: 3Cat Info.
1: En parlàvem al sumari, Meta limitarà per defecte l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys als Estats Units com a part de l'acord per esquivar el macrojudici sobre el disseny addictiu de les seves aplicacions. El grup de Mark Zuckerberg accepta pagar més de 16.000 milions de dòlars. És una xifra molt inferior als 200.000 milions que demanaven la trentena d'estats en la vista oral iniciada la setmana passada a Califòrnia. El fiscal general d'aquest estat, Rob Bonta, ha explicat els termes de l'acord amb Meta, que inclou restriccions horàries de l'ús de les aplicacions a infants i adolescents.
6: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que es reduirà a 1 hora si altres plataformes s'afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla. Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll.
1: L'acord extrajudicial entre 29 estats nord-americans i Meta impedirà als joves veure els m'agrada de les seves publicacions i desactivarà per defecte els filtres que imiten la cirurgia estètica. El judici contra Meta havia de determinar si el grup de Mark Zuckerberg havia dissenyat Instagram i Facebook perquè siguin addictives i també els efectes que l'escroll infinit té sobre la salut dels menors.
5: 3Cat Info.
1: Podem no dona el seu vistiplau a la nova proposició de llei que Junts ha registrat aquest dimecres al matí al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Però no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per donar-hi suport. Ara com ara, la formació morada continua veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any, Junts i el PSOE van portar a votació un primer text de la llei que el PP, Vox i Podem van tombar. En aquells moments, Podem va considerar especialment racista el preàmbul de la normativa. En el nou document, que Junts ha registrat en solitari, els de Puigdemont han escapçat l'exposició de motius de la llei per intentar guanyar-se el vot decisiu dels morats. Tot i això, la diputada

0: diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra, diu ara que el que era racista no era només el preàmbul.
1: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
0: La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha explicat així al Matí de Catalunya Ràdio els canvis que s'han fet en el document.
2: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències.
0: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers, sempre que no calgui expedient judicial, i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fons del PSOE han explicat que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, ara en solitari. Els socialistes tornaran a donar suport al text quan es porti a votació, possiblement a finals de setembre. Roda de Barà, el Tarragonès, ha fet un minut de silenci en memòria de les dues dones que han mort a causa dels aiguats de dissabte. Ha estat un acte institucional que ha concentrat més d'un centenar de persones a la plaça de l'Ajuntament. Roda de Barà, Ricard Bugas.
3: Els aplaudiments dels assistents han durat més que el minut de silenci. El consistori ha volgut recordar les dues víctimes dels aiguats, mare i filla, que van quedar sota del mur que va caure al recinte del port mentre eren a la parada que tenien al mercadet d'estiu. L'alcalde Pere Virgili ha destacat la feina dels equips d'emergències.
4: Em consta que els serveis d'emergència van actuar el més ràpid possible, sabent que era difícil, evidentment la mobilitat en aquell moment estava complicada.
3: El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duc, ha destacat que malauradament aquest tipus de fenòmens meteorològics com el que està vinculat a la mort de les dues dones cada vegada són més freqüents.
5: Una família que fins aquell dia feia normalment la seva feina i feia normalment la seva vida i que per aquestes causes sobtades, imprevistes, que per cert cada vegada són més freqüents, doncs han vist tallada la seva vida, tallat el seu futur.
3: Durant dos dies les banderes onejaran a mig pal en senyal de dol i respecte a Roda de Barà.
0: Els bombers han aconseguit controlar el foc que cremava des de dimarts a la tarda a la Serra de Collserola, a Barcelona. L'incendi ha calcinat 54 hectàrees, segons l'últim balanç dels agents rurals. Una vintena de dotacions entre els bombers de Barcelona i els de la Generalitat han treballat al llarg de la jornada per atacar els focus secundaris que encara quedaven i evitar així que el perímetre creixés. Durant aquesta nit, una desena de dotacions dels bombers de la ciutat hi treballen per rematar els punts calents. Els veïns del barri de Canyelles i el de Torre Baró critiquen la gestió forestal i acusen l'administració de deixadesa, ja que moltes cases són a tocar del bosc.
6: El que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest. I és una pena, perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
7: Ahora no ha pasado nada, no ha pasado nada, ni ha habido heridos, ni ha habido nada, no, aquí no ha pasado nada. Pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. Hay 15 metros de las casas, ni que sea un parque nacional, ni que sea internacional.
0: Dimarts, el SEM va haver d'atendre 7 persones en estat lleu intoxicades pel fum. I el poble occità de Pomar s'intenta recuperar del tornado que dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre uns 300 habitatges. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i els veïns treballen a contrarrellotge perquè encara es preveuen més pluges i es vol evitar que s'agreugin els danys. Enviada especial a Pomars, Laura Bertran.
8: Des que dilluns, a les 5 i pocs minuts de la tarda, un tornado va escombrar Pomars, s'organitzen l'ajuda, les tasques de neteja i de tala d'arbres, així com controls de seguretat. Les previsions del temps anuncien la possibilitat de pluges aquest dijous, així que els equips han cobert a contrarrellotge els teulats malmesos. Més enllà de la urgència, el poble trigarà molt de temps a recuperar la normalitat. Sentim el seu alcalde, Hervé Giné.
9: C'est un défi, mais
10: és un repte, però estic convençut que el superarem. Ho reconstruirem sense cap problema, juntament amb tothom, amb la població, amb els poders públics, i res és impossible. Així doncs, al contrari, és un repte.
9: C'est même, je dirais, un challenge.
8: L'escola del poble ha quedat totalment destruïda a pocs dies de l'inici del nou curs escolar. A partir de l'1 de setembre, els alumnes hauran d'anar fins al poble veí.
0: Un home de 72 anys, de nacionalitat francesa, ha mort aquest dimecres a la tarda mentre es banyava a la Cala d'Escodolà, a Tossa de Mar, a la Selva. Els fets han passat poc abans de les 8 del vespre. L'home nedava amb un familiar quan s'ha començat a trobar malament. Els equips d'emergències l'han tret de l'aigua ja inconscient i se li han practicat maniobres de reanimació, però no ha estat possible salvar-li la vida. En el moment dels fets, el servei de socorrisme ja havia finalitzat i durant el dia havia onejat bandera verda. Amb aquesta víctima ja són 21 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I a Cullera, el País Valencià investiguen la mort d'un matrimoni irlandès de 45 i 50 anys que ha aparegut mort en un habitatge. Els cossos els van trobar els fills del matrimoni de 14 i 15 anys i amb necessitats especials al costat del jacuzzi de la casa que la família havia llogat per les vacances. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les causes de les morts, que a priori semblen accidentals. No es descarta que puguin estar relacionades amb el consum de drogues. Els fills del matrimoni ja es troben amb els seus familiars després de rebre, durant les primeres hores, l'atenció dels serveis socials de l'Ajuntament de Cullera. I un apunt més abans del temps, l'any que ve es podrà pagar amb targeta bancària en qualsevol transport públic de l'àrea de Barcelona. Els actuals lectors de la T-Mobilitat també acceptaran targetes de crèdit o de dèbit, més habituals només per treure el bitllet senzill. Aquest agost s'ha obert la licitació per adjudicar el servei bancari que ho permeti. L'usuari acostarà la targeta bancària o el mòbil als lectors d'accés de qualsevol mitjà de transport públic i ho tornarà a fer abans de baixar. El sistema detectarà si l'usuari ha canviat de zona o no per determinar l'import que ha de pagar. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, concreta el calendari per implementar-ho i com es justificarà la validació si es fa a través del mòbil.
11: D'aquí a 3 mesos màxim aquest sistema hauria d'estar implementat. El fet de passar la validació, ja sigui amb targeta o amb mòbil, ja acredita, no?, que has pogut accedir al transport públic perquè hi ha hagut aquest pagament. En qualsevol cas, si hi hagués una inspecció concreta, doncs l'acreditació del propi pagament a través del mòbil, doncs seria el que acreditaria més enllà de la validació del propi pas.
0: Aquest sistema ja funciona a ciutats com Madrid o Londres i afavoreix l'usuari esporàdic. Els autobusos de TMB ja es poden comprar bitllets senzills amb targeta bancària. Es fa, però, amb un lector propi situat al costat del conductor, que desapareixerà quan s'hagi implantat el nou sistema de lectors de la T-Mobilitat.
12: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
13: Mantindrem aquesta nit i matinada encara amb aquest ambient càlid, xafogós, a tocar de la costa, mínimes que aquest dijous tornaran a situar-se doncs, per sobre dels 20-22 graus, puntualment a la costa central algun valor que no baixi dels 25 graus, també nit tropical en alguns punts de ponent i en canvi un ambient més fresc cap al Pirineu, Prepirineu. Núvols baixos a primera hora a la costa, alguna petita precipitació, alguna roïna en aquest sector i més sol en canvi cap al Pirineu i Prepirineu. El vent de sud s'anirà reforçant, sobretot de gara a la tarda, a cotes altes del Pirineu, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, cops de vent que poden superar els 90 km per hora, mantindrem el cel terrós, la pols sahariana i al vespre no descartem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu Occidental. Per tant, aquestes precipitacions anirien acompanyades de fang. Farà més calor, les màximes més altes superaran els 35 graus.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: La UGT alerta que la diferència entre els sous dels empresaris i els dels treballadors ha augmentat un 70% en els últims 5 anys. Segons un informe elaborat pel sindicat, l'any 2021 la bretxa entre els ingressos nets dels empresaris i els dels assalariats era de 7.000 euros i el 2025, 4 anys després, la xifra superava els 12.000 euros. El secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, assegura que els beneficis de les empreses no estan repercutint en els treballadors.
14: Aquest repartiment dels beneficis cada vegada és més injust i que això no només és del senyor Elon Musk o del Mark Zuckerberg, sinó que aquí la nostra economia cada vegada és una economia més salvatge envers a les persones treballadores.
0: Les dades, basades en l'enquesta de condicions de vida de l'INE, indiquen que almenys la meitat dels assalariats reben sous inferiors als 27.000 euros anuals. Per això la UGT demana reforçar la negociació col·lectiva per distribuir el creixement econòmic de manera més equilibrada i lamenta que només un de cada tres convenis col·lectius té clàusules de revisió salarial per fer front a l'augment del cost de la vida.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Juncosa, a les Garrigues, busca una família per poder reobrir el bar del poble, tancat des del juliol. Ofereixen un lloguer social i ja han rebut una trentena de peticions de persones interessades. Lleida, Júlia Albacar.
15: El bar va tancar el 31 de juliol i la convocatòria per substituir els propietaris anteriors va quedar deserta. Per això l'Ajuntament va optar per fer una crida a les xarxes socials, que ha tingut molt èxit, i ja han rebut una trentena de sol·licituds. Ho explica la regidora Meritxell Montagut.
16: Tindrem salvat el bar, seguríssim. Les diverses entrevistes que han fet, vull dir, n'hi ha no només un, sinó hi ha diverses persones que encaixen molt bé amb el perfil.
15: A canvi, se'ls ofereix un lloguer social i la possibilitat d'escolaritzar els fills al mateix poble perquè hi ha una escola. Un bar que és essencial per a la vida al municipi de només 400 habitants. Així ho remarquen els veïns.
17: Los que creuen en Déu van a missa, però com que jo no crec en Déu, pues ahí tenen el bar.
18: Que en un poble, un bar és un lloc social.
15: Un cop s'enllesteixin les entrevistes als possibles candidats, s'espera poder tornar a obrir l'establiment a partir del setembre.
0: El municipi de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, ha capturat 300 coloms en el que portem d'any, un 17% més que en tot l'any passat. Diuen que hi ha sobrepoblació d'aquests ocells i això els comporta un problema de salut pública per l'acumulació d'excrements. Girona, Núria Peraire.
19: Els problemes es concentren sobretot en alguns carrers i a la zona de l'escola, segons l'alcalde Salvador Coll.
20: És un tema ja de salut pública. Per tant, hem tingut que actuar, doncs provoquen salut pública més carrers, doncs en llocs tan importants com és en l'escola. Estem parlant d'una gran volada de coloms. Semblaven, quan s'aixecaven els coloms, aquestes grans onades d'estornells que tenim al gener, doncs una situació preocupant en el municipi.
19: Han col·locat dues gàbies al centre educatiu i n'hi ha una altra més gran en un altre punt estratègic. Dins hi ha menjar per als coloms, que hi entren i ja no en poden sortir. A tocar del poble hi ha alguns magatzems i masies oberts en desús on els coloms hi han pogut entrar, s'hi han quedat i s'hi reprodueixen amb facilitat. L'Ajuntament ja ha contactat amb els propietaris dels immobles perquè els tanquin.
12: 3Cat Info.
0: Més de 6 anys després de trencar amb la família reial i marxar cap als Estats Units, el príncep Enric i la seva dona Meghan han tornat a Anglaterra, on s'espera que es quedin a viure. El fill petit del rei Carles III no és membre actiu de la monarquia i no està previst que reprengui tasques oficials. Londres, Quim Olivares.
21: El príncep Enric, de 41 anys, Meghan, de 45, i els seus dos fills van marxar del Regne Unit el 2020 després de denunciar una campanya agressiva de la premsa sensacionalista. Quan van sortir del país, van perdre la protecció policial. El duc de Sussex va denunciar que patia per la seguretat de la seva família i que per això no venia a viure amb la seva dona i fills al Regne Unit. Ara, si no hi ha cap canvi, es pagaran la seguretat privada, que no sortirà dels contribuents. Sobre el seu retorn, hi ha opinions confrontades entre els britànics.
22: Ha estat clar tant amb els britànics com ara amb els nord-americans que només hi són pels diners, que només intenten aconseguir tants contractes com sigui possible per diners.
23: Vull que torni, que els deixin en pau. Tothom pot fer el que vulgui, oi que sí? Som el 2026.
21: Meghan, exactriu, estava en converses per protagonitzar una sèrie de Netflix que rodaria a Anglaterra, però les negociacions haurien fracassat. De fet, la parella no ha explicat per què torna i deixa enrere Califòrnia. S'especula que entre els motius hi hauria el fet de ser a prop del rei, a qui li van diagnosticar un càncer el 2024, i l'intent de reconciliació d'Enric amb el seu germà Guillem, l'hereu al tron.
0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment. Això que sentim és el tràiler de La Invitación, una comèdia nord-americana que apunta als Oscars. És un remake de la pel·lícula de Cesc Gai, Sentimental, que abans havia estat també obra de teatre, Els veïns de dalt. El director i dramaturg assegura que espera feliç a veure si es confirmen els bons pronòstics.
24: Home, no ho sé, això ja arribarà, si arribarà de moment. Són suposicions. En la nostra professió, les coses que passen sense haver-les pensat molt són molt preuades, perquè no ens acostuma a passar així, sobretot els directors. Els projectes els hem de currar durant molts anys. I això va ser algú molt, que va passar molt ràpid, no? Bueno, sé que és un món de sorpreses i sóc feliç.
0: Gai està a punt d'arrencar gira amb la versió espanyola de la seva obra 53 diumenges, que aterrarà al Condal de Barcelona d'aquí 15 dies en versió castellana. En català es va veure fa 6 anys. És una comèdia sobre tres germans que han de decidir què fan amb el seu pare, que ja comença a tenir símptomes senils. L'obra explora sense filtres les dinàmiques dins de la família i els vincles que tan aviat uneixen com exploten. Just to be clear.
1: You, her.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Joan Prat, referent de l'antropologia a Catalunya, ha mort als 79 anys. Va fundar el Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili, d'on era catedràtic emèrit. Prat deixa un llegat de 5 dècades de docència i investigació amb més de 200 articles i 20 llibres publicats, amb obres de referència com Els nous imaginaris culturals o el seu últim llibre, La seducció de l'antropologia. Va aprofundir en l'estudi de les religions, l'espiritualitat i la cultura popular. També va ser membre fundador de l'Institut Català d'Antropologia i de l'Institut Tarragonès d'Antropologia i va dirigir la revista acadèmica Arxiu d'Etnografia de Catalunya.

0: Colònia acull des d'aquest dimecres el Gamescom, la fira de videojocs de referència a Europa. Catalunya hi arriba amb 46 empreses de la mà de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals. La cita durarà fins dissabte. És el tercer any consecutiu que l'ISEC, a través de la marca Catalan Arts, munta aquest estand a la zona de negoci de la fira. Un punt de trobada per fer reunions amb inversors i altres professionals del sector, que també es converteix en un espai interactiu on es podran provar els videojocs que s'hi presenten. Eva Colom és tècnica de desenvolupament de mercat a l'ISEC i valora en declaracions a Catalunya Ràdio que en aquesta edició s'hi hagin sumat 13 empreses noves.
1: És la primera vegada que tenim tantes empreses apuntades. És un èxit. Creiem que és degut a la bona experiència i després l'ecosistema a Catalunya és important, tenen molts espais per trobar-se, es parlen de la presència en aquesta fira i cada vegada són més que volen ser-hi presents.
0: L'ISEC busca desenvolupar la feina i la visibilitat de l'ecosistema dels videojocs de Catalunya en una fira com el Gamescom.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: Joan Laporta ha refermat l'interès del Barça a fitxar Julián Álvarez i ha recordat que el davanter argentí vol venir al Camp Nou. El president blaugrana ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials i ha insistit que l'oferta presentada al club matalassé continua vigent.
4: Que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
3: També en clau de mercat blaugrana, el porter croat Livakovic ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica i aquest dijous es farà oficial el seu fitxatge per les pròximes 4 temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros de traspàs al Fenerbahçe turc i dos més en variables. I tornant a les declaracions de Laporta, també s'ha referit a l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx de diumenge. El dirigent del Barça l'ha titllat de desproporcionada, violenta i esfereïdora i espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin, manté.
4: El que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir, les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs un cop confirmats els fets, tinguin el seu càstig i les seves sancions.
3: Mentrestant, el Barça disputa aquest dijous el seu partit pendent de la primera jornada de Lliga.
2: 3Cat Info.
3: Serà contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, on finalment ha quedat descartat l'homenatge als campions del món. Del rival i del seu nou entrenador, Edin Terzic, n'ha parlat Hansi Flick.
5: El conec molt bé. També ens va visitar aquí, a Barcelona. Ja saps, és un entrenador amb una estructura clara i també li agrada jugar a futbol. Crec que és la mateixa filosofia que té l'Atlètic i per a mi encaixa molt bé.
3: El tècnic blaugrana ha desvelat que convocarà Balde i Rodri i que Rodri, a més, disposarà dels seus primers minuts. En canvi, Gavi s'ha continuat entrenant al marge del grup i està descartat per jugar per una contusió al genoll. Tot i que s'espera que la setmana vinent ja estigui a punt. El Barça Atlètic Club de Bilbao el transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio. També posposat de la primera jornada, el Madrid ha superat per 4-1 la Real Societat aquest dimecres, amb un triplet de gols d'Mbappé i un altre de Vinícius. Al primer temps, tot i això, el marcador era d'empat a 1 i hi ha hagut xiulets del Bernabéu a l'equip de José Mourinho. El lateral maresmenc del Madrid, Cucurella, ha rebut l'homenatge de la seva nova casa pel títol mundial.
6: Muy especial, ha sido muy emotivo, al final pues un día muy importante y nada, muy contento. Me he sentido un privilegiado, al final no muchos reciben este cariño, pueden enseñar un trofeo tan importante en este estadio.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
3: Pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà la revisió mèdica amb l'entitat blanquiblava i arribarà cedit per una temporada. La seva incorporació es farà oficial en les properes hores. Tornant al Barça, un apunt del femení que ha comunicat una lesió. La lateral Nes May Brooks pateix una lesió muscular al tibial posterior dret i s'estarà un temps estimat de baixa de 2 setmanes. A la segona divisió masculina, el Girona ha traspassat oficialment Arnau Martínez del València fins al 2031, a canvi de 5 milions d'euros i un mes en variables, a més d'un tant per cent en cas d'una futura venda. Arnau ha superat, de fet, aquest mateix dimecres la revisió mèdica amb els valencians i s'ha acomiadat posteriorment de l'afició de Montilivi amb un missatge difós pel club gironí.
7: Vaig arribar a Girona sent un nen. Mirant enrere, em costa creure tot el que he aconseguit durant aquests anys. Ara toca separar els nostres camins, i no és fàcil, perquè el Girona ha estat casa meva durant molts anys. Allà on vagi, sempre seré un gironí més.
3: En paral·lel, qui serà el substitut d'Arnau al lateral dret, Javier Boñar, ja ha passat la revisió mèdica a Girona, procedent de l'Atlètic de Madrid B. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: Trescat Info.
3: La cinquena etapa de la Vuelta a Espanya, íntegrament en territori català, s'ha saldat amb triomf a l'esprint per al britànic Matthew Brennan, de l'equip Visma. Brennan ha sumat la seva segona victòria en aquesta edició de la Ronda Espanyola després dels 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. A la general, sense canvis significatius, l'esloveta de Pogacar de l'Emirates manté el mallot vermell de líder.
2: 3CAT Info.
3: En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la pivot sudanesa Adut Bulgak, que firma per una temporada procedent del Mallorca Palma. A l'Open dels Estats Units de tennis, el barceloní David Jordà ha quedat eliminat a la segona ronda de la fase prèvia, en caure davant del serbi Dusan Lajovic en dos ajustats sets, 5-7 i 6-7. I afegim per acabar que aquest dimecres ha començat a Poznan, a Polònia, el Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint. L'única piragüista catalana que hi participa, la banyolina Laia Pèlex, ha acabat segona de la seva sèrie a la prova dels K1000 i s'ha classificat per disputar les semifinals d'aquest dijous.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers. Acord multimilionari als Estats Units entre una trentena d'estats i Meta per evitar que continuï el judici contra el grup tecnològic pel disseny addictiu de les seves aplicacions. Aquest pacte extrajudicial obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys. Podem no avala la nova proposició de llei de Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació morada segueix veient-hi racisme, però no tanca la porta a la negociació per poder donar-hi suport. El text es podria portar a votació a finals del mes de setembre. El govern espanyol i el PSOE miren de posar fi a la controvèrsia per les explicacions de Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska sobre Ceuta. Afirmen que els relats dels dos ministres són compatibles, però fan costat al titular d'Interior sobre la falta d'informació prèvia del CNI de l'assalt multitudinari. Pedro Sánchez compareixerà dijous de la setmana que ve al Congrés. Durant el primer semestre s'han signat més de 47.000 hipoteques a Catalunya. Feia 16 anys que no se'n concedien tantes. De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. En la majoria de casos, els hipotecats són parelles joves, en la trentena, que compren el seu primer habitatge amb l'ajuda dels pares. L'Agència Espanyola de Nutrició revisarà un informe amb recomanacions sobre la menopausa que havia utilitzat només dades d'homes. L'estudi ha aixecat polseguera després que ho hagi denunciat l'Associació Espanyola de Dones, Investigadores i Tecnòlogues. Nou conflicte a Tor, al Pallars Sobirà, que confirma que els veïns continuen malavinguts. Ara la disputa és per si s'ha de deixar passar vehicles cap a Andorra per un camí privat del port de Cabús. Els partidaris de Palanca defensen que sí i els del bàndol de Sansa ho volen prohibir. La comunitat de propietaris de Tor assegura que la decisió es va acordar per evitar responsabilitats en cas d'accident. Mor als 80 anys l'actor britànic Tim Curry, conegut sobretot pel seu paper a The Rocky Horror Picture Show. L'actor va participar en molts títols cinematogràfics com Legend, Cluedo, El Juego de la Sospecha o La Casa de l'Octubre Roig. També va estar nominat 3 vegades als Premis Tony pels seus papers a Broadway. Esports.
1: Joan Laporta ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials per Julián Álvarez. El president del Barça ha insistit que l'oferta presentada continua vigent. Mentrestant, Livakovic ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica. Aquest dijous a la Lliga, Barça-Atlètic Club de Bilbao, amb Rodri, que disposarà dels seus primers minuts, i sense Gavi, descartat per un cop. També posposat de la primera jornada, el Madrid ha superat per 4-1 la Reial Societat. Pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà la revisió mèdica i arribarà cedit per una temporada. I a segona, el Girona ha traspassat oficialment a Raúl Martínez al València.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un matí amb més núvols a la costa, igualment amb l'ambient càlid i xafogós i més sol a les comarques interiors i al Pirineu. Hi haurà vent del sud que es reforçarà a la tarda a les cotes altes del Pirineu. Les màximes seran una mica més altes. A la tarda hi haurà algunes nuvolades i al vespre algun ruixat al Pirineu Occidental. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que, de moment, el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. Per la seva banda, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha dit que no els consta cap català afectat. Molts dels desapareguts són turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme. Així ho ha explicat a 3CAT Info Kishore Sharma, un nepalès que viu a Catalunya i que aquests dies és al Nepal.
3: És una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailash i tot això que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors, molta gent deu ser de, que estaven en trànsit, diguem. I després, una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
0: A primera hora de dimecres, al Nepal, la crescuda sobtada del riu s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i fins i tot pobles sencers. Així han relatat els fets els veïns de la zona, on viuen unes 50.000 persones.
4: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
5: He vist com nou camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
0: Es continuen estudiant les causes dels fets i la principal hipòtesi exposada pel govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les zones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no a l'inrevés.
2: 3Cat Info.
0: Meta limitarà per defecte l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys als Estats Units com a part de l'acord per esquivar el macrojudici sobre el disseny addictiu de les seves aplicacions. El grup de Mark Zuckerberg accepta pagar més de 16.000 milions de dòlars, una xifra molt inferior als 200.000 milions que demanaven la trentena d'estats en la vista oral iniciada la setmana passada a Califòrnia. El fiscal general d'aquest estat, Rob Bonta, ha explicat els termes de l'acord amb Meta, que inclou restriccions horàries de l'ús de les aplicacions a infants i adolescents.
6: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que es reduirà a 1 hora si altres plataformes s'afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla.
0: També es limitaran les notificacions.
6: Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll.
0: L'acord extrajudicial entre 29 estats nord-americans i Meta impedirà als joves veure els m'agrada de les seves publicacions i desactivarà per defecte els filtres que imiten la cirurgia estètica. El judici contra Meta havia de determinar si el grup de Mark Zuckerberg havia dissenyat Instagram i Facebook perquè siguin addictives i també els efectes que l'escroll infinit té sobre la salut dels menors. Els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Consultats per 3Cat Info també alerten que cal detallar les restriccions com el temps d'ús o els filtres estètics i tenir en compte un possible efecte rebot, Cèlia Forment.
7: Ho ha explicat l'expert en ciberseguretat i informàtica Bruno Pérez Junca a 3Cat Info.
8: Abans d'arribar a judici, doncs, som un acord. El que passa que realment es veu que hi ha unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica puyents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs no permeten l'ús de les xarxes als seus fills. No?
7: Des del punt de vista sociològic, segons Liliana Arroyo, doctora en Sociologia i especialista en innovació social digital, el compromís que agafa Meta de limitar el temps d'ús trenca l'imaginari col·lectiu de la disponibilitat permanent.
9: Aquesta necessitat d'estar sempre disponibles i a més sempre accessibles. Això en concret sabem que afecta moltíssim el que són els hàbits de son, de descans i d'estudi, fins i tot. Doncs això és una bona notícia en termes del temps de dedicació i d'ús.
7: Però també avisa d'un possible efecte rebot.
9: En aquells usuaris i usuàries que s'hagin identificat amb aquests filtres, que es reconeguin més amb el filtre activat que no pas amb la seva pròpia imatge sense el filtre.
7: Per l'experta, aquest acord és clau per entendre que les xarxes socials no només han de buscar captar l'atenció, sinó també posar límits a com es consumeixen i avisa que les restriccions s'haurien d'estendre a totes les franges d'edat.
0: Podem no dona el seu vistiplau a la nova proposició de llei que Junts ha registrat aquest dimecres al matí al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, però no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per donar-hi suport. Ara com ara, la formació morada continua veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any, Junts i el PSOE van portar a votació un primer text de la llei que el PP, Vox i Podem van tombar. En aquells moments, Podem va considerar especialment racista el preàmbul de la normativa. En el nou document, que Junts ha registrat en solitari, els de Puigdemont han escapçat l'exposició de motius de la llei per intentar guanyar-se el vot decisiu dels morats. Tot i això, la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra, diu ara que el que era racista no era només el preàmbul.
10: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
0: La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha explicat així al Matí de Catalunya Ràdio els canvis que s'han fet en el document.
11: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències.
0: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers sempre que no calgui expedient judicial i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fons del PSOE han explicat que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei ara en solitari. Els socialistes tornaran a donar suport al text quan es porti a votació, possiblement a finals de setembre.
2: 3Cat Info.
0: La Moncloa i el PSOE intenten tancar la polèmica entre els ministres Robles i Marlaska pel paper del CNI a Ceuta. No hi veuen contradiccions, però alhora se sumen al relat del ministre de l'Interior i creuen que els serveis d'intel·ligència no van preveure una entrada tan massiva de migrants. En aquest context, els socis han forçat Pedro Sánchez a avançar una setmana la seva compareixença al Congrés, que tindrà lloc el 3 de setembre a Madrid. Dani Sainteaja.
12: Sánchez haurà d'aclarir fins a quin punt el CNI va preveure l'arribada de milers de persones nedant cap a Ceuta. Interior i Defensa no es posen d'acord i hi ha incomoditat dins l'executiu i el PSOE. Sentim el vicepresident Carlos Cuerpo i el portaveu socialista Patxi López.
13: No creo que exista una contradicción, lo explicó perfectamente el ministro del Interior y me remito a sus palabras.
14: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
12: El PP reclama la compareixença de la directora del CNI per aclarir la veritat i carrega contra Sánchez. I entre els socis creix la desconfiança cap a serveis d'intel·ligència. Esther Muñoz, del PP, i Enrique Santiago, de Suma.
15: Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones.
16: Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga. Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio, en cuyo caso sería muy grave.
12: Els socis han estalviat a Sánchez una proposta perquè Marlaska i Robles compareguen conjuntament al Congrés, però, en canvi, sí que l'han forçat a avançar la seua el dia 3 de setembre. Inicialment volia fer-ho el dia 9.
0: I el govern espanyol finalment fa marxa enrere i descarta habilitar poliesportius de Ceuta per l'acollida d'immigrants. L'anunci havia generat un ampli rebuig entre la població de la ciutat autònoma i també en el seu govern. Després de la primera trobada del Comandament Únic per gestionar la crisi, el ministre Ángel Víctor Torres ha confirmat la rectificació.
17: También hoy hemos visitado otros espacios y, por tanto, los polideportivos van a salir de ese Real Decreto en su próxima actualización y se van a incluir otros espacios. Nosotros no queremos afectar la convivencia, ni las normas, ni el día a día de la comunidad de Ceuta.
0: També ha avançat que Pedro Sánchez presidirà divendres una reunió extraordinària de l'equip de treball. Ho farà, però, telemàticament, des de la Moncloa.
2: 3Cat Info.
0: Polèmica per un informe de l'Agència Espanyola de Nutrició que feia recomanacions d'alimentació a les dones en la menopausa. L'estudi només havia fet servir dades d'homes per establir alguns valors nutricionals. L'error el va denunciar l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues. L'agència va publicar el document a l'abril i explicava quins són els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa, la perimenopausa i la postmenopausa. Per fer algunes de les recomanacions, només agafava com a referència alguns valors de ferro i vitamina C provenients d'estudis fets en homes. I, a més, l'informe no explicava que estava fet així. Ho denuncia la presidenta de la MIT, Maite Paramio, en declaracions a 3CAT Info.
18: Es casi una frivolidad. Agradecíamos que por fin se hubiera hecho un trabajo sobre mujeres menopáusicas, que hay muy pocos, pero nos parecía peligroso, sobre todo porque las mujeres suelen tomar muchos suplementos de hierro, de vitamina D, de vitamina A, calcio, que no se dieran los datos con un estudio riguroso, científico y metodológicamente adecuado. Es una agencia estatal.
0: Arran de la denúncia, l'agència assegura que ho revisarà i ha admès que les recomanacions no feien aquesta advertència. Qui també li ha demanat que rectifiqui és el Ministeri d'Igualtat. En un missatge a la xarxa X, la ministra Anna Redondo ha reclamat que les dones estiguin presents a les agendes i als estudis de salut i que el cos masculí deixi de ser referència universal per qualsevol qüestió i, sobretot en aquest cas, quan es tracta de la menopausa.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
19: Mantindrem aquesta nit i matinada encara amb aquest ambient càlid, aixafogós, a tocar de la costa, mínimes que aquest dijous tornaran a situar-se doncs, per sobre dels 20-22 graus, puntualment a la costa central algun valor que no baixi dels 25 graus, també nit tropical en alguns punts de ponent i, en canvi, un ambient més fresc cap al Pirineu, Prepirineu. Núvols baixos a primera hora a la costa, alguna petita precipitació, alguna roina en aquest sector i més sol, en canvi, cap al Pirineu i Prepirineu. El vent de sud s'anirà reforçant, sobretot de gara a la tarda, a cotes altes del Pirineu, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, cops de vent que poden superar els 90 km per hora, mantindrem el cel terrós, la pols sahariana i al vespre no descartem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu Occidental. Per tant, aquestes precipitacions anirien acompanyades de fang. Farà més calor, les màximes més altes superaran els 35 graus.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Les hipoteques concedides a Catalunya en un primer semestre baten el seu rècord des del 2010. Feia 16 anys que no se'n signaven tantes i ja superen les 47.000 en el que portem del 2026. Aquest juny han tornat a repuntar i se n'han concedit més de 8.000, Roger Santaló.
20: De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. Els hipotecats són gent que compra el seu primer habitatge en un 90%. En la majoria de casos són parelles joves d'entre 28 i 40 anys i necessiten l'ajuda dels pares per pagar l'entrada. Ho explica Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana a Barcelona.
21: Hi ha un canvi de tendència, a més també probablement impulsada per les mateixes famílies, no?, que són les que davant de la situació dramàtica del lloguer i per estabilitzar el futur familiar dels seus fills, decideixen aportar capital perquè puguin comprar.
20: A més, les condicions bancàries són més dures que abans. Els tipus d'interès van pujant i de mitjana s'apropen al 3%. Per això els notaris reclamen que les donacions no penalitzin tant fiscalment. Albert Domingo és membre de la Junta del Col·legi de Notaris.
22: Tu com afrontes una entrada si el banc et deixa el 80%? Pues l'afrontes amb l'ajuda dels pares. I què fan els pares? Fan donacions de diners, que aquí torno a criticar a l'administració perquè tindria que estar bonificat i no et bonifiquen aquesta donació, sí que hi ha una certa rebaixa, però jo crec que tindria que haver una ajuda.
20: Els notaris també demanen ajudes més generoses a l'emancipació perquè els catalans puguin fer front a la compra del seu primer habitatge.
0: I hi ha més de 80.000 habitatges a Espanya que no es construeixen quan toca perquè la xarxa elèctrica no té prou capacitat. Ho assegura un informe del BBVA Research que diu que hi ha promocions sense desenvolupar perquè les connexions elèctriques no estan preparades. L'informe diu que cal afrontar el problema perquè es necessiten entre 5 i 8 anys per fer les infraestructures que falten. I la situació pot empitjorar perquè es preveu que la demanda elèctrica augmenti un 45% fins al 2030, ja sigui per l'increment del consum de les llars, per l'electrificació del transport o perquè els centres de dades necessiten cada cop més energia. Malgrat tot, el centre d'estudis del BBVA indica que la situació a Catalunya és millor que la resta de l'Estat. Segons l'informe, té una xarxa elèctrica més desenvolupada perquè és un gran node urbà i industrial i està més ben connectada a punts de generació d'energia com les nuclears d'Ascó i Vandellòs o França.
2: 3CAT Info.
0: Més notícies. El pas de vehicles cap a Andorra pel camí privat del port de Cabús s'ha obert un nou conflicte a Tor, al Pallars Sobirà. Una part dels veïns acusen l'altra d'instal·lar cartells sense cap consens per prohibir la circulació. Per altra banda, la comunitat de propietaris defensa que la restricció de circulació es va acordar per majoria En una reunió, ara fa uns mesos, Viella, Sofia Cabanes.
1: Els veïns contraris, encapçalats per Pablo Moreno, hereu de Palanca, asseguren que esta mesura va en contra de la voluntat dels avantpassats de Tor, que defensaven l'obertura cap a Andorra. Ara els cartells que hi prohibien el pas ja han desaparegut, però Moreno no dubta acusar, entre d'altres, un vell enemic, el Sansa.
3: La problemàtica que tenem aquí són les mismes tres cases que han tingut trenes, Sansa, Sardà i la Pereta. Són tres cases que busquen el follón como los antepasados que teníamos. Habían luchado por tener el paso abierto hacia Andorra, que no molestan, mientras que esta gente que han puesto el corte desde prohibido el paso y tonterías.
1: La Pili, propietària de Casa Sisqueta, és la veïna que més dies passa al poble i ja n'està tipa de disputes.
4: Jo penso que primer torn s'hauria de pensar en el poble. No tenim llum, no tenim cap servei. Els pocs diners que hi ha a la comunitat haurien de servir per això.
1: Per altra banda, la comunitat de propietaris de Tor assegura que la decisió de restringir la circulació al camí es va acordar a la darrera reunió de la Junta que es va fer al març. Defensen que es va decidir així per la perillositat de la via i per evitar responsabilitats en cas d'accident.

Tim Curry, que va patir un vessament cerebral el 2012 que li va fer restringir la seva vida pública, va morir dimarts a Los Angeles. Deixa una petjada molt important a la indústria del cinema i la televisió. Curry va començar la seva carrera al West End de Londres i tot seguit va fer el salt a Hollywood en la dècada dels 60. Se'l recorda especialment per ser el doctor Frankenfurter de The Rocky Horror Picture Show, la mítica pel·lícula basada en el musical de Richard O'Brien. També va participar a La Casa de l'Octubre Roig i va ser el dimoni de Legend, el majordom de Cluedo, El Juego de la Sospecha, el conserge de l'hotel de Sol a Casa 2, perdut a Nova York, o el cardenal de la versió dels 90 dels Tres Mosqueters. En teatre va participar en la versió musical d'Spamalot, dels Monty Python, en televisió va ser el Pennywise de la sèrie It i també va treballar intensament fent doblatge de sèries animades.

0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Ha mort als 83 anys l'escriptor hongarès Peter Nadas. Era un dels autors més rellevants de la literatura europea contemporània. Etern candidat al Premi Nobel i sovint comparat amb Marcel Proust, la literatura de Peter Nadas acostumava a reflexionar al voltant de la mort, els conflictes bèl·lics, la dictadura comunista, el consumisme i les tensions polítiques de l'Hongria contemporània. Les dues obres més importants són El libro del recuerdo, que va tardar 12 anys a escriure i el va donar a conèixer fora d'Hongria, i Històries paral·leles, 1.000 pàgines, que va escriure al llarg de dues dècades, on entrecreuava passatges històrics com l'Holocaust, la dictadura comunista i la caiguda del mur de Berlín. La sarsuela arriba al Teatre Apolo de Barcelona. El Teatre del Paral·lel acollirà a partir d'aquest dijous el primer festival de sarsuela, una iniciativa que vol recuperar la presència professional d'aquest gènere a la ciutat de forma estable. El festival s'allargarà fins al 12 de setembre i oferirà tres produccions: La Corte del Faraón, Cançó d'Amor i de Guerra i La del Manojo de Rosas. En declaracions a l'ACN, Joan Garrido explica que volen omplir un buit d'aquest gènere musical a Barcelona i arribar a nous públics.
2: Treballem diferents aspectes teatrals, és a dir, l'estem refrescant. És cert que estem cuidant molt el que és la partitura original i el text, però donant una posta d'escena molt més moderna, molt més àgil, més de teatre musical, molt més fresca.
1: Des de la productora s'afegeix que si el públic respon en aquesta primera edició, la intenció és que el festival sigui una cita anual.
0: Esports.
1: Amb David Ubach.
3: Joan Laporta ha refermat l'interès del Barça a fitxar Julián Álvarez i ha recordat que el davanter argentí vol venir al Camp Nou. El president blaugrana ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials i ha insistit que l'oferta presentada al club matalasser continua ben vigent.
4: Que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
3: També en clau de mercat blaugrana, el porter croat Dominik Livaković ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica i aquest dijous es farà oficial el seu fitxatge per les pròximes quatre temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros de traspàs al Fenerbahçe turc i dos més en variables. I tornant a les declaracions de Laporta, també s'ha referit a l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx de diumenge. El dirigent del Barça l'ha titllat de desproporcionada, violenta i esfereïdora i espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin, diu.
4: El que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir, les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs un cop confirmats els fets, tinguin el seu càstig i les seves sancions.
3: En aquest sentit, ja hi ha la primera denúncia per l'agressió policial al menor que portava l'estelada a Elx. L'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. Mentrestant, el Barça disputa aquest dijous el seu partit pendent de la primera jornada de Lliga.
0: 3Cat Info.
3: Serà contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, on finalment ha quedat descartat l'homenatge als campions del món. Del rival i del seu nou entrenador, Edin Terzic, n'ha parlat Hansi Flick.
5: El conec molt bé. També ens va visitar aquí, a Barcelona. Ja saps, és un entrenador amb una estructura clara i també li agrada jugar a futbol. Crec que és la mateixa filosofia que té l'Atlètic i per a mi encaixa molt bé.
3: El tècnic blaugrana ha desvelat que convocarà Valde i Rodri i que Rodri, a més, disposarà dels seus primers minuts. En canvi, Gavi s'ha continuat entrenant al marge del grup i està descartat per jugar demà, tot i que s'espera que la setmana vinent ja estigui a punt. El Barça Atlètic Club de Bilbao el transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio. També posposat de la primera jornada, el Madrid ha superat per 4-1 la Real Societat aquest dimecres, amb un triplet de gols d'Mbappé i un altre de Vinícius. Al primer temps, tot i això, el marcador era d'empat a 1 i hi ha hagut xiulets del Bernabéu a l'equip de Josep Mourinho.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà la revisió mèdica amb l'entitat blanquiblava i arribarà cedit per una temporada. La seva arribada serà oficial en les properes hores. Un Espanyol que dissabte visita la Real Societat i, precisament, un ex dels donostiarres, el migcampista Urco, ha exposat què els demana el preparador Manolo González en aquest inici de Lliga.
6: Manolo nos propone que tengamos personalidad con balón y bueno, al final un poco seguir la línea, el ser agresivos, hacer un poco hincapié en eso de darnos más pases.
3: Més futbol encara. El Barça ha comunicat una lesió a l'equip femení. La lateral Esmei Brooks pateix una lesió muscular al tibial posterior dret i s'estarà un temps estimat de baixa de 2 setmanes. A la segona divisió masculina, el Girona ha traspassat oficialment Arnau Martínez al València fins al 2031, a canvi de 5 milions d'euros i un mes en variables, a més d'un tant per cent en cas d'una futura venda. Arnau ha superat aquest mateix dimecres la revisió mèdica amb els valencians. I en paral·lel, qui serà el substitut d'Arnau al lateral dret? Javier Boñar ja ha passat la revisió mèdica a Girona, procedent de l'Atlètic de Madrid B. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
3: La cinquena etapa de la Vuelta a Espanya, íntegrament en territori català, s'ha saldat amb triomf a l'esprint per al britànic Matthew Brennan, de l'equip Visma. Brennan ha sumat la seva segona victòria en aquesta edició de la Ronda Espanyola després dels 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. Un inconformista, Pau Miquel, del Bahrain, ha estat el millor català del dia en 12è lloc.
7: No estic content, tenia molt bones cames, l'equip ha fet una cursa de 10 allà aquí al final perquè pugui sprintar i la veritat que no ho he fet com voldria. També he dit que les oportunitats passen i deixar-les passar no és el seu i menys quan tens bones cames. Llavors, bueno, una mica emprenyat, però és cosa dels ciclistes.
3: Són declaracions de Miquel al Tot Costa de Catalunya Ràdio. A la general, sense canvis significatius, l'esloveta de Pogacar de l'Emirates manté el mallot vermell de líder. Aquest dijous, setena etapa, 177 quilòmetres de mitja muntanya des del Cossebre fins a Castelló.
0: Són 2:15.

0: Principals titulars a aquesta hora. Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers. Acord multimilionari als Estats Units per evitar que continuï el judici contra Meta pel disseny addictiu de les seves xarxes socials. Aquest pacte obliga al grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys. Podem no avala la nova proposició de llei de Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació segueix veient-hi racisme, però no tanca la porta a una negociació per poder donar-hi suport. De seguida ho expliquem i, a més, a partir d'ara anirem fins a Roda de Barà, al Tarragonès, on s'ha fet un minut de silenci en memòria de les dues dones que han mort a causa dels aiguats de dissabte. Passarem per Juncos, a les Garrigues, que finalment no perdrà el Bar Casal. Una trentena de candidats han respost a la crida de l'Ajuntament que ofereix casa i escola a la família que se'n faci càrrec. I sentirem també Cesc Gai. El director espera que es confirmin els bons pronòstics de cara als Oscars del remake nord-americà de la seva pel·lícula Sentimental. El film és La Invitación, una comèdia dirigida i protagonitzada per Olivia Wilde, en què també actuen Edward Norton i Penélope Cruz.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Joan Laporta ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials per Julián Álvarez. El president del Barça ha insistit que l'oferta presentada continua vigent. Mentrestant, Livakovic ha passat aquest dimecres la revisió mèdica. Aquest dijous a la Lliga Barça-Atlètic Club de Bilbao, amb Rodri, que disposarà dels seus primers minuts, i sense Gavi, descartat per un cop. També ha jugat aquest dimecres a primer

0: que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que de moment el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. A més, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha dit que no els consta cap català afectat. Molts dels desapareguts són turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme. Així ho ha explicat a 3Cat Info Kishore Sharma, un nepalès que viu a Catalunya i que aquests dies és al Nepal.
1: És una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailash i tot això que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors molta gent deu ser de, que estaven en trànsit, diguem. I després una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
0: A primera hora de dimecres, la crescuda sobtada del riu Botekoshi s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i fins i tot pobles sencers. Així ho han relatat els veïns de la zona, on viuen unes 50.000 persones.
2: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
3: He vist com nou camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
0: Les causes dels fets es continuen estudiant. La principal hipòtesi exposada pel govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les zones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no a l'inrevés.
4: 3Cat Info.
0: En parlàvem al sumari, Meta limitarà per defecte l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys als Estats Units com a part de l'acord per esquivar el macrojudici sobre el disseny addictiu de les seves aplicacions. El grup de Mark Zuckerberg accepta pagar més de 16.000 milions de dòlars. És una xifra molt inferior als 200.000 milions que demanaven la trentena d'estats en la vista oral iniciada la setmana passada a Califòrnia. El fiscal general d'aquest estat, Rob Bonta, ha explicat els termes de l'acord amb Meta, que inclou restriccions horàries de l'ús de les aplicacions a infants i adolescents.
5: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que reduirà a 1 hora si altres plataformes afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla.
6: Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll.
0: L'acord extrajudicial entre 29 estats nord-americans i Meta impedirà als joves veure els m'agrada de les seves publicacions i desactivarà per defecte els filtres que imiten la cirurgia estètica. El judici contra Meta havia de determinar si el grup de Mark Zuckerberg havia dissenyat Instagram i Facebook perquè siguin addictives i també els efectes que l'escroll infinit té sobre la salut dels menors.
4: 3Cat Info.
0: Podem no dona el seu vistiplau a la nova proposició de llei que Junts ha registrat aquest dimecres al matí al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, però no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per donar-hi suport. Ara com ara, la formació morada continua veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any, Junts i el PSOE van portar a votació un primer text de la llei que el PP, Vox i Podem van tombar. En aquells moments, Podem va considerar especialment racista el preàmbul de la normativa. En el nou document, que Junts ha registrat en solitari, els de Puigdemont han escapçat l'exposició de motius de la llei per intentar guanyar-se el vot decisiu dels morats. Tot i això, la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra, diu ara que el que era racista no era només el preàmbul.
7: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
0: La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha explicat així al matí de Catalunya Ràdio els canvis que s'han fet en el document.
8: Podríem entrar al fang però que ens interessa resoldre-ho. Per tant, el que hem fet

0: és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències.
1: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers, sempre que no calgui expedient judicial, i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fonts del PSOE han explicat que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, ara en solitari. Els socialistes tornaran a donar suport al text quan es porti a votació, possiblement a finals de setembre. Roda de Barà, el Tarragonès, ha fet un minut de silenci en memòria de les dues dones que han mort a causa dels aiguats de dissabte. Ha estat un acte institucional que ha concentrat més d'un centenar de persones a la plaça de l'Ajuntament. Roda de Barà, Ricard Buigas.
2: Els aplaudiments dels assistents han durat més que el minut de silenci. El consistori ha volgut recordar les dues víctimes dels aiguats, mare i filla, que van quedar sota del mur que va caure al recinte del port mentre eren a la parada que tenien al mercadet d'estiu. L'alcalde Pere Virgili ha destacat la feina dels equips d'emergències.
3: Em consta que els serveis d'emergència van actuar el més ràpid possible, sabent que era difícil, evidentment la mobilitat en aquell moment estava complicada.
2: El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha destacat que malauradament aquest tipus de fenòmens meteorològics com el que està vinculat a la mort de les dues dones cada vegada són més freqüents.
4: Una família que fins aquell dia feia normalment la seva feina i feia normalment la seva vida i que per aquestes causes sobtades, imprevistes, que per cert cada vegada són més freqüents, doncs han vist tallada la seva vida, tallat el seu futur.
2: Durant dos dies les banderes onejaran a mig pal en senyal de dol i respecte a Roda de Barà.
1: Els bombers han aconseguit controlar el foc que cremava des de dimarts a la tarda a la Serra de Collserola, a Barcelona. L'incendi ha calcinat 54 hectàrees, segons l'últim balanç dels agents rurals. Una vintena de dotacions entre els bombers de Barcelona i els de la Generalitat han treballat al llarg de la jornada per atacar els focus secundaris que encara quedaven i evitar així que el perímetre creixés. Durant aquesta nit, una desena de dotacions dels bombers de la ciutat hi treballen per rematar els punts calents. Els veïns del barri de Canyelles i el de Torre Baró critiquen la gestió forestal i acusen l'administració de deixadesa, ja que moltes cases són a tocar del bosc.
5: El que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest. I és una pena, perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
6: Ahora no pasó nada, no pasó nada, ni ha habido herido, ni ha habido nada, no, aquí no ha pasado nada. Pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. A X metros de las casas. Ni que sea un parque nacional, ni que sea internacional.
1: Dimarts, el SEM va haver d'atendre 7 persones en estat lleu intoxicades pel fum. I el poble occità de Pomar s'intenta recuperar del tornado que dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre uns 300 habitatges. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i els veïns treballen a contrarrellotge perquè encara es preveuen més pluges i es vol evitar que s'agreugin els danys. Enviada especial a Pomars, Laura Bertran.
7: Des que dilluns, a les 5 i pocs minuts de la tarda, un tornado va escombrar Pomars, s'organitzen l'ajuda, les tasques de neteja i de tala d'arbres, així com controls de seguretat. Les previsions del temps anuncien la possibilitat de pluges aquest dijous, així que els equips han cobert a contrarrellotge els teulats malmesos. Més enllà de l'urgència, el poble trigarà molt de temps a recuperar la normalitat. Sentim el seu alcalde, Hervé Giné.
8: És un repte, però estic convençut que el superarem. Ho reconstruirem sense cap problema, juntament amb tothom, amb la població, amb els poders públics, i res és impossible. Així doncs, al contrari, és un repte.
7: L'escola del poble ha quedat totalment destruïda a pocs dies de l'inici del nou curs escolar. A partir de l'1 de setembre, els alumnes hauran d'anar fins al poble veí.
1: Un home de 72 anys, de nacionalitat francesa, ha mort aquest dimecres a la tarda mentre es banyava a la Cala d'Escodolà, a Tossa de Mar, a la Selva. Els fets han passat poc abans de les 8 del vespre. L'home nedava amb un familiar quan s'ha començat a trobar malament. Els equips d'emergències l'han tret de l'aigua ja inconscient i se li han practicat maniobres de reanimació, però no ha estat possible salvar-li la vida. En el moment dels fets, el servei de socorrisme ja havia finalitzat i durant el dia havia onejat bandera verda. Amb aquesta víctima ja són 21 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I a Cullera, el País Valencià, investiguen la mort d'un matrimoni irlandès de 45 i 50 anys que ha aparegut mort en un habitatge. Els cossos els van trobar els fills del matrimoni, de 14 i 15 anys, i amb necessitats especials, al costat del jacuzzi de la casa que la família havia llogat per les vacances. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les causes de les morts, que a priori semblen accidentals. No es descarta que puguin estar relacionades amb el consum de drogues. Els fills del matrimoni ja es troben amb els seus familiars després de rebre, durant les primeres hores, l'atenció dels serveis socials de l'Ajuntament de Cullera. I un apunt més abans del temps, l'any que ve es podrà pagar amb targeta bancària en qualsevol transport públic de l'àrea de Barcelona. Els actuals lectors de la T-Mobilitat també acceptaran targetes de crèdit o de dèbit, més habituals només per treure el bitllet senzill. Aquest agost s'ha obert la licitació per adjudicar el servei bancari que ho permeti. L'usuari acostarà la targeta bancària o el mòbil als lectors d'accés de qualsevol mitjà de transport públic i ho tornarà a fer abans de baixar. El sistema detectarà si l'usuari ha canviat de zona o no per determinar l'import que ha de pagar. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, concreta el calendari per implementar-ho i com es justificarà la validació si es fa a través del mòbil.
9: D'aquí a 3 mesos màxim aquest sistema hauria d'estar implementat. El fet de passar la validació, ja sigui amb targeta o amb mòbil, ja acredita, no?, que has pogut accedir al transport públic perquè hi ha hagut aquest pagament. En qualsevol cas, si hi hagués una inspecció concreta, doncs l'acreditació del propi pagament a través del mòbil doncs seria el que acreditaria més enllà de la validació del propi pas.
1: Aquest sistema ja funciona a ciutats com Madrid o Londres i afavoreix l'usuari esporàdic. Els autobusos de TMB ja es poden comprar bitllets senzills amb targeta bancària. Es fa, però, amb un lector propi situat al costat del conductor, que desapareixerà quan s'hagi implantat el nou sistema de lectors de la T-Mobilitat.
10: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
11: Mantindrem aquesta nit i matinada encara amb aquest ambient càlid, aixafogós, a tocar de la costa, mínimes que aquest dijous tornaran a situar-se doncs, per sobre dels 20-22 graus, puntualment a la costa central algun valor que no baixi dels 25 graus, també nit tropical en alguns punts de ponent i en canvi un ambient més fresc cap al Pirineu, Prepirineu. Núvols baixos a primera hora a la costa, alguna petita precipitació, alguna roïna en aquest sector i més sol en canvi cap al Pirineu i Prepirineu. El vent de sud s'anirà reforçant, sobretot de cara a la tarda, a cotes altes del Pirineu, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, cops de vent que poden superar els 90 km per hora, mantindrem el cel terrós, la pols sahariana i al vespre no descartem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu Occidental. Per tant, aquestes precipitacions anirien acompanyades de fang. Farà més calor, les màximes més altes superaran els 35 graus.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: La UGT alerta que la diferència entre els sous dels empresaris i els dels treballadors ha augmentat un 70% en els últims 5 anys. Segons un informe elaborat pel sindicat, l'any 2021 la bretxa entre els ingressos nets dels empresaris i els dels assalariats era de 7.000 euros i el 2025, 4 anys després, la xifra superava els 12.000 euros. El secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, assegura que els beneficis de les empreses no estan repercutint en els treballadors.
12: Aquest repartiment dels beneficis cada vegada és més injust i que això no només és del senyor Elon Musk o del Mark Zuckerberg, sinó que aquí la nostra economia cada vegada és una economia més salvatge envers a les persones treballadores.
1: Les dades, basades en l'enquesta de condicions de vida de l'INE, indiquen que almenys la meitat dels assalariats reben sous inferiors als 27.000 euros anuals. Per això la UGT demana reforçar la negociació col·lectiva per distribuir el creixement econòmic de manera més equilibrada i lamenta que només un de cada tres convenis col·lectius té clàusules de revisió salarial per fer front a l'augment del cost de la vida.
10: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Juncosa, a les Garrigues, busca una família per poder reobrir el bar del poble, tancat des del juliol. Ofereixen un lloguer social i ja han rebut una trentena de peticions de persones interessades. Lleida, Júlia Albacar.
13: El bar va tancar el 31 de juliol i la convocatòria per substituir els propietaris anteriors va quedar deserta. Per això l'Ajuntament va optar per fer una crida a les xarxes socials, que ha tingut molt èxit, i ja han rebut una trentena de sol·licituds. Ho explica la regidora Meritxell Montagut.
14: Tindrem salvat el bar, seguríssim. Les diverses entrevistes que han fet, vull dir, n'hi ha no només un, sinó hi ha diverses persones que encaixen molt bé amb el perfil.
13: A canvi, se'ls ofereix un lloguer social i la possibilitat d'escolaritzar els fills al mateix poble perquè hi ha una escola. Un bar que és essencial per a la vida al municipi de només 400 habitants. Així ho remarquen els veïns.
15: Los que creuen en Déu van a missa, però com que jo no crec en Déu, pues ell tenen el bar.
16: Que en un poble, un bar és un lloc social.
13: Un cop s'enllesteixin les entrevistes als possibles candidats, s'espera poder tornar a obrir l'establiment a partir del setembre.
1: El municipi de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, ha capturat 300 coloms en el que portem d'any, un 17% més que en tot l'any passat. Diuen que hi ha sobrepoblació d'aquests ocells i això els comporta un problema de salut pública per l'acumulació d'excrements. Girona, Núria Peraire.
17: Els problemes es concentren sobretot en alguns carrers i a la zona de l'escola, segons l'alcalde Salvador Coll.
18: És un tema ja de salut pública. Per tant, hem tingut que actuar, doncs, provocant salut pública més que res, doncs, en llocs tan importants com és amb l'escola. Estem parlant d'una gran volada de coloms. Semblaven, quan s'aixecaven els coloms, aquestes grans onades d'estornells que tenim al gener, doncs una situació preocupant en el municipi.
17: Han col·locat dues gàbies al centre educatiu i n'hi ha una altra més gran en un altre punt estratègic. Dins hi ha menjar per als coloms, que hi entren i ja no en poden sortir. A tocar del poble hi ha alguns magatzems i masies oberts en desús on els coloms hi han pogut entrar, s'hi han quedat i s'hi reprodueixen amb facilitat. L'Ajuntament ja ha contactat amb els propietaris dels immobles perquè els tanquin.
10: 3Cat Info.
1: Més de 6 anys després de trencar amb la família reial i marxar cap als Estats Units, el príncep Enric i la seva dona Meghan han tornat a Anglaterra, on s'espera que es quedin a viure. El fill petit del rei Carles III no és membre actiu de la monarquia i no està previst que reprengui tasques oficials. Londres, Quim Olivares.
19: El príncep Enric, de 41 anys, Meghan, de 45, i els seus dos fills van marxar del Regne Unit el 2020 després de denunciar una campanya agressiva de la premsa sensacionalista. Quan van sortir del país, van perdre la protecció policial. El duc de Sussex va denunciar que patia per la seguretat de la seva família i que per això no venia a viure amb la seva dona i fills al Regne Unit. Ara, si no hi ha cap canvi, es pagaran la seguretat privada, que no sortirà dels contribuents. Sobre el seu retorn, hi ha opinions confrontades entre els britànics.
20: Ha estat clar tant amb els britànics com ara amb els nord-americans que només hi són pels diners, que només intenten aconseguir tants contractes com sigui possible per diners.
21: Vull que torni, que els deixin en pau. Tothom pot fer el que vulgui, oi que sí? Som el 2026.
19: Meghan, exactriu, estava en converses per protagonitzar una sèrie de Netflix que rodaria a Anglaterra, però les negociacions haurien fracassat. De fet, la parella no ha explicat per què torna i deixa enrere Califòrnia. S'especula que entre els motius hi hauria el fet de ser a prop del rei, a qui li van diagnosticar un càncer el 2024, i l'intent de reconciliació d'Enric amb el seu germà Guillem, l'hereu al tron.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment. Això que sentim és el tràiler de La Invitación, una comèdia nord-americana que apunta als Oscars. És un remake de la pel·lícula de Cesc Gai, Sentimental, que abans havia estat també obra de teatre, Els veïns de dalt. El director i dramaturg assegura que espera feliç a veure si es confirmen els bons pronòstics.
22: Home, no ho sé, això ja arribarà, si arribarà de moment. Són suposicions. En la nostra professió, les coses que passen sense haver-les pensat molt són molt preuades, perquè no ens acostuma a passar així, sobretot els directors. Els projectes els hem de currar durant molts anys. I això va ser algú molt, que va passar molt ràpid, no? Bueno, pues sé que és un món de sorpreses i sóc feliç.
1: Gai està a punt d'arrencar gira amb la versió espanyola de la seva obra 53 diumenges, que aterrarà al Condal de Barcelona d'aquí 15 dies en versió castellana. En català es va veure fa 6 anys. És una comèdia sobre tres germans que han de decidir què fan amb el seu pare, que ja comença a tenir símptomes senils. L'obra explora sense filtres les dinàmiques dins de la família i els vincles que tan aviat uneixen com exploten. Just to be clear.
10: You, her. 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Joan Prat, referent de l'antropologia a Catalunya, ha mort als 79 anys. Va fundar el Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili, d'on era catedràtic emèrit. Prat deixa un llegat de 5 dècades de docència i investigació amb més de 200 articles i 20 llibres publicats, amb obres de referència com Els nous imaginaris culturals o el seu últim llibre, La seducció de l'antropologia. Va aprofundir en l'estudi de les religions, l'espiritualitat i la cultura popular. També va ser membre fundador de l'Institut Català d'Antropologia i de l'Institut Tarragonès d'Antropologia i va dirigir la revista acadèmica Arxiu d'Etnografia de Catalunya.

0: Colònia acull des d'aquest dimecres el Gamescom, la fira de videojocs de referència a Europa. Catalunya hi arriba amb 46 empreses de la mà de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals. La cita durarà fins dissabte. És el tercer any consecutiu que l'ISEC, a través de la marca Catalanars, munta aquest estand a la zona de negoci de la fira. Un punt de trobada per fer reunions amb inversors i altres professionals del sector, que també es converteix en un espai interactiu on es podran provar els videojocs que s'hi presenten. Eva Colom és tècnica de desenvolupament de mercat a l'ISEC i valora en declaracions a Catalunya Ràdio que en aquesta edició s'hi hagin sumat 13 empreses noves.
1: És la primera vegada que tenim tantes empreses apuntades. És un èxit. Creiem que és degut a la bona experiència i després l'ecosistema a Catalunya és important, tenen molts espais per trobar-se, es parlen de la presència en aquesta fira i cada vegada són més que volen ser-hi presents.
0: L'ISEC busca desenvolupar la feina i la visibilitat de l'ecosistema dels videojocs de Catalunya en una fira com el Gamescom.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: Joan Laporta ha refermat l'interès del Barça a fitxar Julián Álvarez i ha recordat que el davanter argentí vol venir al Camp Nou. El president blaugrana ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials i ha insistit que l'oferta presentada al club matalasser continua vigent.
4: Que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
3: També en clau de mercat blaugrana, el porter croat Livakovic ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica i aquest dijous es farà oficial el seu fitxatge per les pròximes 4 temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros de traspàs al Fenerbahçe turc i dos més en variables. I tornant a les declaracions de Laporta, també s'ha referit a l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx de diumenge. El dirigent del Barça l'ha titllat de desproporcionada, violenta i esfereïdora i espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin, manté.
4: El que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir, les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs un cop confirmats els fets, tinguin el seu càstig i les seves sancions.
3: Mentrestant, el Barça disputa aquest dijous el seu partit pendent de la primera jornada de Lliga.
2: 3Cat Info.
3: Serà contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, on finalment ha quedat descartat l'homenatge als campions del món. Del rival i del seu nou entrenador, Edin Terzic, n'ha parlat Hansi Flick.
5: El conec molt bé. També ens va visitar aquí, a Barcelona. Ja saps, és un entrenador amb una estructura clara i també li agrada jugar a futbol. Crec que és la mateixa filosofia que té l'Atlètic i per a mi encaixa molt bé.
3: El tècnic blaugrana ha desvelat que convocarà Balde i Rodri i que Rodri, a més, disposarà dels seus primers minuts. En canvi, Gavi s'ha continuat entrenant al marge del grup i està descartat per jugar per una contusió al genoll, tot i que s'espera que la setmana vinent ja estigui a punt. El Barça Atlètic Club de Bilbao el transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio. També posposat de la primera jornada, el Madrid ha superat per 4-1 la Real Societat aquest dimecres, amb un triplet de gols d'Mbappé i un altre de Vinícius. Al primer temps, tot i això, el marcador era d'empat a 1 i hi ha hagut xiulets del Bernabéu a l'equip de José Mourinho. El lateral maresmenc del Madrid, Cucurella, ha rebut l'homenatge de la seva nova casa pel títol mundial.
6: Muy especial, ha sido muy emotivo, al final pues un día muy importante y nada, muy contento. Me he sentido un privilegiado, al final no muchos reciben este cariño, pueden enseñar un trofeo tan importante en este estadio.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
3: Pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà la revisió mèdica amb l'entitat blanquiblava i arribarà cedit per una temporada. La seva incorporació es farà oficial en les properes hores. Tornant al Barça, un apunt del femení que ha comunicat una lesió. La lateral Nes May Brooks pateix una lesió muscular al tibial posterior dret i s'estarà un temps estimat de baixa de 2 setmanes. A la segona divisió masculina, el Girona ha traspassat oficialment Arnau Martínez del València fins al 2031, a canvi de 5 milions d'euros i un mes en variables, a més d'un tant per cent en cas d'una futura venda. Arnau ha superat, de fet, aquest mateix dimecres la revisió mèdica amb els valencians i s'ha acomiadat posteriorment de l'afició de Montilivi amb un missatge difós pel club gironí.
7: Vaig arribar a Girona sent un nen. Mirant enrere, em costa creure tot el que he aconseguit durant aquests anys. Ara toca separar els nostres camins, i no és fàcil, perquè el Girona ha estat casa meva durant molts anys. Allà on vagi, sempre seré un gironí més.
3: En paral·lel, qui serà el substitut d'Arnau al lateral dret, Javier Boñar, ja ha passat la revisió mèdica a Girona, procedent de l'Atlètic de Madrid B. Obrim ara a bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: Trescat Info.
3: La cinquena etapa de la Vuelta a Espanya, íntegrament en territori català, s'ha saldat amb triomf a l'esprint per al britànic Matthew Brennan, de l'equipisme. Brennan ha sumat la seva segona victòria en aquesta edició de la Ronda Espanyola després dels 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. A la general, sense canvis significatius, l'esloveta de Pogacar de l'Emirates manté el mallot vermell de líder.
2: 3CAT Info.
3: En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la pivot sudanesa Adut Bulgak, que firma per una temporada procedent del Mallorca Palma. A l'Open dels Estats Units de tennis, el barceloní David Jordà ha quedat eliminat a la segona ronda de la fase prèvia, en caure davant del serbi Dusan Lajovic en dos ajustats sets, 5-7 i 6-7. I afegim per acabar que aquest dimecres ha començat a Poznan, a Polònia, el Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint. L'única piragüista catalana que hi participa, la banyolina Laia Pèlex, ha acabat segona de la seva sèrie a la prova dels K1000 i s'ha classificat per disputar les semifinals d'aquest dijous.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers. Acord multimilionari als Estats Units entre una trentena d'estats i Meta per evitar que continuï el judici contra el grup tecnològic pel disseny addictiu de les seves aplicacions. Aquest pacte extrajudicial obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys. Podem no avala la nova proposició de llei de Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació morada segueix veient-hi racisme, però no tanca la porta a la negociació per poder donar-hi suport. El text es podria portar a votació a finals del mes de setembre. El govern espanyol i el PSOE miren de posar fi a la controvèrsia per les explicacions de Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska sobre Ceuta. Afirmen que els relats dels dos ministres són compatibles, però fan costat al titular d'Interior sobre la falta d'informació prèvia del CNI de l'assalt multitudinari. Pedro Sánchez compareixerà dijous de la setmana que ve al Congrés. Durant el primer semestre s'han signat més de 47.000 hipoteques a Catalunya. Feia 16 anys que no se'n concedien tantes. De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. En la majoria de casos, els hipotecats són parelles joves, en la trentena, que compren el seu primer habitatge amb l'ajuda dels pares. L'Agència Espanyola de Nutrició revisarà un informe amb recomanacions sobre la menopausa que havia utilitzat només dades d'homes. L'estudi ha aixecat polseguera després que ho hagi denunciat l'Associació Espanyola de Dones, Investigadores i Tecnòlogues. Nou conflicte a Tor, al Pallars Sobirà, que confirma que els veïns continuen malavinguts. Ara la disputa és per si s'ha de deixar passar vehicles cap a Andorra per un camí privat del port de Cabús. Els partidaris de Palanca defensen que sí i els del bàndol de Sansa ho volen prohibir. La comunitat de propietaris de Tor assegura que la decisió es va acordar per evitar responsabilitats en cas d'accident. Mor als 80 anys l'actor britànic Tim Curry, conegut sobretot pel seu paper a The Rocky Horror Picture Show. L'actor va participar en molts títols cinematogràfics com Legend, Cluedo, El Juego de la Sospecha o La Casa de l'Octubre Roig. També va estar nominat 3 vegades als Premis Tony pels seus papers a Broadway. Esports.
1: Joan Laporta ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials per Julián Álvarez. El president del Barça ha insistit que l'oferta presentada continua vigent. Mentrestant, Livakovic ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica. Aquest dijous a la Lliga, Barça-Atlètic Club de Bilbao, amb Rodri, que disposarà dels seus primers minuts, i sense Gavi, descartat per un cop. També posposat de la primera jornada, el Madrid ha superat per 4-1 la Reial Societat. Pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà la revisió mèdica i arribarà cedit per una temporada. I a segona, el Girona ha traspassat oficialment Arnau Martínez al València.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un matí amb més núvols a la costa, igualment amb l'ambient càlid i xafogós i més sol a les comarques interiors i al Pirineu. Hi haurà vent del sud que es reforçarà a la tarda a les cotes altes del Pirineu. Les màximes seran una mica més altes. A la tarda hi haurà algunes nuvolades i al vespre algun ruixat al Pirineu Occidental. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que de moment el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. Per la seva banda, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha dit que no els consta cap català afectat. Molts dels desapareguts són turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme. Així ho ha explicat a 3CAT Info Kishore Sharma, un nepalès que viu a Catalunya i que aquests dies és al Nepal.
3: És una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailas i tot això que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors, molta gent deu ser de, que estaven en trànsit, diguem. I després, una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
0: A primera hora de dimecres, al Nepal, la crescuda sobtada del riu s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i fins i tot pobles sencers. Així han relatat els fets els veïns de la zona, on viuen unes 50.000 persones.
4: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
5: He vist com nou camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
0: Es continuen estudiant les causes dels fets i la principal hipòtesi exposada pel govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les zones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no a l'inrevés.
2: 3Cat Info.
0: Meta limitarà per defecte l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys als Estats Units com a part de l'acord per esquivar el macrojudici sobre el disseny addictiu de les seves aplicacions. El grup de Mark Zuckerberg accepta pagar més de 16.000 milions de dòlars, una xifra molt inferior als 200.000 milions que demanaven la trentena d'estats en la vista oral iniciada la setmana passada a Califòrnia. El fiscal general d'aquest estat, Rob Bonta, ha explicat els termes de l'acord amb Meta, que inclou restriccions horàries de l'ús de les aplicacions a infants i adolescents.
6: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que es reduirà a 1 hora si altres plataformes s'afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla.
0: També es limitaran les notificacions.
6: Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll.
0: L'acord extrajudicial entre 29 estats nord-americans i Meta impedirà als joves veure els m'agrada de les seves publicacions i desactivarà per defecte els filtres que imiten la cirurgia estètica. El judici contra Meta havia de determinar si el grup de Mark Zuckerberg havia dissenyat Instagram i Facebook perquè siguin addictives i també els efectes que l'escrol infinit té sobre la salut dels menors. Els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Consultats per 3Cat Info també alerten que cal detallar les restriccions com el temps d'ús o els filtres estètics i tenir en compte un possible efecte rebot. Cèlia Forment.
7: Ho ha explicat l'expert en ciberseguretat i informàtica Bruno Pérez Junca a 3Cat Info.
8: Abans d'arribar a judici, doncs, som un acord. El que passa que realment es veu que hi ha unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica puyents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs no permeten l'ús de les xarxes als seus fills. No?
7: Des del punt de vista sociològic, segons Liliana Arroyo, doctora en Sociologia i especialista en innovació social digital, el compromís que agafa Meta de limitar el temps d'ús trenca l'imaginari col·lectiu de la disponibilitat permanent.
9: Aquesta necessitat d'estar sempre disponibles i a més sempre accessibles. Això en concret sabem que afecta moltíssim el que són els hàbits de son, de descans i d'estudi, fins i tot. Doncs això és una bona notícia en termes del temps de dedicació i d'ús.
7: Però també avisa d'un possible efecte rebot.
9: En aquells usuaris i usuàries que s'hagin identificat amb aquests filtres, que es reconeguin més amb el filtre activat que no pas amb la seva pròpia imatge sense el filtre.
7: Per l'experta, aquest acord és clau per entendre que les xarxes socials no només han de buscar captar l'atenció, sinó també posar límits a com es consumeixen i avisa que les restriccions s'haurien d'estendre a totes les franges d'edat.
0: Podem no dona el seu vistiplau a la nova proposició de llei que Junts ha registrat aquest dimecres al matí al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, però no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per donar-hi suport. Ara com ara, la formació morada continua veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any, Junts i el PSOE van portar a votació un primer text de la llei que el PP, Vox i Podem van tombar. En aquells moments, Podem va considerar especialment racista el preàmbul de la normativa. En el nou document, que Junts ha registrat en solitari, els de Puigdemont han escapçat l'exposició de motius de la llei per intentar guanyar-se el vot decisiu dels morats. Tot i això, la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra, diu ara que el que era racista no era només el preàmbul.
10: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
0: La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha explicat així al matí de Catalunya Ràdio els canvis que s'han fet en el document.
11: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències.
0: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers sempre que no calgui expedient judicial i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fonts del PSOE han explicat que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei ara en solitari. Els socialistes tornaran a donar suport al text quan es porti a votació, possiblement a finals de setembre.
2: 3Cat Info.
0: La Moncloa i el PSOE intenten tancar la polèmica entre els ministres Robles i Marlaska pel paper del CNI a Ceuta. No hi veuen contradiccions, però alhora se sumen al relat del ministre de l'Interior i creuen que els serveis d'intel·ligència no van preveure una entrada tan massiva de migrants. En aquest context, els socis han forçat Pedro Sánchez a avançar una setmana la seva compareixença al Congrés, que tindrà lloc el 3 de setembre. Madrid, Dani Sainteaja.
12: Sánchez haurà d'aclarir fins a quin punt el CNI va preveure l'arribada de milers de persones nedant cap a Ceuta. Interior i Defensa no es posen d'acord i hi ha incomoditat dins l'executiu i el PSOE. Sentim el vicepresident Carlos Cuerpo i el portaveu socialista Patxi López.
13: No creo que exista una contradicción, lo explicó perfectamente el ministro del Interior y me remito a sus palabras.
14: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
12: El PP reclama la compareixença de la directora del CNI per aclarir la veritat i carrega contra Sánchez. I entre els socis creix la desconfiança cap a serveis d'intel·ligència. Esther Muñoz, del PP, i Enrique Santiago, de Suma.
15: Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones.
16: Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga. Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio, en cuyo caso sería muy grave.
12: Els socis han estalviat a Sánchez una proposta perquè Marlaska i Robles compareguen conjuntament al Congrés, però, en canvi, sí que l'han forçat a avançar la seua el dia 3 de setembre. Inicialment volia fer-ho el dia 9.
0: I el govern espanyol finalment fa marxa enrere i descarta habilitar poliesportius de Ceuta per l'acollida d'immigrants. L'anunci havia generat un ampli rebuig entre la població de la ciutat autònoma i també en el seu govern. Després de la primera trobada del Comandament Únic per gestionar la crisi, el ministre Ángel Víctor Torres ha confirmat la rectificació.
17: También hoy hemos visitado otros espacios y, por tanto, los polideportivos van a salir de ese Real Decreto en su próxima actualización y se van a incluir otros espacios. Nosotros no queremos afectar la convivencia, ni las normas, ni el día a día de la comunidad de Ceuta.
0: També ha avançat que Pedro Sánchez presidirà divendres una reunió extraordinària de l'equip de treball. Ho farà, però, telemàticament, des de la Moncloa.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Polèmica per un informe de l'Agència Espanyola de Nutrició que feia recomanacions d'alimentació a les dones en la menopausa. L'estudi només havia fet servir dades d'homes per establir alguns valors nutricionals. L'error el va denunciar l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues. L'agència va publicar el document a l'abril i explicava quins són els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa, la perimenopausa i la postmenopausa. Per fer algunes de les recomanacions, només agafava com a referència alguns valors de ferro i vitamina C provenents d'estudis fets en homes. I, a més, l'informe no explicava que estava fet així. Ho denuncia la presidenta de l'AMIT, Maite Paramio, en declaracions a 3CAT Info.
18: Es casi una frivolidad. Agradecíamos que por fin se hubiera hecho un trabajo sobre mujeres menopáusicas, que hay muy pocos, pero nos parecía peligroso, sobre todo porque las mujeres suelen tomar muchos suplementos de hierro, de vitamina D, de vitamina A, calcio, que no se dieran los datos con un estudio riguroso, científico y metodológicamente adecuado. Es una agencia estatal.
0: Arran de la denúncia, l'agència assegura que ho revisarà i ha admès que les recomanacions no feien aquesta advertència. Qui també li ha demanat que rectifiqui és el Ministeri d'Igualtat. En un missatge a la xarxa X, la ministra Anna Redondo ha reclamat que les dones estiguin presents a les agendes i als estudis de salut i que el cos masculí deixi de ser referència universal per qualsevol qüestió i, sobretot en aquest cas, quan es tracta de la menopausa.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
19: Mantindrem aquesta nit i matinada encara amb aquest ambient càlid, xafogós, a tocar de la costa, mínimes que aquest dijous tornaran a situar-se doncs, per sobre dels 20-22 graus, puntualment a la costa central algun valor que no baixi dels 25 graus, també nit tropical en alguns punts de ponent i en canvi un ambient més fresc cap al Pirineu, Prepirineu. Núvols baixos a primera hora a la costa, alguna petita precipitació, alguna roïna en aquest sector i més sol en canvi cap al Pirineu i Prepirineu. El vent de sud s'anirà reforçant, sobretot de cara a la tarda, a cotes altes del Pirineu, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, cops de vent que poden superar els 90 km per hora, mantindrem el cel terrós, la pols sahariana i al vespre no descartem algun ruixat cap al Pirineu Prepirineu Occidental. Per tant, aquestes precipitacions anirien acompanyades de fang. Farà més calor, les màximes més altes superaran els 35 graus.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Les hipoteques concedides a Catalunya en un primer semestre baten el seu rècord des del 2010. Feia 16 anys que no se'n signaven tantes i ja superen les 47.000 en el que portem del 2026. Aquest juny han tornat a repuntar i se n'han concedit més de 8.000, Roger Santaló.
20: De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. Els hipotecats són gent que compra el seu primer habitatge en un 90%. En la majoria de casos són parelles joves d'entre 28 i 40 anys i necessiten l'ajuda dels pares per pagar l'entrada. Ho explica Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana a Barcelona.
21: Hi ha un canvi de tendència, a més també probablement impulsada per les mateixes famílies, no?, que són les que davant de la situació dramàtica del lloguer i per estabilitzar el futur familiar dels seus fills, decideixen aportar capital perquè puguin comprar.
20: A més, les condicions bancàries són més dures que abans. Els tipus d'interès van pujant i de mitjana s'apropen al 3%. Per això, els notaris reclamen que les donacions no penalitzin tant fiscalment. Albert Domingo és membre de la Junta del Col·legi de Notaris.
22: Tu com afrontes una entrada si el banc et deixa el 80%? Pues l'afrontes amb l'ajuda dels pares. I què fan els pares? Fan donacions de diners, que aquí torno a criticar a l'administració perquè tindria que estar bonificat i no et bonifiquen aquesta donació, sí que hi ha una certa rebaixa, però jo crec que tindria que haver una ajuda.
20: Els notaris també demanen ajudes més generoses a l'emancipació perquè els catalans puguin fer front a la compra del seu primer habitatge.
0: I hi ha més de 80.000 habitatges a Espanya que no es construeixen quan toca perquè la xarxa elèctrica no té prou capacitat. Ho assegura un informe del BBVA Research que diu que hi ha promocions sense desenvolupar perquè les connexions elèctriques no estan preparades. L'informe diu que cal afrontar el problema perquè es necessiten entre 5 i 8 anys per fer les infraestructures que falten. I la situació pot empitjorar perquè es preveu que la demanda elèctrica augmenti un 45% fins al 2030, ja sigui per l'increment del consum de les llars, per l'electrificació del transport o perquè els centres de dades necessiten cada cop més energia. Malgrat tot, el centre d'estudis del BBVA indica que la situació a Catalunya és millor que la resta de l'Estat. Segons l'informe, té una xarxa elèctrica més desenvolupada perquè és un gran node urbà i industrial i està més ben connectada a punts de generació d'energia com les nuclears d'Ascó i Vandellòs o França.
2: 3CAT Info.
0: Més notícies. El pas de vehicles cap a Andorra pel camí privat del port de Cabús s'ha obert un nou conflicte a Tor, al Pallars Sobirà. Una part dels veïns acusen l'altra d'instal·lar cartells sense cap consens per prohibir la circulació. Per altra banda, la comunitat de propietaris defensa que la restricció de circulació es va acordar per majoria En una reunió, ara fa uns mesos, Viella, Sofia Cabanes...
1: Els veïns contraris, encapçalats per Pablo Moreno, hereu de Palanca, asseguren que esta mesura va en contra de la voluntat dels avantpassats de Tor, que defensaven l'obertura cap a Andorra. Ara els cartells que hi prohibien el pas ja han desaparegut, però Moreno no dubta acusar, entre d'altres, un vell enemic, el Sansa.
3: La problemàtica que tenim aquí són les mismes tres cases que han tingut també, Sansa, Sardà i la Pereta. Són tres cases que busquen el follet como los antepasados que teníamos. Habían luchado por tener el paso abierto hacia Andorra, que no molestan, mientras que esta gente que han puesto el corte desde prohibido el paso y tonterías.
1: La Pili, propietària de Casa Sisqueta, és la veïna que més dies passa al poble i ja n'està tipa de disputes.
4: Jo penso que primer torn s'hauria de pensar en el poble. No tenim llum, no tenim cap servei. Els pocs diners que hi ha a la comunitat haurien de servir per això.
1: Per altra banda, la comunitat de propietaris de Tor assegura que la decisió de restringir la circulació al camí es va acordar a la darrera reunió de la Junta que es va fer al març. Defensen que es va decidir així per la perillositat de la via i per evitar responsabilitats en cas d'accident.
0: I hem de parlar de la mort d'un altre nom llegendari, el de l'actor britànic Tim Curry, als 80 anys.

Tim Curry, que va patir un vessament cerebral el 2012 que li va fer restringir la seva vida pública, va morir dimarts a Los Angeles. Deixa una petjada molt important a la indústria del cinema i la televisió. Curry va començar la seva carrera al West End de Londres i tot seguit va fer el salt a Hollywood en la dècada dels 60. Se'l recorda especialment per ser el doctor Frankenfurter de The Rocky Horror Picture Show, la mítica pel·lícula basada en el musical de Richard O'Brien. També va participar a La Casa de l'Octubre Roig i va ser el dimoni de Legend, el majordom de Cluedo, El Juego de la Sospecha, el conserge de l'hotel de Sola Casa 2, perdut a Nova York, o el cardenal de la versió dels 90 dels Tres Mosqueters. En teatre va participar en la versió musical d'Spamalot, dels Monty Python, en televisió va ser el Pennywise de la sèrie It i també va treballar intensament fent doblatge de sèries animades.

0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Ha mort als 83 anys l'escriptor hongarès Peter Nadas. Era un dels autors més rellevants de la literatura europea contemporània. Etern candidat al Premi Nobel i sovint comparat amb Marcel Proust, la literatura de Peter Nadas acostumava a reflexionar al voltant de la mort, els conflictes bèl·lics, la dictadura comunista, el consumisme i les tensions polítiques de l'Hongria contemporània. Les dues obres més importants són El libro del recuerdo, que va tardar 12 anys a escriure i el va donar a conèixer fora d'Hongria, i Històries paral·leles, 1.000 pàgines, que va escriure al llarg de dues dècades, on entrecreuava passatges històrics com l'Holocaust, la dictadura comunista i la caiguda del mur de Berlín. La sarsuela arriba al Teatre Apolo de Barcelona. El Teatre del Paral·lel acollirà a partir d'aquest dijous el primer festival de sarsuela, una iniciativa que vol recuperar la presència professional d'aquest gènere a la ciutat de forma estable. El festival s'allargarà fins al 12 de setembre i oferirà tres produccions: La Corte del Faraón, Cançó d'Amor i de Guerra i La del Manojo de Rosas. En declaracions a l'ACN, Joan Garrido explica que volen omplir un buit d'aquest gènere musical a Barcelona i arribar a nous públics.
2: Treballem diferents aspectes teatrals, és a dir, l'estem refrescant. És cert que estem cuidant molt el que és la partitura original i el text, però donant una posta d'escena molt més moderna, molt més àgil, més de teatre musical, molt més fresca.
1: Des de la productora s'afegeix que si el públic respon en aquesta primera edició, la intenció és que el festival sigui una cita anual.
0: Esports.
1: Amb David Ubach.
3: Joan Laporta ha refermat l'interès del Barça a fitxar Julián Álvarez i ha recordat que el davanter argentí vol venir al Camp Nou. El president blaugrana ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials i ha insistit que l'oferta presentada al club matalassé continua ben vigent.
4: Que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
3: També en clau de mercat blaugrana, el porter croat Dominik Livaković ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica i aquest dijous es farà oficial el seu fitxatge per les pròximes quatre temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros de traspàs al Fenerbahçe turc i dos més en variables. I tornant a les declaracions de Laporta, també s'ha referit a l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx de diumenge. El dirigent del Barça l'ha titllat de desproporcionada, violenta i esfereïdora i espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin, diu.
4: El que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir, les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs un cop confirmats els fets, tinguin el seu càstig i les seves sancions.
3: En aquest sentit, ja hi ha la primera denúncia per l'agressió policial al menor que portava l'estelada a Elx. L'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. Mentrestant, el Barça disputa aquest dijous el seu partit pendent de la primera jornada de Lliga.
0: 3Cat Info.
3: Serà contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, on finalment ha quedat descartat l'homenatge als campions del món. Del rival i del seu nou entrenador, Edin Terzic, n'ha parlat Hansi Flick.
5: El conec molt bé. També ens va visitar aquí, a Barcelona. Ja saps, és un entrenador amb una estructura clara i també li agrada jugar a futbol. Crec que és la mateixa filosofia que té l'Atlètic i per a mi encaixa molt bé.
3: El tècnic blaugrana ha desvelat que convocarà Balde i Rodri i que Rodri, a més, disposarà dels seus primers minuts. En canvi, Gavi s'ha continuat entrenant al marge del grup i està descartat per jugar demà, tot i que s'espera que la setmana vinent ja estigui a punt. El Barça Atlètic Club de Bilbao el transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio. També posposat la primera jornada, el Madrid ha superat per 4-1 la Real Societat aquest dimecres, amb un triplet de gols d'Mbappé i un altre de Vinícius. Al primer temps, tot i això, el marcador era d'empat a 1 i hi ha hagut xiulets del Bernabéu a l'equip de José Mourinho.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà la revisió mèdica amb l'entitat blanquiblava i arribarà cedit per una temporada. La seva arribada es farà oficial en les properes hores. Un espanyol que dissabte visita la Real Societat i, precisament, un ex dels donostiarres, el migcampista Urco, ha exposat què els demana el preparador Manolo González en aquest inici de Lliga.
6: Manolo nos propone que tengamos personalidad con balón y bueno, al final un poco seguir la línea, el ser agresivos, hacer un poco hincapié en eso de darnos más pases.
3: Més futbol encara. El Barça ha comunicat una lesió a l'equip femení. La lateral Esmei Brooks pateix una lesió muscular al tibial posterior dret i s'estarà un temps estimat de baixa de 2 setmanes. A la segona divisió masculina, el Girona ha traspassat oficialment Arnau Martínez al València fins al 2031, a canvi de 5 milions d'euros i un mes en variables, a més d'un tant per cent en cas d'una futura venda. Arnau ha superat aquest mateix dimecres la revisió mèdica amb els valencians. I en paral·lel, qui serà el substitut d'Arnau al lateral dret? Javier Boñar ja ha passat la revisió mèdica a Girona, procedent de l'Atlètic de Madrid B. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
3: La cinquena etapa de la Vuelta a Espanya, íntegrament en territori català, s'ha saldat amb triomf a l'esprint per al britànic Matthew Brennan, de l'equip Visma. Brennan ha sumat la seva segona victòria en aquesta edició de la Ronda Espanyola després dels 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. Un inconformista, Pau Miquel, del Bahrain, ha estat el millor català del dia en 12è lloc.
7: No estic content, tenia molt bones cames, l'equip ha fet una cursa de 10 allà aquí al final perquè pugui sprintar i la veritat que no ho he fet com voldria. També he vist que les oportunitats passen i deixar-les passar no és el seu i menys quan tens bones cames. Llavors, bueno, una mica emprenyat, però és cosa dels ciclistes.
3: Són declaracions de Miquel al Tot Costa de Catalunya Ràdio. A la general, sense canvis significatius, l'esloveta de Pogacar de l'Emirates manté el mallot vermell de líder. Aquest dijous, setena etapa, 177 quilòmetres de mitja muntanya des del Cossebre fins a Castelló.
0: Són 2:15.

0: Principals titulars a aquesta hora. Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers. Acord multimilionari als Estats Units per evitar que continuï el judici contra Meta pel disseny addictiu de les seves xarxes socials. Aquest pacte obliga al grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys. Podem no avala la nova proposició de llei de Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació segueix veient-hi racisme, però no tanca la porta a una negociació per poder donar-hi suport. De seguida ho expliquem i, a més, a partir d'ara anirem fins a Roda de Barà, al Tarragonès, on s'ha fet un minut de silenci en memòria de les dues dones que han mort a causa dels aiguats de dissabte. Passarem per Juncos, a les Garrigues, que finalment no perdrà el bar Casal. Una trentena de candidats han respost a la crida de l'Ajuntament que ofereix casa i escola a la família que se'n faci càrrec. I sentirem també Cesc Gai. El director espera que es confirmin els bons pronòstics de cara als Oscars del remake nord-americà de la seva pel·lícula Sentimental. El film és La Invitación, una comèdia dirigida i protagonitzada per Olivia Wilde, en què també actuen Edward Norton i Penélope Cruz.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Joan Laporta ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials per Julián Álvarez. El president del Barça ha insistit que l'oferta presentada continua vigent. Mentrestant, Livakovic ha passat aquest dimecres la revisió mèdica. Aquest dijous a la Lliga Barça-Atlètic Club de Bilbao, amb Rodri, que disposarà dels seus primers minuts, i sense Gavi, descartat per un cop. També ha jugat aquest dimecres a primera divisió al Madrid 4, a Real Societat 1.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un matí amb més núvols a la costa, igualment amb l'ambient càlid i xafogós, i més sol a les comarques interiors i al Pirineu. Hi haurà vent del sud, que es reforçarà a la tarda a les cotes altes del Pirineu. Les màximes seran una mica més altes. Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys

0: i tot això que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors, molta gent deu ser que estaven en trànsit, diguem. I després, una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
1: A primera hora de dimecres, la crescuda sobtada del riu Botekoshi s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i fins i tot pobles sencers. Així ho han relatat els veïns de la zona, on viuen unes 50.000 persones.
2: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
3: He vist com nou camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
1: Les causes dels fets es continuen estudiant. La principal hipòtesi exposada pel govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les zones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no a l'inrevés.
4: 3Cat Info.
1: En parlàvem al sumari, Meta limitarà per defecte l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys als Estats Units com a part de l'acord per esquivar el macrojudici sobre el disseny addictiu de les seves aplicacions. El grup de Mark Zuckerberg accepta pagar més de 16.000 milions de dòlars. És una xifra molt inferior als 200.000 milions que demanaven la trentena d'estats en la vista oral iniciada la setmana passada a Califòrnia. El fiscal general d'aquest estat, Rob Bonta, ha explicat els termes de l'acord amb Meta, que inclou restriccions horàries de l'ús de les aplicacions a infants i adolescents.
5: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que reduirà a 1 hora si altres plataformes s'afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla.
6: Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll.
1: L'acord extrajudicial entre 29 estats nord-americans i Meta impedirà als joves veure els m'agrada de les seves publicacions i desactivarà per defecte els filtres que imiten la cirurgia estètica. El judici contra Meta havia de determinar si el grup de Mark Zuckerberg havia dissenyat Instagram i Facebook perquè siguin addictives i també els efectes que l'escroll infinit té sobre la salut dels menors.
4: 3Cat Info.
1: Podem no dona el seu vistiplau a la nova proposició de llei que Junts ha registrat aquest dimecres al matí al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, però no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per donar-hi suport. Ara com ara, la formació morada continua veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any, Junts i el PSOE van portar a votació un primer text de la llei que el PP, Vox i Podem van tombar. En aquells moments, Podem va considerar especialment racista el preàmbul de la normativa. En el nou document, que Junts ha registrat en solitari, els de Puigdemont han escapçat l'exposició de motius de la llei per intentar guanyar-se el vot decisiu dels morats. Tot i això, la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra, diu ara que el que era racista no era només el preàmbul.
7: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
1: La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha explicat així al matí de Catalunya Ràdio els canvis que s'han fet en el document.
8: Podríem entrar al fang, però que ens interessa resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències.
1: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers, sempre que no calgui expedient judicial, i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fonts del PSOE han explicat que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, ara en solitari. Els socialistes tornaran a donar suport al text quan es porti

0: i a votació, possiblement, a finals de setembre. Roda de Barà, el tarragonès, ha fet un minut de silenci en memòria de les dues dones que han mort a causa dels aiguats de dissabte. Ha estat un acte institucional que ha concentrat més d'un centenar de persones a la plaça de l'Ajuntament. Roda de Barà, Ricard Buigas.
1: Els aplaudiments dels assistents han durat més que el minut de silenci. El consistori ha volgut recordar les dues víctimes dels aiguats, mare i filla, que van quedar sota del mur que va caure al recinte del port mentre eren a la parada que tenien al mercadet d'estiu. L'alcalde Pere Virgili ha destacat la feina dels equips d'emergències.
2: Em consta que els serveis d'emergència van actuar el més ràpid possible, sabent que era difícil, evidentment la mobilitat en aquell moment estava complicada.
1: El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha destacat que malauradament aquest tipus de fenòmens meteorològics com el que està vinculat a la mort de les dues dones cada vegada són més freqüents.
3: Una família que fins aquell dia feia normalment la seva feina i feia normalment la seva vida i que per aquestes causes sobtades, imprevistes, que per cert cada vegada són més freqüents, doncs han vist tallada la seva vida, tallat el seu futur.
1: Durant dos dies les banderes onejaran a mig pal en senyal de dol i respecte a Roda de Barà.
0: Els bombers han aconseguit controlar el foc que cremava des de dimarts a la tarda a la Serra de Collserola, a Barcelona. L'incendi ha calcinat 54 hectàrees, segons l'últim balanç dels agents rurals. Una vintena de dotacions entre els bombers de Barcelona i els de la Generalitat han treballat al llarg de la jornada per atacar els focus secundaris que encara quedaven i evitar així que el perímetre creixés. Durant aquesta nit, una desena de dotacions dels bombers de la ciutat hi treballen per rematar els punts calents. Els veïns del barri de Canyelles i el de Torre Baró critiquen la gestió forestal i acusen l'administració de deixadesa, ja que moltes cases són a tocar del bosc.
4: El que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest. I és una pena, perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
5: Ahora no ha pasado nada, no ha pasado nada, ni ha habido herido, ni ha habido nada, no, aquí no ha pasado nada. Pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos a X metros de las casas, ni que sea un parque nacional, ni que sea internacional.
0: Dimarts, el SEM va haver d'atendre 7 persones en estat lleu intoxicades pel fum. I el poble occità de Pomar s'intenta recuperar del tornado que dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre uns 300 habitatges. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i els veïns treballen a contrarrellotge perquè encara es preveuen més pluges i es vol evitar que s'agreugin els danys. Enviada especial a Pomars, Laura Bertran.
6: Des que dilluns, a les 5 i pocs minuts de la tarda, un tornado va escombrar Pomars, s'organitzen l'ajuda, les tasques de neteja i de tala d'arbres, així com controls de seguretat. Les previsions del temps anuncien la possibilitat de pluges aquest dijous, així que els equips han cobert a contrarrellotge els teulats malmesos. Més enllà de l'urgència, el poble trigarà molt de temps a recuperar la normalitat. Sentim el seu alcalde, Hervé
7: Giné. És un repte, però estic convençut que el superarem. Ho reconstruirem sense cap problema, juntament amb tothom, amb la població, amb els poders públics, i res és impossible. Així doncs, al contrari, és un repte.
6: L'escola del poble ha quedat totalment destruïda a pocs dies de l'inici del nou curs escolar. A partir de l'1 de setembre, els alumnes hauran d'anar fins al poble veí.
0: Un home de 72 anys, de nacionalitat francesa, ha mort aquest dimecres a la tarda mentre es banyava a la Cala d'Escodolà, a Tossa de Mar, a la Selva. Els fets han passat poc abans de les 8 del vespre. L'home nedava amb un familiar quan s'ha començat a trobar malament. Els equips d'emergències l'han tret de l'aigua ja inconscient i se li han practicat maniobres de reanimació, però no ha estat possible salvar-li la vida. En el moment dels fets, el servei de socorrisme ja havia finalitzat i durant el dia havia onejat bandera verda. Amb aquesta víctima ja són 21 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I a Cullera, el País Valencià, investiguen la mort d'un matrimoni irlandès de 45 i 50 anys que ha aparegut mort en un habitatge. Els cossos els van trobar els fills del matrimoni de 14 i 15 anys i amb necessitats especials al costat del jacuzzi de la casa que la família havia llogat per les vacances. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les causes de les morts, que a priori semblen accidentals. No es descarta que puguin estar relacionades amb el consum de drogues. Els fills del matrimoni ja es troben amb els seus familiars després de rebre, durant les primeres hores, l'atenció dels serveis socials de l'Ajuntament de Cullera. I un apunt més abans del temps, l'any que ve es podrà pagar amb targeta bancària en qualsevol transport públic de l'àrea de Barcelona. Els actuals lectors de la T-Mobilitat també acceptaran targetes de crèdit o de dèbit, més habituals només per treure el bitllet senzill. Aquest agost s'ha obert la licitació per adjudicar el servei bancari que ho permeti. L'usuari acostarà la targeta bancària o el mòbil als lectors d'accés de qualsevol mitjà de transport públic i ho tornarà a fer abans de baixar. El sistema detectarà si l'usuari ha canviat de zona o no per determinar l'import que ha de pagar. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, concreta el calendari per implementar-ho i com es justificarà la validació si es fa a través del mòbil.
8: D'aquí a 3 mesos màxim, aquest sistema hauria d'estar implementat. El fet de passar la validació, ja sigui amb targeta o mòbil, ja acredita, no?, que has pogut accedir al transport públic perquè hi ha hagut aquest pagament. En qualsevol cas, si hi hagués una inspecció concreta, doncs l'acreditació del propi pagament a través del mòbil doncs seria el que acreditaria més enllà de la validació del propi pas.
0: Aquest sistema ja funciona a ciutats com Madrid o Londres i afavoreix l'usuari esporàdic. Els autobusos de TMB ja es poden comprar bitllets senzills amb targeta bancària. Es fa, però, amb un lector propi situat al costat del conductor, que desapareixerà quan s'hagi implantat el nou sistema de lectors de la T-Mobilitat.
9: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
10: Mantindrem aquesta nit i matinada encara amb aquest ambient càlid, aixafogós, a tocar de la costa, mínimes que aquest dijous tornaran a situar-se doncs, per sobre dels 20-22 graus, puntualment a la costa central algun valor que no baixi dels 25 graus, també nit tropical en alguns punts de ponent i en canvi un ambient més fresc cap al Pirineu, Prepirineu. Núvols baixos a primera hora a la costa, alguna petita precipitació, alguna roïna en aquest sector i més sol en canvi cap al Pirineu i Prepirineu. El vent de sud s'anirà reforçant, sobretot de gara a la tarda, a cotes altes del Pirineu, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, cops de vent que poden superar els 90 km per hora, mantindrem el cel terrós, la pols sahariana i al vespre no descartem algun ruixat cap al Pirineu Prepirineu Occidental. Per tant, aquestes precipitacions anirien acompanyades de fang. Farà més calor, les màximes més altes superaran els 35 graus.
9: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: La UGT alerta que la diferència entre els sous dels empresaris i els dels treballadors ha augmentat un 70% en els últims 5 anys. Segons un informe elaborat pel sindicat, l'any 2021 la bretxa entre els ingressos nets dels empresaris i els dels assalariats era de 7.000 euros i el 2025, 4 anys després, la xifra superava els 12.000 euros. El secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, assegura que els beneficis de les empreses no estan repercutint en els treballadors.
11: Aquest repartiment dels beneficis cada vegada és més injust i que això no només és del senyor Elon Musk o del Mark Zuckerberg, sinó que aquí la nostra economia cada vegada és una economia més salvatge envers a les persones treballadores.
0: Les dades, basades en l'enquesta de condicions de vida de l'INE, indiquen que almenys la meitat dels assalariats reben sous inferiors als 27.000 euros anuals. Per això la UGT demana reforçar la negociació col·lectiva per distribuir el creixement econòmic de manera més equilibrada i lamenta que només un de cada 3 convenis col·lectius té clàusules de revisió salarial per fer front a l'augment del cost de la vida.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3catinfo.
0: Juncosa, a les Garrigues, busca una família per poder reobrir el bar del poble, tancat des del juliol. Ofereixen un lloguer social i ja han rebut una trentena de peticions de persones interessades. Lleida, Júlia Albacar.
12: El bar va tancar el 31 de juliol i la convocatòria per substituir els propietaris anteriors va quedar deserta. Per això l'Ajuntament va optar per fer una crida a les xarxes socials, que ha tingut molt èxit, i ja han rebut una trentena de sol·licituds. Ho explica la regidora Meritxell Montagut.
13: Tindrem salvat el bar, seguríssim. Les diverses entrevistes que han fet, vull dir, n'hi ha no només un, sinó hi ha diverses persones que encaixen molt bé amb el perfil.
12: A canvi, se'ls ofereix un lloguer social i la possibilitat d'escolaritzar els fills al mateix poble perquè hi ha una escola. Un bar que és essencial per a la vida al municipi de només 400 habitants. Així ho remarquen els veïns.
14: Los que creuen en Déu van a missa, però com que jo no crec en Déu, doncs hi ha d'anar al bar.
15: Que en un poble, un bar és un lloc social.
12: Un cop s'enllesteixin les entrevistes als possibles candidats, s'espera poder tornar a obrir l'establiment a partir del setembre.
0: El municipi de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, ha capturat 300 coloms en el que portem d'any, un 17% més que en tot l'any passat. Diuen que hi ha sobrepoblació d'aquests ocells i això els comporta un problema de salut pública per l'acumulació d'excrements. Girona, Núria Peraire.
16: Els problemes es concentren sobretot en alguns carrers i a la zona de l'escola, segons l'alcalde Salvador Coll.
17: És un tema ja de salut pública. Per tant, hem tingut que actuar, doncs, provoquen salut pública més que res, doncs, en llocs tan importants com és amb l'escola. Estem parlant d'una gran volada de coloms. Semblaven, quan s'aixecaven els coloms, aquestes grans onades d'estornells que tenim al gener, doncs una situació preocupant en el municipi.
16: Han col·locat dues gàbies al centre educatiu i n'hi ha una altra més gran en un altre punt estratègic. Dins hi ha menjar per als coloms, que hi entren i ja no en poden sortir. A tocar del poble hi ha alguns magatzems i masies oberts en desús on els coloms hi han pogut entrar, s'hi han quedat i s'hi reprodueixen amb facilitat. L'Ajuntament ja ha contactat amb els propietaris dels immobles perquè els tanquin.
9: 3CAT Info.
0: Més de 6 anys després de trencar amb la família reial i marxar cap als Estats Units, el príncep Enric i la seva dona Meghan han tornat a Anglaterra, on s'espera que es quedin a viure. El fill petit del rei Carles III no és membre actiu de la monarquia i no està previst que reprengui tasques oficials. Londres, Quim Olivares.
18: El príncep Enric, de 41 anys, Meghan, de 45, i els seus dos fills van marxar del Regne Unit el 2020 després de denunciar una campanya agressiva de la premsa sensacionalista. Quan van sortir del país, van perdre la protecció policial. El duc de Sussex va denunciar que patia per la seguretat de la seva família i que per això no venia a viure amb la seva dona i fills al Regne Unit. Ara, si no hi ha cap canvi, es pagaran la seguretat privada, que no sortirà dels contribuents. Sobre el seu retorn, hi ha opinions confrontades entre els britànics.
19: Ha estat clar tant amb els britànics com ara amb els nord-americans que només hi són pels diners, que només intenten aconseguir tants contractes com sigui possible per diners.
20: Vull que torni, que els deixin en pau. Tothom pot fer el que vulgui, oi que sí? Som el 2026.
18: Meghan, exactriu, estava en converses per protagonitzar una sèrie de Netflix que rodaria a Anglaterra, però les negociacions haurien fracassat. De fet, la parella no ha explicat per què torna i deixa enrere Califòrnia. S'especula que entre els motius hi hauria el fet de ser a prop del rei, a qui li van diagnosticar un càncer el 2024, i l'intent de reconciliació d'Enric amb el seu germà Guillem, l'hereu al tron.
0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see in Tarapacá. Això que sentim és el tràiler de La Invitación, una comèdia nord-americana que apunta als Oscars. És un remake de la pel·lícula de Cesc Gai, Sentimental, que abans havia estat també obra de teatre, Els veïns de dalt. El director i dramaturg assegura que espera feliç a veure si es confirmen els bons pronòstics.
21: Home, no ho sé, això ja arribarà, si arribarà de moment. Són suposicions. En la nostra professió, les coses que passen sense haver-les pensat molt són molt preuades, perquè no ens acostuma a passar així, sobretot els directors. Els projectes els hem de currar durant molts anys. I això va ser algú molt, que va passar molt ràpid, no? Bueno, sé que és un món de sorpreses i sóc feliç.
0: Gai està a punt d'arrencar gira amb la versió espanyola de la seva obra 53 diumenges, que aterrarà al Condal de Barcelona d'aquí 15 dies en versió castellana. En català es va veure fa 6 anys. És una comèdia sobre tres germans que han de decidir què fan amb el seu pare, que ja comença a tenir símptomes senils. L'obra explora sense filtres les dinàmiques dins de la família i els vincles que tan aviat uneixen com exploten. Just to be clear.
9: You, her. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Joan Prat, referent de l'antropologia a Catalunya, ha mort als 79 anys. Va fundar el Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili, d'on era catedràtic emèrit. Prat deixa un llegat de 5 dècades de docència i investigació amb més de 200 articles i 20 llibres publicats amb obres de referència com Els nous imaginaris culturals o el seu últim llibre, La seducció de l'antropologia. Va aprofundir en l'estudi de les religions, l'espiritualitat i la cultura popular. També va ser membre fundador de l'Institut Català d'Antropologia i de l'Institut Tarragonès d'Antropologia i va dirigir la revista acadèmica Arxiu d'Etnografia de Catalunya.

0: Colònia acull des d'aquest dimecres el Gamescom, la fira de videojocs de referència a Europa. Catalunya hi arriba amb 46 empreses de la mà de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals. La cita durarà fins dissabte. És el tercer any consecutiu que l'ISEC, a través de la marca Catalan Arts, munta aquest estand a la zona de negoci de la fira. Un punt de trobada per fer reunions amb inversors i altres professionals del sector, que també es converteix en un espai interactiu on es podran provar els videojocs que s'hi presenten. Eva Colom és tècnica de desenvolupament de mercat a l'ISEC i valora en declaracions a Catalunya Ràdio que en aquesta edició s'hi hagin sumat 13 empreses noves.
1: És la primera vegada que tenim tantes empreses apuntades. És un èxit. Creiem que és degut a la bona experiència i després l'ecosistema a Catalunya és important, tenen molts espais per trobar-se, es parlen de la presència en aquesta fira i cada vegada són més que volen ser-hi presents.
0: L'ISEC busca desenvolupar la feina i la visibilitat de l'ecosistema dels videojocs de Catalunya en una fira com el Gamescom.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: Joan Laporta ha refermat l'interès del Barça a fitxar Julián Álvarez i ha recordat que el davanter argentí vol venir al Camp Nou. El president blaugrana ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials i ha insistit que l'oferta presentada al club matalassé continua vigent.
4: Que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
3: També en clau de mercat blaugrana, el porter croat Livakovic ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica i aquest dijous es farà oficial el seu fitxatge per les pròximes 4 temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros de traspàs al Fenerbahçe turc i dos més en variables. I tornant a les declaracions de Laporta, també s'ha referit a l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx de diumenge. El dirigent del Barça l'ha titllat de desproporcionada, violenta i esfereïdora i espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin, manté.
4: El que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir, les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs un cop confirmats els fets, tinguin el seu càstig i les seves sancions.
3: Mentrestant, el Barça disputa aquest dijous el seu partit pendent de la primera jornada de Lliga.
2: 3Cat Info.
3: Serà contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, on finalment ha quedat descartat l'homenatge als campions del món. Del rival i del seu nou entrenador, Edin Terzic, n'ha parlat Hansi Flick.
5: El conec molt bé. També ens va visitar aquí, a Barcelona. Ja saps, és un entrenador amb una estructura clara i també li agrada jugar a futbol. Crec que és la mateixa filosofia que té l'Atlètic i per a mi encaixa molt bé.
3: El tècnic blaugrana ha desvelat que convocarà Balde i Rodri i que Rodri, a més, disposarà dels seus primers minuts. En canvi, Gavi s'ha continuat entrenant al marge del grup i està descartat per jugar per una contusió al genoll, tot i que s'espera que la setmana vinent ja estigui a punt. El Barça Atlètic Club de Bilbao el transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio. També posposat de la primera jornada, el Madrid ha superat per 4-1 la Real Societat aquest dimecres, amb un triplet de gols d'Mbappé i un altre de Vinícius. Al primer temps, tot i això, el marcador era d'empat a 1 i hi ha hagut xiulets del Bernabéu a l'equip de José Mourinho. El lateral maresmenc del Madrid, Cucurella, ha rebut l'homenatge de la seva nova casa pel títol mundial.
6: Muy especial, ha sido muy emotivo, al final pues un día muy importante y nada, muy contento. Me he sentido un privilegiado, al final no muchos reciben este cariño, pueden enseñar un trofeo tan importante en este estadio.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
3: Pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà la revisió mèdica amb l'entitat blanquiblava i arribarà cedit per una temporada. La seva incorporació es farà oficial en les properes hores. Tornant al Barça, un apunt del femení que ha comunicat una lesió. La lateral Nes May Brooks pateix una lesió muscular al tibial posterior dret i s'estarà un temps estimat de baixa de dues setmanes. A la segona divisió masculina, el Girona ha traspassat oficialment Arnau Martínez del València fins al 2031, a canvi de 5 milions d'euros i un mes en variables, a més d'un tant per cent en cas d'una futura venda. Arnau ha superat, de fet, aquest mateix dimecres la revisió mèdica amb els valencians i s'ha acomiadat posteriorment de l'afició de Montilivi amb un missatge difós pel club gironí.
7: Vaig arribar a Girona sent un nen. Mirant enrere, em costa creure tot el que he aconseguit durant aquests anys. Ara toca separar els nostres camins, i no és fàcil, perquè el Girona ha estat casa meva durant molts anys. Allà on vagi, sempre seré un gironí més.
3: En paral·lel, qui serà el substitut d'Arnau al lateral dret, Javier Boñar, ja ha passat la revisió mèdica a Girona, procedent de l'Atlètic de Madrid B. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: Trescat Info.
3: La cinquena etapa de la Vuelta a Espanya, íntegrament en territori català, s'ha saldat amb triomf a l'esprint per al britànic Matthew Brennan, de l'equip Visma. Brennan ha sumat la seva segona victòria en aquesta edició de la Ronda Espanyola, després dels 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. A la general, sense canvis significatius, l'esloveta de Pogacar de l'Emirates manté el mallot vermell de líder.
2: Trescat Info.
3: En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la pivot sudanesa Adut Bulgak, que firma per una temporada procedent del Mallorca Palma. A l'Open dels Estats Units de tennis, el barceloní David Jordà ha quedat eliminat a la segona ronda de la fase prèvia, en caure davant del serbi Dusan Lajovic en dos ajustats sets, 5-7 i 6-7. I afegim per acabar que aquest dimecres ha començat a Poznan, a Polònia, el Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint. L'única piragüista catalana que hi participa, la banyolina Laia Pèlex, ha acabat segona de la seva sèrie a la prova dels K1000 i s'ha classificat per disputar les semifinals d'aquest dijous.
2: 3CAT Info.

0: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers. Acord multimilionari als Estats Units entre una trentena d'estats i Meta per evitar que continuï el judici contra el grup tecnològic pel disseny addictiu de les seves aplicacions. Aquest pacte extrajudicial obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys. Podem no avala la nova proposició de llei de Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació morada segueix veient-hi racisme, però no tanca la porta a la negociació per poder donar-hi suport. El text es podria portar a votació a finals del mes de setembre. El govern espanyol i el PSOE miren de posar fi a la controvèrsia per les explicacions de Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska sobre Ceuta. Afirmen que els relats dels dos ministres són compatibles, però fan costat al titular d'Interior sobre la falta d'informació prèvia del CNI de l'assalt multitudinari. Pedro Sánchez compareixerà dijous de la setmana que ve al Congrés. Durant el primer semestre s'han signat més de 47.000 hipoteques a Catalunya. Feia 16 anys que no se'n concedien tantes. De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. En la majoria de casos, els hipotecats són parelles joves, en la trentena, que compren el seu primer habitatge amb l'ajuda dels pares. L'Agència Espanyola de Nutrició revisarà un informe amb recomanacions sobre la menopausa que havia utilitzat només dades d'homes. L'estudi ha aixecat polseguera després que ho hagi denunciat l'Associació Espanyola de Dones, Investigadores i Tecnòlogues. Nou conflicte a Tor, el Pallars Sobirà, que confirma que els veïns continuen malavinguts. Ara la disputa és per si s'ha de deixar passar vehicles cap a Andorra per un camí privat del port de Cabús. Els partidaris de Palanca defensen que sí i els del bàndol de Sansa ho volen prohibir. La comunitat de propietaris de Tor assegura que la decisió es va acordar per evitar responsabilitats en cas d'accident. Mor als 80 anys l'actor britànic Tim Curry, conegut sobretot pel seu paper a The Rocky Horror Picture Show. L'actor va participar en molts títols cinematogràfics com Legend, Cluedo, El Juego de la Sospecha o La Casa de l'Octubre Roig. També va estar nominat 3 vegades als Premis Tony pels seus papers a Broadway. Esports.
1: Joan Laporta ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials per Julián Álvarez. El president del Barça ha insistit que l'oferta presentada continua vigent. Mentrestant, Livakovic